0: convidar-nos. Moltíssimes gràcies per venir a veure'ns de públic. Estem molt contents de ser aquí. Una trobada de creadors en català, que és molt important, i organitzar aquestes trobades per fer una mica de xarxa, conèixer-nos, no? Donar-li una mica més de veu a totes aquestes produccions de català, doncs és molt important per nosaltres. I avui, com ja ens ha presentat abans l'Albert, no som l'equip habitual, sinó que comptem amb el nostre capità de Gondor de confiança, que és en Patrick Urbano. Benvingut, Patrick.
1: Gràcies, què tal?
0: A l'Alberto Reche, que sí que és de l'equip habitual.
2: Bona. Alberto.
0: Jo mateix, l'Albert Abril, i el que sí que us presentaré és una miqueta en Patrick. En Patrick, estem molt contents que sigui aquí. Va venir a fer un parell de programes precisament sobre Tolkien. Els podeu escoltar a les nostres plataformes. Ell és director i guionista de televisió, guionista del programa Vanguardia, que, com bé sabeu, és un programa de referència i història també en català. És el presentador del Tres Vides, a 3CAT, i també del nou programa I tu què faries, a 2CAT. Sí, que està tenint bastanta embranzida, no? Un programa molt interessant.
2: I bé, a veure, no és el Quim Mandado, no? Que han portat els... cadascú. Però per compensar, el din i el llan. Bueno, que han portat els nostres companys de Forquilla de Metal, però en aquest programa de cunyats va ser la nostra primera opció de referència.
1: Gràcies, suposo.
2: Estem molt contents de que estiguis aquí, Patrick.
3: Nosaltres ho estem.
0: Molt bé.
1: Vinga, va, estimats, moltíssimes gràcies, Albert, Alberto, una abraçada ben grossa des d'aquí al Sergio, que em consta que està fent coses molt importants. Bé, avui la cosa va de cunyats. Tothom té un cunyat, per desgràcia, segurament. Segur que us han fet alguna vegada aquesta pregunta. Si tinguéssiu una màquina del temps, estimats Albert i Alberto, a quina època viatjaríeu?
0: Jo mateix?
2: Tu mateix.
0: He canviat molt aquesta resposta al llarg del temps. He anat a molts
2: clar,
0: llocs.
2: Que tenim una màquina del temps.
0: Últimament penso més en una Alemanya dels anys 20, alguna cosa així.
1: Per sort has dit dels anys 20, tio? Sí.
0: Bueno, ja passaven coses.
2: És una cosa que tens en comú amb Abascal.
1: Ah, sí?
0: Jo crec que a l'Abascal li agradaria més als anys 30, no? Una miqueta.
2: Bueno, però com comença?
0: Allà que es comença a coure una
2: comences
0: miqueta.
2: Comences a Itàlia.
0: No? Sí. És veritat.
1: No preguntaré.
0: Doncs això, jo crec que l'Alemanya dels anys 20 seria un moment interessant. Any 18-19, no? El final de la Primera Guerra Mundial, etc. Seria un moment interessant.
1: I per què? Per què?
0: O sigui, aquesta no me l'esperava. Ah. No, és broma. Penso que és un moment que estan passant moltes coses, no? Hi ha la revolució alemanya, que és una revolució que ningú en parla gaire. Mm. Penso que és un moment molt fort per al moviment obrer, que es demostra que la socialdemocràcia no és tan socialdemocràcia com ens esperàvem, no?
1: Sí. És més o menys el que passa ara, no?
0: D'una forma, casualment, una miqueta. Sí, una miqueta.
2: Compte amb el que desitges, eh?
0: I
1: l'ou de la serp.
0: I s'havia inventat la penicilina.
2: Ja m'has xafat la resposta.
0: Penicilina. Què?
2: Ja m'has xafat la resposta.
0: Per què?
2: Perquè saps que sempre dic això.
0: Alberto, quin és el...
2: Bueno, ja anava a dir que primera cosa, si jo tingués una màquina del temps no s'enteraria. I segon, el que contesto sempre, que m'és exactament igual, l'únic que demano és que, sisplau, hi hagi penicilina, que hi hagi ibuprofenos i paracetamols, perquè una cosa que se'ns oblida moltes vegades quan mitifiquem la història és que el passat és una merda.
1: El passat és una merda, primer titular de la jornada.
2: Vull dir, no som conscients perquè vivim en un món medicalitzat, no? Asèptic, higiènic, però... tothom que pensa, primer, si agafes una màquina del temps, perquè jo sempre he volgut anar a l'antic Egipte, perfectament, no series faraó, carinyo. No. Jo és que vull anar a l'antiga Roma. No series... Bueno, tu sí que series un patrici.
1: Gràcies.
2: Però segurament...
1: I els meus fills es diuen Claudi i Juli. Vull dir-te
2: bueno, que... tu viatges al passat. Segurament tindríem unes dents horribles, tindríem malformacions... Penseu que qualsevol de vosaltres que hagi tingut més de 39 de febre i hagi hagut de prendre antibiòtics o antiinflamatoris heavies, ja no tumor, estaríeu morts o deformes. Ah. Llavors, dit això, si ho tingués una màquina del temps, tiraria cap endavant. Si
1: hòstia. Molt bé. Però I com tens seguretat que hi haurà alguna cosa al davant?
2: No ho sé, perquè jo sóc de lletres. Llavors això ho deixo per la gent que sàpiga del tema, però la meva resposta, que no és tan curta com jo pensava, és qualsevol època que tingui penicilina.
1: Fantàstic.
0: No, però espera, abans d'avançar.
1: Ah, d'acord, no, per favor, Patrick. Per favor, és el vostre programa.
0: Patrick, i tu?
1: Hosti, clar, ara em quedo fatal, perquè jo diria l'imperi romà, clar. A mi m'agradaria molt haver avisat a Juli César, saps? Haver-li dit, tio, t'ho han dit 3 o 4 vegades, que no vagis, cony, saps? Vull dir que t'apunyalaran, o sigui, et contallaran, nen.
2: Tu series el típic que tenia una màquina del temps, aniria a avisar a Hitler.
1: No. O sigui, mataria a Hitler, que és diferent.
2: Llavors mataries a Juli César.
1: Tio, no comparis Juli César amb Hitler ara. Vull dir, és, això és presentisme. Eh?
0: No, no us barallau, sisplau.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A veure, sigui com sigui, el que estem parlant aquí és de tòpics, dels tòpics de la història, que és amb el que es mouen, diguem-ne, tant els cunyats com l'extrema dreta, no? Vull dir que és una cosa que tenen en comú, i molts cunyats són d'extrema... En fi...
1: Recordeu també que tothom... Que això va funcionar en dos sentits. Si tu tens un cunyat, també ets el cunyat d'algú.
0: Duríssim. Duríssim, és cert, això, eh? és cert. Per què ens costa tant separar la realitat de la ficció?
2: A veure, jo penso que és sobretot perquè a vegades quan estudiem història o quan ens agrada sentir coses d'història o xerrades o pel·lícules inclús, ens esperem coses entretingudes. Esperem viure una aventura, esperem que se'ns faci una narració d'uns fets interessants, etc. I a vegades descobrim que la història al final és de tot menys interessant, vull dir, en molts casos és avorrida, i quan un historiador et diu, tu li dius, oh, és que Juli César, no?
0: Sí.
2: O és que els faraons o el que sigui, i un historiador diu, no, és que no va ser exactament així, tu prefereixes creure la teva fantasia, la teva narració, la teva història interessant que tu mateix, i altres coses t'han ajudat a crear-te. I jo penso que va una miqueta per aquí, no? Que preferim la història com a entreteniment, com a narració, que no pas la història real.
1: La història és un llibre d'autoajuda.
0: Val?
1: Llavors, és una mica... Potser és gent amb més gràcia que Pablo Coelho.
0: Per favor.
1: Però...
0: mira, Pablo Coelho no sé si està viu encara.
1: No ho sé, però ara penso que si tingués una màquina del temps...
0: però... Abans però... a Hitler o a... Prou.
1: Home, a veure, la duda ofende.
0: No rieu, això, home.
1: Però sí que moltes vegades... A veure, la història és una ficció. Per molt que l'emmascarem amb objectivitat, amb cientifisme, al final la història és un relat. I llavors, com tots els relats, generen adhesions o rebuig. I molta gent busca en el passat, on la imatge que té del passat, on la imatge que s'ha construït del passat, una justificació, no? No és, si no, no seria casual... que a la gent quan es divorcia es compra una Harley, s'apunta al gimnàs i es tatua i es fa fan dels vikings.
0: Sí, i la no? Sèrie, no, Ragnar Lothbrok, no?
1: Exacte, sí. No? Perquè projectem en el passat una sèrie d'idees del nostre present, no? I això, bueno, pues, ja veurem que serà una de les constants del programa.
0: Ara que parlàvem d'això dels vikings i sobre quins fonaments s'aixequen els tòpics que tenim sobre el passat?
2: A veure, veurem que els fonaments aquests són molt profuns, però si anem a buscar els culpables més immediats, jo penso que estan en la cultura popular, no? El cinema, Hollywood, òbviament, les històries que ens expliquen sempre, els contes que sentim quan som petits, a les històries, a la música, als videojocs,
0: els
2: no, Patrick?
0: Els videojocs, clar, com Assassin's Creed o Age of Empires, no? Que, vulguis o no, ens generen una sèrie de tòpics, no? Per bé que... També són la porta d'entrada, suposo.
2: Sí, sí, sí. No, per descomptat.
0: Home, Age of Empires, qui l'ha jugat aquí? No, home, clar, veus,
2: per favor.
0: Gent que ve, fantàstic.
2: Bé, és el nostre públic.
0: Hem anat al lloc correcte. Sí, sí. Estem al costat bo de la història. No?
1: Ja, i per què no jugueu al 3, no?
0: I per, no, home, jo t'ho dic ràpid perquè és una castanya. Sí, sí. Doneu-me exemples de pel·lícules que han fet mal.
2: Ràpidament pensem en Gladiator, no? Ràpidament pensem en la pel·lícula de 300, que tothom sap que està basada en una obra de ficció. No dic que siguin dolentes, sinó que fomenten els tòpics. Nosaltres som els primers en gaudir aquestes pel·lícules, però les hem de mirar amb una visió de que estem mirant una ficció històrica. Això també és important. Braveheart, El reino de los cielos, hi ha moltíssimes pel·lícules que fonamenten, no? aquests tòpics, aquestes idees preconcebudes que nosaltres tenim, i moltíssim, bueno, videojocs també, moltíssim. Molta novel·la, no? Molta novel·la històrica... He pensat també amb l'Alberto parlant de com fer el guió, Ken Follett, no? Ha fet molt mal, però també és el que hi ha en Patrick, no? És una porta d'entrada a molta gent per interessar-se per la història, continuar llegint, etc.
1: Bueno, el gran problema és que quan tu consumeixes un producte audiovisual, ja no hi ha res a fer, no? Perquè quan tu llegeixes un llibre, cadascú llegeix el llibre a la seva manera i s'imagina les coses a la seva manera i aboca, no?, la seva experiència, els seus anells, el seu bagatge al llibre. I tu llegeixes la Ilíada i t'imagines Aquiles d'una manera i empatitzes amb aquest personatge, no sé què. Des del moment que veus la peli de Troia, Aquiles és Brad Pitt en pareo, sí. Rubio, guapo i musculoso. I a partir
0: d'aquí... Estic a favor jo d'això, eh?
1: I a partir d'aquí, tot el que no sigui això, no? Es fixa en la imatge i tot el que no sigui així és contrari, no? Helena de Troia és una actriu rosa blanqueta i si de cop i volta la següent peli de l'Odissea, Helena de Troia, no és així, m'estan estafant.
0: Sí, sí, sí, no? Sí, sí.
1: I no entenem que al final el cinema el que fa és fixar una visió única del passat, no? Perquè... El Reino de los Cielos diu que Jerusalem és així, o que les croades són així. M'és igual com te les has imaginat tu, m'és igual com hagis llegit, m'és igual a quins historiadors segueixis, si t'has fet la carrera d'història, a partir d'ara tens a Legolas allà amb el cabell curt fent de coses que fa Legolas.
0: Ah, però una cosa, m'esteu dient aleshores, Albert, Alberto, que Gerald Butler a 300 que fan d'espartans, m'esteu dient que eren 300 els que eren més de 300 espartans, m'esteu dient que no anaven despullats, m'esteu dient això?
1: Pues que és igual.
0: Home, no és igual, queda molt bé en pantalla. No?
1: Home, clar, Gerard Butler queda bé sempre, vull dir, no, això no, en això no.
2: A veure, òbviament no anaven despullats. Anava la guerra despullat. A veure, sí que és cert que s'havien donat casos d'algunes batalles que s'anava despullat.
0: No esperàveu que anéssim per aquí, en aquest programa,
2: no,
0: però...
2: No, de fet, jo tampoc. Però, a més, també sabem que no eren 300. Només que heu investigat una miqueta sobre el tema, està més que demostrat que hi havia milers de grecs allà. Ah, òbviament, 300 espartans, no? La guàrdia, no sé què, no sé quantos, que si tenim temps, desenvoluparem.
0: Ja en parlarem.
1: Al final dona igual, si eren 300, si eren 305, si eren 290, si anaven amb cuir, si no anaven amb cuir, perquè
2: bueno,
1: el que transmet... Sí, el cuir sempre està bé. El problema és la ideologia que hi ha darrere.
0: Ah, amic!
1: Vull dir, a mi m'és igual si eren 300, el que no m'és igual és que es defensin unes idees de pàtria, de nació, de xenofòbia, de racisme, que no existien fa 2.500 anys.
0: D'acord,
1: no? I que és més problema perquè és més insidiós, perquè no són visibles. Podem discutir si el Coliseu a Gladiator tenia no sé quantes grades, o si els tigres, o si no sé què, no? Però ens mengem la idea judeocristiana del prota pensant en el més enllà i els seus protagonistes, quan si hagués estat un romà com cal, allò...
0: Sí, home.
1: No s'ho menjaven.
0: Tenien esclaus, poques lliçons d'aquesta gent, eh?
1: Bueno,
0: tenien esclaus. Però totes aquestes històries són sempre culpa de Hollywood?
1: Bueno, Hollywood al final el que és el reflex o el punt final d'un procés que, lamento dir-ho, és culpa dels historiadors, no? Quan el segle XVIII...
0: És
1: quan
0: culpa vostra!
1: Bueno, dels historiadors que ja estan
2: en
1: morts.
2: General, en general.
0: Ah, dels que estan morts, val.
2: Bueno, i dels actuals també.
0: Ah, tots.
1: Però aquests estan morts per dins, encara.
2: Per tant, o sigui, en general, els que estan morts.
1: Les Termòpiles, la batalla que perdimos todos. T'imagines?
0: La pau que ens vam donar.
1: Pere Reverte fent com d'equidistant entre els perses i els espartans, no? I dient, bueno, a ver... Un gin toni, por favor. Bueno.
0: Mira, com Pere Reverte. Comencem mirant cap a fora. Qui ens ha posat aquestes imatges tòpiques, aquests bueno, clixés històrics al cap,
1: doncs,
0: aleshores?
1: Partim de que la il·lustració, no? L'humanisme primer reivindica una visió com de recuperació del món romà, de final de l'edat mitjana. La il·lustració també busca com deixar davant... És a dir, estem creant un nou món racional, bo, i per tant la nostra visió del que és el present l'aboquem al passat, no? A partir coses... que ha portat el segle XVIII, com la Il·lustració o la Revolució Francesa, no? Que és el germen dels Estats Liberals, el germen dels Estats Nació. Una vegada que això es crea, traspalten el passat, no? Com ara hem creat les nacions, i no pot ser un invent, no? Perquè me l'estimo molt, la meva terra, les nacions han existit sempre. I com han existit sempre, anem a volcar en el passat totes les nostres dèries polítiques. I, per tant, els grecs eren una nació, els romans eren una nació, si jo sóc blanc, els romans eren blancs, si jo sóc liberal, Juli César era liberal, si jo sóc conservador, Juli César era conservador, no? Llavors, el problema és que la nostra visió del present condiciona el passat, no? Per exemple, actualment comença a haver-hi cada vegada més estudis sobre el col·lapse de les civilitzacions.
0: Ah?
1: Per què? Hi ha una època on s'estudia molt el col·lapse de les civilitzacions, que és casualment als anys 70 del segle XX, que és quan hi ha la crisi del petroli i el món occidental se'n va a la merda. Llavors els arqueòlegs, els historiadors diuen, hòstia, anem a repensar com va caure l'imperi romà, com va caure el bronze final, què va passar amb els maies... Això, a l'època administració Clinton, que tot anava bé, va deixar d'interessar, i de cop i volta torna a haver-hi estudis sobre què passa quan arriba un canvi climàtic... quan s'ha de fer una transició energètica, oh, no? I de cop i volta comença a haver-hi cada, cada vegada més estudis, no sobre l'auge de les civilitzacions, sinó sobre la caiguda de les civilitzacions.
0: Tot això que ens explica, disculpa'm, tot això que ens explica l'Alberto, hi ha un concepte que utilitzeu els historiadors, no?, que crec que és el presentisme, no? És la idea del presentisme, que és aquesta idea d'estudiar el passat intentant ficar-li valors o, diguem-ne, del present. Això parlàvem abans de Gladiator, que jo de petit no ho sabia dir, deia Gladiator.
1: M'encanta molt.
0: Gladiator és una passada de nom, és més, té més força.
1: Bueno, però hem de dir Gladiator.
0: Gladiator.
1: Que al final
0: Gladiator
1: és un terme en llatí i dic Gladiator mal pronunciat en anglès tampoc.
0: Que si ho pensem... En aquesta pel·lícula, Marc Aureli és un personatge bé, gaire demòcrata, que ha de retornar, ell i Maximus, no?, que han de retornar el poder al poble i tal. Bé, i no estan a favor de tirans com eren Còmodus. Per què?
1: Que era amic d'Epstein.
0: Que era amic d'Epstein, segur. No, aquest surrealista Epstein, segur. Que era per fer-los com més simpàtics pel públic actual, suposo que menys els joves, que ara són tots de Vox. Però per la resta, vull dir, sí que la idea aquesta de intentem fer amable el passat perquè encaixi amb els nostres valors polítics i socials de l'actualitat. És això?
2: Sí,
0: perfecte.
1: Bueno,
2: molt bé.
1: Per això el portem.
2: És que ens ho soluciona tot.
0: Això ho he estudiat.
1: Bueno, bàsicament el presentisme és això, és agafar un concepte del present i aplicar-ho al passat. Per exemple, agafeu una novel·la històrica ambientada a l'antic Egipte i els personatges pensen com un senyor capitalista dels Estats Units i fan negocis i pensen en el benefici i s'enamoren bojament de persones.
0: Vols dir que no existia l'amor abans?
1: Existia el desig, existia la passió, però l'amor és un concepte que apareix a l'edat mitjana. La nostra idea de l'amor romàntic és una cosa que, ho sento molt, és bastant moderna. Llavors, en aquest cas, i ara faré allò de... citaré Umberto Eco, que sempre mola molt.
0: Ah, molt bé. Sí, això dona punts. Això
1: Umberto Eco és un senyor que va escriure El nom de la rosa, no sé si el coneixeu. I quan ell va publicar el llibre, li van fer entrevistes, i en una de les entrevistes li van preguntar professor Eco, bueno, que ell era professor catedràtic de semiologia a una universitat italiana, especialista en el segle XI, en Itàlia del segle XI-XII, i li van preguntar per què vostè sent potser la màxima autoritat viva sobre la Itàlia del segle XI-XII, dels ambients intel·lectuals, monàstics del segle XI, ha ambientat la seva primera novel·la en un monestir a principis del segle XIV, no? 200 anys després del que vostè sap. I ell va dir, no, és que jo volia explicar una història que era impossible que els personatges pensessin com jo crec que han de pensar al segle XI, perquè aquesta manera de pensar no s'havia inventat.
0: Oh.
1: Perquè Guillem de Baskerville, que és una mena de trasunta de Sherlock Holmes, utilitza un mètode deductiu, fa d'investigador privat, no? I té una manera de pensar que és impossible abans de Guillem d'Ockham.
0: Que és el de la navalla, el que va fer la navalla.
1: Sí, que és
0: el forjador.
1: Sí. Hi ha el vaquilla i Guillem d'Ockham. Llavors, fixeu-vos, no? Dic, és impossible que jo, sent un expert del segle XI, els personatges del segle XI pensessin de la manera que jo... Després hi ha gent que fa... fa sèries de novel·les sobre detectius privats de l'antiga Roma, no? Soc un senador romà que investigo com si fos...
0: Crims!
1: Falten 1.500 anys de que algú pensi, no?, de que siguin capaços de pensar com el teu personatge està fent, no? Llavors, això és el presentisme. O agafes Joc de Trons, que és fantasia però és medieval, i de cop i volta tots són capitalistes, i ens agrada perquè són famílies disfuncionals, o El León en Invierno, no?, aquella pel·li tan xula, on tu veus una família disfuncional americana que necessita psicoanàlisi, tenia d'anar al psicoanalista i deixar-se de tonteries. El presentisme és trasplantar al passat idees del present. Això, no, és que si ara estem així, llavors això, no? O sempre ha estat, el capitalisme sempre ha estat aquí.
0: O que Espanya sempre ha existit, no?
1: O Espanya, sí, això. De fet, la tenia apuntada, Esperanza
0: Aguirre. Ja t'hi van sortir Espanya, no?
1: Espanya és una nació con 3.000 anys d'història. Dius, bueno, pues serà en tu casa.
0: Sí. L'emperador Adrià, no? Dient, hòstia, dir... Jesús!
1: Bueno, clar, i aquest encara, m'emperador Adrià, encara, pues, però 1.000 anys abans.
0: 1.000 anys abans.
1: Vull dir, el senyor Fenici que va arribar a fundar Cádiz,
0: sí,
1: mi arma, ja era...
2: Era espanyol.
0: La millor truita de patates a Cádiz, no? Com seria?
1: La millor truita de patates... a només 400 quilòmetres de Madrid, al centre de Madrid.
0: A veure, un altre element que ajuda a construir aquests tòpics és una idea molt instaurada, que és una mena, diguem-ne, com d'argonisme històric, no? Que diu que hem anat progressant sempre, no? Que sempre hem progressat, i és a dir, que el món d'ahir sempre era pitjor, era més trist, era més dur. Això és així?
2: A veure, amb aquesta idea, nosaltres sempre pensem sense voler en el progrés, no? Que sempre la història és lineal, cap amunt, i per tant, estem en el súmum. O sigui, nosaltres ara estem al punt àlgid de la intel·ligència humana, de
1: aquí,
2: la tecnologia.
1: Aquí on ens veieu, eh?
2: Sí, aquí, sí. Aquí, aquí. I jo penso que és un altre d'aquests tòpics que són la base, o sigui, són les arrels de moltes dels clichés aquests històrics que tenim. Avenç tecnològic no vol dir felicitat en augment, ni drets en augment, ni llibertat en augment, i a més, també hem d'entendre que la humanitat no és un bloc. O sigui, no tota la història avança endavant per tothom, sinó que hi ha molts factors, la classe social, la geografia, el gènere, no? Són moltes idees que fan que, per molt que hi hagi molts avenços tecnològics, sí que ajudaran a certes persones a tirar endavant, però moltes altres les continuaran deixant enrere. Vull dir, això és una idea. O sigui, que nosaltres ara tinguem un iPhone no sé què a la butxaca no ens fa més lliures, no ens fa més feliços que un caçador-recol·lector de fa 10.000 anys d'història. No? Vull dir que són idees que ens hem de treure al cap, que no necessàriament perquè la història vagi avançant i la tecnologia augmenti, la gent sigui més feliç ara que a l'antiguitat. Sí, perquè la felicitat tal com l'entenem ara també és molt diferent a com s'entenia fa milers o centenars o inclús dècades. Vale?
1: I més ara que Paulo Coelho no ha nascut. Ara de cop i volta la felicitat és una altra cosa.
0: Dèiem, estem cardats, ens estan tallant el cap, però Paulo Coelho no existeix.
1: Però Paulo Coelho no existeix, que això és potser la millor notícia que podria existir. Jorge Bucay, admiro a tu.
0: Jorge Bucay. Mai...
1: Bueno, el gran problema és que aquest discurs del progrés és un discurs capitalista, no? El benefici, la riquesa...
0: És una mica
1: progrés.
0: Comunista, l'Alberto, eh?
1: Una mica. Bueno. Ara no sé què contestar, però bueno, passaré. Ja t'ho trobo.
2: Deixa que els fets...
0: Perdona.
1: Aquest progrés històric és el que portarà l'imperialisme, el colonialisme, no? O sigui, Europa progressa, no? I per més que altres parts del món, es mereix invair altres parts del món, no? Si el govern de Venezuela no t'agrada, doncs el treus perquè tu saps més que...
0: Això no passa mai.
1: Llavors, el gran problema és que això és mentida. És mentida a nivell històric, però és veritat en un moment molt concret, que és la generació dels nostres pares. Sí que, evidentment, que van viure millor que les generacions anteriors, perquè joder, van viure en el món després de la Segona Guerra Mundial. Vull dir...
0: Sí, el llistó estava baix, diguem-ne.
1: Però, per exemple, nosaltres som una generació que objectivament viurem pitjor que els nostres pares. Vull dir que aquesta idea de progrés que sembrava una veritat històrica no és veritat ni tan sols en els últims 50 anys.
0: Interessant.
1: Però sempre tenim aquesta idea. Al final és una idea del... és pur racisme, no? És, la gent del passat sempre és més idiota que la gent del present perquè progressem i, per tant, jo sóc molt més vàlid, no? Si jo estic... I això té una derivada molt inquietant, no? Si les meves condicions actuals són una merda, perquè treballo molt, el meu cap m'explota, les meves relacions de parella són una merda, la meva vida no té sentit... Hòstia, com a mínim no sóc un camperol medieval, no? Perquè si estic molt malament, aquest tio fa mil anys hauria d'estar molt pitjor que jo, no? Això és aquest darwinisme històric, no? Pensar que les coses evolucionen com si fossin Pokémon.
0: D'acord.
1: Però és que ni això, perquè tu objectivament agafes un Raichu i agafes un Pikachu...
0: D'acord.
1: I a veure, jo no obriré una enquesta, però el Pikachu és molt millor que el Raichu.
0: El Pikachu és molt millor que el Raichu,
1: Raichu
0: amb això estem d'acord.
1: Raichu és Pikachu d'extra ràdio.
0: Hòstia, diu.
1: De Raichu.
0: Tenim... Josep Figueres està en l'associació de Raichu.
1: No, jo també, clar. Demano disculpes.
0: No, tu ets racista de Pokémons, ets fan d'alguns Pokémons. Aleshores...
1: Vaja,
0: gràcies, meu. Gràcies, Claudi.
1: Aquesta és la teva opinió. Veieu?
0: I molt bona, fill, molt bona. Ben fet.
1: Però convenim els dos en què Pichu...
0: Ah, Pichu no... En fi, aleshores som una mica paternalistes.
1: Ara remuntes això, va.
0: Som una mica paternalistes amb la gent del passat.
2: Extremament. De fet, nosaltres quan pensem en la pobra gent del passat, no, que vivien, que treballaven jornades molt llargues, que eren serfs, que eren vassalls, que vivien esclavitzats al camp, dèiem, pobrets. No? Pobra gent que vivia... Per què no s'alliberaven? No? Perquè creien en coses com el purgatori, no? Les indulgències... Pobrets, no? Els mirem amb el que comentava en Patrick, amb paternalisme. Eren com nens, els mirem com nens. No, eren així perquè no en sabien més. Clar, nosaltres els mirem amb una perspectiva històrica que entenem perfectament cada cop més, no? quin era el seu entorn, quines eren les seves lògiques de comportament, quina era la seva societat, i per nosaltres és molt fàcil dir que les indulgències eren mentida, no? Aquest pagament que es feia per anar menys temps al purgatori o inclús saltar-se'l. Però clar, en aquella època, si a nosaltres ens estan venent que has d'invertir diners perquè si no la inflació se't menja els teus estalvis, no? Pues, clar, també són coses que nosaltres ens estem creient, no estic dient que sigui mentida, però
0: sí, home,
2: que
0: però potser... Les plans de pensions, és el mateix.
2: Que potser d'aquí un temps, no? Vull dir, els historiadors ens estaran mirant i ens diran, què feien aquests?
1: I que el coneixement general d'una societat... Que el coneixement general d'una societat avanci no vol dir que avanci d'una manera repartida entre el total dels individus. Com funcionen les proteïnes?
0: És una pregunta trampa?
1: Com funcionen les proteïnes? Quins coneixements... Jo també...
0: S'està tirant el rotllo, eh? S'està tirant el rotllo. No? No?
1: Com calcularíem l'àrea de, jo què sé, del Camp Nou? Home, hem progressat, no? No són com la gent imbècil de, jo què sé, de Manresa fa 5.000 anys que encara no tenien progrés. Fixeu-vos, no? És estúpid calcular el progrés d'una societat o el progrés de la qualitat de vida basant-ho en la intel·ligència personal de la gent del passat, no?
0: Això no ho havia posat al guió, el tio, eh?
2: No,
0: bueno,
2: no.
0: Això ho tenia ja allà ben guardat. En això que comentàvem d'aquest suposat progrés, sempre pensem que el passat eren uns salvatges que es decapitaven, que es torturaven, que pensava que estaves fotent imatges de tortures i de decapitacions, i està el meu fill aquí, eh? Sembla com que el valor de la vida, d'alguna forma, no era el mateix que ara, no? La història és realment un procés de civilització on cada cop som menys violents o no?
2: Òbviament no, només cal veure la història de l'últim segle, no? Per exemple, o la història actual.
1: De l'última setmana.
2: De l'última setmana, correcte. A veure, potser sí que és menys probable que ara, si anem a una taverna, algú ens apunyali, és menys probable que passi això ara que al segle III, no? Però sí que és veritat que vivim en una societat on se'ns ha allunyat la violència. O sigui, la violència és una cosa aliena a nosaltres. S'ha industrialitzat la violència, s'ha centralitzat en l'estat la violència. Ara és una violència molt més freda, no? No només hi ha una violència física, que és la que ens imaginem del passat, sinó que hi ha altres tipus de violència. Una persona amb corbata, aprovant un decret, no?, o fent una votació, està condemnant a mort o està condemnant a viure menys anys amb moltes famílies, amb temes d'habitatge, no?, amb temes de canvi climàtic, vull dir...
0: També és molt comunista, eh?, l'Alberto. Vull dir, és cert, vull dir... Aleshores, és mentida aquesta idea que tenim, no?, de... És una imatge que ens muntem. Segurament el problema és que ens seguim mirant amb molta arrogància al passat fins a un punt una mica tòxic, especialment... Potser conveniu amb mi en el tema dels homes, en el tema de la masculinitat. La nostàlgia històrica acostuma a ser allò d'abans sí que tenien valors, els romans eren homes de veritat, els de 300 sí que, hòstia, aquests tenien collons.
1: Dos.
0: Com
1: Franco i Hitler.
0: Exacte.
1: Junts.
0: Entre els dos, exacte. Per què tendim a idealitzar un passat que realment no va succeir mai?
1: Bueno, perquè al final... En aquest cas concret de la masculinitat tòxica aplicada al passat és perquè, afortunadament, sí que hem progressat en drets civils, no? L'extensió de pràctiques que abans, en els últims 300-400 anys, no eren així. Perquè, per exemple, paradoxalment, era molt més lliure la dona del segle XIII que la dona del segle XVII.
0: Epa!
1: Però això ja és un tema per un altre programa. Clar, el gran problema és que transplantem les nostres idees polítiques al passat, no? I llavors, com tu ara... et sents qüestionat en la teva virilitat perquè, sorpresa, les dones estan ocupant espais que tu abans tenies, enyores una època, no?, on això que has perdut creus que va existir, que no necessàriament va existir. Perquè, en el fons, el passat és un conte de fades. El passat és un país llunyà, no? Fa molt temps, en un lloc molt llunyà, no? On hi havia castells i fades i històries, i allà aboquem tota la nostra merda, i ens importa, al comú de la gent li importa zero com era la vida real al passat, o com era l'edat mitjana real, o com era l'antiguitat real. M'importa buscar les justificacions per les meves opinions polítiques actuals, no? I aquest és potser el gran problema, no? I això es veu, doncs, en qualsevol tema, de racisme, de supremacisme, de masclisme... transplantem en el passat les nostres idees i manipulem el passat en el que considerem oportú i ho simplifiquem, no? Aquesta potser seria la màxima dels cunyats, no? Frases lapidàries, sentències lapidàries sobre el passat, que, bueno, com que són lapidàries, no són costa molt rebatre, no? Perquè com apel·la en aquest sentit, no, del presentisme, del progrés, de pontificar, costa molt si no tens els arguments històrics, no?, per contraposar exemples.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Tirem ja.
1: Sí, sí, d'acord. Tirem ja,
0: perquè se'ns acaba el temps.
2: Què era això?
0: Se'ns acaba el temps.
1: Tòpics històrics. Hi ha passats i civilitzacions bones i dolentes? Quines són?
0: Sí, evidentment. Nosaltres ja ha anat sortint, no?, al llarg de la conversa, i sobretot si vosaltres penseu en un passat i penseu un passat bo, doncs pensem en l'antiguitat clàssica, no? Pensem en Roma, en Grècia, que era tot molt blanc, molt net, tothom amb túniques passejant tranquil·lament pel carrer. És un passat que tenim molt idealitzat, i en canvi, si pensem en un passat dolent, pensem en l'edat mitjana. Sí, l'edat mitjana, ara ho desenvoluparem una miqueta més, però és on hi ha més tòpic, bueno, un dels llocs on hi ha més tòpics, i on hem posat més imatges preconcebudes, etc., que pobra edat mitjana està bastant fotuda. També és veritat que l'edat mitjana té dues parts, no? Té una part molt bonica, que és l'edat mitjana dels castells, dels dracs, no? Bueno, una edat mitjana preciosa, dels unicorns, i en canvi llavors tenim l'edat mitjana bruta, violenta, la que dèiem abans a la introducció, que la gent vivia 30 anys, no?
1: Que et posen a les pel·lícules i a les sèries el filtre.
0: El filtre.
1: No, hi havia molt de color, no?
2: Bueno, perquè al final, en aquesta visió interessada del passat, no, hi ha dos grans grups, les civilitzacions bones i les dolentes, no? Les èpoques de progrés i les èpoques d'endarreriment, les civilitzacions positives i negatives. Un exemple molt, molt evident. Tu te'n vas a Itàlia, qualsevol poble d'Itàlia, i vas a un taller mecànic, i és taller mecànic Il Foro di Roma. No? Te'n vas a Escòcia i és taller mecànic McConaughey. El cognom del tio. En canvi, no, perquè és que els nostres avantpassats eren senyors en faldilla, que es pintaven bruts i tal, no sé què. En canvi, qualsevol italià mig té la sensació de formar part d'una cultura mil·lenària i bona i positiva, no? Perquè en el fons, en aquest joc de manipular el passat, hi ha èpoques de progrés i èpoques de no progrés, no? Hi ha passat de primera i passat de segona. El passat romà és un passat de primera, bàsicament perquè Mussolini i els feixistes van fer molt bona feina reivindicant-lo, no?
1: Aquesta idea Mussolini va fer molt bona feina, és un titular que li traurem.
2: Reivindicant sí,
0: sí,
2: això,
0: sí. Farem un vídeo d'això. Sí. Sense context.
1: Que acabi allà.
2: Això hi ha el Pino Puente.
1: Això hi ha el Pino. Mare meva.
2: O sigui, el Pino el feia de...
1: Continuem. És a dir, els feixismes s'apropien del passat
2: Clar, perquè quan tu imagines Roma, imagines la Roma imperial, no? Un senyor sortint a un balcó, aixecant la mà, no? I saludant a legions i legions de stormtroopers,
1: màquina.
2: Allà, en blanc, quadriculats, no? Cada cop i volta són docratis, no? I volen dracs, i l'ordre, i l'autoritat, i el poder, i lo blanc, no? I els braços aixecats, i els edificis de marbre. La Roma de Juli César era de fusta.
1: Sí, a veure, però després... No,
2: després sí, clar, bueno, clar, a la que llegam...
1: De sobte estic defensant els romans com si fóssim...
2: No,
1: i aquesta, estic fent el que anem en compte del programa.
0: Eres el nostre cunyat.
2: Fixeu-vos, quan algú et diu, què sé, titular de no fa gaire, un dels germans Estopa s'apunta a la UB perquè li agrada, és molt fan de l'antiguitat. No tinc zero dubtes que és un flipat de Roma. No?
1: Per què ho dius com si fos una cosa dolenta?
2: No, bueno, flipat de que et flipa, no? De que siguis... És qualificatiu, no?
1: És descriptiu.
2: Veus els romans com són? Però hi ha aquesta idea de que atribuïm al passat una sèrie de... No? Què eren els romans? Eren eficients. Eren autoritaris, però posaven ordre. No? Posaven un idioma, una llei, tots iguals. Un esquirol podia anar de foron romà, des de Galícia fins a Turquia, sense trobar cap cas de corrupció. No? Eren eficients. I quan això arriba, quan això cau, ve la barbàrie. No? Fixeu-vos que aquest discurs s'agafa al segle XX, s'aposta pel cinema... dels anys 20, als anys 30, i es busca aquesta idea, l'estandardització, no? L'uniforme romà és com l'uniforme de la CSS, no? És una identificació, és una autoritat. Llavors, clar, és impossible apropar-te a aquest passat, no? Després la gent... Hi ha, per exemple, la Mari Bert, que és fantàstica perquè és una mica troll, no? I com dius, vale, és que la meitat dels... Tu arqueològicament mires i la meitat dels legionaris romans que havia al mur d'Adrià a Anglaterra eren negres.
1: M'ha agradat aquest silenci perquè la
2: de cop,
1: gent...
2: I de cop i volta, com pot, que sí, pot sí, haver-hi sí. Un romà moreno?
1: Ara, cada vegada que cardes una sèrie, una sèrie amb legionaris negres...
2: És que la quota, Netflix. La quota...
1: Sí, sí, la quota.
2: La quota la que reps tu.
1: Efectivament.
2: Però,
1: que això encara és més heavy quan el Senyor dels Anells hi ha nans que són negres o elfs que són negres, i això és un problema gravíssim. I és com, saps que els elfs no existeixen, no? Vull dir, no...
0: No t'ho preguntes.
1: Cosa duríssima d'explicar.
0: Preguntes perquè n'hi ha un de negre,
2: no? Sí, sí, sí. Els senyors, aparentment, funcionals, que es queixen de que hi hagi una sireneta negra.
1: Ah, sí, sí.
2: Però no per un principi que diguis, és que com viu al fons del mar, no li arriba la melanina i per això no pot tenir... No. Perquè, home, com pot no ser pal roja, clar. La sireneta.
1: Però Jesús era blanc, el tio.
2: Clar,
1: Jesucrist era blanqueta.
2: Pelazo.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: L'edat mitjana, què passa amb l'edat mitjana?
1: A veure, l'edat mitjana és la gran víctima. Necessitem un boc expiatori, no? Necessitem que l'edat mitjana sigui fosca perquè la nostra època, o les èpoques posteriors de l'edat mitjana, que el seu propi nom ja està castigat, no? Siguin lluminoses. Necessitem un passat, un boc expiatori on fotre-hi tota la merda allà, no? El filtre aquest gris, el fang, no? Carrers plens de merda pel carrer, i que és totes aquestes idees preconcebudes, no? Necessitem creure que aquesta gent era terrible, feia coses terribles, cremava bruixes, posaven cinturons de castedat a les seves dones quan anaven a la guerra. Necessitem creure això per oblidar-nos que els materials que es fan servir per construir els nostres mòbils s'han extret d'una mina del Congo i ho ha fet una persona en situació d'esclavitud.
2: Té mòbil, no és comunista.
0: No, tots tenim mòbil.
1: Vull dir que bueno, llavors ja el tema del tecnofeudalisme, no, Alberto?
2: Uf. Bueno, potser és aquesta idea, no? No sé si heu sentit el concepte, no fa gaire, del tecnofeudalisme. Estem avançant cap a un tecnofeudalisme, no? Perquè hi ha unes empreses tecnològiques privades, no? Que manen per sobre de l'Estat, no? I això és tornar al feudalisme. Dius, no, això és capitalisme. Vull dir, fixeu-vos que quan, per parlar del capitalisme tecnològic extrem, que és l'evolució dels últims 200 anys, no?, de com funciona el capitalisme, com és una cosa dolenta, ja no pot ser capitalisme. Ha de ser tecnofeudalisme. No? Hi ha un llibre molt bonic, no recordo l'autora, però ella era la dona de l'ambaixador iranià, crec que era, no sé on, a Anglaterra, i crec que el seu marit la pagava. El seu marit era un senyor horrible i ella patia mals tractes, no? I llavors ella va fugir i va fer la seva biografia. I aquella biografia es va titular i es va distribuir per tot el món amb el títol Mi senyor feudal. I dius, home, perdona, el teu ambaixador del segle XX potser tenia moltes coses, però no és un senyor feudal. No? Perquè automàticament atribuïm a certes èpoques del passat coses dolentes. Una cosa és negra, dolenta, bruta, és medieval. Regine Pernod diu que el París de Felip August, el París del 1180-1210, hi havia més banys públics que piscines municipals al París de la dècada de 1950.
0: Coi.
2: Dada. Aneu a Barcelona, teniu dos carrers que són banys nous i banys vells. Els banys nous són del 1100 i pico. Vull dir, aquesta idea, no? El que fot fàstic són les termes romanes. Que és que si alguna vegada heu fet caldo...
0: Hosti, tio.
2: Allò no drena. Vull dir, allà recomanaven que anessis a primera hora quan l'aigua era neta.
0: Això és així,
2: això és veritat. I els propis romans sabien de totes les malalties que portaven les termes romanes. En canvi, els banys medievals són molt més higiènics. Però fixeu-vos, si us diguessin, tenim una màquina del temps, què preferiu anar? A una terma romana o a un bany medieval?
0: Ah. Jo preferiria anar a fa 5 hores que no havia vingut aquí encara. Perquè m'esteu destrossant la vida. Sí, com sigui, hi ha tota una sèrie de tòpics.
1: Mai més vindrà, Alberto.
0: No, mai més vindrà. No, sé que és una trampa. Sí, com sigui, al final tots aquests tòpics el que juguen és a dir que nosaltres som els bons i els altres són els endarrerits. És a dir, al final és una lògica entre el nosaltres contra els ells. No? És l'alteritat aquesta. No?
1: O sigui, els tòpics són molt bona eina per construir aquesta idea de que, o sigui, per definir-te tu mateix necessites definir l'altre, no? I per ser tu el bo, necessites que l'altre sigui el dolent. I llavors, els tòpics són molt bona eina per fer això, no? De fet, avui ens estem matant a bones cites, eh? Josep Borrell...
2: Màquina!
1: Va dir fa un temps... No sé. Com està Josep Borrell?
0: Deu estar bé.
1: Algú sap com està Josep Borrell?
2: No es viu.
1: Sí, això sí. Això
0: algú
1: sí.
0: Diu, és el mateix mon pare.
2: Amb incontinència urinària, però bueno. Heu vist les fotos, no? No les heu vist?
0: A les termes romanes... Va, parou.
1: Josep... Hòstia, malament, eh?
0: Per favor.
1: Josep Borrell va dir fa uns anys que Europa és un jardí i la resta del món és una jungla.
0: Ah, cert.
1: Sí,
0: cert,
1: ho recordo. L'alteritat...
2: Home, ell de jardins sap molt, perquè és un capullo. No, vull dir, no, de flor, un capull.
0: Després parlem de tornar del cotxe, que t'he d'explicar moltes coses. Bé, amb això de l'alteritat també hi ha el concepte aquest d'orientalisme, no? O el concepte aquest d'Orient, no? Que ho veiem molt precisament a 300, no?
1: Sí, perquè de fet des de les conquestes d'Alexandre el Gran fins a l'actualitat, que la civilització occidental, notis les cometes grans, veu des de certa superioritat la civilització oriental, no? I, per exemple, la pel·li de 300, el que dèiem, no? Es veu moltíssim, no només a la pel·lícula, sinó també a la novel·la gràfica, en què els espartans són gent que està musculada, no són gent
2: bueno,
1: forta...
2: Frank Miller,
1: que formen de manera amb una falange perfecta, no? Mentre que els perses, si llegiu la novel·la gràfica, es veu perfectament com són una turba desordenada, amb persones... Bueno, si mireu la pel·lícula, no? Persones amb deformacions... Deformacions. Xerxes mateix, no? Que porta tot de piercings, afeminats... Hi ha persones que s'estan estirant els cabells del públic, em sap greu.
0: Jo ho faria, si pogués.
1: Però és això, no? Que la separació aquesta entre Orient i Occident comença llavors, continua també actualment, no? Vull dir, amb totes les campanyes al Pròxim Orient, no? Al finals del segle XX, inclús actualment també, no? Aquesta idea que durant la Guerra Freda també l'enemic era el soviètic, robòtic, sense sentiments. Després, més tard, després de l'11S, l'enemic és l'àrab, no? Que és un terrorista, no? un fanàtic, etcètera. No? És aquesta idea una miqueta de Occident contra Orient. Occident és la llum, és la democràcia, és la llibertat. Orient és el fanatisme, l'exotisme, l'afaminament, no? Tota aquesta idea.
2: Bueno, jo crec que ja per acabar, perquè ja crec que estem acabant, anem, com dèiem, tot cunyat és el cunyat d'algú.
0: Tot cunyat és el cunyat,
2: és el cunyat d'algú. No? El cunyat és un cunyat pel cunyat.
0: Efectivament.
2: Que diria Hobbes. El cunyat és un cunyat per l'home.
1: Molaria en llatí,
2: Pues ja està, això els arruma.
0: Sí, cognat.
2: Però podríem haver enfocat el problema completament diferent. Vull dir, els tòpics funcionen en dues maneres. No? Davant del cop del tòpic negatiu, també tenim el tòpic positiu, que també és dolent. Vull dir, hi ha una altra visió d'Orient, que és la fascinació. És que vaig a Japó perquè és una cultura mil·lenària.
3: Oh! Sí.
2: Aquesta cosa, no? Aquesta fascinació. És que són molt espirituals.
3: Sí. He anat a l'Índia...
2: He anat a l'Índia i sí. M'he trobat...
3: He trobat la mateixa pedra, doncs torna't a l'Índia.
2: No, clar, ets... Vull dir...
3: Sí. Oh, pau. Sí. Soc una ciutadana clar, del món.
2: Una ciutadana del món.
3: Això és mític. Què però... ponen tu DNI? No, és l'única vegada que es pot dir això.
2: A l'Índia, jo sí que pondrà a l'Índia el teu DNI. Podríem haver fet el programa, per exemple, de l'altra banda, no? Per exemple, tot el revival que hi ha sobre... Que és una reacció, no?, a aquesta visió tan conservadora de la història, no?, sobre les bruixes a l'edat mitjana, no?, les bruixes com si fossin feministes d'avantsala, o, per exemple, els càtars.
3: Ah, sí,
2: ens fascinen els càtars,
3: perquè
2: eren pacifistes i vegans i macos, eren una secta rigorista intransigent que deien que el món l'ha creat el dimoni, que només ells tenen la veritat... que la resta del món ha de cremar-se i que ells són els s'autodominen com a perfectes.
3: Sí, el cruce...
2: O sigui...
3: Tenim l'últim càtar!
2: Ben cremats estan. Vull dir...
3: El Crusader Kings molen, els càtars. No sé si...
2: No, clar, però perquè és un producte del segle XXI.
1: Sí, sí. Mola.
2: I càtars...
3: Sí, hi ha un moment que apareixen els càtars.
2: Però actualment, no... Fem turisme, anem a visitar la cultura càtara, la cuina càtara, els castells càtars, eren gent pacifista, progressista... També són tòpics, no? També, repeteixo, tot cunyat té el seu cantó lluminós.
3: Sí, sí.
2: No? Llavors, la gran precaució d'això és que deixem la història tranquil·la, no? Que a vegades siguem molt conscients de què estem jugant. Quan justifiquem el present des del passat, estem manipulant.
3: Però aleshores Russell Crowe era bo o dolent, tio?
2: Russell Crowe... Com a actor o com a...
3: Com a actor és molt bo, tio.
2: Clar, és millor actor que Gladiador.
3: Saps que ho anava a fer Mel Gibson?
2: Hòstia, m'hagués encantat que Mel Gibson fos Gladiador i que, per lo que sea, la cadena del tigre... Saps el...
3: Pobre Mel Gibson, tio.
2: Bueno...
3: Vols afegir alguna cosa més?
1: No, que us convidem a repensar tots aquests tòpics, no? Repensar si Roma era blanca, si a l'edat mitjana tot el filtre és gris i brut, i us convidem a estudiar una mica més tot això, a mirar-ho amb una altra mirada i a recomanar aquest programa. Si en un àpat, si a la propera calçotada que feu teniu un cunyat, doncs digueu, escolta aquest programa.
2: Però sobretot no digueu, com diuen els de Porta de Troia, estàs equivocat. Recordeu que els cunyats poden estar equivocats, però són família. I són perillosos perquè hi ha molts. no?
0: I jo no tinc res en contra dels cunyats. Tinc un amic que és cunyat. Roma Victis! A les portes de Troia.
4: Amb Patrick Urbano.
5: A les portes de Troia. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
6: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La...

0: és l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Quina meravella ens porta avui la Natàlia Cerezo. Un conte fet a mida per Sant Jordi. Una història per recomanar-nos més contes, més llibres i omplir les nostres biblioteques personals de molta màgia.
2: Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles.
1: En Roger Bastida ens regala un viatge en el temps, tot llegint Passeig de Gràcia, la seva última novel·la guardonada amb el Premi Santa Eulàlia de Barcelona, publicada per Coma Negra.
3: Jo t'explicaré les vides íntimes d'aquestes persones i a partir d'això tu ja aniràs descobrint l'època a poc sense necessitat de dir-te, mira, en aquella època passava això i allò altre i políticament estàvem així o estàvem aixà.
1: I Estén Capel, En fermes sobre la terra, publicada per Edicions 62, també ens transporta a Gràcia, a Barcelona, però a una de molt diferent, la de 1938.
4: Les bombes són bombes i fan molt de mal. Jo volia reflexionar justament sobre això, sobre les persones, sobre la quotidianitat, sobre les dones i sobre també la infància sota les bombes. Vull dir que aquesta nena que parla és una nena d'11 anys, inspirada amb la meva mare, que tenia aquesta edat, quan van llançar bombes sobre Barcelona. Direm que és el moment de la Guerra Civil, però jo m'hi fixo sobretot amb les bombes llançades expressament sobre la població civil.
1: Acabarem amb les novetats editorials amb què s'estrena Cosa Nova 17488. En parlem amb les seves editores Esther Enric i Verònica Albuquerque.
0: Ja ho heu escoltat, tot a punt per aquesta nova edició del Calaix, la número 337 de la temporada 7, capítol 32. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles. Un dia, el pare drac va emmalaltir. La seva veu, un dia poderosa, es va convertir en un lament greu, i les seves urpes, que abans podien agafar un arbre i fer-ne un escuradents d'una sola urpada, li penjaven, flàccides, a banda i banda del cos. Notant que li quedava poc temps, un matí el vell drac va reunir les seves filles. «Filles meves, estimades filles meves», va sospirar el drac, «haig de morir aviat». «No estigueu tristes, la meva vida ha estat llarga i agraïda, però com que he estat pare solter, he tingut poc temps per trobar el que fa tota la vida que busco. Vull escoltar la millor rondalla del món. Només així podré morir en pau». Immediatament, les tres filles del drac van partir cap a tres direccions diferents. La gran va dirigir-se als confins del món, a les illes de l'Extrem Orient. La mitjana, als càlids deserts de l'est. I la més petita, a les terres grises i gelades del nord. La filla gran, tot i que havia fet el viatge més llarg, va tornar la primera, perquè sempre era la primera en tot. Del Japó va portar el llibre Kueidan, Històries japoneses de fantasmes, de l'Afkadi O'Hearn. «Mireu, pare, us porto l'Orient més llunyà, una terra preciosa i antiga, plena de llum i de foscor, com una pedra preciosa amagada en un cofre. En aquestes rondalles hi trobareu tota mena de monstres i fantasmes fabulosos, els vostres preferits, a boscos encanta espantar els humans». El vell drac va riure baixet i va demanar a la seva filla drac, que ja estava convençuda que seria ella qui portaria la millor rondalla del món, que li llegís aquells contes misteriosos. I tots dos van riure i espantar-se, i durant una bona estona van oblidar que el vell drac es moria. L'endemà va arribar la filla mitjana, que tornava encara amb sorra sota les urpes i olor d'encens, i un volum vermell, Els narradors de la nit, de Rafik Shami, agafat amb les dents. «Pare, segur que les meves germanes us han portat les millors rondalles del món, però per ventura escolteu també les meves. Els narradors de la nit, un home pateix un encanteri i set dels seus amics li han d'explicar un conte per guarir-lo. Oi que s'assembla a nosaltres?» El vell drac va tornar a riure baixet, i tot i així sempre volíeu que us el llegís. Però el vell drac va tornar a riure i els va agrair totes les rondalles, i els va dir que mentre continuessin llegint, ell no es moriria, i segurament encara estan llegint en la seva cova de roses. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Roger Bastida és llicenciat en Història de l'Art i la seva àrea d'especialització són els estils de vida del 1900, a cavall entre els segles XIX i XX. Treballa en el món audiovisual com assessor històric de sèries d'èxit com La Templanza, La Reina Victòria Eugènia o Cira, i és professor d'història de la indumentària aplicada al disseny del vestuari de cinema i televisió a l'ECAM. És autor de La mirada de la Sargantana, La llarga revetlla i Sota l'ombra de la Washingtònia. En l'aventura de tres nissagues catalanes descobrirem l'essència d'un gran estendard de Barcelona, com és el Passeig de Gràcia, escenari de tensions històriques entre bellesa, riquesa i desigualtat social. Nobles, burgesos i obrers s'entrellacen en un relat marcat per amors impossibles, ascensors fulgurants i caigudes estrepitoses. Amb ells recorrem els primers anys del Passeig de Gràcia, quan acollia un extraordinari parc d'atraccions fins a l'actualitat, aparador de l'elegància i del consumisme radical. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: Doncs que ens anem cap al Passeig de Gràcia amb en Roger Bastida, història d'una família, bé, d'una família, jo diria d'unes quantes famílies, però quin tros d'història. És el Premi de Novel·la Santa Eulàlia de Barcelona, està publicat per Coma Negra I aquí, mira que a vegades em renyen perquè em diuen sobretot sigues neutre quan facis les entrevistes. No puc ser-ho, és impossible. Roger Bastida, has fet una obra d'art.
3: Bueno, moltes gràcies. Ja serà menys, encara m'ho creuré, però moltes gràcies, molt agraïts.
2: Jo crec que tu pots començar a creure perquè realment, bé, a part de que l'edició està molt ben cuidada i és preciosa, la coberta és una meravella, però tot a l'interior. I ara ho dèiem, a vegades no és tant el que expliques, sinó com ho expliques.
3: Sí, bé, primerament estic molt agraït a la feina que ha fet Coma Negra. Han fet una feina d'edició molt generosa, subtil. Estic agraïdíssim i molt content. I sí, efectivament, la intenció no era tant explicar una història, sinó fer les voltes per explicar-la d'una determinada manera que no fos la forma clàssica de la novel·la històrica tradicional.
2: No, de clàssica i de tradicional no en té res. I això que aquí hi ha tots els grandes d'Espanya,
3: Déu-n'hi-do, aquí hi ha una mica de tot.
2: Hi ha unes personalitats impressionants.
3: Tots els estaments socials de la seva època.
2: Bé, jo ara començaré per la teca, que és Passeig de Gràcia. Realment, amb aquesta família el que veiem és tot com anant, no? Tot aquest recorregut històric que tu, a més, ens el presentes molt bé, perquè vas fent 6 interludis per mostrar-nos diferents etapes, no? Des de l'inici fins al final. Per què Passeig de Gràcia? Vull dir, com és que vas dir, vull fer això? Perquè és curiós, no? Penses estar allà i ningú el fa servir.
3: Sí. D'una banda, per el pur gust personal d'escriure. És a dir, jo no escric com a única font d'ingressos. Jo tinc una altra feina, treballo en audiovisual, soc assessor històric de sèries d'època, i escric del que em ve de gust i quan em ve de gust. No tinc la pressió que tenen molts autors que han de fer sí o sí una novel·la a l'any per continuar pagant les factures. Per tant, el punt de partença és el gust per escriure del que vull i com ho vull fer. I, òbviament, dintre del gust personal hi ha la meva de formació professional, la meva àrea d'investigació, que són els segles XIX-XX, els estils de vida d'aquella època, i el Passeig de Gràcia era on cristal·litzaven totes aquestes grans famílies del 1900 i hi havia l'opció de parlar de modernisme, d'interior domèstic, del calendari dels nostres avantpassats, com celebraven la vida, les festivitats, com vestien, què menjaven, etcètera, etcètera.
2: I ja us dic jo que hi ha una radiografia absolutament completa, perquè tens a la Washingtònia, que jo ja ni dic la Washingtònia, que ja s'ha quedat així, però bueno, a la biografia ja surt el títol de la novel·la.
3: Jo li dic igual, eh?
2: Jo crec que aquí jo ja vaig descobrir aquest Roger que no té pressa, que això és, avui en dia, és com un acte de resistència, i que es llegeix per plaer amb el vocabulari, les descripcions, tots aquests adjectius, per realment transmetre l'opulència, el sabor dels aliments, perquè fins i tot amb el menjar se't fa la boca aigua.
3: Sí, tinc una obsessió per les coses petites, per la història en bac minúscula, no? que és la que s'escapa dels llibres d'història. Jo no t'explicaré descaradament el període d'una forma política, d'una forma que és el que tots podem trobar en els llibres d'història, no? De divulgació. Jo t'explicaré les vides íntimes d'aquestes persones i a partir d'això tu ja aniràs descobrint l'època a poc sense necessitat de dir-te, mira, en aquella època passava això i allò altre i políticament estàvem així o estàvem aixà. No, el que jo vull que mostrar és els estils de vida dels nostres avantpassats recents, perquè, de fet, fa 100 anys són només 3 generacions, no en fa gaire.
2: No, perquè ens sembla que quedi molt lluny pel tipus de vestimenta, pels costums de l'època, però realment no és tan lluny. A mi m'ha agradat molt apropar-me a aquest final del 19 i principi del 20, perquè en tenia pinzellades, però jo crec que ara ja he fet tot el dibuix sencer. Jo me'n torno a aquests interludis. Tenim el Passeig de Gràcia aristocràtic, el burgès, el modernista, el comercial, el monumental i el financer. Cada un d'ells acaba, no? Vas explicant les històries i després fas aquests interludis al mig. Jo diria que m'encanta... Bueno, ara ho dèiem, no? A mi m'encantaria estar a l'inici de tot Quan fan una esplanada i diuen això serà el Passeig de Gràcia i poder posar els peus i de dir he trepitjat l'original si em donessin una màquina del temps. Tu cap on te n'aniries?
3: A mi el Passeig de Gràcia modernista, el d'aquestes primeres grans finques modernistes, que gairebé totes, algunes són de nova planta, que les fan absolutament noves, de zero, des dels fonaments, i en canvi moltes d'altres són reformes de pisos que ja existien abans. La famosa Mansana de la Discòrdia, uh-huh. Oi? Les tres cases, la Ametller, Lleó Morera i la Batlló, són reformes de cases que existien a finals del segle XIX, que eren molt més convencionals, molt més clàssiques, i aquestes grans famílies barcelonines contracten els millors arquitectes de l'època per fer reformes integrals en clau modernista. Just aquell moment m'agrada especialment.
2: I els aristòcrates, perquè clar, aquí passem des d'aquest enderrocar les muralles fins a la vida actual, però hi havia una noblesa amb uns protocols, no? A partir d'aquí això ja es desvirtua amb la burgesia, els indians... Que els indians, no us podeu perdre cap dels indians perquè són meravellosos i magnífics, i després ja arriba doncs aquesta, com ho diríem, aquesta noblesa burgesa estranya que ja han de treballar, han de començar a treballar, perquè m'agrada molt quan hi ha un personatge que diu és el primer que treballa contractat per un altre.
3: Sí, efectivament. Ara mateix estava fent una entrevista i la periodista em deia jo no sabia que hi havia aristocràcia catalana. I dic, i tant? Sí? I dic, de fet, esclar, és la, de les tres famílies, n'hi ha una de burgesa, una de proletària i una altra d'aristòcrata, és l'única que és verdaderament barcelonina, uh-huh. I que pot traçar la seva genealogia fins als temps de l'antiga Bàrquino, diguem-ne, perquè les altres són famílies de comarques, són de fora de Barcelona, que acaben a Barcelona per temes d'atzar o per altres qüestions, pel que fos, i això és una tònica habitual del Passeig de Gràcia. Per tant, el llibre no només transcorre a Barcelona, encara que és com l'eix vertebrador de la novel·la, sinó que transcorre per molts pobles de Catalunya, de la resta d'Espanya i fins i tot de l'estranger. I és aquesta mena d'atzar que ens acaba conduint a tots cap al mateix punt, en aquest cas doncs, l'Eixample de Barcelona.
2: Sí, cap a l'estranger, perquè els catalans fem coses a tot arreu.
3: A tot arreu, a tot arreu. I era necessari explicar aquesta aventura catalana a les colònies.
2: Ves que jo penso que sense explicar això costa, no?, aquest canvi, no?, perquè els indians marquen també un abans i un després. Jo penso que hi ha escenes, Roger, que és com un pols, no?, arribar a aquests indians i necessiten la noblesa per poder ser algú, i la noblesa necessita els diners, i al final hi ha d'haver aquestes aliances, aquests matrimonis concertats, però jo els veig com una mica al pols, de dir, som una cosa nova, som la novetat, som nosaltres, i és com si els... És un repte, no?
3: És un repte total, i és una cosa curiosa que penso que la novel·la queda força, força clara, no? D'una banda, tenen més diners que la noblesa i són els que faran, en fi, focs d'artifici per competir amb ella. I de l'altra banda, també la volen imitar perquè usos i costums, protocols, maneres de fer, les volen imitar per assemblar-se a la gent aquesta de llinatges antics que són els purament barcelonins de la història.
2: No, descobrirem moltíssimes coses. El que sí que podem dir és el nom de qui va encetar tot això, Jo no ho sabia, també ho he descobert amb la novel·la. És en Francisco Bernaldo de Quirós.
3: El marquès de Camposagrado, que és una figura absolutament desconeguda, que és la persona que va decidir obrir el Passeig de Gràcia. La novel·la arrenca amb una reflexió sobre la fortuna crítica dels nostres personatges històrics, perquè ja tenim un segle XIX farcit de prohoms de les arts, de la cultura, de la política, que van contribuir d'alguna manera a la història del país i que han passat absolutament a l'oblit. I això és interessant perquè també ens posa a nosaltres mateixos al davant del mirall de la nostra posteritat. Segurament passarem de puntetes pel món i no passa res.
2: de puntetes, perquè a més jo ara quan vagi a Pla de Palau també me'l miraré diferent i em pararé a mirar l'estàtua, cosa que no he fet mai. Ho haig de dir.
3: Que és una, és...
2: Aquí arriben perquè avui tenim públic per l'entrevista, però no sé si us ha passat el mateix.
4: Jo clar. Buscar-la.
2: Veus, he anat a buscar l'estàtua.
3: No, que... no és de les més conegudes, però i això que fa 150 anys que la tenim a Barcelona. És on va multar la Shakira per rodar un videoclip sense permís, per fotre's a dins de la font. Això ja ho podeu buscar per internet.
2: Ves qui li hagués dit a aquest senyor que la Shakira estaria als seus peus.
3: Sí, a més, una cosa curiosa, sí, sí.
2: Bé, doncs aquí comença tot. I et va ser fàcil, difícil, perquè clar, ara també una de les altres preguntes. Aquí hi ha realitat, però també hi ha ficció.
3: Efectivament, tot el que s'explica a la novel·la va passar de debò. La qüestió és que potser no va passar d'aquesta mateixa manera. Jo he volgut fer un mosaic, un trencadís. He volgut utilitzar desenes d'històries reals per crear un artefacte literari. És a dir, que el que s'hi explica és cert, però jo he de treballar literàriament per fer una narració.
2: Jo he anat buscant coses, no les he trobat totes, però vaja, històricament està molt ben... Sí, està molt cuidada i tot el que és el tema de l'aristocràcia, dels marquesos, dels títols nobiliaris i, a més, no, dels edificis i els arquitectes.
3: Sí, és la base de tota novel·la històrica. Vull dir que sovint, quan els periodistes em pregunten, no?, per les meves novel·les, destaquen el tema del rigor històric, etc., com una virtut, com una cosa bonica, i jo ho agraeixo molt perquè és una qüestió que treballo molt, però penso que és el mínim exigible a qualsevol novel·la d'aquestes característiques. Crec que és la base, no? I no és tant què explica, sinó de quina manera has treballat aquests materials històrics i com els dones una forma literària. Penso que això és clau.
2: Després, a l'hora de treballar els personatges, clar, hi ha la creativitat, la imaginació, però suposo que t'hauràs documentat moltíssim. I a més, hi ha fragments d'articles, de cartes, tot això és real?
3: Hi ha una mica de tot. Hi ha coses que són absolutament reals i les podeu buscar per internet. M'agrada molt jugar amb el lector i que dubti molt de si el que està llegint va passar o no va passar i de quina manera. Però és cert que és una novel·la absolutament fragmentària en les seves formes. Hi ha article periodístic, tenim correspondència, fins i tot receptes de cuina, ecos de societat. Tenim una barreja de materials d'arxiu que... A priori, separadament, no tenen res a veure, però conforme vas llegint la novel·la tot va agafant un cos.
2: Saps què m'ha resultat molt curiós? Les flors que són de cera dintre de la campana. Perquè jo quan les veia pensava, quina hortarada, a casa d'algú. I ara penso, mare meva, en el seu moment eren top 10.
3: Sí, i a més...
2: Vull dir que són petits detalls, però penses...
3: Sí, sí, sí. I a més, la botiga que es dedicava a fer aquestes flors va durar fins a primers dels anys 80. Era en el gòtic. Vull dir que és una cosa relativament... Vull dir, va existir...
2: I està al Museu d'Història Contemporània.
3: Sí, vull dir que és una cosa que va existir fins fa no gaire. Vull dir, principis dels anys 80 fa no res.
2: No, jo ara quan les veig, que vaig a casa d'alguna amiga de la meva mare, penso... Tenen una obra d'art.
3: Tenen una obra d'art absolutament extemporània, perquè a nosaltres això potser ara ja no ens agrada, però sí,
2: no,
3: era...
2: No, però ho
3: és. És una cosa... També ja les feien de petxines, bueno, hi havia...
2: Sí.
3: Aquestes, no?, les petxines a la campana de vidre. Són aquestes coses que a nosaltres ja potser no ens agraden.
2: Però en canvi dius...
3: Però tenen la seva història.
2: Després, clar, evidentment, no podem oblidar-nos de tota la part de l'esclavitud, de la seva abolició, de les maneres de pensar, de les diferències, no?, entre pensaments... I després dels hereus, les pubilles...
3: Sí, una cosa que a mi m'obsessiona molt quan escric és la de no jutjar els personatges amb les nostres ulleres del segle XXI. Penso que això, quan, com a lector de novel·la històrica, és una cosa interessant, no? Jo em grinyola molt quan veig la política o la moral del 2026 o del segle XXI en, en, en novel·les ambientades en el passat, amb Grinyola. I jo aquí he mirat, no només en aquesta, sinó en totes les meves novel·les, de separar-me de les problemàtiques del segle XXI i aproximar-me amb respecte i amb rigor a les mentalitats del segle XIX-XX, en aquest cas.
2: Bé, hi ha un fragment que diu: què devien pensar els barcelonins a finals del segle XIX quan van veure canviar el seu Passeig de Gràcia, antic camí de Jesús, quan van veure alçar-se els primers blocs de pisos? Il·lusió? Esperança? Potser tristor?
3: És clar, sempre ens plantegem aquestes coses en clau molt contemporània, quan tanca un comerç centenari, quan són coses de l'avui en dia, no? El tema de la pressió turística, etc. Però aquesta mena de coses, l'enderroc de les muralles, sense anar més lluny, és una cosa que va passar. Què devien sentir els barcelonins d'aquella època? Doncs és una manera d'aproximar-me en el seu pensament. Qui ho sap?
2: Poca cosa t'has deixat, perquè també hi ha l'atemptat al Liceu. Bueno, hi ha una parella, no sé si dir noms, ja ho descobriran, que m'ha encantat perquè trenca els rols de la intimitat.
3: Sí, tendim a pensar que els nostres avantpassats no s'estimaven com nosaltres, i és cert que existien els matrimonis concertats, però també és cert que existien els matrimonis per amor. Per tant, hi ha moltes formes d'estimar-se i no totes eren encarcarades i escèptiques com tendim a pensar.
2: Després també tot el que és als voltants de l'Hospitalet de Llobregat, tot el tema de les colònies, una mica a veure com funcionava tot aquest... Clar, és que no deixa de ser l'inici d'aquest capitalisme.
3: Totalment, totalment. És el que dèiem, no? La novel·la parla molt de Barcelona, però no només de Barcelona, perquè hi ha tota una sèrie de poblacions, no només a Catalunya, sinó a la resta d'Espanya i també a l'estranger, com dèiem, que poden explicar les grans problemàtiques socials, polítiques, econòmiques d'aquest segle XIX-XX que hi havien de ser. Hauria estat absolutament una cosa deformada i una cosa poc rigorosa si jo hagués parlat única i exclusivament de Barcelona i m'hagués deixat fora les comarques.
2: No, aquí surt tot i tothom, des dels més rics fins als més pobres. Jo deia que volia trepitjar aquest Passeig de Gràcia de terra, no?, sense res construït, però hagués gaudit molt amb el parc d'atraccions, menjant aquests xorros, aquestes xicres de xocolata, i després també a la part dels palaus. Jo penso que aquests primers palaus... Uf, quina llàstima. Bueno, queden el Palau Marc i el Palau Robert.
3: El Palau Mercet.
2: El Palau Mercet.
3: El Marc és el de la Rambla. El Palau Mercet i el Palau Robert, que el Palau Robert encara té un racó de jardí, el Palau Mercet l'ha perdut, que ara és famós perquè és on la baronessa Thyssen hi vol posar el seu museu. Esclar, hem perdut els palaus, aquestes bomboneres aristocràtiques, però vam guanyar el modernisme. Vull dir que és una cosa agradolça, no? Si no haguéssim marxat als palaus, no tindríem els blocs de pisos, no tindríem la pedrera. Sí, és una pena, en podíem haver conservat algun més, però esclar, eren la gallina dels ous d'or i la burgesia va dir: bueno, aquí edificarem i cobrarem lloguers.
2: I mentrestant es van casant, es van coneixent, van tenint fills, es van morint, i arriba el Passeig de Gràcia actual. Com és passejar ara, sabent tot el que saps i havent escrit aquest llibre? Has fet alguna passejada posteriori després d'haver tancat el llibre?
3: Sí, moltes, moltes. A mi el Passeig de Gràcia m'agrada molt i trobo que és un carrer que tothom sap posar en el mapa, tothom coneix, no només a Catalunya, sinó a tot arreu. Vull dir, la Pedrera, la Casa Batlló, són famoses mundialment, i és un passeig que els barcelonins encara no hem donat per perdut. Així com la Rambla és difícil... Qui no ha anat a veure els llums de Nadal al Passeig de Gràcia, o qui no ha pres un cafè o ha anat a sopar alguna vegada? No podem comprar el Passeig de Gràcia, no podem viure-hi. Però això no és una problemàtica contemporània. És que els meus avis i els meus besavis tampoc no hi podien ni viure ni comprar-hi.
2: Veus, això és interessant, perquè moltes vegades pensem que és ara, quan no, i realment no, era un passeig... com molt bé dius al llibre, no?, aristocràtic, amb aquests palaus, i vaja... Tothom qui anava a servir a les cases, i encara tinc algun fragment, no?, que veus les minyones o els xofers
5: que els amos tenen, estan al liceu o són fora, i surten al balcó i pensen, ui, ara ho puc fer, ara ho puc fer, i dic, jo en certa manera penso, no sé si voldria ser un aristòcrata o aquestes minyones que quan se'n van els amos es posen al balcó, mira què et dic.
3: Et garanteixo que preferiria ser un aristòcrata. La vida d'aquestes minyones era molt dura, no hi havia seguretat social de cap tipus, cobraven una misèria, treballaven bàsicament a canvi de menjar, de sostre, sí, i d'un sou molt minso. Però, esclar, aquesta classe és obrera, tot i que no és la classe obrera clàssica de la novel·la del 1900, que és la del text. Mm-hmm. És classe obrera, però és servei domèstic. Aleshores, ells mateixos estan en una contradicció, perquè tenen un tipus de vida molt més còmode que la de l'obrer fabril, diguem-ne, però al mateix temps ells no són part de les famílies.
5: Estan en terra de ningú.
3: Estan en terra de ningú, i a més ho tenien molt difícil. Era molt difícil per una minyona casar-se, conèixer algú fora del que era la casa. O sigui, eren vides molt dures.
5: Bueno, les senyores de la casa també tenien un temple, perquè jo no sé si ara les pistoleres seríem nosaltres, Roger?
3: Sí, probablement sí, probablement sí.
5: No eren vides fàcils, tothom tenia les seves coses.
3: Vida fàcil no és ni la d'avui en dia, que t'has de preparar el tàper per anar a treballar i estar perdent el temps a l'oficina, ni la de fa 100 anys, quan les qüestions materials eren una cosa tan complicada, en fi.
5: El que sí que us asseguro és que potser no tindrem una vida fàcil, però quan us assegueu a llegir Passeig de Gràcia del Roger Bastida, volareu a un altre món, a un altre... Les sensacions, el vocabulari, les descripcions, la roba, els menjars, les botigues... Una meravella, de veritat, Roger.
3: No, estic molt, molt agraït, i que bé que n'hagis gaudit tant. Espero que els lectors passin una molt bona estona i que em facin arribar els seus comentaris, m'escriguin pel Twitter o escriguin a l'editorial, que jo sempre estic encantat de rebre missatges dels lectors.
5: Bé, nosaltres ara ens n'anem a fer una xicra de xocolata, en aquest Passeig de Gràcia meravellós.
3: Perfecte.
5: Vinga.
0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura. Sten Kappel és jurista de professió i ha publicat en l'àmbit de la formació, l'adopció internacional o la violència de gènere. El 2019 va rebre la Medalla d'Honor de Justícia pels Serveis Excepcionals. El 2017 va publicar Que no somos iguales. El 2023, La filla de la bòbila, publicat en castellà sota el títol de La camionera. També ha escrit contes infantils i relats. Gràcia, 1938. Els homes són al front o amagats. Les dones romanen a casa. Els udols de la sirena alerten dels bombardejos i obliguen la Teresina, que té 12 anys, la seva mare Rufina i la veïna Rosalia, a amagar-se en un refugi. L'edifici on viuen ha quedat destruït. Dones en temps de guerra i secrets familiars. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
5: Ferma sobre la terra de Sten Kappel és una de les novetats que ens envia Edicions 62. Una novel·la que tenia ganes de llegir, perquè amb l'Sten havíem coincidit diverses vegades, però no... Clar, rebo tants llibres, Sten Kappel, benvinguda. Penses, no arribo, i vull llegir. I amb tu m'he estrenat, que no és la teva primera novel·la, però jo sí que m'estreno en Ferma sobre la terra. Els nostres oients ja han escoltat aquesta breu sinopsi de la novel·la, i jo haig de dir que no es pot explicar, però hi ha moments molt impactants i colpidors. És que les guerres no ens deixen mai indiferents, per molt que se'n parli, Sten.
6: Sí, per molt que se'n parli, per molt que les tinguem presents, per molt que les veiem en directe, les bombes són bombes i fan molt de mal. Jo volia reflexionar justament sobre això, sobre les persones, sobre la quotidianitat, sobre les dones i sobre també la infància sota les bombes. Vull dir que aquesta nena que parla és una nena d'11 anys, inspirada amb la meva mare, que tenia aquesta edat, quan van llançar bombes sobre Barcelona. Direm que és el moment de la Guerra Civil, però jo m'hi fixo sobretot amb les bombes llançades expressament sobre la població civil, com està passant avui dia. Avui dia que ho estem veient en directe i veiem imatges de estàs aquí tan tranquil o no estàs tranquil, perquè no, ningú està tranquil en aquests territoris de on s'estan ara llançant bombes, però està la gent intentant sobreviure i pam, aquí cau una bomba, no? Doncs aquesta és la reflexió que jo volia fer o imaginar-me o fins i tot recrear aquesta situació en la qual s'hi va trobar ma mare. Vull dir que tenim gent molt propera d'una generació superior que ho han viscut, que han viscut el que és una bomba, una devastació, una guerra. I ja sé que ho sabem, però malgrat això jo volia fer aquest exercici personal de posar-me en la seva pell. És el que he intentat, posar-me en la pell de la Tresina, que era el personatge que està inspirat ma mare, i a partir d'aquí doncs, imaginar-me tota la gent que hi havia al redor, perquè aquesta novel·la surt d'aquest primer capítol que es diu La bomba, i aquest primer capítol que va ser un relat que vaig escriure quan vaig sortir molt, molt frapada del refugi de la plaça del Diamant, refugi antiaeri que està molt ben conservat i que recomano molt la visita per poder-nos posar amb la pell de les persones que en aquell moment fugien, es refugiaven de les bombes. Avui dia també hi ha altres tipus de refugis. Aquests refugis que estaven fets per la gent, per la xarxa de gent que buscava com sobreviure. I aquest primer capítol és el que vaig fer inspirant-me en aquesta situació i en aquest moment històric de pensar que ma mare estava allà o, si més no, vaig adonar-me que no feia servir el de Diamant, sinó el de la plaça Revolució, que es va obrir l'any 23, 2023, i es va recuperar una galeria. I aquesta imatge dels refugis antiaeris i aquesta sensació de que en allà la gent s'amagava amb aquella por que durien passar, aquesta sensació de... i tot el que comportava la por anterior, la por durant els bombardejos i la por de després, no? Imaginar-me tot això, ma mare, la situació dels seus pares o de qui fos, de la gent que la rodejava, la veïna, aquestes dones, la germana de la seva mare, la seva tieta, totes aquestes dones que sostenien la vida mentre es llançaven bombes i sostenien les cures, sostenien el dia a dia, la quotidianitat. Així ens comença la novel·la, no? Sergint uns mitjons. Ella estava sergint uns mitjons quan sent la primera sirena, que és aquell moment que ja t'altera, ja no pots continuar una vida normal amb una sirena de bombardeig. I a partir d'aquí doncs, he intentat reconstruir tota aquesta situació de la gent que estava al seu voltant i per què estaven allà, per què estaven al seu voltant i per què estaven amagats també alguns, perquè hi havia els emboscats, que són els que s'amagaven d'alguna manera, i m'he anat preguntant i per què estava aquest aquí, per què feia aquest allà, i què feien, com sobrevivien, com s'ho feien tots plegats, no? Aquesta era la meva pregunta a mesura que anava escrivint i a mesura que anava plantejant-me tot per acabar fent un crit per la pau, que ja això no és cap... no estic desvetllant res, sinó que és la meva intenció i crec que és molt, molt clara des del moment que, evidentment, és un crit per la pau que és tan necessària i que no sabem a vegades com expressar-ho per dir és que no ho veieu, que no ho veieu, que això és les bombes són això, no sé. Aquesta ha estat la meva, no sé, la meva reflexió, la meva manera de sacsejar-me a mi mateixa i d'adonar-me que la meva mare ho va viure, malgrat que ella no em va explicar mai res. Per tant, ho vaig haver de construir quan ella ja havia mort. El que vaig fer és documentar-me molt. Vaig fer també entrevistes a dones, sobretot, que avui dia tinc una testimònia en concret, que és la Magda Ramon, que té 104 anys, que va venir a la presentació de la Violeta de Gràcia i que em va poder explicar, sobretot, sentiments, emocions, i també què es menjava, o sigui, quotidianitat. Li vaig preguntar moltes coses i el seu testimoni em va ajudar moltíssim. I també d'altres, d'historiadors i de llibres i de, especialment també el Josep Maria Contel, que també l'anomeno sempre com a historiador de referència de Gràcia i dels refugis antiaeris. I aleshores també vaig intentar crear aquest món, que és un món que no pensava jo que seria de tan actualitat avui dia, no? De pensar que ara mateix ens podem imaginar la gent amb aquesta mateixa por. És el que he intentat, sobretot, transmetre les emocions dels personatges, moltes dones, perquè crec que és un relat també el relat de les dones, cal reivindicar-lo i cal posar-li veu, imaginar-nos a les dones en aquesta situació mantenint i sostenint la vida davant de la mort. Jo crec que avui dia també, vull dir que estem així totes nosaltres i reivindiquem aquesta vida entre totes, no? Aquesta xarxa, aquesta solidaritat, ajudar-nos, dones molt diferents, però totes fermes.
5: És una novel·la, no podríem dir coral, però tu ara has tret el tema de les dones. No tenim massa temps, perquè jo ara t'estava escoltant i pensava, uau, volia preguntar-li moltes coses, però no em donarà temps a preguntar-li tot el que jo vull saber. Però sí que certament és aquesta mirada de com es feia aquesta resistència i com ho han patit, com ho han viscut. A més, totes són dones molt diferents, de generacions diferents, d'arrels diferents, de pensaments diferents, però has dit una paraula a l'inici, no?, que és la por, i com ells marxen, no?, uns emboscats, els altres van al front, i de reflexions en trobareu moltes, moltes, i molt dures, però molt aplicables, com molt bé tu has dit, Ascen, en aquest moment. No tenim massa més temps, però jo ara et faria una pregunta, potser la que més m'ha colpit. Quan has estat als refugis, perquè tu ara parlaves de sentir, no?, i de... t'hi has estat asseguda, quieta, en silenci, sola? Has tingut un moment per estar-te allí tu, sola, amb aquell espai?
6: Sí, ho vaig fer. Ho vaig fer. De fet, va ser aquest moment el que em va inspirar. Tot i que no el refugi de Diamant ni el de Revolució no posen ni la sirena, ni... però tu pots fer-ho, pots quedar-te allà un moment. Hi ha moments de silenci, està a més de 12 metres de fondària i no escoltes res, no escoltes a l'exterior i et pots imaginar. Jo ho vaig fer, em vaig posar a la pell dels personatges i amb aquestes emocions vaig escriure. Això és el que em diuen, que tinc una escriptura molt emocional i que a vegades fa plorar, no? Perquè jo vaig plorar molt durant l'escriptura, molt.
5: Bé, jo no sé si vosaltres plorareu o no, emocionar-vos sí, perquè ja us dic que hi ha moments de molt d'impacte. Recordeu Fermes sobre la Terra, d'Ascen Capell, publicada per Edicions 62, una de les novetats que ens arriba. Ascen, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: No tanquis encara el calaix. Tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura. El naixement d'una editorial sempre és motiu de celebració literària. Dues escriptores, Esther Enrich i Verónica Alburquerque, estan al capdavant de Cosa Nova 17488 i ens presenten les seves novetats editorials. El calaix de les entrevistes, amb Mònica Socies.
2: La literatura és cosa nostra i ara ja veureu per què us ho dic. Tenim aquí dues grans escriptores que han fundat una nova editorial. No és cosa nostra, però sí és cosa nova. Esther Enric Coma i Verónica Alburquerque, benvingudes.
7: Gràcies.
8: Moltes gràcies,
7: Mònica.
2: Valentes, tothom diu moltes vegades, tantes editorials i tants llibres i tant, però escolta, mira, benvinguts siguin els llibres, perquè no sé si llegim prou i potser hem de començar animar, apretar no, però animar sí. L'Esther Enric ja la coneixeu vosaltres perquè ens ha acompanyat més d'una, més de dues i més de tres vegades al programa. Amb la Verònica ens estrenem avui i, sí, escolta, veniu amb sabates noves i molt brillants perquè estreneu editorial i ja heu estat guardonades. Aviam, comencem per l'inici. Em sembla que, Verònica, aviam, parlem de l'editorial, del premi.
7: El premi va ser una sorpresa. Fins i tot a l'inici vam pensar que fos algun escam o algo i dic, Esther, espera, acabo de rebre això, però nosaltres no hem presentat cap premi. I ella, però què és això? I començar a buscar i dic, no, Esther, va, en sèrio. O sigui, ens van donar un premi. I llavors el que va passar és que una de les persones de la Junta de la Fundació Impulsa Talento és un periodista, que és Albert Torres, no? És cert? I ell va veure el projecte i diu que va presentar ell al lloc nostre. O sigui, i clar, va ser totalment una sorpresa, molt benvingut al premi, perquè, bueno, és un reconeixement per un projecte, perquè, a més, el premi va arribar la setmana que presentàvem el primer llibre. I clar, va ser tot així. I ni a les persones del premi ho sabien, no? Perquè encara no havíem publicat, no havíem dit res. I va ser allò, aquelles sincronicitats de la vida que ens va fer molt felices.
2: Bé, jo penso que això és una estrella, no?, que comença a marcar el camí. O sigui que heu començat amb molt bona estrella i a més, amb dues novetats. Però abans d'entrar a les novetats, expliqueu-nos una miqueta el perfil de l'editorial, els objectius, una miqueta és aquest esperit que teniu, perquè, clar, vosaltres ja esteu unides a la literatura.
7: Sí, o sigui, ara repetiré una cosa que l'Esther m'ha dit, això basta, prou. Jo vaig conèixer l'Esther perquè va ser la meva professora. Va ser la meva professora d'escriptura i a l'Ateneu, i em va agradar tant que vaig continuar fent un altre laboratori que ella impartia, que era online, i jo ja tenia aquest projecte molt en el cap i estava com desenvolupant i tal, perquè en realitat jo volia fer un festival literari internacional a Cadaqués, no? Perquè l'editorial està arrelada a Cadaqués. I vaig presentar aquest festival a moltes entitats i tal, tothom dient, ui, aquest projecte és magnífic, és això el que cal per fer el contrast al turisme massiu, no? Portar un turisme literari. Però ningú deia, va, anem, fem-ho. I dic, mira, saps què? Com tinc això de l'editorial al calaix, juntem les dues coses. I quan vaig pensar de juntar les dues coses, dic, l'Esther. I la vaig enredar. O sigui, Esther, mira, t'has de parlar, t'has d'explicar una cosa, un projecte, i aquí és molt graciós el que ella va pensar, però no m'ho va dir. Esther, què vas pensar quan t'ho vaig dir això?
8: A veure, la Verònica em va escriure un WhatsApp, no?, així ràpid. Esther, t'he de comentar un projecte, a veure què en penses. I jo vaig pensar, ja està, un altre que ha escrit una novel·la i vol que li faci el seguiment. Perquè sí, hi ha molts més novel·listes que lectors, però n'hi ha de molt bons. I vaig pensar, la Verònica escriu molt bé, té unes idees i una essència preciosa. Dic, anem l'escoltar, anem a veure què porta. I ens reunim i que caram, no una novel·la, no, moltes, i llibres de contes, i assaig, i poesia, però no d'ella, de molta gent, de Catalunya, i de Brasil, i d'Itàlia, i d'aquí al món. Llavors, jo com que tinc tendència a enredar-me fàcilment a tot allò que brilla i em sembla bonic, la Mònica m'entens perfectament.
9: Jo també, perfectament. És que jo anava a dir, Verònica, es deixa enredar molt fàcilment.
8: Sí, però jo tinc, des de fa un temps que portava el xip activat de primer escolta, després deixa passar un temps, Esther, i ja diràs més tard si sí o si no. Impossible, em va explicar tot això de l'editorial, a més, valorant gèneres que a dia d'avui es queden, sembla, com relegats, com és el conte, que el primer llibre que presentem és de contes, ja en parlarem, i dic, ostres, Vero, sí, venga, va, anem-hi. I aquí estem, i aquí estem, i bueno, contentes, contentes, amb molta feina al damunt, però feina preciosa, la veritat.
9: Sí. Bueno, la feina literària és dura, però és preciosa, això sí. Sí.
10: I a veure, has dit abans, no?, com amb una estrella, i bueno, el nom, Cosa Nova, també ve, no?, l'estrella nova, aquella estrella que brilla, que sempre allà, ara 2x3, no?, surt.
9: Us acompanya sí, també en imatge, sí.
10: Sí, i el nom de l'editorial és Cosa Nova 17488, que també volem portar aquest, el discurs dels números, que es queden com molt abstractes, i que és el codi postal de Cadaqués, no?, per donar aquest lloc, aquesta essència del lloc. I llavors, com a editorial, tenim més el discurs de les traduccions, no?, de llibres dels països lusòfons, que són 10, i italià també, i de portar-la a la literatura, o sigui, al català, i del català portar als països lusòfons i a l'italià. De fet, aquest, sí, portar d'aquí cap on fora i de fora cap aquí. I la idea de començar amb una antologia de contes és que, a part que, bueno, deixaré que l'Estep parlarà més sobre això,
9: sí,
10: però...
9: Sí, perquè hem d'anar directes una, ja, sí, hem d'anar directes a les novetats.
10: Jo veig com un pont, també, i com és una manera de persones que potser no llegeixen tant, no?, i de captar-les així.
9: Exacte.
10: I aquí és el que vaig oferir, proposar l'Estep. O sigui, dic, Esther, una antologia amb veus catalanes i endavant. I ara ja...
9: I amb molt bones veus catalanes. Esther, presenta'ns-la, perquè són dues novetats, ara hem d'anar accelerant una mica. Jo sóc la dolenta, la que marca el temps. Sí.
8: Doncs tenim la... És una col·lecció que es diu Cartografia de l'Estrany i que pretén explorar, diguéssim, tot aquell món de l'insòlit, amb un punt surrealista, oníric, tot allò que cada autor o autora interprete amb la paraula estrany, cadascú al seu gust. És una col·lecció que sortirà cada any un llibre nou i enguany ens és Cartografia de l'Estrany, mapa 1, finestres. Doncs són contes que no només estan units per l'estil o per aquest fons, sinó que cada història conté una finestra o diverses físiques, tangibles, però també doncs, simbòliques obertes cap a aquest insòlit, no? Obertes cap a nous horitzons, diguéssim, cap a coses noves. I sí, hi ha noms molt reconeguts, com per exemple tenim l'Òscar Palazón aquí a Tarragona, que és molt estimat, Joaquim Benditxo també de per aquestes terres, però després ens anem cap a altres territoris, tenim el Jaume Pons a l'Horda o el Jordi Llavina, l'Anaïs Franquesa, el Javi Fernández, que és el director de la revista Narranación de Contes Il·lustrats, l'Àngels Castelló, que ens ve ja de Terres Valencianes, la Sílvia Alberic, la Caroline Mouat, la Irene Almolda, que s'estrena i està feliç, no em para d'enviar un missatge feliç cada vegada que li dic una cosa nova. Ara ho he dit sense voler, lo de Cosa Nova. M'ha sortit espontani. No ha sigut promo de l'editorial. El Roger Coc, la Natàlia Cerezo i el Jordi Diu, que estan els dos per primera vegada aquí en el llibre.
9: La nostra Natàlia, que farà secció dels clàssics al programa.
8: Sí. I de ser de les primeres que se'm van passar pel cap la Natàlia. Sí, dic, ui, és que sóc fan dels seus contes, del Jordi Diu, i l'Eulàlia Canal, no? I a més, la Verònica, que la vaig animar jo a que escrivís un conte també pel llibre, i jo mateixa, per què no? Doncs aquí estem, una bona barreja. Aquest és el primer llibre que ja ha sortit, acaba de sortir del forn, i després el segon que tenim es diu 50 tacos, 101 microcontes, microrelats, i és en Jordi Pastells, i bueno, Verònica, si vols tu comentar la jugada, és un llibre que ens està quedant molt bonic.
9: Hem de ja anar retallant, perquè anem fora de temps...
8: Bueno,
9: No, no, sí. Verònica, digues.
10: No, el 50 tacos és un llibre que ens va arribar a les mans. És un arquitecte, escriptor, que tenia tot aquest llibre així ja tot molt llest, i va veure l'editorial quan ens vam presentar, li va agradar i ens va presentar. I la veritat és que són microrelats molt, o sigui, de vida, no? I estan amb una sensibilitat, amb una intensitat, per ser microrelat, que no és fàcil escriure microrelats. I vam estar analitzant, vaig ensenyar a l'Ester, ell va dibuixar, va il·lustrar iconografies per cada un dels microrelats i està venint, és un llibre objecte, és aquell llibre com per regalar que pots obrir a random, no has de llegir com tot seguit, bueno, com l'antologia tampoc, però aquest encara menys, és realment obres on vulguis i trobes amb una imatge i amb un microrelat. I bueno, vam estar parlant amb l'Ester i vam dir sí, és un llibre bonic, a més té una part de social perquè l'autor vol donar tots els seus drets a l'associació.
9: Llàstima perquè hem hagut d'accelerar aquest punt final, però recordeu Cosa Nova 17488 Cadaqués, l'Ester Enric, la Verònica Albuquerque i, sobretot, tots els autors que ens han citat. Ja tenim dues novetats molt nostres per aquest Sant Jordi. Moltíssimes gràcies, noies.
8: Moltes gràcies.
10: Moltes gràcies.

Al Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Al Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Dades Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amb Anna Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, amb Anna Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, amb Anna Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és l'Ambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, el Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o heu començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així, i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara, es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet, les solucions són relativament senzilles, perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement, que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final, tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu, perquè controlen doncs altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors, i simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts de alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser el màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca. I Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola i per tant doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu. O sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció. Per tant, és un grup que es dedica, entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica. I en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el GEVEN col·labora amb altres entitats del municipi i és o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el GEVEN ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de Mussol i de Òliba aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per Òliba i tenim 8 per Mussol Comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies, per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme. Ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys, hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs, el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres, des d'aquí, des del Rambla 54, doncs, intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del GEVEN, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades, i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlives.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies, i Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia, moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte, si escolteu mussols, si escolteu òlives, Laia, enregistrament amb mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant que sí, moltes gràcies. Oh, no.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So, what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomaca. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits, i nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent, és a dir, la cosa va ser molt ràpida, perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren super positius, i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia, i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble, i bueno, vam tenir consciència aquella setmana, i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet ells han penjat un reel a Instagram explicant la història, i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma, sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas, perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això, han decidit, efectivament, dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure, vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, gat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el .cat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al .cat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu tant, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al .cat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al .cat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja... Hem creat un tió, que per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió. Que dius, no, és un tió, no és un caga tió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
4: Ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tot d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí, la veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament, és perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog, ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini .dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona, es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello. Estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adéu.
3: Doncs
5: m'he d'apropar molt.
3: Bueno, has d'estar relativament a prop.
5: Així?
3: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
5: Rambla 54, a la meva ràdio local.
3: Perfecte.
5: Faig bé, eh?
3: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material i, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions, perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, per lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: In fas?
1: Pues cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6... Hem acabat més, i ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits, ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc. I, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença el febrer, cada any.
2: Vale. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, els fils que em convenen, tot.
2: I des de febrer ja intensiu o
1: sí.
2: Ja intensiu, a l'estiu ho ha estat aquí amb l'aire condicionat.
1: Sí. Una setmana només a l'agost.
2: Bueno, una setmana de vacances,
1: una setmana de vacances
2: s'ha de
1: tenir, home. Sí. Però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats i claro. Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que els tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, los fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
3: Ara jo, luego va otra, después va otra.
2: Trabajo en cadena.
3: I la última, la maestra.
2: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo, que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
4: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son 6 piezas.
4: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
4: Aquí hay 4 metros, hago 3 más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, tres sí, más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son 6.
4: Hay que hacer...
1: Para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces... No, 6, me sembla que dic. 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
4: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí, 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora. Fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors,

0: curta, però ara ja fiquem la més llarga.
1: Ara ja aneu amb la marxa a tope.
2: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits del guaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
0: Després també fa el del dissenyador cada any.
1: Que és una altra categoria a part.
0: Sí, bueno, aquell no entra
1: a categories, no. Com d'exposició.
0: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
1: De museu, totalment.
0: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquest.
1: Sempre vestit. Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
0: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... tenen feina i no volen estar... Però bueno, aquí pues el grupet que tinc ja ho veus, molt majes i les donen aigua.
2: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
0: I mentre elles aguanten i ho puga jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant. Perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve, jo.
1: Ja estan pensats, jo, abans d'aquesta edició de l'enguany.
0: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
2: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, bueno, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menar, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparats 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia et trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, pues, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, amb més rimes, estructures, etcètera, però jo en el meu cas almenys faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma no, no et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta no, ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com a raig, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh?
3: Mm-hmm.
4: Però jo no sé, en el teu cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. A mi està lo típic que te agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè si no, no te'n recordes, no?
3: Clar, clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, al teu xat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment lo que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs, té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final... Si algú té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou. Perquè si no, podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps o com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare, que ell va morir el 2017 i jo en aquella època doncs tenia com en aquella època just després de la mort no, va passar un temps, però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí i, de fet, no va ser... acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, doncs ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però sobre les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no?, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no?, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè, bueno, jo al barri on vivíem, no?, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no?, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no?, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no?, perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'amb ell, no?, és a dir, gràcies amb ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que després, a partir d'aleshores, no?, sempre que la veia pels camps, no?, o per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no?, que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no?, aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva, crec jo, eh?
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí.
4: És una cosa
3: sí.
4: que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany. Però sí. És perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no?, sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, a la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no?, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no?, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no?, i és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No. Jo el tema de relats, almenys, fins que no sé, no crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no?, en el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dentro d'uns mesos mirar a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Uh-huh. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no?, des dels balcons. És a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo d'aquesta persona, no?, que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo, no és només això, sinó és veure quin tarannà, no?, quina família, quin caràcter, no?, tenen les persones que viuen en aquelles cases, no?, en aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de, no?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que ho sí. mire ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que t'ho vull dir?
4: Ja.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància. Tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el perquè.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors, clar, jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú,
3: sí,
4: cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
5: Badalona 94.4.
7: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
9: Obrim la segona hora de l'Obert per vacances i ho fem seguint amb la ronda de connexions de comiat.
10: Comencem temporada, comencem curs. Últimament està calant allò que el setembre és el nou cap d'any, moment de canvis. Nosaltres en tenim molts per aquest curs 2024-2025,
9: no sé si que
10: ens anem avui.
9: Que ens il·lustri
10: el que no canviarem
9: la...
10: és tot allò aquí, que ens ha apropat a totes i tots vosaltres en els gairebé 200 programes que portem aguantant-nos. Porta oberta per a qui tingui alguna cosa a dir, perquè sempre hem dit des d'aquesta ràdio que tothom té alguna cosa per explicar. I tot això en Girona com a escenari i postal.
9: Jo crec que aquesta la veu, i ara no em voldria equivocar, de la Saïd Esbai, Pau Illafanya, Girona FM, bon dia.
11: Molt bon dia, Núria.
9: És el Saïd o ets tu? És que realment us assembleu una mica en les veus.
11: És en Saïd.
9: És en Saïd, veritat. Val. Sí, ara que et sento, ara ho certifico, ara que et sento. Vosaltres dos ens heu estat acompanyant des de Girona, ens heu explicat tant doncs el rodatge a la catedral de Rapunzel com l'estiu convuls políticament que heu tingut a l'Ajuntament. Ha passat de tot a Girona.
11: Sí, ja ho tenim aquí, que a vegades...

0: Cafè, on donem una mica el tret de sortida. Després tenim, en aquest cas, sempre alguna entrevista, sigui de servei públic o també amb els polítics. Després la tertúlia de Girona FM i, per últim, el programa dels Quatre Rius, per on passen persones de tot tipus per explicar propostes, projectes, vivències i històries. Per tant, doncs, intentem donar veu a tothom aquí a Girona. Per altra banda, bueno, tenim la grella, que es completa amb espais esportius, també, butlletins horaris, l'infopodcast, també l'informatiu i un reguitzell de col·laboradors que ens ajuden a formar aquest trencaclosques de Girona FM, i fem alguns especials, també. Sortim als centres cívics a conèixer i a palpar una mica la realitat a peu de carrer, i també dos especials marcats sempre al calendari, com són el pregó de les Fires de Sant Narcís o la Diada de Sant Jordi.
1: I tant que sí, has fet un bon repàs. Alguna cosa més, i sobretot on us podem escoltar?
0: Doncs mira, en aquest cas ens podeu també escoltar, i que m'ho he deixat, les retransmissions de l'esport, del Girona Futbol Club, del Bàsquet Girona i de l'Uni, que tornaran properament, i ens podeu escoltar, si passeu per la zona, al 92.7 o sempre a gironafm.cat.
1: Doncs ara que us hem conegut ja no us deixarem marxar, Pau. Us portarem per sempre. Molt
0: Perfecte.
1: Bé, per conèixer l'actualitat gironina, per conèixer tot el que passa. Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Amb vosaltres també. Ha estat un plaer poder treballar.
0: Gràcies a vosaltres per tota la feinada.
1: Moltes gràcies. I vinga, va, qui ens ha portat molta calma, molta tranquil·litat, només començar la setmana els dilluns amb el seu podcast Mar a Mar, són els companys de ràdio L'Escala. Sergi Corral, bon dia. Ai, ai, ai. Sembla ben bé aquesta sintonia, com si l'estessin buscant al radar, el Sergi. Sergi Corral, ara sí, bon dia.
2: Molt bon
1: dia.
2: M'he avançat aquesta sintosèrie d'informatius d'aquí. Més, una mica més pujadeta que la del Mar a Mar, que del,
1: sí,
2: que, del
1: però,
2: que tu oi, deies.
1: Quina pau ens ha donat, quina pau. He fet moltes coses, però el de començar els dilluns amb el Mar a Mar ha sigut com un bàlsam, totalment. Escolta, i és que tot té gustet de celebró quan connectem amb l'escala.
2: Sí, home, gust de... Sí, celebró i gust d'anxova. Et diré, mira, perquè per posar-vos en antecedents i precedents, direm que Ràdio L'Escala va néixer l'any 84. Això vol dir... Ara us descobriré un secret, perquè això vol dir que té la mateixa edat que servidor de vostès. O sigui que ja podeu anar fent números amb
1: ets un baby, aquestes... ets un baby.
2: Vale, vale, merci. Bona forma d'acabar l'obert per vacances. Diríem que la ràdio va començar en un garatge, com les estrelles del rock,
1: vull dir, sí?
2: Com les bandes, aquests que sou de Tarragona i de Constantí, els Pets, crec que més o menys van anar per aquí, i han anat canviant de lloc, però t'he de dir que tinc la sort que, per ser un home del temps, estar a la tercera planta amb vistes a tot el Golf de Roses, això és una cosa, ho diria com estructura d'estat, o sigui, essencial. A un home del temps li has de donar la tercera planta o bones vistes al cel, perquè si no el deixes molt fotut, el deixes molt, molt cardat, com diem aquí.
1: I des d'aquesta felicitat que tens, ja només amb les vistes, què feu a Ràdio L'Escala?
2: Doncs mira, la cinta que escoltava era la dels informatius locals amb segell propi sempre, i els magazins, que podríem dir són els programes emblema de l'emissora. Magazins musicals com, per exemple, els Sons de Cau d'Orella de les Havaneres, en Joan Brugués, que també el vam tindre aquí al Mar a Mar, que un programa que volta per més d'un centenar d'emissores de Catalunya. Aquesta temporada estrenarem el territorial Punt de Trobada amb Ràdio Vilafant i els companys de Girona FM, i Ràdio L'Escala seguirà al capdavant del Next Vespre cada dia al punt de les 7 de la tarda. Així, o sigui que ens podreu escoltar tots des d'aquests estudis. En definitiva, un equip de 8 professionals entre Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, perquè són els dos mitjans que van a l'hora, que conformem aquests mitjans de comunicació d'aquí de l'Escala.
1: Doncs, Sergi, ha estat brutal també poder col·laborar amb vosaltres, que estéssiu, que formessiu part de l'Obert. Moltíssimes gràcies. Ens heu aportat el punt de mar que necessita qualsevol programa d'estiu, i us ho agraïm moltíssim, Sergi.
2: A reveure, que vagi molt bé.
1: A reveure. Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Jo dic el punt de mar, però vaja, ens hem aportat moltes més coses, eh? I vinga, va, que anem a tancant, ara sí, com fem sempre, obrint la segona part del programa, saludant els companys de Cardedeu.
3: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
4: Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
3: I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes de ser dilluns.
1: Ja veieu que l'Enric Rubio no només està així d'exaltat i positiu fent l'Obert per vacances. En qualsevol moment de la programació de Ràdio Cardedeu que l'enxampeu, estarà així d'alegre. Enric Rubio, bon dia.
3: Molt bon dia de nou.
1: Qui és aquesta veu tan xula?

0: dona rèplica?
1: Doncs la meva parella. Clar. La meva parella, que també treballa aquí, i bé, tot i que són tots voluntaris, que t'explicaré una miqueta, doncs...
0: Qui sou? Sí, sou peculiars, vosaltres?
1: Som peculiars, sí, som bastant transgressors, podria dir. De fet, la majoria de gent ens coneix per la televisió, ja que som la primera televisió en català del món, abans que TV3, i la primera local de tot Catalunya i Espanya. Per tant, per aquesta banda sí que és per on més se'ns coneix.
0: Sí, sí. I deies que sou peculiars perquè sou una munió de gent, moltíssims, i molts han passat per obert per vacances, hem conegut moltes veus, però és que, a part, em sembla que teniu un punt, això, voluntari, no? Sou col·laboratius. Com ho descriuries,
1: doncs sí,
0: a Ràdio
1: Cardedeu? Sí, som un mitjà comunitari, de fet està format per les sòcies i els socis, és a dir, qui ens pauta el que hem de fer o no, no seria com un cap a nivell empresarial, ni tampoc un color polític, no? En aquest cas, fem el que ens ve de gust, sí. En tot moment, podríem dir, això pot estar molt bé, o no pot estar tan bé a vegades de cara als polítics, cosa que sempre posem el dit a la llaga. Però bé, ens ho passem molt bé. Els projectes que fem, com per exemple... segurament us sona l'OPFES, l'Alanada, tots aquests programes musicals que heu col·laborat amb moltíssimes ràdios i televisions del país, de televisions i ràdios locals, doncs han començat, va començar per exemple perquè estàvem avorrits en ple Covid i vam dir, què fem? I tot va començar així, saps? Per tant, té aquest punt doncs, de voluntariat, del que dèiem abans, de vocacional 100%, i una, potser el que més m'agradaria destacar, jo soc molt recent, jo fa 4 anyets, és la meva quarta temporada aquesta, però quan vaig venir aquí el que em va deixar impressionant és que, clar, aquí arribava de cop un nen de 12-13 anys amb moltes inquietuds que potser no acabava de trobar el seu lloc i aquí es trobava potser amb una persona de 50 anys i li preguntava i li explicava tot a nivell tècnic i aquesta persona més adulta, clar, és un dels caps tècnics de les principals productores del país, saps? Però aquí tots som el mateix, tots som voluntaris, llavors els rols tots són els mateixos i això és molt bonic perquè trobes grandíssim professionals i referents del país que poden estar treballant colze en colze amb nens i nenes doncs, que acaben d'entrar perquè els agrada això. Aquest món friki, no? Deixa'm dir també amb to positiu, igual que ho diem sempre aquí.
0: Sí. Per nosaltres la paraula friki té un to positiu, jo crec que clarament,
1: sí.
0: Es veu clarament. Doncs Enric, ha sigut un plaer de veritat treballar amb vosaltres. Ens heu aportat una energia. Val a dir que Ràdio Cardedeu ens porta les xarxes socials, hem portat les xarxes socials de l'Obert per Vacances, tot el que és aquest món a part, no? I paral·lel de comunicació que avui dia és més impressionant imprescindible que mai, o l'hem fet necessari entre tots. I Ràdio Cardedeu ha agafat l'encàrrec i ho ha fet magistralment i sempre ens han aportat en el directe un punt d'energia que vaja, si abans deia destacava jo la calma i la tranquil·litat que ens dona l'escala, vosaltres ens heu posat les piles i això és d'agrair. Per tant, una abraçada forta a tots els que heu passat, tots i totes les que heu passat pel programa.
1: El mateix et dic i parlo un poc de tots, de tot el mitjà, perquè hi ha molta més gent que els que han sortit per antena, sobretot els tècnics. Des d'aquí una forta abraçada als tècnics que ens ajuden. També el vostre tècnic, que ens ha ajudat molt. I tinc un gran dubte si és en Joan o en Josep Maria. Ara li he preguntat perquè el tinc pels dos noms al WhatsApp.
0: Joan Maria.
1: Josep Maria,
0: Joan,
1: perfecte.
0: Joan Maria.
1: Mira, aquí la vaig cagar, aquí es veu l'error. Des d'aquí gràcies també. I també gràcies de part de l'Estel, el Jordi i l'Aina, que
0: I
1: també l'heu sentit.
0: I tant. Doncs vinga, va, anem per feina. Acabades les presentacions de moment de les emissores, d'algunes de les emissores que han format part de l'Obert per Vacances, nosaltres, ara sí, arrenquem la segona hora com acostumem a fer. Recollint la impressió dels nostres oients, avui us preguntàvem si patiu d'allò que se'n diu depressió post-vacacional, la tornada a la rutina i a la feina i al col·le, com la porteu? I què diuen els oients, Enric?
1: Ja veuràs qui és.
0: No ho puc.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Gràcies per acompanyar-nos en aquests mesos. Ha sigut molt interessant, temes molt variats, molt amens i sobretot, enhorabona pels grans professionals que sou, els de totes les emissores.
0: Sí.
2: Bueno, doncs espero que l'any que ve ho torneu a fer, que gaudiu molt de les vostres vacances i fins l'any que ve. Adeu.
0: Ja deia, jo dic, no pot faltar la Pilar l'últim dia.
1: És no que pot faltar.
0: Ella sí que ens ha acompanyat, ens ha donat veu. Molt bé, molt bé. I ha posat algun contrapunt d'opinió, eh?
1: Sí, absolutament.
0: Jo ni això ni allò. Jo, la tercera. Dic molt
1: correcte,
0: bé.
1: Correcte. Pel que la coneixem, sabem que acostuma a ser així. I també tenim, mira, per tancar, si ens dona temps a un àudio més, tenim la Susana, que també està col·laborant últimament molt a nivell de posar-nos àudios. Així que ja veureu.
0: Sí.
1: Epa, espera't, perdona.
0: A veure,
1: ara sí.
0: Susana, és tímida.
1: Ara sí.
3: Hola, Obert per vacances. Jo he de dir que aquest any la depressió post-vacacional de moment no m'està arribant. Almenys no m'està arribant molt. Estic començant la temporada de manera com molt pausada, molt tranquil·la i molt esglaonada, i crec que això m'està permetent no emportar-me l'hòstia aquesta del setembre, aquesta hòstia de realitat que et dona tornar a la feina. Així que, de moment, estic bastant contenta.
0: Molt
1: ja
0: bé.
1: Ja ho veus.
0: Allà,
1: tots els dies i entes.
0: Molt bé, s'ho veu venir i va, tranquil·la. Sí. Això ja s'ho prepara.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: I tant que sí.
0: Doncs, de moment, només dos àudios que podem escoltar. Sabeu que ens heu enviat moltes més opinions i tal, però és que no tenim temps de més. Enric,
1: per l'any que ve, goita.
0: Si podem, tornem a connectar abans de tancar, però no ho tinc massa clar. Per tant, jo, per si de cas, et desitjo ja molt bona temporada, d'acord?
1: El mateix us dic, gràcies a tots i per tota la feina que feu, i en especial gràcies a tu, Núria, i també a la Neus i a tot l'equip de producció i tècnics.
0: Una abraçada. Contents d'haver-nos conegut. Adéu, Enric.
1: A reveure.
0: Seguim avançant en continguts i cal posar una mica de nom i cognoms i donar-ne una base una mica més científica, no? A tot plegat, el que és el que s'anomena, o anomenem popularment, el síndrome postvacacional. Ens ho expliquen en un reportatge molt xulo i amb veus més que autoritzades els companys i les companyes de Cugat Mèdia, la Tina Forés.

0: Setembre, un mes odiat per molts o que simplement no es troba entre els seus preferits, per una raó molt simple. S'acaben les vacances i toca tornar a la rutina. El despertador torna a sonar a les 6 del matí, ens prenem el primer cafè del dia mig endormiscats, ens enfrontem al trànsit d'hora punta a les carreteres i arribem a l'oficina, de nou a reprendre la feina, de nou a tornar al dia a dia, deixant enrere aquest període de vacances que sempre s'acaba fent curt. I és que a tots ens costa una mica aquesta reincorporació, però hi ha persones a qui els costa més que d'altres i poden experimentar símptomes com ara apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. És la temuda síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, malgrat el seu nom, no es pot etiquetar com una malaltia.
1: El síndrome postvacacional no apareix com un diagnòstic formal, però sí que ens permet explicar una sèrie de símptomes, com l'apatia, la irritabilitat, el cansament, la manca de motivació, que moltes vegades apareixen quan retornem a la feina, no? Després d'un període vacacional. Però té més a veure amb una dificultat o amb una resposta d'adaptació a un canvi de context, a un canvi de demanda, a que reapareguin exigències quan jo venia d'un context que en principi tot això no hi era. Però no és un diagnòstic ni és un trastorn que puguem diagnosticar o etiquetar.
0: Com dèiem, però, no ens afecta tots per igual, sinó que hi ha certs perfils de persones que són més propenses a tenir aquests símptomes. Paula Manríquez és psicòloga i referent en benestar emocional i comunitari del CAP del Turó de Can Mates.
2: Primer de tot, jo parlaria de les persones que sostenen un alt nivell d'estrès a nivell laboral o persones que ara mateix estan insatisfetes amb la seva feina, això sobretot. O sigui, quan no m'agrada la meva feina, doncs no tinc ganes de tornar-hi. També parlaríem d'un perfil autoexigent o perfeccionista, o sigui, les persones que doncs ara mateix doncs es prenen les coses molt en sèrio, volen que tot surti d'una manera doncs, X, o quan ens hem pres un llarg període de descans, que això també doncs, és un xoc de realitat.
0: Les expertes expliquen que moltes vegades aquesta síndrome postvacacional ve determinada no només per com ens adaptem a aquest retorn, sinó també per com de cremats o fatigats hem marxat de vacances. I és que en el cas de molta gent, com la Carme, l'Eva i l'Oriol, aquesta aturada vacacional no només era necessària, sinó que era imprescindible.
3: Sí, sí, sí i sí. Perquè la temporada es fa llarga, no, llarguíssima. Es fa que arriben les últimes setmanes i et vas arrossegant. T'absorbeix tant la feina que és que arriba un moment que necessites trencar amb aquesta rutina. Necessites desconnectar, però literalment.
4: Necessitava un descans. Sí, sí, sí, estava... Sí, sí, feia falta un parón.
5: Abans de marxar de vacances estava molt, molt cansada, sí. La veritat és que sí, necessitava marxar i allunyar-me una mica del dia a dia de la feina perquè em sentia una mica que no podia més.
0: Una bona desconnexió física i mental durant el període de vacances és essencial per tornar descansat a la rutina del dia a dia. I de fet, no totes les vacances ens fan desconnectar de la mateixa manera. Segons Anna Carballo, hi ha un tipus d'oci que és més beneficiós que d'altres en aquest sentit. Es tracta de l'oci actiu.
1: Sabem quins són els tipus d'oci que d'alguna manera més afavoreixen a aquesta regeneració o aquest benestar. Per una banda, s'ha vist que l'oci actiu és millor que l'oci passiu, no? El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu, no? I que no ens permet respondre o no ens permet satisfer tant les necessitats psicològiques bàsiques, que bàsicament són l'autonomia, no? Sentir que jo puc decidir el que jo faig amb el meu temps. La competència, que té molt a veure amb jo poder desenvolupar talents, aplicar les meves habilitats, veure que jo puc millorar i faig les coses que se'm donen bé i m'agraden. I després tot el que té a veure amb necessitats més d'afinitat, no? De connectar amb gent, compartir amb gent, sentir que formo part d'un grup. Tot això reverteix sobre les motivacions intrínseques i, per tant, reverteix sobre el benestar.
0: Yeah. Més enllà de la desconnexió física, també és molt important posar el focus en la desconnexió digital. Aquest és, de fet, un dels principals problemes que fan que no es desconnecti del tot durant les vacances i que després es torni a la rutina més fatigat.
1: I l'altre problema que tenim és la desconnexió digital, no? El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, doncs, dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I ara es parla molt del blurring, que ve de l'anglès del blur, no? Que és aquesta difuminació entre les esferes laboral i personal, no? I ara hi ha molta permeabilitat entre l'àmbit laboral i personal, de manera que quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto realment, no? I una de les coses que hem vist també és que aquesta desconnexió digital no és automàtica, ha de ser intencionada. O sigui, d'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant un mail o resolent alguna qüestió de la feina, això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.
0: I com ho podem fer per minimitzar aquests símptomes de la síndrome postvacacional? Com ha de ser aquesta tornada a la rutina? Doncs les expertes coincideixen en que aquesta ha de ser, en la mesura del possible, una tornada progressiva, sense acumular moltes tasques durant els primers dies. És el que han intentat fer en Martí i en Pau.
6: El primer dia, sobretot, jo crec que és important això, fer-te una llista de les tasques que tens pendents per no deixar-te res i perquè no tinguis moltes coses al cap. Llavors, jo crec que fer llistes va bé per treure-les del cap i dir, ai, me'n puc oblidar perquè sé que les tinc aquí apuntades. I jo crec que també és important anar dia a dia. Avui faig això, demà ja faré l'altre. No organitzar tota la setmana, perquè...
7: Són bons consells, bastant lògics, però vaja, que tots ens ho hem d'interioritzar, no? I fer-los una miqueta de cas. Avui hem parlat sobre com pal·liar aquest mal rotllo o síndrome postvacacional que ens agafa quan hem de tornar a la feina després d'uns dies desconnectats. Ho hem fet des del punt de vista psicològic amb l'Anna Carballo, que és doctora en neurociències i és un reportatge, i també amb la Paula Manríquez, psicòloga i referent de benestar emocional, a través d'un reportatge que ens oferia la companya Tina Forés de Cugat Mèdia. Seguim endavant i ara, la propera emissora que volem redescobrir una miqueta, tot que ja la coneixem, és Altafulla Ràdio. Molt festiu, veig jo els companys d'Altafulla Ràdio. Molt festiu, de fet, se'ns ha presentat durant tot l'estiu l'Eduard Virgili. A veure si el podem saludar. Eduard, bon dia.
8: Bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
8: Aquest darrer programa de la temporada.
7: Sí.
8: Amb energia hi arribes tu, també.
7: Ai, què vols que et digui?
8: També.
7: Sí, vinga, va, ho intentem. Eduard, abans d'entrar en matèria i de saber on ets, que ets en un lloc molt especial, que fa olor segurament de gomets, explica'ns primer.
8: Sí.
7: Primer posa'ns en situació ràpidament de que qui sou Altafulla Ràdio i què feu, que jo crec que se us coneix bastant ja per la xarxa,
8: Sí, a veure, quan pensem en ràdio local probablement ens venen al cap les notícies del poble, transmissions esportives, entrevistes a regidors, l'agenda del cap de setmana, però l'equip que formem Altafulla Ràdio, amb la Carol Cubot, el Marc Pérez i un servidor, ens agrada de dir que en realitat és una miqueta més que això. Altafulla Ràdio som la finestra informativa d'Altafulla, però també del conjunt del Baix Gaià. Per tots els oients que ara ens estiguin seguint des de l'altra punta del país, per exemple, els hem de dir que el Baix Gaià com a tal no és una comarca, som una subcomarca a l'extrem nord-est del Tarragonès, regió que tu coneixes bé també, amb identitat, amb sentiment propi, que pren el seu nom del riu Gaià, que és l'element natural que vertebra tot el nostre territori. I de fet l'eslògan d'Altafulla Ràdio és això, és Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. I per tant nosaltres expliquem què passa a Altafulla, però també el nostre àmbit més proper. Donem veu a les entitats, als comerços, als esportistes, als artistes, joves, veïns i a tota aquesta zona geogràfica que ara dèiem que té moltes coses per explicar. I ho fem intentant arribar, igual que la majoria d'emissores que fan possible, per exemple, l'Obert per Vacances, dues coses que no sempre són fàcils de combinar, com la informació i l'entreteniment. I en aquesta nova temporada radiofònica que encetarem dilluns amb aquesta premissa, cada dia hi haurà actualitat, informatius, esports i servei públic, i també espais especialitzats, música, cultura, tertúlia i programes fets amb la complicitat de molts col·laboradors. Per exemple, tenim la veu del comerç, que posa davant del micròfon els protagonistes del teixit empresarial d'Altafulla. Quilos amunt, ara estem escoltant la sintonia d'aquest programa que fa de la Passió Castellera un programa de ràdio als magazins diaris Baix Gaià Esports i Baix Gaià al Dia, que amb el seu nom ja defineixen molt bé de què van, espais de participació i opinió a l'hora local. De dilluns a divendres, per exemple, passaran les escoles de primària i l'institut, el centre d'estudis, l'Ateneu de Dones, l'Ànima Jove... Mira, hem fet ara 8 setmanes de programació d'estiu en què des d'Altafulla Ràdio hem sortit cada dia de l'estudi. I deixa'm que expliqui també que ho seguirem fent aquesta nova temporada per explicar les històries personals i properes del territori des del lloc dels fets. La ràdio no tanca, i tu això també ho coneixes de primera mà.
7: Sí. Doncs Altafulla Ràdio, que han agafat el repte junt amb Ràdio Premià, no ens els volem deixar... Ells han compartit aquesta secció tan difícil que és sortir cada dia al carrer des d'un lloc diferent i explicar-nos històries i mobilitzar-se. Ja és difícil fer ràdio des dels estudis, però han de sortir al carrer amb tot el que representa de producció, té un plus extra. Ho heu fet magistralment. Us ho agraïm moltíssim, Eduard. Moltíssim.
8: Doncs és el que ens toca, explicar l'actualitat de quilòmetre zero amb aquesta gran família de proximitat que en moltes ocasions, deixa'm que digui també, treballem des de la trinxera amb recursos limitats i amb molta imaginació i empenta. Per tant, enhorabona a tot l'equip del programa.
7: Doncs sí, sempre després d'aquest agraïment hi ha una reivindicació al darrere. Cuideu, mimeu les vostres ràdios locals des del punt de vista de les institucional, però també des del punt de vista de la gent, de la població. Eduard, escolta, avui te n'has anat a un lloc que jo crec que tocava, no ho podíem fer, no podia ser d'altra manera. Estàs en una escola.
8: Sí. Ahir ho vam avançar, que avui, en ser l'últim programa, entraríem en un centre de programa, en un centre de primària. Ara m'explicaven que els equips directius fa temps que treballen en la planificació del curs. Aquesta setmana s'ha incorporat el gruix del professorat i aquests dies doncs toca acabar de lligar horaris, grups, equips, activitats, sortides, materials i moltes altres qüestions. I enguany, a més, també ho hem anat dient, el curs començarà amb una nova mobilització del sector educatiu i una vaga convocada precisament per al primer dia de classe. En fi, per saber què passa dins d'una escola quan encara no hi ha alumnes als passadissos, hem anat fins a l'escola La Portalada d'Altafulla, on ara mateix la seva directora, l'Anna Jaques, tot just fa un momentet ha sortit d'una reunió pedagògica per poder atendre els nostres micròfons. Anna, bon dia i gràcies per rebre'ns, per fer aquest forat a la teva agenda.
9: Bon dia, Eduard. Bon dia a tothom. Cap problema.
8: Quan surts d'una reunió pedagògica, entenem que algun company o companya agafa el relleu, és a dir, l'equip directiu, al final sou una pinya i el lideratge és entre moltes persones.
9: Sí, cadascuna de nosaltres tenim una tasca. És veritat que en el nostre cas intentem les tres estar assabentades de tot per poder intercanviar rols quan és necessari, però avui era una reunió amb l'equip docent que avui tinc, que no hi som tots encara, i hem estat doncs parlant d'una activitat que vam introduir l'any passat, hem fet modificacions, i és una de les tasques que fem aquests dies, no? Posar-nos al dia d'allò que hem de programar durant el curs i tenir temps de llegir-t'ho, mirar-t'ho bé, fer-t'ho teu, no? I no trobar-t'ho ja per demà, no?
8: Et podem preguntar quina és aquesta activitat que vau introduir, no sé si forma part del projecte pedagògic que precisament encetàveu el curs passat, perquè hem de dir que serà el teu segon curs com a directora del centre, tot i que ja havies format part d'altres equips directius.
9: Sí, és veritat que el curs passat, com vam explicar el dia que vam venir a veure't, estàvem amb una direcció extraordinària, ara començo el meu mandat oficial. Ah. Sí, aquest és el primer curs del mandat. Nosaltres vam tenir la sort, amb les meves anteriors companyes, jo ja era de l'equip directiu anteriorment, vam poder fer el que es diu turisme pedagògic, vam anar a visitar altres centres amb propostes molt interessants, la veritat és que, sempre ho diem, quasi tot està inventat, i ens ajuda molt. Llavors vam agafar una idea que ells tenien, que li deien les rutines d'aprenentatge, i les vam introduir l'any passat, les fèiem a primera hora del matí, ara les canviem després del pati i els hi hem donat una altra forma. I era el que estàvem comentant amb els companys.
8: Segur que anirà de primera.
9: Sí.
8: Escolta una cosa, com esteu? Ho teniu tot a punt ja de cara al dimarts? Veig que rius. Home, t'he vist sortir d'aquesta reunió,
9: sí.
8: I vaja,
9: sí.
8: T'han començat a venir sí. professors i professores a fer-te consultes, preguntes...
9: Sí. Sí, a veure, jo crec que és una casuística que es buscava solventar aquest curs, que era poder comptar amb tota la plantilla ja abans de començar. En el nostre cas hem tingut alguns problemes burocràtics i a dia d'avui s'ha incorporat un mestre, encara me'n falten tres més, i això implica que, clar, quan arriba un nou, pues l'has d'atendre, explicar-li una miqueta, donar-li informació. I després és veritat que justament ara aquesta setmana... estem sense conserge circumstancialment, també ens falta el personal de neteja, llavors clar, em toca una miqueta anar d'aquí cap allà, però això esperem que la setmana que ve ja s'hagi solucionat tot i ja comencem a rutllar amb normalitat.
8: Com es prepara un nou curs? Anna, ho dèiem a la presentació, l'equip directiu ja plegava un mes tard, el juliol, ben avançat, que la resta doncs, de docents, i també us hi heu posat abans. Com es prepara un curs escolar?
9: Bé, a mi m'agradaria que explicar-t'ho des del punt de vista d'un docent, no? L'equip directiu tenim moltes altres tasques que precisament és facilitar que quan els docents s'incorporin ho tinguin tot fàcil, no? I justament una de les coses que fem és passar-los una llista de tasques, no? Perquè així també ells es puguin organitzar i puguin anar eliminant, no? Hi ha companys i companyes que prefereixen venir un dia, dos dies abans, portar les seves coses. Pensa que cada final de curs hi ha com una mínima mudança, no? Perquè canvies d'espai o canvies de centre o canvies d'especialitat. Llavors, cada final de curs hi ha moviment de coses personals. Llavors, alguns ho han fet abans. I el primer dia quan arriben, sobretot aquesta part emocional, no? De rebre els nous, de sentir-se acompanyats, fer una miqueta de coneixença del centre, de l'equip, i després els hi orientem una miqueta als horaris dels primers dies sense alumnes, que bàsicament és conèixer els companys, conèixer el cicle, el seu funcionament, la documentació, els horaris com funcionen, com ens organitzem internament, com ens comuniquem, com ens comuniquem amb les famílies. És que déu-n'hi-do, quan comences a fer la llista no són poques coses. I clar, el que intentem és buscar espais per fer traspàs d'informació, els que han tingut un grup amb els que els tindran el curs que ve, els que tenen alumnes amb alguna necessitat de suport més intensiva, reuneixen amb l'equip CIEI, ens reunim amb cicle, ens reunim amb el company del mateix curs. I es busca forats, perquè a vegades no és fàcil, no? I enmig d'això, doncs, claustres, reunions pedagògiques, la veritat és que preparar la teva aula, preparar espais comuns... A vegades ens queda curt ahir tot, aquesta setmaneta.
8: Arribem a l'inici de curs que està marcat per aquesta vaga convocada pel mateix 8 de setembre. Com es viu aquesta situació des de la direcció de l'escola?
9: La convocatòria es va arribar ahir. La veritat és que tenia molta esperança en que no es donés aquesta situació. Des de la direcció es viu amb el respecte cap a la decisió personal dels treballadors, no? Si es volen adherir o no a aquesta convocatòria. Jo crec que l'equip sencer sap que és un dia especial, sap que és un dia molt emotiu. Sempre intentem mirar des del vessant de les nostres criatures, però evidentment l'any passat es va fer un esforç molt gran, reivindicatiu. Un gran gruix del claustre va fer un esforç important. I clar, ara és el cort mig partit, no? Entre seguir recolzant la iniciativa que es va iniciar l'any passat, però també aquesta data que potser no era la més indicada, no? No ho sé.
8: Anna, molt ràpid per acabar, 10 segons que ens posen ja la sintonia de tancament. Algun consell així per les famílies de cara a aquest inici de curs? Què els hi dius?
9: Que comencin a posar rutines, horaris, perquè costarà molt això que soni el despertador el dimarts. I res, molta paciència, acompanyar-los molt i molta comunicació.
8: Doncs ho farem, Anna Jaques, directora de l'Escola de Portalada. Gràcies per rebre'ns.
9: Sempre benvinguts.
8: Molta sort en el nou curs. Per cert, Núria, es dona una casualitat, que nosaltres vam començar la temporada aquí mateix mateix a l'escola La Portalada d'Altafulla parlant de casals d'estiu, d'educació en lleure,
7: sí.
8: I avui novament doncs, acabem en aquest mateix centre tractant l'inici de curs. Mira, casualitat o no, escolta, l'educació sempre molt important.
7: Sí, sí, ens agraden aquestes casualitats circulars. Els cercles diuen que són molt símbols de molt bones coses. Molt bé. Eduard Virgili, ens anem trobant al llarg del camí. Per tant, et dic un adeu d'aquella manera, d'acord?
8: Doncs quedem així, amb aquest adeu d'aquesta manera sí, tan singular. Sí. Una abraçada i enhorabona pel programa, especialment a tu, que l'has liderat i n'has portat la batuta aquest estiu.
7: I moltes gràcies a vosaltres. De veritat, Eduard, una abraçada forta.
8: Una abraçada.
7: Darrera connexió amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio i nosaltres que també marxem cap a Reus, com hem fet cada divendres ara, sí, per posar una miqueta a punt al nostre català. Hem rigut molt amb les converses entre el David Fernández, el company de Reus, i l'Agnès Toda, una filòloga experta col·laboradora de la casa. Darrer lliurament del Desperta el teu català.
10: Doncs a veure, jo em penso que... No sé, em demanaré uns espaguetis a la carbonara i de postre podria fer un tiramisú.
11: De postres, David, de postres.
10: Ah, postre tampoc està ben dit?
11: En català diem les postres, en plural.
10: Doncs de postres, un tiramisú. Aquesta vegada no em tocaràs la paraula tiramisú, no? És correcte?
11: La paraula no, el plat ja ho veurem, que a mi m'agrada molt el tiramisú.
10: Ni parlar-ne. Escolta, i si demano abans per picar carpaccio?
11: També, carpaccio, risotto, tiramisú, són noms de plats que ens han arribat de l'italià i que els fem servir així, no cal traduir-ho tot.
10: Ah, o sigui, que aquestes paraules estrangeres no estan pas prohibides.
11: No, esclar que no. La qüestió és saber quan necessitem la paraula provinent de l'altra llengua i quan ja tenim una paraula catalana per referir-nos-hi.
10: Perfecte. Saps què necessito jo, però? El tiramisú.
11: Això, David, no és una necessitat.
10: Uf, fa 3 dies que estic constipat.
11: Constipat, David, constipat.
10: Just, he dit això?
11: No, has dit constipat, t'has menjat una N.
10: Ah, doncs porto tota la vida menjant-me-la.
11: Ets un afamat, però no ets l'únic. És una deformació molt habitual.
10: I també no estic massa bé, eh? Tinc una mica d'esternuts.
11: Esternuts, esternuts.
10: No ho he dit bé? No en encerto ni una avui, eh?
11: No passa res, tampoc, però si t'hi pots fixar, millor.
10: Constipat... esternuts, i em fa mal l'esquena també. Això sí, no? No m'he equivocat aquí?
11: No, això ho has dit perfectament.
10: Gràcies, és que ja començava a preocupar-me. Avui, a més de constipat, sortiré d'aquí amb el català una mica més sa.
11: A veure si ho contagies, doncs.
10: Mira, ja tinc l'hotel. Ara falta trobar el trajecte.
11: Molt bé.
10: La recepcionista m'ha dit que ens donaran un planell de la ciutat, així ens podem organitzar.
11: Un plànol, David, un plànol.
10: Planell, plànol... Sempre els confonc.
11: Doncs pensa que per orientar-te per una ciutat necessites un plànol.
10: Plànol, doncs. Apuntadíssim. Per cert, he mirat pel casc antic. Diuen que és preciós. Hi anem?
11: És possible que sigui preciós i seria molt interessant anar-hi, però ha de ser el nucli antic o el barri antic, si vols. El casc te'l poses al cap. Per cert, ja que hi som, si vols conèixer bé la ciutat, no facis només turisme.
10: Què he de fer, sinó què vols dir?
11: Que també és interessant badar, perdre't pels carrers, tafanejar botigues...
10: Ah, mira, veus, això sí que m'agrada, això m'agrada més, sobretot badar.
11: I si et perds, mires el...
10: Planell! Ai!
11: Què dius?
10: Plànol, m'he equivocat.
11: Ara sí.
10: Ho he fet expressament, a veure si estaves atenta.
11: Sí, sí.
10: No em creus?
11: Ni mica.
10: Doncs dona'm el plànol i no en parlem més.
11: Encara no hem marxat i ja t'has perdut.
10: Escolta, Agnès, què fas avui per la tarda?
11: David, a la tarda.
10: Ja comencem.
11: Has preguntat, jo et responc.
10: Però és que no t'he preguntat, això.
11: És igual, jo t'ho explico igualment. En català fem les coses al matí, al migdia, a la tarda, al vespre i a la nit.
10: D'acord. Doncs què fas a la tarda?
11: He quedat amb la Marta, a veure si podem preparar el viatge.
10: Ah, mira, jo també voldria poder venir.
11: Poder? Però què estàs dient? Poder!
10: Què?
11: Voldries poder venir. Poguer és una forma que s'utilitza molt, però no és correcta. L'infinitiu adequat és poder.
10: Doncs m'agradaria poder venir, perquè necessito saber com marxarem. És que m'he d'organitzar, saps?
11: Molt bé. Ho trobo molt bé organitzar-se, però necessites saber quan marxarem.
10: Poguer, saber... Ara veig que no n'encerto ni una, eh?
11: Poder, saber...
10: Poder, saber i callar.
11: Aquest últim infinitiu el domines perfectament.
10: Sí, sí, però em costa molt posar-lo a la pràctica, ja t'ho dic ara. Ja hi som una altra vegada, Agnès. No sé on caram he deixat el mòbil.
11: Una altra vegada, eh?
10: Sí, estava segur que l'havia deixat aquí?
11: Mira sota el sofà.
10: Ja hi he mirat.
11: I a la cuina.
10: També, ara m'he adonat compte que potser me l'he deixat al cotxe.
11: T'has adonat.
10: Ai, sí, tens raó. Veus, aquesta ja la sabia. M'he adonat que potser és el cotxe, ara sí, eh?
11: Ara sí, exacte. En català ens adonem de les coses.
10: Molt bé, a veure si no em torna a passar. Escolta'm, i si em truques?
11: Bona idea.
10: Mira, és aquí. Saps què, Agnès?
11: Què, David?
10: Doncs que abans em pensava que parlar millor era aprendre paraules difícils.
11: I ara no?
10: No, ara veig que moltes vegades només és recordar les paraules que ja tenim.
11: Exactament.
10: I és que no cal complicar-se tant.
11: Ni renunciar a paraules noves.
10: Només és saber quan ens fan falta i quan no, perquè sovint oblidem les paraules que ens són pròpies.
11: I es tracta de fer-les reviure i fixar-s'hi per fer-ho correctament.
10: Doncs va, continuaré fixant-m'hi i fent-la servir.
7: Ens ha fet despertar el nostre català i sobretot ens ha fet riure molt aquestes converses entre el David Fernández i l'Agnès Toda des de ràdio, la nova ràdio de Reus. Es nota que són bons amics, eh? No us penseu que es barallen, no tenen aquestes estira i arronsa amb la llengua, però vaja, que no arriba la sang al riu. Vinga, va, que després d'aquesta manera de despertar la llengua seguim endavant i tornem a requerir la presència de l'Enric Rubio, més enllà des de Ràdio Cardedeu, eh? Més enllà d'adornar-nos les xarxes socials. A l'Enric l'hem aprofitat per un tema que li agrada molt. El podcast de muntanya l'hem demanat que ens el faci i ell de seguida ens ha dit sí, sí, però no us faré a caminar massa per la muntanya, serà un altre tipus d'activitat i reserveu-vos el segon cap de setmana de novembre. Anem a saber per què.
12: I ara, estimats oients d'Obert per Vacances, escombraré cap a casa i us parlaré de la Fira del Llibre de Muntanya, que es fa a Vic el 6, 7 i 8 de novembre. És l'única fira d'aquesta tipologia que es fa a tota la península Ibèrica i fan cap tots els amants de la muntanya, des d'autors, esportistes d'èlit i a famílies. És un indret on passar-hi tot un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics, presentacions de llibres, documentals... Avui us porto un xic cap al meu terreny, cap al trascar muntanyes i perdre't per la natura, per camins que segueixen rierols al fons de les valls i per carenes que arriben fins a cims que pugen més amunt dels núvols. Som-hi! Començarem amb Cossetània i una gran novetat de l'any passat que significa la Bíblia de tot amant de les muntanyes. I és que si en literatura muntanyenca actual hi ha un referent, un messies al que tots seguim, aquest és en Robert McFarlane. Si bé és cert que són uns quants i ben diversos els títols que té l'autor, també ho és que no estaven tots traduïts al català encara. Així que aquesta editorial vallenca, Cossetània Edicions, ha agafat el bou per les banyes, s'ha remengat de valent i gràcies a la gran traducció d'Alexandre Gumbau i Arnau, ha regalat a tots els catalans aquesta joia de la literatura de muntanya, Les muntanyes de la ment. Escoltem què ens en diuen des de la mateixa editorial.
13: Hola, sóc la Marta Ferrer de Cossetània Edicions i us presento Les muntanyes de la ment de Robert McFarlane, un clàssic que és un viatge per la història de la fascinació dels humans cap a les muntanyes. No us el perdeu, és increïble.
12: I si parlem d'una editorial amb la vocació per bandera, ens trobem amb un projecte bonic, fet pas a pas i amb un clar camí a seguir, Símbol Editors. I és que de la mà de la Núria Sales i en Jaume Siurana, i també amb l'ajuda de la Jana Lusher, han tret a la llum una col·lecció que omplirà les cases de tots els amants de la muntanya de tot el país. Ara mateix tenim publicat recentment El Montseny, per Jaume Cabré, però també Collsacabra, de la mà de Blanca Busquets, El Cadí, amb Albert Villaró, i Sant Llorenç del Munt, d'en Vicenç Villatoro. Tots hi trobareu la vostra muntanya, o potser, alerta, encara l'heu de descobrir i ho fareu gràcies a Símbol Editors i a la col·lecció Fontalba. Escoltem un moment el propi Jaume.
14: Bon dia, sóc en Jaume Siurana, editor de Símbol, i us voldria recomanar la col·lecció Fontalba, que és una col·lecció de llibres sobre diverses muntanyes del nostre país i que expliquen com els autors, que tenen una vinculació emocional, sentimental, per haver-hi nascut a prop, per viure-hi, per qualsevol altre tipus de relacions, expliquen com la muntanya ha influït en el seu dia a dia, en la memòria, en la identitat, en la natura, en el paisatge, en la història, en la geografia, en la toponímia, etc.
12: I ara, permeteu-me dir-vos que guaitarem ben de prop una editorial a la que no li calen presentacions, a la que els anys li senten bé, què caram, tot i acabar-ne de complir 80, ni més ni menys, a la que, tot i formar part de totes les llars, motxilles, prestatgeries de les vostres cases, si mireu de portes endins, són tres ànimes les que la conformen. En Martí, la Maribel i en Josep Maria. I sí, Evidentment, estem parlant d'Editorial Alpina, un referent mundial de cartografia, un projecte que, lluny de debilitar-se amb els anys, és seguit i admirat per tot amant del caminar, per tot Wanderer, tal com ens diria tot escriptor de centre Europa del segle passat. I és que, possiblement, és el llibre que més cases catalanes tenen en comú. Un mapa d'Editorial Alpina. Moltes de nosaltres encara tenim aquells mapes en tapes carbasses o roges, amb mapes que per l'època deixaven esglaiats fins i tot els més meticulosos. I tot i que els mapes segueixen sent el pal de paller d'Editorial Alpina, les guies i els quaderns i llibres de muntanya i natura ara també n'ocupen un espai important dins del seu catàleg. I avui, precisament, us volem recomanar una novetat que farà les delícies tant d'aquells que estan avassats a la muntanya des de ben petits, fins a aquells que volen començar a trascar-hi i no saben per on començar. Cims en família per Catalunya. Ni més ni menys que un recull de 25 precioses muntanyes de poca o cap dificultat en tot luxe de detalls. Altimetria, durada, explicació, fotografies, mapa... Si és que fins i tot al final hi trobem una guia de les plantes, roques i animals que hi trobarem per a poder conèixer en profunditat el medi per on ens deixarem portar, de la mà d'en Joan Escaler, el seu autor, que ens descobrirà els paratges més vells del nostre territori. Escoltem a Josep Maria Musacs, director tècnic d'Alpina.
15: Quan s'us acabin les idees o tingueu ganes de trobar nous reptes senzills però sorprenents i motivadors, Cims en Família per Catalunya, de Joan Escaler, us obre la porta a un munt de noves propostes. La guia recull rutes assequibles a l'abast de la majoria, ideals per gaudir de la muntanya en família i descobrir nous cims sense necessitat d'afrontar grans dificultats.
12: Tal i com diu un bon amic meu, en Martí Nadal, d'Editorial Alpina, una excursió es gaudeix tres cops. La primera, preparant-la. La segona, recorrent-la. I la tercera, recordant tot el camí fet, les experiències viscudes i mapa o guia en mà, repassant tot el que hem trobat. Per tant, us esperem a totes i a tots a la Fira del Llibre de Muntanya de Vic aquests 6, 7 i 8 de novembre, en un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats. Ah, i sobretot, si em veieu, saludeu-me, us vull posar cara. Apa, salut, llibres i molta muntanya.
7: Tenim ganes de trobar-te per allà, Enric Rubio. Moltes gràcies per fer-nos de guia de moltes coses, però també d'aquesta ruta literària per la muntanya. Seguim parlant de llibres. El proper podcast o reportatge ens arriba des del Prat Ràdio, les companyes del Prat, de fet, el seu company, el Víctor Asensio, que ens ha preparat encara una llista de lectures imprescindibles per llegir abans de que s'acabi l'estiu.
16: Si sou lectors habituals de còmics, segur que teniu la famosa pila de lectura, aquells números que van arribant a casa i que esperen amb paciència ser llegits i que sovint queden a la pila quan arriben les novetats. Les vacances són un moment ideal per posar-se al dia i llegir tot allò que teníem pendent. Avui, en Joan Arcos, autor de la plataforma Quart Món, ens porta algunes de les novetats del gènere de superherois que poden ser una gran opció de lectura.
17: Començant pel que fa a sèries actuals de l'univers Marvel, jo us recomano moltíssim, que sempre m'ha agradat i que sempre estic al dia, amb els X-Men. I és que ara, després de el final d'un esdeveniment que va haver fa uns pocs mesos, aquestes sagues, les diferents sèries dels mutants, comencen, doncs, sagues, comencen capçaleres i etapes, i és un bon moment per pujar-se. Una història que ja ha acabat definitivament, però que ha sigut bastant breu, que podeu tocar tots els pals d'una manera molt fàcil i que ho teniu tot disponible, és el final. És bé tot el que té a veure amb l'univers Ultimate, que tot just acaba d'arribar al final. Han estat unes quantes col·leccions, destacant sobretot Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman i The Ultimates de Dennis Kamm, que és aquesta, la sèrie troncal i principal. I bé, totes aquestes altres, que també hi ha Ultimate X-Men, Ultimate Wolverine i alguns especials repartits entre les col·leccions, tot ens ha portat cap a Ultimate Endgame, que ha estat al final d'aquesta etapa que ha durat 2 anys, tenint els seus millors i pitjors moments, però que jo us recomano un munt, que és molt fàcil llegir-ho tot i, ostres, formes part d'un moment molt important pel Marvel. Pel que fa amb sèries actuals de DC, doncs també ens trobem en una situació similar. Tot just hem acabat amb un gran esdeveniment, que ha estat el DC KO, i ara la majoria de les sèries i col·leccions es troben, doncs, reobrint trames, començant de zero algunes d'elles, i potser la més interessant és Superman, que comença una nova etapa coneguda com el regnat dels Superboys, on els Superboys, la família de Superman, agafa el protagonisme, pren el relleu de les històries i els posem, doncs, en el centre de la història. Pinta molt, molt bé, només portem un mes encara, però sembla ser que molarà. I la part positiva de Superman és que tot ho tenim recopilat en una sola rostigrapa mensual titulada Superman Unlimited, on venen allà totes les col·leccions, on ho teniu tot disponible i és molt fàcil llegir-ho a més i tenir-ho tot ben recopiladet.
7: Doncs amb aquesta darrera recomanació i sense massa temps de més, ho agafem al vol, Superman, mai millor dit. Víctor Asensi, el company del Prat Ràdio, que ens recomanava algun una estoneta, vaja, per llegir, però en aquest cas no de lectura general, sinó de còmics. Moltíssimes gràcies, Víctor, per aquest darrer apunt. I abans de tancar, més apunts, en aquest cas apunts d'agenda, que ens duen a connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
18: A Tarragona, cinquena temporada.
7: Cinquena temporada de què? De Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, bon dia.
19: Hola, bon dia.
7: Bon dia. A què feia referència aquesta
19: doncs, aquesta ràfaga? Doncs això que estàvem sentint era del podcast Com ho veus, que és l'espai d'anàlisi dels dilluns de la mà del Carles Cortés i d'Antoni Pinillo, i que fa doncs la mirada dels postpartits del Nàstic.
7: Ràpidament, en un minutet, com descriuríem qui sou i què feu a Ràdio Ciutat de Tarragona?
19: De resulta fa moltes coses. Tenim programes, podcast de moltíssimes temàtiques, però jo vull destacar que, com a cosa important, aquesta nova temporada, engeguem la desena temporada del Carrer Major, que és un programa que es dedica a explicar tot el que passa al Camp de Tarragona de forma col·laborativa de dilluns a divendres. I aquest any el programa, que ja fa per això 10 anys que es fa, té novetats com que passa a ser només d'una hora, de 3 a 4, que canviem la cara que teníem al capdavant, ara a l'Adrià Tella, d'aquí de Ràdio Ciutat, pues tirarà endavant com a presentador, i que Núria, Tarragona Ràdio, sumeu
7: també.
19: A Carrer Major i estareu amb nosaltres... Mm-hmm. I amb Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus, la Selva, vull dir, una miqueta la idea de l'Obert per Vacances, de forma col·laborativa, doncs nosaltres també ja ho fèiem fa temps.
7: Ara vosaltres, sí, agafeu les regnes d'aquest programa, del Carrer Major, i sou vosaltres qui porteu la capçalera, col·laborarem i ens escoltarem mútuament, doncs, a les tardes. Lídia, us escoltem, sou a ràdio per internet, online, vaja, us escoltem a través de la pàgina web,
19: Exacte, al radiociutat.com i els podcasts, doncs, Spotify, iVoox, Apple Music, Amazon Music, totes aquestes plataformes, les que vulgueu, les que tingueu.
7: Hem tingut una estoneta de risses i de moltes presses amb la Lídia Porta cada dia abans de tancar el programa. Li dèiem cada dia a l'agenda. Avui serà curta, avui serà llarga, que estrany. Avui curtíssima. Vinga, tres activitats, Lídia, per no trencar el ritme, per acabar.
19: Rapidíssimament, un escape room a Pavia, en el laberint de palla més gran de Catalunya, avui a les 9 de la nit. Vull dir, una cosa diferent, a més d'un escape room a un lloc tancat, doncs en un laberint de palla.
7: Això,
19: rural, que dic jo.
7: A Pavia, a la Segarra. Després a Sabadell, em sembla que marxem.
19: Tenim la Festa Major de Sabadell fins al aquest diumenge, bueno, diumenge dilluns, matinada, i jo vull destacar a l'actuació del meu grup preferit de música, que és 31 FAM, que són sabadellencs.
7: Sí.
19: I res, fan la seva gira de presentació del seu nou disc i doncs segur que, com que és Sabadell, tenen alguna cosa preparada. Jo no hi podré anar perquè estic de vacances fora, però els vaig anar a veure a la Festa Major de Vilafranca d'aquest dilluns, així clar, que no m'ho he perdut.
7: Tant de parlar de música, de grups, d'actuacions, i ara ens dius que els teus preferits són 31 FAM. Vinga, ens ho apuntem per la temporada vinent. Vale. I tanquem també amb una activitat ben curiosa i diferent, la Fira d'Indians de Begur.
19: Exacte, és una fira que serveix per commemorar la relació que hi ha entre el municipi i Cuba. Hi haurà tallers, xerrades, gastronomia, actuacions musicals i visites del patrimoni indià que hi ha a Begur.
7: Doncs Lídia Porta, ha sigut un plaer compartir amb vosaltres, companys de professió, companys de ciutat, a Ràdio Ciutat de Tarragona, un plaer compartir també aquest trosset de l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies per aquesta feina que heu fet enguany.
19: Igualment, jo també estic molt contenta. Ho has fet superbé, Núria. O sigui,
7: hem rigut. Dins i fora del micro. Molt. Sí, una mica sí. Molt bé, doncs ens retrobem per les zones, d'acord, Lídia?
19: Adéu.
7: Pues mira que no ens coneixem personalment amb la Lídia, haurem de fer un cafè. A qui sí que coneixem molt personalment és a tot l'equip de Tarragona Ràdio que ha fet possible l'Obert per Vacances. A la part tècnica, Joan Maria Bertran, Gabriela García i, prèviament, també amb una feina ingent, Lluís Comas, que tornarà ja de vacances pròximament. Davant dels micros, Marina Pérez Got i Pep Sunyer, bon dia.
20: Bon dia.
7: A veure, que us expliquem ara, us parlem en dos minutets de Tarragona Ràdio. Aquest és l'indicatiu que posem quan comencem o acabem programa. I, de fet, anem tancant l'obert. Vinga, musiqueta de fons, que soni el Joan Dausà. Si us sembla de fons, expliqueu-nos, Pep, com vendríem a Tarragona Ràdio la resta del món en mig minut.
2: En mig minut, impossible. Però, vaja, 40 anys d'història, eh?
7: 40 anys, eh?
2: Sí, no, podem resumir això en mig minut, però que som 15 persones a la redacció, entre gent d'esports, d'informatius, de programes tècnics, administració, direcció, 15 persones, una emissora que ja comença a primera del matí, a les 7 del matí, doncs, amb els primers 4 blocs informatius, programes, la veu de Tarragona, i el Sempre Nàstic, els companys demanen aquest cap de setmana, per exemple, a Cartagena, amb, viatjant, doncs, seguint un nàstic de fa 34 temporades, el TGN Esports, amb tota la crònica poliesportiva, el Fans de Tarragona, tota la música, amb la companya Silvia García...
7: Són 15 i, de fet, ens fem curt, per tota la programació que tenim, no?
2: Moltíssima. I, a banda, de també una vintena llarga de podcast, també amb 9 formats, i en definitiva, és un no parar, tot el dia...
7: Encara necessitem més mans per això, Li hem demanat aquest estiu a l'Anna Marina que ens ajudés amb l'Obert per Vacances. Què tal l'experiència, Marina? Tu, que, en fi, ja has passat per la xarxa, has passat per Tarragona Ràdio, ja...
21: Bé, ens hem passat bé, no, Núria?
7: Jo crec que sí, no hem patit massa.
21: No hem patit.
7: Però no hem patit perquè la Marina estava aquí a primeríssima hora, no? I ens ajudava a fer els vídeos, a baixar cançons, ens ajudava...
21: Me n'anava a nedar, però abans, imagina't.
7: I ella ja ve fresqueta, perquè ve de nedar.
21: Sí.
7: Gràcies, Marina.
21: Un plaer.
7: Tota la feina que has fet. Pep, nosaltres, si ara sintonitzen aquests dies Tarragona Ràdio, què trobaran?
2: Mercat d'estiu la setmana que ve i a partir d'aquí dues setmanes intenses de Santa Tecla, a Ràdio Les Festes.
7: Santa Tecla a tope,
2: Sí, per cert, bona, eh?
7: A vosaltres, a tot l'equip, perquè jo us he estat parlant, Núria Cartanyà, els micròfons, però al darrere ha estat implicat a tota Tarragona Ràdio i això no és poca cosa.
2: Que ha sacrificat les vacances,
7: Vinga, a disfrutar de la tardor, l'estiu vinent més. Gràcies, companys.
2: Adéu.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Comencem Jazz It avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, invocant a les forces de la natura. Ens trobem afectats per anticiclons, depressions, rodejats d'isòbares, rebent la tramuntana, el ponent i el mestral. Dediquem el programa a la meteorologia. Però començarem d'una manera suau. D'entrada ens enfrontem amb un fenomen incòmode i perillós, però no pels seus efectes directes, sinó pels indirectes. Estem parlant de la boira, que no ens deixa veure res i provoca accidents. Ella Fitzgerald i Louis Armstrong ens interpreten A Foggy Day, un dia boirós que ells van passar a Londres, clar.
7: I was a stranger in the city, out of town where the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what

A Foggy Day, la Fitzgerald i Louis Armstrong han obert aquest programa dedicat a la meteorologia i a tu. Entrem en matèria. La boira no tan sols no s'ha aixecat, sinó que tot s'ha embolicat encara més i ara tenim tempesta. Billie Holiday, una de les veus més personals i més expressives de la història del jazz, ens porta una clàssica del repertori de blues, una clàssica que un compositor anomenat Harold Arlen va escriure l'any 1933. És Stormy Weather, temps de tempesta. Aquesta cançó es va estrenar en directe aquell mateix any, 1933, en el mític Cotton Club, aquell club del barri de Harlem, a Nova York. D'aquesta cançó se n'han fet centenars de versions, però, com us hem dit abans, escoltarem la de Billie Holiday, perquè és la que ens posa la pell de gallina. Esperem que a vosaltres també. Don't know why.

if he stays away. Old rocking chair.

Billie Holiday, Stormy Weather. Quan es parla de meteorologia, segurament el fenomen estrella, el més comentat i el més important és la pluja. La pluja és imprescindible per a la nostra vida, perquè ens porta l'aigua que rega els camps i, a més, l'aigua que ens bevem. Però, com deia el cantautor Raimon, el seu excés també ens porta al desastre. Així que seguim amb pluja. I tenim el Modern Jazz Quartet en una gravació d'un concert a Nova York l'any 1971, un concert en el que comptaven amb la col·laboració del saxofonista Al Paul Desmond. I tots plegats ens interpreten Here's That Rainy Day. Aquí teniu aquest dia de pluja.

Ja has dit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara seria hora de posar-nos una mica seriosos. Perquè en plena època de canvi climàtic, no oblidem, provocat per l'activitat humana, els fenòmens meteorològics extrems es tornen més freqüents i més aleatoris. Aquests darrers dies n'hem tingut una altra mostra a casa nostra, amb problemes que aquesta vegada han afectat concretament carreteres i vies de tren, han provocat pèrdua de vides humanes i un caos que ha afectat i afecta a milers i milers de persones en el seu dia a dia. Tot això ens porta que pot semblar una frivolitat que un programa musical dediqui en aquest moment el seu temps a la meteorologia. Però ens volem explicar perquè això no va per aquí. Tot i l'existència dels fenòmens que hem patit, s'ha evidenciat que els seus efectes s'han agreujat a causa d'una evident manca d'inversió, de previsió i de manteniment, i això és inadmissible perquè afecta a totes les persones, també a les que ens agrada el jazz i que ara estem compartint aquest espai radiofònic. Així que volem fer constar que aquest programa és una queixa, una més, una queixa en tota regla. Segurament és la queixa més bonica de la història, perquè l'expressem a través de peces de jazz precioses. Però sí, estem protestant.

0: to have stopped the rain. Somebody up there ought to turn it off, you know. Especially since it's raining all over the world, you know.
1: Rainy Night in Georgia, com dèiem abans, una cançó preciosa en la interpretació de Ray Charles, una cançó que situa la pluja en un lloc concret, l'estat nord-americà de Georgia. I si volem concretar una mica més, podem donar pas a la cantant i pianista Diana Krall, una de les estrelles més lluents del firmament jazzístic actual, canadenca i amb una veu preciosa. Ella ens situa la pluja en el jardí, Garden in the Rain, Jardí sota la pluja. I la trobem en un disc que va gravar a trio l'any 1997 amb Christian McBride en el baix i Russell Malone a la guitarra. El disc es titula Love Scenes, escenes d'amor. Per tant, tu, que ens estàs escoltant, t'has d'imaginar el jardí, la pluja i a tu mateix amb la teva parella per protagonitzar una escena digna dels amants més apassionats de la història. Nosaltres hi posem la música i tu hi poses l'acció. Som-hi.

Diana Krall ens ha cantat des d'un jardí sota la pluja, però hi ha altres opcions per aprofitar un escenari com aquest. Si traslladem l'acció a l'estiu i la pluja resulta refrescant, també ens ho podem agafar pel costat lúdic i ballar sota les gotes. És la proposta del pianista Horace Silver, un dels representants de la tendència hard bop i un home molt popular als anys 50 i 60, liderant els seus grups i gravant per a la discogràfica mítica Blue Note. Horace Silver i els seus nois ens porten una composició pròpia titulada Rain Dance, la dansa de la pluja, que van gravar a quintet l'any 1968 amb el saxofonista Stanley Turrentine i el trompetista Charles Tolliver.

0: Hola, sóc Laura Simó i esteu escoltant Jazz It. So
1: bad. Avui passegem sota la pluja a Jazz It, a BTV, a la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. A casa nostra tenim el costum de dir que una persona que canta i desafina fa ploure. Si ens haguéssim de refiar de les desafinades de la cantant Laura Simó, viuríem en un desert. No plouria mai, perquè la Laura canta com els àngels. Tant és així que el nostre pianista de jazz més representatiu i més internacional de la història, Tete Montoliu, que en diferents ocasions va dir que no li agradava tocar amb cantants, quan la va sentir, això és per allà als anys 90 del segle passat, la va voler tenir al seu costat artísticament parlant diversos anys. L'any 2023, la discogràfica Sweet Records, empresa que és de l'Ignasi Terrassa, del pianista, va editar les gravacions d'un concert del trio d'en Tete amb la Laura, que la cantant havia fet gravar l'any 1994 per escoltar-les. Aquestes cintes, aquestes gravacions, les volia escoltar a casa i estudiar, veure com cantava, què es podia millorar, què es podia variar. La qualitat d'aquella gravació era suficientment bona com per ser editada en format físic CD. I aquí en teniu una mostra, la cançó Come Rain or Come Shine. Vine, tant si plou com si fa sol. És a dir, aquí teniu una altra escena d'amor.

Tete Montoliu i Laura Simó, Come Rain or Come Shine. I ara passarem a una situació, podríem dir, una mica més acadèmica. Us portem un trio de saxotenor, baix i bateria. Situació delicada, perquè no tenim un instrument com el piano o la guitarra que ens faci la base harmònica, que ens faci el coixí a sobre del qual els altres instruments es desenvolupen. Així que els tres membres d'aquesta formació han de ser tres solistes en potència i promoure el diàleg musical perquè el resultat sigui atractiu pel públic en general. Però no patiu. Aquí tenim a Joe Henderson en el saxo tenor amb una sonoritat molt bonica. Tenim a Gregory Hutchinson a la bateria i el baixista virtuós Christian McBride, que en aquell moment només tenia 19 anys i, com podreu comprovar, quan fa el solo cap al final de la cançó, ja era un mestre. Ens porten la cançó Rain Check, escrita per Billy Strayhorn, que segurament recordareu que era la mà dreta de Duke Ellington.

0: Hola, sóc l'Andreu Pitarc, bateria, i us convido tots a escoltar el programa de ràdio de BTV, Jazz It.
1: Així ens situem a la recta final d'aquest Jazz It reivindicatiu d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Un Jazz It dedicat al jazz inspirat en la pluja. Ho fem, ens situem a la recta final, amb la primera gravació de la Barcelona Jazz Orquestra, que es va fer l'any 1999. L'orquestra la dirigia Oriol Bordes en aquell moment i va comptar amb el cantant Randy Greer i el saxofonista Jesse Davis de convidats. Ens porten September in the Rain, que podem traduir com a Setembre sota la pluja o Setembre plujós. Una cançó que, tot i que estem acabant gener, tot just, ens recorda que quan passa, quan plou el setembre, trobem bolets.

September in the Rain, la Barcelona Jazz Orquestra. I què us sembla si per acabar cridem a una big band italiana, la que dirigeix el músic Duccio Bertini? Es tracta de la Rainbow Jazz Orchestra, és a dir, l'orquestra de jazz de l'Arc de Sant Martí. Fins i tot el nom està relacionat amb la pluja. A més, en Duccio Bertini és un home que de tant en tant creua aquest tros de mar que ens separa d'Itàlia i ve a casa nostra a col·laborar amb músics locals. Hem portat d'aquesta Rainbow Jazz Orchestra i de Duccio Bertini, hem portat un disc gravat l'any 2014 i que es va editar a través de la discogràfica terrassenca Temps Record. Hem seleccionat una cançó que es diu Gentle Rain, pluja amable, que és el que sempre voldríem tenir. I amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa, l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 7 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87 a 75. Un parcial de 22 a 12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat amb triomf el Joventut a la Champions League. Els verdinegres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. El Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals

0: serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 7 minuts, les 7 del matí i 3 minuts, volíem dir, els que ara mateix passen doncs d'aquesta hora en punt. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, tenint en compte això les afectacions de moltes carreteres, sobretot al sud del país. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, efectivament, comencem una jornada més pendents de les afectacions viàries per les pluges, algunes d'elles noves, sobretot, com deies, al sud de Catalunya. A hores d'ara hi ha fins a 4 vies tallades. De Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i també la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-35-41, també, en aquest cas, per inundacions. I també queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès. Bueno, en aquest cas, podríem dir que continua tallat també, doncs, per inundacions. Per altra banda, també recordem que a hores d'ara queda tallada la sortida de Lliçà d'Amunt i també un carril de circulació a la C-17, doncs en aquest cas també per risc d'esllavissades en direcció a Barcelona. Per altra banda, a hores d'ara, més enllà d'aquestes incidències pels aiguats, hem de destacar que tenim dos accidents actius, un a la C-25 a Santa Coloma de Farners, que en direcció a Lleida doncs deixa un carril de circulació tallat des d'ahir al vespre, i també doncs tenim un segon accident a la GI-554 a l'altura d'Esponellà, que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Un dia més, paciència i bon dia.
0: I atenció, aquest matí al servei de Rodalies, Renfe alerta que a causa d'una incidència aliena a la companyia, la circulació pot patir afectacions o interrupcions i recomana usar mitjans de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. Ho comprovarem en directe al llarg d'aquest informatiu en connexió amb l'estació de Sants de Barcelona. I ara sí, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, deixem enrere una situació de pluges torrencials una altra vegada. Ahir van passar dels 100 litres per metre quadrat en alguns racons de l'Ebre i no hem de baixar la guàrdia perquè encara al llarg de les immediates hores tindrem algun xàfec intens. Aquest matí arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà, molt a prop del litoral. Tempestes que també venen acompanyant aquest ambient més aviat suau, no ha baixat la temperatura. Compte, això sí, amb moltes boires que hi ha hores d'ara a l'interior del país i alguna pluja que tanmateix s'anirà produint al Pirineu de Lleida. Aquesta tarda un temps molt indefinit, molt variable. Moltes estones de sol, però també grans nuvolades amb algunes tempestes, les més fortes a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. Compte a cavall de la Garrotxa, al nord de l'Alt Empordà també, a última hora de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país, i anar acompanyats localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre sis. Res a veure, doncs, amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar sis carreters per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp també sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6, i ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
4: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres, altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers, avui està previst que es reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir s'activés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a les zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos, com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Els aiguats dels darrers dies han deixat afectacions importants també a l'Ametlla de Mar, especialment en la mobilitat. La intensitat de la pluja, amb prop de 140 litres per metre quadrat en menys de 3 hores, ha malmès nombrosos camins i carreteres que travessen barrancs. També hi ha hagut afectacions per filtracions d'aigua en diversos equipaments municipals, com el centre esportiu, l'escola, la llar d'infants i la llar de jubilats. Ara els treballs se centren a restablir la mobilitat i avaluar els danys als edificis municipals. L'Ajuntament també preveu revisar els punts més vulnerables del municipi i buscar actuacions permanents per reduir els riscos davant futurs episodis de pluges intenses. N'ha parlat Xavier de la Fuente, que és regidor de Serveis d'Emergències d'aquest municipi.
5: Estem en la fase de restabliment, a esperes de que no ens torni a repetir aquest episodi, no? I buscarem les solucions adients. Tornarem a analitzar, perquè ja tenim els danys de fa 2 anys i mig, que també vam tindre un episodi important. Tornarem a analitzar, des de la Comissió de Protecció Civil, quins són aquests punts, diguem-ne, més dèbils de la infraestructura, per intentar buscar solucions que siguin més permanents. Hem de seguir buscant solucions per a que quan plogui amb aquesta intensitat, pues, intentar al màxim evitar riscos per la gent.
0: Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Els aiguats d'aquests darrers dies han causat múltiples desperfectes també en cases, baixos o vehicles particulars, entre d'altres. En els casos en què hi ha pòlissa d'assegurances contractada, s'aconsella comunicar de seguida el sinistre. En declaracions a la xarxa, Carlos Solís, director tècnic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, ha explicat que el Consorci de Compensació substitueix les companyies d'assegurances només en casos extraordinaris i ha remarcat la importància de documentar-ho tot.
6: Valorar exactamente cuál es el alcance de los daños es importante. Guardar, realizar fotografías, vídeos, documentación, justificación de los daños que se hayan producido, si es necesario realizar algún tipo de actuación urgente o algún tipo de gasto, es necesario que todo eso quede documentado y guardar todos los justificantes.
0: Set i 11, un altre dels punts destacats de l'actualitat és el nom propi de Carles Puigdemont, l'expresident de la Generalitat, que ja és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, deia en Pablo Llarena, Comuna, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i també dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació de David Amador.
7: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
8: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos. I fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
7: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
8: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
7: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Mentrestant, veïns d'Amer, a la comarca de la Selva, han celebrat la sentència del Constitucional sobre l'amnistia. Ho han fet cantant l'himne dels Segadors a la plaça de la Vila. Ha estat la seva manera d'homenatjar Carles Puigdemont, fill predilecte d'aquesta població gironina, ara que la seva tornada és més a prop. Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i els demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
9: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el Poder Judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
10: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
0: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
11: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
12: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix. I com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya, sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
0: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellvé.
13: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
11: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen. O como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
13: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar. Els dos textos han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: En aquest context, afegim que el desnonament previst per ahir al barri de la Floresta, a Sant Cugat del Vallès, ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per a l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres es van concentrar des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament. Ens ho explica el Joan Garcia, de Cugat Mèdia.
14: La comitiva judicial arriba poc després de 11:15 al matí, hora en què estava previst el desnonament. I ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Durant la intervenció s'ha produït una discussió entre en Nic i l'advocat de la propietat en què ha hagut d'intervenir la comitiva judicial. Finalment, el desnonament no s'ha executat.
15: La senyora del comitiu judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat una marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, estava preparant totes les coses per si de cas em feia fora i llavors ha sigut molt estressant, òbviament.
14: El desnonament ja s'havia intentat anteriorment, però tampoc no s'havia arribat a executar. En Nic assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge, però que actualment no disposa de cap alternativa habitacional.
0: Minuts i arribarem a 8:15. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Eurocup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Nguessan amb 12 punts, Uitake amb 11 i Martínez Geben amb 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández que treia pit per aquest primer triomf continental.
16: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere de nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de la competició europea.
0: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. ha superat el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins al marcador va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Birgander, amb 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats. L'entrenador, Dani Miret, diu que encara estan en període de rodatge.
17: Encara estem definint aquests automatismes, aquestes connexions, adaptar-nos al que volem exactament. Som un equip que juguem d'una manera molt concreta i això doncs, costa a vegades d'encaixar les peces. Hi ha jugadors que ho encaixen més fàcilment i altres doncs, que en aquest procés doncs, al principi tenen més altibaixos, però penso que la voluntat de tothom de fer equip i d'entendre com ser millor com a equip és clara i ara realment doncs, ens falten partits.
0: I avui serà el torn del Quinzenàs Manresa, que debutarà a casa a l'Eurocup. Rebrà l'Ulm alemany a 8:45 del vespre al Nou Congost. L'equip arriba amb ganes de refer-se després de la derrota a la Lliga contra el Breogán i amb la intenció de donar una alegria a l'afició. L'entrenador assistent, Nacho Juan, explica com afronta el duel l'equip vegenc.
18: El Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza.
0: I parlem ara de futbol perquè la selecció espanyola ha segellat la classificació per als quarts de final de la Lliga de les Nacions amb un nou triomf davant Croàcia. 2 gols de Mikel Merino, el segon al minut 88, van permetre al combinat remuntar després que els balcànics s'avancessin a la primera part. Amb aquest triomf, els de Luis de la Fuente tanquen la finestra per als partits de seleccions en ple de victòries en 4 partits. El tècnic destaca l'esperit combatiu del combinat.
19: Es así, son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar, pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero si verdaderamente haces todo lo que tienes que hacer para intentar conseguir la victoria, estás más cerca de ganar. Este equipo ha demostrado, no hoy solo, sino durante toda su trayectoria, que siempre va a ganar todos los partidos.
0: I Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benín en partit amistós amb 1 gol i 2 assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
20: Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado. Con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan.

0: El disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. Tots els detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
1: André Ricard, disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
2: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
1: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals que tindrà el disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents que podria veure la llum a finals del 2028.
0: Després d'ajornar el concert de dilluns per la pluja, finalment avui Oques Grasses actua a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. És el primer dels quatre concerts de comiat que, durant quatre dies seguits fins dissabte, posaran punt final a la trajectòria de la banda osonenca. Quan es van posar a la venda les entrades per al concert de comiat d'Oques Grasses, es van esgotar en pocs minuts, fet que va provocar que es programessin tres concerts més. En total s'han venut 220.000 localitats.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: que...
1: Sabies que els arbres es comuniquen entre ells mitjançant un sistema subterrani d'arrels i fongs? Aquest fenomen, conegut com a la Internet dels arbres, és un sorprenent exemple de com els éssers vius estableixen connexions i se'n beneficien mútuament. Quan els arbres estan connectats per aquestes xarxes subterrànies, poden intercanviar nutrients, aigua i missatges químics essencials per al creixement i la supervivència. A través de les arrels, els arbres poden compartir recursos amb altres individus de la mateixa espècie i fins i tot amb diferents espècies d'arbres interconnectats. Els fongs micorrízics actuen com a intermediaris en aquesta comunicació. Aquests fongs formen una associació simbiòtica amb les arrels dels arbres, estenent les seves hifes, que són com filaments a terra. Aquestes hifes connecten les arrels de diferents arbres permeten l'intercanvi de nutrients i senyals químics. A més dels nutrients, els arbres també poden transmetre senyals de perill mitjançant aquesta xarxa. Per exemple, quan un arbre és atacat per insectes o malalties, pot emetre compostos químics a través de les seves arrels i fongs associats per alertar els arbres veïns que poden enfortir les seves defenses en resposta. Aquesta comunicació subterrània entre arbres demostra la complexitat i la interconnexió dels ecosistemes forestals. Ens recorda que, igual que els éssers humans, els arbres també depenen de la col·laboració i la solidaritat per prosperar en el seu entorn natural.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el nou matí de caos que es viu a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també a l'estació de Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. De seguida aprofundirem també amb la vaga general anunciada pels sindicats majoritaris en relació als salaris i l'accés a l'habitatge. La patronal dubta que sigui legal plantejar-la i buscarem l'opinió d'Oriol Alba, secretari general de la CECOT. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha tallades 4 vies. A Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-3541 i el túnel de les Franqueses del Vallès també continua tallat per inundacions. A la C17 es talla un carril de circulació i la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció a Barcelona. A banda, es registren ja fins a 4 accidents. Un a la C58 fa uns minuts a Sabadell, amb 2 quilòmetres de cues en sentit nord. El segon accident ha estat a la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, que deixa només un carril obert. El tercer accident ha estat a la C25 a Santa Coloma de Farners, amb un carril tallat en direcció a Lleida. I per últim, hi ha un accident a la G554 a Esponellà, on s'obre pas alternatiu en tots dos sentits. I pel que fa al temps, aquest matí encara caldrà estar pendents d'algun xàfec localment intens arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà. L'ambient continuarà suau en temperatures que no han baixat gaire, mentre que a l'interior hi haurà moltes boires. També s'espera alguna pluja al Pirineu de Lleida. De cara a la tarda tindrem un temps molt variable, amb estones de sol, però també nuvolades que deixaran algunes tempestes. Les més fortes s'esperen a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. A última hora, els xàfecs també podran afectar la Garrotxa i el nord de l'Alt Empordà.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Us ho dèiem, suar en els titulars, nou matí de caos a Rodalies. Renfe ha anunciat que a aquesta hora el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions, en principi, no tenen a veure directament amb l'efecte de les pluges i ho atribueixen a la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Reclamen en concret rebre els informes que s'elaboren després de les marxes exploratòries per reprendre la R1 fins a Blanes, la RG1 entre Maçanet i Portbou i els regionals de la R13 i la R14 entre Tarragona i Sant Vicenç i la R17 fins a PortAventura, trams ja validats pels tècnics d'ADIF. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes d'aquests darrers aiguats. Anem en directe, doncs, a l'estació de Sants de Barcelona, on hi hem enviat el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, a Sants.
0: Bon dia, Helena. Hi ha certa confusió a aquesta hora perquè no podem parlar de caiguda total del servei de Rodalies, ja que funcionen molts dels trens, tot i que amb retards en alguns dels casos, però sí que es nota certa complicació i certa confusió perquè no se sap ben bé quines són les raons que explicarien que, per exemple, a la R1 no funcioni cap tram. I hem de recordar que ahir dimarts, per exemple, s'havia ampliat i s'havia recuperat el servei ferroviari des de l'Hospitalet de Llobregat fins a Arenys de Mar. En aquests moments la R1 no funciona, però sí funcionen altres trams i altres línies, tot i que a 8 línies, hem de recordar-ho també, hi ha serveis alternatius per carretera habilitats com a conseqüència de les pluges dels últims dies. Hi ha més d'11 línies, hi ha diferents tipus d'incidència, però insistim, els trens continuen circulant en algunes de les línies i en alguns dels trams, tot i els retards i demores, que ja comencem ha constatat aquí els panells d'informació. Així que la situació ara és de confusió a l'espera de com evolucionen al matí. Sí que et podem assegurar que no hi ha un caos generalitzat. Rodalies no ha caigut de manera total, tot i que les recomanacions és que els usuaris busquin alternatives per assegurar que arribaran a temps als seus llocs de feina o als seus centres d'estudi. Alguns dels trajectes, algunes de les línies, alguns dels trams funcionen igual que ho feien ahir dimarts, però d'altres, és el cas de l'R1, no funciona en cap punt de la línia. La situació provocada per les pluges dels últims dies i la decisió dels maquinistes de plantar levantar-se avui i no agafar els trens estan agreujant i molt una situació que ja era delicada com a conseqüència precisament de les inclemències climatològiques. Així, aquesta és la situació. Som a l'espera de tenir més detalls sobre l'evolució del servei, un servei que a la R1 està interromput i amb demores o incidències vàries a la resta de les línies.
4: Gràcies, Anna. Doncs et deixem aquí pendent d'aquestes novetats, d'aquestes explicacions, a veure si podem esbrinar alguna cosa més sobre què està passant avui a aquests trams de Rodalies afectats per aquesta possible vaga encoberta, no sé si dir-ho d'aquesta manera. Gràcies, Anna. Nosaltres intentarem de seguida anar també a Mataró per veure com es viu allà aquesta situació.

0: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar també acompanyats, per cert, localment, de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre sis. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar sis carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp, també, però, sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6. I ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients, ho diem bé, sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
1: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers, avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a zones boscoses per on es podria haver perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Tres minuts per arribar a 3:15. Us ho dèiem, intentaríem anar de seguida a Mataró perquè us estem destacant que des de primera hora Renfe alerta que el servei de Rodalies no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació, sembla, de plantada dels maquinistes. La companyia i el sindicat CEMAF confirmen a la xarxa les incidències, que aquestes incidències, de fet, tenen a veure, com us dèiem, amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal. Busquem, doncs, el que us dèiem, aquest altre punt d'atenció. Anem fins a la R1, aquesta línia que és la que té més afluència de passatgers. Per tant, connectem amb la capital del Maresme. Són a l'estació de Renfe els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Marta Gómez. Bon dia, Marta. Explica'ns una mica quina és aquí la situació.
2: Molt bon dia. Doncs la situació, com podeu pensar, realment és la de desconcert entre tots els usuaris de Rodalies que arriben en aquesta estació i no saben ben bé què és el que està passant. Són precisament el personal de l'estació i també el personal de seguretat qui està informant a tots els viatgers que ja no cal ni que entrin al vestíbul, que no hi ha trens i que no se sap si n'hi haurà al llarg de les properes hores. Els viatgers s'acumulen precisament aquí, just a l'entrada d'aquesta estació de Mataró, per on hi passa l'R1, ara ho dèieu, una de les, bueno, la línia més concorreguda de tota la xarxa de Rodalies, i que precisament el que estan fent els viatgers és haver de buscar un servei alternatiu, que ara mateix arriba un dels primers autobusos precisament per recollir els primers viatgers per traslladar-se en altres punts del Maresme, seguint aquesta línia R1, però a més, els qui han preferit ja moure's han hagut de caminar uns 300 metres fins a la parada de Moventis, que és la línia E11.1, que precisament connecta el municipi de Mataró amb Barcelona. Moventis, precisament, ja ha reforçat aquest servei, però tot i així ens diuen que aquesta parada, com dèiem, a la plaça de les Treses, a uns 300 metres d'aquí, continua col·lapsada. Per tant, desconcert entre els usuaris que han de veure que avui anar a treballar o a estudiar s'ha descarrilat.
0: Marta, gràcies també per aquesta fotografia des de Mataró. Us deixem aquí també pendents. Qualsevol novetat, ens demaneu pas i us tornarem a donar entrada. Gràcies, companys de TV Mataró.

0: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
1: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
2: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
1: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i dels demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
3: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el Poder Judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
4: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
0: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per a la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat, i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
5: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
6: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem doncs que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
0: 10 minuts ens separen de les 8. Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens ho explica la Carina Bellvé.
7: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
5: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen. O como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
7: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar. Els dos textos han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: A tot això, Comissions Obreres i UGT han anunciat una vaga general per aquesta tardor en defensa dels salaris i del dret a l'habitatge. Per conèixer com veu el teixit empresarial aquesta mobilització i quines repercussions pot tenir en l'activitat econòmica i en el diàleg social, parlem amb Oriol Alba. Ell és secretari general de la CECOT. Senyor Alba, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Molt bon dia.
0: D'entrada, com valora la CECOT aquesta convocatòria de vaga general i el motiu, d'alguna manera, que el genera, no?, la vaga centrada en el fet que els salaris no permeten accedir a un habitatge digne?
8: Doncs nosaltres, des de la CECOT, valorem aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda. Per tant, en aquest sentit, creiem que no és l'instrument adequat i creiem que cal posar el focus en l'administració pública, en els governs i aquells agents que són competents per millorar l'accés a l'habitatge i no centrar el focus en les empreses, que també en patim les conseqüències.
0: Experts en dret laboral diuen que la convocatòria és legal, però la COE ha qüestionat l'encaix jurídic d'aquesta vaga general. La CECOT comparteix aquest diagnòstic?
8: Sí, totalment, i creiem que, com apuntava, que el focus no és l'adequat. Creiem que, al contrari, el que hauríem és d'estar fent un front comú, tots els agents socials, els agents econòmics, la societat civil en general, hauríem d'estar fent un front comú davant de l'administració per reclamar millores i mesures que siguin efectives per facilitar l'accés a l'habitatge. Les empreses també patim les dificultats que tenim tots plegats, doncs, d'accedir a la vivenda. Això també genera, doncs, dificultats de mobilitat dels treballadors entre territoris. També genera, doncs, una pressió inflacionària respecte dels salaris dels treballadors, i això també ho hem d'entendre en un context d'increment de costos a les empreses. Vivim un moment d'increment dels costos energètics, de molta incertesa per tot el que està passant a nivell planetari, i doncs això cada cop a la petita i mitjana empresa doncs, li és més difícil mantenir la seva viabilitat i, per tant, entenem que l'instrument el que hauríem de fer és justament un front comú davant de l'administració i no posar el focus i intentar culpabilitzar a l'empresa o a la petita propietat.
0: No vull perdre l'oportunitat de preguntar-li, ja que el tenim aquí, sobre els aiguats. Quina és l'avaluació que feu de l'impacte d'aquests temporals sobre el teixit empresarial, especialment el Vallès i el Maresme? I no sé si les línies d'ajut que ha anunciat el govern són suficients o, com a mínim, ajudaran d'alguna manera aquestes petites i mitjanes empreses que vosaltres representeu.
8: Doncs, òbviament, estem preocupats doncs, per aquests episodis que estan passant, també preocupats perquè ja els últims mesos, els últims anys, doncs, són força freqüents i el diagnòstic que fem, les recomanacions que fem a les empreses és que cada cop més estiguin preparades, tinguin plans d'acció doncs, per fer front a aquestes incerteses climàtiques. No? En aquest sentit, doncs, tots els paquets d'ajuda que es puguin posar a disposició de les empreses sempre són benvinguts. Nosaltres aquí veiem doncs, afectacions directes que pugui tenir una empresa perquè hagi tingut una inundació o s'hagi malmès doncs, alguna de les seves instal·lacions, però també ens preocupa, doncs, per exemple, el que està passant avui en tot l'àmbit de Rodalies, no? Les afectacions, les derivades que tenen i que afecten el conjunt de la ciutadania, no només per mobilitat, sinó també de les persones, sinó també per la mobilitat de mercaderies.
0: Parlàvem, de fet, ho deia vostè, estem en un context electoral, amb aquesta convocatòria doncs, del 29 de novembre, queden en suspens, si més no, això és el que s'especula, la reforma del model de finançament i, per exemple, també la condonació del FLA. Quina afectació pot tenir aquesta paràlisi sobre la inversió empresarial i la capacitat, per exemple, de la Generalitat per impulsar projectes productius? Molt breument, senyor Oriol Alba, perquè no tinc més temps.
8: Molt bé, doncs, òbviament, ens preocupa moltíssim. S'obria una oportunitat de posar sobre l'agenda política doncs, l'infrafinançament de Catalunya i trobar instruments de garanties, mecanismes de protecció de les inversions no efectuades i, per tant, que partem ara doncs, temps en aquest sentit. Veiem avui la necessitat d'invertir en infraestructura

Bon dia, ja sabeu que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Allà podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida pensades per tu. És el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Camina, riu, canta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Bon dia, Badalona. Nova jornada caòtica pel que fa a la mobilitat i concretament a la xarxa de Rodalies. A hores d'ara no funciona cap tren de l'R1 i la resta de línies hi ha circulació, però no tots els trens previstos.
1: Badalona Matí. Àlex Isó.
4: Renfe ho atribueix a causa d'una incidència aliena a l'explotació ferroviària. Rodalies recomana utilitzar mitjans de transport alternatius mentre es mantingui aquesta situació. A tot això, la pluja d'aquesta nit a Badalona ha estat intensa i ha arribat acompanyada d'un fort aparell elèctric amb llamps i trons constants. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 661 trucades generades per 481 incidents relacionats amb les pluges. Al barcelonès n'hi ha hagut 121 i Montgat ha estat el cinquè municipi on s'han efectuat més trucades. És dimecres 7 d'octubre de 2026. Repassem altres titulars de la jornada.
1: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
4: Badalona s'estanca en les taxes de reciclatge dins de l'àrea metropolitana. En concret, és el cinquè municipi de l'AMB que menys recicla. Tuti García, bon dia.
5: Bon dia. El 2025 s'hi va reciclar un 30% dels residus, no assolint l'objectiu europeu marcat del 55%. De fet, dels 36 municipis metropolitans, 28 no assoleixen aquesta xifra. Des de l'AMB asseguren que només s'hi arribarà si es dona impuls als nous sistemes de recollida amb identificació.
4: I precisament per fer front a la manca de reciclatge a la ciutat, l'Ajuntament va anunciar ahir que repartirà un kit per sensibilitzar i millorar aquesta situació.
5: Sí, el kit inclou tres bosses per plàstic, el paper i el vidre i un cubell per l'orgànica. Es tracta d'una de les mesures previstes arran de la implementació del nou servei de neteja.
4: Les obres del Pont del Petroli avancen.
5: Doncs sí, la plataforma circular, coneguda popularment com el Donut, ja està carregada a la pontona petita i la previsió és que aquest matí, si el temps ho permet, es traslladi fins al pantalà. Un cop arribi al litoral badaloní, començaran les soldadures, els pilars i el muntatge de les armadures de l'estructura.
4: El sector social està convocat avui a la vaga a nivell estatal per reclamar millores laborals i l'equiparació salarial amb els serveis públics.
5: Aquest dimarts ja els treballadors dels serveis socials de l'Ajuntament de Badalona s'han reunit en assemblea per fer una crida a mobilitzar-se avui al Parc de la Ciutadella. Així mateix, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat ha establert un 85% de serveis mínims, una xifra que els sindicats consideren abusiva.
4: La campanya de vacunació de la grip i Covid a Catalunya ja ha començat i com a novetat enguany els pacients podran demanar rebre-les en dies diferents, només una o totes dues, i compten amb un risc molt alt de patir complicacions.
5: I és que la campanya de vacunació, recordem, està destinada a persones grans, embarassades, infants dels 6 mesos a 4 anys o aquells que pateixen condicions.

0: condicions de risc. Els professionals de la salut recomanen que aquests col·lectius es vacunin cada any perquè aquesta mena de virus d'infeccions respiratòries muten i la immunitat va disminuint amb el temps.
1: L'habitatge és el repte principal del present i el futur de la Fundació Llegat Roca i Pi.
0: Així ho ha remarcat l'entitat durant la inauguració de l'exposició 150 anys de Llegat Solidari per Badalona, una mostra que repassa la història d'una de les institucions socials amb més trajectòria de la ciutat. I és que ara mateix una de les prioritats de la Fundació és col·laborar amb altres entitats i administracions per aconseguir més habitatge i poder oferir un sostre a les persones en situació de vulnerabilitat.
1: En plana cultural, Badalona tornarà a participar un any més en una nova edició del 48 Hores Open House Barcelona.
0: El Festival d'Arquitectura tindrà lloc el 24 i 25 d'octubre i permetrà conèixer fins a 11 espais al municipi. Sota el lema La vida sense arquitectura, aquesta edició es desplegarà a 6 ciutats catalanes. Constarà de més de 200 edificis oberts i 7 rutes diferents.
1: El local d'assaig Sona Bé escalfa motors i enceta el seu primer inici de curs.
0: El local, propietat del músic de Tiana Jordi Piques, que es va inaugurar el passat mes de maig, disposa de diverses sales per assajar i impartir classes tant de bateria com de grups reduïts. La instal·lació, ubicada al barri del Manresà, s'ha ideat per oferir un lloc funcional perquè els músics puguin assajar i fins i tot gravar projectes propis.
1: I en esports, la sisa joventut va debutar ahir a Europa amb victòria contra el Benei israelià per 86-75 en un partit sense història.
0: Els verdinegres van agafar 9 punts de renda ja al descans després de la sorpresa inicial quan els israelians, amb 4 triples seguits, van agafar 8 punts de diferència als primers 5 minuts. Però els de Dani Miret van reaccionar ràpid i amb la Provítola anotant juntament amb Birgander i Sulejmanovic.
1: L'equip femení del Joventut debutarà per fi a la Lliga Challenge després que s'ajornés el partit de diumenge a causa del temporal.
0: Serà l'Olímpic i davant del València B, un filial que ha deixat de ser equip vinculat i que ara compta amb una base jove i amb molta projecció. Des de la plantilla tenen clar l'objectiu del club amb aquest equip, que no és altre que el d'ascendir a la màxima categoria.
2: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
1: Passant 5 minuts de les 8 del matí, repassem el que és notícia fora de Badalona. Un centenar de viatgers han quedat atrapats en un tren després de caure-li un arbre i un talús a sobre a Vilanova i la Geltrú, en una zona amb forts episodis de pluja, sense que hi hagi hagut cap ferit. Cap a 2:15 de la nit, Protecció Civil ha informat del restabliment de la circulació a les línies afectades i ha tancat la prealerta del pla d'emergències Ferrocat.
0: I els bombers han fet 21 rescats de persones atrapades a vehicles per les pluges a l'Ebre i Tarragona, majoritàriament a Xerta, a la carretera C12, que ha quedat tallada per inundació. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, bassals d'aigua o per esllavissades.
1: Carles Puigdemont ha defensat aquest dimarts el sentit polític del seu retorn a Catalunya i ha assegurat que no tornarà al servei del seu partit, Junts, sinó del país. Ho ha dit en una declaració institucional des de la Casa de la República, a Waterloo, després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat l'aplicació de l'amnistia i se li hagi aixecat l'ordre de detenció.
0: I el Consell de Ministres aprova de nou els decrets d'habitatge i Sánchez fa una crida a aprovar-los per humanitat, ha dit. El president del govern diu que l'executiu ni tira la tovallola ni deixa tirar de la gent i demana un sí de la Diputació Permanent. Sánchez inclou als decrets préstecs de fins a 50.000 euros per comprar el primer pis.
1: Moment de conèixer la previsió meteorològica connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Luismi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, una altra vegada. Fortes tempestes molt aparatoses, un gran festival de llamps i trons. Ahir al vespre, gran part de l'àmbit metropolità, i destacar les pluges de més de 70 litres per metre quadrat, per exemple, a Sitges, també a Viladecans o en alguns barris marítims de Barcelona capital. Ens ha quedat un matí força ennuvolat, amb núvols baixos i a boires a hores d'ara. Gran part del Vallès, del Penedès, s'escola fins i tot per la vall del Llobregat i del Besòs, i l'ambient és més aviat suau, però ja diem molt humit. Encara aquest matí hem de partir d'algun xàfec que tenim sobre el mar, de fet es veu llampegar mar endins, i en algun moment arribarà a caure algun xàfec també justament al litoral. Per tant, comarques com el Baix Llobregat i també el Barcelonès o el Maresme. Aquesta tarda, algun xàfec aïllat una altra vegada tornarà a caure, en aquest cas més passatger, però sobretot afectarà la banda del Vallès o al voltant del Baix Llobregat interior. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi, ara veiem aquestes imatges en directe des de la càmera del Vecín. Aquest és l'aspecte que presenta el cel de Badalona, encara amb nuvolositat. Ara mateix tenim 18 graus de temperatura a la ciutat.
4: Obramat Badalona, el millor aliat per als seus projectes de construcció i reforma, us ofereix l'estat del trànsit.
1: I anem a conèixer l'estat de la xarxa viària connectant amb el Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs encara hi ha 6 vies afectades per les pluges. 4 d'elles estan tallades, en concret a vies locals de les Franqueses, Benifallet i Paüls i Xerta. Pel que fa a l'àrea metropolitana, avui el dia és complicadíssim. Tenim una C58 pràcticament col·lapsada, amb moltes retencions en diversos punts, tant d'entrada com de sortida. Als accessos nord també hi ha problemes a la P7, a la zona de Granollers i a Barberà, per exemple, i al seu lateral, a la B30, també aturades als túnels de Vallvidrera, a la C17 a Mollet, a Lliça també, la C31 per accedir des de Montgat cap a la plaça de les Glòries, i com dèiem, C33 i C58, tampoc s'escapen els accessos sud, on a la 2 i a la B23 la situació és molt complicada, i a rondes avui és un matí molt complicat. Per tant, us demanem sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat i que us mantingueu informats. Molt bon dia.
1: Gràcies, i avui us recordem també que el tall de la circulació al tram del carrer de Francesc Layret, comprès entre els números 101 i 107, afectarà el trànsit general durant l'execució dels treballs. L'accés als aparcaments situats als números 125 i 131 es podrà fer a través de la via Augusta i del carrer de Pere Claret, mentre que es mantindrà la Cruïlla amb el carrer de Sant Anastasi per garantir l'accés als aparcaments i també als centres assistencials d'aquest carrer.
2: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Sisó i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i Quico Bernal a la realització a Televisió de Badalona. Us ho dèiem, nova jornada caòtica pel que fa a la mobilitat. Algunes de les línies de la xarxa de Rodalies estan inoperatives o pateixen afectacions puntuals a causa d'una incidència aliena a l'explotació ferroviària, la que ens afecta aquí a Badalona, la R1. De moment està totalment inoperativa, no funciona. Rodalies recomana utilitzar mitjans de transport alternatius mentre es mantingui aquesta situació.
0: Sí, la companyia ha informat que està pendent dels treballs d'adequació de la infraestructura per part d'Adif després del temporal de pluja i a mesura que es van recuperant vies, realitza les marxes exploratòries amb trens buits per garantir la seguretat de les persones usuàries i també dels professionals ferroviaris, sempre que sigui possible en aquells trams on no s'ha pogut recuperar la circulació. Renfe posa en marxa plans alternatius de transport per carretera.
1: I el director de Rodalies, Òscar Playà, ha dit al Matí de Catalunya Ràdio que no circula, com diem, cap tren, a l'R1 i a la resta de línies hi ha circulació, però no tots els trens previstos. Playà ha assegurat que aquesta matinada han rebut una carta del Sindicat Majoritari de Maquinistes on els alertaven que no podien assegurar que els trens sortissin. El director de Rodalies ha defensat que s'han seguit tots els protocols de seguretat després dels temporals de pluja i ha considerat que el que hi ha és un conflicte laboral.
0: I a tot això, la pluja d'aquesta nit a Badalona ha estat intensa i ha arribat acompanyada d'un fort aparell elèctric amb llamps i trons constants. El telèfon d'emergència 112 ha rebut entre les 12 del migdia i les 11 de la nit 661 trucades generades per 481 incidents relacionats amb les pluges. Al Barcelonès n'hi ha hagut 121 i a Montgat ha estat el cinquè municipi on s'han efectuat més trucades, amb un total de 31. Així tot, el nombre d'incidències registrades no ha estat rellevant.
1: Així és, Tuti, perquè els bombers de la Generalitat ens han informat que únicament han rebut dos avisos a Badalona relacionats amb petits despreniments de façana, però cap avís per inundacions. Precisament aquest dimarts, és a dir, ahir a la tarda, Protecció Civil va enviar un nou missatge a Es Alert, recordem-ho, que afectava les comarques del Barcelonès, el Garraf, el Gironès, Maresme i la Selva, davant aquesta previsió de pluges torrencials fins a les 2 de la matinada. L'organisme també demanava extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar a zones inundables. Fins a les 8 del matí també ha estat activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta després dels avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. I precisament l'Associació Mediambiental Maria Verde de Sant Adrià reclama aixecar la via del tren al Besòs després que gairebé s'embussés durant el temporal d'aquest cap de setmana. Asseguren que si arriba a ploure una hora més es podria haver generat una tragèdia.
0: També afirmen que l'aigua sempre inunda la zona de les Tres Xemeneies i que la gent que hi viu no està coberta per l'assegurança si arribés a passar a casa seva. Ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360 en Javier Lozoya, membre de Marea Verda.
6: Cuando llovió tanto, o sea, llueve una hora más, o sea, hubiese podría haber habido una catástrofe, porque si llueve un poquito, enseguida se llena de agua. Cuando un temporal hay de agua, también el agua llega hasta las Tres Chimeneas. Pero bueno, eso técnicamente tiene solución, ¿no? Pero bueno, pues la gente que vive ahí ya tendrá que firmar unas cláusulas de seguro especiales porque no, el seguro si hay inundación no lo cubrirá, o sea que pues, especular con el terreno al fin y al cabo son, y lo otro pues hacer un parque, eso no trae beneficios, con lo cual pues estaremos siempre igual.
1: Vuit i 14 minuts. Badalona s'estanca en les taxes de reciclatge dins de l'àrea metropolitana. En concret, és el cinquè municipi de l'AMB que menys recicla. El 2025 s'hi va reciclar un 30% dels residus, no assolint l'objectiu europeu marcat del 55%. De fet, dels 36 municipis metropolitans, 28 no assoleixen aquesta xifra. Des de l'AMB asseguren que només s'hi arribarà si es dona impuls als nous sistemes de recollida amb identificació.
0: Si l'àrea metropolitana de Barcelona ha presentat les dades anuals de generació, recollida i reciclatge de residus al territori metropolità de l'any 2025. S'hi van produir més d'1.465.000 tones, un 1,6% més que el 2024. La xifra equival a uns 422 quilos per habitant i, tot i que és un 11% menys que des del 2010, queda lluny del 15% que proposa la Unió Europea de cara al 2030. De tots aquests residus se'n van recollir selectivament prop d'un 40%, un punt més que l'any anterior. Des del 2017 aquesta xifra augmenta lleugerament i segons l'AMB és gràcies als municipis que estan implantant nous sistemes de recollida com el porta-porta o els contenidors tancats.
1: De fet, des de l'ENS Metropolità apunten que el sistema de contenidors oberts, el majoritari a l'àrea metropolitana, no ha permès assolir els objectius marcats per al 2025 de reciclar el 55% dels residus generats. En aquest sentit, alerten que no s'arribarà al 65% marcat per al 2035 si no s'aposta pels nous sistemes de recollida amb identificació. Si mirem per municipis, només 8 dels 36 que formen part de l'AMB van assolir els objectius de recollida selectiva durant l'any passat. Lideren el reciclatge Santa Coloma de Cervelló, Tiana i Corbera de Llobregat, amb percentatges que superen el 70% dels residus reciclats.
0: Badalona és el cinquè municipi per la cua, arribant a reciclar poc més d'un 30% de residus que generen. Pel que fa al cost del tractament de tots els residus, es paga una mitjana de 50 euros per habitant. Aquest cost ve marcat per l'índex de reciclatge de cada municipi, ja que la taxa metropolitana de tractament de residus és més elevada allà on es recicla menys. L'àrea metropolitana assegura que si els municipis despleguessin sistemes de recollida selectiva més eficients, el cost del tractament podria disminuir en 20 milions d'euros anuals. Si mirem per municipis, Badalona és la quarta ciutat de l'AMB que més paga del tractament dels residus, més de 55 euros per persona, i entre els municipis que menys paguen trobem Montgat i Tiana, que paguen 40 i 33 euros respectivament.
1: I precisament per fer front a la manca de reciclatge a la ciutat, l'Ajuntament de Badalona va anunciar ahir que repartirà un kit per sensibilitzar i millorar la situació. Es tracta d'una de les mesures previstes arran de la implementació del nou servei de neteja.
0: El kit inclou 3 bosses per plàstic, el paper i el vidre, i un cubell per l'orgànic. L'objectiu de la iniciativa és augmentar el percentatge de reciclatge que es fa a la ciutat d'una forma molt més fàcil i còmoda. Així ho ha explicat l'alcalde Xavier García Albiol a través d'un vídeo a la seva xarxa socials.
7: Badalona és una ciutat que té que millorar amb el que fa referència al reciclatge, i nosaltres som conscients, però també creiem que per exigir hem de posar facilitats, perquè entre tots hem de cuidar el medi ambient.
0: No serà fins al desembre que es començaran a repartir els kits als diferents barris. Segons explica l'alcalde, estava previst començar a repartir-los aquesta setmana amb la convocatòria de les eleccions generals, però la llei no ho permet.
1: El sector social està convocat avui a la vaga a tot l'estat espanyol per reclamar millores laborals i l'equiparació salarial amb els serveis públics. També demanen més coordinació amb altres departaments, com ara l'educatiu i el sanitari, per poder oferir una millor servei. Aquest dimarts, els treballadors dels serveis socials de l'Ajuntament de la ciutat s'han reunit en assemblea per fer una crida a mobilitzar-se avui al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Així mateix, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat ha establert un 85% de serveis mínims, una xifra que els sindicats consideren abusiva.
0: Aquesta és la primera vaga total del sector social i està convocada per Comissió Obreres i UGT. La resta de sindicats també comparteixen la jornada de mobilització, però els professionals reivindiquen la importància de la seva feina, que la consideren un pilar, com ho són l'educació i la sanitat. Malgrat tot, alerten que molts treballadors de l'àmbit privat cobren el salari mínim interprofessional, un fet que provoca que molts deixin la feina o no se'ls trobin substituts. Julià Manzanares és delegada de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Badalona, ho explicava així.
8: En un moment en què la població està envellint, en un moment en què cada cop hi ha més problemes relacionats amb la manca de capacitats de les persones, som un servei que si ens deixessin treballar transversalment i es coordinessin millor els recursos que hi ha d'educació, de sanitat, podrien crear molt més benestar del que ja estem creant. Aleshores, la nostra reivindicació també és que hem de treballar d'una altra forma, però a la burocràcia.
0: Els treballadors també denuncien les situacions de vulnerabilitat a les quals estan exposats, ja que no és estrany que presenciïn agressions o s'hi vegin implicats també. Una situació que es dona també en l'àmbit públic. Per això insten a l'Ajuntament i la Generalitat a aplicar mesures per garantir la seguretat. També reclamen al govern local que es destinin més recursos als serveis, ja que asseguren que estan col·lapsats.
8: Estem en col·lapse i això d'aquí uns anys es veurà, i tot això, tota aquesta contenció que fem serveis socials, ja és que no la podem fer. No la podem fer si no tenim recursos, si no tractem amb cura, amb carinyo, amb la gent que té aquestes dificultats i que pot ser una persona... Tu pots triar com a polític si aquesta persona la deixa ser una persona productiva, sana, o la deixa ser una persona que acabi generant molt més malestar i violència als carrers.
0: Badalona té 7 centres de servei bàsic d'atenció social, amb més de 100 treballadors d'atenció primària, 70 de programes i 13 de l'equip de la dependència. Tots ells estan convocats de la vaga, que coincideix també amb el Dia Mundial del Treball Digne.
1: Vuit i 21 minuts, gairebé. Parlem de salut perquè la campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya ha començat aquesta setmana. Com a novetat d'aquest any, els pacients podran demanar rebre-les en dies diferents, només una o totes dues, si compten amb un risc molt alt de patir complicacions. Ens en dona més detalls en Sergi Crusells.
9: La Generalitat ha adaptat la mesura d'escollir les vacunes per a flexibilitzar i que sigui més còmoda pels pacients. La campanya de vacunació està destinada a persones grans, embarassades, infants de 6 mesos a 4 anys o aquells que pateixen condicions de risc. Els professionals de la salut recomanen que aquests col·lectius adquireixin la injecció cada any perquè aquests virus d'infeccions respiratòries pateixen mutacions i perquè la immunitat va disminuint amb el temps. Escoltem a l'infermera del CAP Gran Sol, Alba Cremades.
10: Prevenim complicacions a l'hora d'agafar la malaltia. És important que siguin en aquestes dates perquè és quan comencen a activar-se aquests virus respiratoris. Gairebé el 75% dels pacients ingressats a la UCI a la campanya 2024-2025 no estaven vacunats. Per tant, és molt important vacunar-se de la grip i Covid quan abans millor.
9: La campanya també està oberta per a treballadors de centres sanitaris, de residències, cuidadors o que tinguin contacte amb persones de risc. Així poden protegir-se i protegir a les persones de qui tenen cura. Tornem a escoltar Cremades.
10: Que estem atenent, sobretot, persones vulnerables. Vacunar nosaltres que estem atenent aquelles persones, evidentment, no acaba amb l'epidèmia, però sí que ajuda.
9: La campanya de vacunació ha començat per a la població de més risc, els de més de 80 anys i professionals. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a majors de 60 i el 16 de novembre a la resta de la població. Ja es pot demanar cita prèvia a l'app de La Meva Salut, al web citasalut.gencat.cat o bé directament al cap de referència.
1: I com els dèiem, les obres del pont del Petroli avancen. Avui està previst que aquesta plataforma circular, coneguda popularment com el Donut, que de fet ja està carregada a la pontona petita, i la previsió és que durant aquest matí, això sí, si la meteorologia ho permet, pugui ja finalment sigui traslladada i instal·lar-se en aquest pantalà. Estem a punt, d'aquí uns minuts ja anirem en directe amb la nostra companya Susana Soldado perquè ens expliqui quina és l'última hora de la instal·lació d'aquest Donut i que serà ja gairebé un pas definitiu per recuperar aquest símbol de la ciutat de Badalona. Més notícies, perquè l'habitatge és el repte principal del present i el futur de la Fundació Llegat Roca i Pi. Així ho ha remarcat l'entitat durant la inauguració de l'exposició 150 anys de llegat solidari per a Badalona 1876-2026. Una mostra que repassa la història d'una de les institucions socials amb més trajectòria de la ciutat.
0: Doncs si aquesta mostra, ubicada a la planta baixa del Museu de Badalona, recorre l'evolució de la institució des dels seus orígens, al segle XIX, quan el comerciant badaloní Vicenç Roca i Pi va destinar la seva herència a ajudar les persones amb més necessitats de la ciutat fins a l'actualitat. Precisament aquest és el llegat que reivindica l'actual fundació, que promou l'ajuda en diversos àmbits de les vides dels badalonins. Fins ara mateix, però, una de les prioritats de la Fundació és col·laborar amb altres entitats i administracions per aconseguir més habitatge i poder oferir un sostre a les persones en situació de vulnerabilitat. Així ho ha explicat el seu president, mossèn Andreu Uller.
11: Sí, l'habitatge, veritablement, ara estem també amb aliança, amb llars compartides, amb Espanin i tal, duent a terme tot un treball de posar al servei doncs, habitatges que també la Generalitat ens el van facilitant. Amb això estem treballant un mica amb tota aquesta complexitat, no? Però que cal que tothom posi la seva part. Entitats, ajuntament, també voluntaris i tota la gent que vulgui col·laborar.
1: Durant l'acte, alguns usuaris de la Fundació han explicat el seu testimoni. És el cas del Claudi Sánchez, qui va sortir d'una situació complicada després de 6 mesos ingressat a l'hospital amb pronòstics molt negatius, agreujats per una depressió. Finalment, la seva situació va millorar gràcies a una voluntària que el va ajudar a tirar endavant. Ella és la Marisa Espada, qui alhora és també usuària de la Fundació, ja que viu en un dels pisos destinats a persones jubilades amb poca pensió. Per ella, la Fundació, els seus usuaris i els seus voluntaris conformen una gran família.
12: He hecho acompañamiento con Claudio, que Mar de Acción Social me lo propuso, y durante 2 años, primero en Can Ruti, luego en el Karma, y bueno, y hasta ahora, que bueno, afortunadamente se ha recuperado y entonces ahora somos amigos, ¿no? Seguimos viéndonos de vez en cuando para tomar un café. Yo lo encuentro precioso. Es una familia, es una gran familia.
0: Una de les administracions amb qui més col·laboren és la Fundació, naturalment l'Ajuntament de Badalona, qui ha posat en valor el compromís social, l'acollida i l'acompanyament de l'entitat.
1: Vuit i 26 minuts, us ho dèiem, avui està previst que s'instal·li aquesta plataforma circular al pont del Petroli, el conegut popularment com a Donut. Anem en directe fins allà amb la nostra companya Susana Soldado per conèixer l'última hora. Susana, bon dia.
13: Molt bon dia, Àlex. Doncs mira, aquestes tasques de col·locació de la plataforma final del pont del Petroli s'havien d'iniciar a les 8 del matí, duraran aproximadament una hora, però s'han hagut de retardar perquè les pluges de les darreres hores, les pluges d'ahir al vespre i la nit, han omplert aquesta plataforma d'aigua i els operaris ens explicaven que abans de moure-la del port el que han de fer és buidar-la de l'aigua. De fet, nosaltres estem als peus del pont del petroli i des d'aquí encara no veiem el que seria la plataforma venint cap a aquesta direcció. Per tant, imaginem que aquesta col·locació retardarà una mica. Un cop arribi aquí, el que seria el litoral badaloní, començaran les soldadures als pilars i el muntatge de les armadures del que és l'estructura. Posteriorment, es formigaran tant la plataforma circular com els pilars i per fer una bomba des del passeig marítim i impulsar el formigó a través de tot el pantalà, un recorregut de 240 metres fins a l'estructura final d'aquest pont. Un pont que us hem d'explicar que ja està sencer, ja s'han col·locat totes les plataformes de formigó del mig de l'estructura que faltaven i que amb la col·locació avui de la plataforma final, d'aquesta plataforma rodona, com bé deies, en forma de dònut, completarà el que serien els treballs més complexos. És la part... és la fase final, podríem dir, de les obres de reconstrucció del pont del petroli que avancen després de la substitució de les antigues pilones que ja s'ha fet, unes tasques que ja s'han fet aquests mesos enrere. Tota aquesta tasca ha estat la més complexa i a partir d'ara, un cop estigui col·locada la plataforma de formigó, es retirarà la poltrona, aquesta poltrona que ens ha acompanyat durant tot l'estiu, i començaran les tasques doncs, més fàcils, que serien les tasques de posar maco, per dir-ho d'alguna manera, aquest pont del petroli, posar tot el terra de fusta, substituir les baranes i col·locar la il·luminació definitiva. I com deien, doncs aquí estem esperant que arribi la poltrona amb la plataforma per veure també les dimensions, perquè serà també una de les grans incògnites, no?, de com queda aquesta plataforma rodona col·locada al final del nostre pantalà.
1: Moltes gràcies, Susana. Estarem atents a l'evolució d'aquests treballs i, sens dubte, amb ganes de veure ja aquesta plataforma circular instal·lada per recuperar aquest símbol de la ciutat. Oi, Tuti? Hi ha ganes de doncs tornar sí. A passejar per ell?
0: Símbolet, no? Seria un gran símbol, no?
1: Home, i tant. Un gran símbol.
0: Volem tornar a passejar pel pont del petroli.
1: I tant que sí. Doncs en breu ho aconseguirem.

0: Professionals de BCA participen d'un projecte pilot anomenat Camins, que aposta per la disciplina positiva entre els joves que viuen en centres residencials d'acció educativa. Una metodologia que busca entendre les conductes d'infants i adolescents que han estat separats de les seves famílies. El CRAE, participants, han incorporat recentment un equip format per treballadors socials, terapeutes ocupacionals i també educadors socials.
1: El projecte, dissenyat en col·laboració amb el Departament de Salut, s'emmarca en la reforma del procés de desemparament dels menors i les seves famílies. A través de diverses estratègies socioeducatives, els professionals treballen amb infants i adults la recuperació dels vincles, la confiança i el respecte mutu, valors que busquen aconseguir retornar els infants amb els seus pares i mares. Mentre això no arriba, els professionals acompanyen infants i joves d'entre 4 a 16 anys per afavorir una millora del seu benestar emocional, social i també educatiu. N'ha parlat la treballadora social del Centre de Salut Mental, Infantil i Juvenil de Badalona Serveis Assistencials, Ariadna Renom.
2: Sovint els nens que han viscut situacions de negligència, violència, experiències traumàtiques, acaben sent condicionats per la seva forma d'aprendre, de relacionar-se, de confiar en els altres, poder incidir en el dia a dia d'aquests nens una oportunitat de canvi i treballar molt des del vincle. Per tant, és important treballar amb els nens i infants i també amb les seves famílies i reforçar les seves competències parentals, i això requereix de temps.
1: Els CRAE acullen aquests infants i adolescents després d'una separació dels seus familiars que per diferents causes no se'n poden fer càrrec, una situació sovint traumàtica i que pot traduir-se en tenir dificultats per gestionar les seves emocions i socialitzar. La nova mirada d'aquest projecte pilot, que treballa de manera coordinada amb els serveis socials, educatius i sanitaris, posa l'accent en el sentiment de pertinença i l'error com a oportunitat d'aprenentatge. Així ho ha assenyalat Martí Gómez, educador social del CESMIC de BCA.
3: Aportant més professionals, està clar que tens més mirades, més mans per ajudar i treballar amb els nois, i també que vinguin d'altres sectors, com pot ser el sector sanitari, també donar una mirada clínica que integra més l'actuació amb els infants o amb les famílies. Expressar-se i puguin tenir un espai de tranquil·litat on treure totes les males experiències que han tingut i els mals moments els ajuda, potser després amb 18 anys, sortir amb una motxilla, no?, carregada d'habilitats socials, d'habilitats cap a la vida adulta, que els ajuden a tenir un projecte de vida digne.
1: Per avaluar els resultats s'han seleccionat dos CRAE de control que permetran comparar l'evolució dels infants i les seves famílies. Entre els indicadors que s'analitzaran hi ha la recuperació de tuteles, els canvis en la relació parental, el nombre d'incidents greus, l'adaptació escolar o l'estrès familiar. Amb les dades obtingudes, el departament decidirà si aquest model es pot estendre a altres centres residencials.
0: Vuit i 32 minuts abans d'obrir la plana cultural, actualitzem la situació a Rodalies, i és que els maquinistes de Renfe ja han rebut els informes de les marxes exploratòries que reclamaven després del temporal i asseguren que reprendran la circulació si tot està bé, segons han detallat fonts de SEMAF a l'Agència Catalana de Notícies. Els conductors s'havien negat a circular fins que no es poguessin revisar aquests documents que no havien pogut consultar fins ara. De fet, el sindicat majoritari ha enviat una carta a la direcció després de la caiguda de la arbre a l'R2 Sud, a Vilanova i la Geltrú, i de no rebre els informes de les marxes exploratòries per reprendre els trams afectats pel temporal dels últims dies. El sindicat ha assegurat que es veia obligat a protegir la integritat del servei ferroviari, en especial pel que respecta a la seguretat i salut de les persones treballadores. Recordem que a hores d'ara la R1 està inoperativa, per tant seguirem l'evolució a la xarxa de Rodalies. Vuit i 34 minuts. Badalona tornarà a participar un any més en una nova edició de la 48 Hores Open House Barcelona. El Festival d'Arquitectura, que se celebrarà el 24 i 25 d'octubre, permetrà conèixer fins a 11 espais al municipi. Sota el lema La vida sense arquitectura, aquesta 17a edició es desplegarà en 6 ciutats catalanes. Constarà amb més de 200 edificis oberts i 7 itineraris diferents.
1: Sí, a la ciutat, el penúltim cap de setmana d'octubre, es podrà visitar la Casa de la la Vila, el Museu de Badalona, la Casa de l'Eure i la dels Dofins o el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, entre altres. A la secció Top 15, una novetat d'enguany que combina patrimoni, rehabilitació i arquitectura contemporània, trobem Reforma Badalona. Es tracta d'un projecte que planteja la reforma d'una casa entre mitgeres de planta baixa a partir de la recuperació i la posada en valor de l'estructura original de l'habitatge situat al carrer de Miquel Servet. Les visites guiades aniran a càrrec dels arquitectes Anna Prats, Joan Valls i Pol Viladoms.
0: I Zona B escalfa motors i enceta el seu primer inici de curs. El local, propietat del músic dianenc Jordi Picas, ha inaugurat, de fet, el passat mes de maig, comptant diverses sales per assajar i impartir classes tant de bateria com de grups reduïts. La instal·lació, ubicada al barri del Manresà, s'ha ideat per oferir un lloc funcional per a que els músics puguin assajar i, fins i tot, gravar projectes propis.
1: Si l'espai és còmode i econòmic i amb un disseny interior acurat per fora, les sales són de 5 colors diferents i representen els 5 elements de la natura. Busquen l'ordre i l'harmonia proposada per la professional Astrid Izquierdo. Per dins, cada una de les sales té material pensat per instruments de percussió i de corda i també unes parets que absorbeixen correctament el so. Així s'expressava o explicava les condicions de la sala al propietari Jordi Picas.
4: El que hem buscat doncs, és això, és que el músic tingui molt de confort acústic, o sigui que pugui tocar fort i no se li muntin boles, que tots els instruments se sentin molt clars, i després el fet de posar les portes de vidre, doncs el que tenim és llum natural, perquè les tenim encarades a les finestres i llavors no tens aquesta sensació d'espai tancat i de búnquer. La idea sempre ha sigut aquesta, de crear un espai molt pensat pel músic i per l'usuari.
1: I l'última de les sales està dedicada exclusivament als alumnes que facin classes de bateria. Aniran a càrrec del professor Pau Josa. L'escoltem.
5: Quasi des de zero, ja, quan em va explicar de què anava a fer, i a poc van coincidint coses, doncs que a l'escola van veure que la de Tiana, Mozartiana, que no podríem continuar amb el format que teníem i durant classes de bateria, just en el moment que ell m'estava explicant que estava muntant aquest projecte de grups d'assaig. I des de quasi el moment zero ja vam reunir amb el noi que ha fet aquests bucs, que li ha subministrat els bucs en el Jordi, i des del principi ben atentarant de tot.
1: A banda del lloguer dels bucs d'assaig i les classes de bateria, també han creat una sala reservada per petits grups de música tradicional. Escoltem el responsable del grup de combos, el baixista Guillem Aguilar.
6: És un combo que ens vam inventar, de dir, vària gent que pugui estar interessat en aquestes mogudes, pues, intentar obrir un espai setmanal dirigit a molts instruments, o sigui, percussió, baix, guitarres vàries, també bateries, o sigui, cantants, tothom que estigui interessat en aquest tipus de música, música folk o música d'arrel tradicional.
1: Sona bé, ja compta amb moltes sol·licituds de diferents instrumentistes i gairebé totes les hores de classe de bateria estan completes per tot el curs. Els seus responsables esperen que l'espai es converteixi en un punt social de trobada de músics i que d'aquí en surtin projectes de qualitat.
0: Vuit i 38 minuts. Ramon Duran, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
8: Badalona Matí, esports.
0: La sisa joventut va debutar ahir, Ramon, a Europa amb victòria contra el Benet israelià per 86-75 en un partit sense història.
7: Sí, els verdinegres van agafar 9 punts de renda ja al descans després de la sorpresa inicial, quan el conjunt israelià, amb 4 triples seguits, va agafar 8 punts de renda als 5 primers minuts. Però els de Dani Miret van reaccionar ràpid i amb la Provítola, anotant juntament amb Birgander i Suleimanovic el millor del maig amb 20 punts, van aconseguir redreçar la situació i tenir el partit sempre controlat. Escoltem el tècnic de la penya, Dani Miret, que explicava que a l'equip li manca ritme.
9: Les rotacions que hem fet avui són, evidentment, buscant pics d'energia més alts. Penso que encara estem lluny del nostre nivell de ritme, de to físic, i el que hem de fer doncs, és sumar gent que ens reporti realment aquesta solidesa. Dominar més el ritme del partit i dominar més i ser més agressius i més perillosos
7: Per cert, abans del partit es va plantejar la suspensió del maig, igual que dissabte passat contra el Morabanc Andorra, perquè van saltar les alarmes d'alerta per fortes pluges. Però el partit finalment es va jugar amb 2.800 espectadors a les graderies i el pròxim compromís a Europa serà d'aquí a 15 dies també al Palau Olímpic contra el Telekom Bonn d'Alemanya.
0: I Ramon, l'equip femení del Joventut debutarà per fi a la Lliga Challenge.
7: Correcte, debutarà per fi. Ho has dit correctament perquè havia de debutar el diumenge, no va poder ser, i avui es disputarà aquest partit ajornat, recordem, a conseqüència del temporal. Serà l'Olímpic davant del València B, un filial que ha deixat de ser equip vinculat i que ara compta amb una base jove i amb molta projecció. Ja fa 5 mesos que el femení i el Joventut no competeix en Lliga des del descens de categoria, tot i que les de Fabián Telles arriben a la Lliga Challenge després d'aconseguir el títol de Lliga Catalana i s'enfrontaran a un equip format bàsicament per jugadores en edat júnior. De fet, una de les veteranes de l'equip, tot i els seus 26 anys, és una ex-verdinegra. Estem parlant de Lorena Segura, que va formar part d'aquell equip que va pujar a la màxima categoria estatal en el playoff d'Estepona. L'acompanya la mongatina Irene Broncano, ex del femení Sant Adrià, i que també està cridada a ser una jugadora important. A la penya s'espera que debuti Rose Michó després de no poder jugar a la final de la Lliga Catalana per molèsties físiques. Des de la plantilla tenen clar que l'objectiu del club amb aquest equip, que no és un altre que ascendir a la màxima categoria. Ho explica una de les jugadores de la penya, Paula Sarabia.
10: Queremos devolver, ¿no?, a la penya donde se merece, y bueno, yo creo que lo tenemos todas muy claro y queremos nadar todas en la misma dirección.
7: El partit entre el Joventut femení i el filial del València jugarà aquest vespre a partir d'un quart de nou. Des de mitja hora abans a 3:15 es podrà seguir en directe pels 94.4 per Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Molt bé, Ramon, i parlem de futbol, perquè la trajectòria del Badalona a la Lliga ha fet un canvi radical, oi? Després d'un mal començament amb dues derrotes, fins a situar-se líder provisional a la cinquena jornada de la competició.
7: Sí, 9 punts aconseguits de forma consecutiva en el campionat de la regularitat han situat el Badalona dalt de tot de la taula, malgrat que encara s'han de disputar 6 partits suspesos de la cinquena jornada. Igualment, no és cap casualitat que els escapulats hagin pogut guanyar 3 partits seguits, ja que ho han fet de manera molt solvent. Des del cos tècnic, precisament ahir ens visitava Genís Sampietro, el programa Minut 91, sempre, deia Genís, hi ha hagut tranquil·litat perquè esperaven que el treball donés recompensa. Escoltem a Genís Sampietro.
11: Jugadors que després de les dues derrotes que confiava molt en ells al final i que no dubtaria, i al final a ells els vaig veure tranquils tota la setmana de Vilassar, inclús la prèvia de Vilassar, i jo també. Curiosament tranquils, perquè crec que ens podríem haver posat molt més nerviosos o molta més pressió, però al final crec que creiem en el treball que fem en el dia a dia, això et dona confiança també, creiem en nosaltres, amb el que tenim al costat, i des d'aquesta confiança et dona més tranquil·litat també, sabent que sí, que si arribem a perdre, que ha sigut un desastrós.
7: El tècnic del Badalona també va explicar que és normal un període d'aclimatació amb molts jugadors nous i que el més important és que dins l'estil que volen implantar en el terreny de joc els jugadors es puguin també adaptar als diferents tipus de partits.
11: Al final, per molt que vulguis fer molt bon futbol, si no estàs preparat per guanyar, al final no queda res. Llavors, la gràcia era, mentre ens anem acomodant i ajustant per fer molt bon futbol, a la vegada anar guanyant. No ho vam aconseguir les dues primeres setmanes, sí que vam canviar alguna cosa i aconseguir tindre les coses més clares per adaptar-nos. Crec que ho hem aconseguit i ara l'equip amb la confiança doncs, és més senzill doncs, ja jugar bé i guanyar també.
7: Doncs Genís Sampietro, que precisament aquest diumenge s'enfrontarà al seu ex-equip la temporada passada, el Vilanova.
0: Molt bé, Ramon, doncs moltes gràcies.
7: Vinga.
12: Badalona 94.4.
13: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
14: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port. A la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
15: Torna Filmets.
16: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
15: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
17: Filmets Badalona Film Festival.
18: Totes les emocions.
19: Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al voluntariat per la llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
12: Per apuntar-t'hi només cal que enviïs un correu a vxlbadalona@cpnl.cat.
20: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
12: A Trofeus Badalona trobaràs equipaments esportius, xandalls escolars, roba i calçat tècnic laboral per personalitzar.
21: Quina idea tens? Segur que la tenim.
12: Un servei totalment personalitzat, pròxim i ràpid. Carrer Soledat 12 o trofeusbadalona.com.
21: Trofeus Badalona. Imagina, crea, personalitza.
1: Sílvia Llamas, bon dia.
22: Bon dia.
23: Moment d'anar al quiosc.
1: Va, comencem repassant, com sempre, les portades del dia dels principals diaris catalans. Sílvia.
22: Sí, doncs comencem pel periòdico que diu el Constitucional obre el camí de la torrada de Puigdemont. És un tema que recullen tots els mitjans. En aquest cas, la imatge li dediquen a les pluges. De nou, diu més tempestes per sorpresa i, doncs, en aquest cas és una imatge de l'Hospitalet de Llobregat on l'última tongada de pluges va haver-hi conseqüències importants. A La Vanguardia també Puigdemont en portada, en aquest cas fotografia també titular, diuen el Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. Llarena, per ordre del Constitucional, fa el primer pas perquè Puigdemont pugui tornar. I la imatge, com dèiem, de Carles Puigdemont. Al diari Ara, també Puigdemont en portada, en aquest cas citen una declaració del líder de Junts que diu no vivim en la normalitat, ni en el retrobament, ni en la concòrdia. I el titular, en aquest cas, és llum verda a l'amnistia total. El diari El Punt també diuen victòria de l'exili. En aquest cas no tenim una imatge real de Puigdemont, sí que és com una imatge, un dibuix del líder de Junts, en aquest cas.
1: Sí que hi ha, no? També la fotografia en petitó de Dolors Bassa i de Lluís Puig, que també podran tornar. Diu, ha guanyat la perseverança de l'independentisme. Diu Dolors Bassa i Lluís Puig, l'alegria és gran, però ara cal que el Suprem ens apliqui l'amnistia. Doncs donem un cop d'ull a les altres notícies més destacades de la jornada. Rodalies torna a ser notícia, no ofereix servei amb normalitat i recomana buscar alternatives de transport. I de fet, recordem que la R1, la que passa per Badalona, no funciona.
23: La imatge del dia.
22: Ens hem quedat amb aquesta imatge del dia que de ben segur protagonitzarà la jornada al servei de Rodalies i en aquest cas doncs en una imatge de la notícia del 3CAT que il·lustren amb aquestes cues ja de gent buscant serveis alternatius de transport.
1: Això és a Mataró, per agafar l'autobús.
22: Per agafar l'autobús en comptes del tren. I és que la confusió entre els passatgers a les estacions de Rodalies està des de primera hora del matí, on han sortit alguns trens des d'alguna estació, però poc després s'ha informat que no hi haurà servei. Des de Renfe diuen que Rodalies no funciona per causes alienes i demanen disculpes als usuaris, a qui recomanen que busquin mitjans alternatius de transport. Alguns trens puntuals estan circulant, però és difícil saber quins són i en quins horaris. Segons el director de Rodalies, Òscar Playà, a l'R1, com deia Estuti, no hi circula cap tren i a la resta de línies, ha dit Playà, aniran circulant de forma progressiva. En una entrevista precisament al matí de Catalunya Ràdio, Playà ha explicat que a la una de la matinada ha rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes en què deien que no asseguraven que els trens sortissin. Playà ha afirmat que estem davant d'un conflicte laboral i no d'un problema de seguretat en la infraestructura, perquè ahir els trens, diu, van circular de forma segura. De fet, aquest mateix matí Els maquinistes de Renfe han rebut els informes de les marxes exploratòries i reprendran la circulació, diuen, si tot està bé. Haurem d'esperar encara. Oposat una mica al discurs de Playà està Protecció Civil, que han informat aquest matí a través de les seves xarxes socials que la circulació no està garantida perquè cal avançar en els treballs d'adequació de la infraestructura després del temporal i posteriorment, diuen, a fer les marxes blanques sense passatgers per garantir que la circulació és segura. De fet, aquest dimarts a última hora un talús i un arbre han caigut sobre un tren entre Vilanova i la Geltrú i Cunit, provocant un petit incendi. Un centenar de passatgers han hagut de ser transbordats a un altre comboi.
1: I també tingueu en compte aquells que heu d'agafar un avió, que hi ha cancel·lacions i retards a hores d'ara al Prat, amb problemes a la torre de control per la pluja. Canviem de qüestió perquè Pané defensa implantar mesures estructurals als hospitals per evitar noves afectacions derivades d'episodis d'aiguats.
22: La consellera de Salut, Olga Pané, ha avisat que el canvi climàtic ha arribat per quedar-se i ha defensat que cal adoptar mesures estructurals als hospitals catalans per reduir el risc que episodis de pluges com els dels darrers dies tornin a afectar els centres sanitaris. Pané ho ha dit en una visita a la Vall d'Hebron, on les precipitacions van afectar l'àrea de nounats i van obligar a aturar l'activitat en 3 quiròfans del centre i 6 del recinte Pere Virgili. Tot plegat ha obligat a ajornar 54 intervencions. En paral·lel, Pané ha dit que l'Hospital de Granollers ja ha recuperat la normalitat, excepte l'àrea de farmàcia.
1: Doncs no marxem de Granollers perquè allà s'ha ampliat l'àrea de recerca del menor desaparegut diumenge.
22: Sí, unes 470 persones entre cossos d'emergència i voluntaris han participat aquest dimarts en la recerca del menor desaparegut a Granollers. El dispositiu de personal voluntari s'ha desactivat al vespre per les pluges intenses. Durant la tarda s'havia ampliat el radi de recerca. Diversos dispositius de bombers, inclòs un helicòpter i la unitat de drons, han buscat el torrent de Vall d'Oriolf al sud-est de la ciutat. Es tracta, per qui no coneixi el cas, d'un noi de 12 anys que diumenge passat hauria fugit espantat pels trons durant el primer episodi d'aiguats que va afectar la ciutat, segons han explicat els bombers.
1: Sí, l'estem veient en les imatges, eh? I el jutge Llarena aixeca l'ordre, dèiem, i ho veiem a les portades, l'ordre de detenció de Puigdemont, Comín i Puig.
22: La decisió arriba després que el Constitucional hagi aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació i hagi ordenat al Suprem aplicar-la immediatament. Llarena ha pres aquesta decisió sense haver tingut accés encara a la sentència sencera i abans que el Suprem s'hi pronunciï. I ho fa, segons ha explicat, amb caràcter transitori i sense anticipar una decisió definitiva per evitar, diu, una eventual privació de llibertat que, si la sentències posteriors decidissin que era improcedent, causarien un prejudici que no quedaria eliminat en un aixecament posterior. Llarena recorda, però, que un cop conegui el text íntegre del Tribunal Constitucional, decidirà si confirma o modifica la decisió d'aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont, Comín i Puig, una mesura que de moment s'ha comunicat a la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, i se'ls recalca que han d'abstenir-se de detenir els líders del procés.
1: I el TSJ, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, suspèn l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi, això és el que m'ha sorprès, d'un curs per prevenir la corrupció. Sí. Serà ple, el curs. Això, quan s'ofertin places...
22: No ho sé, Tuti. Mira, t'explico. A Borràs li quedava per complir una pena de 2 anys i aquest dimarts una interlocutòria de la Sala Civil i Penal del TSJ l'ha alliberat d'entrar a la presó si fa aquest curs per prevenir la corrupció. Es tracta d'un màster, curs o seminari amb una durada mínima...
1: Ha donat un títol i tot. Va, tira,
22: no faci riure,
1: no,
22: perquè...
1: No, és que el tema és seriós, però...
22: De 25 hores i uns continguts específicament i directament relacionats amb els fins que han de guiar l'actuació de les administracions públiques. Bé, els detalls del curs me'ls estalvio. L'opció de fer aquest curs per prevenir la corrupció arriba després que el mes passat el TSJ executés l'indult parcial a l'expresidenta de Junts, que ja havia aprovat el govern espanyol, fet que va deixar la pena inicial de 4 anys i mig de presó en una pena de 2 anys.
1: Molt bé. I Pedro Sánchez, va, que inclou els decrets d'habitatge, préstecs de fins a 50.000 euros per comprar el primer pis.
22: En una compareixença a la Moncloa i mirant ja cap a les eleccions del 25N, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que els decrets inclouen algunes incorporacions molt positives i amb mesures ambicioses i raonables. Com a novetat, un dels decrets inclou préstec de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar un primer pis que serà gestionat per l'ICO, un mecanisme anomenat Casa Teva, dotat amb 10.000 milions d'euros, que vol ajudar les persones amb ingressos estables però que no tenen estalvis. Aquest cop s'espera que el decret més ampli, el que va rebre més suports al Congrés, pugui tirar endavant perquè amb les Corts dissoltes la votació dependrà de la Diputació Permanent, un òrgan en què el vot de Junts ja no és determinant.
1: I un macrodesnonament que amenaça 50 persones a Barcelona està pendent del BOE.
22: Sí, molt relacionat amb aquests decrets. La mateixa setmana que la crisi de l'habitatge força unes eleccions anticipades i una vaga general, i el mateix dia en què es publica el nou decret d'habitatge al BOE, una cinquantena de persones, segons ens expliquen en un article al diari Ara, s'enfronten a un macrodesnonament a Barcelona. Es tracta del bloc número 74 del carrer Llenguadoc, al districte de Sant Andreu, on hi ha 18 pisos ocupats des de fa 9 anys i viuen diverses persones vulnerables i almenys 7 menors d'edat. Aquest dimecres al matí es preveu un gran dispositiu policial per fer efectiu el desnonament a l'espera d'aconseguir un acord d'última hora que el suspengui o l'ajorni. Les persones que viuen al bloc s'aferren a l'esperança que els dos decrets aprovats de nou pel govern espanyol dimarts suspenguin el llançament, ja que aquest dimecres tornen a entrar en vigor.
1: Hi ha el govern espanyol que diu que respecta la proposta d'una vaga general per l'habitatge i diu que és un dret constitucional.
22: El president del govern espanyol ha afirmat que respecta aquesta proposta de Comissions Obreres i UGT de fer vaga general per l'habitatge en coordinació amb el sindicat de llogateres. També la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Pané, que s'ha mostrat comprensiva amb la decisió dels sindicats de convocar una vaga general. Per Pané, que la convocatòria mostra el gran malestar, diu, existent pels problemes amb l'accés a l'habitatge que afecten gran part de la ciutadania. Els sindicats de moment no han concretat la data de l'aturada, però es perfila que abans de que pugui ser abans de la campanya electoral. Tuti, si vols, anem a xarxes socials.
1: Doncs anem a xarxes socials. Què hi tenim?
22: Ràpidament, hem vist una publicació del Tot Badalona on expliquen famílies de l'escola Salvador Espriu al barri de La Morera denuncien problemes d'inundacions al centre arran de les fortes pluges. Crec que ja va passar fa uns dies i ha tornat a passar. Veiem aigua que ha entrat a la... No tinc clar si aquestes imatges són d'avui o de l'altra vegada, però en tot cas el Tot diu que les famílies denuncien que ha tornat a entrar aigua. Ho dic perquè es veu com de dia, no?, en aquestes imatges. També moltes imatges d'ahir al vespre de molts veïns de Badalona que recollien vídeos d'aquesta tormenta, tempesta elèctrica a la ciutat i, alguns vídeos que no té més, eh? Es veu com una discoteca, diuen alguns, a xarxes, aquests...
1: Com el passadís d'aquí fora, que a vegades fa pampallugues, també, la llum.
22: Sí, doncs molts vídeos així com aquest que esteu veient ara, i també volia quedar-me amb un últim vídeo de la Marea Verde de Sant Adrià de Besòs, que posen, ahir van publicar imatges de la zona de les Tres Xemeneies i diuen zona inundable, inundada. No al PDU de les Tres Xemeneies. I veiem en aquestes imatges, doncs, com passa sempre que plou, que està completament les Tres Xemeneies envoltades d'aigua. De fet, aquí queda aquesta queixa que hem recollit també a l'informatiu de Marea Verda.
1: Alguna altra cosa?
22: Proposta cultural.
1: Vinga. Què no et pot...

0: aquest grup xilè, no?, de reggae en espanyol.
1: Sí, Quique Neira va ser el vocalista del grup durant molts anys i ara, després de 23 anys d'haver deixat la banda, doncs tornen en una gira conjunta.
0: Doncs avui a 2:15 del vespre els podreu veure a Razzmatazz. Gràcies, Sílvia.
1: Fins demà.

0: Badalona Matí.
1: Són les 9 en punt del matí. Fem un repàs als continguts que tenim preparats per avui en aquesta nova edició del Badalona Matí d'aquest dimecres. A partir d'ara, d'aquí uns minuts, parlarem de la nova llei d'erradicació de l'amiant a Catalunya, que va entrar en vigor, recordem-ho, el passat 3 d'octubre. Quins canvis introdueix i què implica per a les persones afectades? En parlarem de tot plegat amb Miguel Moreno, del moviment de jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant, i també amb l'advocat del col·lectiu Ronda, Àlex Tismine. Després de la tertúlia d'actualitat, a un quart d'onze, també entrevistarem a la primera tinent d'alcalde, la Cristina Güera, per fer un repàs a tota l'actualitat que té a veure amb la ciutat. A partir de dos quarts d'onze ens endinsarem a la recerca mèdica i, en concret, amb una malaltia poc coneguda. És la distrofa distròfia, és complicat també de dir, distròfia miotònica del tipus 1, L'Institut de Recerca Germans Trias participa en aquest projecte i ens explicaran en què consisteix. I avui tampoc hi faltaran seccions de nutrició, salut bucodental, jardineria i festivals de música. Tot això fins a les 12 del migdia en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat, on a més estarem molt atents a l'evolució del sistema del servei de Rodalies, que recordem que avui hi ha moltes incidències a línies inoperatives com la R1, que per cert hi ha una actualització d'última hora i és que es comença a reprendre el servei. Hi ha servei de tren entre Blanes i l'Hospitalet i servei alternatiu per carretera entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Estarem molt atents a aquesta evolució. I també, Emma Teixidó, estarem molt atents, suposo, també de la xarxa de Rodalies i d'aquesta instal·lació del dònut al Pont del Petroli als serveis informatius. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs sí, ja ho has dit, estarem pendents i a peu de Pont del Petroli per veure doncs com es realitza aquesta instal·lació d'aquest tram final de les obres de reforma i de reparació del pantalà de la nostra ciutat. També, com bé deies, ens apropem fins a Renfe, fins a l'estació de Badalona de Rodalies, a la R1, per veure com està la situació i sobretot per copsar si volen parlar, perquè de vegades és complicat quan un està enfadat si vols parlar o no vols parlar. Veurem si els usuaris de la R1 doncs, ens expliquen la situació i els periples que han hagut de passar avui i també alguns altres dies d'aquesta setmana per poder arribar fins a la feina, a l'escola, a l'institut, al lloc on hagin d'anar. Més qüestions també. Avui parlarem de l'ecomapeig estatal. Es tracta d'una iniciativa que pretén doncs, recollir com està l'estat dels arbres a les diferents ciutats de l'estat espanyol. En aquest cas hi ha un grup de persones que s'hi han sumat i el passat cap de setmana van estar doncs, fent aquest ecomapeig, és a dir, enumerant i veient on falten arbres a la nostra ciutat. Més qüestions també perquè ens aproparem fins a la Creu Roja de Badalona perquè la Creu Roja del Barcelonès Nord fa els dimecres unes sessions de grup de suport i ajuda mútua per en aquest

0: cas ho fan per les persones cuidadores no professionals que troben en aquest espai doncs, un lloc on parlar, compartir emocions i també doncs, per cuidar-se elles mateixes. I són unes sessions que estan dirigides per un psicòleg de la Creu Roja. I avui també doncs, parlarem amb una badalonina que ha recollit més de 25.000 signatures per una campanya per garantir l'accés a la teràpia hormonal per doncs, a les dones de l'estat espanyol i que estan en perimenopausa o menopausa.
1: Molt bé, Emma, doncs estarem molt atents a aquestes informacions, tant a les dues a Radio Ciutat com a Televisió de Badalona i a 8:45 també al Badalona Notícies Vespre. Moltes gràcies.
0: Molt bon dia.
1: I ara també fem un repàs dels continguts esportius d'aquesta nit a partir de les 8 al 5 contra 5. Albert Guerra, bon dia.
2: Molt bon dia, avui és dimecres, avui toca 5 contra 5 i avui estem d'estrena perquè estrenem la secció retro en cada setmana. Us portarem un partit clàssic dels nostres arxius a Televisió de Badalona per recuperar velles glòries i antics jugadors que ja no estan a pista. Avui, doncs, comencem amb aquesta secció retro, però com sempre també repassarem els partits perquè la jornada va estar passada per aigua i alguns no es van poder disputar. Sí que ho van fer els dos sèniors masculins de la Minguella, Casagema, sènior A, victòria i derrota del sènior B contra el Mir, contra el Montcada. Derrota també del Sant Josep femení en l'estrena a casa primera contra el Sant Just, l'equip de Francina Ayuso, un cognom que segurament us resultarà familiar i no ho diem per la presidenta de la Comunitat de Madrid. També repassarem una altra derrota del Balonès C, en aquest cas a casa, a Ausiàs Marc, després de caure contra el Viladecans. I com sempre també us portarem un reportatge. Avui coneixerem el Roc Oliveres. Tot això al 5 contra 5.
1: Molt bé, Albert Guerra, moltes gràcies. Passen gairebé 6 minuts de les 9 del matí.
3: Badalona, 94.4.
4: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
6: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
7: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
6: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
7: Corre, corre, que volen!
6: Badalona. Les 9 del matí.
1: La llei 8/2026 d'erradicació de l'amiant a Catalunya va entrar en vigor amb caràcter general el passat 3 d'octubre. Una nova llei que introdueix canvis substancials respecte a com manipular i informar de la presència d'aquest residu, tot i que la seva retirada i manipulació està estrictament regulada des de fa anys. En parlem amb Miguel Moreno, del moviment de jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: I també via telefònica tenim a l'advocat del col·lectiu Ronda, Àlex Tisminetzi. Bon dia, Àlex.
9: Hola, bon dia.
3: Badalona Matí. El primer cafè.
1: Àlex, aquesta nova llei crea un nou marc legal, oi, que amplia la normativa en vigor fins ara. Explica'ns quines són les principals novetats que inclou aquesta llei.
9: Bueno, és una llei que és bastant interessant perquè el que intenta és, sobretot, localitzar tot l'amiant que encara queda a Catalunya i erradicar-lo. Llavors, és una llei que posa, en principi, un marc legal bastant interessant per, sobretot, localitzar l'amiant, i la segona part, que és erradicar-lo, també intenta la llei, però és veritat que la part més crítica, diguem, amb aquesta llei per part nostra és que pues, els recursos econòmics encara no estan del tot clars perquè seran importants per poder erradicar-lo tot. Però és un primer pas molt important.
1: Perquè, és clar, el mapa de l'amiant que tenim a Catalunya, hi ha algun mapa disponible? Estan tots els residus d'amiant censats al 100% o encara falta feina per fer?
9: El que podríem dir és que no. Desgraciadament, no està censat perquè hi ha moltíssims espais a Catalunya, centres de treball, centres d'estudi, que no, o habitatges o centres culturals que encara tenen amiant i no està localitzat. Per exemple, només per posar un exemple, el metro de Barcelona, tot i que el 2001 es va prohibir l'amiant i l'ús d'amiant, encara el 2019 estaven fent vagues per intentar els treballadors que es fes una localització, un inventari, totes les peces d'amiant, i encara avui en dia estan localitzant pues, peces amb amiant, centres de treball amb amiant, terrats, uralites amb amiant, i per tant hi ha molts centres de treball, molts centres d'estudi, molts habitatges que encara tenen amiant i que no ho saben o no s'ha inventariat o no s'ha localitzat.
1: Àlex, la nova normativa apela directament a les administracions, ja que estableix un termini màxim de 3 anys per a la retirada prioritària de l'amiant en equipaments públics. No sé si teniu més o menys calculat quantes tones d'amiant estem parlant només en equipaments públics.
9: Nosaltres no ho tenim calculat, però no, jo crec que ningú més o menys ho sap avui en dia, desgraciadament. Per només dir l'exemple que estava dient abans del metro de Barcelona, que és només una empresa pública, em sembla que el comitè d'empresa estava calculant que s'havien retirat uns 40 tones d'amiant des del 2019 a ara. I encara queden pues, peces i materials amb amiant al metro de Barcelona. Per tant, entenem que seran moltes tones d'amiant que encara s'han de retirar a molts espais públics i centres de les administracions i també d'empreses privades i d'habitatges, clar.
1: Miguel, com a representant dels afectats, tu has estat un dels grans promotors socials que ha pressionat el Parlament de Catalunya per aconseguir l'aprovació de la llei. Què representa aquesta normativa per a tu?
8: El que el tema de l'amianto deje de ser un tema tabú, que se ponga encima de la mesa de administración y que se plantee una forma seria y responsable el que hay que erradicarlo. Y que hay que hacer frente como administración a todas las consecuencias que tiene el haber manipulado el amianto, sobre todo en centros de trabajo, durante muchísimos años, prácticamente un siglo, y hacer frente a las consecuencias que puede tener de no retirarse el amianto de donde está instalado en estos momentos. Porque no retirarlo representa el tener que hacer frente ya prácticamente, a partir de ya, a un problema de salud pública. Y el problema de salud pública quiere decir que mirando para atrás lo que ha representado esa contaminación de amianto en los centros de trabajo, que son miles y miles y miles de muertes, el que no se retire el amianto, por ejemplo a nivel de Cataluña, pues representa que en un futuro no muy lejano, va a representar también el que haya miles de muertos a nivel de la ciudadanía, porque el amianto queda en el ambiente.
1: Miguel, tu vas treballar a la fàbrica metal·lúrgica Macosa Alstom, oi? Ara ja estàs jubilat i vas estar exposat de forma continuada, com molts dels teus companys,
8: sí.
1: Oi? A l'amiant. Explica'ns la teva història, de què treballaves tu i com, de quina manera estaves exposat a aquest amiant.
8: Vamos a ver. En primer lugar, para decir que resumiríamos rápido, sería decir que en Macosa tenía 13 secciones, o 13 naves de trabajo grandiosas, y en todas y cada una de ellas, para diferentes procesos de producción, se utilizaba el amianto en polvo, en cordón, en placas, es decir, en distintos formatos. Y en cada uno de ellos provocaba dispersión de fibras. Había un trabajo en particular, en concreto, que se hacía en una nave, por ejemplo, de chorreado de coches, que era limpieza mediante mangueras con que expulsaban granalla o sílice, arena de sílice, para limpiar los coches viejos que se venían a transformar o se venían por reparación o para sacar el amianto que tenían dentro en los años 84, 85, y eso se hacía en una nave grande, y se chorreaba, era con mangueras de bombero, con esa arena a presión o granalla, y se daba toda la chapa para limpiarla bien de restos de amianto que quedaban. Esa nave era rectangular, grandiosa, rectangular, sin puertas, y una de salidas daba hacia la zona de comedor, de capacidad de más de 300 personas, que tenía distintos turnos. La distancia de la nave al comedor era 50 metros, lo que quiere decir que ese polvo de fibra, de amianto, salía hacia el comedor, salía a la calle. Hay documentado papeles oficiales donde dice que las fibras de amianto salían al exterior de las naves. Lo que quiere decir que no tengo que explicarte nave por nave cómo salía la fibra o cómo se expulsaba, etcétera, porque es que ya había la forma en que en general se expulsó al aire de fuera de las naves, y no solamente fuera de las naves dentro de fábrica, sino que eso salió por todo Pueblo Nuevo.
1: ¿Y quina secuela t'ha deixat aquesta exposició continuada a l'amiant?
8: Pues mira, a día de hoy ahí hemos sido desde los años 60, que es cuando más se utilizó el amianto, 60, 70, 80. De entonces al 94 que salimos de aquí a instalaciones, hemos trabajado más de 2.000 personas. De las 2.000 a día de hoy tenemos nuestra relación, contacto con 400. 400, 450, tenemos contacto. De entre los que estamos, que tenemos contacto desde el año 2000 a aquí, hay 40 muertos. Y tenemos más de 10 enfermos ahora. De los 40 muertos, hay enfermedades raras que provoca el amianto, que son prácticamente 50% de los que han muerto de esa enfermedad rara. Que lo que quiere decir que si hay una enfermedad rara, dicen los médicos, tiene que haber en el entorno ese, por cada enfermedad de estas, puede haber 10 más de otro tipo de cánceres. Es decir, que si entre 400 tenemos 40, es un 10%. Si además resulta de que tenemos de la enfermedad rara contabilizados 20 de ellos, y por cada uno dicen dos médicos que tiene que haber 10 más, es decir, que es incalculable el número de enfermos y de muertos que tenemos en Macosa. Pero contaos, con papeles, con sentencias judiciales y fueren médicos, tenemos 40.
1: Hi ha companys teus que encara estan en un procés judicial per aquest tema?
8: Sí, varios. Varios, más de 10 tenemos ahora. Ahora, un proceso judicial de una demanda, una reclamación por amianto, de media viene durando de 4 o 6 años. Tenemos casos de 8 y de 10 años.
1: Li preguntem a l'Àlex. Àlex, són lents aquest judici? S'ha de recórrer diverses vegades en casos com aquest?
9: Sí, desgraciadament, com ha explicat els companys de Macosa, els procediments judicials per reclamacions per l'amiant són molt llargs. Per què? Perquè tant les empreses com les administracions no ho posen gens fàcil. Primer s'ha de demanar els canvis de contingència, tant de prestacions com de viudetat o d'invalidesa, que acostumen a ser judicis de 2-3 anys per arribar a sentències fermes, després els recàrrecs per manca de mesures de seguretat, després els danys i perjudicis, i com han dit els companys de Macosa, doncs això depèn de cada cas, hi ha casos més ràpids i més lents, però pot ser 3, 4, 5, 6, 7 anys a vegades, o 8, i a vegades s'allarguen molt els procediments.
1: I aquests procediments acaben resolent-se a favor del treballador afectat?
9: Bueno, cada cas és un món, però és veritat que en molts casos sí que es reconeixen aquestes situacions. En els casos de Macosa, com han explicat els companys de Macosa, són molts els treballadors que han guanyat els judicis per danys i perjudicis, per recàrrec, per el reconeixement de prestacions derivades de malaltia professional per exposició a l'amiant, però també en altres empreses, com el Metro, com he dit abans, Metro de Barcelona, Honeywell, el Port de Barcelona, Rocalla, Uralita, són moltes les empreses que, desgraciadament, els treballadors i les seves viudes, moltes vegades també, han hagut de recórrer a procediments molt llargs perquè es reconegui la seva malaltia és professional i que se les indemnitzi com cal.
1: I, Miguel, en el teu cas, tu quan treballaves en aquesta empresa, eres conscient del perill? L'empresa us va informar de que estava exposats a aquest material?
8: Nosotros tenemos documentación que estamos reclamando desde el año 80. Éramos conscientes de que había un peligro, no conocíamos la consecuencia exactamente que estamos conociendo ahora, ¿no? Pero sí que éramos conscientes de que había un peligro, a partir sobre todo del año 80 y algo, que hubo una rueda de prensa que se hizo desde el Comité de Empresa Duralita, que esto está en las hemerotecas, y se planteaba la empresa, se planteaba como un peligro el tema del amianto. Y la solución, por ejemplo, que es curioso que hace 45 años se nos daba, era de que, las zonas de trabajo con amianto no hay problema, la vamos a señalizar, pondremos una cinta alrededor que no pueda pasar nadie. Esa misma solución, para muchos casos, en el centro de Barcelona, se nos está dando a día de hoy. que para evitar de que haya contaminación ambiental cuando hay amianto en la calle, que lo hay a veces, que hay quien lo deja a medio de la calle, empresas que lo dejan a medio de la calle, o zonas así que de tránsito de personal, y te dicen, no, pondremos una cinta, la Guardia Urbana irá a poner una cinta para que la gente no pase. Y decimos, ¿la cinta va a parar a las fibras? Si las fibras salen al aire y pueden estar horas, horas en suspenso en el aire, i l'aire pot fer-les correr quilòmetres.
10: Es dispersen, eh? Clar. Miguel, tu també ets membre de la Comissió contra l'Amiant, de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Sí. Breument, resumeix una mica la línia en la qual esteu treballant ara. Què demaneu a les administracions?
8: Mira, tanto como de la Comissió de la FAB como de Jubilados de Macosa, estamos trabajando en la Comissió y participamos en la tábula de erradicació de l'Amiant de Barcelona. La tábula la preside el alcalde de Barcelona y vicepresidencia estamos desde de la FAB y Jubilados, en Marcos Aston. Entonces, la línea de trabajo es hacer seguimiento de que los desamiantados que se hacen, que se hagan en condiciones. Intentamos hacer un seguimiento de lo que, donde hay problemas que no se hacen en condiciones, hacer seguimiento de eso e intentar de que se corrijan, que es muy difícil, pues se trabaja en general en el desamiantado en la ciudad de Barcelona, muy mal, es decir, no se toman las medidas de seguridad apropiadas, sino que trabaja un poco a la ligera y pues se provocan muchos problemas de contaminación. Eso es un eje fundamental, y el otro ahora es empezar con el tema de la ley de seguimiento, que la ley se ha aprobado y tiene validez de aplicación desde el día 3 de octubre, desde hace nada, Entonces, desde esta comisión se ha participado junto a la FAB con Jubilados de Macosa Aston en el proceso de negociación de la ley de erradicación del amianto.
10: I, Àlex, aquesta nova llei que dèiem, introdueix aquests canvis substancials respecte a com manipular i informar de la presència d'aquest residu. Sou optimistes? Creieu que aquesta situació millorarà pel que fa també a la detecció, al cens?
9: Home, hem de ser optimistes perquè hi ha molta gent que està lluitant perquè això avanci i les administracions pues, estan fent passos com aquesta llei, que és molt important i és una llei molt important. Però és veritat que encara falta molta feina per fer de localització, d'erradicació, i que moltes vegades pues, el que falta també són recursos. Llavors, som optimistes, però perquè veiem que hi ha molta gent que està fent feina, que està fent diguem, pues una lluita des dels comitès d'empresa afectats, des de les associacions de la FAB, de l'Associació de Veïns i des de diferents espais, però és veritat que les administracions els costa molt de fer passos i sobretot de donar els recursos necessaris. Només per posar un exemple, diguem, per el que ens podria passar amb aquesta llei, que amb el fons de compensació de l'amiant el van aprovar el 2022, va ser una llei molt important i nosaltres creiem que seria un pas molt important, i va ser un pas molt important perquè tots els treballadors que estaven pues afectats per l'amiant, que no hi havia empresa, l'empresa havia desaparegut, perquè desgraciadament moltes vegades la malaltia pues, apareix 15, 20, 30 anys després, i llavors no se'ls compensava que fos l'Estat els que els compensés. Però ara mateix ens trobem en que aquesta compensació només afecta a molt pocs treballadors, els que tenen la invalidesa, i a les viudetats, que són la gran majoria, no s'afecta fins que no s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat, que, com que ara ja, pues, hi ha eleccions, pues, ja anirem al proper Parlament. I, per tant, moltes vegades es fan lleis que són molt interessants i que són avenços molt importants, però el que sempre s'ha de fer pressió després és perquè hi hagi un contingut econòmic per poder, diguem, fer realitats aquestes lleis de localització, d'erradicació i també de compensació a les persones afectades.
10: Doncs Miguel Moreno, afectat no, per la presència d'amiant del moviment de jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant. Gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí. També a tu, Àlex Tisminetzi, advocat del col·lectiu Ronda. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Vols afegir alguna cosa?
8: Sí. Sí, pues muy importante lo que decía Alex. Un tema es el tema económico. Si no hay economía, si no hay dinero, no hay ley. No hay ninguna manera. Y la otra es de que de toda esta ley, que está compuesta de una serie de artículos, unos típicos artículos, hay unos 15 artículos que tienen que desarrollarse con normas y reglamentos. Sí, que eso se tiene que estar haciendo ya ahora. Si eso no se hace y se hace de una forma ágil, pasaría como la ley de compensación. Puedes tener ley, incluso puedes tener dinero y no se puede aplicar la ley. Y los temas que hay que desarrollar en esas normas y reglamentos de cara a la ley en su conjunto son temas muy importantes que puede bloquear la ley si se hace mal.
10: Molt bé, doncs moltes gràcies. Veurem com evoluciona aquesta qüestió de l'amiant. Sens dubte encara feina per endavant que queda per fer. Gràcies a tots dos. Bon dia.
9: Moltes gràcies. Bon dia. Adéu.

0: El Dia Internacional.
1: Avui, 7 d'octubre, se celebra el Dia Mundial del Cotó, una data que pretén conscienciar la població sobre la importància històrica del cotó a nivell mundial en el desenvolupament econòmic i sostenible, el comerç internacional i la mitigació de la pobresa, especialment en els països en desenvolupament.
2: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya.
4: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
3: Empecé a comprar no grama por la comodidad y rapidez.
4: Valoro tanto el stock como el precio.
5: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
6: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
7: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
8: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
7: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
8: Corre, corre, que volen! T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
9: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
8: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
10: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
11: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
12: 9 i 26 minuts. Ens posem ràpidament amb la tertúlia d'actualitat. Donem la benvinguda a en Jorge Valenzuela, en Jordi Casas, en Carles Sagués i en Marc Alomà. Bon dia a tots quatre.
13: Bon dia, bona hora.
14: Bon dia.
12: Amb ganes de veure el pont del petroli ja amb la plataforma, el dònut, que es preveu que s'ubiqui aquest matí. S'han darrerit una mica per la pluja d'ahir. Ja amb ganes de tornar a passejar pel pont o no? Com ho veieu això, Carles?
13: Sí, és un símbol que a més que al seu moment... la recuperació que es va fer fa ja no recordo quants anys va ser una cosa que va costar una mica perquè no tothom ho veia. Me'n recordo molt que hi va haver-hi una part, diguem-ne, social molt important que s'hi va posar, no? Que era el senyor Valls de la Morera, que hi va tenir un paper molt gran, i després també recordo a nivell de governs municipal o d'actuació que va haver-hi la regidora en aquell moment de la que era Iniciativa per Catalunya, la Montse Nissa, que també s'hi va trencar les banyes amb això, i la resta de consistori o una bona part de consistori no ho veia. Me'n recordo jo haver escoltat debats i discussions bastant de dir-li que era una tonteria recuperar això i que no, i que no. Bueno, al final ha anat endavant, com sempre a Badalona tot tarda molt, i a més de tardar, ha passat el que ha passat amb els temporals, i ara esperem doncs que es torni a recuperar i a gaudir-ne.
12: Marc?
15: No, coincideixo amb el Carles.
12: Ara, Marc, que tenim el micro tancat, ara.
15: No, coincideixo amb el Carles amb... Jo recordo el senyor Valls amb una pancarta d'un partit que era ell sol, que es deia Llei, Lloc Espai Independent, i que l'únic lema era Salvem el pont del petroli. I bé, doncs se'n va sortir, però per perseverança, perquè cada ple municipal estava amb la pancarta, i com diu el Carles, hi ha més sensible, gent menys, però amb el temps s'ha demostrat que s'ha convertit en un emblema de la ciutat i tots ho estem esperant. I a veure si definitivament aquesta edificació que es fa, no?, aquesta forma, doncs aguanta els temporals que vindran, que segur que seran de la mateixa magnitud com a mínim dels que hi ha hagut fins ara.
16: Yo también recuerdo al señor Valls allá a primera hora de la mañana recogiendo firmas, eran días duros, ahí el hombre solo, y sí que costó socialmente que la propuesta llegara a buen fin, y ahora lo estamos disfrutando y esperemos pronto poder pasear por este icono de la ciudad que es muy importante.
12: Jordi, amb ganes, no?
14: És que jo no sé quants anys fa que es va fotre malbé.
12: Del 2020, del temporal Glòria, ja fa uns 6 anys.
14: Quan fa? 6 anys?
12: 6 anys, sí.
14: I s'ha tardat 6 anys en refer-lo?
13: Però encara no està.
14: Encara no està? És que és patètic, això és patètic. Escolta, perquè a més, tal com dieu, és que és un símbol de Badalona. i que entre uns i altres, els de més allà, no s'hagi arreglat fins ara, la veritat, dona poca qualitat als governs de Badalona, siguin qui siguin, eh? Ara, el tema és, i què volem que sigui aquest pont d'aquí 10 anys? Per passejar, fer fotos i ja està? O volem que sigui un símbol que tingui més presència, que sigui alguna cosa més que un símbol de Badalona? És la pregunta que em faig.
12: És un punt d'atracció turística, no? Molta gent es fa fotos al mono, també. Un atractiu per molts rodatges, no? S'han fet gravacions de publicitat... Sí, sí, i ara suposo que quan estigui ingestit tot això es dispararà, no? Totes aquestes demandes de permisos per fer gravacions, perquè és un indret molt, molt sol·licitat, eh?
13: També es podria aprofitar per fer una mica d'interpretació històrica, de recordar el sentit que tenia... que hi havia a la costa de Badalona fa anys,
14: el tema industrial,
13: perquè un pont del perquè en diem el pont del petroli, no? Ja. Què passava amb això, no?
14: Que hi havia barcos descargant petroli, clar, no havia vist.
13: Exacte, doncs poder explicar una miqueta això i la transformació de la ciutat. Bueno, en fi, que hi ha... A partir d'això, doncs, ara m'has fet pensar, ja m'imagino, visites escolars amb algú de grup d'història al museu explicant tot això i donant que sapigui, coneixem el nostre passat.
14: Sí, és que a part de ser un símbol de Badalona, perquè és un símbol, doncs, que tingui una utilitat, com ara dius tu, vull dir, més àmplia, més... Sí, sí.
12: De fet, recordar que el Badalona Comunicació, juntament amb la xarxa, Ràdio Televisió Espanyola i el 3CAT, estan en ple procés d'elaboració d'un documental sobre aquest fet. S'anomenarà El Quixot de Badalona, la història del pont del petroli, dirigit pels nostres companys Carles Tornero i Javi Martínez. Per tant, amb ganes ja de l'estrenar i de veure materialitzat aquest documental de la casa. Bé, canviem de tema perquè avui és 7 d'octubre, Dia Mundial del Treball Digne, i el sector social està convocat a la primera vaga general del sector a Catalunya per reclamar millores salarials i laborals i també l'equiparació amb els serveis públics. Els professionals denuncien precarietat, sobrecàrrega de feina i sobretot dificultats per retenir els treballadors. A Badalona, els treballadors socials municipals també s'han organitzat per participar en la mobilització. La ciutat compta en concret amb 7 centres de serveis bàsics d'atenció social, amb més d'un centenar de professionals d'atenció primària, una setantena de programes i també 13 de l'equip de dependència. També alerten de situacions de risc, incloses agressions, i també reclamen més recursos perquè els serveis diuen que estan col·lapsats. De fet, el govern ha fixat un 85% de serveis mínims, una xifra que els sindicats consideren excessiva. Si us sembla, escoltem a la Julia Manzanares, que és delegada de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Badalona.
0: En un moment en què la població està envellint, en un moment en què cada cop hi ha més problemes relacionats amb la manca de capacitats de les persones, som un servei que si ens deixessin treballar transversalment i es coordinessin millor els recursos que hi ha d'educació, de sanitat, podrien crear molt més benestar del que ja estem creant. Aleshores, la nostra reivindicació també és que hem de treballar d'una altra forma, però a la burocràcia...
12: Per cert, no és Julia Manzanares, és Julia Palomares. Rectifiquem. A Badalona, on els serveis socials també alerten d'aquesta saturació. On és el problema? Falten professionals, recursos, una millor organització... Què en penseu? Comencem per tu, Marc.
15: Jo crec que, i ho hem comentat a la tertúlia altres vegades, i jo ho he reiterat, és un tema polític de manca de prioritat en aquest govern municipal. Jo diria que és el govern municipal amb menys sensibilitat social de la història de la democràcia a Badalona, i n'estic convençut que, i ho he dit moltes vegades, hi ha molta gent a l'Ajuntament que fa molt bona feina, però l'has de dotar de recursos, de lideratge, de mitjans. Ja és recurrent parlar en aquesta tertúlia de la manca de mitjans i de recursos de l'Ajuntament de Badalona, en un govern que havia promès una transformació. I transformar no és asfaltar un carrer. Transformar són moltes coses, que potser no pots fer ni un TikTok ni un vídeo, però és més de gruix, no? És més de dotar de recursos a la gent i confiar en els grans professionals que té l'Ajuntament. I una mostra més. I després m'ha sobtat el que deies, que 85% d'un servei mínim... O sigui, jo ja entenc que hi ha el dret a la vaga, no? però el dret a la vaga s'ha de ponderar, també. Però, home, 85% del servei mínim és gairebé... No sé, que es posin 3 malalts per grip i ja tens ja el mateix que els serveis mínims. No crec que altres serveis públics que sí que s'han de regular els serveis mínims, 85% em sembla una barbaritat. I no conec la normativa exactament, però em sembla que és bombardejar el dret a la vaga.
12: Carles?
13: Començo pel final. Jo també, quan ho vaig veure, que es havien passat, no? Perquè 85% és quan de dir, escolta, que es quedi una casa i ja està, no? Per tant, jo crec que suposo al nivell sindical d'on haver fet algun recurs i tal sobre això, eh? A part d'això, diguem, el tema dels treballadors socials en general, de tots els diversos àmbits, realment, amb una... en els moments que vivim, doncs la seva tasca es multiplica i el nombre de treballadors no i treballadores no s'ha multiplicat i les necessitats són molt grans, peticions de menjar, tot el temes d'atenció de qualsevol tipus de nivell familiar, de menors, etc. i l'habitatge, no? Amb el tema de l'habitatge, què està passant amb l'habitatge? Doncs que una bona part de la problemàtica, en vez d'anar a parar sobre el que serien les oficines d'habitatge o les regidories d'habitatge, etc., va a parar a serveis socials. I es troben, el personal de serveis socials es troba que la gran part, el percentatge més alt de la seva activitat és per atendre temes relacionats amb l'habitatge, els famosos informes de vulnerabilitat. A tot això els està fent que no puguin fer altres tasques com és visites domiciliàries, seguiments, etc, etc. Llavors, això és una sobrecàrrega important i també he vist el manifest que corria entre els treballadors socials i parlaven de que, per exemple, a Terrassa, que és la ciutat comparable amb Badalona, em sembla que hi ha el doble de personal a l'Ajuntament de Terrassa, de personal de serveis socials, que el que hi ha a Badalona. Només fem una idea d'això, el que significa, no? La sobrecàrrega que hi ha aquí, a la ciutat.
16: Jorge, pues bueno, tal y como dice Carlos, estamos en unos tiempos donde cada vez hay una clase más empobrecida, una clase social, donde pues necesitan estos, por ejemplo, los informes de vulnerabilidad ahora para el tema de acogerse a los contadores sociales. Pues es una carga de trabajo más que se le añade, como también estuvo la regularización del Estado central con las personas que estaban aquí antes de una fecha. Y es cierto que cada vez se va multiplicando la carga de trabajo y por eso el Ayuntamiento de Badalona, en lo que es la partida de servicio social, la había aumentado en 800.000 euros.
12: Jordi.
14: Dic la meva.
12: Endavant.
14: D'això que deu del 85% és el tope que posen perquè s'ha de donar servei, són serveis essencials, i els sindicats o què sigui diuen que això s'exagerà. Possiblement, no dic pas que no. Però jo hi trobo una contradicció, perquè serveis socials, atenció a les persones que necessiten, etcètera, etcètera, s'han de poder mantenir. La vaga, tu parla amb un 85% que s'hi ha d'estar, potser sí que és exagerat, però la meva contradicció és, no són coses essencials, els llocs de treball, el sou, els recursos, el personal, això també és essencial. En canvi, els governs aquí és com si això no existís. Per tant, per mi és com una contradicció. Vale que s'assisteixi, però després, qui fa l'assistència ha de tenir recursos, les plantilles, el d'allò... I amb això no és essencial. Mare de Déu, senyor. No ho entenc. Algú m'ho ha d'explicar.
13: Sí, perquè el gran dilema és, a part de ser... de dir el nombre de personal, no? Que això ja és un tema, no? Però després l'altre és els recursos que tens, que és el que estàs dient, no? Perquè si hi ha 10 persones treballant en un servei territorial de serveis socials on hi ha 20, si els recursos que poden donar a la gent que ho necessita són els mateixos, a vegades és igual que n'hi hagi 10 que 20. L'únic que pot servir és per atendre més bé la gent, per acompanyar-los una mica, però per donar solucions. Si la gent ve a demanar aliments, per dir una cosa, i no se n'hi poden donar, és igual que n'hi hagi 10 que 20, dient sí, no en sí. Tenim, no en tenim, no? És a dir, que és...
14: És la contradicció que diuen essencials, i essencials no són els serveis solament. És essencial plantilla, recursos, etc. I d'aquí...
13: A la nostra activitat social, de vegades som la plataforma Sant Roc i tal, estem farts de fer pedagogia amb les persones que ens venen, amb les famílies que ens venen desesperades, que ens diuen que és que la seva referent social és que no els hi dona res, és que no té ganes d'ajudar-les, és que no els ajuden gens. I nosaltres sempre intentem fer la pedagogia i dir, escolta, que no és això. Que ella, si aquella senyora que t'atén tingués allà un calaix on pot dir, mira, podeu anar, esteu al carrer tots, podeu anar a una pensió una setmana, doncs us ho donaria. No, si no ho fa, no és perquè sigui dolenta i no ho vol fer. O si té un recurs de dir, us faig un informe perquè podeu anar a buscar aliments a no sé on. Si ho pogués fer, ho faria. Saps què? No, mira, suposo que miren el calaix de recursos i diuen, ho sento.
14: I escolta una pregunta, ja que esteu amb això, jo no hi entenc, eh? Els serveis que es presta la gent, etcètera, d'aquest tipus, que dius, com se gestionen? Algú controla? Algú els gestiona? Sí. T'ho dic perquè després fora, quan sortim, ja t'ho explicaré. Sí. Però un dia venint aquí, quan vaig sonar allà al Focus, que reparteixen aliments així, sí, vaig veure coses que no les entenia.
13: Sí.
14: Després ja t'ho comentaré, perquè vaig trobar que està molt bé, perquè és una feina, escolta, estupendo, poder ajudar la gent amb aliments, etcètera, molt bé. Però hi ha coses que dius, ostres, això no encaixen aquí. Per això et preguntava com se gestiona, sí, això.
13: Sempre hi ha, en tot, sí, en sempre tot, hi ha qui dius... Sí. Tothom té un exemple d'alguna, sí, cosa de dolenta, no? I, sí, i llavors això hi és i serà, jo crec, tota la vida. Ara, la tasca, precisament, dels serveis socials, i per això també es necessita gent, és poder valorar bé
14: valorar
13: si
14: bé
13: aquest se li ha de donar, sí, això o allò o no donar res, i a la vegada després poder fer el seguiment de si aquella, sí, gestió, sí, i aquell recurs invertit de veritat ha anat bé, i poder fer la comprovació al cap d'un temps i si un cas dir, escolta, família tal, s'ha, sí, acabat.
14: Després,
13: O, però esclar, això és un argument més per dir falta gent per poder-ho...
14: Després t'ho comentaré perquè és espectacular.
12: Sobre aquest tema, voleu afegir alguna cosa més?
15: No, només que jo, que l'alcalde d'aquesta ciutat, que li agrada fer grans discursos així en els mitjans, no he vist mai presentar un pla respecte a les necessitats socials de la ciutadania, tenint en compte la situació que hi ha a Badalona i gent que ho necessita, no? Amb la transformació aquesta que alguns reclamem que no s'ha fet a la base de la gestió municipal, doncs dins de les prioritats aquesta podria ser una de les primeres, i evidentment no ho ha estat, o hauria de ser una que no ha estat per aquest ajuntament.
16: Bueno, habría que añadir que el alcalde de esta ciudad en los próximos meses se llevará a cabo el primer comedor social municipal. Por lo menos aquí tienes una prueba de que sí que se manifiesta en favor de intentar ir progresando y avanzando en este sentido.
12: ¿En los propios meses ya estará operativo?
16: Bueno, están finalizando las obras de reurbanización de Alfonso XIII, se está licitando el proyecto, pero es un tema que se pone en marcha.
15: Això Jorge es Medina Albiol. Ell fa la notícia abans d'haver ni començat a licitar res. Ell fa una roda de premsa, que tindrem la piscina Mireia Belmonte, que tindrem no sé què, que tindrem no sé quantos, i a més, jo recordo sempre una entrevista en aquesta casa de l'alcalde, tot just sortir escollit, que va fer una carta als Reis que a mi em va semblar... Jo la guardo, l'entrevista, perquè va dir tota una sèrie de coses que pensava fer
13: i quan
15: s'acabi el mandat farem una valoració, sí, perquè no podrà dir que suport polític no en té, perquè té majoria absoluta.
16: Si tant... alguien se ha dejado la piel aquí por la ciudad es el alcalde Albiol, y te comentaré que nosotros como equipo de gobierno necesitamos continuar todos los proyectos que están pendientes, tal y como va a hacer los depósitos pluviales, la piscina, y todo eso se llevará a cabo durante la siguiente legislatura.
15: O dues o tres més, no?
16: Vull dir que, ja te comento...
15: No, però que... saps què passa? Que l'alcalde Albiol a mi em fa... O sigui, jo el tinc molt de respecte com a alcalde de la ciutat, però ell sembla que aquí només hagi governat aquests 4
14: però
15: anys.
14: Però em permeteu una
15: i que no
14: pregunta...
15: tingui una trajectòria, i per tant sempre és... Ja ho farem. Però, bueno, doncs fes-ho.
14: Em permeteu una pregunta? Jo en política no sóc un negat. Però com és que és alcalde l'Albiol? L'han votat, oi? I per què l'han votat tanta gent que abans no el votaven? Per què? Que és que els altres ho feien tan bé o tan malament? Per què és alcalde? Pels seus mèrits o pels demèrits dels altres que han estat abans? Cal fer-se aquesta pregunta. Ara, per lo menos, per molta gent que jo sento així, saben que hi ha una autoritat. Abans hi havia un maramàgum de discussions i coses, i ara m'anarà bé, m'anarà malament, no ho sé. Jo l'únic que sé, això sí, personalment, és que quan vinc aquí pujo per l'ascensor de Felip Barrugés, que abans no hi podia pujar, i ara hi pujo tu. Però, bueno, no entro en política, però si és alcalde és perquè l'han votat. I si l'han votat el que abans no el votaven és per alguna cosa. És perquè els que hi havien abans no feien prou bé. Dic jo, no sé, no hi entenc,
13: Sí, no hi entenc. Has dit una frase que és claríssima, que si una persona és alcalde o té un càrrec és perquè l'han votat. La democràcia sí. Té això, no? El que veiem, en Donald Trump també l'han votat.
14: Sí, tant.
13: Així que, en fi, que podem parlar de molts sí. exemples i no hi ha problema. I, per tant, per què? Doncs aquí és un tema bastant important. Jo crec que Badalona és una ciutat que mereix també un estudi d'allò, perquè la compares a nivell de polític, per exemple, la compares amb les ciutats de l'entorn i és un fenomen
14: sí, raro. Sí.
13: Vol dir que aquí hi ha molts elements que poden justificar. Jo crec que gent, els historiadors faran un grup que es dediqui a cosetes petitones com és Badalona, pot fer un bon estudi de dir què passa a Badalona socialment, quin tipus de ciutat Carles. És, que passin aquestes coses que no passen a la ciutat del costat. Que
14: Carles,
13: hi ha
14: un, per Carles, exemple. El districte on estic jo, el districte primer, sí. el de la vila, el centre, progrés, etc etc. normalment, majoritàriament, el vot era el Convergent o Esquerra Republicana i alguns dels també dels Iniciativa Catalunya Verds, etc sí. etc. Aquestes últimes eleccions, si no estic equivocat, el PP ha guanyat.
13: Sí, sí.
14: Gent que votava en Convergència, Esquerra, Iniciativa, etc, i ha guanyat el PP en el districte 1.
17: Ja, Jordi, però...
13: Per això, què ha portat aquesta
14: gent? No ho entenc, no ho entenc.
17: No, jo sí que ho puc entendre. És a dir, pues a veure, és una realitat. No, home, sí.
13: Estan fent
17: no,
13: una d'allò de no. politòlogos aquí. Que...
14: No, jo ja dic, jo soc el primer que dic que no hi entenc, però això pregunto per entendre.
17: La primera campanya del García Albiol, que jo, com a president de Junts a Badalona, el primer que vaig fer va ser felicitar-lo, perquè havia guanyat en majoria absoluta i havia guanyat, com bé tu dius, a tot arreu. Per tant, la victòria és incontestable i evident. El lema de badalonisme, jo crec que es va... Primer, que és un gran lema, i segon, que es va produir. És a dir, jo crec que hi ha molta gent que podia votar, inclús Junts o altres partits, el que vulguis, i a Badalona va votar García Albiol, que no vol dir votar el PP, perquè el García Albiol per mi és una marca, ell com a tal, no? I jo crec que té, doncs, ha tingut la confiança de la ciutadania brutalment i contundentment, I això li ha permès governar 4 anys amb clar, una solidesa, no? Perquè no tens pràcticament ni oposició. Bé, veurem si aquest vot de fa 4 anys és un vot prestat o no és un vot prestat, és un vot que es consolida, i ho veurem al maig del 27,
14: Pues no parlem.
18: A mi cada vez los vecinos me dicen que la gente va a volver a salir, el alcalde, todo el mundo lo apoya, la gente considera que el liderazgo que sí que ejerce Albiol. Muchas veces has criticado que no lidera la ciudad, y sí, la gente es un político cercano, próximo, es un político accesible, se ha recorrido los 34 barrios de la ciudad y la gente lo quiere y estoy convencido de que...
14: Però parleu de futur, i el futur no existeix.
17: Home, sí, el futur no existeix.
14: El futur no existeix. Tu sortint d'aquí pot atropellar un cotxe i anar-te en el cementiri. No existeix el futur. Tot això són els pensaments que un té de futur, però el futur realment no existeix, igual que el passat no existeix. O sigui, quan parlem de futur, evidentment parlem d'una opinió, però no de que existeixi.
19: Que ja entraríem en temes més filosòfics,
13: sí, aquí.
19: Vinga, va, anem a introduir un altre tema, també vinculat amb Badalona. Perquè s'ha estancat en les taxes de reciclatge dins de l'àrea metropolitana. En concret, és el cinquè municipi de l'AMB que menys recicla. El 2025 s'hi va reciclar un 30% dels residus, no assolint l'objectiu europeu marcat, el Jordi ja riu, marcat del 55%. De fet, dels 36 municipis metropolitans, 28 no assoleixen aquesta xifra. Des de l'AMB asseguren que només s'hi arribarà si es dona un impuls als nous sistemes de recollida amb identificació. Dic que els municipis, només 8 dels 36 municipis que formen part de l'AMB van assolir els objectius de recollida selectiva durant l'any passat. El lideren el reciclatge Santa Coloma de Cervelló, el municipi veí de Tiana, i Corbera de Llobregat. I precisament per això, perquè Badalona es troba en cinquena posició per la cua, en concret, arribant a reciclar poc més d'un 30% de residus que generen, per fer front a això, l'Ajuntament de Badalona va anunciar que repartirà un kit per sensibilitzar i millorar la situació. Es tracta d'una de les mesures previstes arran de la implementació del nou servei de neteja. És un kit que inclou 3 bosses per al plàstic, el paper i el vidre, i un cubell per a l'orgànica. Escoltem el que deia Xavier García Albiol, perquè ho va anunciar a través d'un vídeo a les seves xarxes socials.
20: Badalona és una ciutat que té que millorar amb el que fa referència al reciclatge, i nosaltres som conscients, però també creiem que per exigir hem de posar facilitats, perquè entre tots hem de cuidar el medi ambient.
19: No serà fins al desembre, que es començaran a repartir aquests kits. Com valoreu aquesta iniciativa? Contribuirà a millorar aquestes taxes de reciclatge? Comencem per pel Jorge.
18: Pues es una medida muy positiva porque tenemos que hacer concienciación de que la gente tiene que reciclar en su casa. Es bastante complicado. Yo tengo discusiones en casa porque les digo, no, los envases de los yogures aquí, los tetabric aquí, el cartón aquí, los plásticos. Al final, lo que es la resta debería de ser algo muy poca cosa. Pero claro, por eso el ayuntamiento está intentando pues hacer este tipo de campañas y sobre todo concienciar a la gente de que no se ve el contenedor gris de la resta, no es el que donde hay que llevarlo todo. Entonces, también hay ciertos barrios donde ha venido mucha gente extranjera y hay que hacer mucha pedagogía, explicarles. Desconocen el idioma, no saben, lo tiran en cualquier contenedor y estamos trabajando para mejorar que este tanto porcentual de reciclaje podamos aumentar en la ciudad. Ahora, como bien dices, estamos a un 28-30% y la directiva europea exige que estemos cerca del 50% y estamos ahí trabajando para mejorar.
19: Jordi, què volies dir? Jordi, li ha fet gràcia, aquesta notícia.
14: Sí, sí, em fa gràcia perquè, a veure, fot 60-70 anys, jo era una criatura, com aquell que diu, i reciclàvem a casa, com diu Jorge, el paper per un costat, el ferro per un altre, les ampolles de cava, i de tant en tant passava el drapaire, cridant drapaire, la pell del conill, i tot allò s'ho enduia i et pagava, o sigui, cobraves.
19: Per reciclar cobraves, per fer bé la
14: feina. Reciclaves a casa i cobraves quan passava el drapaire.
18: Les ampolles de cava, digue-li.
14: Sí, digue-li. I a més una pela, una ampolla de cava, una pela.
19: Mira,
14: la pell del conill...
13: Jo això de l'ampolla de cava sí que de petit ho feia.
14: La pell del conill també una pela. El paper amb aquelles bàscules romanes que les traginava molt bé... I reciclaves a casa, passava el drapaire i cobraves.
19: Una propineta, no?
14: I fixa't si hem evolucionat.
13: Sí, però... Ha passat molt de temps.
14: Oh, sí.
19: 70 anys, no?
13: I ha canviat molt els hàbits de la gent, no? Ara imagina't la quantitat de plàstic que cadascú...
14: Sí, sí, sí.
13: Dona, jo a casa tinc els cubells i el de plàstic, sempre em dono compte i dic, ja està ple, el plàstic o els derivados, diguem, no? De tot això, que te'n dones compte que gastem una quantitat de material que s'ha de reciclar i que s'ha de separar i que abans anava com anava, però no n'hi havia tant, tampoc. Ara ho fem molt més, i per tant es necessiten mesures.
17: Les tres R's de reduir, reciclar i reutilitzar, la primera, reduir, jo crec que cal aquí una legislació contundent en generar menys. I després, pedagogia, evidentment. El Jorge no sé què deia dels barris i així, no sé si hi ha una estadística per barris qui recicla més i menys, el que sí que és veritat i em consta, i fa molts anys que Tiana està al capdavant, sí. O ha estat de fa molts anys en aquest sentit, i aquí hi ha la dicotomia entre educar a la gent o sancionar, bé, doncs és una cosa per plantejar-se, si jo crec que la gent ha de saber el que suposa no reciclar, no? I potser això s'hauria de fer més a nivell als instituts, que no sé si es fa prou, a una sèrie d'educar els nanos, els que pugen, i dir-los, escolta, no fer això provoca tot això d'aquí. I quan vas i viatges pel món, i viatges per l'Àfrica, sobretot, veus la quantitat de plàstics a tot arreu, que és brutal, doncs clar, s'ha d'intentar generar menys. Jordi, quan tu deies això, quantes coses de plàstic hi havia?
14: No recordo, la memòria
17: no, no
14: em falla.
17: No n'hi havia,
14: Però també diré una cosa... fa anys es va dir les bosses que vulgui bossa en el súper pagarà un cèntim sobre la bossa de plàstic. Ara ja en fan que són ja reciclables. Si s'obligava, per què no s'obligava que fos de paper? Com als Estats Units. Als Estats Units vas al súper i t'ho posen en bosses de paper en vez de plàstic. Doncs per què? Ja que poses una norma que s'ha de pagar la bossa d'allò, que sigui bossa
17: de paper. A lo millor els fabricants de plàstic són un lobby,
14: Hi ha lobbies per tot arreu.
17: No.
18: Hay que mejorar, sobre todo en el tema del cartón, que estamos acostumbrados a dejar la caja allí y no doblarla, y esto hay que hacerlo y colaborar y meterlo dentro del contenedor, pero nos cuesta mucho a veces una caja grande y no, pues hay que concienciarse de...
14: Sí, però també el contenidor del paper és una escletxa així que sembla una bossa de correu.
18: S'ha de doblegar.
14: Segons quines coses no hi caben.
19: És complicat, doblegar la caixa.
14: Sí,
19: de vegades també hi ha incivisme, Persones que fins i tot els hi fa mandra anar al contenidor i posen la bossa d'escombraries en una paperera i s'omple de seguida. Això també de vegades es dona, situacions com aquestes. Bé, sigui com sigui, ens queda molt poc temps, però vull introduir un últim tema, així ja més en l'àmbit autonòmic, estatal, i és que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat aquest dimarts les ordres de detenció contra l'expresident Carles Puigdemont i també els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Així ho ha anunciat el Tribunal minuts després que el TC hagi ordenat l'aplicació de l'amnistia a la malversació dels líders dels procés. En aquesta interlocutòria, Llarena ha deixat sense efecte les ordres de detenció vigents contra els exiliats amb caràcter immediat i fins a nova resolució judicial expressa. Per la seva banda, Puigdemont ha defensat el sentit polític del seu retorn a Catalunya. Ha dit: no tornarem al servei del nostre partit, sinó del nostre país, ha promès en una declaració institucional que va fer des de la Casa de la República a Waterloo. El líder de Junts ha avisat que l'eventual aplicació de l'amnistia no resol el conflicte polític amb l'Estat.
1: L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució. Ho hem dit des del primer dia. Amb la mateixa claredat també en què subratllem l'enorme importància política que té la llei, l'enorme significat que té com a desautorització de la repressió i pel reconeixement implícit que aquest no era el camí.
19: Haurem de ser breus, perquè ens queden 5 minuts abans d'acabar aquesta tertúlia. Davant aquesta situació política, quin panorama preveieu de cara al futur davant un retorn de Puigdemont, Marc?
15: Dues coses. Una, Llarena, com diria Mourinho, teatro del bueno. Sí, perquè és una mesura cautelar de detenció que ara l'aixeca, però que diu que no és definitiu perquè depèn de quan es llegeixi la sentència. No vol que li fotin el clatallot, que li fotran en breu. Sé que aquest matí ja el Constitucional ja li ha notificat al Suprem la sentència, i la primera sentència, i ja veurem què passa. Segon, 11 de juny del 2024, dia d'entrada en vigor de la llei d'amnistia. Fa més de 2 anys i mig, pràcticament, i per tant és una vergonya que no s'hagi pogut aplicar una llei, ja que tothom, molta gent omple la paraula de compliment de les lleis, la legalitat vigent, doncs aquí s'han de complir les lleis encara que no t'agradin. Alguns ja ho sabem, que complim les lleis encara que no ens agradin. Tercer, el paper del president Puigdemont, doncs jo crec que no es precipitarà, és una opinió personal, no sé res, crec que no es precipitarà a tornar, tampoc no crec que pensi o que vulgui que se l'utilitzi en la campanya electoral que s'ha iniciat ara mateix, i jo crec que ell ho farà quan consideri, i el paper que tindrà doncs també és el que ell considerarà, que no sé quin serà, però hi ha una cosa per mi del que va dir ahir, que és clar, el conflicte segueix existint, i malgrat algú ha volgut dir enterrat el procés i enterrat, hi ha molta gent que érem independentistes quan teníem 15 anys i ho seguim sent ara, i no ho deixarem de ser, voldrà la independència de Catalunya, i crec que això és un sentiment que no ha desaparegut.
19: Carles.
13: Una molt bona notícia, perquè hem parlat des del primer dia una aberració tot el que ha fet la justícia espanyola amb el tracte cap a tot el que va ser això que n'hem anomenat procés, no? I amb altres temes, però bueno, ara estem amb aquest, i per tant això em sembla que ens hem de felicitar a tots els demòcrates de que això es pugui normalitzar. També coincideixo en que això no significa que s'ha acabat, que Catalunya és una nació que està en aquests moments a l'Estat espanyol, que té unes reivindicacions i que això seguirà endavant i tal. Llavors, ara també arriba, es dona en un moment amb unes eleccions convocades, i això pot agafar amb un significat, li pot donar un paper que potser en un altre moment no tindria, però vaja, felicitar-nos perquè pel clatallot que ha rebut la Llarena i companyia.
19: Jorge?
18: Bueno, pues se ha puesto de manifiesto de que ha habido una cierta tensión entre lo que es el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, donde el Tribunal Constitucional se ha, digamos de alguna manera, 7 votos contra 5 sobre el tema que el de la malversación, si había beneficio o no, y poner de manifiesto de que los estados, los poderes del Estado tienen que tener una independencia totalmente y no podemos retroceder cuando el Tribunal Constitucional parece que sigue las directrices partidistas del Partido Socialista, está claro. Recordaros de que cuando decía...
13: Mía,
18: es
13: una opinión.
18: El órgano
13: normal,
18: superior, perdona. El sí, sí. Puede decir, el órgano sí, superior sí, de la justicia sí. Ordinaria es el Tribunal Supremo. Aquí ha intervenido el Tribunal Constitucional sobre una sentencia que, en cierta manera, no, a partir de aquí es lo que dice

0: nord, Espanya.
1: Molt bé, doncs, a veure, que parlàveu del pont del petroli. Ja he vist que el donut ja ha arribat, eh?
2: Hombre,
1: ja
2: s'està, a veure, estan si sucrat o no està... estan sucrat?
1: Sí, diuen que més que un donut és un donete, que ens pensàvem que era més gran i és més petit del que ens imaginàvem. Però bé, veurem com acaba. Gràcies, Jorge Valenzuela, Jordi Casas, Carles Sagués i Marc Alumà. Nosaltres ens acomiadem dels telespectadors de Televisió de Badalona i el Badalona Matí continua fins a les 12 del migdia al 94.4 de Ràdio Ciutat. Que vagi molt bé.
3: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port. A la Rambla del Gord 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
5: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
6: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
5: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
6: Corre, corre, que volen! T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
7: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
6: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
8: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
9: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
10: Badalona Matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.
1: Es reprèn la circulació ferroviària a l'R1 entre l'Hospitalet de Llobregat i Blanes, tot i que per ara, fora del seu horari habitual, s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet-Massanes. D'aquesta manera, mica en mica, tota torna a la normalitat, sembla. Ho fa després que els maquinistes de Renfe hagin rebut aquest matí els informes de les marxes exploratòries després del temporal que reclamaven de matinada, quan per mitjà d'un comunicat han informat de l'aturada del servei per motius de seguretat, Tuti García.
11: Doncs sí, la plantada dels maquinistes ha afectat especialment els usuaris de Badalona. La R1 s'ha llevat completament aturada i no hi circulava cap tren, mentre que la resta de línies han funcionat amb menys trens dels previstos. El director de Rodalies, Òscar Playà, ha assegurat que aquesta matinada han rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on els alertaven que no podien assegurar que els trens sortissin. Playà ha defensat que s'han seguit tots els protocols de seguretat després del temporal de pluja i ha considerat que que hi ha és un conflicte laboral amb el sindicat majoritari de maquinistes, el CEMAF. Els conductors s'han negat, recordem, a emprendre la marxa després de la caiguda de l'arbre a l'R2 i de no rebre els documents.
1: A tot això, la pluja d'aquesta nit a Badalona ha estat intensa i ha arribat acompanyada d'un fort aparell elèctric amb llamps i trons constants. El telèfon d'emergència 112 ha rebut entre les 12 del migdia i les 11 de la nit 661 trucades generades per 481 incidents relacionats amb les pluges. Al Barcelonès n'hi ha hagut 121 i a Montgat ha estat el cinquè municipi on s'han efectuat més trucades, amb un total de 31. Així, tot el nombre d'incidències registrades no ha estat rellevant. Els bombers de la Generalitat han rebut dos avisos a Badalona relacionats amb petits despreniments de façana, però cap per inundacions.
11: Precisament aquest dimarts a la tarda, Protecció Civil enviava un missatge a Esalert a les comarques del Barcelonès, el Garraf, el Gironès, el Maresme i la Selva davant la previsió de pluja torrencials fins les 2 de la matinada. L'organisme ha demanat extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. Fins fa a les 8 del matí també ha estat activat el Pla Bàsic d'Emergències Municipal en fase d'alerta després dels avisos del Servei Meteorològic de la Generalitat.
1: Gairebé passen 4 minuts de les 10 del matí d'aquest dimecres 7 d'octubre. Repassem altres titulars de la jornada.
10: Badalona Matí.
1: Badalona s'estanca en les taxes de reciclatge dins de l'àrea metropolitana. En concret, és el cinquè municipi de l'AMB que menys recicla.
11: El 2025 s'hi va reciclar un 30% dels residus, no assolint l'objectiu europeu marcat del 55%. De fet, dels 36 municipis metropolitans, 28 no assoleixen aquesta xifra. Des de l'AMB asseguren que només s'hi arribarà si es dona impuls als nous sistemes de recollida amb identificació.

0: que fa el cost del tractament de tots els residus, es paga una mitjana de 50 euros per habitant.
1: Per municipis, Badalona és la quarta ciutat de l'AMB que més paga pel tractament dels residus, més de 55 euros per persona. I precisament per fer front a la manca de reciclatge a la ciutat, l'Ajuntament va anunciar ahir que repartirà un kit per sensibilitzar i millorar la situació.
0: Sí, el kit inclou tres bosses per plàstic, el paper i el vidre i un cubell per l'orgànica. Es tracta d'una de les mesures previstes arran de la implementació del nou servei de neteja.
1: Així ho ha explicat l'alcalde Xavier García Albiol a través d'un vídeo a les xarxes socials.
2: Badalona és una ciutat que té que millorar amb el que fa referència al reciclatge i nosaltres som conscients, però també creiem que per exigir hem de posar facilitats, perquè entre tots hem de cuidar el medi ambient.
1: Les obres del pont del petroli avancen.
0: Doncs sí, la plataforma circular, coneguda popularment com el Donut, ja ha estat carregada a la pontona petita i s'ha traslladat fins al pantalà. Un cop arribat al litoral badaloní, es començaran les soldadures als pilars i el muntatge de les armadures de l'estructura. Un cop feta aquesta operació, la retirada de la pontona gran ja no es farà esperar gaire.
1: El sector social està convocat avui a la vaga a nivell estatal per reclamar millores laborals i l'equiparació salarial amb els serveis públics.
0: Ja aquest dimarts, els treballadors dels serveis socials de l'Ajuntament de Badalona s'han reunit en assemblea per fer una crida a mobilitzar-se avui al Parc de la Ciutadella. Així mateix, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat ha establert un 85% de serveis mínims, una xifra que els sindicats consideren abusiva.
1: Júlia Palomares és delegada de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Badalona.
3: En un moment en què la població està envellint, en un moment en què cada cop hi ha més problemes relacionats amb la manca de capacitats de les persones, som un servei que si ens deixessin treballar transversalment i es coordinessin millor els recursos que hi ha, d'educació, de sanitat, podrien crear molt més benestar del que ja estem creant. Aleshores, la nostra reivindicació també és que hem de treballar d'una altra forma, però a la burocràcia.
1: La campanya de vacunació de la grip i Covid a Catalunya ja ha començat i com a novetat enguany els pacients podran demanar rebre-les en dies diferents, només una o totes dues si compten amb un risc molt alt de patir complicacions.
0: La campanya de vacunació, recordem, està destinada a persones grans, embarassades, infants dels 6 mesos a 4 anys o aquells que pateixin condicions de risc.
1: Els professionals de la salut recomanen que aquests col·lectius es vacunin cada any perquè aquesta mena de virus d'infeccions respiratòries muten i la immunitat va disminuint amb el temps. Escoltem a l'infermera del Cap Gran Sol, Alba Cremades.
4: Prevenim complicacions a l'hora d'agafar la malaltia. És important que siguin en aquestes dates perquè és quan comencen a activar-se aquests virus respiratoris. Gairebé el 75% dels pacients ingressats a la UCI a la campanya 2024-2025 no estaven vacunats. Per tant, és molt important vacunar-se de la grip i Covid quan abans millor.
1: L'habitatge és el repte principal del present i el futur de la Fundació Llegat Roca i Pi.
0: Així ho ha remarcat l'entitat durant la inauguració de l'exposició 150 anys de llegat solidari per Badalona 1876-2026, una mostra que repassa la història d'una de les institucions socials amb més trajectòria de la ciutat.
1: I és que ara mateix una de les prioritats de la Fundació és col·laborar amb altres entitats i administracions per aconseguir més habitatge i poder oferir un sostre a les persones en situació de vulnerabilitat. Així ho ha explicat el seu president, el mossèn Andreu Ollé.
5: Sí, l'habitatge, veritablement, ara estem també amb aliança, amb llars compartides, amb Espanin i tal, donant a terme tot un treball de posar al servei doncs, habitatges que també de la Generalitat ens van facilitant. Amb això estem treballant un miqueta amb tota aquesta complexitat, no? Però que cal que tothom posi la seva part. Entitats, ajuntament, també voluntaris i tota la gent que vulgui col·laborar.
1: En plana cultural, Badalona tornarà a participar un any més en una nova edició de la 48 Hores Open House Barcelona.
0: El Festival d'Arquitectura tindrà lloc el 24 i 25 d'octubre i permetrà conèixer fins a 11 espais al municipi. Sota el lema La vida sense arquitectura, aquesta edició es desplegarà a 6 ciutats catalanes, constarà amb més de 200 edificis oberts i 7 rutes diferents.
1: A Badalona s'hi podrà visitar la Casa de la Vila, el Museu de Badalona, la Casa de l'Eura i la dels Dofins i el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, entre d'altres. El local d'assaig Sona Bé escalfa motors i enceta el seu primer inici de curs.
0: El local, propietat del músic de Tiana, Jordi Piques, que es va inaugurar el passat mes de maig, disposa de diverses sales per assajar i impartir classes, tant de bateria com de grups reduïts. La instal·lació ubicada al barri del Manresà s'ha ideat per oferir un lloc funcional perquè els músics puguin assajar i fins i tot gravar projectes propis.
1: Cada una de les sales té material pensat per instruments de percussió i de corda i també unes parets que absorbeixen correctament el so. Així expressa les condicions de la sala el propietari, Jordi Picàs.
6: El que hem buscat doncs, és això, és que el músic tingui molt de confort acústic, o sigui que pugui tocar fort i no se li muntin boles, que tots els instruments se sentin molt clars, i després el fet de posar les portes de vidre, doncs el que tenim és llum natural, perquè les tenim encarades a les finestres i llavors no tens aquesta sensació d'espai tancat i de búnquer. La idea sempre ha sigut aquesta, de crear un espai molt pensat pel músic i per l'usuari.
1: I en esports, la sisa joventut va debutar a Europa amb victòria contra el Benei israelià per 86-75 en un partit sense història.
0: Els verdinegres van agafar 9 punts de renda ja al descans després de la sorpresa inicial quan els israelians, amb 4 triples seguits, van agafar 8 punts de diferència als 5 primers minuts. Però els de Dani Miret van reaccionar ràpid amb la Provítola anotant juntament amb Birgander i Sulejmanovic.
1: El tècnic de la penya explicava que a l'equip li falta ritme.
7: Les rotacions que hem fet avui són, evidentment, buscant pics d'energia més alts. Penso que encara estem lluny del nostre nivell de ritme, de to físic, i el que hem de fer doncs, és sumar gent que ens reporti realment aquesta solidesa. Dominar més el ritme del partit i dominar més i ser més agressius i més perillosos.
1: L'equip femení del Joventut debutarà per fi a la Lliga Challenge després que s'ajornés el partit de diumenge a causa del temporal.
0: Serà l'Olímpic i davant del València B, un filial que ha deixat de ser equip vinculat i que ara compta amb una base jove i amb molta projecció. Des de la plantilla tenen clar l'objectiu del club amb aquest equip, que no és altre que el descendir a la màxima categoria.
1: Ho explica un dels pilars del nou Joventut, Paula Sarabia.
8: Queremos devolver, ¿no?, a la peña a donde se merece y bueno, yo creo que lo tenemos todas muy claro y queremos nadar todas en la misma dirección.
9: Badalona Matí, 94.4.
1: Deu i 11 minuts, repassem el que és notícia fora de Badalona. Un centenar de viatgers han quedat atrapats en un tren després de caure-li un arbre i un talús a sobre a Vilanova i la Geltrú, en una zona amb forts episodis de pluja, sense que hi hagi hagut cap ferit. Cap a 2:15 de la nit, Protecció Civil ha informat del restabliment de la circulació a les línies afectades i ha tancat la prealerta del Pla d'Emergències Ferrocat.
0: I els bombers han fet 21 rescats de persones atrapades a vehicles per les pluges a l'Ebre i Tarragona, majoritàriament a Xert, a la carretera C12, que ha quedat tallada per inundació. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, bassals d'aigua o per esllavissades.
1: Carles Puigdemont ha defensat aquest dimarts el sentit polític del seu retorn a Catalunya i ha assegurat que no tornarà al servei del seu partit, Junts, sinó del país. Ho ha dit en una declaració institucional des de la Casa de la República a Waterloo, després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat l'aplicació de l'amnistia i se li hagi aixecat l'ordre de detenció.
0: I el Consell de Ministres aprova de nou els decrets d'habitatge i Sánchez fa una crida a aprovar-los per humanitat. El president del govern diu que l'executiu ni tira la tovallola ni deixa tirar de la gent i demana un sí de la Diputació Permanent. Sánchez inclou als decrets ara préstecs de fins a 50.000 euros per comprar el primer pis.
1: Moment de conèixer la previsió meteorològica, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, una altra vegada. Fortes tempestes molt aparatoses, un gran festival de llamps i trons. Ahir al vespre, gran part de l'àmbit metropolità, i destacar les pluges de més de 70 litres per metre quadrat, per exemple, a Sitges, també a Viladecans o en alguns barris marítims de Barcelona capital. Ens ha quedat un matí força ennuvolat, amb núvols baixos i a boires. A hores d'ara, gran part del Vallès, del Penedès, s'escola fins i tot per la vall del Llobregat i del Besòs, i l'ambient és més aviat suau, però ja diem molt humit. Encara aquest matí hem de partir d'algun xàfec que tenim sobre el mar, de fet es veu llampegar mar endins, i en algun moment arribarà a caure algun xàfec també justament al litoral. Per tant, comarques com el Baix Llobregat i també el Barcelonès o el Maresme. Aquesta tarda, algun xàfec aïllat una altra vegada tornarà a caure, en aquest cas més passatger, però sobretot afectarà la banda del Vallès o al voltant del Baix Llobregat interior. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Ara tenim 19 graus de temperatura a Badalona i coneguem l'estat de la xarxa viària connectant amb el Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia. Quina és la situació?
11: Hola, bon dia. Doncs la situació ha millorat força després d'un matí amb molts problemes i amb moltíssima mobilitat. Accessos nord i accessos sud, els que us toquen més a prop. Hem de dir, per exemple, que encara hi ha 5 quilòmetres de retencions a la P7 entre Barberà i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona, que a la B30 Barberà encara hi ha retencions en sentit Girona i en sentit Tarragona, en sentit Tarragona perquè hi ha un carril tallat arran d'un accident, la C31 de Badalona cap a Plaça de les Glòries encara amb aturades, com també la C33, en aquest cas per arribar-los a la Trinitat. A recomanar-vos també cautela, i les rondes han millorat també, i sobretot mantingueu-vos informats, ja que aquesta situació viària avui està més complicada de l'habitual, sobretot arran de que no hi ha trens que circulen. Per tant, demanar-vos caució i cautela. Bona tarda. Bon dia, perdoneu.
1: Gràcies, Sílvia. Molt bon dia. I fem un apunt relacionat amb la informació de servei que afecta la nostra ciutat. Recordem que els vehicles privats que circulin per la via Augusta poden continuar utilitzant el carril reservat al bus, excepte durant les dues franges horàries que coincideixen amb l'entrada i la sortida de les escoles, de 7 a 2 quarts de 10 del matí i de 4 a 6 de la tarda. La mesura pretén facilitar la circulació mentre s'executen les obres de reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i d'implantació d'un nou carril bus a la via Augusta en sentit Mataró.
9: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
12: Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
14: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
15: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
14: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
15: Corre, corre, que volen!
16: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
17: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
16: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
18: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
19: A Trofeus Badalona trobaràs equipaments esportius, xandalls escolars, roba i calçat tècnic laboral per personalitzar.
20: Quina idea tens? Segur que la tenim.
19: Un servei totalment personalitzat, pròxim i ràpid. Carrer Soledat 12 o trofeusbadalona.com.
20: Trofeus Badalona. Imagina, crea, personalitza.
9: Badalona Matí, al 94.4.
1: Deu i 18 minuts, seguim en directe aquí al 94.4 de Radio Ciutat, al Badalona Matí. Avui repassem els principals temes d'actualitat, com ara la convocatòria d'eleccions generals anticipades o la crisi de l'habitatge amb el grup municipal del Partit Popular. També mirarem cap a Badalona, després dels aiguats del cap de setmana, per saber quines afectacions ha deixat el temporal i com està treballant l'Ajuntament davant d'aquests episodis meteorològics, entre altres temes locals. En parlem amb la Cristina Güera, que és la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Badalona. Bon dia, Cristina.
21: Bon dia.
1: Com han rebut la notícia de la convocatòria anticipada d'eleccions generals per part de Pedro Sánchez? Pot afectar les prioritats de la política municipal?
21: Bé, l'hem rebut, doncs, crec que com molts i molts ciutadans del país, doncs, pensant que per fi es convoquen aquestes eleccions que fa molt de temps, moltíssim. Bueno, de fet, aquesta legislatura ha sigut una legislatura totalment perduda. Per tant, per fi s'han convocat i per fi doncs, es pot fer aquest canvi de rumb total de les polítiques que s'estan aplicant a Espanya i que evidentment tenen una incidència molt clara a Catalunya i evidentment també a la ciutat de Badalona, no? I per això doncs, és tan important, no? que puguin canviar aquestes polítiques. Un exemple clar, no? és la vivenda, no? Com ha afectat a la vivenda, que ha aprofitat, no? una no aprovació d'uns decrets que aplicaven més mesures intervencionistes d'aquest govern que ens han portat a la situació actual que tenim ara per convocar aquestes eleccions. I jo vull recordar, en l'àmbit de la vivenda, per exemple, en aquests 8 anys de govern del Pedro Sánchez s'han perdut, perquè ho veia avui en una notícia que també ho ressaltava, a 400.000 vivendes de lloguer a Espanya. O sigui, després de 8 anys de Sánchez s'ha provocat això. A la ciutat de Barcelona ha caigut un 83% al lloguer. Per tant, ostres, en un àmbit, per això tenim la situació que tenim, no? Una situació a la vivenda que no només afecta ja a aquest perfil doncs, més vulnerable, sinó que ha convertit en perfil vulnerable a gairebé tothom, no? Als joves que no poden accedir a una vivenda, a les famílies de rentes mitges que tampoc poden accedir, perquè ens ha complicat la vida de tothom, una cosa tan important com és el projecte vital de qualsevol família, no? Tenir una vivenda, poder emancipar-se, poder viure amb tranquil·litat, amb un sou normal. Per tant, tenim aquesta oportunitat de votar i canviar per fer aquest rumb i poder també doncs, aprovar unes lleis a partir d'aquest nou govern que tindran molta incidència, no?, en totes les ciutats i, per tant, aquí també ho deia l'alcalde en un vídeo doncs, que era molt, molt, molt, molt, molt, molt explicatiu, no?, que al final que s'aprova al Congrés aquestes lleis tenen una gran afectació a les ciutats com la nostra, no?, a l'àrea metropolitana, on doncs, hi ha ocupacions il·legals només a Badalona, però és veritat que nosaltres doncs, lluitem molt, molt perquè creiem que és el que s'ha de fer contra l'ocupació il·legal. I, per exemple, o sigui, amb el nou govern és evident que ens donaran unes eines, una legislació, aprovarem unes lleis que ens permetran a desocupar les vivendes en 24-48 hores. I això no només donarà seguretat jurídica als propietaris, que això és importantíssim, sinó que també donarà una tranquil·litat als veïns de l'entorn de les ocupacions il·legals que s'estan produint, que millorarà moltíssim la convivència a la nostra ciutat i la seguretat. Es serà més contundent, evidentment, contra la multireincidència. O sigui, les polítiques d'immigració ordenada, legal, vinculada a la feina que aplicarà el Partit Popular no són, evidentment, el que està aplicant al govern actual. Tenim l'exemple clar de Ceuta, no? O sigui, el que s'ha provocat. Per tant, o sigui, estem contents, per fi, torno a repetir, s'han ja convocat aquestes eleccions i és el moment doncs, que tothom doncs, pugui votar i per fi doncs, poder tenir un govern amb les ganes de poder canviar les coses i preocupar-se per a l'interès general, per a l'interès dels ciutadans i no per als interessos personals i partidistes que ha fet durant aquests 8 anys i especialment aquests últims 3 anys que ha sigut una legislatura totalment perduda.
1: Quines mesures concretes està impulsant l'Ajuntament per facilitar l'accés a l'habitatge, especialment a joves i famílies amb menys recursos?
21: Bé, mira, després de 20 anys, perquè això és molt significatiu, i de fet en el ple ordinari d'aquest mes, el segon tinent d'alcalde ho explicava d'una manera molt gràfica, no? O sigui, feia 20 anys que no s'havia construït o no s'havien adjudicat vivendes, no? I l'última vegada que van anunciar que anaven a construir 900 i només van construir 40 i van haver problemes, imagina't, no? Però després de 20 anys hem tornat a construir vivendes, ja s'han adjudicat les primeres, estem fent diferents perfils, no? Per tocar doncs, tots els perfils, tant aquella protecció oficial, doncs, que pot anar, doncs, al perfil més social, més vulnerable, però, com he dit abans, o sigui, el problema de la vivenda ja afecta a tothom, afecta els joves, afecta les classes mitges, i per tant nosaltres volem fer vivenda per tothom que pugui tenir aquest problema. I per tant estem fent diferents promocions, hi ha algunes, doncs, que ja estan adjudicades, altres, doncs, estan en fase de licitació, altres estan ja s'estan projectant per començar el primer trimestre, ja sigui co-living, ja sigui lloguer assequible, ja sigui venda amb concessió del sòl, o sigui, hi ha diferents tipologies, no?, per arribar a tothom, i que farà que durant aquest mandat ja s'hagin començat la construcció o adjudicació de més de 300 vivendes, i que és molt important. I em diràs, amb això podem resoldre tot? No, però és que en 20 anys no s'ha fet ni una vivenda. Per tant, ara ja hem arrencat ja algo que és essencial, i que també, doncs, per exemple, amb desencallar el projecte tan important per la ciutat com és Can Colomer, amb aquesta ordenació urbanística del planejament, s'aconseguirà començar a construir un privat, en aquest cas, però és que al final els privats han de fer vivenda també, que són els que més saben, i la col·laboració público-privada és importantíssima, i hem de desencallar el sòl perquè es puguin construir més vivendes, però amb aquesta ordenació es construiran a la ciutat 772 vivendes en el proper any, i d'aquestes 772, gairebé 350 són de protecció oficial, i d'aquestes 350, 120 són per l'Ajuntament. O sigui, vull dir, estem fent una política, incidim molt en aquest tema perquè és importantíssim, i perquè, torno a repetir, perquè feia 20 anys que no es feia vivenda a la ciutat.
1: Cristina, li volia preguntar perquè ahir el president dels mercats municipals, Juan Carlos de Miguel, va visitar el programa Badalona 360 de Televisió Badalona i va explicar una sèrie de detalls que ens agradaria confirmar. Sobre el mercat de Llefià, ha comentat que la setmana passada el gerent d'Engestur, acompanyat d'arquitectes, va presentar el projecte del futur equipament, però que encara els manca informació respecte als terminis, licitació, execució. Ha dit que veu difícil que aquest projecte comenci durant aquest mandat i dona per fet que s'iniciarà en el proper. Això és així?
21: Bé, bueno, amb això el que també es desprèn és que, també va parlar d'altres mercats, però que aquest govern, per fi, està desencallant també les reformes dels tres mercats, que també es feia anys i anys i anys que es parlava. Si al final se li ha presentat un projecte, no només van anar a presentar-li el projecte la setmana passada, sinó han estat treballant, evidentment, amb els paradistes, doncs, aquesta reformulació, no?, aquesta reforma dels mercats, tant de Mainon, amb els paradistes de Mainon, tant de Llefià, com la part que estem realitzant de Tourner. En quant als mercats, el de Llefià, és veritat, se li va presentar ja, doncs, un projecte que és bastant definitiu. A partir d'aquí hem d'acabar de mirar, s'ha d'aprovar. El de Mainon també tenim el projecte executiu. Aquest és el que tenim des de fa unes setmanes, i per tant és el primer que aprovarem, el de Mainon, el projecte de Mainon, i la licitació del projecte de Mainon intentarem, i jo crec que ho aconseguirem, que sigui abans d'acabar l'any. Per tant, si licitem abans d'acabar l'any, les obres de Mainon començaran durant aquest mandat. Llavors, el de Llefià el tenim, crec que ens ha arribat oficialment, perquè nosaltres vam fer un encàrrec a Engestur perquè ens fes els projectes, no? O sigui, llavors Engestur ens fa els projectes i oficialment arriba a l'Ajuntament, crec que ha arribat aquest matí, o sigui, però per això et dic que al final que va anar la setmana passada, però ha anat més vegades, doncs, per poder, igual que amb els altres, igual que amb els altres paradistes, doncs, per poder acabar d'acordar, mira, aquesta parada anirà aquí i allà. I ens ha arribat a avui, també els serveis tècnics de l'Ajuntament han d'acabar de repassar-los i es procedirà a la seva aprovació. La licitació, doncs, intentarem també que sigui el més aviat possible, però sí que la primera que anirà, perquè ja s'ha revisat per part dels serveis tècnics, és el projecte de Mainon, i el primer que licitarem serà Mainon, i posteriorment, doncs, farem el de Llefià. I la part provisional, que en el en el torner estan fent, com sabeu, les obres de, que es van fer en col·laboració amb l'àrea metropolitana. Amb aquestes obres van sorgir problemes, o sigui, en una de a la part que dona el carrer de passatge torner a la coberta van trobar doncs, que l'estructura, o sigui, no només es podia impermeabilitzar la coberta, sinó que, que hi havia que fer feina a l'estructura i per tant s'ha de modificar, estan modificant el projecte i s'ha endarrerit una mica, però estan treballant i nosaltres també doncs, amb la part provisional i el projecte definitiu, però sí que el que puc dir és estem treballant amb aquests tres mercats, el mercat de Mainon tenim el projecte, aprovarem el projecte, intentarem licitar-lo abans d'acabar l'any i Llefià doncs, també anirà després de Mainon, tenint en compte doncs, que això. Llavors, els tempos, doncs estem avançant, estem avançant. Ens agradaria poder començar les obres demà, però evidentment en una administració doncs, has de seguir unes passes i també has de fer un projecte, després l'altre, no podem fer-los tots de cop, no? I ens agradaria. No tenim 50 mans per poder fer-ho tot de cop, no? Però estem avançant i creiem doncs, que en els propers 2 anys... hi haurà un gran canvi en aquests mercats i que serà molt significatiu tant per als paradistes com per al que comporta en l'entorn de tots els mercats.
1: El president dels mercats municipals, Juan Carlos de Miguel, també sobre el mercat Mainon, va avançar que aquest mercat inclouria únicament parades i que no comptaria amb un espai dedicat a la restauració com s'havia plantejat en el seu moment. Això és així?
21: És que això de que s'havia plantejat, jo crec que al final, quan vam veure els tipus de projectes, doncs vam mirar a veure que, com podíem fer o quina era la millor fórmula, no? Però és veritat que al final el projecte del Mainon l'hem treballat amb els paradistes del Mainon, sobretot, no? El Mainon té una dimensió d'uns 1.000 metres i al final, quan tu trasllades les parades que ja estan en la carpa provisional, ja t'agafa més o menys tot. Crec que són unes 21 parades i una parada de restauració, un bar, no? La que traslladem allà i després un despatx que també per la Junta, no? Quan ho trasllades tens l'espai que tens, no? Però quedarà un mercat espectacular. O sigui, el presentarem, per tant, veureu doncs, com queda aquest mercat, molt lluminós, i bueno, doncs, donar-li aquest espai doncs, la importància que té, no? Perquè rehabilita moltíssim la zona i serà un mercat doncs, preciós, meravellós, i que farà doncs, que estiguem molt orgullosos.
1: Ja que parlem de mercats, de consum...
21: I una cosa, perdona,
1: sí, sí.
21: Que amb aquest projecte també entra doncs, l'enderroc de la part de la carpa provisional. O sigui, ja fem les dues coses. Amb el mateix projecte del Mainon fem la reforma integral del mercat i també doncs, ja retirem, o sigui, enderroquem la part
1: la carpa
21: de la carpa
1: provisional.
21: Sí, sí, sí.
1: Parlem dels badabons, no?, de la tardor. Quan es podran començar a adquirir?
21: Bueno, els badabons, que és una campanya que és un èxit. Sí, la veritat és que estem molt contents, no?, perquè té una rebuda per als comerciants, que al final és una campanya que va dirigida a ells, però també per la ciutadania, que és espectacular, no? Doncs hem fet una altra campanya, ens van demanar que féssim dues edicions perquè va molt bé, perquè incentiva molt el consum i els ajuda, no?, en aquestes etapes en les que hi ha moltes compres per internet, és evident, i després ara doncs, estem fent moltes obres, no?, a la ciutat, i llavors també és un impuls per als comerciants, que com a ajuntament ens enorgulleix molt poder fer. I es veu doncs, que és un èxit perquè cada cop se'ns adhereixen més comerços. O sigui, ara tenim més de 40... O sigui, a l'última edició es van adherir més de 40, de 470. O sigui, que és una barbaritat. I que volem que siguin més, eh? O sigui, per nosaltres. I després per als ciutadans, que, vamos, que en una hora doncs, ja exaureixen. O sigui, ja compren, ja agafen els vals i els exaureixen, o sigui, els compren i després van a comprar, o sigui, que això està molt bé i repercuteix, doncs, més d'un milió a la ciutat. Doncs l'hem fet i aquest cop entrarà, està previst que comenci la campanya el 27 d'octubre, la setmana anterior, que és l'última setmana d'octubre, la setmana anterior hi ha els comerços, ja és quan es poden començar a dir, em sembla que és el 19 d'octubre, o sigui que ja estem al mes de que comencin els badabons i serà fins el 26 d'octubre, perquè em sembla que és dilluns.
1: El 26,
21: El dilluns és 26 d'octubre, doncs el 26 d'octubre comença la campanya de badabons i això, i amb ganes doncs, de que la ciutadania, els ciutadans de Badalona ho aprofitin i que també els comerços doncs, tinguin aquest impuls tan important i després ja els hi arriba els hi arriba la part del Nadal, que ja doncs, també és un impuls que fem per les compres, també, per la visita a la nostra ciutat, perquè els veïns gaudeixin i perquè comprin molt.
1: Doncs precisament, ara que feia referència a la campanya de Nadal, que volem conèixer alguns detalls d'aquesta campanya, si ens pot avançar, Cristina. L'arbre de la plaça de la Vila està, clar, la plaça de la Vila està en obres, on s'ubicarà?
21: Bé, la campanya de Nadal, com cada any, l'estem mirant amb molt de carinyo, no? O sigui, és molt important per la ciutat. S'ha convertit en molt important per la ciutat perquè li hem posat doncs, molt, l'hem impulsat molt, no? Des d'inicis de mandat, perquè creiem que el Nadal doncs, tant afecta els ciutadans de Badalona, no? Els veïns de Badalona que la gaudeixen, els nens doncs, tenen molta il·lusió, però després és una fórmula de projecció a la nostra ciutat i això s'ha vist, no? O sigui, al final amb aquesta campanya de Nadal, la ciutat de Badalona s'ha posicionat, no?, en una de les ciutats doncs, que més fa pel Nadal, que volen, o sigui, que atrau a gent que vingui a visitar-la i que després doncs, incentiva que quan estiguin aquí doncs, comprin, i això els comerciants ens ho diuen. Doncs aquest any, com he dit abans, tenim moltes obres, no?, i una de les obres principals, no?, que tenim és Francesc Layret i que també toca plaça La Vila. Clar, hem hagut de fer doncs, una reformulació. No et puc explicar doncs, tot el Nadal perquè encara queda una mica.
1: No podem fer
21: però,
1: spoiler encara.
21: No, encara no, però sí que et puc dir doncs, que l'arbre de plaça La Vila, aquest de 15 metres, no pot anar a plaça La Vila, evidentment, perquè seria una mica estrany, no? I al final hem estat valorant diferents ubicacions i finalment la ubicació serà a la plana. O sigui, l'arbre de 15 metres anirà a la plana provisionalment aquest any, l'any que ve doncs, ja tornarà evidentment a plaça La Vila i bueno, també doncs, creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn i li pot donar aquest any doncs una bona fórmula. Els pessebres, o sigui, la mostra de pessebres i també el pessebre de l'Ajuntament anirà a Pompeu Fabra. També vam arribar a un acord amb els pessebristes, no? Parlant amb ells, evidentment, no els podem traslladar així, no? I vam valorar diferents ubicacions i la millor doncs, va ser en el local aquest que tenim, la mostra de pessebres, en el local que té l'Ajuntament allà a Pompeu Fabra i el pessebre anirà fora, no? I bueno, creiem de... Bueno, no deixa de ser doncs, el mateix entorn, no? I per aquest any creiem que és la millor fórmula.
1: I a la plana també es farà l'espectacle de l'encesa, de l'enllumenat, com es feia a la plaça de la Vila?
21: Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums doncs, el divendres, i el dissabte doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
1: I alguna novetat? Aquest arbre serà encara més alt o...?
21: Tindrem més llums aquest any.
1: Més llums. També als carrers?
21: No, al carrer. Els carrers tindran més llums, sí.
1: Molta més, eh?
21: Com a mínim un 20% més.
1: Un 20% més d'enllumenat de Nadal als carrers de Badalona,
21: sí.
1: Eh?
21: Sí.
1: I, esclar, també això, els Reis enguany arribaran
21: a l'estadi? Aquí ja, hasta aquí puedo leer. Ja t'he donat bastantes novetats del Nadal, ara ja estem a l'octubre encara.
1: Que la falta, ens guardem, no? Per tant, la cavalcada, sí. No sabem si...
21: Encara...
1: Si podria passar per Martí Pujol, per exemple, o...
21: Això... Espera, perdona, perquè...
1: Una notificació d'última hora.
21: No, tot bé. Però jo crec que t'he donat bastantes novetats.
1: Això de la cavalcada no, eh?
21: Cavalcada no entrem.
1: Avui, Cristina, també un dia important, no?, perquè ha arribat aquest donut, aquesta plataforma circular que s'està ubicant aquí al Pont del Petroli. S'ha hagut d'endarrerir una mica, abans ho explicava la companya Susana Soldado en directe, per aquesta meteorologia, no?, que ha fet endarrerir, però ja recta final d'aquestes obres, que han trigat tant, no?, en arribar, estem parlant del 2020, que va resultar afectat pel Glòria. Satisfacció. No sé si preveieu, un cop ja estigui ingestit, alguna manera de tornar a promocionar aquest símbol de la ciutat. Dèiem ara a la tertúlia, potser també fer alguna campanya per donar a conèixer aquest patrimoni des del punt de vista històric, pel que servia abans aquest pont, atreure turisme, nous rodatges, no?, d'espots publicitaris, com ja s'havien fet molts.
21: Bé, estem molt, molt contents, no?, de recuperar per fi, després, com deies, des de després de 6 anys, no?, aquest símbol de la ciutat tan important. O sigui, des del Glòria, és veritat que és una obra complicada, no? O sigui, tècnicament és complicada, però aquest govern, només entrar, doncs, va tenir com una de les prioritats, doncs, poder recuperar-lo, no?, perquè és molt important. És molt important a nivell de símbol, a nivell de que tots els ciutadans de Badalona, o molts ciutadans de Badalona, ens sentim molt, molt, molt orgullosos i molt representats, no? I és un dels espais, doncs, on la gent, com deies, no?, passa i vaja, i ho veu com a símbol, no? Llavors, sí, ara anem sobre el calendari, no? L'alcalde va dir, doncs, que acabarien aquestes obres abans d'acabar l'any, i anem bé, no? I ara ja està, com veiem, i crec que ho esteu retransmitent, no? Estan posant la part final, que és el que coneixem com el dònut, no? L'estan ja posant, i ara, doncs, quedaran, doncs, les obres que puguin ja anar fent des d'allà. Anem sobre el calendari, tenint en compte més, doncs, que hem tingut, doncs, dies de pluja, com hem vist, i tot, i estem molt contents i creiem, doncs, que serà important per molts ciutadans, no?, recuperar aquest símbol.
1: Hi ha alguna cosa prevista, algun acte d'encesa? Ens pot avançar alguna cosa? D'encesa, no, d'inauguració d'aquest pont, volia dir.
21: No us puc avançar, o sigui, quan, com no sabem encara la data, ja et dic, abans d'acabar l'any, doncs ja estarà feta, però evidentment, doncs, no és un dia normal, no?, que tinguem una obra tan important. Evidentment, doncs, segur que alguna cosa, doncs, perquè la ciutadania, doncs, ho conegui i ho pugui, es farà, i que evidentment s'impulsarà, no?, com deies, perquè és un dels símbols i jo crec que és un gran atractiu de la nostra ciutat. Però ja et dic, primer hem d'acabar aquestes obres, que és l'important, tenir a acabar-les i que de la manera més segura, que ja tinguem el pont per sempre, encara que hi hagi temporals i passi el que passi. I, per tant, estem en això, estem en que s'acabi, que s'acabi bé, i a partir d'aquí, doncs, ja veurem tot l'horitzó d'oportunitats que tenim amb aquest nou símbol. Bueno, nou símbol, la recuperació del nostre símbol.
1: La renovació, eh? I aquest 20% d'increment de l'enllumenat nadalenc als carrers afectarà el pont del petroli? S'il·luminarà per Nadal?
21: Home, alguna cosa intentarem fer, però hem de mirar també les dates, saps? En les que pugui acabar el pont i tot. Però, evidentment, alguna cosa, doncs, inclourem.
1: Algun element,
21: Alguna coseta.
1: Lluminós, molt bé.
21: Però ja té il·luminació, el pont també, sí. Té il·luminació, sí. És que s'ha pensat en tot.
1: En tot, oi? Doncs, Cristina Güera, primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Badalona, moltes gràcies per venir al Badalona Matí. Bon dia.
21: Bon dia a vosaltres.
2: Badalona Matí.
3: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
22: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
23: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
24: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
23: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
24: Corre, corre, que volen!
25: Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
23: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a vxlbadalona@cpnl.cat.
2: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
1: Dos minuts i arribarem a 3:15 del matí. Seguim aquí a la Badalona Matí perquè avui volem parlar de recerca mèdica i d'una malaltia poc coneguda però que afecta moltes persones, la distròfia miotònica de tipus 1. L'Institut de Recerca Germans Trias participa en el projecte Integra DMU, que busca identificar nous biomarcadors per entendre millor aquesta malaltia i també avançar cap a una medicina més personalitzada. Per conèixer millor aquesta recerca, ens acompanya aquí a l'estudi Marc Corral, que és investigador sènior del grup de recerca neuromuscular de Badalona, Gremba. Bon dia, Marc.
3: Bon dia.
1: Per començar, Marc, què és exactament la distròfia miotònica tipus 1?
3: Doncs bé, la distròfia miotònica tipus 1, o malaltia de Steiner, també anomenada, és una malaltia genètica i hereditària, i això vol dir que es poden transmetre, no, les alteracions del nostre ADN de pares a mares o a fills o filles. És una malaltia minoritària, com deies, encara que dintre les minoritàries no és la més minoritària, i les seves característiques principals són una afectació neuromuscular, no, i una afectació en la miotonia, que és la dificultat del múscul per relaxar-se. Per exemple, la persona pot esprema bé la mà, però després li costa una mica obrir-la. Però una cosa important d'aquesta malaltia, malgrat que es considera una malaltia neuromuscular, és que és una malaltia que pot afectar molts altres òrgans del cos.
1: Parlem del cor, no? El sistema respiratori, nerviós, correcte. Fins i tot el digestiu.
3: També, correcte. És exacte. Precisament aquesta característica de la malaltia, que és molt variable dintre els propis pacients, fa que puguin tindre diferents símptomes. Per això també és tan important el diagnòstic, perquè el pacient pot aparèixer primer a la consulta de cardio, a la consulta d'oftalmologia o a la consulta de neuromuscular, i al final l'important és guiar cap al bon diagnòstic aquests pacients.
1: Aquesta variabilitat, no, d'afectacions, és precisament un dels grans reptes per als metges investigadors?
3: Correcte. Com dèiem, aquesta variabilitat podríem explicar-la en part, que és el que estem estudiant, que és la mutació. La mutació és molt específica i concreta. Tots els pacients presenten una mutació, la mateixa mutació, però cadascun pot presentar una variabilitat dintre aquesta mutació, que és la llargada de la mutació, no? Llavors, segons la llargada, pot tindre major afectació o menor afectació en els pacients de la malaltia.
1: I Marc, actualment, hi ha algun tractament que pugui aturar o retardar l'avanç d'aquesta malaltia?
3: No, precisament això és el que fem des de Gremba, el que lluitem, no? Per intentar buscar una medicina personalitzada pels pacients, amb aquesta variabilitat fenotípica o de clínica dels pacients, que ens permeti abordar millor quines són aquestes símptomes i atacar-los de diferents maneres. Avui en dia no hi ha tractament, el que podem fer és seguir aquests pacients, buscar noves maneres que expliquin la malaltia i sobretot preparar-nos per intentar en el futur buscar nous tractaments.
1: Parlem d'aquest projecte que s'integra DMU, no? Mm-hmm. Què vol aconseguir exactament?
3: Doncs mira, Integra DMU es basa en un projecte que ens van concedir fa 2 anys, que es deia DMU No Hub, que el coordinem des de Badalona. La doctora Gisela Nogales és la responsable principal, i aquest projecte ens ha permès recollir un gran nombre de pacients. Avui en dia portem més de 1.300 pacients. Calculem que són uns 30% dels pacients de tot l'estat, i això ens permet recollir moltes dades clíniques, moleculars, moltes dades biològiques, i precisament, com diu el nom, integrar totes aquestes dades per tal de buscar aquestes variables o aquests biomarcadors que ens permetin entendre millor la malaltia del pacient.
1: I precisament, Marc, què és un biomarcador? Perquè la gent que no ho sàpiga, i per què és tan important, no, en una malaltia com aquesta?
3: Mira, un biomarcador és com una pista biològica o molecular, no, que ens pot dir com està el pacient o quina és l'evolució de la malaltia del pacient. Un exemple molt clar seria el colesterol, no? Si nosaltres estem acostumats a mirar uns certs nivells de colesterol a la sang, que ens permet predir futures afectacions cardiovasculars, doncs això és el mateix que busquem en els pacients en els diferents símptomes que tenen, tant a nivell ocular, com a nivell digestiu, com a nivell cognitiu, buscar diferents biomarcadors, com un exemple, el colesterol, no?, que ens permeti explicar l'evolució en afectació en aquests sistemes.
1: I què espereu trobar quan poseu totes aquestes peces juntes?
3: Pues, com m'hauries dit, són exactament peces, no? Peces, tenim, no?, la peça clínica, tenim la peça genètica, la peça biològica, la peça de femta, la peça cognitiva, i totes aquestes peces el que ens permet és fer una medicina amb més de precisió cap al pacient, precisament per aquesta variabilitat de la malaltia. Això ens permetrà conèixer millor cada pacient com evoluciona la seva malaltia.
1: El grup de recerca neuromuscular de Badalona, el Gremba, combina professionals clínics, oi?, amb investigadors de laboratori. Explica'ns quin avantatge té treballar d'aquesta manera tan transversal.
3: Doncs mira, jo faré 2 anys a Gremba, precisament, i és una de les coses millors que m'ha passat en el grup, no? Col·laborar amb moltíssima gent, treballar amb moltíssima gent, doncs gent des de clínics com l'Anna, que treballa amb nosaltres, o la Clara, que segueix els pacients, o gent de laboratori com l'Eva, l'Alícia, l'Eric, en Jaume, i això ens permet veure una visió molt global del que li passa al pacient tant clínicament com molecularment per després poder fer aquest seguiment que hem dit a partir dels biomarcadors.
1: El grup també participa en el DMU Hub, que ara ens ho comentaves, que està creant aquest registre nacional de pacients, no? que és important disposar d'aquesta base de dades tan àmplia avui per investigar la malaltia.
3: Sí, i sobretot també amb un enfoc futur de teràpies, no? perquè moltes vegades les farmacèutiques o la gent que desenvolupa teràpies el que necessita és una eina suficient de pacients per demostrar que aquesta teràpia ha funcionat. Llavors, entre altres, a part de descobriment i ciència i recerca, el Demon Hub el que vol és agrupar pacients precisament per, en un futur, enfocar-ho cap a teràpies personalitzades a cada tipus de pacient.
1: I Marc, quan treballeu amb totes aquestes dades, feu ús de la intel·ligència artificial o de l'anomenada bioinformàtica?
3: Bueno, fem més ús de la bioinformàtica, això sí que ho fem servir molt ús i necessitem, és imprescindible avui en dia, i manejant tantes dades encara més, perquè hi ha coses que no pots veure a l'ull. Jo puc fer una associació de tres variables, però fins aquí em perdo. Llavors, el que ens permet la bioinformàtica és automatitzar això més i anar molt més lluny. La intel·ligència artificial també s'utilitza, però no la que coneguem mundanament.
1: Sinó no el ChatGPT.
3: No el ChatGPT, sinó coses molt més específiques o molt més desenvolupades aplicades al descobriment de biomarcadors.
1: I aquesta bioinformàtica us ajuda molt, oi? De quina manera?
3: Moltíssim.
1: Concret?
3: De fet, en la ciència ha sigut una revolució quan ha aparegut la bioinformàtica farà 10 o 15 anys, no? Perquè és una manera d'accelerar moltíssim els descobriments, ja que ens, sobretot ens permet guanyar temps a la investigació i trobar moltes coses molt més ràpides.
1: I podríem arribar a un punt en què, en lloc de tractar tots els pacients de la mateixa manera, puguem saber quin risc té cada persona i personalitzar el tractament?
3: Bueno, precisament és un dels objectius del projecte, no? Veure que tu tens distròfia miotònica tipus 1, sí, però aquesta distròfia tipus 1 pot ser una malaltia molt variable perquè el pacient pot tindre diferents símptomes. Per tant, el que busquem és precisament aquesta medicina personalitzada, biomarcadors personalitzats que ens permetin saber l'evolució de la malaltia dins del pacient.
1: I Marc, per acabar, com a investigador del GREMBA, vosaltres esteu treballant ara amb unes eines molt, molt sofisticades, però què és el que encara no sabem de la DMU? Què més us agradaria descobrir?
3: Bueno, sobretot la paraula és l'associació d'aquestes variables, no, tant moleculars com clíniques, que ens permetin explicar quina és la patologia del pacient, com seguir-la i precisament a afrontar-la cap a un enfoc de tractament personalitzat cap al pacient. Perquè si no, si ho globalitzem tot, no trobarem realment les cures.
1: Doncs Marc Corral, l'investigador sènior del grup de recerca neuromuscular de Badalona, GREMBA, gràcies per venir aquí al Badalona Matí per parlar d'aquesta investigació, sobre la distròfia miotònica tipus 1.
3: Correcte.
1: Bona feina i que vagi molt bé. Gràcies.
3: Moltes gràcies.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: A Trofeus Badalona trobaràs equipaments esportius, xandalls escolars, roba i calçat tècnic laboral per personalitzar.
4: Quina idea tens? Segur que la tenim.
3: Un servei totalment personalitzat, pròxim i ràpid. Carrer Soledat 12 o trofeusbadalona.com.
5: Trofeus Badalona. Imagina, crea, personalitza.
6: Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
3: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a vxlbadalona@cpnl.cat. Torna Filmets.
7: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
3: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
8: Filmets Badalona Film Festival.
9: Totes les emocions.
10: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
11: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
10: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
11: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
12: Set minuts i arribarem a les 11 del matí. Seguiu aquí connectats a la sintonia del 94.4 al Badalona Matí. Com cada dia a aquesta hora és el moment de fer un repàs a les tendències i curiositats d'aquest dimecres. Edu Veciana, bon dia.
13: Bon dia, bon dia. Avui estic aquí solet, no?
12: Estàs tan abandonat. Avui el Néstor t'ha deixat sol ante el peligro,
13: eh? Néstor, allà on siguis, t'estimem, et
12: Néstor
13: recordem.
12: Néstor no està, Néstor se fue, com diu la cançó. Vinga, comencem les tendències parlant de comiats que no acaben. Poques gràcies, no és l'únic grup que allarga dia 10. Ara és el torn de Love of Lesbian.
14: Hay cosas que cuando terminan tampoco terminan de terminar. Por ejemplo, Torrente la guerra, el Ulises de Joyce, el olor a sardina.
13: Què és millor que un concert de comiat a la Mercè? Doncs 4 més a la Sala Salamandra i a l'Apolo els dies 12, 28, 29 i 30 de desembre.
12: Quin comiat més llarg.
13: Sí, sí, no acabem de dir adéu aquí. El cantant del grup, Santi Balmes, ha afirmat que, a petició popular, la banda farà aquesta petita gira de comiat per totes aquelles persones que no van ser a les festes de la Mercè. El grup barceloní ha anunciat una aturada temporal i indefinida el mes de febrer després de 25 anys de trajectòria. I si voleu anar a aquests concerts, les entrades surten avui a les 12 del migdia.
12: Doncs vinga, afanyeu-vos, però amb tants concerts segur que hi ha de sobres, d'entrades.
13: Sí,
12: hi ha ocasió de veure'ls. I ara parlem de conspiracions, i és que molta gent al Brasil està convençuda de que Vinícius Júnior ha mort i l'actual és un doble.
13: Posem música de conspiracions?
12: Expediente X.
13: Exacte. És una teoria molt sonada de la conspiració que ara mateix treu molt foc a les xarxes. Hi ha un nombre bastant elevat de persones molt convençudes de que el jugador Vinícius Júnior no és ell en realitat. Almenys no des que es va jugar a la Copa del Món. Però per què? És un doble? Per què el fan servir? Qui ha organitzat aquest canvi? On és l'autèntic? Són preguntes que tenen resposta i compleixen tots els checklists de les conspiracions. És un complot de la CIA, és l'elit global, abduccions d'àlien, etc. Com ha sorgit la teoria? Doncs la gent es basa en suposats canvis físics que ha experimentat el jugador en les darreres setmanes després del Mundial, uns tatuatges a la cama que ja no hi són, una cara diferent, un cos menys musculat, canvi a l'estil de joc. Hi ha explicacions normals per a aquests casos? Sí. Després del Mundial se sap que Vinícius Júnior es va fer una operació estètica facial. Ui. I el dels tatuatges, doncs la foto on no es veuen simplement està molt mal feta i l'il·luminació està molt mal agafada.
12: Vaja, jo pensava que era el Vinícius Júnior d'AliExpress.
13: Doncs no l'han canviat. No,
12: la versió low cost. Doncs passem a gastronomia. Ai, que bo, aquesta hora me'l fotria, El millor croissant artesà de mantega d'Espanya que es fa a Barcelona.
15: Un croissant, un café crème,
13: Parlem del croissant de la pastisseria Morreig, al carrer Verdi.
12: Oi, Morreig.
13: Morreig.
12: Romàntic,
13: Sí. Mira, el croissant que han elaborat s'ha proclamat el campió de la 21a edició del concurs organitzat pel Gremi de Pastissers de Barcelona i és el segon cop que Morreig es presenta a concurs i enguany ha comptat amb 59 participants. Cada participant ha entregat una dotzena de croissants i han estat valorats per un jurat professional. I jo vull saber com apuntar-me en aquest jurat.
12: No, i tant, que bo.
13: Les pastes s'han valorat a partir de diferents criteris, com el gust, l'alveolat, el fullat, el color, l'acabat... I, bon, finalment ha guanyat el Morreig. També cal recordar que, per exemple, el pastisser badaloní Toni Vera, qui va guanyar el mateix concurs en diverses ocasions, ara mateix forma part d'aquest jurat professional. Així que, Toni, si m'estàs escoltant, pega'm un toque, que jo també vinc a jutjar croissants.
12: El seu germà Quico Vera, que també és cuiner, va col·laborar aquí a Radio Ciutat. Bé, sigui com sigui, el Morreig, si us l'heu de fer, que sigui després de menjar-vos el croissant, no durant, eh?
13: O
12: si no,
13: fer com
12: tota la mantega... Tota...
13: La dama i el vagabundo, tota no? La... per cada punta.
12: Exacte, amb l'espagueti. Vinga, i encara en gastronomia, el xarcuter Santi Messallera afirma que els catalans ens ho hem de creure més. Si a Suïssa o a Àustria fan tallers de xocolata, per què no en podem fer amb un fuet?
0: Per quan jo tinc molta gana, pan, tomàquet i fuet.
13: Doncs parlem aquest de Santi Messallera, és una sisena generació de xarcuters a Vic i és el responsable d'un establiment que es va fundar el 1837, o sigui, fa ja una pila d'anys. Parla sobre com s'ha hagut d'adaptar als nous temps i com va crear els tallers de fuet ara fa més de 10 anys que els organitza. Els organitza l'últim dissabte de cada mes i ve gent a elaborar fuets o botifarres, productes típics. Segons ens explica, l'activitat triomfa entre grans i petits, gent local i fins i tot ve gent estrangera, gent dels Estats Units, de Canadà, i acaba fent una reflexió que m'ha agradat molt, que hem de donar a conèixer el nostre producte. Al final li donem a conèixer el que és la terra, el territori i el que és important.
12: Ara, jo et dic una cosa, Edu. Jo abans que el croissant artesà de mantega o la xocolata em quedo amb un bon fuet, d'aquests que es mengen a mossegades, un bon pa de pagès d'aquest amb tomata, oli d'oliva, 100% verge extra...
13: Jo...
12: Això no t'ho canvio per res, eh?
13: Jo m'ho menjo tot, ho sento molt. Sóc un golafre.
12: I el fuet pot ser una arma de guerra, també? Pots...
13: Sí, perquè com que el pots lligar pels dos amb les cordes, pots fer un xacos de fuet.
12: Doncs mira, ja que parlem de guerra, i és que a Austràlia hi ha un conflicte no armat entre ciclistes i ocells.
13: Parlem d'un jove influencer espanyol que viu a Austràlia i comenta una cosa que li va cridar molt l'atenció quan va arribar al país. Es va fixar que la gent que va en bici porta brides al casc. Al començament no va entendre res, però al treballar com a repartidor en bici ho va pillar molt ràpid. Els ocells ataquen a la gent que porta casc. Porten les brides com si fossin les punxes típiques que hi ha als balcons, vale, perquè no s'hi posin els ocells. Doncs sí, el mateix.
12: Fort,
13: la situació, doncs la situació aquesta és tan habitual que el govern ha posat diversos cartells alertant sobre els atacs dels ocells i recomanant que es protegeixin ulls, cap i cara. Camina, no corris ni vagis en bici, diuen. La pel·lícula dels ocells de Hitchcock, que allà sembla un documental.
12: Sí, aquella pel·lícula, quina angúnia, per l'època, com...

0: de bronze esculpida per Salvador Dalí.
1: Uau!
0: El llibre era concebut com una obra d'art i estava a punt de ser exposada en un petit museu privat de la regió d'Alvèrnia, i el valor no s'ha concretat, però es parla de milions d'euros. O sigui, parlem d'una peça molt important. El robatori es va cometre la matinada de dilluns al Centre d'Art Contemporani al centre de França, i la gendarmeria francesa ja ha obert una investigació per aclarir-ne els fets, perquè, clar, un robatori, com ho han fet, això? Treballen amb dues hipòtesis: que un col·leccionista privat hagi encarregat el robatori per quedar-se amb el llibre, o que els lladres només vulguin el bronze per fondre'l i vendre'l.
1: Últimament es roba molt als museus, eh?
0: Hòstia, però a França.
1: Però sí, a França, sobretot. Ja, ja. No sé, haurien de posar millors mesures de seguretat, més càmeres, com les que volen posar aquí a Badalona amb intel·ligència artificial, no sé, no. Que millorin el sistema, no? Perquè...
0: Pues molt malament, robar cultura, molt malament.
1: Bueno, jo crec que un llibre de 200 i pico quilos el trobaran aviat.
0: Com a mínim
1: aviat,
0: han de ser entre dos, eh?
1: El trobaran aviat, perquè això no s'amaga a qualsevol lloc, eh? Edu Veciana, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, adéu.
1: Passa un minut de les 11 del matí, moment pel butlletí horari d'actualitzar-nos, i de seguida tornem amb més Badalona Matí. Fins ara!
2: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
3: La Bada, en Caco i la Nyam.
4: Wow.
2: Els personatges més divertits de Badalona.
3: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
5: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
6: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
7: Notícies Badalona.
8: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. L'arbre de Nadal de 15 metres s'instal·larà enguany provisionalment a la Plana, on no hi haurà, però, l'espectacle d'encesa. Un canvi d'ubicació degut a les obres de la plaça de la Vila. Escoltem a la primera tinenta d'alcaldia i responsable de promoció econòmica, Cristina Güera, qui ha estat aquest matí al programa Badalona Matí a Radio Ciutat.
9: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any. L'any que ve, doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça la Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn, és una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums, doncs, el divendres, i el dissabte, doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
8: També en el marc del Nadal, la mostra de pessebres de Badalona es traslladarà a la plaça Pompeu Fabra. Enguany també hi haurà un 20% més d'enllumenat als carrers. Agüera també ha afirmat que el 26 d'octubre arrenca una nova campanya de badabons. Els comerços de Badalona que s'hi vulguin adherir ja ho podran fer a partir de la setmana del 19 d'octubre. Cristina Agüera hi veu una oportunitat per dinamitzar el comerç local de la ciutat. I avui arriba un dels moments culminants de les obres del Pont del Petroli de Badalona. La plataforma circular es col·locarà al llarg d'aquest matí. Els treballs s'han endarrerit a causa de les pluges, però la plataforma ja és al pantalà per iniciar les tasques. Després començaran les soldadures als pilars i el muntatge de les armadures de l'estructura. Un cop feta aquesta operació, la retirada de la pontona gran ja no es farà esperar gaire. I Badalona s'estanca en les taxes de reciclatge dins de l'àrea metropolitana. En concret, és el cinquè municipi de l'EMB que menys recicla. El 2025 s'hi va reciclar un 30% dels residus, no assolint l'objectiu europeu marcat del 55%. De fet, dels 36 municipis metropolitans, 28 no assoleixen aquesta xifra. Des de l'EMB asseguren que només s'hi arribarà si es dona impuls als nous sistemes de recollida amb identificació. Pel que fa al cost del tractament de tots els residus, es paga una mitjana de 50 euros per habitant. Per municipis com Badalona, és la quarta ciutat de l'EMB que més paga pel tractament de residus, més de 55 euros per persona. I precisament per fer front a la manca de reciclatge a la ciutat, l'Ajuntament va anunciar ahir que repartirà un kit per sensibilitzar i millorar la situació. El kit inclou tres bosses per plàstic, el paper i el vidre, i un cubell per l'orgànica. Es tracta d'una de les mesures previstes arran de la implementació del nou servei de neteja. I en esports, la sisa joventut va debutar a Europa amb victòria contra el Bnei Israelià per 86-75 en un partit sense història. Els verd i negres van agafar 9 punts de renta i el descans després de la sorpresa inicial, quan els israelians, amb 4 triples seguits, van agafar 8 punts de diferència els primers 5 minuts. Els

0: Dani Miret, però, van reaccionar ràpid amb la Provitola, anotant juntament amb Birgander i Sulemanovic. Ara mateix, 21 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Badalona 94.4.
4: Som Radio Ciutat de Badalona.
5: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
6: A Trofeus Badalona trobaràs equipaments esportius, xandalls escolars, roba i calçat tècnic laboral per personalitzar.
5: Quina idea tens? Segur que la tenim.
6: Un servei totalment personalitzat, pròxim i ràpid. Carrer Soledat 12 o trofeusbadalona.com.
5: Trofeus Badalona. Imagina, crea, personalitza.
7: Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
6: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a vxlbadalona@cpnl.cat. Torna Filmets.
7: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
6: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
8: Filmets Badalona Film Festival.
7: Totes les emocions.
9: Badalona Matí.
10: Són 7 minuts els que passen de les 11 del matí. Seguim aquí a Ràdio Ciutat. Moment de parlar, d'encetar la nostra secció de nutrició amb la doctora Sònia Ruiz, que és dietista i nutricionista del Centre Mèdic Tecnon. Què tal, Sònia? Bon dia, com estàs?
11: Bon dia, molt bé. I vosaltres?
10: Doncs molt bé, perquè avui ens portes un tema que és quan perdre múscul afecta la nostra salut. Estem parlant de la sarcopènia, que afecta sobretot gent gran, oi?
11: Sí, i a part la sarcopènia és interessant conèixer, perquè també últimament està sortint molt per la televisió, no? I quan parlem de sarcopènia no parlem simplement de perdre múscul perquè ens fem grans, no? Que és a vegades com el mite, no? Que tenim al cap. En veritat és una malaltia muscular en què sobretot perdem força muscular i també pot disminuir la quantitat i qualitat del múscul. I aquí una cosa molt important, Àlex, no ens hem de fixar només en quants quilos pesa una persona determinada, no? El que realment ens interessa és si té força i si pot fer una vida, entre cometes, normal. Per exemple, pots aixecar-te d'una cadira sense ajudes, no? A partir d'una certa edat, o pujar escales amb normalitat, o carregar les bosses de la compra, o caminar amb seguretat pel carrer sense cansar-te excessivament, o obrir un pot. És a dir, tenir múscul és important, però tenir força és el que realment ens permet tenir la nostra autonomia. I a moda de curiositat, aproximadament una de cada 5 persones grans que viuen a la comunitat pot presentar sarcopènia, o sigui que comença a afectar realment a un percentatge important de població.
10: I què és exactament, Sònia, la sarcopènia?
11: Doncs justament això, no? No només perdre musculatura, sinó sobretot perdre aquesta força muscular.
10: Amb la edat passa això, que anem perdent múscul, i per això aconsellen també fer sobretot exercici de força, no? Quan, a mesura que ens anem a fent grans, més que cardio, fer força.
11: Sí, a veure, no hi ha un dia concret en què complim una determinada edat i de cop comencem a perdre múscul, per així dir. Sí que la pèrdua muscular pot començar de forma progressiva ja durant una edat adulta, no? I va agafant més importància, doncs, amb els anys. Per això no hem d'esperar a ser grans per començar a cuidar el nostre múscul, la nostra musculatura. Com més aviat incorporem activitat física, exercici en especial de força, com deies, i també una alimentació adequada, doncs més eines tindrem per arribar a edats avançades amb una bona funció muscular. Pensem que les persones grans amb sarcopènia també tenen gairebé el doble de risc de patir una caiguda i més del doble de risc de patir una fractura. O sigui, que poca broma,
10: clar,
11: en aquest sentit.
10: És tot un risc. I, Sònia, menjar suficient proteïna realment pot ajudar a prevenir la sarcopènia?
11: Sí, sens dubte és important, però aquí hi ha un matís fonamental, que és que la proteïna sola no fa miracles com a tal, no? Hem de combinar una alimentació adequada amb exercici i especialment de força, com dèiem, no? En persones grans sovint parlem d'un consum aproximat d'entre 1 i 1,2 grams de proteïna per quilo de pes al dia. Tot i que això s'ha d'individualitzar, evidentment. Per exemple, una persona gran que pesi uns 70 quilos podria necessitar aprox entre 70 i 84 grams de proteïna al dia, que això ens ho pot calcular el nutricionista, sí, no cal ara que nosaltres anem aquí calculant. I més que obsessionar-nos amb el número com a tal també de pes, el missatge seria de que hem de menjar prou proteïna i sobretot hem de treballar aquest múscul, l'hem de mantenir actiu.
10: I és això, que jo no sé si mantenir actiu els músculs és suficient en caminar per evitar aquesta pèrdua. Ja hem dit també abans que és important la força, fer exercici de força.
11: Exacte, aviam, caminar és fantàstic, A consulta sempre dic que caminar és una de les millors coses que podem fer per la nostra salut, però si només caminem, clar, el múscul no rep exactament el mateix missatge que quan fem força. Per tant, si parlem concretament de conservar la força i la musculatura, caminar únicament no és suficient. Necessitem que el múscul treballi contra una resistència, no? Fer exercicis de força o amb el nostre propi pes, també, que a vegades no cal tenir un gimnàs superpreparat, o bandes elàstiques, o amb peses petitones, sempre adaptant-ho a cada persona. I l'OMS, de fet, recomana fer exercicis d'enfortiment muscular almenys 2 dies setmanals. Aquí hi ha una frase que m'agrada molt, Àlex, i és que caminar és meravellós per la salut, però per conservar el múscul hem de fer-ho treballar d'una forma més específica. Per tant, això ho hem de tenir en compte i sobretot això, no, a partir de la tercera edat, de tenir-ho encara més present.
10: És un dels exercicis més complets, caminar sempre s'ha dit. Una persona prima, Sònia, té menys risc de patir sarcopènia?
11: Pues no necessàriament, De fet, una persona pot estar molt prima, tenir un pes completament normal i tenir molt poca musculatura i molt poca força. I també pot passar just al contrari, Una persona pot tenir obesitat i al mateix temps tenir molt poca massa muscular, que de fet això és el que anomenem com obesitat sarcopènica a consulta, Per tant, quan valorem una persona gran, no ens podem quedar només amb el pes o amb l'IMC, l'índex de massa corporal, no? Que és la relació entre el pes i alçada. Ens interessa saber què hi ha darrere d'aquell pes, quanta massa muscular té aquella persona, quanta força té, com es mou. A consulta fem servir molt la bioimpedància, que són balances d'ús professionals que, a part del pes, doncs ens indica tot l'escàner, no? Tota la composició corporal del pacient, no? Quina retenció de líquid té, massa muscular, índex de greix visceral, greix total. I aconsello sempre que ens fem, ni que sigui de tant en tant, un estudi d'aquest estil, i no només en gent gran, sinó en gent jove també, per veure una mica la dinàmica corporal que portem i conèixer-nos el màxim possible en aquest sentit.
10: I el fet de perdre pes pot fer que perdem múscul, també.
11: Sí, i aquest cas és un tema molt important. Quan una persona perd pes, clar, no sempre perd només greix, íntegrament greix, no? També pot perdre un biaix de massa muscular. Per això, sobretot quan parlem de persones grans o pèrdues de pes important, que, i a més ara, no, amb aquests tractaments farmacològics per l'obesitat, no, que estan molt de moda, que poden produir pèrdua de pes molt importants en relativament poc temps, doncs hem de procurar que aquesta baixada sigui de la millor qualitat possible. I això implica dues coses fonamentals: una ingesta adequada de proteïna i també, com insistim, no, al llarg del programa d'avui, els exercicis de força.
10: I és clar, cal menjar proteïna en cada àpat o...?
11: Pot ser una bona estratègia distribuir la proteïna al llarg del dia, especialment en persones grans, però tampoc hem de convertir-ho en una norma com a tal rígida, no? No és que si un dia no menges proteïna exactament 3 vegades al dia perdràs múscul, però el que realment importa és la quantitat total de proteïna diària, la qualitat, evidentment, i com la distribuïm al llarg del dia. I en especial, sobretot, que ho combinem amb aquest exercici de força. Però no obstant això, des del meu punt de vista, incorporar una font de proteïna als 3 àpats principals sí que pot ser com una estratègia, no? Com un hàbit molt fàcil de mantenir en el temps. Per tant, si ho convertim en una rutina, és més fàcil assegurar una bona ingesta al llarg del dia i no arribar al vespre adonant-nos que pràcticament no hem menjat proteïna, no? I una cosa important que hem de conèixer també, amb l'edat apareix el que anomenem resistència anabòlica. Dit d'una manera senzilla, significa que el múscul es torna una mica menys sensible a la proteïna, és a dir, necessita un estímul adequat perquè la proteïna que mengem s'utilitzi de manera eficient. nutrient per mantenir i fabricar el múscul. Per això, a mesura que ens fem grans, no només és important menjar prou proteïna, sinó combinar-la amb aquest exercici que estem comentant de força, i és aquesta combinació la que ajuda el múscul a donar l'estímul que necessita per mantenir-se fort, per així dir.
10: I jo et pregunto, Sònia, potser algú es pensa, ja és tard, jo ja no recuperaré múscul, però es pot recuperar aquesta musculatura després dels 70 o 80 anys?
11: Doncs sí, la veritat que sí, que a vegades pensem, ostres, ara ja no fem res, no? Ja ho hem perdut tot. Doncs això és un missatge que m'agrada remarcar molt, mai no és massa tard per començar, com diu la cançó, no? Mai no és massa petard per tornar a començar, doncs a treballar la força, no? El múscul no té una data de caducitat. Una persona de 70, 80 o fins i tot més anys pot millorar la seva força i la seva capacitat funcional si fa un entrenament adequat, evidentment, a les seves possibilitats. I aquí l'objectiu no és convertir-se amb un atleta, no?, de cop i volta amb 70 o 80 anys, sinó l'objectiu és que pugui aixecar-se d'una cadira, pujar unes escales amb normalitat, caminar amb seguretat, carregar una bossa de la compra, bàsicament mantenir la seva autonomia, perquè al final tenir força és també tenir una independència, no? Per tant, això sí que seria, doncs, com a un ànim, no?, per totes aquelles persones que ens estiguin escoltant d'aquesta edat, no?, per animar-se tant a nivell dietari, no?, com a nivell esportiu també.
10: Molt bé, doncs, Sònia, déu-n'hi-do, doncs, com ara dèiem, mai és massa tard
11: per tornar a començar.
10: Per tornar a començar.
11: Exacte.
10: Doncs moltes gràcies per ser amb nosaltres avui aquí.
11: A vosaltres un cop més.
10: Per parlar de la sarcopènia i ens retrobem la d'aquí un mes.
11: Perfecte, una abraçada.
10: Una abraçada, i precisament hi ha cançons que són molt més que cançons, són records, són moments i són ganes de tornar a començar, com ara dèiem, i si hi ha un grup que ha posat banda sonora a diverses generacions, és aquest Sopa de Cabra, Avui recuperem una de les seves cançons més especials amb un missatge que sempre arriba en el moment just. Mai és massa tard per tornar a començar, com ara escoltàvem, també mai és tard per recuperar aquest múscul. Sopa de Cabra, Mai és massa tard. Escoltem. Bueno, camins.
11: Exacte.

0: 5 minuts de 12 i avui al Badalona Matí estrenem secció, perquè la salut bucodental és molt important, lluir unes bones dents per poder mastegar bé i també a nivell estètic, per tenir un bon somriure. I avui parlarem de prevenció, higiene i també salut bucodental i ho farem amb el Xavier Pont, que és ortodoncista d'Arrel Centre Dental. Què tal? Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, què tal? Com esteu?
0: Doncs molt bé, contents de que estiguis aquí per començar aquesta secció nova aquí en aquesta temporada al Badalona Matí. A veure, Xavier, cada quan ens hauríem de fer una revisió dental encara que no ens faci mal res?
1: Doncs mínim un cop l'any. Al final és la manera de prevenir, detectar, des de petites coses a grans coses, de forma prematura i, per tant, evitar que es desenvolupin a problemes molt més grans.
0: Mm-hmm. Anar fent revisions. Exacte. Almenys un cop al mes.
1: A l'any,
0: com la ITB.
1: Exacte, correcte.
0: Per què podem tenir un problema important a la boca sense notar cap dolor?
1: Bueno, a vegades el cos ens juga una mala passada, i és que, per exemple, ens trobem en moltes ocasions que hi ha pacients que tenen una càries bastant gran, que ha arribat a nervi, i la gent relaciona que si algú arriba a nervi ha de fer dolor. Doncs a vegades ens trobem la situació que això no passa així, i quan el pacient es presenta a la consulta simplement per fer una revisió, li trobes una sèrie de problemes que no sabia ell o ella que tenien. Aleshores, el tractament que hem de plantejar és complex. I és algo que és el que et deia, si aquesta persona fes revisions un cop l'any, moltes d'aquestes coses les podríem evitar.
0: I què és el més important per prevenir problemes? Suposo que una bona higiene, oi, a casa. De quina manera ens hem de raspallar les dents, no? Perquè moltes vegades ho fem malament. Després del raspallat, ens hem de posar aigua o no? Perquè si ens posem aigua, es diu que traiem el flúor, no? Ho fem bé, això?
1: A veure, si volem mantenir una bona higiene bucal, evidentment hem de fer un manteniment a casa. I el manteniment a casa és raspallar-nos 3 cops al dia. Matí, migdia i nit, ideal sempre després dels àpats. Amb raspall de dents, fil dental i irrigador. Crec que aquestes 3 coses són les eines bàsiques per mantenir una bona higiene. I això ho hem de complementar amb idealment dos higienes anuals a clínica dental.
0: L'irrigador.
1: L'irrigador és un aparell, és un petit dipòsit d'aigua que té un mànec que treu aigua a pressió amb un xorret molt finet, molt finet, i el que hem de fer és, un cop ens hem raspallat i passat el fil dental, el que fem és tirar aquest xorret d'aigua enfocat a la geniva i anar recorrent tot el contorn de la geniva de totes les dents, tant de la part de fora com de la part de dins. Jo els dic als pacients, quan feu això, és a dir, vosaltres penseu que heu fet la higiene, us heu raspallat bé i heu passat el fil dental, doncs quan utilitzeu aquest irrigador us doneu compte que encara surten més coses. Llavors, si fem aquestes 3 coses, raspallat, fil dental i irrigador, això és quasi immillorable.
0: A nivell interdental és més efectiu el fil o aquests mini raspalls que venen?
1: És que cada cosa té el seu ús. És a dir, el fil dental és el més òptim per a les persones que no tenen cap problema de geniva. Si nosaltres passem un raspall interproximal i tenim un estat de geniva correcte, el que farem serà traumatitzar la geniva, perquè passarem el raspall, encara que sigui el més petit, el micro o el nano, el passarem entre dents i per passar-lo haurem de fer certa força, i això repetitivament el que fem és lesionar la geniva. Tenim gent que ha perdut geniva, que se'ls ha generat un petit espai entre dent i dent, i llavors aquí sí que els raspallets interproximals ens funcionen molt bé.
0: I és més efectiu un raspall manual de tota la vida o un elèctric?
1: Bueno, els estudis no determinen que sigui més o menys efectiu un que l'altre. El que determinen és que el raspall elèctric ens permet fer el mateix en menys temps. És a dir, a dia d'avui tots anem amb pressa, tots tenim ganes de fer les coses el més ràpid possible. I la gent, els hi costa estar 3 minuts raspallant-se les dents, que és el temps ideal.
0: Temps mitjà, no?
1: Sí, 2 minuts i mig, 3 minuts. El que diem sempre als nens és que es posa una cançó al mòbil i tot el que duri la cançó raspallant dents. La gent no ho fa amb el raspall manual. Per tant, el raspall elèctric el que fa és com minimitzar una miqueta aquest temps de raspallat i, per tant, és més eficient en quant a qualitat en temps. Però si els dos els utilitzem de forma correcta, l'eficiència és la mateixa.
0: Jo t'explico el meu cas. Jo a vegades quan vaig al dentista em diuen, és que és, jo ho faig en manual, i em diuen, es nota que te raspalles molt fort, passes moltes vegades i molt fort se't desgasta. O sigui, la manera de raspallar és de dalt cap a baix o de baix cap a dalt, oi? No és així en
1: horitzontal,
0: oi? Com ens hem de raspallar bé i amb, no amb tanta força i amb un, potser un raspall d'aquestes que hi ha suau, mig i dur, no?
1: Sí, primer el raspall, jo no sé per què existeix el mig i el dur. Penso que només hauria d'existir el suau, perquè hem d'entendre que la geniva és un teixit molt tou i molt sensible. Mm. Aleshores, si nosaltres utilitzem un raspall mig i dur i a sobre en raspallem fort, el que estem fent és fer un mal a la geniva que amb el temps serà irreversible. Aleshores, la recomanació és raspall suau, la pressió que hem de fer nosaltres és molt suau, i com tu bé has dit, ho podem fer de dalt cap a baix, és a dir, de geniva a dent, o bé fent cercles. Que vagin, o sigui, el cercle l'has d'anar fent al voltant de la geniva per anar netejant el que es posa dins de la geniva, perquè la geniva no està enganxada a la dent. Tenim 3 mil·límetres de geniva, que es diu geniva lliure, que allà se'ns posa el menjar. Aleshores, si nosaltres no raspallem i no arribem a netejar la geniva i ens quedem a la part més baixa de la dent, no som capaços d'eliminar tota la brutícia que tenim, i al final això què deriva? Que el pacient et ve i et diu que quan es raspalla les dents li sagnen les genives.
0: Precisament que el sagnat de genives és força freqüent. No sé si és normal quan ens raspallem les dents, quan ens hem de preocupar?
1: Quan sagnes. És a dir, no és normal. És a dir, no és normal sagnar. Quan sagnem és perquè hi ha una inflamació a la geniva. I aquesta inflamació l'hem d'analitzar perquè s'està produint, o bé perquè el pacient no s'està raspallant bé i hi ha placa acumulada o sarro acumulat, o bé perquè potser s'està començant a desenvolupar doncs alguna infecció pel motiu que sigui, o perquè el pacient pugui tenir una malaltia sistèmica que això li està repercutint a la boca, però et diria que el 90% de vegades és per una mala higiene.
0: Sí que existeixen alguns col·lutoris, no?, per reduir aquesta gingivitis, es diu?
1: Sí, exacte. A l'estadi inicial és una gingivitis. Si això no ho tractem i ho mantenim, acabem derivant a una periodontitis.
0: Una malaltia periodontal, no?
1: Que aquí ja estem parlant de que perdem os.
0: Ostres, i es pot perdre dents, peces.
1: Clar, a mesura que, o sigui, la malaltia periodontal està classificada de diferents maneres, aleshores tu pots perdre un 25%, un 50%, un 75% d'os. Com menys os vas tenint, la dent tindrà més o menys mobilitat i arribarà un dia que si això no ho tractem, doncs evidentment perdràs dents.
0: Per tant, la higiene és molt important.
1: Bàsica.
0: I és recomanable utilitzar el col·lutori, un flúor, després de raspallar-nos?
1: Jo no l'utilitzo. Mm. Llavors, el col·lutori penso que està indicat quan hagi d'estar indicat. És a dir, quan un pacient tingui un problema periodontal, quan un pacient tingui una gingivitis, quan un pacient tingui una infecció, quan un pacient se li ha fet una extracció o una cirurgia, el col·lutori ens pot ajudar per prevenir infeccions, ens pot ajudar un col·lutori en pacients que tenen sensibilitat dental, ens ajudarà a controlar aquesta sensibilitat. Però aquest hàbit que té molta gent d'utilitzar col·lutoris, el típic de supermercat, de forma rutinària i constant, al final el que pot derivar no és a benefici, sinó a generar repercussions com tensions de dent, pots cremar la mucosa de la boca, inflamació de les papil·les de la llengua. Per què? Perquè els col·lutoris aquests, tot i que ara la majoria no porten alcohol, però tot i no porto alcohol, a l'ús repetitiu és irritatiu. Aleshores, col·lutori, sí, si tens un problema i el teu dentista te'l recomana per aquell problema, però col·lutori com a hàbit no és el correcte. De fet, et troba gent que li dius, bueno, quin és el teu hàbit diari de netejar dents, no? I et diuen, bueno, me la raspallo un o dos cops al dia, però faig servir col·lutori. Jo els dic, mira, dic, al final, si fas servir col·lutori, és com si tu als plats, quan has acabat de dinar, els hi tires aigua. Nosaltres, quan acabem els plats, els hem de fregar, perquè si no hi ha una acció mecànica, en aquest cas seria el raspall, no netejarem bé. L'únic que farem és que, si fa servir col·lutori, molt bon gust a la boca, estupendo.
0: Sí, això sí, et queda fresc, no?
1: Exacte. Però no estàs fent una higiene correcta. Llavors, abusar del col·lutori no ho hauríem de fer.
0: Per tant, potser també hi ha molt màrqueting, no?, en tots aquests productes, perquè sobretot de que et queden les dents més blanques, no?, aconsegueix el blanc pur aquest, veus la progressió, utilitza aquest dentrífric i aquest col·lutori et queda la boca totalment blanca, les dents, no?
1: El tema aquest és una mica controversial, diguem-ne, perquè crec que és publicitat enganyosa. Al final, les pastes de dents no blanquegen dents, el que fan és, tenen components erosius, que el que fan és abrasionar la superfície externa de la dent, i el que va fent és a mesura que tu et vas raspallant, vas rascant aquesta part externa de l'esmalt i, evidentment, va sortir l'esmalt nou perquè t'has carregat l'esmalt que ha estat en contacte amb la teva dieta, amb la teva alimentació, amb el que aprens. Si volem blanquejar dents, hem de utilitzar productes específics per blanquejar dents. Ni pastes de dents ni col·lutoris ens serviran per blanquejar.
0: Quins hi hauria?
1: De col·lutoris o de productes?
0: De productes per blanquejar les dents, ja hauríem d'anar a consulta.
1: Consulta dental, exacte. Uh-huh. Sí, perquè tot el que es veu, que queda molt fashion per Instagram, que la gent pues, es posa aquestes llumetes a la boca de sí. color blau, i tot això no serveix. És a dir, un blanquejat dental només es pot utilitzar amb les concentracions que està demostrat que blanqueja a Clínica Dental.
0: I, Xavier, si ens haguessis de donar tres consells senzills per arribar als 70, 80 anys conservant les nostres pròpies dents naturals, quins serien?
1: És que jo crec que tres són molts, t'ho
0: sí,
1: resumiria
0: no?
1: amb un.
0: Amb netejar-nos bé.
1: Netejar-nos bé i visites anuals al dentista per prevenció. Al final, la prevenció és el que et farà que no tinguis problemes i que, per tant, la gent que molts cops et ve diu, bueno, jo amb 70 anys, 80 anys, quan vagi perdent dents, doncs, bueno, ja ho assumiré. No, és que hem d'arribar als 70, als 80, als 90, als 100, els que arribi cadascú, amb totes les dents en boca. I això ho aconseguiràs amb higiene. Molt bona higiene. I revisions anuals al dentista per arribar no a arribar a punts de perdre os, a tenir càries que se't puguin cada cop destruir més la dent i que requereixin tractaments que al final, en un temps determinat aquest tractament, doncs ja no serà viable, s'haurà de treure la dent, s'haurà de col·locar un implant. Aleshores, la prevenció és el millor truc que pots tenir per mantenir les dents fins al dia que et moris.
0: Igual que ens cuidem l'alimentació, doncs cuidar també la salut bucodental, que és molt important, eh? Tenir una bona salut bucodental. Però no sé, Xavier, si encara hi ha gent que és reticent d'anar al dentista. Què ens passa? Ens fa por? Tenim por que ens faci mal? Per què creus? Perquè encara hi ha gent que diu, ai, és que ho passo malament, no?
1: Penso que hi ha una... ve de base. És a dir, penso que a les escoles no se'ls ensenya als nens els mínims. Nosaltres hem proposat molts cops en alguna escola a fer instruccions d'higiene, de manteniment, per ajudar els nens a que raspallin millor. Després tens els adults doncs, que encara tenen aquesta psicosis de que el dentista fa mal, de que el dentista és car i que, per tant, doncs, prefereixen evitar anar al dentista per por o per butxaca. Però què passa? Que si tu fas prevenció, un cop l'any, dos cops l'any d'una higiene, probablement el dentista no serà car.
0: Clar.
1: Serà un manteniment anual, que doncs, una higiene mitja et pot costar a les clíniques dentals de 55 a 65 euros, i no crec que això repercuteixi gaire la butxaca de la gent, un mínim un cop l'any. L'ideal serien dos higienes a l'any.
0: El que passa és que si no fem el manteniment, s'acumulen no les incidències, al final ens costa molt més,
1: molt
0: perquè
1: més.
0: Tenim la boca feta un desastre.
1: Exacte.
0: Aquest seria el resum, eh? Ens volem estalviar diners, però al final el que ens pensat que ens pensem que el barat surt car, no?
1: Exacte.
0: Com diu el... I per acabar, doctor, quin és l'error que veus més sovint a la consulta relacionat amb el tema del qual hem parlat avui?
1: Doncs principalment aquest, doncs que la gent no té un hàbit d'higiene. La gent es pensa que raspallant-se les dents un cop al dia doncs és més que suficient i no ho és, no ho és. Mínim tres cops, sisplou, mínim tres cops, 2-3 minuts per raspallada, fil dental i irrigador.
0: I que no ens faci mandra, eh?
1: I que no ens faci mandra.
0: Ens posem la nostra cançó que més ens agradi.
1: La preferida.
0: La preferida i el ritme de la música. Vinga,
1: i anar fent,
0: amb
1: i ballant.
0: I ballant i anar al ritme.
1: Això
0: doncs
1: mateix.
0: Xavier Pont, ortodontista, darrer el centre dental, que us poden trobar al carrer de la Creu número 19, a Pompeu Fabra.
1: Això mateix.
0: Gràcies per ser amb nosaltres i ens anirem veient un cop al mes aquí al Badalona Matí.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Que vagi
1: per
0: molt bé.
1: La invitació.
0: Gràcies.
2: Badalona Matí.
3: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
6: Torna Filmets.
7: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
6: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
2: Filmets Badalona Film Festival.
3: Totes les emocions.
8: Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
9: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a v-xlbadalona@cpnl.cat.
10: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
11: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
12: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
13: Corre, corre, que volen!

0: 11 i 36 minuts després de parlar de salut bucodental, ara volem parlar de la nostra secció de flors i plantes amb la Sílvia Casi, de Flors Casi. Què tal, Sílvia? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Ens tornem a retrobar aquí, un mes després. Sí. Perquè, és clar, ja som a l'octubre, Sílvia, i avui volem descobrir aquí al Badalona Matí quines novetats hi ha en plantes de tardor. A veure, explica'ns.
1: A veure, a nivell de planta, la novetat que ve són els brucs. Sí, són una varietat de planta tipus arbustiva que a partir d'ara, el que és tardor i hivern, agafa un color més aviat de color vermellós, verd en alguna banda, que són molt xulos, floreixen ara en aquesta estació, i de cara a primavera-estiu són verds únicament.
0: Ah, mira, i canvien de color,
1: sí, exacte.
0: I requereixen de molta cura, quina durabilitat tenen?
1: No. De fet, és una planta anual, aleshores, durant tot l'any sí que tindrà uns ritmes de rec diferent, però la seva floració és ara, i ara és en el seu millor moment, que és quan agafa el color. I simplement, segons la base que tinguin, necessitarà més rec o menys. Quan la base és més gran, necessiten menys rec, i quan les bases o els testos són petits, necessiten més rec.
0: Vale. I és d'exterior, entenc? Pot estar d'exterior,
1: Sí, és d'exterior. Habitualment es posa amb una base una mica gran perquè ella estigui forta gairebé tot l'any i estigui adaptada.
0: Per tant, els brucs, i es fan molt grans?
1: No. Són més aviat amples, però no molt alts.
0: Vale, o sigui, els podem tenir a casa, al balconet, si tenim el balconet petit, per decorar una mica... Sí. I a banda del bruc, hi ha alguna més?
1: Hi ha, a nivell més ornamental, el ciclam. El ciclam és una planta pràcticament d'hivern que fa una floració amb una flor bastant abundant, de gran volum, i s'utilitza molt per fer decoracions d'exterior.
0: Són així, amb els colors i aquests elements decoratius, de florals de tardor, per tant, els ciclams.
1: Sí, exacte.
0: I com podem cuidar aquestes plantes d'exterior a la tardor?
1: A veure, ara hem de tenir en compte que les hores de llum són menors, aleshores hem d'estar molt pendents de que aquella planta rebi la suficientment claror necessària perquè ella pugui tirar endavant, i s'hauria de retocar una mica el tipus de rec. Si té menys hores de llum, necessitaria més rec, però també hem d'estar tenir molt en compte les humitats o les pluges que...
0: Clar, les pluges que hem tingut aquests dies, quatre dies de pluges, en aquest cas, què hem de fer? Posar la planta dins de casa o què fem?
1: De fet, jo el que faria és comprovar l'estat general de la planta, com està a nivell de fulla i de tija, i la terra, el substracte. Per veure si està ben regada o ha tingut un excés d'aigua, l'ideal és clavar-li una mena de palet o d'escuradent i enfonsar-lo a la terra. I si aquest surt negre, és que està molt humit.
0: Vale.
1: Pot tenir excés d'humitat, d'aigua, o està ben regada. I si surt completament net, pot estar a la terra seca i necessitaria un augment de rec.
0: Un augment de rec, Seria com mirar l'oli del cotxe una
1: Això
0: mica,
1: mateix.
0: Amb la paret aquella i amb el palet.
1: Sí.
0: Jo he de dir que jo no tinc plantes, però vaig tenir unes margarides amb un test molt petit a l'exterior i se'n van morir.
1: Ja.
0: O sigui, estaven molt maques, però se'n van començar a pensar una, després l'altra.
1: Exacte.
0: Jo no sé si, en aquest cas, les margarides és més d'estiu o...
1: La margarita és una planta que floreix a nivell de flor molt abundant, i quan una d'elles es va secant, l'ideal és anar tallant-la.
0: Vale.
1: Si no, tota la zona es pot anar secant.
0: Es van contagiant unes
1: altres. Sí, l'ideal és anar fent una poda contínua de les flors i sobretot mirar el tipus de test que té.
0: Clar, tenia un test molt petit i sí que l'anava regant, però jo dic, si tenen aigua, aquestes plantes els hi dona el sol, estan a l'exterior...
1: Potser per la superfície es veia humit, però per dins no.
0: S'ha d'anar canviant el test, no? És millor un test més ample, normalment?
1: Per mi, penso que quan més gran és el test, la planta és més forta.
0: Més vida, no?
1: Sí.
0: I què fer en cas d'observar canvis evidents, ara com dèiem, en la fulla de la planta o en el seu aspecte general? En cas de la margarida anem podant, no aquestes que es posen malaltes o moren. En el cas de les plantes de tardor?
1: L'ideal seria comprovar l'estat de la planta general. Si veiem que les fulles estan com mig desmaiades o hi ha brots trencats, s'ha de podar. Això jo ho intentaria netejar i treure-les de l'exterior, si és possible, per si ha de venir una altra pluja intensa, perquè no es malmetin o tinguin excés d'humitat.
0: Per tant, així hi ha grans trets ja per resumir una mica aquests tips, no? Per prevenir que es malmetin les flors, fulles davant un canvi de temps sobtat.
1: Sí, observar-la. Si veiem que no està gaire bé o té excés d'humitat, la retiraríem d'on està. Aleshores l'aniríem controlant en un altre espai més adaptat al seu clima, sense tanta pluja abundant o sense corrents d'aire bruscos, que bàsicament permetin que la planta visqui més tranquil·la.
0: Clar, amb més espai i més, tingui més, una esperança de vida més
1: alta. Sí, sense tants canvis sobtats.
0: Mm-hmm. Per tant, Sílvia, el bruc, si volem... una planta de tardor, el bruc, aquesta planta arbustiva de tons vermellosos, no?
1: Sí.
0: Si volem guarnir la nostra casa, ara doncs el ciclam,
1: El ciclam és el més decoratiu. És, de fet, la planta que aguanta més el fred. Mm-hmm. Ara és una mica just, perquè no fa gaire fred.
0: Clar, no.
1: Però en qüestió de poques setmanes començarà a venir.
0: Doncs que bé, Sílvia, sempre aprenem amb tu,
1: Gràcies.
0: Amb les flors, les plantes i, sens dubte, el mes que ve, que ja estarem al novembre, que potser esperem que ja faci més fred.
1: Esperem que sí.
0: Em sembla que aquest any també ens menjarem les castanyes i els panellets amb maniga curta.
1: És possible.
0: Al pas que hi anem. O sigui, això està canviant. Però bé, sigui com sigui, gràcies, Sílvia, i res, a qui vulgui un bruc o un ciclam, al carrer Lleu 73, Flors Cassi.
1: Gràcies,
0: Sílvia Cassi. Ens retrobem d'aquí un mes. Que vagi molt bé.
1: Molt bé.
0: Gràcies
1: a vosaltres.
2: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
2: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
4: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
2: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
4: Corre, que volen! Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
2: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a vxlbadalona@cpnl.cat. El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
4: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
2: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
4: Corre, que volen!

0: Gairebé arribem a 3:15 d'aquest dimecres 7 d'octubre i ja m'acompanya aquí la Laura Vives. Bon dia, Laura.
1: Bon dia. Quant de temps?
0: Quant de temps? Un mes, no? Per ser exactes.
1: Correcte, un mes, no gaire.
0: Sí, he anat comptant els dies, eh?
1: Segur,
0: tachant segur. Els dies per fer aquesta secció. I perquè tinc moltes ganes d'acabar el programa amb música, no? I com fem sempre.
1: Aquesta cançó que t'he posat, t'ha agradat?
0: Home, i tant, escolta, has començat amb Moques Grasses, que aquesta setmana són protagonistes perquè encaren els últims concerts a l'Estadi Olímpic. Des d'avui fins dissabte oferiran els 4 últims de la seva trajectòria, tots 4 ja amb les entrades exaurides, eh? Vens a fer un especial Moques Grasses avui, Laura?
1: Podria haver-ho fet perfectament, perquè Moques Grasses són un dels grups més emblemàtics de la música catalana i és evident que al final d'aquesta etapa deixa molta gent trista. Però t'haig de dir que no són els únics que aquest mes d'octubre tanquen etapa, perquè aquest mateix cap de setmana la Gossa Sorda també posa punt i final a la seva trajectòria, igual que també ho farà la Fúmiga amb els seus últims concerts a Barcelona i a València aquest mes d'octubre.
0: Per tant, Laura, un mes una mica complicat, oi?
1: Sí, però avui no vinc a fer-vos plorar, directament perquè sé que tu no vols plorar, jo
0: no.
1: Tampoc. I el que podríem haver fet és quedar-nos això amb la nostàlgia i escoltar els seus temes, però també podríem mirar cap a l'altra banda de, doncs, de l'altra cara de la moneda, no?
0: I quins avantatges té, doncs, que un grup decideixi acabar?
1: Doncs que quan alguns grups deixen els escenaris, també s'obren oportunitats per a altres artistes que estan pujant i que potser fins ara no havien tingut tanta presència als festivals. És això, doncs, que als finals també poden significar nous inicis per a altres. I per això avui us porto una selecció de noms que jo crec que podrien formar part de molts més cartells de festival del país.
0: Doncs vinga, digues, quins són els teus candidats?
1: La primera artista que m'agradaria veure en un festival és Match.

0: qui no la conegui, Maig és una artista catalana que justament aquest mes de maig va publicar el seu primer disc de llarga durada, Prou. És un treball on l'artista doncs, ha trobat el seu lloc amb un so madur i potent que funciona per si sol i des d'aleshores no ha parat. Va omplir el concert de presentació a la sala Razzmatazz 3 i aquest any també ha format part del cartell de la Mercè de Barcelona. I jo crec que, tal i com diu el títol del seu disc, no hem tingut prou de maig i m'agradaria doncs, veure-la a més festivals.
1: Això del prou, em recorda el Josep Cuní. Tu saps el prou?
0: Sí,
1: me'n recordo, eh?
0: Imagina't, jo era petita.
1: El mític prou, eh? Doncs una proposta ben interessant. Què més tens? Qui més ens portes, Laura?
0: Te n'emporto un que has de conèixer, sí o sí, Guillem Bautista.

0: Home, on va de l'unir, clar que sí. A més, va actuar les últimes festes de maig.
1: Correcte. A principis d'any va publicar el seu tercer EP No està mal, un treball amb cançons més vives i alegres que parlen de relativitzar els mals de cap del dia a dia. I crec que és un d'aquests artistes que pot encaixar molt bé en un cartell perquè combina música jove, proximitat i ganes de passar-s'ho bé.
0: I tant. Bon rotllo, eh? Bon rotllo.
1: Bon rotllo. I una altra proposta que us porto és Banda Neon.

0: Paradise jo crec que podria funcionar molt bé en un festival perquè té un repertori enèrgic i fresc i d'aquells que, doncs, que conviden a ballar. Els coneixies tu?
1: I tant, i aquesta cançó guapíssima, com el nom indica de la cançó. Potser que tinguin un tema amb Búhos?
0: Correcte, tenen el tema Ventiladors, però a diferència de Búhos, jo crec que a banda Neon encara els hi queda molt de camí per recórrer. I precisament doncs, per això els poso avui en aquesta llista. Però sí que és veritat que en un festival no tot pot ser saltar i ballar directament, perquè si no, a les 2 hores ens quedaríem sense energia.
1: Oh, i tant.
0: També necessitem moments més tranquils. I per això me'n vaig fins a Figueres perquè descobriu a Carlota Giró.

0: Carlota Giró és una cantant de l'Alt Empordà que aquest estiu va publicar el seu primer EP a poc, un treball que combina pop, indie i la cançó d'autor des d'una mirada molt íntima i personal. I és una d'aquelles propostes que jo veig perfectament en un escenari de tarda quan encara queda llum per al festival, però el festival ja comença a canviar el ritme.
1: Sí, quan ja marxa el sol, no?
0: Sí, és com aquest moment de relax.
1: Magic hour, no? Allí amb...
0: Sí, i aquell moment que dius, ui, em queda poc per anar a sopar, però m'agrada gaudir. A més, ella, o sigui, jo he tingut l'oportunitat de parlar amb ella i t'haig de dir que és una persona tan propera que sí. Fa arribar la seva música tan fàcil i és que és esplèndid gaudir d'ella.
1: Un encant, no?
0: Un encant.
1: I continues amb més talent femení?
0: Sí, continuo amb talent femení, però ara de la mà de la cantant gironina, Jules.

0: Jesús és un artista que a poc s'ha anat obrint camí dins de l'escena musical catalana i que encara té molt per oferir. De fet, aquest octubre formarà part del cartell de la Castanyada del Cabró Rock. I aquí hi ha una dada que m'ha cridat molt l'atenció, que és bàsicament que Jules serà juntament amb Venus una de les dues úniques veus femenines del cartell i, a més, totes dues seran les encarregades d'obrir la jornada abans de donar pas a una programació formada per grups i artistes masculins.
1: Sí, estem parlant de 31 Fam, els Amics de les Arts, els Pets, la Ludwig Bank, la gran aplec de la cultura catalana.
0: Sí, aquí és el moment que...
1: La Clampusto, Catarres, The Tallets, Figaflaues, Doctor Prats... Bueno, quina programació, mare meva, el
0: sí,
1: cabró.
0: Sí, no, potser una mica interessant, no?, aquest punt, que les dues úniques artistes femenines estiguin a l'inici, que també és veritat que no és un festival que comença la tarda, sinó que comença a 1:15. Aleshores, clar, doncs, Jules i Venus serien les...
1: Només dues.
0: Només dues i a sobre les primeres. Que vulguis o no, aquella hora és dolenta.
1: Clar, és l'hora que encara estàs escalfant motors, no?
0: Exacte. I bé, al final jo crec que era un tema també interessant per posar sobre la taula quan parlem de quins artistes doncs volem veure més als festivals. Però bé, m'he anat a Figueres, m'he anat a Girona, ara me'n vaig cap a Sabadell perquè d'allà són els Flashy Ice Cream.

0: propostes que us he anat presentant, Flashy Ice Cream probablement és la més consolidada, però precisament per això crec que també mereixen més presència als festivals. En un cartell sempre hi ha d'haver aquesta representació de la música urbana, que avui engloba estils com el trap, rap, reggaeton i molts més, i crec que aquest grup de Sabadell podria estar molt més present en els festivals de música del país. Jo no sé si els coneixies tu, eh?
1: No, el Flashy Ice Cream no.
0: No.
1: Em recorden molt, em sonen com els Tallets una mica, no?
0: O... Tallets, potser 31 Fam, s'ha de dir, sí, que tenen bastants temes amb 31 Fam.
1: Però m'agrada el nom, Flashy Ice Cream.
0: Sí, sí, sí.
1: És com refrescant, no? De què vol, geladet, no? Flashy, un gelat d'aquests, Flashy.
0: Correcte.
1: No ho arreglem, ja ho hem espatllat.
0: No ho arreglem,
1: no ho arreglarem.
0: Sí que és veritat que en els festivals, en el moment que està 31 Fam, doncs sí que és veritat que portar Flashy Ice Cream potser és una proposta bastant igual, no? Aleshores, potser per això en certs festivals ja no van, perquè com ja va 31,
1: clar,
0: doncs clar, al final ha de tenir més diversitat, no?, el festival. Però bé, a mi m'agradaria veure'ls més, perquè s'ho mereixen, i bé, també t'haig de dir que espero que treguin música nova, ja, perquè ja va tocant.
1: Ja va
0: un
1: tocant,
0: àlbum, bé, alguna coseta així nova. Però bé, molta varietat, no?
1: Doncs molta, bé, moltíssima, i perquè és que la gràcia dels festivals és aquesta, anar descobrint.
0: Correcte, jo ho vaig dir el mes passat, descobrir és el que és més important.
1: Clar.
0: I bé, una altra proposta que potser us faig descobrir també és Svetlana.

0: Ian, jo sé que tu a les festes de maig has anat segur. A les festes de la Mercè has anat...
1: No.
0: Aquest any no, eh?
1: No, que va. Doncs... M'agrada tant Badalona a mi que... Sense desmereixer, la capital catalana, però és que jo aquí estic molt bé a Badalona.
0: Svetlana ha passat per Badalona, no ho sé.
1: No ho sé, però...
0: Ha passat per Masnou, que és on en soc jo.
1: Jo soc de Montgat, jo visc a Montgat.
0: Tu ets de Montgat?
1: Sí.
0: Ostres.
1: No ens hem vist mai.
0: És que no ens hem vist mai, no...
1: Per Montgat segur que no ha passat.
0: Però Montgat, clar, bueno, la zona ja no et sé. Estàs a dir que jo Montgat, per mi, com si no existís, eh?
1: Home... Aquí anem arreglant-ho,
0: eh? Mira, perdó, però... És com... O vaig a Masnou, o vaig a Badalona, o vaig a Barcelona, clar, Montgat.
1: Estem allà al mig, no?
0: Estàs allà al mig, estàs a la R1.
1: Sí, és com Sant Adrià, no?, que també està allí...
0: Sant Adrià té el... Com es diu, el tramvia.
1: Veus, llavors ja està connectat.
0: Vulguis o no, a vegades haig d'agafar el tramvia per anar.
1: Però Montgat està molt ben connectat també amb la xarxa de bus, eh? I tenim dues estacions de tren...
0: Masnou també.
1: I durant tots aquests trajectes podem escoltar aquesta música tan maca que estem parlant avui, l'Svetlana, el Flashy Ice Cream, per amenitzar-nos el trajecte.
0: Exacte. Però bé, això, Svetlana, perquè no els conegui, doncs són una proposta que m'agradaria precisament... volia parlar d'ella perquè aporten molta energia al cartell. També entremig no només tenen temes propis, també fan versions, i al final és que són gent molt enèrgica i val molt la pena. I si vols bé, és que em sap greu, perquè et veig molt animat aquí i em sap greu arribar amb l'última proposta.
1: Però que anem de baixada ja, ara que...
0: No anem de baixada, però et veig aquí molt content amb les cançons. Clar, i em sap greu.
1: M'està agradant molt aquesta selecció. Però... I l'última que ens proposes es diu Hipnosi. Que quedarem hipnotitzats o va per aquí la cosa?
0: Escoltem-ho, va.
1: Doncs no et negaré, perquè en aquest estudi ens està fallant una mica l'aire des d'ahir.
0: Jo m'he hagut de treure
1: una mica de calor,
0: el jersei.
1: O sigui, aquesta cançó és ideal.
0: Bé, deixa-la escoltar una mica.
1: Deixa que soni.

0: aquesta és més rockera, eh? Convida més a moure's i...
1: Correcte, és que és, al final és rock, guitarres, el potser el que necessitem, no?, ara mateix.
0: Sí.
1: Perquè ja que surten tantes cançons fetes amb intel·ligència artificial, potser ara que tornin una mica les guitarres i reivindicar aquest rock i tot, també jo crec que està bé. I bé, Hipnosi és aquest grup, és un grup que potser no coneixíeu gaire,
0: no.
1: Però també... ideal per un festival, perquè jo crec que el rock no pot faltar mai.
0: Escolta, i m'encanta el títol d'aquesta cançó d'Hipnosi, que és Pebrot Escalivat.
1: Sí, o sigui, que dius, no té res a veure.
0: Que té res a veure això, amb la calor, el pebrot escalivat, que és ben bo per acompanyar els àpats, no? Però bé.
1: Jo et recomano que quan acabi el programa,
0: sí,
1: si vols, admires la foto d'aquest grup, i jo crec, sí, que llavors trobaràs respostes.
0: Ah, sí?
1: Sí, jo crec.
0: Clar, això...
1: Jo crec que sí.
0: O sigui, ara he quedat en evidència, que sembla que no es nota que no sé ni qui són, no?
1: Però que jo t'he dit, jo vinc aquí a fer-te descobrir, és la gràcia que passis 15 minuts descobrint, igual que els oients.
0: Ah, vale, ja ho pillo.
1: Ara ho pilles, oi?
0: Clar, és que van amb la cara de vermell, aquest quartet. Però hi fan els concerts així, amb la cara pintada de vermell.
1: No, home, no.
0: És només la porta del disc.
1: Aviam, jo t'haig de dir que els seus concerts són performàtics, eh? O sigui, has d'anar amb la mirada, amb el cap molt obert. O sigui, et pots esperar que passi tot.
0: Pot passar qualsevol bogeria.
1: Correcte.
0: És improvisació, no... qualsevol cosa.
1: Correcte, el millor que et podria passar per mi.
0: Molt bé, com el que estem fent ara, improvisar.
1: Sí, a mi em sap greu perquè fins aquí la meva selecció
0: d'artistes,
1: la veritat, no sé què t'ha semblat.
0: No, ha estat genial. Ja tenim la teva llista de candidats i ara només falta veure quan d'ells acabarem trobant Laura als cartells dels pròxims festivals.
1: Sí, només ara, aquest mes d'octubre, ve a plorar una mica amb els finals que ens esperen de bandes.
0: Però vindran molts festivals. Laura, moltes gràcies. Ens retrobem d'aquí un mes, al novembre.
1: Correcte.
0: T'esperem, gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Badalona Matí.
1: I com sempre, a aquesta hora, abans d'acabar, fem un cop d'ull a l'actualitat. Sílvia Villarroel, bon dia.
2: Bon dia, Àlex.
1: L'actualitat d'avui, hem començat aquest informatiu del Badalona Matí puntual a les 8 amb aquestes incidències a la xarxa de Rodalies. Suposo que serà un dels temes, però també aquesta, el pont del petroli, que s'ubicarà aquest dònut.
2: També, i tot el que heu comentat amb la regidora Cristina Güera, amb la primera tinenta d'alcaldia, sobre l'arbre de Nadal, els badabons, etc. Ara ho expliquem.
1: Clar, i tant que si ara el butlletí de les 12, tota aquesta informació també ampliada a les edicions informatives de les dues, tant a Ràdio Ciutat com a Televisió de Badalona. Nosaltres acabem aquest Badalona Matí. Tornem demà puntuals a les 8. Gràcies per acompanyar-nos durant aquestes 4 hores de directe. Fins demà.

0: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. L'arbre de Nadal de 15 metres s'instal·larà enguany provisionalment a la plana on no hi haurà espectacle d'encesa. Un canvi d'ubicació degut a les obres a la plaça de la Vila. Ho ha explicat la primera tinenta d'alcaldia i responsable de promoció econòmica, Cristina Güera, al Badalona Matí. L'escoltem.
1: L'arbre de 15 metres anirà a la plana provisionalment aquest any. L'any que ve doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça la Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn, és una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums doncs, el divendres, i el dissabte doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
0: La mostra de pessebres de la ciutat es traslladarà a la plaça Pompeu Fabra i també Agüera ha explicat que enguany hi haurà un 20% més enllumenat als carrers. Pel que fa a la campanya de Badabons, el 26 d'octubre arrenca aquesta nova campanya. Els comerços de Badalona que s'hi vulguin adherir ja ho podran fer a partir de la setmana del 19 d'octubre. Així ho ha explicat també Cristina Agüera, qui veu una oportunitat per dinamitzar el comerç local. I la campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya ja ha començat i com a novetat d'enguany els pacients podran demanar rebre-les en dies diferents. Només una o totes dues si compten amb un risc molt alt de patir complicacions. La campanya de vacunació, recordem, està destinada a persones grans, embarassades, infants dels 6 mesos a 4 anys o aquells que pateixin condicions de risc. Els professionals de la salut recomanen que aquests col·lectius es vacunin cada any perquè aquesta mena de virus d'infeccions respiratòries muten i la immunitat va disminuint amb el temps. Escoltem a l'infermer del cap del Gran Sol, Alba Cremades.
2: Prevenim complicacions a l'hora d'agafar la malaltia. És important que siguin en aquestes dates perquè és quan comencen a activar-se aquests virus respiratoris. Gairebé el 75% dels pacients ingressats a la UCI a la campanya 2024-2025 no estaven vacunats. Per tant, és molt important vacunar-se de la grip i Covid quan abans millor.
0: I en plana cultural, Badalona tornarà a participar un any més en una nova edició de les 48 hores Open House Barcelona. El Festival d'Arquitectura tindrà lloc el 24 i 25 d'octubre i permetrà conèixer fins a 11 espais al municipi. Sota el lema La vida sense arquitectura, aquesta edició es desplegarà en 6 ciutats catalanes, constarà de més de 200 edificis oberts i 7 rutes diferents. A Badalona s'hi podrà visitar la Casa de la Vila, el Museu de Badalona, la Casa de l'Eure i la dels Dofins i el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, entre d'altres.
3: Sí, l'habitatge, veritablement, ara...
0: I en esports, l'equip femení del Joventut debutarà per fi a la Lliga Challenge després que s'ajornés el partit de diumenge a causa del temporal. Serà l'Olímpic i davant del València B, un filial que ha deixat de ser equip vinculat i que ara compta amb una base jove i amb molta projecció. Des de la plantilla tenen clar l'objectiu del club amb aquest equip, que no és altre que el d'ascendir a la màxima categoria. Ho explica un dels pilars del nou Joventut, Paula Sarabia.
4: Queremos devolver, ¿no?, a la peña a donde se merece y bueno, yo creo que lo tenemos todas muy claro y queremos nadar todas en la misma dirección.
0: El partit entre el Joventut i el filial del València jugarà aquest vespre a partir d'un quart de nou i des de mitja hora abans, a 3:15, es podrà seguir en directe del 94.4 de Radio Ciutat amb la prèvia del partit. Ara mateix 22 graus de temperatura a la ciutat.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Benvingut a una nova edició d'aquest programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir que l'atracció mental és molt més forta que la física. La física i la química unides per la comunicació i la música.
2: Hola, em dic Lluís, soc de Girona. Us vull felicitar primer de tot pel

programa i m'agradaria que em posessiu, si pot ser, Il Mondo, d'en Jimmy Fontana. No, esta noche

Il Mondo és un dels grans himnes juvenils dels anys 60. Una cançó absolutament rodona, absolutament imprescindible, i que va representar el més gran èxit de Jimmy Fontana, que també va ser l'autor i que va tenir el detall en plena dictadura franquista de publicar-lo.

0: Jimmy Fontana ens deixava a l'edat de 78 anys, el 2013, a la ciutat de Roma.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris. Ai, aquest piano! Arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Moltes d'elles deixen als seus webs el programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya... Ah, el Coco t'acompanya, sí. I encantats de la vida, encara avui dia, de poder compartir amb tu tants bons records en forma de música que seleccionem junts. Estàs a la FM? Si algun dia no tens una ràdio, anava a dir un transistor, una paraula malauradament en desús, que per molts significa la nostra història sentimental. Bé, si no tens una ràdio a prop, recorda que moltes emissores també emeten el programa per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. És a dir, no ens veus, però millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. Per participar pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Marisol Ballesteros, que ens diu: este final de mes es mi cumple y me encantaría escuchar una canción de Nina Simón, pon la que tú quieras, dedicada para todos los cocos y, por supuesto, para mí. Te escucho cada día. Y como a veces preguntas qué hacemos mientras te escuchamos, pues mira, te diré que yo a veces me hago la manicura, etcétera, pero normalmente no hago nada, solo el placer de escucharte. Te mando un abrazo muy fuerte y larga vida al Coco. Ah, gracias, Marisol Ballesteros, allò que dic de tant en tant, no? Que si en la teva atapeïda agenda pots programar alguna estoneta per no fer absolutament res, et farà bé. Sí, perdre el temps dolçament, i si pot ser que coincideixi amb l'hora d'emissió del programa. Ah, Marisol, em deixes escollir una cançó de Nina Simone, i en aquest cas ja et pots imaginar, o ja us podeu imaginar molts, perquè ho he comentat en més d'una ocasió, quina és la meva preferida.

0: Just cares for me.
1: Maybe just cares for me.
0: És a dir, el meu baby només em cuida. Aquesta cançó, bueno, a banda de que jo crec que li dona categoria al programa, també li dona les meves sessions de discjòquei. Sovint la poso com a transició entre l'últim lent i el primer ràpid, perquè és un mig temps, amb aquest sincopat de piano tan guapo. I la pista s'omple, sí. Tot i que gent jove l'ha escoltat per primera vegada, ja els agrada. Es va fer per una pel·li, originalment el 1958. Però el 1987 es va reeditar amb aquesta versió, la de Nina Simone, i al ser utilitzada en un anunci de Channel 5 va ser tot un èxit mundial. Al Regne Unit va arribar al número 5 i a Holanda al número 1. Nina Simone havia nascut al febrer de 1933 a Carolina del Nord, als Estats Units, i moria l'abril del 2003 a França. Sempre en el record dels cocos.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Vinga, espavila, que anem al cine i la pel·li està a punt de començar. Em podries dir quina cançó de pel·lícula amb vela geminada o quina música instrumental d'una banda sonora t'ha agradat més? Això no vol dir necessàriament que també t'hagi agradat la pel·lícula, eh? Aquí som músics. Hi ha pel·lícules dolentotes amb una música extraordinària, i a l'inrevés, esclar. Hi ha pel·lícules molt bones que tenen una porqueria de música. Però aquí no ens estem de res, només el millor de cada casa. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Ja s'està obrint la gran cortina vermella que deixa veure la pantalla gegant. I a la cabina de projecció, l'Albert Prat, que em diu: hola, Albert. Ahir, plegant de treballar de camí a casa, vaig descobrir el teu programa i em va deixar meravellat amb unes bandes sonores que em feien emocionar. M'agradaria demanar de posar alguna banda sonora de pel·lícules d'acció i aventura. Et deixo una petita llista i tu tria la que vulguis. Sí, perquè el joc està en dir només una, eh? El que passa és que l'Albert ens proposa En busca de l'arca perdida, Acorralado, Regreso al futuro, Alien, Matrix, Conan el bárbaro, Por un puñado de dólares i GoldenEye, aquell ull daurat que va ser una entrega de 007, que és la que hem escollit perquè la va interpretar la gran Tina Turner.

Aquesta és la cançó principal de la banda sonora original del mateix títol, GoldenEye, l'entrega de 007. Bond, James Bond, de 1995. Amb la gran Tina Turner, cantant aquest ull daurat. Tina havia nascut a Tennessee el 1939 i ens va deixar a Suïssa el 2023.

seguim còmodament instal·lats davant la gran pantalla per rebre ara la proposta que des de Terrassa ens fa la Carmeta. Diu que la cançó que més li ha agradat de pel·lícula és What a Feeling, d'Irene Cara. Doncs era el 1983 quan es va estrenar aquesta pel·lícula, després de Fame, Fama, que dos o tres anys abans ja havia sigut un gran èxit a la televisió. Irene Cara, amb una veu realment prodigiosa i malauradament ens va deixar molt jove, havia nascut el 1959 al Bronx, als Estats Units, i va marxar el 2022 a Florida. Mira, Carmeta, que t'envio la versió de luxe, la versió llarga de What a Feeling, com un sentiment.

What a Feeling, com un sentiment, cançó principal de la banda sonora original de Flashdance, tot un clàssic dels 80s, quan es van posar de moda les pel·lícules de ball, eh? Després de la fama Flashdance, on Alex, una noia molt maca de Pittsburgh, treballa de soldadora durant el dia, però de nit balla en un club. És clar que la seva sort canvia al conèixer el jefe de la seva companyia. Bueno, si vols saber com acaba la cosa, recupera la peli. És de 1983.

Aquesta ha estat la proposta de la Carmeta de Terrassa per al nostre espai de les bandes sonores. Des de Granollers, en Jordi Riba diu que la seva cançó preferida, que li porta molts bons records del dia que la va sentir d'estrena al cinema, és The Time of My Life, de Dirty Dancing, amb Bill Medley i Jennifer Walsh. Bueno, Bill Medley havia estat component dels Righteous Brothers als anys 60, aquells que es van ser tan famosos amb la melodia desencadenada, no? La balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. I la seva companya a la gravació de la cançó, la Jennifer Walsh, bueno, de la Jennifer en parlarem després. No.

of my life, el temps de la meva vida, cançó principal de Dirty Dancing, un altre gran clàssic dels anys 80, estrenada concretament el 87. En Jordi Riba de Granollers ens diu que li porta bons records de quan la va veure d'estrena, i és que a vegades les cançons o les pel·lícules t'agraden més o menys en funció de com estàs aquell dia i sobretot amb qui estàs i com t'està fent passar la vetllada, eh? És un condicionant important. Bill Medley, Jennifer Warnes, no gaire coneguts aquí, es van fer famosos amb aquesta cançó. Ja us he dit que Bill Medley era component dels Righteous Brothers als anys 60, i Jennifer Warnes havia nascut, Bill Medley, a 1940 a Santa Ana, Califòrnia. I la seva companya Jennifer Warnes va néixer 7 anys més tard, el 1947 a Washington, també actriu, i d'ella voldria reivindicar una cançó que va passar pràcticament desapercebuda, com la pel·lícula a la que pertany, que es va dir Twilight Zone, Zona Libre. La cançó és Night at Forever, les nits són per sempre. Ja estem d'acord. Algú va dir que la nit és la meitat de la vida i va afegir que era la millor meitat. Fes

Nights and Forever. Les nits són per sempre. Sobretot les bones, oi? Perquè les dolentes, a vegades, de nit es veu tot molt pitjor que de dia. Molt més negre. Però m'ha agradat recuperar aquesta cançó que, com us vaig dir, va passar quasi desapercebuda, de la Jennifer Warnes, la mateixa que cantava The Time of My Life a Dirty Dancing, per la pel·li Twilight Zone, Zona Libre, que és de 1983. I ara rebem dos correus amb aquesta música preciosa.

pell de gallina, cocodrulos. L'amic Joan Usart i Serra des de Manlleu ens diu aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, per si ens vols enviar un correu com ell. Hola Albert, avui escoltant el Cocodril a l'apartat de música de cine, he pensat que en Charles Chaplin ha fet veritable música extraordinària, com la de les pel·lícules La Comtessa de Hong Kong o Candilejas. I acaba dient moltes gràcies, Albert, per aquests 32 anys de compartir amb tanta gent les millors cançons de la nostra vida. Una abraçada, Joan Usart. Gràcies a tu també per la fidelitat al programa de tants anys. Per cert, ja que estem al cinema, us anuncio que ben aviat comptarem amb la col·laboració d'un expert en cinema i en bandes sonores, que és el company, l'amic Eduard de Vicente, amb el que ja vam treballar molts anys, als anys 80. Ens recomanarà, farà un espai d'unes 12 entregues en les que a cada programa ens recomanarà una peça musical que formi part de la història veritable del cinema musical, no? Mira, Joan, juntarem la teva proposta amb la que ens fa la Pepi Llanes de Badalona, que ens demana Candilejas, però en la versió cantada. Ella diu per Roberto Carlos. Bueno, és que molta gent creu o creia que era Roberto Carlos, però no. Era un altre brasileny, José Augusto. La pel·lícula era de 1952 i ell li va posar lletra al 1974.

La veritat és que va fer una molt bona adaptació al tema instrumental original de la pel·lícula, estrenada el 1952, Candilejas, i a més la lletra ha de veure amb el guió. Va ser una de les últimes pel·lícules de Chaplin en la que presentava un relat sobre l'ocàs dels artistes. Recordem que hi va participar un altre dels grans del cinema mut, concretament Buster Keaton. Chaplin havia nascut a Londres el 1889 i se'n va anar el dia de Nadal de 1977 des de Suïssa. Ah, però acabem aquest espai de les bandes sonores amb una gran producció, la d'Espartaco, que ens demana no sé qui. Perquè ens va dir diverses coses, que ara us llegiré, però es va oblidar de dir-nos qui és. El seu correu comença per C3PO30. Potser és un robot, no ho sé. Ja no ens creiem res des de la intel·ligència artificial, eh? Diu, hola, t'escolto des de Reus. M'ha sorprès que tinguis una secció de bandes sonores, instrumentals, bueno, instrumentals o cantades, eh? I voldria demanar la meva. Es tracta d'Espartaco, la de Kirk Douglas, dirigida per Kubrick, sí, Stanley Kubrick. I un comentari envers la petició de la banda sonora que vas posar de Gladiator. Aquesta pel·lícula no és res més que un remake de la caída de l'Imperio Romano. Recordes els rodatges o les rozes de les superproduccions de Bronston? Tu hi eres? Jo sóc del 77, així que jo no hi era. Com es va viure llavors? No, jo tampoc hi era, eh? Diu, gràcies pel programa. I, sisplau, la part de la banda sonora d'Espartaco del començament de la pel·li. Fins aviat. Bueno, doncs tu sabràs qui ets. Un altre dia ens dius com et dius. Efectivament, és la música d'Espartaco d'Alex North. Un tema clàssic del cine, èpic, del 1960.

0: per aquest espai de les bandes sonores, recordeu que us demanem una cançó o una música instrumental de pel·lícula que us hagi agradat, però no necessàriament que us hagi agradat la pel·lícula, eh? Esperem les vostres propostes aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir... Aquesta va dedicada a les persones que no saben escoltar. Que de haver-les ailes, eh? Com les bruixes. Diu... Toma. És el main title, eh? Així començava la banda sonora d'Espartaco. Cult no és aquell que llegeix més llibres, no? Cult és aquell que és capaç d'escoltar a l'altre.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. Queda-t'hi perquè, per exemple, ara ve una de bon rotllo. Tu coneixes alguna cançó d'aquelles que t'arricli un dia espatllat? La música genera prodigis. Quan tens un moment tontet, o depre, quan tot ho veus negre, quan et saturen les preocupacions, deixa-ho tot i posa una cançó determinada. Veuràs quin efecte més reconfortant. Aquí n'hem compartit moltes. Si tu en saps alguna, digue-m'ho. Don't worry, no et preocupis de res, eh?
3: Be happy,
0: dedica't a ser feliç, que per això estàs en aquesta vida.
3: Every life we have some trouble.
0: Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com.
3: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now.
0: Doncs l'amic Josep Bascunyana, des de Barcelona, ens proposa una cançó que es diu Quasi Igual, o que va en la mateixa direcció, i que té una anècdota que ara us explicaré. Ell diu que per l'espai del bon rotllo proposa una cançó de Bob Marley que creu que té dos títols, perquè ell l'ha vist com No importa què m'has de, en la publicació que es va fer aquí en castellà, i també l'ha vist com Three Little Birds, és a dir, tres petits ocells. Doncs sí, és que en el seu moment Bob Marley va assegurar que el missatge de la cançó, no et preocupis, tot anirà bé, que no és d'ell el missatge, que li van donar tres ocellets que es van posar a la finestra de casa seva.

0: No et preocupis, tot anirà bé. Tres ocellets li van deixar aquest missatge a la finestra de la casa de Bob Marley, que va publicar la cançó el 1977 dins del seu àlbum Exodus. Doncs sí, ens ha donat bon rotllo. Gràcies per la teva proposta, Josep Bascunyana, de Barcelona.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del nostre grup de Facebook? Ah, doncs està molt distret, eh? Som milers, jo què sé, uns 40.000 d'arreu del món, però sobretot de Catalunya, Andorra i les Balears, que és on s'escolta més, d'una manera més pròxima al nostre programa per la ràdio, que col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Al Facebook agrega't i al grup Cocodril Club. Seràs molt benvingut. Ah, i digues la teva. La Mari Dalmau ens envia un correu des de Lleida. Salutacions a tots els cocos de la terra ferma. Aquí a cocodrilclub@gmail.com, perquè s'han recordat d'una cançó. Aquí no va ser gaire famosa, però al Regne Unit va arribar al número 3. És una cançó de 1987 que es diu Mary's Prayer, és a dir, l'oració de Maria, de Danny Wilson, que no era un senyor, era tota una banda. Eren escocesos i aquest va ser el seu One Hit Wonder. Everything.

0: Doncs no està gens malament la cançoneta, eh? Mary's Prayer, l'oració de Maria de 1987 i de la banda escocesa Danny Wilson. Gràcies per demanar-nos-la des de Lleida. Un petonet, Mari Dalmau. I de moment, en aquesta hora, ho deixem amb la proposta de l'Eduard Quintana, que ens escolta i escriu des de Tarragona. Diu l'Eduard, fa poc del cantant Black vas posar el Wonderful Life i Missing You. Bueno, Wonderful Life és aquesta que està sonant i que va ser el seu gran èxit, no? Diu, però després d'aquestes dues va treure The Big One, que no va ser tan coneguda, però que també m'agrada. Si pots, posa-la, gràcies. Doncs amb molt de gust, perquè a més Black ens va deixar prematurament, perquè havia nascut a Liverpool el 1962 i va marxar des d'Irlanda el 2016. Tu no marxis, eh? No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa Revival.

0: cried and we played.
1: És la una.
2: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
3: Notícies Badalona.
4: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El pont del petroli ja té plataforma final. Aquest dimecres s'ha col·locat i durant tot el dia els operaris s'han fet tasques per soldar-la l'estructura. En 3 setmanes els treballs estructurals estaran finalitzats i començarà la fase final de la rehabilitació per recuperar aquesta icona de la ciutat. La col·locació de la part final del pantalà s'ha fet esperar, ja que les pluges d'aquest dimarts al vespre han fet endarrerir l'actuació.

0: tasca complicada perquè les col·locarem aquí en el passeig la bomba i a través de canonades portarem el formigó al final del pantalà. El formigó és un formigó que encara estem estudiant la fórmula perquè per distància i la resistència que ha de tenir pot arribar a fraguar-nos al mig de la canonada.
1: D'aquí a dues o tres setmanes s'haurà acabat la rehabilitació estructural del pont del petroli i començarà la fase final. S'haurà de posar el terra de fusta, les baranes i l'enllumenat, uns elements que ja s'estan fabricant. Des de l'Ajuntament esperen que les pluges no facin endarrerir el final de les obres. I les obres de remodelació integral del Mercat Maynon seran les primeres dels tres mercats municipals en licitar-se. Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Badalona ja han revisat i aprovat el projecte executiu encarregat a Ingestur, que es podria licitar abans que finalitzi l'any. Així ho ha explicat en una entrevista al Badalona Matí de Radio Ciutat la primera tinenta d'alcaldia i responsable de promoció econòmica, Cristina Huera.
2: La licitació, doncs, intentarem també que sigui el més aviat possible, però sí que la primera que anirà, perquè ja s'ha revisat per part dels serveis tècnics, és el projecte de Maynon, i el primer que licitarem serà Maynon, i posteriorment doncs, farem el de Llefià. En els propers dos anys hi haurà un gran canvi en aquests mercats i que serà molt significatiu, tant per als paradistes com per al que comporta en l'entorn.
1: I en esports, la sisa joventut va debutar ahir a Europa amb victòria contra el Ney Israelia per 86-75 en un partit sense història. Ara mateix 22 graus de temperatura a la ciutat.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Temporada 2026, això és l'enjoc.
6: Enjoc. Martí González.

Dimecres 7 d'octubre, avui parlarem una mica de futbol, perquè ja ha acabat la llarga finestra de seleccions amb una nova victòria ahir de la selecció espanyola, 1-2, amb remuntada a Croàcia, en aquest cas amb dos gols de Mikel Merino i amb protagonisme també d'alguns dels jugadors de catalans i també del Barça. No va jugar, això sí, Roberto, el davanter de l'Espanyol, que va debutar jugant tot el partit dissabte passat contra la República Txeca. Però també parlarem molt de bàsquet. Ahir van debutar amb victòries en competició europea el Fiat Girona, que va jugar el seu primer partit de la seva història, com dèiem, en competició europea amb victòria, en aquest cas contra el Dinamo de Bucarest, a la FIBA Europe Cup. També va guanyar a la Champions, en aquest cas, el Joventut, que ho va fer contra el Herzliya israelià. Avui serà el torn del Manresa, que juga, en aquest cas, a l'Eurocup masculina, segona jornada, la primera a casa, el primer partit a casa, al Nou Congost. Molt bàsquet, també waterpolo, perquè avui s'estrena la Champions el vigent campió, el Barceloneta, en aquest cas a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd. Ahir va guanyar, de fet, el Sabadell, i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Repassem tot el que ha passat a les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol acaba la llarga finestra de seleccions amb una nova victòria d'Espanya.
1: El combinat estatal amb 5 catalans i 5 jugadors del Barça a l'11 inicial va superar Croàcia, on també hi va jugar el porter blaugrana Livakovic, per 1-2 amb remuntada inclosa. A la segona meitat també va participar Fermín i l'extrem català del Liverpool, Víctor Muñoz. Espanya és l'únic equip que ha guanyat els 4 partits de Nations League que ha jugat en aquesta finestra i obté el bitllet per als quarts de final.
0: D'altra banda, hi va tenir descans amb la seva selecció un altre jugador del Barça, l'anglès Anthony Gordon.
1: Anglaterra va tancar aquesta quarta jornada de Nations League amb una victòria per 3-0 contra la República Txeca. D'altra banda, un altre blaugrana, Marc Bernal, va jugar l'última mitja hora en la golejada de la selecció espanyola sub-21 7-1 contra Romania. També va tenir descans Xavi Espart.
0: El Barça, que ja es va entrenar ahir amb la novetat de Frenkie de Jong.
1: El neerlandès va fer part de l'entrenament amb el grup per agafar ritme després de la lesió amb què va arribar del Mundial i li ha impedit debutar aquest curs amb el Barça. També van entrenar-se ahir els primers internacionals en

0: Torna l'alemany Adeyemi i la Gypsy Hamza.
1: Aquest cap de setmana torna a la primera divisió masculina i ho fa divendres amb el partit de l'Espanyol.
0: El conjunt pericú obre la vuitena jornada a la Rosaleda aquest divendres contra el Màlaga. El Barça rebrà dissabte a la tarda al Camp Nou al Getafe.
1: En bàsquet, el Quinzanes Manresa afronta avui la segona jornada d'Eurocup masculina.
0: Els manresans s'estrenen a casa al Nou Congost en competició europea, rebent el Ratio Farm Ulm alemany. L'equip de Diego Campos vol refer la derrota de dissabte passat contra el Breogán. El duel a partir de 8:45 del vespre.
1: A l'Eurolliga masculina, el Barça rep divendres els Alguiris lituà en primer dels quatre partits consecutius que tindran els blaugranes a casa, al Palau. I ahir, victòries catalanes en les estrenes europees del Fiat Girona i també de la Sisa Joventut.
0: Els gironins van estrenar-se amb victòria en el primer partit europeu de la història del club. L'equip de Moncho Fernández va guanyar 87-75 al Dinamo de Bucarest, el campió romanès, en la primera jornada de la FIBA Europe Cup.
1: I victòria també de la penya, com dèiem, en aquest cas a la Basketball Champions League.
0: Els verd i negres també van guanyar ahir, en aquest cas 86-75, a l'Olímpic de Badalona contra el Herzliya israelià. Per cert, en categoria femenina, avui debuta la penya a la Lliga Challenge després que el partit de la primera jornada s'hagués d'ajornar aquest cap de setmana passat pel temporal de pluges. Les verd i negres s'estrenen contra el filial del València en un partit que començarà 8:45 del vespre.
1: En handbol també va guanyar ahir en competició europea el Freiking Granollers.
0: Els vallesans es van imposar per 37-31 al Buseu romanès en un partit a porta tancada al Palau d'Esports per la situació que hi ha encara a la ciutat pels forts aiguats principalment d'aquest dilluns passat. Gran primera meitat de l'equip d'Antonio Rama que va deixar pràcticament sentenciat el partit, tot i que els romanesos van apretar una mica el marcador després del descans.
1: En waterpolo, parlant de competició europea, avui el Barceloneta comença el seu camí cap a la defensa del títol de la Champions masculina.
0: Els mariners, vigents campions d'Europa i també de la Supercopa d'Europa, ara fa uns dies s'estrenen aquest vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd. A la mateixa hora, 8:45, es jugarà l'altre partit del grup C amb el duel croat entre el Bladost i el Jadran Split.
1: I l'altre català d'aquesta Champions masculina, el Sabadell, va debutar ahir amb victòria a Montenegro.
0: Victòria d'un 16-17 de l'equip sabadellenc a la piscina del Jadran Herceg Montenegri. Ahir també, per cert, es van jugar el Barcelona 22, Catalunya 7 i el Terrassa 16, Rubí 10, partits de Lliga a la divisió d'honor masculina i també un Sant Feliu 9, Mataró 22 de la femenina. Avui es disputen, de fet, dos partits més d'aquesta quarta jornada de divisió d'honor femenina. A 8:45, Horta-Terrassa, i a 9:00, Catalunya-Sant Andreu.
1: I en hoquei patins, golejada de la selecció espanyola femenina ahir aquesta matinada, de fet, el Mundial d'Assumpción al Paraguai.
0: El combinat estatal amb 7 catalanes va superar per 7-1 l'Argentina en el duel de màxims aspirants al títol mundial i s'assegura les semifinals i el primer lloc del grup A quan encara li falta un partit contra Suïssa.
1: D'altra banda, també en aquests World Skate Games d'Assumpción, repassem com els ha anat a aquesta última jornada a la resta de catalans.
0: En hoquei línia, la selecció espanyola femenina amb 7 catalanes ha tancat la fase de grups en ple de victòries després de golejar l'Uruguai per 0-16. D'altra banda, la júnior masculina ha superat Nova Zelanda per 0-9 als vuitens de final i avui jugarà als quarts contra Colòmbia. En la modalitat street de patinet, Guifré Obradors ha estat 16è i avança a semifinals. I Lucas Caballero, en canvi, s'ha fet mal durant l'escalfament i no ha pogut competir. Finalment, els tres catalans de roller freestyle han accedit a semifinals. Carla Martín, 6è, Mary Muñoz, 7è, i Àlex Fernández, també 7è.
1: I més enllà del Mundial, tornant a l'hoquei patins, acabem amb això, avui juga un partit de Lliga Catalana masculina.
0: Un duel pendent de la primera jornada entre l'Igualada i el Pons Lleida. Ahir es van disputar dos partits d'aquesta Lliga Catalana masculina, Lloret 1, Barça 6 i Caldes 3, Calafell 4. A la Lliga Catalana Femenina, aquest mateix cap de setmana, juga la final a 4, en aquest cas a Vigues i Riells. Les semifinals enfrontaran Cerdanyola i Voltregà d'una banda i Palau i Vigues i Riells de l'altra. El Palau avui té partit pendent de la tercera jornada contra el Mataró, a 8:45 del vespre.

0: Dimecres 7 d'octubre, 11 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina va tancar ahir la llarga finestra internacional amb una nova victòria 1-2 contra Croàcia, completant el ple al combinat estatal amb 4 catalans a l'11, més els blaugranes Pedri i Rodri, i l'entrada de la segona meitat de Fermín i de l'extrem de Liverpool, Víctor Muñoz, va acabar remuntant el gol inicial dels croats amb el porter del Barça, Livakovic, jugant també tot el partit. Escoltem el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
1: Estoy orgulloso por muchos motivos de estos jugadores. Su empeño, su dedicación, su comportamiento, su actitud, su talento, todo. Pero es verdad que hoy era un partido que sabíamos que se iba a poner con esa actitud del rival, obviamente, no podía ser de otra manera. Pero lo hemos sabido entender también muy bien, no hemos vuelto la cara nunca, hemos buscado siempre seguir creciendo, dominar. El primer tiempo ha sido de hacer madurar al rival, hemos sufrido mucho porque, insisto, nos empujaban y se ha vuelto un partido muy duro. Pero el segundo tiempo, pues ya hemos tenido la calma de hacerle el desgastar mucho al rival, de generar ocasiones, de que aparezca Miquel Merino otra vez más.
0: No va tenir minuts ahir Roberto, el davanter de l'Espanyol, que dissabte havia jugat tot el partit en contra de la República Txeca en el seu debut amb l'absoluta. Pel que fa als del Barça, Olmo i Rodri van jugar 71 minuts, Lamine Yamal 78, acumulant-ne gairebé 300 en els 4 partits amb la selecció, i Pedri 87, a més dels 25 minuts de Fermín en el tram final. Escoltem precisament Pedri sobre el partit d'ahir, la pèrdua de titularitat com a mínim indiscutible amb la selecció i el retorn al Barça.
2: Bueno, está claro que a mí me gusta jugar todos los partidos, pero al fin y al cabo hay muy buenos jugadores que ya están disponibles, el míster es el que decide, y si toca ser suplente pues está a intentar aportar desde el banquillo, y si toca ser titular pues va a salir con todo. Bueno, bien, ahora centrarnos en el club, ya acaba la selección hoy, y a centrarnos en el Barça, en dinámica del club y a seguir. El calendario siempre es duro, pero hay que recuperar como se pueda para los partidos.
0: Com dèiem, ara ja toca tornar amb els clubs, perquè després de 2 caps de setmana sense futbol a la primera divisió masculina, aquest divendres torna a la Lliga i ho fa amb el partit de l'Espanyol a Màlaga. El conjunt perico que vol tornar a guanyar després de l'aturada i de l'últim mal partit contra l'Elx per recuperar sensacions. Ahir en parlava en roda de premsa lateral, blanc i blau, Omar El Hilali.
3: Nosotros hemos ido trabajando como veníamos haciendo. Sí que es verdad que bueno, hemos hecho autocrítica, sabemos lo que veníamos haciendo mal y lo estamos corrigiendo, y a partir de ahí a pensar en Málaga y lo que te he dicho, lo que hemos hecho mal corregirlo y lo que hacemos bien pues potenciarlo. Como siempre, lo he visto como siempre, con muchas ganas, con mucha caña, que mete mucha caña, y bueno, como te he dicho, con ganas tanto él como nosotros de revertir la situación, de ganar este viernes, y a partir de ahí, bueno, seguro que ganando todo cambia.
0: Un Omar que, com sentíem, va tornar a elogiar l'entrenador Manolo González i va assegurar que la plantilla està al seu costat.
3: Nosotros siempre hemos estado al lado del proyecto, al lado del entrenador, al lado de todo el mundo. Somos, creo que, un equipo, creo que de estos años, el mejor vestuario que he tenido. Y bueno, tenemos muchas ganas de revertir la situación. El fútbol ganando un partido te cambia todo por completo. Ganas el viernes y bueno, luego lo que ha pasado, la gente ya se olvida un poquito. Pero ya te digo, nosotros enfocados en el partido a partido, el día a día, y a partir de ahí ganar el Málaga, que creo que nos irá muy bien.
0: Aquest Màlaga-Espanyol obrirà divendres a les 9, la 8a jornada de Lliga a la primera divisió masculina. El Barça rebrà dissabte a la tarda al Getafe. I en categoria femenina ara tenim aturada de seleccions. La selecció espanyola, amb 5 catalans i finalment 4 jugadores del Barça, després de les que han abandonat la concentració amb molèsties, jugadors amistosos de preparació per al Mundial de l'any vinent, ho farà als Estats Units. Ahir en va parlar en roda de premsa la capitana de la selecció, una de les blaugranes, Irene Paredes.
4: Son dos encuentros que son amistosos, pero lo tomamos como si el Mundial empezara aquí, ¿no? Queremos llegar totalmente preparadas al Mundial. Estos partidos son de los que preparan por el rival, pero también por el contexto. Ahora estamos en un momento en el que somos ranking número 1 y ellas están segundas. Nosotras somos las actuales campeonas del mundo, ellas de los Juegos Olímpicos. Pues bueno, yo creo que será uno de los partidos más esperados. A nosotras nos va a servir mucho. Solo les hemos ganado una vez. Somos muy, muy competitivas. Queremos ganarles, sabemos que será muy difícil, juegan en casa.
0: Aquests dos amistosos seran dissabte i la matinada de dimarts a dimecres. Parlem ara de bàsquet. Ahir, doble victòria catalana en competició europea. Ara en parlem, però avui és el torn del Kitzanes Manresa, que té la segona jornada d'Eurocup masculina i el primer partit a casa, el Nou Congost. Els vegencs reben el Ratiofar Mulm, alemany. Escoltem l'entrenador assistent del Manresa, Nacho Juan.
5: Concienciados, mentalizados de que podemos hacer las cosas mucho mejor que las que hicimos el partido contra Breogán, con muchas ganas de utilizar la Eurocup como una plataforma y un escenario para mejorar, para construir y también para ganar confianza. Para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Nosotros, en la Eurocup, no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo y generar confianza en el grupo.
0: Avui a 8:45 del vespre, aquest Manresa-Ulm, ahir, victòries, com dèiem, de la Penya, ara en parlem, i del Fiat Girona, que va jugar el primer partit europeu de la història del club i va aconseguir guanyar-lo. 87-75 contra el Dinamo de Bucarest, el campió romanès, el conjunt gironí lidera momentàniament el grup B en aquesta FIBA Europe Cup. D'altra banda, la 6 Joventut, com dèiem, també va guanyar ahir, en aquest cas 86-75 a l'Olímpic de Badalona contra el Herzliya israelià. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
6: La sisa joventut va debutar ahir a Europa en victòria contra el BNI israelià per 86-75 en un partit sense història. Els verdinegres van agafar 9 punts de renda ja al descans després de la sorpresa inicial quan els israelians, amb 4 triples seguits, van agafar 8 punts de diferència als primers 5 minuts. Però els de Dani Miret van reaccionar ràpid i amb la Provítola anotant juntament amb Virganden i Sulejmanovic, el millor del maig amb 20 punts, van aconseguir redreçar la situació i tenir el partit sempre controlat. El tècnic de la penya, Dani Miret, explicava que a l'equip li falta ritme.
7: Les rotacions que hem fet avui són, evidentment, buscant pics d'energia més alts. Penso que encara estem lluny del nostre nivell de ritme, de to físic, i ara el que hem de fer doncs, és sumar gent que ens reporti realment aquesta solidesa. Dominar més el ritme del partit i dominar més i ser més agressius i més perillosos.
6: Abans del maig es va plantejar la suspensió del partit, igual que dissabte contra el Morabanc Andorra, perquè van saltar les S-Alarm per fortes pluges. Però el partit es va jugar amb 2.800 espectadors a les graderies. El pròxim partit a Europa serà d'aquí a 15 dies, també al Palau Olímpic, contra el Telekom Bonn Alemany.
0: Gràcies, Ferran. Per cert, aquesta categoria femenina avui debuta a la penya, a la Lliga Challenge, després que el partit de la primera jornada s'hagués d'ajornar aquest cap de setmana passat pel temporal de pluges. Les verdinegres s'estrenen contra el filial del València en un partit que començarà a 8:45 del vespre. I en handbol també va guanyar ahir en competició europea el Freking Granollers, que s'ha imposat 37-31 al Busau romanès en un partit a porta tancada al Palau d'Esports. Una mica estrany per la situació a la que hi ha encara la capital vallesana pels forts aiguats, principalment, que van caure aquest dilluns passat. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
8: Amb el Palau d'Esports de Granollers totalment buit per les restriccions aplicades per la situació meteorològica, l'equip vallesà ha superat amb marge el Busau romanès. Els d'Antonio Rama han trobat a faltar l'escalfor del públic que ben segur hauria gaudit d'un gran joc mostrat pels granollerins. Ja la primera meitat, el Freikin, mitjançant una gran defensa acompanyada de les aturades de Pau Paniti, ha provocat que al descans l'equip vallesà disposés d'una diferència de 9 gols. Aquest és Antonio Rama, entrenador del Freikin Balonmano Granollers.
9: Va, raro. És estrany perquè quan crides tu i et sents només a tu, no? I es veu aquesta fredor, no? Que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssima falta a la gent, hem trobat molt a faltar a l'infern. Només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit. I segur que amb el palau, doncs, com estem acostumats a tenir els partits d'Europa, doncs aquesta segona part ens haguessin apretat més i haguéssim empujat una miqueta més per no perdre aquest parcial.
8: A la represa, els locals han mantingut la intensitat i han dominat el ritme de partit. Un enfrontament que, malgrat disputar-se en condicions atípiques, ha acabat amb els primers 2 punts pel Freikin Balonmano Granollers.
0: Gràcies, Arnau. I acabem amb beisbol. No, encara no acabem. Ara parlem de la CIBA Beisbol perquè la selecció espanyola masculina, farcida de catalans, es prepara aquests dies a casa nostra i aquest mateix migdia ha jugat un partit amistós contra França a Barcelona, Montjuïc. Allà hi tenim el company de Cugat Media, Joan García, amb protagonistes. Joan, bon dia.
10: Molt bon dia, Martí. Doncs, efectivament, ens trobem des de l'estadi Carlos Pérez de Rozas, aquí a Montjuïc, on la selecció espanyola que prepara aquesta participació en aquest torneig que buscarà classificar-se per la prèvia dels Jocs Olímpics. I estem aquí amb el seleccionador espanyol. Acaben de derrotar a França per 6-1. És el Marvin Benard. Marvin, buenos días.
11: Buenos días, buenos días.
10: Bueno, explícanos un poquito. Hoy victoria, estáis preparando esta competición donde, bueno, hay que quedar entre los dos primeros para poder acceder a esa fase previa a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo al equipo, como es a los chicos?
11: Mira, como te dije anteriormente, que a mí me encanta el equipo que tenemos. Yo siempre me gusta mantener un equipo suelto, entonces yo bromeo mucho con ellos, pero también hay una línea que no se cruza en el sentido de que se bromea demasiado. Me encanta los veteranos que tenemos porque ellos son de esos que entienden la diferencia en estar bromeando y cuando se tiene que trabajar. Entonces, cuando se mantiene el equipo suelto, ellos te entregan, se entregan y juegan muy bien.
10: ¿Qué hace alguien de Nicaragua aquí? Ex jugador profesional de los Estados Unidos de béisbol, ¿no?
11: Bueno, mira, yo me retiré, yo estaba con los Gigantes de San Francisco en las Grandes Ligas del 95 al 2003 y después tuve mucho surgía terminé con 9 cirugías. Entonces, andaba aquí hace 2 años haciendo clínica con la asociación de alumnos de la Major League Baseball. Y conocí a Eric y hablando de un día al otro, me llamó Víctor, que es el coordinador de nosotros, preguntando que si conocía a alguien que tiene experiencia de manager, pero no está afiliado a ninguna organización.
12: Y aquí entonces, estás, ¿no?
11: Aquí estoy.
12: ¿Sueño Juegos Olímpicos?
11: Claro, claro. O sea que no es cualquiera que tiene la oportunidad de hacer algo así. Y no, yo creo que nosotros tenemos una buena puerta, una buena ventana para entrar a eso con la clasificatoria. Entonces, mucha, ¿cómo te digo? Mucho ánimo para eso.
12: Muy bien, pues muchas gracias.
11: Gracias a ti.
12: Doncs jo, escolta, Martí, primer seleccionador i ara un jugador, és català, juga a Bolonia, a Itàlia, és el Marc Civit. Marc, explica'ns una miqueta, jugar aquí a casa, fase prèvia, l'objectiu és clar, quedar entre els dos primers i anar a la fase prèvia als Jocs Olímpics, no?
13: Sí, és un moment molt important per nosaltres, tant per l'equip com a la federació, com al país, i tenir un event d'aquesta magnitud aquí a casa és increïble, i poder jugar a la selecció espanyola. Algú que al final és el que busquem des que comencem a jugar i tenir aquesta oportunitat aquí a les mans, a casa, finalment és una cosa que no volem deixar escapar.
12: Fa molts anys que la selecció espanyola no juga als Jocs Olímpics, de fet des de Barcelona 92 com a organitzador, sí que és veritat que fa 2 anys veu cada campió d'Europa. Una mica quina és la teva trajectòria i si aquest somni de jugar a Los Angeles és factible?
13: Bueno, jo soc professional des de fa 9 anys, vaig jugar als Estats Units, ara des de fa 4 anys jugo a Itàlia. I sí, per mi especialment els Jocs Olímpics són molt importants perquè bueno, el meu pare va jugar al 92, llavors sempre ha quedat a la família aquesta història de que els Jocs Olímpics és el més gran que hi ha, més que el Clàssic Mundial, que en aquella època no hi era. Però sí, el Jocs Olímpics per mi és l'objectiu més gran que tinc com jugador.
12: Molt bé, doncs molta sort. Primer aquí a Barcelona, després Japó, Taiwan, que serà la segona seu, però primer cal superar aquesta porta d'aquí a Barcelona. Marc, tota la sort del món i que vagi molt bé.
13: Moltes gràcies.
12: Doncs res, Martí, ja has escoltat a un fill d'un exjugador català que va jugar als Jocs Olímpics aquí, és el Marc Civit, i bé, aquest cap de setmana a Espanya, que tindrà de rivals a Colòmbia, a Itàlia i també tindrà davant Alemanya, veurem si poden quedar entre els dos primers i d'aquesta manera accedir a aquesta fase prèvia dels Jocs Olímpics.
0: Gràcies, Joan. I acabem així, ara sí, Hoquei Patins. Avui es juga un partit de Lliga Catalana masculina pendent de la primera jornada entre l'Igualada i el Pons Lleida. Ua, ulli de ràdio, Sergi Guiu.
14: Després de la patacada del passat cap de setmana a la pista del Noi, on el Pons Lleida va perdre 5-0, el conjunt de la capital del Sirià disputa el tercer partit de la fase de grups de la Lliga Catalana, conscient que la classificació per la final a 4 és feina complicada i que en aquest sentit l'equip s'ha de centrar en recuperar sensacions perdudes en l'anterior partit. Ho explicava l'entrenador Carlos Cortijo.
15: Sí, venimos con asimilando conceptos y el otro día como que un poco nos caímos. Pues venga, a ver si conseguimos recuperar todas estas sensaciones positivas y hacer un partido completo. Estamos en el proceso de pretemporada, cierto que es una competición como la Liga Catalana, pero bueno, en este momento y viendo el partido del otro día, más queremos centrarnos en nosotros, en nuestro juego, más que en el rival, que al final el rival ya sabemos toda la envergadura que tiene. Vamos a ir allí con ilusión, con ambición, a ver si hacemos un buen partido y podernos volver con buenas sensaciones.
14: L'enfrontament d'un altre de sortida avui a 8:45 de la nit a Les Comes.
0: Gràcies, Sergi. I 2 resultats d'ahir d'aquesta Lliga Catalana masculina. El Lloret 1, Barça 6 i Alcaldes 3, Calafell 4. Ràdio Vallvé i Toni Cansino.
16: Victòria ajustada del Calafell de Menorquina al camp d'Alcaldes per 3-4. El conjunt del Baix Penedès ha portat sempre la iniciativa i s'ha posat fins a 1-4 al marcador. Alcaldes ha retallat diferències però ha estat a les acaballes del partit. L'entrenador visitant, Guillem Cabestany, diu que surt content pel resultat final, tot i les baixes importants de l'equip.
17: Doncs el partit d'ahir estem relativament contents. Tot i ser un partit de pretemporada de Lliga Catalana, que no és la competició més important, la situació amb 4 baixes del primer equip i 2 baixes del segon equip ens va posar molt a prova i, per tant, entenem que va ser una situació bastant especial. L'equip va donar bastant bon nivell, ens van ajudar molt els jugadors joves del segon equip i, per tant, li traiem conclusions positives i sortim bastant contents.
16: Així doncs, dissabte partiràs al Joan Ortoll davant el Reus, on ha de sortir al primer lloc de la classificació per la Final Four.
0: Gràcies, Toni. Aquest cap de setmana s'ha completat aquesta fase de grups de la Lliga Catalana Masculina per definir els quatre equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre a Santa Perpètua de Mogoda. A la Lliga Catalana Femenina, per cert, aquest mateix cap de setmana ja tenim la final a 4, que juga Bigues i Riells. Les semifinals enfronten Cerdanyola i Voltregà d'una banda, Palau i Bigues i Riells de l'altra. El Palau, que avui té partit pendent de la tercera jornada contra el Mataró, a 8:45 del vespre. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El pont del petroli ja té plataforma final. Aquest dimecres s'ha col·locat i durant tot el dia els operaris s'han fet tasques per soldar-la l'estructura. En 3 setmanes els treballs estructurals estaran finalitzats i començarà la fase final de la rehabilitació per recuperar aquesta icona de la ciutat. La col·locació de la part final del pantalà s'ha fet esperar, ja que les pluges d'aquest dimarts al vespre han fet endarrerir l'actuació. Des de primera hora els operaris han extret l'aigua que havia entrat a la plataforma i un cop fora, una embarcació ha portat la plataforma circular fins al pantalà. Una grua de grans dimensions l'ha traslladada fins a les pilones que la subjectaran al seu lloc definitiu i s'ha començat a soldar la unió de les dues estructures. La nova plataforma té un diàmetre exterior de 13 metres i s'haurà de reforçar amb formigó. David Aguilar és enginyer civil de la Direcció de Serveis d'Espais Públics de l'EMB.
3: Que ara l'hem de reforçar amb el seu corresponent armat i formigonar-la. Aquestes tasques de formigonat duraran un parell, 3 setmanes, perquè és una tasca complicada, perquè es col·locarem aquí en el passeig la bomba i a través de canonades portarem el formigó al final del pantalà. El formigó és un formigó que encara estem estudiant la fórmula perquè per distància i la resistència que ha de tenir pot arribar a fraguar-nos al mig de la canonada.
2: D'aquí a 2 o 3 setmanes s'haurà acabat la rehabilitació estructural del pont del petroli i començarà la fase final. S'haurà de posar el terra de fusta, les baranes i l'enllumenat, uns elements que ja s'estan fabricant. Des de l'Ajuntament esperen que les pluges no facin endarrerir el final de les obres. I les obres de remodelació integral del Mercat Mainon seran les primeres dels 3 mercats municipals en licitar-se. Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Badalona ja han revisat i aprovat el projecte executiu encarregat a Ingestur, que es podria licitar abans que finalitzi l'any. Així ho ha explicat en una entrevista al Badalona Matí de Radio Ciutat la primera tinenta d'alcaldia i responsable de promoció econòmica, Cristina Huera.
4: La licitació, doncs, intentarem també que sigui el més aviat possible, però sí que la primera que anirà, perquè ja s'ha revisat per part dels serveis tècnics, és el projecte de Mainon, i el primer que licitarem serà Mainon, i posteriorment doncs farem el de Llefià. En els propers 2 anys hi haurà un gran canvi en aquests mercats i que serà molt significatiu, tant per als paradistes com per al que comporta en l'entorn.
2: I en esports, la 6a Joventut va debutar ahir a Europa amb victòria contra el Ney Israelià per 86-75 en un partit sense història. Ara mateix 22 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Badalona 94.4.
7: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Prorrogues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
1: Diumenge 4 d'octubre quedarà marcat en la història del Lleida Club de Futbol. El club tornava a disputar un partit després de la seva refundació, començant una nova etapa des de l'última categoria del futbol català, la quarta catalana. I ho feia en un camp de terra davant del Sunyer, un petit poble de la localitat lleidatana de tan sols 300 habitants.
2: El camp del Sunyer es va convertir en molt més que un simple camp de futbol. Més d'un miler de persones van acompanyar el Lleida en el seu retorn, demostrant que aquest club no entén de categories, sinó de sentiment, identitat i d'un escut que ha passat de generació en generació.
1: I aquest és precisament el model que defensa el nou Lleida. Un projecte de futbol popular, arrelat a la ciutat i a la seva gent. Un futbol allunyat dels projectes artificials i connectat amb els seus aficionats, el territori i amb aquells camps on aquest esport continua mantenint viva la seva essència.
2: Un retorn als orígens, des de baix, però amb una afició que va demostrar que el sentiment pel Lleida continua intacte, perquè començar quarta catalana no fa més petit un club quan al darrere hi ha més de 4.000 socis i sòcies.
1: I avui, al Sense Pròrrogues, volem parlar d'aquest retorn, del projecte de futbol popular del Lleida i tot el que va passar el diumenge al camp del Sunyer.
2: Un retorn que va demostrar que en el futbol les categories poden definir on competeixes, però no poden marcar el que significa un club per a la seva gent. Comença el Sense Pròrrogues a Radio Ciutat de Badalona.
3: Sense Pròrrogues, a Radio Ciutat de Badalona.
1: Abans de començar amb el format habitual de les notes de la jornada, primer, Rubén, deixa'm dir dues coses. Avui, dimarts 6 d'octubre, t'hem de felicitar perquè estàs d'aniversari, per tant, tota l'audiència que mitjançant les nostres xarxes socials pot felicitar el nostre company Rubén.
2: Gràcies, gràcies.
1: I també una jornada molt marcada per la pluja. Desitgem que ningú hagi tingut cap accident ni cap ensurt, i el que ha passat aquest cap de setmana és que s'han hagut d'aplaçar molts partits, especial la tercera federació, que s'ha vist molt i molt afectada per aquestes pluges a l'àrea metropolitana de Barcelona, i gairebé no s'han jugat molts dels partits. De primera federació es van haver d'aplaçar, al cap i a la fi, doncs el futbol en aquestes coses passa a ser una cosa secundària. Recuperarem aquests partits entre setmana i us anirem fent les petites pinzellades corresponents.
2: Ara sí, Aleix, si et sembla, comencem a repassar els marcadors, no?, d'aquests partits que sí que s'han jugat aquest cap de setmana. Comencem amb segona i primera federació.
1: Doncs a segona federació, doble resultat d'Ulleres. Sabadell 0, Andorra 0, i el Girona, que també va quedar 0-0 a Montilivi contra el totpoderós Mallorca. Crec que no és un punt vàlid en especial pel Sabadell. Pel Girona, doncs el Mallorca, que és un dels candidats a estar a la zona alta, també agafem amb pinces aquest punt. En canvi, a primera federació va ser un diumenge negre, perquè el Gimnàstic de Tarragona va perdre per 2-0 al camp del Múrcia, l'Europa va caure contundentment contra el Huesca i el Sant Andreu, que va empatar 2-2 contra l'Antequera al darrer minut. Per tant, marxem tots amb un molt mal sabor de boca. Qui no es va aturar, perquè tenim més equips de diferents regions de Catalunya, va ser la segona federació. Rubén, es va aplaçar el Terrassa Girona B, però en vam tenir d'altres, no?
2: Sí, també es va aplaçar l'Espanyol B Nàxara, que ja veurem quan es juga, però els que sí que es van jugar, doncs, va ser la victòria golejada, que en parlarem, del Manresa al camp del Reus per 1-4, la victòria de l'Olot en la seva visita al camp del Logroñés B per 2-4, i la victòria amb remuntada inclosa del Barça Atlètic per 1-2, que continua sent el líder d'aquest grup segon de segona federació. Baixem una mica més a la tercera federació, perquè vam tenir molts partits que es van ajornar. Veurem les dates que determina la Federació Catalana de Futbol, però els partits que sí que es van jugar van estar el Tona 1, Badalona 3, que també en parlarem al llarg del programa, l'empat a 1 entre Atlètic Lleida i Poble de Mafumet, i la golejada de l'Europa B al camp del Vilassar de Mar per ni més ni menys, Aleix, que 1-6.
1: Es diu ràpid, però s'han de fer 6 gols fora de casa.
2: I deixa'm dir-te que a la Lliga Elite també es van aplaçar molts partits, però en vam jugar 3, Martorell 3, Argentona 0, Manlleu 1, Rubí 1, i victòria del Baix per 2-3 al camp del Viladecans. Aleix, Hem tingut sorteig de la Copa del Rei, el vam tenir ahir. Coneixem ja emparellaments dels equips catalans. Canta-me'ls.
1: Començo de dalt cap a baix. Comencem amb el Sestao River espanyol, el Girona, que visitarà el camp del Quarte, el Sabadell visitarà el camp de l'Utebo. Tenim derbi català entre Manresa i Sant Andreu, l'Europa, que es desplaça fins a l'Aragó per jugar contra el Calamotxa, el Reus rep a casa el Baracaldo i, en principi, si no canvia molt la pel·lícula, el Prat rebrà l'Atlètic Club, el Prat que es va veure afectat aquest partit que jugava de Copa del Rei contra el Sant Rafael per la pluja, l'equip mallorquí que no va poder viatjar, però amb un coixí de 5 gols de diferència. En principi, el Prat que ho té al sac i ben lligat. Ja hem fet el repàs dels marcadors, hem fet aquesta pinzellada de la Copa del Rei que es va fer ahir el sorteig. Comencem ja amb les notes de la jornada. Rubén, comences tu, si et sembla, per qui és el zero de la jornada.
2: Un 0 pel Reus, que va caure golejat al seu estadi 1-4 contra el Manresa. L'última vegada que van rebre 4 gols a l'Eix, ens hem de remuntar la temporada 2018-2019, quan l'equip estava a segona catalana, i és contra el Tortosa.
1: L'any de la refundació.
2: Correcte. Sensacions molt dolentes, tan sols són 6 punts de 15 possibles pels d'Edu Albàcar. L'equip es troba ara mateix en posicions de play-out. Queda molta temporada, però quan les coses no comencen bé, tendeixen a anar pitjor. No ho sé què en pensaran els aficionats, però la plantilla està deixant una mica que desitjar, sobretot a casa. A casa t'has de fer fort i no pots rebre 4 gols d'un Manresa que està fent molt bé les coses, però és escandalosa la golejada.
1: Crec que el partit d'ahir és una clatellada per l'afició, per l'equip, pel cos tècnic, per tothom del Reus, perquè el Manresa és un equip que puja de tercera federació. Sí que pots tenir aquestes empanades a casa, però tan contundents no poden ser, i més en aquest inici de temporada, que ja sabem que ha sigut una mica rocambolesc per l'equip del Baix Camp. Veurem com evoluciona tot. Tot apunta que serà una temporada molt llarga al Reus, però coses més rares hem vist al futbol, d'arribar als turrons amb unes sensacions força dolentes i després fer una segona volta pràcticament impecable i colar-te el play-off amb aquesta dinàmica positiva per fins i tot aconseguir l'ascens. De moment, paciència, a que totes les fitxes comencin a obtenir la química entre si, i segur que el Reus acabarà aconseguint els objectius marcats a l'inici de temporada.
2: Pugem un puntet la nota, venim d'una golejada, però l'U és també per un equip que va patir una altra golejada.
1: L'U és pel Vilassar de Mar, que no acaba d'arrencar aquest projecte del nou tècnic Met Borotau. Golejada a casa, en contra, evidentment, a l'Europa B, que els hi va clavar ni més ni menys que 6 gols. Ara mateix el Vilassar, que és cué... Perdoneu. Sí, no em confonc. És cué del grup 5è de tercera federació i acumula la quarta derrota consecutiva. I el calendari no acaba d'acompanyar, perquè l'Escala, Martinenc i Montañesa, que estan en una dinàmica més que positiva, són els seus pròxims compromisos. Veurem si l'equip del Maresme s'acaba refent, si les coses continuen així, o bé han de donar amb la tecla, incorporant algun que altre futbolista que sigui agent lliure, i fins i tot no podríem descartar que sigui el primer canvi a la banqueta del grup 5è de tercera federació. De moment, paciència, perquè el primer partit sí que el van guanyar contra la Pobla de Mafumet, però aquests darrers partits que la cosa no ha acabat d'anar del tot bé.
2: Pugem ara un punt més, però continua sent un suspens i de categoria, perquè és un 2, i el 2 que li donem al Nàstic en la seva visita a Terres Murcianes. 2-0 va perdre l'equip de Xisco Campos i ja és la tercera derrota consecutiva. El primer gol va en defensa Joseda i li guanyen totalment l'esquena, el davanter Flacus, que remata a plaer després d'anticipar-se. I el segon, doncs, a pilota aturada. Allò que diem, si un equip està jugant bé, t'està proposant, tu t'has de fer fora les jugades aturades, perquè aquí pot caure el segon, i així va ser la sentència. No va ser el desastre d'Alcorcón.
1: No, ni molt menys.
2: Ni molt menys, perquè Alcorcón en mitja hora ja havia estirat el partit a la brossa, però el conjunt grana ha de millorar molt la seva imatge com a visitant, perquè encara no ha marcat gol en els seus 3 partits lluny del nou estadi. Dissabte juguen al camp del Joventut Torremolinos, a l'Eix, últim a la taula, i Ponfa.
1: Por em fa, perquè aquesta dada del Nàstic que no ha marcat fora de casa, doncs potser és el dia per començar a revertir-la, però clar, el Torremolinos també ve amb... con los colmillos afilados, com sí. Es diu en castellà, sabent que el Nàstic ara mateix doncs, podria ser un corderet, i veurem com evoluciona aquest equip de Tarragona, que a mi em va agradar a l'inici, fins i tot em va arribar a sorprendre, però després d'aquestes tres derrotes consecutives, perquè la de l'Alcorcón va fer mal, i la del Sant Andreu crec que també, la del Múrcia, doncs mira, si tu fas una quiniela pots comptar una derrota en aquest maig, però... De moment a Tarragona, que s'han de posar les piles. On també s'han de posar les piles, tot i que no estiguem molt d'acord, és amb l'Atlètic Lleida. Li donem de nota un 3. No va passar de l'empat contra la Pobla de Mafumet, un equip que acaba de pujar de categoria i que està practicant un molt bon futbol, tot sigui dit, i els lleidatans, que sumen una molt mala dinàmica, sumen 5 dels 15 primers punts, un equip que a priori hauria d'estar en la zona alta de la classificació, doncs que està en la zona molt i molt baixa, un equip que per pressupost, bé, per pressupost perquè per afició, no?
2: Sí, sí, pressupost i para
1: i de poca, comptar. I poca cosa més, doncs que no li acaben de sortir les coses, aquest cap de setmana 1-1, a més comencen perdent, i el gol que marquen de penal és...
2: Un penal molt rigorós.
1: Més aviat justet.
2: Per no dir que hi ha una clara piscina del jugador de l'Atlètic Lleida, que l'àrbitre doncs acaba senyalant. Pugem un puntet més la nota. Un 4 per l'Europa, que va perdre l'Alcoraz per 3-1. El Huesca és un dels candidats a les primeres places. El camp de l'Alcoraz és complicat.
1: Molt complicat.
2: I a més, doncs, si comets errors individuals, en aquesta ocasió li va tocar al porter Nil en els dos primers gols del Huesca, doncs tot és molt més complicat per un equip que, atenció... 4 punts de 18 per uns escapulats que pateixen en defensa i són el segon equip del grup que menys gols fa. Ho comentàvem la setmana passada, és l'assignatura pendent a millorar. Ho continua sent, però no oblidem que tenen jugadors que venen de tercera federació i el salt és molt important.
1: Paciència, paciència amb l'equip escapulat, tot i que ja va sent hora de crear les primeres sinergies, ja portem a primera federació ja portem un meset i dues setmanetes.
2: I fins i tot un canvi d'entrenador a l'Europa.
1: Un canvi d'entrenador, ha sigut un estiu mogut, el fet de no jugar al Sardenya doncs també afecta. Jo segueixo confiant en aquest Europa, però crec que ja és moment de posar-te les piles, perquè si no et passa com a l'escola, que si al primer trimestre no estàs fent les coses bé,
2: no,
1: al tercer
2: no
1: ja...
2: No et dona la mitja.
1: Al tercer no et dona la mitja i te'n vas cap a recuperació. Ja han fet els suspensos, intentem arreglar una mica aquesta dinàmica.
2: És que ha estat una jornada
1: bé, la pluja tampoc ha acompanyat.
2: Dura pels equips catalans.
1: En tots els sentits. Comencem amb el primer aprovat. Un 5 per la Unió Esportiva Sant Andreu i el seu empat a Can Dragó contra l'Antequera. I això que va haver de remuntar un gol inicial d'Adrià Genet des del punt de penal. Jaume Tovar i Sergi Serrano completaven la remuntada, però... van tenir mala sort, al 94, i jugant amb un futbolista més. Gairebé des del minut 70, doncs els andalusos que van empatar el maig, i crec que pel Sant Andreu és un punt insuficient, i dilluns, el dia de la Hispanitat, a més, et toca visitar el camp de l'Hèrcules, que pot ser una embarcada ben maca per l'equip andreuenc. Crec que el partit estava programat per jugar-se dissabte, de fet, fins a les 4, 2 quarts de 5, estava tot previst perquè es jugués el mateix dissabte, però el temporal que va fer cancel·lar el maig i l'Antequera, comprensiblement, va pressionar perquè jugués el dia següent, perquè fer-te un Màlaga a Barcelona per un equip de pressupost humil, doncs es nota, i van apretar. Jo estic a favor de que s'hagués jugat el diumenge i així va acabar amb un punt que sap molt i molt insuficient per l'equip andreuenc.
2: Anem amb el 6, un 6 pel Sabadell, que va mereixer més contra l'Andorra, van portar el ritme del partit i també van generar doncs, més perill, però la pilota, quan no entra, doncs, no hi ha manera. Ni per un costat ni per l'altre, 0-0, important continuar sumant, però a casa aquests partits a l'eix crec que la nova Creu Alta hauria de donar una passa endavant i que s'haurien de guanyar. Sumar de 3 és important contra un equip com l'Andorra, que tampoc està oferint el millor futbol fins al moment. Ara els hi toca dos partits fora de casa, a Ceuta i a Burgos.
1: Complicats.
2: Sí, tots dos complicats. Tenim el context, tothom sap el que ha estat passant i continua a Ceuta.
1: I deixa'm afegir del Ceuta, que estan en el millor moment de la temporada.
2: Ara mateix sí.
1: Van guanyar el primer partit i van empatar aquest cap de setmana al camp del líder. Per tant, arriben amb la fletxeta cap amunt.
2: I la visita a Burgos sempre és complicada. Potser no és el temporal que voldrien els del Burgos amb aquell fred.
1: No. Al gener, al camp del Burgos es puntua molt poc.
2: Però és una plaça complicada de torejar. Anem amb els notables, Aleix.
1: Vinga, va, comencem amb les bones notes de veritat, les que m'agradava a mi treure i que poques vegades aconseguia. El SAT, que és per l'Olot, que es posa tercer a la classificació després de guanyar per 2-4 al filial del Logroñés. Partit molt complet d'aquests que dona goig veure, amb gols, remuntades, expulsions, va passar de tot. A destacar sobretot el nivell de Walid, que ja suma 3 gols amb la samarreta de l'Olot i a més són de manera consecutiva per donar punts i marcadors importants. També destacar el doblet del davanter Marc Tenas, que va entrar des de la banqueta, i Tenas, que és un cognom que a Catalunya és molt conegut, doncs sí. És el germà del que ara es porta del Mallorca, que va estar al Barça Atlètic, al Villarreal, Arnau Tenas, doncs que el germà també és futbolista. Per si no el teníeu ubicat, doncs aquí al Sense Pròrrogues, doncs us descobrim aquests jugadors que el hermano de, que no és mai tan conegut, però ha de tenir el seu respecte com a futbolista.
2: I aquest cap de setmana un doblet per donar 3 punts importants.
1: Ara ja no sé si juga a l'Olot, però abans el germà de Mafeo també jugava a l'Olot. Pablo Mafeo i Víctor Mafeo.
2: Víctor Mafeo juga a l'Olot, el que passa que està lesionat, va patir una greu lesió que el deixarà fora dels terrenys de joc. M'atreveixo a dir que tota la temporada, així que també des d'aquí molts ànims a Víctor Mafeo. Anem amb el 8 i ens agrada perquè va per aquesta casa.
1: És l'equip d'aquesta casa.
2: Un 8 pel Badalona, que continua sumant de 3, aquesta vegada al complicat camp del Tona i remuntant el gol inicial de Didac Serra. Nil Sauret, Oriol Aguilera, jugador a tenir en compte, i Joaco van ser els golejadors escapulats. 3 victòries consecutives pels de Genís Sant Pietro i ara arriba una mica l'eix del Turmalet.
1: La Turmalet.
2: Ja que les pròximes jornades, Vilanova, Atlètic Lleida, Cornellà i Hospitalet. Es diu ràpida.
1: Els 4 equips candidats a estar al play-off, doncs el Badalona, que almenys se'ls trau en aquest tram de temporada en el millor moment, perquè arriben en bona forma. Deixa'm destacar també que va caure una aiguata tona considerable. El partit es jugava, si no m'equivoco, 4:45, que és més o menys quan va saltar l'alarma. El Badalona ja està allí, per tant, el va poder jugar. I també una dada molt curiosa que he vist a la xarxa de mitjans de comunicació locals: Joaco, cada vegada que marca amb el Badalona, acaba amb victòria. Aquesta temporada,
2: A tenir en compte, perquè Joaco ha engegat la maquinària.
1: I ja sabem que és un jugador molt i molt perillós. Anem amb l'excel·lent. Un 9 pel Manresa i el bon inici de temporada de l'equip de Sergi Trullàs. Ja suma 9 de 15 punts i va visitar aquest cap de setmana al Reus i el va golejar 1-4 amb hat-trick de Momó. Un dia que et surten totes les coses, però crec que no és casualitat de que et surtin sempre les coses, sinó perquè s'està treballant molt bé. L'any passat era un equip underdog que ningú comptava amb ell i va acabar pujant, i a més aquest cap de setmana ho van fer sense el líder a l'eix defensiu, que és Mateus Teixeira. Van competir de tu a tu contra el Reus i van estar encertadíssims de cara a gol, per tant, que ens traiem fem xapó pel Manresa.
2: Sí, sí, és un equip molt ben treballat, amb molt gol, és un equip que ataca bé, fa transicions molt ràpides. L'any passat puja com a líder quan ningú donava un duro per l'equip del Bages, però aquest any ja està demostrant aquesta solidesa, aquesta importància de mantenir el bloc, l'equip de Sergi Trullàs, que de moment 9 de 15, assaltant el complicat camp del Reus, i ja són 2-4 aquesta temporada, al camp de l'Arnedo i al camp del Reus. Així que el Manresa, que
1: ojito con el Manresa.
2: Es salvarà fàcil.
1: Sí, jo crec que es salvaran tots els catalans, de fet.
2: Però, cuidado, que no seria la primera vegada que fes playoff a Segona Federació, sí. Manresa. Anem amb la matrícula d'honor, aquella que tant l'Aleix com jo treiem poc, per no dir mai.
1: No enganyis a l'audiència, tampoc.
2: Però anem amb el 10 que té caràcter lleidatà.
1: Sí, el 10 per sorpresa de ningú, que és per l'equip de la nostra terra, de l'equip que hem parlat a la introducció, doncs un 10 pel Lleida i la seva gent de pedra picada, 1.000 socis del Lleida, entre ells 2 servidors que van anar al camp de terra de Sunyer, un poble d'unes 300 persones, per veure l'estrena de l'equip de la ciutat a quarta catalana. Hem baixat al camp, al fang, perdoneu, volem renéixer de les cendres amb un projecte de futbol popular. Volem ser els amos del nostre destí. Aquest cap de setmana, primera victòria per 2-5, molta germanor, escenes emocionants i també destacar la gran organització del poble de Sunyer. No era una tasca fàcil coordinar tanta gent amb un poble tan petit i s'ha de dir que ho vam fer molt i molt bé, vam estar molt a gust, no vam tenir problemes per aparcar, tal qual vam arribar, vam deixar el cotxe al costat, que jo de veritat que patia molt, el partit que es veia bé des de totes les cantonades, doncs des d'aquí que també volem agrair el tracte que esperem que els equips de quarta catalana facin amb el Lleida i amb la seva massa social.
2: Ja ho vam comentar, al final la ciutat de Lleida està responent a un nivell increïble, són més de 4.100 socis i sòcies per l'equip de la capital del Segrià, per nosaltres l'únic equip que ha d'existir, l'hereu de la Unió Esportiva Lleida tan mítica, que va trepitjar primera, que va guanyar el Barça, que va guanyar el Madrid. Nosaltres, per desgràcia, no ho vam poder viure, ara ens toca baixar el fang, però nosaltres portem anys que ja entenem el Lleida com una senya d'identitat, com una senya d'història i d'arrelament a la nostra ciutat, molt més enllà que de categories. Si hi hagués una cinquena catalana i s'hagués de jugar allí
1: estaríem.
2: Seríem els primers en anar, també perquè som addictes a aquest esport, addictes al futbol català i a les categories que toquen tots els clubs de la nostra terra. S'ha de destacar també tota la gent que va moure el Lleida, que continuarà movent els camps. Hi haurà vegades que tocarà fer sortejos d'entrada,
1: sí,
2: des del club.
1: Som conscients de que en els propis camps de Lleida, doncs, l'aforament és el que és. A Sunyer, doncs, sí que costa una mica més anar, tot i ser un poble que estava a 15 minuts i escaig en cotxe, però quan el desplaçament, per dir-ho d'alguna manera, el pots fer amb l'autobús de la ciutat o caminant, doncs sí que hi haurà més problemes. Jo, si ha d'entrar un aficionat de pedra picada i m'he de quedar fora, no tinc cap mena d'inconvenient. Ja hem destacat les notes de la jornada, el més interessant d'aquesta jornada típica marcada per la pluja, però per molt atípica que sigui, hi ha hagut futbol i nosaltres hem d'entregar els premis. Comencem amb l'11 de la jornada. Com era porter? Començo jo, perquè simplement m'apeteix el porter titular d'aquesta jornada, que és Òscar Pulido del Manresa.
2: Continuem amb la defensa, Àlex Campos del Barça Atlètic.
1: Seguim un defensa d'aquesta casa, del Badalona, Oriol Aguilera.
2: Ivan Tebar, del Manresa.
1: Carles Sogorb, de la Pobla de Mafumet.
2: Al mig del camp, Alexis Garcia, de la Unió Esportiva Sant Andreu.
1: Un altre jugador del Badalona, Nil Sauret.
2: I tanca al mig del camp, Ayman Bucit, de l'Europa B.
1: Seguim amb un altre jugador de l'Europa B, Adrià Almasque, doblet aquest cap de setmana.
2: Marc Tenas, davanter de l'Olot, un altre doblet.
1: I tanquem amb un hat-trick de David Momó del Manresa per donar els 3 punts a l'equip del Bages. I si algú ha fet un hat-trick i l'acabem d'esmentar anteriorment, doncs jo crec que queda molt clar que l'MVP d'aquesta jornada és per David Momó del Manresa, 21 anys, 3 gols aquest cap de setmana, un jugador molt estimat a Sant Andreu perquè va marcar el gol de l'ascens a Salamanca.
2: Sí.
1: Jo no el feia tan jove, m'ha sorprès la seva edat, per tant, a tenir en compte.
2: Sí, sí, el jugador ex de la Unió Esportiva de Sant Andreu i també han passat a la cantera i el filial de l'Espanyol, eh? Interessant, un perfil atacant, 21 anys i si li somriu les botes i està encertat de cara a gol, de moment ja en porta 4 i poden ser uns quants més. Aleix, quin és el partit que no es pot perdre ningú, que no es poden perdre els nostres oients aquest cap de setmana?
1: Doncs tenim un Badalona-Vilanova diumenge a les 6 de la tarda a la Travessera de Montigalà, un partit que es podrà seguir directe per Radio Ciutat de Badalona amb la transmissió de Ramon Duran. Espero un partit divertit. Sempre han sigut uns partits divertits perquè són dos equips alegres. Quin resultat veus tu?
2: Doncs Genís San Pietro coneix molt bé el Vilanova, l'entrenador del Badalona, així que victòria del Badalona per 2-0.
1: Jo crec que el Badalona segueix amb la fletxeta cap amunt. El meu marcador és un 3-1. Crec que el Vilanova em farà el primer gol com a visitant a la Travessera de Montigalà.
2: Vale, doncs deixem anotats aquests resultats.
1: Segur que ens equivocarem. Esperem no agafar el nostre Badalona. Però ja sabeu com som, que som una mica desastres en aquestes coses.
2: I ho continuarem sent perquè de moment no hem encertat cap porra que hem fet des d'aquí, Radio Ciutat de Badalona. No tenim gaire temps per a més, Aleix, així que ho hem
1: fet tot. Us invitem a seguir-nos a les nostres xarxes socials, Sense Pròrrogues, és molt senzill, Instagram, TikTok i YouTube, que podeu recuperar també el programa a la web de Radio Ciutat de Badalona. Ja està, hem dit, ens poden seguir a tot arreu, menys pel carrer, perquè a mi m'espanten.
2: Sí, sí, pel carrer, si us plau, no. Fins aquí, el Sense Pròrrogues a Radio Ciutat de Badalona. Com sempre, ens escoltem la setmana vinent, els dimarts, a 8:15 de la tarda.
1: Adeu, adeu.
0: Sense Pròrrogues, el futbol català sense temps afegit.

0: El Pont del Petroli ja té plataforma final. Bona tarda, són les dues.
1: Badalona.
2: Les dues de la tarda.
1: Sílvia Llamas.
0: Aquest dimecres s'ha col·locat aquesta plataforma i durant tot el dia els operaris estan fent tasques per soldar-la al pantalà. La nova plataforma té un diàmetre exterior de 13 metres i s'haurà de reforçar amb formigó. En 3 setmanes els treballs estructurals estaran finalitzats i començarà la fase final de la rehabilitació per recuperar aquesta icona de la ciutat. De seguida ampliem aquesta notícia, una de les més destacades d'avui dimecres 7 d'octubre. Però en repassem d'altres als titulars.
1: Badalona migdia.
0: També us explicarem que els paradistes dels mercats municipals proposen canvis en el model de gestió per garantir-ne la seva continuïtat. I l'arbre de Nadal del centre de Badalona s'instal·larà enguany a la plaça de la Plana per la remodelació integral de la plaça de la Vila.

0: Us ho dèiem ara, el Pont del Petroli ja té plataforma final. Aquest dimecres s'ha col·locat i durant tot el dia els operaris estan fent tasques per soldar-la a l'estructura. En 3 setmanes els treballs estructurals estaran finalitzats i començarà la fase final de la rehabilitació per recuperar aquesta icona de la ciutat. La nostra companya Susana Soldado ja ha estat present durant aquest matí des de la platja. Bona tarda.
1: Bona tarda, Sílvia. La col·locació de la part final del pantalà s'ha fet esperar, ja que les pluges d'aquest dimarts al vespre han fet endarrir l'actuació. Des de primera hora els operaris han extret l'aigua que hi havia entrat i un cop fora una embarcació ha portat la plataforma circular fins al pantalà. Una grua de grans dimensions l'ha traslladada fins a les pilones que la subjectaran al seu lloc definitiu i ara els operaris han començat a soldar la unió de les dues estructures. La nova plataforma té un diàmetre exterior de 13 metres i s'haurà de reforçar amb formigó. David Aguilar és enginyer civil de la Direcció de Serveis d'Espais Públics de la EMB.
2: Que ara hem de reforçar amb el seu corresponent armat i formigonar-la. Aquestes tasques de formigonat duraran un parell, 3 setmanes, perquè és una tasca complicada. Col·locarem aquí en el passeig la bomba i a través de canonades portarem el formigó al final del pantalà. El formigó ha de ser un formigó que encara estem estudiant la fórmula perquè per distància i la resistència que ha de tenir pot arribar a fraguar-nos al mig de la canonada.
1: D'aquí a 2 o 3 setmanes s'haurà acabat la rehabilitació estructural del Pont del Petroli i començarà la fase final. S'haurà de posar el terra de fusta, les baranes i l'enllumenat, uns elements que ja s'estan fabricant. Des de l'Ajuntament esperen que les pluges no facin endarrerir el final de les obres. Així ens ho ha explicat fa uns minuts el segon tinent d'alcalde i responsable de territori, Daniel Gràcia.
3: S'ha de ser conscient de que si hi ha episodis de pluja s'han d'aturar les feines de posar la fusta, la il·luminació. Tot i així, anem en planificació i jo crec que cap a final d'any tindrem el Pont del Petroli acabat.
1: La nova plataforma incorpora superfícies inclinades que permeten una millor resposta davant els impactes de l'onatge. S'ha dissenyat després d'estudiar diferents alternatives i a partir de finals d'any ja es podrà trepitjar per tornar a fotografiar el litoral badaloní des del mar.
0: Els paradistes dels mercats municipals proposen canvis en el model de gestió per garantir-ne la seva continuïtat. El seu president Juan Carlos de Miguel aposta per fórmules com concessions més curtes o parades en règim de lloguer per facilitar el dia a dia dels comerciants. La normativa oficial de l'Ajuntament de Badalona estableix que les concessions s'adjudiquen per un termini de 25 anys. Segons Juan Carlos de Miguel, el sector es troba en una situació complicada, marcada per l'edat avançada dels paradistes, la manca de relleu generacional, la durada de les concessions i el seu cost. Escoltem-lo, que explicaba aquests detalls en una entrevista al Badalona 360.
4: No solo los mercados, sino el comercio en general, que no hay relevo generacional, entonces no nos es rentable. Les hemos propuesto al ayuntamiento adecuar una fórmula para que podamos seguir hacer concesiones a 5 años o incluso hacer paradas en alquiler, que en algunos sitios de Barcelona se están haciendo y en algunos municipios de Cataluña. Yo que soy también miembro de la Junta de Mercados de Cataluña, en algunos municipios está funcionando.
0: De Miguel també ha explicat que el projecte de reforma del mercat de Llefià no estaria enllestit durant aquest mandat. També apunta que si la reforma integral d'aquest equipament s'allarga en el temps, potser ja no hi queden paradistes. Respecte al mercat, Mainon ha assenyalat que el projecte està força avançat i que les obres podrien iniciar-se abans de les eleccions municipals. I sobre els mercats municipals ha parlat aquest matí en una entrevista a Ràdio Ciutat de Badalona la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Agüera. Assegura que les obres de remodelació integral del mercat Mainon seran les primeres dels 3 mercats municipals a licitar-se. Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Badalona ja han revisat i aprovat el projecte executiu encarregat en Gestur que es podria licitar abans que finalitzi l'any. L'escoltem.
5: La licitació, doncs, intentarem també que sigui el més aviat possible, però sí que la primera que anirà, perquè ja s'ha revisat per part dels serveis tècnics, és el projecte de Mainon, i el primer que licitarem serà Mainon, i posteriorment doncs, farem el de Llefià. En els propers 2 anys hi haurà un gran canvi en aquests mercats i que serà molt significatiu, tant per als paradistes com per al que comporta en l'entorn.
0: Pel que fa al mercat de Llefià, Agüera ha dit que es licitarà tan aviat com sigui possible.
6: Badalona migdia.

0: I canviem de qüestió perquè l'arbre de Nadal del centre de Badalona s'instal·larà enguany a la plaça de la Plana. Un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila. Una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet en els darrers anys. Ho ha detallat també la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, en l'entrevista al Badalona Matí.
1: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any. L'any que ve, doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça la Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn. És una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors, l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums, doncs, el divendres, i ja el dissabte, doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
0: D'altra banda, i amb l'objectiu d'incentivar el comerç local, la regidora de Promoció Econòmica ha anunciat la data de la nova edició dels Badabons, que s'iniciarà el 26 d'octubre. Una setmana abans, a partir del dia 19, els comerciants que ho vulguin ja es poden adherir a aquesta campanya de descomptes. Badalona s'estanca les taxes de reciclatge dins l'àrea metropolitana i en concret es situa com el cinquè municipi de l'àrea metropolitana que menys recicla. El 2025 s'hi va reciclar un 30% dels residus, no assolint l'objectiu europeu marcat del 55%. De fet, dels 36 municipis metropolitans, 28 no assoleixen aquesta xifra. Des de l'AMB asseguren que només s'hi arribarà si es dona impuls als nous sistemes de recollida amb identificació. Ens desgrana les dades la nostra companya Susana Soldado.
2: L'àrea metropolitana de Barcelona ha presentat les dades anuals de generació, recollida i reciclatge de residus al territori metropolità de l'any 2025. S'hi van produir més d'1.465.000 tones, un 1,6% més que el 2024. La xifra equival a uns 422 quilograms per habitant i, tot i que és un 11% menys que des del 2010, queda lluny del 15% que proposa la Unió Europea de cara al 2030. De tots aquests residus, se'n van recollir selectivament prop d'un 40%, un punt més que l'any anterior. Des del 2017, aquesta xifra augmenta lleugerament i, segons l'AMB, és gràcies als municipis que estan implantant nous sistemes de recollida, com el porta a porta o els contenidors tancats. De fet, des de l'ENS Metropolità, apunten que el sistema de contenidors oberts, el majoritari a l'àrea metropolitana, no ha permès assolir els objectius marcats per al 2025 de reciclar el 55% dels residus generats. En aquest sentit, alerten que no s'arribarà al 65% marcat per al 2035 si no s'aposta pels nous sistemes de recollida amb identificació. Si mirem per municipis, només 8 dels 36 que formen part de l'AMB van assolir els objectius de recollida selectiva durant l'any passat. Lideren el reciclatge Santa Coloma de Cervelló, Tiana i Corbera de Llobregat, amb percentatges que superen el 70% dels residus reciclats. Badalona és el cinquè municipi per la cua, arribant a reciclar poc més del 30% de residus que genera.
0: Són les 2 i gairebé 11 minuts. I precisament per promoure el reciclatge a la ciutat, l'Ajuntament de Badalona va anunciar ahir que repartirà un kit per sensibilitzar i millorar la situació a partir del mes de desembre. Es tracta d'una de les mesures previstes arran de la implementació del nou servei de neteja. El kit inclou 3 bosses per plàstic, el paper i el vidre i un cubell per els residus orgànics. L'objectiu de la iniciativa és augmentar la taxa de reciclatge que es fa a la ciutat d'una forma molt més fàcil i còmoda.
2: I
0: afectacions generalitzades aquest dimecres a la xarxa de Rodalies. L'R1 s'ha llevat completament aturada i no hi circulava cap tren, mentre que la resta de línies han funcionat amb menys trens dels previstos. La circulació ferroviària a l'R1 entre l'Hospitalet de Llobregat i Blanes s'ha recuperat cap a les 10 del matí, ho ha fet fora del seu horari habitual durant tota la jornada i per això s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet. El director de Rodalies, Òscar Playà, ha assegurat que aquesta matinada han rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on els alertaven que no podien assegurar que els trens sortissin. Playà ha defensat que s'han seguit tots els protocols de seguretat després dels temporals de pluja i ha considerat que el que hi ha darrere és un conflicte laboral amb el sindicat majoritari de maquinistes, CEMAF. Per la seva banda, CEMAF ha avalat els informes de seguretat al llarg del matí aquest fet ha permès que reprengui la circulació en la majoria de línies. I Protecció Civil ha informat que aquest dimecres al matí encara hi havia uns 5.400 usuaris sense subministrament elèctric a les línies de baixa i mitja tensió a Catalunya a causa de les incidències provocades per la pluja dels darrers dies. Segons les dades de Protecció Civil d'ahir a la tarda, un dels municipis amb més afectació era Badalona, amb 293 clients sense llum. La companyia Endesa continua treballant per restablir el subministrament als municipis afectats.
3: Badalona migdia.

0: I aquesta setmana ha començat la campanya de vacunació de la grip i el nostre company Sergi Crusell s'ha traslladat fins a un centre de salut per donar-nos tots els detalls.
1: La Generalitat ha adaptat la mesura d'escollir les vacunes per a flexibilitzar i que sigui més còmode pels pacients. La campanya de vacunació està destinada a persones grans, embarassades, infants de 6 mesos a 4 anys o aquells que pateixen condicions de risc. Els professionals de la salut recomanen que aquests col·lectius adquireixin la injecció cada any perquè aquests virus d'infeccions respiratòries pateixen mutacions i perquè la immunitat va disminuint amb el temps. Escoltem a l'infermera del CAP Gran Sol, Alba Cremades.
2: Prevenim complicacions a l'hora d'agafar la malaltia. És important que siguin en aquestes dates perquè és quan comencen a activar-se aquests virus respiratoris. Gairebé el 75% dels pacients ingressats a la UCI a la campanya 2024-2025 no estaven vacunats. Per tant, és molt important vacunar-se de la grip i Covid quan abans millor.
1: La campanya de vacunació ha començat per a la població de més risc, els de més de 80 anys i professionals. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a majors de 60 i el 16 de novembre a la resta de la població. Ja es pot demanar cita prèvia a l'app de La Meva Salut, al web citasalut.gencat.cat o bé directament al CAP de referència.

0: Fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Us deixem ara amb en Ramon Duran, que ens apropa tota l'actualitat esportiva. Però abans fem un cop d'ull a la previsió del temps amb en Lluïsmi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre, alguna tempesta entrarà per ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brava Sud, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
2: Badalona migdia. Repassem el matí a la ciutat.
3: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya,
4: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
3: Empecé a comprar Planograma por la comodidad y rapidez.
4: Valoro tanto el stock como el precio.
5: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
6: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Els esports amb Ramon Duran.
8: El Joventut debuta amb victòria a la FIBA Champions League, que es va desfer del conjunt israelià del Beni per 86 a 75. I avui debuta a la Lliga Challenge femenina el Joventut, que se l'assegurà amb el València B a partir de 8:45 al Palau Olímpic. A més, escoltarem a Genís Sampietro, el tècnic del Badalona, que ahir ens visitava el programa Minut 91 de Televisió de Badalona. I a banda, també coneixerem el contingut del 5 contra 5. Victòria del Joventut, 86 a 75 en el debut a la FIBA Champions League. La penya que, malgrat de patir un desavantatge, diríem, en els primers 5 minuts, doncs després es van anar refent i van anar controlant el matx sense cap mena de problema, i al descans l'equip verd i negre dominava la situació i al final, durant el segon període, en va tenir prou pràcticament, doncs, fins i tot incrementant la renda i també doncs, controlant el partit. Un Joventut bastant coral, un Joventut doncs, que, evidentment, doncs, potser va acusar la manca de continuïtat en l'àmbit competitiu, encara no està posat al 100% al conjunt verd i negre, però sí que és cert doncs, que els verd i negre van ser superiors i per tant es van apuntar aquesta primera victòria a Europa. Aproximadament unes 2.800 persones a les graderies del Palau Olímpic en una altra nit marcada doncs, per, en aquest cas, els avisos de les tormentes i demanant doncs, aquesta precaució doncs, que ben segur va restar molta gent ahir al Palau Olímpic, així tot gairebé 3.000 persones que van poder viure, que van poder doncs, vibrar amb aquesta primera victòria verd i negre, 8, en aquest cas 86 a 75, important anar sumant partits. Al final del maig, el tècnic de la penya, Dani Miret, que explicava que havien tingut prou temps per preparar el partit, que l'havien preparat bé i que reconeixia que el seu equip li havia mancat en determinats moments una mica d'energia.
9: Jo el partit penso que ha estat adequada. Hem dedicat el temps que necessitàvem a preparar el partit. Tenen un grup de jugadors americans que tenen capacitat, no?, de ser molt competitius en coses que nosaltres, com s'ha vist especialment a l'últim quart, doncs ens costen una mica més. Sí que el fet de la situació de l'Andorra, doncs evidentment tu tens una planificació i hem hagut d'ajustar-ne i fer-ne una altra, però penso que no és l'excusa. Les rotacions que hem fet avui són evidentment buscant pics d'energia més alts. Penso que encara estem lluny del nostre nivell de ritme, de to físic, i el que hem de fer doncs, és sumar gent que ens reporti realment aquesta solidesa.
8: Dani Miret explicava que un dels hàndicaps que ara mateix tenen és acabar d'adaptar, no?, els jugadors nous d'aquesta temporada, i que quan això passi, doncs encara seran millor equip.
9: Aleshores, penso que no ens hem de frustrar per aquest procés, que els nous, aquesta adaptació, doncs, és una miqueta més lenta del que seria habitualment en altres temporades, i hem de buscar maneres perquè, tot i que sigui una miqueta més lenta, doncs la competició no ens mengi. I avui era molt, molt important guanyar aquest partit. Ho hem fet, no ho hem fet d'una manera brillant, però que penso que el partit l'hem controlat. I crec que hi ha jugadors, doncs, m'agradaria que dins del seu rol creixessin, i això farà, doncs, que puguem ser millor equip i que aquests partits els puguem dominar més al ritme que a nosaltres ens interessa i jugar-los millor, que això ens portarà, doncs, a ser consistents en lligues regulars, com hem fet en anteriors temporades.
8: I qui va ser el millor en l'àmbit de la notació va ser Suleimanovic, que va fer 20 punts, ni més ni menys, amb una actuació molt regular. Un Suleimanovic que parlava de la importància de començar guanyant.
10: Para mí lo más importante es que hemos ganado el partido. Ha sido muy duro desde el principio y estoy muy feliz y contento que he podido ayudar a mi equipo de mejor manera posible.
8: Doncs Suleimanovic que explicava que, a veure, d'alguna manera es podia notar l'ajornament del partit del cap de setmana, de la primera jornada, de la segona jornada de Lliga contra l'Andorra. En tot cas, diu que no era cap excusa, sí que potser frenava una mica el ritme competitiu, però, com dèiem, doncs, Suleimanovic explicava que no es va, o no ho van notar en excés.
11: Que avui ha estat el máximo anotador. Emir, buenas noches. ¿Qué partidazo el tuyo hoy? Se te veía con mucha confianza. ¿Cómo te has notado en pista?
10: Bueno, a ver, para mí lo más importante es que hemos ganado el partido. Ha sido muy duro desde el principio y estoy muy feliz y contento que he podido ayudar a mi equipo de mejor manera posible.
11: Emir, ha sido una semana muy rara con la lluvia, el partido aplazado. ¿Lo habéis notado esto vosotros, sobre todo al empezar el partido, por el ritmo, la intensidad?
10: Bueno, a ver, puede afectar, pero al final es lo que hay. No nos podemos conformar, buscar excusas, que sí, que tal. Afecta un poco, es lo normal, pero al final esta es la oportunidad que volvemos a coger el ritmo, dar un paso más adelante como equipo, mejorar cosas que tenemos que mejorar. O sea, cada partido, cada entrenamiento es la oportunidad para que nosotros al final vamos mejorando, y eso es lo más importante. Así que intentaremos sacar lo mejor de cada oportunidad y luchar.
8: L'Alep Ivo Bosni, que conversava amb el nostre company Albert Guerra i que explicava, doncs, això, que no hi havia hagut massa, en aquest cas, el fet de l'ajornament del passat dissabte, doncs no els havia passat factura, i per tant, doncs, aquesta primera victòria verd i negre a la competició europea. Ara, doncs, el Joventut, que tornarà a jugar a Europa, serà d'aquí 15 dies al Palau Olímpic contra el Telekom Bonn d'Alemanya. I qui debuta avui a la Lliga Femenina, partit ajornat, també del passat diumenge, serà un quart de nou, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Ciutat de Badalona, és a dir, des de 7:45, el partit entre el Joventut i el València B de la Lliga Challenge, que allà hi serà el nostre company Albert Guerra, i en tot cas un Joventut que debuta en aquesta competició amb l'objectiu d'intentar ascendir de categoria. Ho té molt clar la plantilla. En parlava de tot plegat i d'aquest debut Paula Saràbia. Doncs la jugadora del Joventut Femení, la Paula Saràbia, que no l'hem pogut, en aquest cas, escoltar, però, com dèiem, doncs, el Joventut que espera que en el partit d'avui pugui debutar Roser Michó, després de no poder jugar a la final de la Lliga Catalana per molèsties físiques. Des de la plantilla, com dèiem, tenen clar que l'objectiu amb aquest equip és intentar ascendir a la màxima categoria. Escoltem ara sí a Paula Saràbia.
12: Queremos devolver, ¿no?, a la peña a donde se merece, y bueno, yo creo que lo tenemos todas muy claro y queremos nadar todas en la misma dirección.
8: Recordem, un quart de nou, mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Ciutat de Badalona, aquest debut del Joventut a la Lliga Challenge femenina contra el València B, avui al Palau Olímpic. I en futbol ens visitava Genís Sampietro, el tècnic del Club Futbol Badalona, que reconeixia que vam viure un mal inici de temporada i que ara estan començant a gaudir. Això deia Genís Sampietro.
13: Va costar més el començament, però bueno, l'equip sempre ha entrenat molt bé des del primer dia i ara aquests últims partits ens han acompanyat també el resultat i el joc. Crec que han sigut partits que hem merescut guanyar més enllà de guanyar-los i especialment doncs, aquest del Tona, que crec que era molt complicat per el terreny de joc, per la climatologia i pel rival que teníem davant, i la veritat que l'equip va donar una versió molt, molt completa i molt content de poder veure l'equip rendir a aquest nivell.
8: I quan havien perdut dos partits de Lliga i preparaven el partit al camp del Vilassar amb la possibilitat d'una tercera derrota, Genís Sampietro confessa que tant ell com la plantilla estaven tranquils perquè confiaven en que el que estaven fent acabaria donant bons resultats.
13: Jugadors que després de les dues derrotes que confiava molt en ells al final i que no dubtaria, i al final a ells els vaig veure tranquils tota la setmana de Vilassar, inclús la prèvia de Vilassar, i jo també. Curiosament tranquils, perquè crec que ens podríem haver posat molt més nerviosos o molta més pressió, però al final crec que creiem en el treball que fem en el dia a dia, això et dona confiança també, creiem en nosaltres, amb el que tenim al costat, i des d'aquesta confiança et dona més tranquil·litat també, sabent que sí, que si arribem a perdre, que ha sigut un desastrós, no? Però no teníem el cap perdre.
8: No tenien el cap perdre, van sumar 3 victòries consecutives, malgrat les lesions. Genís Sampietro destaca que jugadors que potser en un principi no havien de ser titulars ara en aquest començament de Lliga han fet un pas endavant i aquestes lesions de jugadors importants, teòricament titulars, no s'han notat.
13: De tot lo negatiu, després, sorprenentment, surten coses positives, no? Però està clar que és una cosa negativa, especialment lo del Toni, perquè és el primer capità, un jugador superimportant per mi, perquè penso que és molt important per l'equip i no el tindrem en tota la temporada. I després el Josu i el Pepi, sobre el paper eren 3 jugadors titulars a l'equip i ara estem sense ells. Per què dic que cada cop surten coses positives? Perquè he pogut veure altres jugadors en aquestes posicions o jugadors que no m'esperava un nivell tan alt, i l'equip realment no ha notat res aquestes lesions, i això crec que és molt positiu.
8: Un Genís Sampietro i tota la plantilla del Badalona que avui s'han entrenat a la travessera de Montigalà i que ja preparen el duel contra el seu exequip, el Vilanova, a qui la temporada passada va conduir al play-off. I avui és dimecres, avui és dia de 5 contra 5 i el company Albert Guerra que ens explica què toca avui en el 5 contra 5, Albert.
14: Avui toca 5 contra 5 i avui estem d'estrena perquè estrenem la secció retro en cada setmana i us portarem un partit clàssic dels nostres arxius a Televisió de Badalona per recuperar velles glòries i antics jugadors que ja no estan a pista. Avui, doncs, comencem amb aquesta secció retro, però com sempre també repassarem els partits perquè la jornada va estar passada per aigua i alguns no es van poder disputar. Sí que ho van fer els 2 sèniors masculins de la Minguella, que s'agema sènior A, victòria i derrota del sènior B contra el Mir, contra el Moncada. Derrota també del Sant Josep femení en l'estrena a casa primera contra el Sant Just, l'equip de Francina Ayuso, un cognom que segurament us resultarà familiar i no ho diem per la presidenta de la Comunitat de Madrid. També repassarem una altra derrota del Balonès C, en aquest cas a casa, a Ausias Marc, després de caure contra el Viladecans. I com sempre també us portarem un reportatge. Avui coneixerem el Roc Oliveres. Tot això al 5 contra 5.
8: Doncs amb l'Albert Guerra, avui en el 5 contra 5, a partir de les 8 a Televisió de Badalona, això sí, doncs a un quart de 9 començarà el partit de la primera jornada de la Lliga Femenina, ajornat el passat diumenge, entre el Joventut i el València B de la Lliga Challenge. Nosaltres ho deixem aquí, ho explicarem tot plegat demà, aquí en el Temps d'Esports al migdia. Adéu.
6: Obramat Badalona, el millor aliat per als teus projectes de construcció i reforma, patrocina la informació esportiva.
15: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
15: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
16: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
15: Aquesta és l'última hora, però com a conseqüència dels aiguats s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris.
17: Porto una hora, des de 3:15 he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, res.
18: La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanaven agafar altres mitjans de transport.
15: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
19: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
15: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi podria acabar demà, última hora, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
15: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i la UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre. Sònia Kerr.
20: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
15: Generalitat i Ajuntament reclamen als jutjats suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
20: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc, on hi viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
15: En cultura, la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
20: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
15: En aquest informatiu també us explicarem el premi que ha rebut Rosalía. Els esports, victòria històrica del bàsquet gira en la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
8: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
15: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: Augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen desaparegudes i a qui encara busquen. Avui un operari ha trobat un cadàver i era dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat la troballa d'aquest cos, però no n'ha donat més detalls, ja que està encara pendent d'identificar.
16: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
20: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda en aquest cas del mur d'un càmping.
0: Doncs una persona més, ja són 3 les persones mortes a causa d'aquests últims temporals, però també continuen generant molts problemes de mobilitat, especialment a Rodalia Renfe, que ha tornat a viure un matí de caos, de desgavell, després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges els últims dies i que ahir, de fet, a la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha represa el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions per desplaçar-se. Esther Minguell, bon dia, anem a PAMS. Quina és la situació ara mateix?
21: Bon dia, doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Massanet-Massana, zona DIF, està fent treballs de reparació de la via, i també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
22: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
21: Pels sindicats de maquinistes, però la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
23: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
21: Al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
19: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
21: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
0: I mentrestant, els usuaris han pagat un dia més la factura.
21: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
18: Està parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
24: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
21: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
0: I pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran neta. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per això Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran pluges torrencials. Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
25: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
26: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
25: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions; a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
0: Gràcies, Maite. Doncs més enllà d'aquestes comarques, també en alguns punts del Segrià treballen per recuperar la normalitat després de les pluges intenses d'ahir, que en municipis com, per exemple, el Guaire van deixar més de 50 litres. A més, han provocat inundacions en equipaments, carrers i domicilis. M1FM, Maria Lara.
2: L'aigua ha afectat el pavelló, la biblioteca, diversos habitatges i camins del municipi. L'Ajuntament treballa amb tres màquines per retirar pedres, netejar camins i revisar tapes de clavegram desplaçades per la força de l'aigua. En les tasques també hi participen persones voluntàries. Ho explica l'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet.
3: Sí, a la brigada hi ha voluntaris, els veïns del poble, sí. Ahir vam haver de rescatar un cotxe que havia caigut en una zanja. Amb una màquina particular vam estar netejant un camí que puja cap dalt al pla que era intransitable per les pedres.
2: Guillomet assenyala que aquests episodis poden ser recurrents quan les pluges intenses descarreguen sobre el casc urbà en un municipi en pendent i cada vegada amb menys zones d'absorció com eres i patis a causa de la urbanització. A mig i llarg termini, l'Ajuntament treballa amb un pla director per estudiar bases de laminació i reduir l'impacte de futures avingudes d'aigua.
7: Notícies en xarxa.
0: 20 minuts i seran les 3. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada general.
20: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT, una vaga que arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia o les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament, la seguida Mont Carvajal. Bon dia, Mont.
4: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
5: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
4: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
9: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
4: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: Doncs no deixem l'habitatge, ja que enmig d'aquestes protestes, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74, a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si ha personat la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí que hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
11: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió. la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
10: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
15: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona, percebut per la ciutadania al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Troballo com viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba al màxim històric del 23%.
20: Fa una dècada, la preocupació per l'habitatge era el problema més greu, només per al 2% dels enquestats.
15: I encara en relació a l'habitatge, canviem ara de capital. Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat perquè hi construeixi habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda. Tot plegat forma part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 al 2030. El 9FM, Judit Lechon.
1: Des que la Generalitat es va marcar com a objectiu la construcció de 50.000 nous habitatges de protecció oficial de cara al 2030, l'Ajuntament de Vic va oferir a l'executiu català 4 solars. Ha anat passant el temps i el projecte ha quedat encallat fins que ahir, en sessió plenària i amb el suport de tots els grups, es va aprovar la cessió de 2 solars, un a l'Avinguda dels Països Catalans número 25 amb capacitat per a 9 habitatges i el segon a la carretera de Roda número 1, on es projecten 8 habitatges. L'equip de govern lamentava que la ciutat encara no se n'ha construït cap.
6: Estem una mica desolats en aquest sentit, no? Gens entusiasmats aquí, perquè realment és, hi han moltes proclames, no? I molts pocs fets.
1: El ple també va aprovar la cessió en dret a superfície per un termini de 75 anys del solar del carrer Isidre Blanc i Molís número 5 a la cooperativa Cal Viure, que preveu la construcció de 35 habitatges. El projecte ja compta amb el suport d'una dotzena de famílies.
15: No era Judit Lechon, era evidentment el nostre company del 9FM, Martí Rubiró, qui ens ha ofert aquesta crònica. El Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés. En concret, han remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per a la resta de líders de l'1 d'octubre.
20: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable l'amnistia ni extingeix la responsabilitat penal ni resol la resta de qüestions pendents.
15: Aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per aquesta decisió judicial. Ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
8: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
20: Per cert, que l'organització d'ultradreta Hazte Oír ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés.
15: I no deixem encara els jutjats. La Fiscalia demana l'absolució de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el judici per malversació i tràfic d'influències.
20: També ha reclamat el mateix per la seva assessora, Cristina Álvarez, acusada també de malversació. En un escrit, el Ministeri Fiscal considera que els fets narrats no són constitutius de cap infracció penal i que sense delicte no hi ha interlocutòria. De cara al judici popular, que encara no té data fixada, l'acusació popular liderada per Hazte Oír reclama 13 anys de presó per Gómez i 6 per Álvarez. Les defenses també demanen la seva absolució.
15: I és moment per a la cultura. La Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Centre Pompidou, Florian Evner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer 2 processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocollectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
13: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
14: De la façon dont les fotògrafs pratiquen la fotografia.
12: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele.
0: I una notícia que hem conegut fa poca estona. El Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a la cantant Rosalía.
20: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
0: I encara en clau cultural l'hem de passar avui per Valls, ja que la Fira de Santa Úrsula tornarà a convertir la capital del Baix Camp del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller, també de la cultura popular del país. A més dels castells, la Fira ofereix concerts, activitats infantils, tallers i espectacles. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
16: L'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls, el Simposi Casteller de Catalunya i el 75è aniversari de l'escultura al casteller tornen a ser els plats forts de la programació. Pel que fa a la Fira Castells i la Fira Canalla, estrenen ubicació al Passeig dels Caputxins. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, creu que el canvi donarà més protagonisme al monument dels Xiquets de Valls.
17: Potser no se li donava la suficient visibilitat al monument dels castells i hem volgut traslladar-la allà per això, per la importància que té per
16: les Corts, el tomb de vigília dels gegants de la ciutat, el Correbous, el Correfoc, els concerts i muntatges teatrals protagonitzats pel talent local són altres actes destacats de la fira.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa.
19: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
22: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club.
19: I a la Champions masculina, el Joventut Badalona va vèncer a l'Erlia i Ralià 86-75. I avui juga el Kitsanàs Manresa a la Europe Cup. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
23: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitsanàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
27: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad, por tanto tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
23: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
19: I n'estarem pendents. Gràcies des de Ràdio Sallent, Jordi Givert, aquest duel a l'Eurocup de bàsquet. A la Lliga Femenina Challenge, avui el Joventut Badalona juga contra el València. És un partit pendent de la primera jornada de la competició domèstica. En futbol, aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en el duel contra Benin, 3-0. Gol de Messi de penal, el tercer, per dir adéu en un dia molt especial i emocionant a l'estadi monumental de Buenos Aires.
28: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar, defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
19: Més futbol perquè la selecció espanyola va guanyar Croàcia per 1-2 i s'ha classificat per a la següent fase de la Lliga de les Nacions. I ara el Barça, òbviament, pendent de la tornada dels internacionals. El Terrassa ha fet un nou comunicat després de la suspensió del partit contra el Girona B. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
2: Sorpresa i perplexitat del Terrassa Futbol Club, i és que encara espera la data del partit suspès d'aquest passat diumenge davant el Girona B. El conjunt agarenc emet un extens comunicat on diu que a dia d'avui el Terrassa continua sense rebre còpia de la sol·licitud d'ajornament del Girona Futbol Club d'aquest passat diumenge 4 d'octubre, malgrat haver reclamat de manera immediata i en reiterades ocasions a la Federació Espanyola per poder al·legar abans de la decisió definitiva. El que hauria d'haver-se facilitat en la notificació telefònica de diumenge a les 10 del matí continua sense lliurar-se 74 hores després. Només pot esperar el Terrassa que aquella sol·licitud es rebés aleshores per escrit i que el procediment no es tramités de manera merament verbal, sense el document que no ho pot verificar. Recordem que el Terrassa diu que reitera la petició de trasllat immediat d'aquest escrit i de tota la documentació que l'acompanyi i es reserva totes les accions federatives, administratives i civils que siguin procedents. Per tant, continua el culebrot d'aquest Terrassa Futbol Club Girona B, que encara no s'ha disputat, però déu-n'hi-do tot el que ha donat a parlar.
19: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, un darrer apunt en hoquei sobre patins. Avui a l'Hoquei Lliga Catalana, l'Igualada rep el Pons Lleida.
0: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. L'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la Plana. Un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer de Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila. Una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet els darrers anys. Ho ha detallat la primera tinenta d'alcaldia i responsable de promoció econòmica, Cristina Güera, en una entrevista al Badalona Matí de Radio Ciutat. Els treballs per la remodelació de la plaça de la Vila, que es van iniciar ara fa 15 dies, són incompatibles amb la col·locació de l'arbre de Nadal. Aquestes actuacions, emmarcades en la pacificació del centre de la ciutat, fan que enguany l'arbre s'instal·li a la plaça de la Plana juntament amb la Fira de Nadal. Una ubicació provisional, però que no permetrà fer l'encesa com fins ara, amb un espectacle de música i dansa. Ho ha explicat la primera tinenta d'alcaldia i responsable de promoció econòmica, Cristina Güera. L'escoltem.
4: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any. L'any que ve, doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça la Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn, és una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums, doncs, el divendres, i ja el dissabte, doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
3: Agüera també ha avançat que enguany els carrers de Badalona s'il·luminaran un 20% més que en l'anterior campanya de Nadal. D'altra banda, i amb l'objectiu d'incentivar el comerç local, la regidora de promoció econòmica ha anunciat la data de la nova edició dels Benabons, que serà

0: Econòmica als micròfons de Radio Ciutat. La remodelació del Mercat Maynon afegit implicarà l'enderrocament de la carpa provisional del mercat ubicada a la plaça dels Puntaires. Pel que fa al Mercat de Llefià, el projecte executiu està pendent d'aprovació per part dels tècnics municipals i es licitarà tan aviat com es pugui, segons s'ha assenyalat a Güera. En el cas de les millores del Mercat Torner, les obres que es du a terme actualment l'AMB s'han endarrerit per l'aparició d'imprevistos en l'estructura mentre s'arranjava la coberta. El govern municipal reitera que Ingestur continua treballant en la redacció del projecte executiu de la reforma integral. I el pont del petroli ja té plataforma final. Aquest dimecres s'ha col·locat i durant tot el dia els operaris han fet tasques per soldar-la a l'estructura. En tres setmanes els treballs estructurals estaran finalitzats i començarà la fase final de la rehabilitació per recuperar aquesta icona de la ciutat. La col·locació de la part final del pantalà s'ha fet esperar, ja que les pluges d'aquest dimarts al vespre han fet endarrerir l'actuació. Des de primera hora els operaris han extret l'aigua que havia entrat a la plataforma i un cop fora, una embarcació ha portat la plataforma circular fins al pantalà. Una grua de grans dimensions l'ha traslladada fins a les pilones que la subjectaran al seu lloc definitiu i s'ha començat a soldar la unió de les dues estructures. La nova plataforma té un diàmetre exterior de 13 metres i s'haurà de reforçar amb formigó. David Aguilar és enginyer civil de la Direcció de Serveis d'Espais Públics de l'AMB.
1: Que ara hem de reforçar amb el seu corresponent armat i formigonar-la. Aquestes tasques de formigonat duraran un parell, tres setmanes, perquè és una tasca complicada. Col·locarem aquí en el passeig la bomba i a través de canonades portarem el formigó al final del pantalà. El formigó ha de ser un formigó que encara estem estudiant la fórmula perquè per distància i la resistència que ha de tenir pot arribar a fraguar-nos al mig de la canonada.
0: I en esports, l'equip femení del Joventut debutarà per fi la Lliga Challenge després que s'ajornés el partit de diumenge a causa del temporal. Serà l'Olímpic i davant del València B, un filial que ha deixat de ser equip vinculat i que ara compta amb una base jove i amb molta projecció. Des de la plantilla tenen clar que l'objectiu del club amb aquest equip no és altre que el descendir a la màxima categoria. Ara mateix, 24 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
2: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
4: El gènere negre, els microrelats, la part més fosca de la societat, allò que amaguem i sembla que ningú pot arribar a imaginar, són els ingredients de les dues propostes literàries d'aquesta setmana. Obrim programa amb l'Oriol Canals, autor de No dormiràs, una novel·la publicada per Rosa dels Vents.
5: La trama se situa al Palau de la Música, és a l'inici de la gira mundial de l'Orquestra Filarmònica de Barcelona, que està dirigida pel Víctor Alemany, que és el gran mestre contemporani de la música clàssica. Decideix començar la gira mundial amb l'Orquestra Filarmònica de Barcelona al Palau de la Música Catalana, on a mig concert, amb tot el Palau ple, la llotja plena d'autoritats, doncs sona Nessun Dorma i enmig del moment clau, enmig del moment més àlgid de l'àrea, doncs la lluerna modernista del palau explota i cau a plom un home doncs penjat d'una soga al coll.
4: I continuarem amb Eva Arasa, autora de Cossos estranys, un recull de relats publicat per l'editorial Medusa.
6: De fet, el seu fil conductor el va marcar l'editor, no?, que em va dir: podries recollir tot el que tens fosc? O sigui, aquest era el consigne. I de fet, aquesta foscor doncs, vol dir doncs, que hi ha això, aquesta pors, malsons, violències d'aquestes estructurals, no?, que ens acaben esclatant de manera individual, però que és això, que són com a molt presents en el conjunt de la societat, no? I per tant, doncs això, tenen un punt inquietant.
4: Per acabar, compartirem amb tots vosaltres tres recomanacions literàries des de la Setmana del Llibre en Català, que va tancar portes diumenge en una edició amb un gran èxit de públic i vendes.
2: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Mònica Socies.
1: Si voleu dormir, no llegiu la novel·la de l'Oriol Canals i no aneu al Palau de la Música Catalana. Benvingut, Oriol.
2: Moltes gràcies.
0: Oriol Canals, llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat de Barcelona, té una llarga trajectòria professional en el món de la comunicació. Actualment és director de negocis del diari Ara. És autor de Fills de mala mare, Diví i Els sentinelles de la llibertat, i ens presenta la seva novel·la més recent, No dormiràs.
1: Jo ja començo avisant els futurs lectors, els que ja han llegit ja saben de què parlo. Arriba No dormiràs, aquesta nova novel·la publicada per Rosa dels Vents. No sé què dir-te, t'has superat.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: T'ha superat i aquest cop en un camp, tot i que el periodisme hi és molt present, t'endinses en el món de la música. Fas una incursió nova o és que ets molt amant de la música?
2: Soc amant de la música, però diguem que jugo amb un punt d'avantatge, eh? En aquest cas, dins la meva activitat laboral, treballo al diari Ara, però jo no sóc periodista, estic al cantó fosc que molta gent, que molts periodistes dieu, i em dedico, doncs, sóc el director de negocis del diari. Com a tal, doncs, organitzem esdeveniments per generar recursos econòmics pel diari, i entre aquests hi ha l'organització de concerts. Per tant, sóc bastant coneixedor de la instal·lació del Palau de la Música, on crec que ja hem organitzat uns gairebé 20 concerts, i entre els quals hi ha molts d'orquestes sinfòniques o filarmòniques, com aquest del protagonista del llibre. Per tant, tot el que hi ha al darrere d'una organització d'un concert i d'una orquestra sinfònica, doncs en sou bastant coneixedors, sí.
1: Bé, parlem del Palau de la Música, perquè a l'inici de la novel·la no estem desvetllant res que no sigui ja més o menys conegut, perquè el recorregut encara no és excessiu de la novel·la, ha sortit fa poc. Al Palau de la Música hi ha un incident que impacta tothom. I ens pots fer 5 cèntims, Oriol, una miqueta d'aquesta trama, del que es pugui explicar, un breu resum del que trobarem a No dormiràs?
2: Com bé deies, la trama se situa al Palau de la Música, és a l'inici de la gira mundial de l'Orquestra Filarmònica de Barcelona, que està dirigida pel Víctor Alemany, que és el gran mestre contemporani de la música clàssica. El llibre diu que The New York Times deia d'ell que és l'home que va rejuvenir la música, que havia rejuvenit la música clàssica, no? I esdevé una icona mundial catalana de la música clàssica. Aleshores, decideix començar la gira mundial amb l'Orquestra Filarmònica de Barcelona, al Palau de la Música Catalana, on, a mig concert, amb tot el palau ple, la llotja plena d'autoritats, doncs sona Nessun Dorma, i enmig del moment clau, enmig del moment més àlgid de l'àrea, doncs la lluerna modernista del palau explota i cau a plom un home, doncs, penjat d'una soga al coll. A partir d'aquí, doncs, es genera un caos increïble. Imagineu-vos que això us passa a vosaltres, jo apretaria a córrer. I d'això, d'investigar el fet, se n'encarregarà la Martina Roca, que és sergent dels Mossos d'Esquadra, que diguem que té, doncs, uns petits deutes amb el passat. I aleshores, doncs, a partir d'aquí es desenvolupa la trama.
1: Aquí comença aquesta història que ens... no sé com, és que ja no sé ni com dir... Us enganxarà. No puc resumir-la, jo. Trobarem... Parles de Víctor Alemany, que és qui està, diguéssim, al capdavant, no? És la icona, com tu deies. Tenim el Samuel Ros, el Toni Guasch, el Jaume Montaner, i també tenim el Leo Duart. Amb ells viurem una mica tota aquesta part. No espereu trobar molta orquestra, eh? I trobareu el que hi ha al darrere. Oriol.
2: Bueno, que a vegades és més divertit, no?
1: Ah, sí.
2: Saber el que hi ha al darrere, quan veus les coses de front, bueno, ja saps el que hi ha, però sí, saber el que hi ha al darrere molts cops a la gent li agrada més.
1: Home, jo penso que és més divertit. És un plaer escoltar un concert, però si saps tot el que s'hi mou al darrere, és molt meravellós. En aquest cas no és tan meravellós, i diuen... Bueno, jo he extret una petita frase de la novel·la, diu: tot sovint la foscor empara allò que està prohibit. I prohibicions n'hi haurà aquí moltes, però em sembla que se les salten totes a la torera.
2: Una miqueta. Diguem que l'ètica no va de bracet amb ells, no?
1: La fama comporta també corrupció, i bé, s'ha de saber gestionar molt bé. Jo no sé si tots aquests protagonistes, Oriol, la saben gestionar.
2: No tots ells, és evident que tots ells no la saben gestionar, però jo crec que n'hi ha qui més i qui menys. És a dir, al final el nivell d'impunitat va en funció del personatge, i jo crec que el lector anirà descobrint les contradiccions internes de cada persona i qui directament no té contradiccions perquè no té ètica. Aleshores, a poc a poc anirà descobrint que no tots som iguals, i també penso que dins les reaccions dels personatges jo crec que molta gent s'hi veurà reflectit, no? En el sentit de que algú... Doncs tots... Jo m'imagino que tots tenim algun mort a l'armari, alguna cosa que amaga sota la catifa, que no ens agrada, que no ens agrada que sapigués, amb menys o... de menys o més gravetat. Però aquí pots veure tot el ventall d'opcions que hi ha, no?
1: Bé, és una novel·la amb una estructura complexa, fàcil de gaudir, però hi has treballat molt, perquè d'aquí no només surt tot el tema de la fama i com gestionar-la, sinó de corrupcions, de la part més fosca de la societat. Per tant, vas obrint branques individuals que hi ha en tot aquest entramat de l'orquestra. Dona de si la cosa, eh? Què podem explicar i què no? Perquè has parlat d'aquesta sergent Martina Roca, que és, que evidentment tu parlaves de tots tenim alguna cosa d'amagar. Ella també té la seva part més fosca, la part que arrossega interiorment, però això també la fa estar al capdavant i voler buscar aquest que hi ha més enrere, que hi ha al darrere de tot això. I és una dona que busca molt la justícia, que necessita.
2: La necessita. L'Oscar Wilde deia que carregar amb les pròpies culpes és el pitjor que hi ha. Que tu pots carregar amb les coses que et venen sobrevingudes o amb les situacions que et venen sobrevingudes, però carregar amb les pròpies culpes és el pitjor que hi ha. I jo crec que en el cas de la Martina Roca li passa exactament això, i en el cas d'algun personatge més de la novel·la també. I això és un motor molt gran per com a mètode de vida, perquè et fa treure forces d'on no en tens. Perquè estar en pau mental amb un mateix és molt important, i si no ho estàs, doncs et va minant i et va corcant per dins.
1: D'aquí el no dormiràs. Com no et portis bé, no dormiràs.
2: No dormiràs.
1: Bé, parlem d'aquesta Martina. Aquesta Martina és molt bona, però tenim un altre reguitzell de dones a la novel·la. Aquí tot està molt ben repartit. Al Palau de la Música Catalana no només trobarem aquests músics. El Leo Duart, diguéssim, que és el cap de comunicació.
2: És el cap de comunicació que ha de lidiar amb els mitjans de comunicació, amb tot aquest percal que se li ve, perquè, clar, ell és un periodista que fa de cap de comunicació d'una orquestra filarmònica, però de sobte s'ha de trobar parlant d'un succés, que és un home penjat al mig del Palau de la Música. Aleshores, clar, ell ja està acostumat, doncs, al periodisme cultural, no el periodisme de successos, i això, doncs, el portarà de corcoll.
1: Ara deies periodisme cultural. Espero que a mi no em passi res de tot això.
2: Oh, tu, escolta, mai se sap que...
1: No, Oriol, no, jo em quedo amb la novel·la, ja m'està bé. Més que això, no. Després tenim altres dones, com dèiem, no?, al Palau de la Música Catalana, que està molt bé perquè estan exercint un càrrec, vull dir, has trencat aquest sostre de vidre, l'has posat al capdavant, I no sé si podem explicar el seu perfil o no. Què podem dir d'aquestes altres dones?
2: Doncs, per exemple, bueno, a nivell de curiositat, explicaré que la persona que poso a la novel·la, que és la Maribel Verdejo, és una persona real, és l'autèntica Maribel Verdejo, es diu Maribel Palau Verdejo, de mecenatge. L'autèntica, la Maribel Verdejo és real i l'autèntica Maribel Verdejo es diu Maribel Palau Verdejo i, amb el seu permís, he pogut posar-la a la novel·la i és la directora de mecenatge del Palau de la Música Catalana. Vull dir que en aquest sentit he tingut la sort de que ell, tant ella com el Daniel Mañaricua, que és el que a la novel·la fa director tècnic, també és real i també he pogut gaudir, perquè no puc dir d'una altra manera, de les seves explicacions del Palau de la Música. Per tant, puc dir amb la consciència supertranquil·la que tota la descripció del Palau és absolutíssimament fidedigna. Més que res, per les hores que m'hi he passat, però sobretot també per la seva ajuda i les seves explicacions, perquè hi ha mil coses al darrere que sense la seva ajuda hauria sigut impossible.
1: Això sí que no ho sabia, que havies agafat els noms.
2: Sí, els hi vaig demanar permís i em van autoritzar, i aleshores hi ha el Dani, que és el director tècnic, però parlàvem de les dones, i a la Maribel Verdejo, que és la directora de mecenatge del Palau de la Música, i després també hi ha, doncs, com deies, la Martina Roca i la seva parella, que és la Irene, que diguem que té un passat un punt complicat.
1: Que no podem parlar del passat de la Irene precisament perquè forma part, no, d'aquest secret, d'aquest misteri que anirem desvetllant, bueno, que tu vas desvetllant al llarg de la novel·la. És una novel·la que, a més, aquest punt central és un tema molt, molt punyent i molt actual. Llàstima que no podem explicar ben bé què és, però té aquesta barreja, no, d'aquest amor per la música, de les perversions de la societat en general, però també de moments que estem vivint actualment. Has fet un mix aquí.
2: Sí, he fet un mix. Jo crec que aquí es barregen diverses coses i fins on puc explicar, per no xafar la guitarra a les persones que vulguin llegir la novel·la, jo crec que hi ha un mix entre l'abús de poder, l'ascens al poder, i com aquest abús de poder pot derivar en altres abusos, bàsicament. Aleshores, també hi ha, com deies tu, hi ha moltes arestes, el preu de la fama, com es porta la fama, la projecció de la fama. Fins i tot també crec que hi ha una crítica, no tant en primer pla, però sí que surt per darrere, a la gestió de les xarxes socials, tot el que implica el telèfon mòbil, i què en fas amb aquest telèfon mòbil i com difons les coses que fan amb aquest telèfon mòbil.
1: El que no podia faltar tampoc és el periodisme.
2: Evidentment, sempre hi és. Massa anys treballant com perquè no hi sigui.
1: Els Sentinelles de la Llibertat, diguéssim que era el punt neuràlgic, però aquí va traient la puteta perquè és Oriol Canals, ets tu.
2: Sí, exactament, sí. Sí, no, ha de ser-hi, no... sempre m'imagino, al final el teu dia a dia et marca molt, entenc, i crec que ha d'haver-hi la visió dels mitjans i de com els mitjans transmeten les coses, perquè, a veure, no cal que parlem de literatura, avui dia jo crec que tothom és conscient del poder que tenen els mitjans a l'hora de transmetre les coses, i d'una determinada manera o d'una altra determinada manera, doncs, canvia el color de la notícia totalment. Aleshores, una situació com aquesta, d'una explosió al mig d'un concert al Palau de la Música, en la lluerna modernista, doncs, peta i cau un home penjat d'una soga, doncs, imagineu com ho transmeten els mitjans. Això i més endavant.
1: És un viatge que farem des del Palau de la Música Catalana fins a altres espais magnífics per Europa, no? Dels concerts, perquè clar, es van movent per tota Europa i anem vivint aquestes situacions delicades arreu d'aquest territori. Però Hi ha una cosa que també m'ha agradat moltíssim i és aquesta dualitat, no? Les persones no som tot el que semblem. I per una banda hi ha aquest gestionar la fama, però després totes les relacions, no? Aquestes relacions d'amor, d'amistat, de família, de... O sigui, aquesta doble cara que tenim quan som a casa i quan som fora de casa.
2: Sí, això és inevitable. Jo crec que, gràcies a Déu, no som com som a casa, al carrer. Imagineu-vos que, no sé, que tothom no filtrés el que pensa... No, clar, gràcies a Déu tots tenim una dualitat. En el cas dels personatges de la novel·la, com crec que és en el cas de molta gent que ens pugui estar escoltant, això és molt més pronunciat. Hi ha gent que té una... No m'atreveixo a dir doble vida, però una doble cara molt pronunciada, perquè doncs, té massa complexa vergonya, sentiment de culpa de tot el que de les càrregues que porta i vol projectar una altra imatge. Aleshores, entenc que això és fins i tot humà. Et diria que és fins i tot humà. Fins al nivell on ho portis, clar. En el cas de la ficció pot ser molt més bèstia.
1: Però jo penso que aquí has fet un bon dibuix amb dues visions molt, molt potents, això ja ho llegiran, però hi ha personatges que la seva debilitat els porta el que els porta i n'hi ha que els hi porta l'ego. Per tant, has sabut jugar molt bé, no?, amb ells i amb el que hi ha al darrere de les coses que passen.
2: Sí, sí, crec que, sobretot en el cas de l'ego, pot arribar a ser la perdició de molta gent, o és la perdició de molta gent. Per la meva vida professional he tingut la sort de tenir accés a molta gent amb un ventall molt ampli de futbolistes, esportistes, periodistes, actors, cantants, i et trobes de tot, realment. I realment crec que és un dels punts més negatius que fan perdre més a les persones que estan allà dalt, que té que ser molt difícil de gestionar, és l'ego. De tocar de peus a terra, crec que és el pitjor que els hi pot passar.
1: Bé, ara diria una gran frase, però no la puc dir perquè desvetllaria al final de la novel·la. Ja ho descobrireu.
2: Millor
1: fem silenci i ens endinsem en aquest No dormiràs, que és una icona del que trobarem dins de la novel·la. Oriol, jo crec que hem fet un tastet, hem posat el misteri damunt de la taula.
2: Vinga.
1: Les ganes de llegir. I ara, no sé si dormiràs o no, però hem de fer un petit qüestionari. Jo penso que em diràs que sí que el fem.
2: Fem-lo.
1: Vinga,
2: som-hi. Vinga.
0: El calaix breu. Qüestionari ràpid. Respostes curtes.
1: Comencem. Inspiració.
2: El mar.
1: El bé i el mal.
2: La justícia.
1: La justícia?
2: Divina.
1: L'escenari d'un crim.
2: A parar de la música.
1: Molt bé, primera part. Anem amb una mica més de punt de vista personal. Arrels.
2: Els avis.
1: Un plaer.
2: La cervesa amb els amics.
1: Un luxe.
2: La cervesa amb els amics.
1: Un àpat.
2: Bagall amb cigrons.
1: Periodisme.
2: Doble cara.
1: Cultura.
2: Mitja vida.
1: Un llibre important per tu?
2: El psicoanalista de John Katzenbach.
1: Quin llibre estàs llegint o, si fos el cas, l'últim llibre que has llegit?
2: L'illa del silenci de l'Alai Vilaseca.
1: Mira, escriure.
2: Mitja vida, també.
0: El calaix breu.
1: Bé, ara ja sabem una miqueta més, coneixem una miqueta més de l'Oriol Canals i jo us convido des d'aquí a llegir No dormiràs, publicat per Rosa dels Vents, i endinsar-vos en tota aquesta trama de misteri que ens ha preparat l'Oriol, a més amb una complexitat que no podreu dormir perquè haureu d'acabar el llibre. Oriol, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
1: Entrem ja en aquests cossos estranys de l'editorial Medusa. A més, ens estrenem amb l'editorial perquè no havíem presentat res d'ells. I la primera que arriba aquí al programa és l'Eva Arasa Altimira. Benvinguda, Eva.
2: Gràcies.
0: Eva Arasa, llicenciada en Història i Comunicació Audiovisual, ha exercit de periodista, docent i tècnica de patrimoni cultural. Ha publicat principalment poesia i l'any 2020 va guanyar el concurs de relats de Núvol i el 2023 va rebre el Premi Pirineu de Narració Literària.
1: Escolta'm.
2: Sí, la primera, que fort.
1: Sí, la primera de l'editorial Medusa, perquè l'havíem escoltat el nom, n'havíem sentit a parlar, però no s'havia donat la benentesa doncs, de que arribessin els llibres o de llegir-los, de trobar sempre aquest moment, no? Que a vegades costa molt trobar el moment perquè es publica molt. Però, a més, és un llibre, Eva, espectacular, perquè és petitet, que el pots prendre tot arreu, i són relats, un recull de relats, cossos estranys.
2: Sí, en aquest sentit sembla com molt fàcil de llegir, no? Hi ha hagut diverses persones que m'han llegit i que ho han dit, clar, és molt fàcil perquè, clar, te l'endús a qualsevol lloc, és un llibre petitet, i a més això, tens la sensació que sempre comences i acabes, no? Perquè com que són relats, de fet comença amb microrelats, doncs clar, en un moment ja l'has llegit, no? Llavors van creixent aquests relats, això és cert.
1: Sí, porta l'estructura, l'ordre, tot està super endreçat. És, podríem dir, és un llibre superbonic, però sempre hi ha un però, Eva. Sí. De què ens parla? Quina mirada? I has posat una mirada molt, no sé si és personal, però una mirada molt concreta en tots aquests microrelats que van increixent.
2: Clar, aquests microrelats i relats, de fet, el seu fil conductor el va marcar l'editor, no? Que em va dir, podries recollir tot el que tens fosc? O sigui, aquest era el consigne. I, de fet, aquesta foscor doncs, vol dir doncs, que hi ha això, des de pors, malsons, violències d'aquestes estructurals, no? que ens acaben esclatant de manera individual, però que és això, que són com a molt presents en el conjunt de la societat. No? I, per tant, doncs, això tenen un punt inquietant. Però jo crec que al final, no sé, tot és per bé, no? Què he de dir? És que em diuen que em venc malament, llavors he d'aprendre a fer el millor, això.
1: No, digues.
2: Val la pena que siguem capaços de mirar també aquest cantó fosc, no?, que tenim tots i que ens envolta també.
1: Evidentment tens l'art de suggestionar els lectors i lectores, no? Perquè tu pots anar llegint d'una manera plana, no? Vas tranquil·lament llegint tota l'estructura i tot el relat, però nosaltres, a mesura que anem llegint, intuïm, ens imaginem, veiem, i això ho aconsegueixes tant amb algunes de les protagonistes dels relats com amb qui et llegeix.
2: Això, mira, me n'alegro, però és que al final, clar, jo crec que hi ha una sèrie de pors, o sigui, com normalment diem que hi ha experiències universals compartides, com pot ser l'amor, no? O sigui, hi ha moltes vivències doncs, que d'alguna manera ens connecten, les pors també ens connecten, no? I també moltes vegades d'alguna manera ens vinculen allò quan érem petits i ens explicaven històries, no? Que en un principi te les expliquen per bé i se suposa que és per aprendre o per ser més prudent, no? Però al final aquestes pors ens van entrant, no? I d'alguna manera és això. Jo crec que hi ha una sèrie d'experiències que també són compartides. I és curiós per això, perquè hi ha certs patrons i coses que ens angoixen que veus que això, que en realitat és molt compartit entre les diferents persones, no? Com a mínim la gent que m'ha llegit això, ens n'adonem que tenim força coses en comú.
1: L'art d'explicar històries, evidentment. A més, és que ja quan obriu el llibre, el primer microrelat que hi ha és per emparrar-se per les parets, eh? Diu, conta amb final feliç. Ironia al màxim. La caputxeta té els ullals tacats de sang després de menjar-se el llop.
2: I clar, aquí, això és un... A veure, és un final feliç o no? Pel llop no és un final feliç.
1: Però pels humans sí.
2: Per la caputxeta potser sí.
1: I després no me'n puc estar, Eva, de llegir la teva definició de mort, no? Aquest, que també és un microrelat, això està molt bé, no? Amb el detall de l'entradeta de les enciclopèdies també, eh? En la ment de molts, i per a fortuna de la literatura i l'art en general, trànsit de la vida que coneixem a una altra vida que imaginem, anhelem i, sobretot, temem. És que és la porta d'entrada a tot el que trobareu al recull.
2: Sí, sí, efectivament, aquesta definició de mort, això està molt... És el que dius, és un microrelat en si mateix, no? I d'alguna manera és això, no és la definició, segurament... No és la definició científica de la mort, però al final és això, tots sabem que part d'aquestes pors, no?, tenen a veure amb què ens imaginem que hi ha en el més enllà, no?, després de la mort, què ve, no? I és això, sabem que hi ha tot un gènere de por, un gènere gòtic, doncs, que ha fet fortuna al llarg dels segles i que crec que segueix, doncs, d'alguna manera captivant-nos, no? És un misteri, i els misteris, o sigui, l'ésser humà jo crec que vol descobrir aquests misteris, no? I per tant, això jo crec que és un tipus de gènere que ens enganxa a la majoria.
1: És fascinació per saber aquest futur. I tu has agafat, no?, aquest anhel que tenim de saber d'allò que no sabem i de la imaginació. A mi m'has fet pensar quan era petita i em quedava sola a casa, que passava molta por.
2: És que tots hem passat por de petits, que no sé, és això, no sé si és una cosa innata. Suposo que hi ha una part innata. No? Al final el món és molt gran i molt misteriós, però, no?, quan naixem i som petits, doncs hi ha moltes coses que no entenem. I el que deia, que també hi ha aquestes pors que suposo que ens han volgut doncs, inculcar perquè siguem més prudents, però que de vegades potser fan més mal que bé, o no ho sé. L'altre dia algú m'explicava, que li havia explicat una cosa al seu fill, una amiga deia, no, jo al meu fill li vaig dir, mira, aquí en aquesta ciutat vigila perquè, o sigui, anava... Diuen, en un poble, no?, però estaven a Barcelona, em sembla. I li va dir, dona'm la mà i vigila, perquè aquí, en aquesta ciutat, segresten molts nens. Clar, a veure. I clar, i diu que llavors el nen se li va agafar molt fort i ja no se li va escapar en cap moment, no? Val, allò, objectiu complet, però clar, la criatura va, a partir d'ara pensa que Barcelona és una ciutat on segresten nens. No dic que no passi o no pugui passar, però en tot cas... És bèstia, no?
1: Passa tot arreu. Bé, tu dius això i ara em ve al cap un dels relats que jo diria, a veure, és el de les serps, no? Serpents, precisament, no? Que neix d'una llegenda.
2: Sí, exacte. Aquest de les serpents que comença, no?, amb aquesta idea de que les serps xuclen de llet de les mares que estan alletant els seus fills, no?, i les conseqüències que té això pels nens. Clar, això jo ho havia sentit com una història, com això passava, no? Això en el poble passava. I llavors, això també m'hi he trobat presentant a diferents llocs de Catalunya, Andorra mateix, que hi ha gent que em diu, sí, és que jo aquesta història o la conec, o fins i tot gent que m'ha volgut dir que coneixen casos no de nens que es morissin pel fet que les serps havien xuclat la llet de la seva mare, però, per exemple, algú que afirmava que no havia acabat de créixer, o sigui que era una persona, doncs, no molt alta i més aviat això, poqueta cosa, per aquest fet, pel fet que la seva mare, doncs, alguna serp li havia xuclat la llet, no? I és una cosa molt curiosa de veure que aquesta llegenda més rural que urbana, diria jo, no?, perquè està bastant extensa i és una cosa molt, molt, molt curiosa.
1: I fins sí, sí.
2: Em van arribar a explicar que a Galícia, per exemple, a la porta de les habitacions de les dones, doncs, que lletaven, s'hi posava, no sé si un bol, algun tipus de recipient amb sal, perquè la sal, o sigui, les serps són enemigues de la sal, es moren amb la sal, em sembla, doncs deuen deshidratar molt. I llavors, per protegir les mares que lletaven, es posaven aquests recipients amb sal a la porta de les seves habitacions.
1: És ben curiós, no?
2: Sí, sí, és força curiós. I a més, això, jo, clar, jo ho havia sentit en el context de casa, com allò, aquell punt misteriós i que no saps si és cert o no és cert, és una cosa que s'explica, però és curiós que això, que està extès en el territori, no? I no sé fins on arriba, és el que dic, per Catalunya també, però aquesta història de Galícia també és similar, llavors dius, no ho sé.
1: Al final la protecció, al llarg dels segles, no? la protecció i la por arriba a cadascú amb la seva versió, però arriba a tot arreu.
2: Sí. Clar, i a mi aquesta història m'agrada perquè al final també és... Qui són les serps, no? Realment, quines són les llengües més marinoses? És una mica la història.
1: Sí, que a més cal destacar que Serpents va guanyar el segon premi de relats convocat per Núvol l'any 2020, perquè aquí tenim més d'un relat. La Mà Freda es va publicar al diari Bon Dia entre el 5 i el 9 d'agost del 2019, que és un títol. Va aparèixer Lletres Capitals, 7 relats en pintures per Sant Jordi el 2022, i La Coixa i la Lluna va guanyar el Premi Pirineu de Narració Literària Homilies d'Organyà el 2022, que és el que clou aquest conjunt de relats.
2: Sí, i a més és el més... És la més llarg, que té una estructura més completa, no? O sigui, com allò, l'estructura narrativa clàssica, doncs és la que està més plenament desenvolupada en aquest relat. I jo crec que en aquest cas l'editor va tenir com molt en sèrio. De fet, al començament no ho veia clar, perquè el meu ordre inicial doncs havia estat diferent, però ell va veure molt clar aquest crescendo, no? Això des del microrelat i anar creixent. I que també és una manera com d'anar entrant en aquest món. I és això, jo que al començament havia tingut algun dubte, però al final, o sigui, de fet li vaig dir sí, endavant amb l'ordre que em proposes, i ha anat passant el temps i penso que està molt ben trobat.
1: Sí. Està molt bé. No podem explicar-los tots, se'ls han de llegir, a més és que clar, és breu, vull dir, no...
2: Sí, no pot... és breu, es pot portar a la platja, com em va dir algú, és molt fàcil, perquè és això, no pesa, pot portar el tren...
1: A la platja, a la muntanya, si te'n vas de vacances, si vas al tren, si vas en bus, és igual. El pots prendre tot arreu perquè ocupa poquet, però té un gran interior. N'hi ha de molt impactants, com per mi ha estat Prima Ballerina, perquè no intuïa el final i m'ha impactat, ho deixarem aquí. N'hi ha de més, com tu parlaves, de llegendes, i suposo que en algun dels relats també hi trobarem, que no preguntarem en quin, però alguna coseta teva, no? Ara parlaves serpents, ho he escoltat a casa, també alguna de les pors, no?, de quan són petits, també, algun punt de l'Everassa, també, ja no sé.
2: Sí, jo crec que la majoria hi ha alguna cosa meva, perquè pot ser des de les Prima Ballerina, que això, com a mínim, està inspirat en una notícia, en un cas que no és aquella història, no?, però sí que està inspirat per un cas real que en el seu moment doncs m'havia tocat. Algunes és això, algunes són aquestes llegendes familiars, aquestes històries que s'expliquen, no?, que d'alguna manera aquests relats de... que per mi sempre ha sigut molt via, jo crec que és molt via femenina, no? És allò que les àvies explicaven a les filles que han sigut mares i t'ho han explicat a tu, i aquesta mena d'això, no?, d'aquelles coses que s'expliquen això a la vora del foc. Per mi hi ha això, hi ha pors personals també, o sigui, quan es parla del llop, el llop és com el personatge aquest dels contes, però jo és que de petit em pensava, el passadís de casa meva era a Sabadell, un pis, o sigui, no és un... Sí que jo teníem el pis de Sabadell, llavors a casa del poble, a Terres de l'Ebre, que és d'on era el meu pare, que hi anàvem els caps de setmana. Però en el pis de Sabadell, una ciutat i un pis, jo m'imaginava que al fons del passadís hi havia un llop. I perquè al final quan ets petit, o sigui, no t'expliquin, saps que a la ciutat de Sabadell no hi ha llops, és igual...
1: Sí. N'hi ha.
2: N'hi ha, exacte, i al final és això, o sigui, en la imaginació d'una criatura, no?, pot passar qualsevol cosa. I...
1: A la imaginació de l'Everassa també,
2: Clar, no, i algunes coses, doncs, sí, és veritat, hi ha coses que suposo les havia imaginat, quan era petita em pensava que eren reals, ara puc saber que no ho són, però segueixen allà, no? I per tant, sí, jo crec que molts tenen alguna cosa meva. Fins i tot, jo diria que, per exemple, hi ha això, des d'històries que he sentit, històries de casa, i les meves pors. O sigui, n'hi ha un... No hi entraré molt. A mi em fan molta por els pantans, personalment, o sigui, però molta. I llavors dius, sí, em fan por, i surt. O sigui, hi ha una por relacionada, no?,
1: amb els pantans.
2: Sí.
1: No m'hi trobareu a mi tampoc,
2: No, veus? Ai, és allò, no? I a més, els pantans és que, sobretot si és això, si han inundat allò, un poble, dius, clar, és que el que hauria d'estar a la superfície està sota la superfície de l'aigua, i això, ai, genera una miqueta de per si un mal rotllo, no?
1: Sí, realment, que a més no veiem que hi ha, quan no es veu que hi ha, clar, fuig.
2: Exacte, és així.
1: Eva, nosaltres volíem fer-te un petit, un breu qüestionari, i una de les preguntes, un dels conceptes precisament era la por, i ara te'l farem perquè ens has parlat molt d'aquestes pors, aquest lupiarem, però encara en tinc... Hi ha dos punts relacionats, sí que són amb el llibre. Així que, si et sembla bé, comencem el qüestionari.
2: I tant.
1: Sí?
2: Som-hi.
0: El calaix breu. Qüestionari ràpid, respostes curtes.
1: Inspiració.
2: Jo m'inspiro molt en les històries que m'expliquen les persones i molt, molt, molt, molt, a mi m'inspiren molt les relacions entre les persones, les relacions, aquest contacte, la comunicació, ens entenem, no ens entenem, sí, les relacions entre les persones.
1: El bé i el mal?
2: Ui, és un concepte una mica... que hi ha coses que podem dir que pot semblar, no?, que universalment són bones o dolentes, però jo crec que en realitat hi ha molts límits, i que no és evident. I justament, a vegades, aquest gènere que m'agrada tractar explora, no?, aquesta fina línia que a vegades no està tan clar que una cosa sigui blanca i l'altra negra.
1: I deixem una mica aquesta mirada fosca i ens anem a la part més personal. Mar o muntanya?
2: Ai, això és complicat. Mira, com que visc a la muntanya, això vol dir que la tinc, sempre diré mar.
1: Arrels.
2: Arrels, el Vallès, casa meva.
1: Un plaer.
2: Plaer, llegir. Llegir, però sense pressió, o sigui, amb tot el temps per davant. Això m'encanta.
1: T'entenc.
2: Que bé.
1: Un luxe.
2: Un luxe, a veure, un luxe, algo que només fa estar tant. És que, clar, tampoc... Mira, ara faré molta ràbia, però això, tornem-hi. Jo visc a Andorra i soc sòcia de Caldea, o sigui, del gimnàs de Caldea. Llavors, un luxe és un diumenge a la tarda, que ja comença a fer fred, anar-me'n a Caldea i estar allà en remull, a l'aigua calenta. Perdó, ara he fet molta ràbia.
1: Sí, jo també hi aniria. Un espai de nostàlgia...
2: Mira, em passa molt quan et deia, no, que jo soc de Sabadell, però tinc arrels a Terres de l'Ebre, quan estic als Camps d'Oliveres del Montsià. Tinc un punt de nostàlgia cap a la meva infància.
1: Cultura.
2: Ui, cultura és tot, eh? Cultura a mi em mou molt, molt. A mi em mou molt el teatre, perquè també penso que el teatre, allò que dèiem, a mi que m'interessen tant les relacions humanes, jo crec que en el teatre, no, tenim condensades aquestes històries i és això, són molt de relació i molt, molt viscut. El teatre, per mi, per sobre de tot, però m'encanta tot, m'agrada la música, m'agrada l'art.
1: Un llibre important.
2: Era difícil, eh?
1: Un llibre important per tu?
2: Quins borrascosos.
1: Oh, molt bé, com jo.
2: Sí?
1: Mira.
2: Ai, que bé.
1: Sí, que mira, jo no ho hauria de dir, però sí, també m'emociona quan contesten quan responen els convidats. Quin llibre estàs llegint o l'últim llibre que has llegit?
2: Mira, ara estic rellegint, però és una mica circumstancial. Estic rellegint ara mateix Les dones i els dies del Gabriel Ferrater, o sigui, estic rellegint poesia, i és una mica... Ha sortit una mica per casualitat, perquè un dia aquest vaig anar a un sopar als tallers i vam estar parlant de poesia i vaig voler tornar a llegir el Ferrater. I l'altra pregunta...
1: No, el Ferrater.
2: Aquesta.
1: Sí, vale, sí. Escriure.
2: Què és escriure per mi? És així, és una pregunta aquestes que pareix,
1: sí,
2: com la deixes d'anar.
1: El concepte d'escriure.
2: No podria viure sense escriure.
0: El calaix breu.
1: Ja ho tenim, aprovada.
2: Ai, que bé, que bé. Hem arribat al final?
1: Hem arribat al final.
2: Oh,
1: és breu.
2: Sí, és breu.
1: Sí, és, no podem allargar-nos més perquè són els nostres oients i els futurs lectors i lectores els que hauran de descobrir Cossos estranys de Vara Salt i Mira, publicat per Editorial Medusa. Gràcies, Eva, per aquesta estona.
2: Moltes gràcies a tu, ha estat un plaer.
0: El calaix obre la proposta de la setmana.
3: La 42a setmana del llibre en català canviava de dates i ubicació. del 20 al 29 de setembre, a les portes de l'Arc del Triomf, els llibres en català han estat els protagonistes en majúscules. A més de 100.000 visitants i un 20% més de vendes, tanca amb èxit una edició que arribava plena de dubtes. Les més de 300 activitats han tingut èxit d'assistència i han contemplat totes les vessants de la literatura. Nosaltres hem viscut in situ algunes de les presentacions, taules rodones i recitals de poesia i hem compartit tertúlies i recomanacions literàries. És molt difícil fer una tria de tots els llibres que hem descobert i recuperat, clàssics, traduccions, novetats i llibres de fons. Però us fem un petit tastet de lectures que no us podeu perdre. De l'editorial A.D. Sierra us proposem llegir Elmer Gantry, d'en Sinclair Lewis, traduïda per Carme Geronès. Una obra denunciada i prohibida als Estats Units, que fou el llibre més venut l'any 1927 en terres americanes. Una sàtira contundent contra l'ambició, la hipocresia i el poder. La nostra tria a l'editorial Cossetània ha estat Part dels al cap, de Stanislaw Lubienski, amb la traducció d'en Xavier Ferrer. Un llibre per descobrir la vida des de la mirada dels ornitòlegs, conèixer el James Bond real i moltes més curiositats unides a la flora, la fauna i les persones. Un llibre que ens va cridar l'atenció és Dones de la muntanya, de l'editorial Pollen. Una novel·la gràfica que retrata el món rural i pagès pirinenc amb mirada de gènere. El text és a cura de la Federica Reyera, científica social natural i activista ecofeminista, i les il·lustracions de la Martina Manya. Pioneres és el títol que us proposem de l'editorial Fonoll, de la periodista Sònia Pau Cortada, on hi trobareu bomberes, agents rurals, mosses d'esquadra, tècniques del 112 i responsables de protecció civil. La mirada femenina en els cossos de seguretat de Catalunya. Dones amb professions masculines que estan en transformació. Un dels contes més bonics que hem trobat és Té de maduixa al cau del teixó, de l'Eulàlia Canal, amb les il·lustracions d'Antoni Galmes, publicat per Vindibooks. Un os que ha perdut les ulleres, un teixó que ha perdut la son, un llop i un esquirol que busca la felicitat. Tot fent camí, hi trobarem una història deliciosa de descobertes i enginy.
0: El calaix, la proposta de la setmana.
3: I fins aquí la nostra tria. Ara escoltarem les propostes de l'escriptora Raquel Gámez Serrano i de les editores Judit Pujadó i Montse Serra.
1: La setmana no seria la setmana si no us proposéssim lectures de la mà d'editors, d'escriptors, escriptores, i poso veu en femení perquè la Raquel Gámez Serrano, que ja és... T'adoptarem en aquest programa, Raquel.
4: Bon dia. Jo encantada, eh?
1: Sí, sí, fitxada de col·laboradora, però és que l'he vist aquí a la caseta de les Illes Balears, sí, i he pensat...
4: Els Baleàrics.
1: Sí, sí, he pensat, dic, escolta'm, cap dins, jo cap dins.
4: Jo encantadíssima de veure't, Mònica.
1: Doncs mira, la primera proposta lectora ve de la mà de Raquel Gámez Serrano. Què tenim aquí?
4: Doncs tenim l'editorial Moll. Jo us proposo el llibre de l'Albertine Sagassan, que és l'Estràgal. És per primera vegada traduït al català, i és d'aquesta autora que, bé, doncs, li agrada moltíssim a Simone de Beauvoir. De fet, té un pròleg de la Patti Smith, i era, bàsicament, està basat una mica a la seva vida, molt curta, perquè va morir després d'escriure aquest llibre, va fer dos llibres més, i va morir, i és la fugida de presó. Ella va ser adoptada, i aleshores estava una mica als marges, no? I parla una miqueta dels marges, i de la fugida, de la presó, que en la fugida es trenca un os que tenim al peu, que es diu l'Estràgal, i ve aquí.
1: Ostres,
4: sí. Sí, sí, doncs sempre va bé saber coses, eh?
1: El llibre ja ens aporta una nova informació.
4: Perquè és l'Estràgal de l'Albertine Sagassan. I aleshores, a la fugida, resulta que bé, s'atura un camioner, i clar, quan sap la vol ajudar, evidentment, però quan sap que està fugint de la persona o els problemes, però no l'abandona i s'espera a veure si troba algú que la vulgui ajudar. I la seva ajuda ve amb moto, fins aquí puc llegir, però aquesta ajuda resulta que, clar, no s'espanta i la vol ajudar perquè també era un delinqüent com ella. I a partir d'aquí, imagineu-vos, això sembla, no sé...
1: Aquí tenim teca.
4: Sí, veus que és una mica negrot?
1: És que havia de ser negrot. Sí, ve de la mà de la Raquel Gámez Serrano.
4: Sí, i a més doncs, és una editorial que bé, és un format de butxaca, però que en té molta cura i tot el que estan fent, que estan traduint ara, doncs coses molt... I, bueno, en català aquesta era inèdita, paga la pena, eh? Per això és la proposta que us tinc aquí de la caseta de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
1: Bé, nosaltres contents perquè sempre diem que les traduccions al català són magnífiques, no? Moltes vegades no arribaven, tot ho havíem de llegir en altres idiomes, està bé, llegim la llengua materna dels escriptors i escriptores, però si ho podem tenir en català, millor que millor.
4: Sí, una traducció excel·lent d'Álvaro Calero.
1: Doncs primera proposta i continuem.
0: El calaix, la proposta de la setmana.
1: Autorada obligatòria, editorial Cidillà, i tenim la Judit Pujador amb un llibre que m'ha cridat molt l'atenció. L'ha triat ella, però ja me n'he enamorat. Judit.
5: Hola, molt bon dia. Bueno, gràcies, primer de tot, per entrevistar-nos. Doncs mira, jo us volia presentar un llibre d'un autor de la Bisbal que es diu Jordi Bonet Coll, que ha publicat Estimar i altres vicis. A més, és un llibre que vam presentar a la setmana, l'altre dia. És una novel·la molt autobiogràfica, però molt ben passada pels sedars de la literatura, de la narrativa. Aleshores, en Jordi Quil que fa és retornar a l'adolescència, que és una adolescència forta,
1: intensa,
5: va caure en el món de les drogues, però totes, eh? O sigui, no droguetes, totes les drogues. I va caure perquè hi ha moments a l'adolescència que són molt fràgils, necessitem que ens estimin, i no els pares, que ja sabem que hi són, sinó algú altre. Un noi, una noia, necessitem ser acceptats. És un moment d'extrema fragilitat. I aquest és el moment on podem acabar caient a les drogues i qualsevol cosa. En Jordi va caure-hi, però se'n van sortir. Perquè va saber canviar de bici. Va canviar la droga per la bicicleta. I gràcies a això se n'han sortit molt bé. Aquest llibre són 10 anys de feina. És un llibre molt depurat i jo el recomano a tothom. Es llegeix en 3-4 hores, però us quedarà dintre, perquè és una història molt ben travada.
1: A més, és... bueno, ara respiro, perquè quan has dit intensitat, realment era intensitat. El format és molt lleuger per prendre arreu, és fàcil de portar i de llegir.
5: Sí, aquest llibre té cap a la butxaca, te'l pots endur a llegir mentre fas un vermutet, mentre vas a l'autobús, a qualsevol lloc. No pesa i la veritat és que és un llibre molt... Hi ha molta veritat literària, són experiències de primera mà. No són experiències heretades.
1: Sempre ens sorprèn, Cidillà. Jordi Bonet Coll, Estimar i altres vicis. Gràcies, Judit.
5: Gràcies a vosaltres.
0: El calaix, la proposta de la setmana.
1: I ara portem un títol que m'encanta. Tampoc l'he triat jo, però penso que ha de ser, però us sorprendrà també. A veure què hi trobem darrere del rei del nas vermell de l'editorial Bibop.
6: Doncs, bon dia, Mònica.
7: Vas per feina.
6: Sí, mira, això és una rondalla tan antiga, que evidentment no se sap d'on ve, però és molt antiga. I és una rondalla que hi haurà gent que recordarà, perquè és la rondalla aquella que comença... Mira, te la llegeixo. Una vegada era un rei que tenia el nas vermell, que bevent de bota en bota no en deixava ni una gota.
7: Sí.
6: És xulíssim. I jo, tu saps que la col·lecció estrella de Bibop Edicions és la col·lecció en vinats, eh? I sabia que un dia o altre aquest conte, aquesta rondalla hauria de formar part d'aquests llibres de petit format en els quals el vi doncs, és el fil conductor, no? Perquè volia posar-hi una rondalla, però havia de trobar la persona que il·lustrés, la il·lustradora que pensés que valia la pena, bueno, que funcionés, no? Que tingués el cap. I, bueno, li vaig demanar a la Lluïsa Jové, que és una històrica, en el camp de la il·lustració i la pedagogia, la Lluïsa, ja té 81 anys, i ha fet uns dibuixos divertidíssims d'un rei que sembla un bucoi, és rodó com un bucoi. D'una princesa, que és una tia bona, patxugona, preciosa, de color vermell, i d'un pastor pelut, pelut d'aquells que diries uau, que també és molt divertit. Bé, de fet, és una rondalla fantàstica, però ja en posem una advertència, que és que és del tot incorrecta i que els, diguem, més puritans no se'ns esverin, però clar, és una rondalla que explica d'un rei que borratxo, diguem, que quan es queda sense vi és capaç de donar la mà de la seva filla a qui li porti el millor vi de qualsevol contrada del país. O sigui que ja pots imaginar-t'ho, però realment... No, però és preciós, és preciós. Vaja, us el recomano moltíssim.
8: Ja sabeu que Vivop també ha passat diverses vegades pel programa i en aquest cas és també un llibre d'una edició de petit format per prendre per tot arreu i gaudir per grans, eh?
6: És una rondalla, el posem a la col·lecció d'adults, per suposat, però hi ha molts nens, que el tenen i s'ho passen bé. No, és veritat.
8: No hi havia tanta censura.
6: De ser com... A vegades penso que en aquesta societat, per una banda, vull dir que és plena d'extrems, no? Però hi ha un cert puritanisme que està molt bé tenir un rei borratxo i no passa res, no? No hem de ser-ho pas, tots.
9: Les persones no són...
6: Són contes, són ficcions.
8: Doncs res, aquest rei del nas vermell de Vivop, i nosaltres ja el tenim a la col·lecció.
0: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia.
1: Badalona 94.4.
2: Són les 4.
3: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
4: Notícies Badalona.
5: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la Plana, un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila, una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet els darrers anys. Ho ha detallat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Cristina Güera, en una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat.
6: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any, l'any que ve doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça La Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn, és una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums doncs, el divendres, i ja el dissabte doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Tarradellas.
5: En aquesta mateixa entrevista, Güera també ha explicat que les obres de remodelació integral del Mercat Mañón seran les primeres dels tres mercats municipals en licitar-se. Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Badalona ja han revisat i aprovat el projecte executiu encarregat a Angestur, que es podria licitar abans que finalitzi l'any. El pont del Petroli ja té plataforma final. Aquest dimecres s'ha col·locat i durant tot el dia els operaris han fet tasques per soldar-la a l'estructura. Una grua de grans dimensions l'ha traslladada fins a les pilones que la subjectaran al seu lloc definitiu i s'ha començat a soldar la unió de les dues estructures. La nova plataforma té un diàmetre exterior de 13 metres i s'haurà de reforçar amb formigó. En 3 setmanes els treballs estructurals estaran finalitzats i començarà la fase final de la rehabilitació per recuperar aquesta icona de la ciutat. David Aguilar és enginyer civil de la Direcció de Serveis d'Espais Públics de l'AMB.
7: Que ara hem de reforçar amb el seu corresponent armat i formigonar-la. Aquestes tasques de formigonat duraran un parell, tres de setmanes, perquè és una tasca complicada. Col·locarem aquí en el passeig la bomba i a través de canonades portarem el formigó al final del pantalà. El formigó és un formigó que encara estem estudiant la fórmula perquè per distància i la resistència que ha de tenir pot arribar a fraguar-nos al mig de la canonada.
5: I en esports, l'equip femení del Joventut debutarà per fi a la Lliga Challenge

0: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra pels reptes matemàtics que el mestre Anton Auvanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
1: Ei, Ivan, sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa, també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia Garcia i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes. Jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, buf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, i sobretot, sobretot, l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
2: Tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun.
1: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
2: Rambla 54 és un passeig humanístic.
1: Gràcies per aquest concepte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és
2: que sí. I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns d'Almenar o Torrefarrera doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me en un FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina.

0: Una barreja entre melangia i... però content, eh? No, no, uau. Hola a tots.
1: Bueno, hola.
2: Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
0: Fantàstic. Ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau.
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta panda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs, ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des de M1FM i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
0: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i em vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
0: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? per recuperar memòria al Google Drive.
3: Ui, ostres. Has que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar vosaltres?
1: Sí.
0: Sí, Anna, digues.
1: No, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
3: Ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
0: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un Meet, un Zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap. Però
0: va
1: que primer vam començar per allà.
0: Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda
1: sí.
0: Va acabar desapareixent.
1: Sí, exacte. I després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
0: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, eh? Tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
0: Sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No ho sembla, no?
0: No, ara no.
3: Ara doncs, perspectiva, ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves a M1, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
0: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili Garcia, la directora de M1FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres. I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil, que la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart, eh?
0: No ho trobaríem.
1: No.
3: No, aquí m'he de sumar jo també, eh?
1: Exacte.
0: No. Algun altre lloc,
3: tot
0: ja els trobarem.
3: Tot el que diguem quede curt, Pere.
0: Bueno.
1: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves a Austràlia.
0: Sí,
1: Com va anar això?
0: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí, i vaig canviar el periodisme per l'hostaleria. Crec que no sóc el primer, eh?
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
0: No.
1: Te'n vas anar a l'aventura-aventura, o sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
0: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, eh? El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal, i vaig dir, va, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la, també, no?
3: Explicat així sona com a terapèutic, eh, Pere?
1: Sí, eh?
0: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, eh? Però era més anar emplenant encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emun, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
3: Bueno, estimem molt la nostra terra, eh? Però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, eh? Un entorn paradisíac. Te vas fer un far de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
0: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, bueno, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barra de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien doncs, unes 200-300 persones d'arreu del món, i bé, i allí doncs, vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig... el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, això, una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, eh? Això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, home, va, quant de sucre. I era real, eh? Perquè, Anna, ho vam viure per Instagram. Estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals. Sí, sí. I després, doncs, vam conèixer la teva parella també des de la distància, doncs, per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
0: La part bona, eh? Els 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores,
3: això no
0: sortien a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats, a veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens anirem cap a Austràlia, eh?
0: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega, sí. No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
0: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid. No? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut. I vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovant una casa, demà obrim un restaurant.
1: Ostres!
0: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant intens.
3: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
0: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardangar, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres i això i allò, i a la casa doncs, de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els hi va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
0: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'enteneu una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
0: I al moure'ns també amb un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i vam dir, ei, organitza una paella, vam penjar quatre cartells al carrer i ostres, no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, ara, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen, els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
0: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pack, si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat, també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
0: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... No, vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu el noruec, com el portes?
0: Selvfølgelig, ingen problem. Ja hi kan snakke norsk, ja. Ja hi... Bueno, ara qui sap dir noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt i aquí la veritat és que no són... com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent... doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès... si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
0: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
0: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una J-A-A-S-T-A-D, les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre. I és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resolt. La rodoneta de sobre és un per dos, diguéssim.
0: Massa específic, potser, eh?
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu... no et pica mai?
0: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament cara a cara o xerrant o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
0: Mira, vaig començar evidentment des de baix. A l'arribar a Brisbane vaig anar a parar a un restaurant italià, doncs encara amb un anglès una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant, i vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a mànager de restaurant, i l'última feina és un gran repte i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava, i és part d'un grup noruec de restauració doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega, doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs, estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim, més organitzant l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega.
0: És un restaurant de cuina italiana. No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món,
1: sí,
0: sempre?
1: Sí, i tant.
0: Una passada, I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo, i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm-hmm. Així que, bé, força entretingut. I pel que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí, però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
0: Estic molt d'acord, totalment.
1: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere el vidre, salmó, no? Vull dir...
0: Sí, fan salmó, fan... Bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades... Doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la Hummer, de la Lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llagosta.
1: Llagosta, no? Sí.
0: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia, doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid. Aprens a tallar el rap, això i allò, doncs, hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
1: Pere, una darrera cosa, t'explico.
0: Sí.
1: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54... Hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
0: Per favor, quin plaer. Amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
1: Vinga, doncs, quedes nomenat Rambler. I Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí. De quins records, quina emoció. Mil gràcies. Ha estat un detallàs portar-nos avui al Pere fins a Rambla 54.
3: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre, i ara també Rambler.
0: Fantàstic, enhorabona pel programa.
1: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho en noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
0: Vinga, va, diria... Hada bada, gamla xocolada.
1: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere, també.
0: Una abraçada.
2: Cadena la Rambla. Arambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalía, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrés el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament, va ser xulíssim. Jo estava rere l'estudi doncs, emocionat, a més compartia tot el que ell estava comentant de la cantant, i potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter. Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins l'estudi de l'Enric Mercader, un jove esplugui dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre les 7:45 del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades, un horari partit que en diríem, per dir-ho d'alguna manera. Assumeixo doncs els meus projectes al llarg del dia. Tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors, i jo que sóc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí, i en el cas dels vins alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de doncs, això, tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que a més treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i per tant retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat, i no només aquella gent jove, sinó els projectes existents, és a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots, no? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i que, com que coneixes la idiosincràsia dels municipis de la comarca, crec que hi aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador, dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que he fet encara tan bàsic com del boca orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, i és normal, aquest de dir que soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip. Però depèn dels projectes, treballo amb un equip, amb un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
4: Som un projecte de, un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit, no?, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings, i sobretot la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí. A reveure.
5: Vale, la primera, aquesta. Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Ara aquesta.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última.
5: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi han coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès, però bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar, més de 700 espècies, que la majoria són solitàries, jo pensava que anaven en manada, saps? Que eren sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants, i a més com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no em podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Jo escolto Rambla 54 al Prat Ràdio.
1: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre pota blava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
2: Una mica, sí.
1: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
2: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
1: 1973.
2: Ah, molt, molt bon any, eh?
1: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Pota Blava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i patar la xerrada amb vosaltres.
1: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
3: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
3: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
4: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
1: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre pota blava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
4: Home, la veritat és que sempre el pollastre de pota blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
1: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
4: Bueno, algunes, la veritat, no diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
3: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del pota blava del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió. Ui. És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista, com
1: m'ho han dit, m'ho han dit l'Ivan, sí, sí, la Gisela i l'Arnau m'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
3: Quan anireu escoltant.
1: Escolta'm, sí, això vol dir doncs que tornen a funcionar els avions, eh?
3: Sí, sí, les coses han sigut res momentànies.
1: Val, tornem al pollastre.
3: Que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
4: Doncs la veritat que és orgull. No us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena Pota Blava, veus una cosa, és que són el que sigui és Pota Blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
3: En el seu moment s'ha parlat molt de la necessitat de garantir la fi d'aquest Pota Blava del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
4: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre s'ha garantit.
1: Joan, i quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials, no? Clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
4: És complicat per... Bueno, és complicat... En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que aporta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
1: Sí, sí.
4: Ara ja n'ha passat una altra.
1: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
4: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
1: I això no estressa els pollastres, aquest soroll?
4: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no? que ens costa el ser una granja petiteta, però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
3: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això, és viable la producció del Pota Blava actualment?
4: És viable, sí, sí, al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdua, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el Pota Blava, per tirar endavant la raça i el que significa.
1: I el consumidor, Joan, és pretenc, majoritàriament, qui us demana aquest pollastre?
3: Ara.
4: Perdó.
1: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
3: Sí, sí. Ara t'escoltem ja.
1: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
4: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només al Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de Pota Blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya. Bé, no és tan conegut, però sí, Pota Blaves n'hi ha a tot Espanya, i fins i tot n'hi ha un club de mans del Pota Blava... No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de Pota Blava. O sigui, que és conegut bastant, bastant lluny.
1: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de Pota
3: Home,
1: Blava.
3: Aquí el Prat és típic. Per Nadal, sí.
1: Per Nadal?
3: Nadal tothom, a tots els restaurants, si on vulguis el trobes.
1: I fora de Nadal?
3: Per Nadal, jo també, o sigui, jo que soc del Prat de tota la vida, a casa anem baixant...
1: Ui!
3: quart avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, a més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, en consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pot de blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
4: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat, perquè té, té un tast que no té cap altre pollastre.
1: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
6: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, eh? I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, em permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, o, millor dit, reclamar una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
7: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
8: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural, i per això per nosaltres és important. Però és que a més té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història, i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història, no?
7: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
8: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst, i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passa volant. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes, i a part dels veïns del poble que diu, ah, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, sí, és un lloc concorregut.
7: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam, i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensant, ostres, estaria bé ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o l'aplec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la Festa Major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Torna Filmets.
1: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
0: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
2: Filmets Badalona Film Festival.
1: Totes les emocions. Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
0: Per apuntar-t'hi només cal que enviïs un correu a vxlbadalona@cpnl.cat.
3: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
4: Badalona 94.4.
5: Són les 5.
6: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
7: Notícies Badalona.
8: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la Plana, un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila, una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet els darrers anys. Ho ha detallat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Cristina Güera, en una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat.
9: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any. L'any que ve doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça La Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn. És una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors, l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums doncs, el divendres, i ja el dissabte doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
8: En aquesta mateixa entrevista, Güera ha explicat que les obres de remodelació integral del Mercat Mañón seran les primeres dels tres mercats municipals a licitar-se. Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Badalona ja han revisat i aprovat el projecte executiu encarregat a Angestur, que es podria licitar abans que finalitzi l'any. El pont del Petroli ja té plataforma final. Aquest dimecres s'ha col·locat i durant tot el dia els operaris han fet tasques per soldar-la a l'estructura. Una grua de grans dimensions l'ha traslladada fins a les pilones que la subjectaran al seu lloc definitiu i s'ha començat a soldar la unió de les dues estructures. La nova plataforma té un diàmetre exterior de 13 metres i s'haurà de reforçar amb formigó. David Aguilar és enginyer civil de la Direcció de Serveis d'Espais Públics de l'AMB.
10: Que ara hem de reforçar amb el seu corresponent armat i formigonar-la. Aquestes tasques de formigonat duraran un parell, tres de setmanes, perquè és una tasca complicada. Col·locarem aquí en el passeig la bomba i a través de canonades portarem el formigó al final del pantalà. El formigó ha de ser un formigó que encara estem estudiant la fórmula perquè per distància i la resistència que ha de tenir pot arribar a fraguar-nos al mig de la canonada.
8: I en esports, l'equip femení del Joventut debutarà per fi avui a la Lliga Challenge després d'haver ajornat diumenge passat el seu debut a conseqüència del temporal. Serà a l'Olímpic i ho farà davant del València B. El partit es jugarà aquest vespre a partir d'un quart de nou i des de mitja hora abans, a tres quarts de vuit, es podrà seguir en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat amb la prèvia del partit. I ara mateix tenim 24 graus de temperatura. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
7: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
11: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: de Barcelona. Programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimecres 7 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, per una banda, però és ben cert que a aquesta hora ja tenim algunes incidències a repassar. Malauradament parlem d'accidents. Per exemple, a l'autopista AP7, al tram de Sant Cugat del Vallès, hi tenim un accident, hi ha un carrer entallat en sentit nord, en sentit Girona, i ja hi trobarem aturades de més de 3 quilòmetres, com et deia, a l'AP7, a Sant Cugat del Vallès i en sentit nord, en sentit Girona. A l'extrem sud, dos accidents. Un a l'autopista B23, a zona d'Esplugues de Llobregat. Hi ha un carrer tallat en sentit Barcelona, aturades d'uns 2 quilòmetres. I a l'autovia de Castelldefels, un altre accident, a l'Hospitalet de Llobregat, ja arribant a Barcelona. També parlem d'un carrer tallat d'entrada a Barcelona. Aquí hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig. Per tant, ja algunes complicacions en aquesta xarxa viària catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.

0: avui al Connectats parlarem d'eines. D'eines per a la gestió dels mòbils dels nostres fills amb Gerard Vilanova de TIC Activa. Continuarem amb esports i amb el podcast que es posa en marxa a Castellà del Vallès sobre l'hoquei patins. Estic en xoc del company Guillem Plans. Acabarem parlant de l'exposició Demà hi haurà lluna nova de Michael Lawton amb Eduard García, responsable de l'espai Betulia. Tot això és el que tenim preparat des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Molt bé, doncs és el moment de saber què destaca en la crònica informativa d'avui en els diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Els jutjats de Terrassa han decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per haver disparat contra dos guàrdies civils a Can Parellada el dijous passat. La causa està oberta per presumptes delictes de temptativa d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van tenir lloc el dia 1 d'octubre sobre 10:45 de la nit. Els agents perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de serveis. Quan es van apropar al vehicle, els sospitosos a l'àrea de servei Porta de Barcelona, a l'AP7, al terme municipal de Castellbisbal, els detinguts van intentar embestir-los amb el cotxe i es van donar la fuga. Més tard, els agents van localitzar el vehicle aparcat al carrer d'Europa, just davant del camp de municipal, al barri de Terrassa de Can Parellada, on els esperaven els presumptes agressors. Va ser allà on es va produir l'intercanvi de trets. Un agent va rebre 4 impactes de bala i l'altre un. Tot i la gravetat de les ferides, els dos es troben fora de perill. Les detencions es van produir la mateixa nit de dijous. La investigació, però, continua oberta.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Llum verda a la primera fase del pla per climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics que hi ha a Catalunya. El Consell Executiu ha aprovat les actuacions de millora en el centenar d'instituts que han prioritzat. N'hi ha 5 de Sabadell, són el Vallès, les Termes, el Miquel Crusafont, el Ribot i Serra i l'Escola Industrial. La consellera Sílvia Paneque és portaveu del govern.
3: 10 milions d'euros destinats a la climatització d'escoles. El primer paquet del global que ens ha de permetre, com saben vostès, actuar en els 2.530 centres educatius a tot Catalunya ja pel curs 2030-2031.
2: Les intervencions preveuen la instal·lació d'aires condicionats o sistemes d'aerotèrmia, així com ventilació mecànica i energies renovables. Les obres es faran de forma progressiva i la Generalitat assegura que es planificaran perquè no interfereixin en l'activitat lectiva. L'objectiu és que aquesta primera fase de treballs estigui enllestida a final de curs 2027-2028.
0: Gràcies, Pol. I a Badalona, avui que és notícia, Martí Villegas, bona tarda.

0: Bona tarda, Carme. L'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la Plana, un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila, una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet els darrers anys. Ho ha detallat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Cristina Güera, en una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat.
1: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any, l'any que ve doncs, ja tornarà evidentment a plaça La Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn, és una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums doncs, el divendres, i ja el dissabte doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
0: Agüera també ha avançat que enguany els carrers de Badalona s'il·luminaran un 20% més que en l'anterior campanya de Nadal.
2: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral, al Prat de Llobregat. Hi tenim a Luis Rodríguez. Bona tarda.
3: Bona tarda. El Servei de Manteniment i Serveis Urbans estan intensificant durant aquests dies les tasques de revisió dels embornals i la xarxa de clavegueram per garantir l'absorció de molta quantitat d'aigua en poc temps. I és que aquesta ha estat una nova jornada de pluges intenses al territori i que el Prat ha deixat només durant el dia d'ahir 39,9 litres per metre quadrat. Escoltem el director tècnic d'Aigües del Prat, Jordi González.
4: Hi ha hagut unes pluges molt intenses, ha caigut molta aigua en molt poc temps i el municipi ha respost molt bé. Al final tenim una xarxa que en condicions habituals és invisible, però en el moment que ha de funcionar perquè si no hi ha molts problemes. Bueno, s'ha demostrat clarament que la xarxa ha funcionat. És evident que amb pluges molt i molt intenses, ja només pel propi disseny de la xarxa no és capaç d'absorbir tota l'aigua, però es demostra que en el moment que baixa una mica la intensitat, l'aigua s'absorbeix perfectament.
3: Durant els episodis d'aquests últims dies han arribat a caure 80 litres dimarts passat i 120 litres aquest dissabte, 1 als 30 d'aquest mateix dilluns.
2: Gràcies, Luis, i de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Esquerra Republicana Castellà homenatjarà el president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. La secció local d'Esquerra Republicana celebrarà el proper dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça Lluís Companys la tradicional ofrena floral en homenatge al president, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament al fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc. L'acte, que tindrà lloc davant del monòlit dedicat a la seva memòria, a la plaça que porta el seu nom, vol recordar la figura de Companys com a símbol de dignitat, democràcia i compromís amb el país, diuen els republicans en un comunicat. Com és tradició, l'ofrena reunirà ciutadania, entitats i representants locals en un gest col·lectiu de record i reconeixement. Volem recordar la figura del president Lluís Companys, que va haver de marxar a l'exili després de la Guerra Civil i que va ser afusellat pel règim franquista el 1940 després d'un consell de guerra sumaríssim, sense garanties processals. Convidem a acompanyar-nos en aquest acte del record i d'homenatge al president Lluís Companys, diu la presidenta local d'Esquerra Republicana i portaveu del grup municipal, Dolors Ruiz.
2: Gràcies, Oriol. I a Rubí, avui, que és notícia? Mariona Jerez, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. A Rubí, Rubí Forma inicia aquesta setmana el tastet d'oficis dels programes de formació i inserció adreçats a joves d'entre 16 i 21 anys que no hagin superat l'ESO. Encara hi ha dues places disponibles. Aquests programes ofereixen una segona oportunitat formativa, apropen els participants al món professional i els poden facilitar l'accés a un cicle de grau mitjà. Els PFI inclouen diferents itineraris, com el de cuina i serveis informàtics, així com especialitats de perruqueria i comerç. La formació es desenvolupa al Centre d'Educació d'Adults Pau Casals en col·laboració amb instituts. També destaca que cada any se celebra la Setmana de l'Ocupació, un espai en què es presenten els tastets d'oficis juntament amb altres opcions professionals. D'aquesta manera, els tastets s'emmarquen en una proposta més àmplia, centrada en donar a conèixer diferents possibilitats relacionades amb el món laboral. El tastet d'oficis ofereix 15 places i en aquest moment encara n'hi queden dues vacants.
2: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat amb Sara Vella. Bona tarda.
7: Bona tarda. La percepció sobre la neteja de Sant Cugat millora segons l'última onada de l'Observatori Sociològic. Gairebé 4 de cada 10 santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró considera que els resultats suposen un punt d'inflexió positiu per al govern municipal i destaca especialment els indicadors de neteja, recollida d'escombraries i seguretat, sentim-lo.
8: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
7: Pel que fa al nou servei de recollida d'escombraries, el 75% dels enquestats diu que el coneix i entre aquests un 46% considera que ha millorat.
6: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La relació entre els menors i els dispositius mòbils en genera cada vegada més debat entre famílies, educadors i experts. Com posar límits? Com acompanyar els fills en l'ús de la tecnologia? I, sobretot, quines eines tenen els pares per fer-ho? La Mireia Sanz, de Ràdio Sabadell, ha conversat sobre aquesta qüestió amb Gerard Vilanova, del Centre TIC Activa.
1: La nova proposta de reglament europeu que planteja restringir l'accés dels menors a les xarxes socials arriba després de mesos amb iniciatives legislatives dels estats membres que han avançat amb criteris dispars i sense una normativa harmonitzada. Almenys 8 estats, entre els quals hi ha Espanya, tenen propostes de llei en fase parlamentària, algunes de les quals, com les de França o Portugal, en fases avançades. Uns 8 països més tenen propostes d'estudi, en alguns dels quals, com Alemanya o Irlanda, a l'espera de directrius europees de Brussel·les abans de tirar-les endavant. La majoria d'estats que ja han impulsat la proposta plantegen una edat mínima d'accés a les xarxes de 15 o 16 anys per damunt dels 13 que proposa la Comissió Europea. Avui volem parlar de l'accés a les xarxes socials, de l'accés als mòbils, amb el Gerard Vilanova de TIC Activa. Gerard, bon dia, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia.
1: Com veus que, per fi, els governs, els estats estiguin plantejant la millor forma de regularitzar aquest accés dels joves a les xarxes socials?
2: A veure, ho has dit molt bé. Per fi s'ho plantegen, i això ja és una passa endavant, perquè vull recordar que portem 20 anys amb els nostres fills totalment desprotegits davant de situacions que ara ja s'han demostrat que són tòxiques i que influeixen negativament en la seva educació. Ara bé, serà això definitiu? No ho sé, a mi em sembla que són tramitacions molt llargues que fa temps que en parlem, per exemple, a Espanya, com també has explicat, doncs tenim ja un tràmit, una llei per la protecció dels menors en entorns digitals. Després tenim la Unió Europea que, recollint aquesta inquietud de tots aquests 6 o 7 o 8 estats a Europa, però és que recordem que també en altres països com Austràlia doncs ja es va fer una legislació, al final s'han posat mans a l'obra. Això sí, és un camí que sembla no acabar mai, perquè no s'arriba mai a cap conclusió. Aquestes lleis no veuen mai la llum. Recordem que a Espanya doncs, hi ha una aritmètica parlamentària també complicada, és a dir, que s'està tramitant la llei, però finalment s'ha d'aprovar, i per tant, jo el que diria és que endavant, molt bé, tot això feia falta, però els pares hem de seguir atents, hem de seguir posant-nos a treballar amb els nostres fills sobre totes aquestes qüestions.
1: Clar, i aquí suposo la part una mica de l'ou i la gallina, no? Perquè, clar, estem parlant de tot això, però ningú planteja la regulació del mòbil com a tal. És a dir, han sortit moviments, a Sabadell tenim el moviment d'Aixeca el Cap, no?, que demana que els pares no donin mòbil a les criatures fins que acabin la secundària, fins que acabin l'ESO. Clar, aquí hi ha tot un debat, no?, que al final és un debat que l'estem fent des del punt de vista social i que no s'està regulant, però no sé fins a quin punt cal regular-lo. És a dir, fins a quin punt les famílies necessiten d'aquesta regulació per prendre decisions sobre el futur dels seus fills. Què creus que hauria de passar, Gerard?
2: Home, jo crec que hi ha famílies que ja prenen les seves mesures, però que hi ha un enorme volum de famílies que simplement no hi han pensat o que simplement hi estan en contra. Val? Per tant, jo crec que sí que fa falta aquesta regulació perquè, com deia abans, ja s'han demostrat els efectes tòxics de l'accés lliure a internet, de l'accés lliure a tecnologies mòbils. La llei espanyola, a la qual jo feia referència abans, la llei per a la protecció dels menors en entorns digitals, ja preveu el retard fins a 16 anys de la incorporació del mòbil i amb aplicació de control parental obligatòria. Per això deia que aquesta llei porta ja més d'un any de retard en la seva tramitació. Els que estem interessats en aquest tema l'estem esperant, però sembla no arribar mai. També vull recordar que Catalunya i altres comunitats autònomes ja hi ha vigent des de fa 2 cursos una prohibició del mòbil en l'entorn escolar, val? Amb la qual cosa també l'escola s'ha pronunciat sobre l'adequació, la necessitat de tenir aquest tipus de tecnologies mòbils en la vida dels infants.
1: Mm-hmm. Clar, el mòbil al final va lligat a les xarxes socials, però què entenem per xarxes socials? Perquè aquí segurament hi ha una visió diferent del que entenem alguns adults per xarxes socials al que són xarxes socials pels joves a dia d'avui, no? Que no són les mateixes que potser nosaltres estem pendents, ja sigui un WhatsApp o un Instagram, ells viuen en un món diferent, no? I segurament aquí hi ha el primer gap, no?, entre pares i fills.
2: A veure, les xarxes socials també s'especialitzen, o més ben dit, els usuaris donen una especificitat a cada una d'elles. Facebook, que va ser la primera, doncs sabem que ha quedat per franges, Estem parlant del nostre entorn, perquè en altres països del món això pot ser diferent. Però Facebook, per exemple, en el nostre entorn ha quedat reduïda al sector d'edat més gran, els que tenen potser una incorporació més tardana. En canvi, TikTok va començar aglutinant joves i ara pot ser que sigui més transversal. És a dir, tot això va evolucionant. WhatsApp és o no és una xarxa social? Home, és un servei de missatgeria, però un grup de WhatsApp certament s'assimila bastant al que és una connexió entre diferents membres. Per tant, una
1: clar,
2: t'ho deia
1: perquè com a pare pots pensar, no, el meu fill no té accés a les xarxes socials perquè no té ni Twitter, ni TikTok, ni Instagram, però sí que té l'aplicació de WhatsApp. Llavors, el teu fill clar, té accés o no té accés a les xarxes socials?
2: Sí, sí. De fet, WhatsApp entra dintre dels paràmetres de xarxa social, per tant, estarà subjecte també a les lleis que s'aprovin.
1: Per tant, aquí també entenc que el que hi ha d'haver, sobretot, és un acompanyament com a pares a nivell de què es pot fer i què no es pot fer en aquests espais i fins a quin punt pots tu seguir o no seguir el que estan fent els teus fills en aquests espais.
2: Evidentment, la raó, la involucració, la preocupació que tinguin els pares supera qualsevol llei, val? Perquè nosaltres, els pares, som els que tenim l'obligació de l'educació i la protecció dels nostres fills i, per tant, nosaltres decidim què entra i què no. És veritat que després hi ha una pressió social. Aquestes tecnologies existeixen des de fa molt, no només en el món adult, sinó també en el món infantil i juvenil. Per tant, els pares necessitem eines, ajudes, que ens donin raons i convicció per aplicar aquest tipus de restriccions. I, evidentment, què millor que una llei que doni suport a aquesta necessitat que tenim molts pares de frenar una mica l'accés de la tecnologia a mans dels nostres fills. Repeteixo, el cas de l'escola és paradigmàtic. Ja tenim dos cursos d'experiència en això. Si l'escola va fer aquest moviment, és perquè els efectes de la tecnologia havien ja estat demostrats, en aquest cas, els efectes perjudicials.
1: Mm-hmm. Per tant, al final aquí hi ha un marc, no?, que ha de ser la legislació, que al final ens ha d'establir uns límits, i a partir d'aquests límits poder-hi jugar com a població, com a famílies, en el que nosaltres considerem que hem de fer, no? Però aquí, per tant, aquesta educació per la família, per l'entorn, sobre com hem de fer ús del telèfon mòbil i de les xarxes socials, nosaltres i també els nostres fills, entenc que és clau, no?, en tot aquest debat, també?
2: Evidentment, i és que és el principal, i venim d'una barra lliure. Durant 20 anys hem tingut la consciència que això era com obligatori, que tothom ho té, que tothom hi participa, i que no fer-ho significava quedar-nos enrere, també en el cas dels nostres fills. No fa pas gaires anys que les escoles venien els seus projectes tecnològics com una cosa positiva per engrescar les famílies a matricular-s'hi. Ara, molts d'aquests projectes tecnològics estan fent marxa enrere. Dit això, l'escola és important, però la família, l'adult, és el principal. I repeteixo que les lleis que es puguin fer ens hi han d'ajudar, ens ompliran de raons, però els pares que estem a la franja d'edat de secundària, per exemple, o a finals de primària, la veritat, ens ha ajudat molt, ens ha carregat de raons el fet que l'escola prengués aquest posicionament en relació al telèfon mòbil, prohibir-lo.
1: I en aquest sentit, també hi ha alguna mena de regulació de cara als adults? Perquè al final, que hi hagi aquesta regulació de cara als joves, jo llegia l'altre dia ara no recordo si era una entrevista o un article, que deia, al final està posant de manifest que hi ha una part de toxicitat al darrere, no? Com quan es començaven a fer les primeres lleis, exageren molt al voltant del tabac, no? Per tant, si realment hi ha aquest problema de toxicitat i aquest problema d'addicció, no només el generen els joves, també l'està generant en els adults, no? També ens està canviant la manera de pensar en els adults. Aquí també hi hauríem de poder anar d'alguna manera?
2: Evidentment, els adults també necessitem aquesta protecció. És més, hi ha molts plans de salut que incorporen l'accés a la tecnologia com una patologia, o més que l'accés al mal ús de la tecnologia com una patologia al nivell de qualsevol altra drogadicció. Repeteixo, no només amb menors, també amb gent gran. Els grans, els adults, home, tenim nosaltres ja l'obligació de cuidar-nos a nosaltres solets, però també necessitem defenses. Per exemple, davant de fets que estan més que demostrats que creen addicció. Estic parlant, per exemple, de l'escroll infinit, És un d'aquests mecanismes que generen addicció i que aquesta llei que està tramitant la Unió Europea ja preveu prohibir en els infants, en els menors de 15 anys. Llavors, escolta'm, els adults també estem subjectes a aquests mecanismes que de vegades s'assemblen més als de les escurabutxaques que no pas els de la informació.
1: Sí, ja et dic, en aquest programa de ràdio crec que ho equiparaven, no?, el que passa amb el tabac o el que passava amb el tabac, no? Fa 40 anys no hi havia aquesta consciència social sobre el que era el tabac, no?, i tothom funcionava com funcionava, no? Doncs ara el fet que ho posem damunt la taula, que pot tenir un problema d'addicció pels joves, vol dir que també pot tenir pels adults. I aquests dies que estem parlant de l'informe PISA, ho comentàvem l'altre dia amb la gent de la Fundació Equitat, no?, també hem perdut als adults la capacitat de lectura que teníem anys enrere. També ens ha canviat la forma de llegir el fet de tenir un telèfon mòbil a les mans sempre, els whatsapps i la manera com ens arriba la informació, no?
2: Sí, i això no té per què ser dolent. És a dir, el món avança, el món evoluciona, hi ha algunes formes d'accés a la informació, d'accés a la feina, d'accés als estudis, doncs tot això va variant i generalment la tecnologia digital ha fet una aportació molt positiva a les nostres vides. Som capaços de fer millor les coses de manera més simple, de manera més ràpida, i això en principi ho hem de valorar molt positivament. Ara bé, estan els menors d'edat preparats per assumir o per entrar en aquesta espiral abassegadora d'informació, inputs i estímuls? Doncs jo penso que no, que cada cosa té el seu temps i, com bé deies tu, la societat va tardar molts anys a descobrir, o més que descobrir, a manifestar els efectes tòxics del tabac o de l'alcohol. I quan ho va fer, a poc, a un ritme més aviat baix, va començar a legislar i a prohibir fins i tot la publicitat en espectacles esportius, per exemple. Uh-huh. És a dir, aquest grau de consciència va augmentant fins que arriba un punt en què ja el legislador ja ha de posar un ordre. Això és exactament el que ens ha passat els últims 20 anys. El problema, en el cas de les tecnologies digitals, el problema és que això s'hauria pogut fer molt més ràpid. Ara, després de 20 anys, ja tenim estudis que ens ho expliquen molt bé. Quin és l'efecte cerebral, social, físic de les noves tecnologies amb accés lliure en el cas dels nostres fills.
1: I al final el que necessitem també, entenc, és educar-los en un sentit crític, no?, envers tot el que es troba en el telèfon mòbil, que sàpiguen discernir realitat de IA, no?, a dia d'avui.
2: Evidentment, no ens hem d'oblidar que per moltes lleis que surtin, que situïn l'ús del mòbil a partir dels 14, dels 15, dels 16, internet estarà allà esperant. Els nostres fills arribaran a aquestes edats i tindran un accés lliure. Per tant, tot el que es faci abans en l'entorn de l'escola i en l'entorn de la família ha de servir, perdó, i en l'entorn també de les lleis, ha de servir perquè finalment els nostres fills s'incorporin a la societat, una societat que avui dia és digital. Per tant, nosaltres tot això no ho podem amagar. Ara sí que ho podem pautar, sí que podem retardar-ho, sí que podem facilitar l'accés atenent a l'edat i a la situació de cada criatura.
1: Gerard Vilanova, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
2: Gràcies, igualment.
3: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.

0: I ara al Connectats descobrim el podcast d'hoquei sobre patins de la xarxa Estic en Xoc, coordinat des de Ràdio Castellà. Allà hi tenim l'Oriol Ferran, que parlarà amb el Guillem Plans, el conductor d'aquest podcast.
1: Castellà agafa protagonisme en el món de l'hoquei patins. Des d'aquesta emissora ha nascut el podcast de l'hoquei patins Estic en Xoc, amb el periodista Guillem Plans. Descobrim aquesta proposta que vol seduir els amants de l'esport amb el conductor del programa. Guillem, bona tarda.
2: Ei, bona tarda.
1: Primer de tot, per què un espai d'hoquei patins?
2: Abans que res, seduir potser és massa. Començarem intentant agradar. I és molt senzill, perquè fa falta. L'hoquei patins, em sembla, si no ho dic malament, és el tercer esport a Catalunya amb fitxes per darrere del futbol i del bàsquet. Hi ha moltíssimes ganes, hi ha molta motivació, però hi ha una comunitat orfa, no està acostumada a consumir productes relacionats amb l'hoquei patins, s'hi està acostumant perquè hi ha cada vegada més propostes i professionals i ben fetes, també des de nivell amateur, però el que fa falta és un pas més endavant. Hi ha ganes de consumir, hi ha ganes de fer-ho, i per tant aquí ens hem de trobar. No volem salvar l'esport, perquè hi ha un clam popular que és que l'hoquei patins, com que no li fa falta encara un pas de gegant per situar-se en primera plana del que seria l'esport en general, però sí que són petits passos, doncs, per acostar-nos a aquest objectiu.
1: Quin és el to del programa?
2: El programa vol ser rigorós, perquè som professionals qui ho fem, volem fer informació de qualitat. El que no renunciem és a l'humor. Per què? Perquè és la millor manera de dir al món que no estem acomplexats. Hi ha aquest complex en el món de l'hoquei patins, de no arribem al futbol, de som el germà petit, de no ens estimen prou. La millor manera de dir no estem acomplexats i volem fer coses és riure'ns de nosaltres mateixos amb esperit crític, amb rigor, amb informació i interessar. Perquè si no fem contingut que interessi, la gent, per bona voluntat, no vindrà cap a nosaltres i ens escoltarà. Per tant, busquem temes en profunditat, protagonistes coneguts des de perspectives desconegudes, personatges anònims, perquè nosaltres volem fer un homenatge a tots els herois que mouen aquest esport, que va des del delegat fins al tio que s'està 6 hores al pavelló en el crono perquè el seu fill ha fet el primer partit i marxa d'allà a les 10 de la nit, fins als que porten al bar per guanyar 4 duros, però perquè volen formar part d'aquesta comunitat. Volem ser polèmics, no ens fa por posar el dit a la nafra, i aquesta és una manera de ser rellevant. Si ens escolten, tenim també nosaltres ganes de parlar de temes, encara que puguin ser espinosos. No tenim por i tenim moltes ganes.
1: Tot això et veig que ho expliques en primera persona. Tu has estat una persona que s'ha estat 6 hores en un pavelló. Quina és la tasca que més t'ha tocat fer d'aquestes que narres tu?
2: Mira, jo vaig ser entrenador d'hoquei patins per 120 euros al mes, però és que per guanyar una mica més vaig agafar un altre equip, que era l'escola, que eren 50 euros. I jo il·lusionadíssim, no m'estic queixant, perquè això és el primer pas en el món professional i, de fet, encara quan reviso l'activitat econòmica que entro a la tesoreria general, encara em surt allò i em fa força il·lusió. He estat jugador durant 20 anys, molt dolent, però amb moltes ganes, això no se'm podrà retreure mai. He estat entrenador d'hoquei base i he arribat a estar de dilluns a diumenge fent pavelló.
1: I tot això, tota aquesta època, t'hagués agradat que hi hagués un podcast com Estic en Xoc per seguir l'actualitat de l'esport?
2: M'hauria encantat que hi fos. Si hi havia propostes com aquestes, no les vaig conèixer. Sí que jo sempre he rastrejat tot el que s'ha fet sobre hoquei patins, les transmissions d'Esport 3, també les de la xarxa després, que per cert hi vaig tenir el plaer de poder-hi col·laborar. I recordo, com a anècdota, tenir gravat un Barça-Liceo que de tant en tant reclamava als pares que me'l posessin a la televisió i m'era igual, saber el resultat. Però sí, neix potser d'aquí neix i no me n'havia donat aquesta necessitat de ara, després d'haver donat tot el que he sabut des de la part esportiva, doncs ara des de la comunicació, que és aquesta intersecció, en el meu cas, que m'agrada l'hoquei, m'agrada el periodisme, anem a fer alguna cosa que uneixi les dues passions.
1: Quants programes porteu?
2: Ara en portem dos, acabem de gravar el tercer. El primer programa vam parlar amb David Cáceres, que és entrenador de l'Espanyol, més culer que l'avi del Barça. Ell va estar en el primer equip del Barça una temporada, va guanyar la Supercopa i una Lliga sense perdre cap partit de la temporada regular. Després els play-offs no li va anar tan bé a la Champions ni a la Copa del Rei. Sí, ho estic dient bé, una Supercopa i una Lliga. I el van fer fora. El van fer fora sense haver-lo avisat, ho va saber després, que era un entrenador pont, perquè ja n'és el següent. Ell havia deixat la feina i, per tant, va passar-ho molt malament. I ens ho ha explicat sense embuts, sense pèls a la llengua. El segon programa vam entrevistar a Ivan Tibau, mític capità de la selecció catalana de Macau, que abans havia renunciat a jugar a la selecció espanyola perquè va ser expulsat en una concentració. Ell era a Andorra i un mitjà de comunicació local li va preguntar: en igualtat de condicions, on jugaries, amb Catalunya o amb Espanya? I ell, una altra vegada sense embut, sense pèls a la llengua, són dues coses que ens agraden en aquest programa, va respondre que en igualtat de condicions amb Catalunya. Això ho va dir un dia a la tarda, l'endemà a les 8 li van fer les maletes i patar del cul, per dir-ho d'alguna manera. Ens ho va explicar i és el que volem aconseguir a l'Estic en Xoc, que els protagonistes se sentin lliures de parlar. A tu que t'agrada l'esport, per exemple, segur que has sentit moltes vegades els periodistes esportius que diuen: és que jo als anys 80 viatjava amb l'avió del Barça i accedia als jugadors sense que hi hagués el filtre de premsa.
1: Era molt més fàcil, que tot era més de primera persona que no ara, que hi ha molts gabinets de premsa entremig, no?
2: Passava el mateix. Doncs ara l'hoquei patins, que tant de bo duri molt temps, estan una mica en aquesta fase en què pots accedir a protagonistes de manera molt fàcil, que pots parlar amb ells, que no tenen por a que es dobleguin les seves declaracions i això se'ls pugui girar en contra, que és una mica el que ha passat amb el futbol, que si parlen, per què parlen? Si no parlen, per què no parlen? Doncs millor la segona opció, que no es foten en problemes. I de moment estan deixant anar tot el que senten i per això resulten els programes tan interessants des de la meva perspectiva.
1: Clar, la teva perspectiva.
2: La meva perspectiva, què t'he de dir? És clar, sí, sí.
1: Quines respostes heu rebut, de moment?
2: Mira, de moment, a xarxes és molt bona. Tenim entre els dos vídeos prop de 60.000 visualitzacions dels reels que estem fets. Això ens parla una mica del patró de consum actual. Sí que ens està costant una mica fidelitzar això a Spotify i a la xarxa Més, que encara no ho he dit, però és on es poden trobar aquests programes. Però crec que és una feina de formigueta, de mica en mica, que no només es quedin amb la primera impressió. Ara estem en un moment en què tots tenim l'encefalograma pla i una capacitat d'atenció de hàmster i no passem més enllà del reel, però si fem l'esforç crec que consumir programes com aquest doncs van més enllà dels 15, 20, 30 segons, minut com a molt, perquè ja és molt que pugui durar el contingut d'Instagram.
1: No només es fa des de Ràdio Castellà, bé, el programa sí que es fa a Ràdio Castellà, però us coordineu amb altres ràdios de l'Estat, oi? Com funciona?
2: Mira, ens coordinem amb Ràdio Sant Sadurní, Ràdio 1-1 de Lleida i Ràdio La Nova de Reus. I aquí, amb tres grans capitals de l'hoquei patins, Reus, Lleida i Sant Sadurní, hi ha Castellà, que és un bolet, que el castellà, en comparació amb ells, no és petitó, és un club ara nacional, però que sí que ens serveix per estar situats a una bona zona de Catalunya, no tota, però sí per arribar a tot arreu, i això aporta pluralitat, riquesa en continguts, en perspectives, també en emocions, perquè tothom escombrarà cap a casa i és natural i està bé que passi, però serà, doncs, per tant, més repartit. I el que sí que és un fenomen que passa i que trobo que està bé és la riquesa lingüística, perquè estic en xoc i ja d'entrada es pronuncia de maneres diferents des d'un punt que des de l'altre.
1: M'encanta el nom em va agradar moltíssim.
2: Sí, no a tothom, ha agradat. Un cop el vaig plantejar aquí a la redacció i em van mirar amb cara estranya. Després sí, després ha encaixat una mica millor.
1: A mi el semantisme, tot el que sigui humor semàntic, a mi em té el cor robat. Ja per anar acabant, anem amb el nom. Com se t'acudeix?
2: Mira, estic en xoc. Jugo amb l'artilugi, amb l'estic i el xoc, que no és que vulguem deixar commocionats a ningú, el que volem fer és sorprendre amb les nostres històries, deixar en xoc els nostres espectadors. A més, és una picadeta d'ullet al Xoc d'Estics, que és un altre programa en què, doncs, compartirem alguna cosa, no sabem si els continguts, si formarem part d'ells, però sí, és un nom que ha tingut el seu bon encaix i que, per tant, n'estem contents.
1: Ara sí, ja per anar acabant, tu que ets coneixedor del món de l'hoquei, en quina situació es troba actualment?
2: És la pregunta del milió. Abans he parlat d'aquesta mena de complexa. El que m'han comentat, sobretot, és que hi ha un problema d'economia, que és que no es genera prou, que no es juga a prou territori mundial i que mai acabarà de ser olímpic. Ho va dir l'altre dia el president de la Federació Espanyola, el Carmelo Paniagua, que no sé si es pot tenir al capdavant algú que no creu en l'impossible, perquè a vegades és si ha de creure perquè acabi sent possible. En qualsevol cas, sí que és veritat que li falta aquest gran pas com per que sigui un producte mainstream, per dir-ho d'alguna manera. Doncs tota pedra fa paret, i en aquesta lluita ens hi trobareu.
1: Doncs, Carme, ja veus que si voleu escoltar l'Estic en Xoc i estar al corrent del que passa a l'hoquei patins del nostre país, cada setmana, quin dia es poden escoltar els programes això, o no hi ha un horari definit?
2: Els divendres i convidar la Carme també, si vol parlar d'hoquei patins, ella del Sant Cugat, però perfecte, ens hi entendrem. Un club que cau molt simpàtic.
1: Doncs estarem atents als nous programes. Que vagi molt bé. Bona tarda.
2: Bona tarda.

0: set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, bona tarda. Soc Rocío Gómez, periodista de Ràdio Castellà i de l'Actual. Avui us vull recomanar un grup de música que és Catriel i Paco Amoroso, que vaig tenir l'oportunitat de veure'ls fa relativament poc al Palau Sant Jordi. El seu últim disc, Free Spirits, ens convida amb molta alegria i moltíssima ironia a reflexionar sobre els nostres defectes, sobre el dia a dia, però sobretot a veure la vida amb molt d'humor. Ara escoltareu la cançó Hasta Jesús tuvo un mal día, que compta amb la col·laboració de Sting. Perquè sí, perquè pots tenir un mal dia, però al final tot es pot solucionar.

0: L'Espai Betuli arrenca aquest nou curs amb una exposició del tot ambiciosa. Demà hi haurà Lluna Nova, de l'artista britànic però resident a Barcelona, Michael Lawton. Una exposició d'art contemporani i abstracte que suposa un punt d'inflexió a la trajectòria de Lawton. En parlem amb l'Eduard García, que és el responsable de l'Espai Betuli. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Eduard García, responsable de l'Espai Betuli. Què tal, Eduard? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Martí. Què tal?
1: Molt bé. L'exposició, que es presenta com un conjunt de més de 30 obres, és Demà hi haurà Lluna Nova, de Michael Lawton. Es construeixen mons imaginaris i també cosmos personals. Com hem d'interpretar aquesta exposició? Què hi trobarem?
2: Doncs mira, justament és una exposició que presentem la nova producció artística de Michael Lawton. Michael Lawton és un pintor anglès que porta vivint a Barcelona ja molt de temps i que ens va interessar molt la seva producció artística, per l'Espai Betuli en concret, perquè la seva producció artística, no, la del Michael, la manera que té de treballar és amb la pintura i l'escriptura alhora, no? És que una cosa no es pot separar de l'altra, i això ens va semblar molt interessant a nosaltres, perquè, clar, com a centre de la paraula, una de les coses que busquem és la, no, les pràctiques contemporànies que treballen amb la paraula, i és el cas del Michael Lawton. L'exposició ens presenta obra nova, que això sempre és interessant, vull dir que no, que és algo nou, algo fresc, que mai s'ha vist abans, i que ens presenta, doncs, aquesta nova producció que està fent, que és molt diferent a el que havia estat treballant fins ara, i que és un nou camí que crec que és com molt interessant, no? També una mica per això el títol, no? De Majora i Lluna Nova, parla una mica d'aquest nou camí que està agafant el Michael Lawton i que és nou per ell, però també una mica que fa reflex a aquest nou món que ens ve una mica, no? Perquè estem en un moment realment complicat i de molts de canvis, i ell utilitza la pintura, que ell fa pintura abstracta, per parlar una mica d'allò que no podem veure, no? I que no podem expressar en paraules, i ell ho expressa amb la pintura.
1: Precisament sobre el títol també et volia preguntar, perquè tu mateix ho has dit, Demà hi haurà Lluna Nova, pot ser un títol força enigmàtic. Per tant, estem parlant d'un nou inici a la carrera de Michael Lawton, i ho volia deixar palès amb aquest títol.
2: Sí, exacte. Ell, des de sempre, la seva producció artística, ell ha exposat a la Capella de Barcelona o a la Fundació Arranz Bravo d'Hospitalet. Ell sempre, la seva producció artística, té una certa connexió amb el que és la ciència-ficció, no? I a ell li agrada molt aquests mons, aquesta imaginar, crear mons nous, que es basa molt en literatura, i la seva producció artística, les seves pintures i la seva literatura també, perquè com que ell escriu, sempre va molt en aquesta direcció, no? Llavors, li agradava molt la imatge de la Lluna, perquè realment té com a, no? Tu quan parles de la Lluna ja té aquest simbolisme, no? I li agradava molt la idea de la Lluna nova, d'algun nou que inicia, i que sigui com que tinguis una idea, no? Però que tampoc t'ho digui directament, no? I la seva exposició, doncs, és això. Ella ha trobat un nou llenguatge. Ella estava fent una, com a anècdota, que és molt, molt interessant, quan vam estar parlant per fer la nova exposició, clar, hem estat un any treballant amb aquesta exposició, perquè volia que tingués com tot aquest temps perquè anigués fent producció nova. Ell em va presentar primer una exposició i ja semblava que estava tot molt tancat, i al cap d'un temps em va dir: no, he canviat tot perquè estic anant cap a un nou camí, no? I vull explorar-lo, vull treballar-lo, i necessito com buscar allò que tinc a dintre, que veig que tinc ganes de treure, no? I d'expressar amb la pintura. Crec que he d'anar cap a aquest camí, no? I és cap on ha anat, i és al final l'exposició que hem acabat presentant. I per això una mica aquest Demà hi haurà Lluna Nova és en referència a aquesta nova pràctica seva, no? Aquest nou llenguatge, bueno, aquests nous mons que està creant, que es diferencien molt a el que ell estava fent. I alhora també ell fa referència, no, que la pintura que veiem és molt simbòlica, no? O sigui, hi ha com símbols. És com si estigués creant un nou abecedari. És com que ell crea nous símbols i no els ha parat de repetir, no? Hi ha, per exemple, doncs, portals, no? Com una mena de portals, de portes. Després hi ha com unes cames que es repeteixen, que també podries veure que és com una N, no? Com una lletra N. Després hi ha com uns símbols així com que semblen uns núvols, però que realment no ho són. Llavors, ell està com buscant aquest nou llenguatge, aquesta nova llengua més aviat, perquè el llenguatge segueix sent la pintura, però com que sembla que li surti com aquests símbols nous, i ell en parla, no?, que aquests símbols no li paren d'aparèixer, que ell necessita com pintar-los i expressar-los, i que aquests nous símbols parlen d'algú nou i que ben bé ell no sap del que parlen, però que necessita expressar-los perquè sap que està parlant d'algú futur, no? Com que aquests símbols busquen entendre allò que ell no sap dir en paraules, no? Mm. És com que ell utilitza la pintura abstracta molt per això, perquè més com que ell escriu a l'hora que pinta, ell escriu i té unes idees, però després amb la pintura expressa tot allò que no pot expressar en paraules, no? Llavors aquí és una mica el que està fent, també.
1: Podríem dir que és una exposició que marca un inici d'una nova manera de sentir seva, d'una nova manera de pintar, de crear, d'això, de crear noves obres, però amb un llenguatge que per ell encara podria ser desconegut, fins i tot.
2: Exacte, sí, és molt interessant perquè... Clar, poques vegades es té la sort, no?, de treballar amb un artista en el que justament no li donguis una sala d'exposicions i ell creï alguna cosa nova, no? O sigui, com algú molt diferent a l'anterior. Que mai saps això cap on pot evolucionar, i és una mica també la gràcia de l'art contemporani, no?, d'una producció d'un artista viu que al final ell va fent i no saps quins camins agafarà, no? I ara ha agafat aquest camí i és la sort de que nosaltres aquí a l'Espai Batulli hem sigut com l'espai que és el primer lloc on ell ha començat a treballar amb aquestes noves figures. Llavors, clar, ell utilitza com aquests símbols que ell diu que són com lletres que estan com poblant tota la seva obra, no? I que abans no hi eren. Llavors, és com, ell ho veu com un nou inici, com una nova manera de començar, que ell creu que, òbviament, la seva producció artística tirarà cap allà, però que tampoc sap ben bé el que és, no? És com que... A mi m'agrada molt perquè és com que sembla que estigui com... Saps els quaderns d'escriptura, quan ets petit, no?, de caligrafia, sí, que no pares de repetir les lletres... És una mica com aquesta idea, no? És com una mica... La sala d'exposicions s'ha convertit com en la seva taula de proves, no? Una mica com si fos un investigador que està investigant i està provant i està buscant, no? És una mica això el que ell ha volgut representar en aquesta exposició.
1: Fa una estona ens comentaves el procés de gestació d'aquesta exposició, que ell tenia una idea al cap i després va demanar una mica més de temps per poder acabar de reformular-la. Quin paper ha tingut l'Espai Batulli en aquest procés i en aquesta exposició? Entenc que, com deies, el fet que treballi tant en pintura com en paraules és un fet important, no?
2: Mm-hmm. Clar, doncs, home, el nostre paper d'aquí és sempre doncs, donar una mica l'espai als artistes perquè puguin desenvolupar la seva obra. Al final, nosaltres ens dirigim a aquests artistes perquè ens sembla interessant la seva producció artística i els hi donem com aquest espai perquè puguin presentar la seva obra, no? Clar, en aquest cas concret, doncs, ell a l'escriure i dibuixar, doncs, clar, ens semblava molt interessant perquè del que parla en el text és algo que tampoc veus a la pintura, no? És com que està molt bé perquè es complementen una amb l'altra, perquè el que fa és com eixamplar la mirada de l'artista, tant una altra cosa com una altra, no? Llavors, la nostra feina una mica és com acompanyar, al final. És donar totes les facilitats possibles perquè l'artista doncs, pugui desenvolupar aquesta exposició que ell busca, i òbviament la nostra feina també és fer-la interessant pel nostre públic, perquè al final nosaltres tenim un públic que és molt fidel a nosaltres i que busquem també que hi hagi públics nous, i el que nosaltres també busquem és que sigui una exposició interessant i que parli i que algú pugui sentir-se doncs, connectat amb l'obra del Michael Laughton, no? Llavors, una mica és aquest acompanyament, aquest fer-lo també conjuntament perquè ell senti que també aquest espai és seu durant aquest temps, no una mica, com que senti còmode en aquesta sala d'exposicions, i nosaltres també a veure què podem com treure d'ell, no? També com de, vale, què ens pot aportar l'Espai Batulli i què pot aportar els visitants i els ciutadans de Badalona, no?
1: Ara que parlaves de públic, l'exposició es va estrenar el 26 de setembre, fa un parell de dissabtes. Quina valoració n'ha fet, en fa el públic? Quin és el feedback que heu rebut? I també quina valoració en fa el propi Espai Batulli?
2: Doncs mira, la veritat és que força bona. O sigui, nosaltres, és veritat que la pintura abstracta sabem que és complicada, no? I que no tothom és molt seguidor de la pintura abstracta. Però és veritat que és una pintura molt gran, de grans dimensions, i que realment sorprèn, no? És algo que xoca al veure. Llavors, les persones que han vingut s'han quedat com molt, no?, hipnotitzades per lo que han vist a la sala, perquè realment és veritat que jo sempre ho dic, no?, que l'art al final cadascú hi connecta d'alguna manera diferent i l'art a cadascú li parla d'algunes coses d'unes altres, no? I en el cas de la pintura del Michael Lawton penso que és el clar exemple. És una pintura diferent, que no estem acostumats a veure, que és pintura abstracta també, però que tot i així utilitza aquesta figuració perquè tu veus coses, encara que ben bé no saps identificar què és, però tu hi veus alguna figura, no? I és aquest tipus d'abstracció figurativa amb la que juga el Michael i que em sembla molt interessant. Llavors, les persones que han vingut realment s'han sentit com sorpreses i al principi, lo típic, no?, que potser entres així com amb una mica de recel, però després vas entrant i acabes realment submergint-te i t'acaba agradant l'exposició, no? Llavors, ara per ara, estem tenint com una bona rebuda i nosaltres estem molt contents perquè ha sigut una aposta, no?, també. De dir, teníem ganes de portar art abstracte a Badalona, que molt poques vegades l'hem pogut veure. Llavors, teníem ganes de sortir una mica de la norma i de trencar una mica d'esquemes amb aquest tipus de pintura, no?
1: Doncs una exposició, una nova proposta cultural més que oferim des d'aquí, que ofereix l'Espai Betúlia, que recordem està disponible des del 26 de setembre fins al 18 de desembre. Eduard García, responsable de l'Espai Betúlia, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la trucada al Connectats.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Doncs gràcies al Martí, gràcies a l'Eduard García per aquesta proposta que ens deixen avui al Connectats. Fins aquí arriba la història del programa d'aquest dimecres. Demà més, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.

0: 4.
1: Són les 6.
2: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
3: Notícies Badalona.
4: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la Plana, un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila, una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet els darrers anys. Ho ha detallat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Cristina Güera, en una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat.
5: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any. L'any que ve doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça La Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn. És una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors, l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums doncs, el divendres, i ja el dissabte doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
4: En aquesta mateixa entrevista, Güera ha explicat que les obres de remodelació integral del Mercat Manyón seran les primeres dels tres mercats municipals a licitar-se. Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Badalona ja han revisat i aprovat el projecte executiu encarregat a Engestor, que es podria licitar abans que finalitzi l'any.
5: La licitació doncs, intentarem també que sigui el més aviat possible, però sí que la primera que anirà, perquè ja s'ha revisat per part dels serveis tècnics, és el projecte de Mainon, i el primer que licitarem serà Mainon, i posteriorment doncs, farem el de Llefià. En els propers 2 anys hi haurà un gran canvi en aquests mercats i que serà molt significatiu, tant per als paradistes com per al que comporta en l'entorn.
4: El pont del Petroli ja té plataforma final. Aquest dimecres s'ha col·locat i durant tot el dia els operaris han fet tasques per soldar-la a l'estructura. Una grua de grans dimensions l'ha traslladada fins a les pilones que la subjectaran al seu lloc definitiu i s'ha començat a soldar la unió de les dues estructures. La nova plataforma té un diàmetre exterior de 13 metres i s'haurà de reforçar amb formigó. En 3 setmanes els treballs estructurals estaran finalitzats i començarà la fase final de la rehabilitació per recuperar aquesta icona de la ciutat. David Aguilar és enginyer civil de la Direcció de Serveis d'Espais Públics de l'AMB.
6: Que ara hem de reforçar amb el seu corresponent armat i formigonar-la. Aquestes tasques de formigonat duraran un parell, 3 setmanes, perquè és una tasca complicada. Col·locarem aquí en el passeig la bomba i a través de canonades portarem el formigó al final del pantalà. El formigó ha de ser un formigó que encara estem estudiant la fórmula perquè per distància i la resistència que ha de tenir pot arribar a fraguar-nos al mig de la canonada.
4: Protecció Civil ha informat que aquest dimecres al matí encara hi havia 5.400 usuaris sense subministrament elèctric a les línies de baixa i mitja tensió a Catalunya, 293 a la nostra ciutat, tot plegat a causa de les incidències provocades per la pluja dels darrers dies. Uns 300 operaris treballen per resoldre aquestes incidències i s'han instal·lat 18 grups electrògens a diferents punts del territori per donar servei als abonats afectats mentre es restableix el subministrament. I també encara amb afectacions, en aquest cas a la R1 de Renfe. Afectacions generalitzades aquest dimecres a la xarxa de Rodalies. Algunes de les línies més afectades han sigut, com dèiem, l'R1, l'R2 entre Granollers i Castelldefels, l'R7, l'R8 o l'R4, que han notat afectacions entre Sant Vicenç i Sants. La plantada dels maquinistes ha afectat especialment els usuaris de Badalona que volien fer servir el tren.

0: Pinell Realià per 86 a 75 en un partit sense gaire història. El partit es va jugar amb 2.800 espectadors a les graderies. I aquesta tarda l'equip femení del Joventut debutarà per fi a la Lliga Challenge després d'haver ajornat diumenge passat el seu debut a conseqüència del temporal. Ho farà a partir d'un quart de nou del vespre contra el València B. I ara mateix tenim 24 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
5: Els millors moments.
6: La llei 8/2026 d'erradicació de l'amiant a Catalunya va entrar en vigor amb caràcter general el passat 3 d'octubre. Una nova llei que introdueix canvis substancials respecte a com manipular i informar de la presència d'aquest residu, tot i que la seva retirada i manipulació està estrictament regulada des de fa anys. En parlem amb Miguel Moreno, del moviment de jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: I també via telefònica tenim a l'advocat del col·lectiu Ronda, Àlex Tisminetzi. Bon dia, Àlex.
8: Hola, bon dia.
6: Àlex, aquesta nova llei crea un nou marc legal, oi, que amplia la normativa en vigor fins ara. Explica'ns quines són les principals novetats que inclou aquesta llei.
8: Bueno, és una llei que és bastant interessant perquè el que intenta és, sobretot, localitzar tot l'amiant que encara queda a Catalunya i erradicar-lo. Llavors, és una llei que posa, en principi, un marc legal bastant interessant per, sobretot, localitzar l'amiant. I la segona part, que és erradicar-lo, també intenta la llei, però és veritat que la part més crítica, diguem, amb aquesta llei per part nostra és que pues, els recursos econòmics encara no estan del tot clars perquè seran importants per poder erradicar-lo tot. Però és un primer pas molt important.
6: Perquè, és clar, el mapa de l'amiant que tenim a Catalunya, hi ha algun mapa disponible? Estan tots els residus d'amiant censats al 100% o encara falta feina per fer?
8: El que podríem dir és que no. Desgraciadament, no està censat perquè hi ha moltíssims espais a Catalunya, centres de treball, centres d'estudi, que no, o habitatges o centres culturals que encara tenen amiant i no està localitzat. Per exemple, només per posar un exemple, el metro de Barcelona, tot i que el 2001 es va prohibir l'amiant i l'ús d'amiant, encara el 2019 estaven fent vagues per intentar els treballadors que es fes una localització, un inventari, totes les peces d'amiant, i encara avui en dia estan localitzant pues, peces amb amiant, centres de treball amb amiant, terrats, oralites amb amiant, i per tant hi ha molts centres de treball, molts centres d'estudi, molts habitatges que encara tenen amiant i que no ho saben o no s'ha inventariat o no s'ha localitzat.
6: Àlex, la nova normativa apela directament a les administracions, ja que estableix un termini màxim de 3 anys per a la retirada prioritària de l'amiant en equipaments públics. No sé si teniu més o menys calculat quantes tones d'amiant estem parlant només en equipaments públics.
8: Nosaltres no ho tenim, diguem, calculat, però no, jo crec que ningú més o menys ho sap avui en dia, desgraciadament. Per només dir l'exemple que estava dient abans del metro de Barcelona, que és només una empresa pública, em sembla que el comitè d'empresa estava calculant que s'havien retirat uns 40 tones d'amiant des del 2019 a ara. I encara queden pues, peces i materials amb amiant al metro de Barcelona. Per tant, entenem que seran moltes tones d'amiant que encara s'han de retirar a molts espais públics i centres de les administracions i també d'empreses privades i d'habitatges, clar.
6: Miguel, com a representant dels afectats, tu has estat un dels grans promotors socials que ha pressionat el Parlament de Catalunya per aconseguir l'aprovació de la llei. Què representa aquesta normativa per a tu?
7: El que el tema de l'amianto deje de ser un tema tabú. Que se ponga encima de la mesa la administración y que se plantee una forma seria y responsable el que hay que erradicarlo y que hay que hacer frente como administración a todas las consecuencias que tiene el haber manipulado el amianto, sobre todo en centros de trabajo, durante muchísimos años, prácticamente un siglo, y hacer frente a las consecuencias que puede tener de no retirarse el amianto de donde está instalado en estos momentos. Porque no retirarlo representa

0: cuenta, el tener que hacer frente ya prácticamente, a partir de ya, a un problema de salud pública. Y el problema de salud pública quiere decir que mirando para atrás lo que ha representado esa contaminación de amianto en los centros de trabajo, que son miles y miles y miles de muertes, el que no se retire el amianto, por ejemplo a nivel de Cataluña, pues representa que en un futuro no muy lejano, va a representar también el que haya miles de muertos a nivel de la ciudadanía, porque el amianto queda en el ambiente.
1: Miguel, tu vas treballar a la fàbrica metal·lúrgica Macosa Alstom, oi? Ara ja estàs jubilat i vas estar exposat de forma continuada, com molts dels teus companys, sí. Oi? A l'amiant. Explica'ns la teva història, de què treballaves tu i com, de quina manera estaves exposat a aquest amiant.
0: Vamos a ver. En primer lugar, para decir que resumiríamos rápido, sería decir que en Macosa tenía 13 secciones o 13 naves de trabajo grandiosas, y en todas y cada una de ellas, para diferentes procesos de producción, se utilizaba el amianto en polvo, en cordón, en placas, es decir, en distintos formatos. Y en cada uno de ellos provocaba dispersión de fibras. Había un trabajo en particular, en concreto, que se hacía en una nave, por ejemplo, de chorreado de coches, que era limpieza mediante mangueras con que expulsaban granalla o sílice, arena de sílice, para limpiar los coches viejos que se venían a transformar o se venían por reparación o para sacar el amianto que tenían dentro en los años 84, 85, y eso se hacía en una nave grande, y se chorreaba con mangueras de bombero con esa arena a presión o granalla, y se daba toda la chapa para limpiarla bien de restos de amianto que quedaban. Esa nave era rectangular, grandiosa, rectangular, sin puertas, y una de salidas daba hacia la zona de comedor, de capacidad de más de 300 personas, que tenía distintos turnos. La distancia de la nave al comedor era 50 metros, lo que quiere decir que ese polvo de fibra de amianto salía hacia el comedor, salía a la calle. Hay documentado papeles oficiales donde dice que las fibras de amianto salían al exterior de las naves. Lo que quiere decir que no tengo que explicarte nave por nave cómo salía la fibra o cómo se expulsaba, etcétera, porque es que ya había la forma en que en general se expulsó al aire de fuera de las naves, y no solamente fuera de las naves dentro de fábrica, sino que eso salió por todo Pueblo Nuevo.
1: ¿Y quina secuela t'ha deixat aquesta exposició continuada, l'amiant?
0: Pues mira, a día de hoy ahí hemos ido desde los años 60, que es cuando más se utilizó el amianto, 60, 70, 80. De entonces al 94, que salimos de aquí a instalaciones, hemos trabajado más de 2.000 personas. De las 2.000 a día de hoy tenemos nuestra relación, contacto con 400. 400, 450, tenemos contacto. De entre los que estamos, que tenemos contacto, desde el año 2000 aquí, hay 40 muertos. Y tenemos más de 10 enfermos ahora. De los 40 muertos, hay enfermedades raras que provocan amianto, que son prácticamente 50% de los que han muerto de esa enfermedad rara. Que lo que quiere decir que si hay una enfermedad rara, dicen los médicos, tiene que haber en el entorno ese, por cada enfermedad de estas, puede haber 10 más de otro tipo de cánceres. Es decir, que si entre 400 tenemos 40, es un 10%. Si además resulta de que tenemos de la enfermedad rara contabilizado 20 de ellos, y por cada uno dicen dos médicos que tiene que haber 10 más, es decir, que es incalculable el número de enfermos y de muertos que tenemos en Macosa. Pero contaos, con papeles, con sentències judicials i informes mèdics, tenim 40.
1: Hi ha companys teus que encara estan en un procés judicial per aquest tema?
0: Sí, varios. Varios, más de 10 tenemos ahora. Ahora, un procés judicial de una demanda, una reclamació per amianto, de media viene durando de 4 o 6 años. Tenemos casos de 8 y de 10 años.
1: Li preguntem a l'Àlex. Àlex, són lents aquest judici? S'ha de recórrer diverses vegades en casos com aquest?
2: Sí, desgraciadament, com ha explicat els companys de Macosa, els procediments judicials per reclamacions per l'amiant són molt llargs. Per què? Perquè tant les empreses com les administracions no ho posen gens fàcil. Primer s'ha de demanar els canvis de contingència, tant de prestacions com de viudetat o d'invalidesa, que acostumen a ser judicis de 2-3 anys per arribar a sentències fermes, després els recàrrecs per manca de mesures de seguretat, després els danys i perjudicis, i com han dit els companys de Macosa, doncs això doncs depèn de cada cas, en casos més ràpids i més lents, però pot ser 3, 4, 5, 6, 7 anys a vegades, o 8, i a vegades doncs, s'allarguen molt els procediments.
1: I aquests procediments acaben resolent-se a favor del treballador afectat?
2: Bueno, cada cas és un món, però és veritat que en molts casos sí que es reconeixen aquestes situacions. En els casos de Macosa, doncs, com han explicat els companys de Macosa, són molts els treballadors que han guanyat els judicis per danys i perjudicis, per recàrrec, per el reconeixement de prestacions derivades de malaltia professional per exposició a l'amiant, però també en altres empreses, com el Metro, com he dit abans, Metro de Barcelona, Honeywell, el Port de Barcelona, Rocalla, Uralita, són moltes les empreses que, desgraciadament, els treballadors i les seves viudes, moltes vegades també, han hagut de recórrer a procediments molt llargs perquè es reconegui la seva malaltia és professional i que se les indemnitzi com cal.
1: I, Miguel, en el teu cas, tu quan treballaves en aquesta empresa, eres conscient del perill? L'empresa us va informar de que estàveu exposats a aquest material?
0: Nosotros tenemos documentación que estamos reclamando desde el año 80. Éramos conscientes de que había un peligro. No conocíamos la consecuencia exactamente que estamos conociendo ahora, ¿no? Pero sí que éramos conscientes de que había un peligro. A partir, sobre todo, del año 80 y algo, que hubo una rueda de prensa que se hizo desde el Comité de Empresa Duralita, que esto está en las hemerotecas, y se planteaba la empresa, se planteaba como un peligro el tema del amianto. Y la solución, por ejemplo, que es curioso que hace 45 años se nos daba, era de que, bueno, las zonas de trabajo con amianto no hay problema, la vamos a señalizar, pondremos una cinta alrededor que no pueda pasar nadie. Esa misma solución, para muchos casos, en el centro de Barcelona, se nos está dando a día de hoy, que para evitar de que haya contaminación ambiental cuando hay amianto en la calle, que lo hay a veces, que hay quien lo deja a medio de la calle, empresas que lo dejan a medio de la calle, o zonas así que de tránsito de personal, y te dicen, no, pondremos una cinta, la Guardia Urbana irá a poner una cinta para que la gente no pase. Y decimos, ¿la cinta va a parar a las fibras? Si las fibras salen al aire y pueden estar horas en suspenso en el aire, y el aire puede hacerlas correr kilómetros.
1: Es dispersen, Miguel, tu també ets membre de la Comissió contra l'Amiant de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Breument, resumeix una mica la línia en la qual esteu treballant ara. Què demaneu a les administracions?
0: Mira, tanto como de la Comissió de la FAB como de Jubilados de Macosa, estamos trabajando en la comisión y participamos en la tábula de erradicación de la amiante de Barcelona. La tábula la preside el alcalde de Barcelona y vicepresidencia. Estamos desde la FAB y Jubilados, el Marco Sarto. Entonces, la línea de trabajo es hacer seguimiento de que los desamiantados que se hacen, que se hagan en condiciones. Intentamos hacer un seguimiento de lo que, donde hay problemas que no se hacen en condiciones, hacer seguimiento de eso e intentar de que se corrijan, que es muy difícil, pues se trabaja en general en el desamiantado en la ciudad de Barcelona muy mal, muy mal, muy mal, es decir, no se toman las medidas de seguridad apropiadas, sino que trabaja un poco a la ligera y pues se provocan muchos problemas de contaminación. Eso es un eje fundamental. Y el otro ahora es empezar con el tema de la ley de seguimiento, que la ley se ha aprobado y tiene validez de aplicación desde el día 3 de octubre, desde hace nada. Entonces, desde esta comisión se ha participado junto a la FAB con Jubilados de Macosa Aston en el proceso de negociación de la ley de erradicación del amianto.
1: I, Àlex, aquesta nova llei, que dèiem, introdueix aquests canvis substancials respecte a com manipular i informar de la presència d'aquest residu. Sou optimistes? Creieu que aquesta situació millorarà pel que fa també a la detecció, al cens?
2: Home, hem de ser optimistes perquè hi ha molta gent que està lluitant perquè això avanci i les administracions pues, estan fent passos com aquesta llei, que és molt important i és una llei molt important. Però és veritat que encara falta molta feina per fer, de localització, d'erradicació, i que moltes vegades pues, el que falta també són recursos. Llavors, som optimistes, però perquè veiem que hi ha molta gent que està fent feina, que està fent diguem, pues, una lluita des dels comitès d'empresa afectats, des de les associacions de la FAB, de l'associació de veïns i des de diferents espais, però és veritat que les administracions els hi costa molt de fer passos i sobretot de donar els recursos necessaris. Només per posar un exemple, diguem, per el que ens podria passar amb aquesta llei, que amb el fons de compensació de l'amiant el van aprovar el 2022, va ser una llei molt important i nosaltres creiem que seria un pas molt important, i va ser un pas molt important perquè tots els treballadors que estaven pues, afectats per l'amiant, que no hi havia empresa, l'empresa havia desaparegut, perquè desgraciadament moltes vegades la malaltia pues, apareix 15, 20, 30 anys després, i llavors no se'ls compensava que fos l'Estat els que els compensés. Però ara mateix ens trobem en que aquesta compensació només afecta molt pocs treballadors, els que tenen la invalidesa, i a les viudetats, que són la gran majoria, no s'afecta fins que no s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat, que, com que ara ja pues, hi ha eleccions, pues, ja anirem al proper Parlament. I, per tant, moltes vegades es fan lleis que són molt interessants i que són avenços molt importants, però el que sempre s'ha de fer pressió després és perquè hi hagi un contingut econòmic per poder, diguem, fer realitats aquestes lleis de localització, d'erradicació i també de compensació a les persones afectades.
1: Doncs Miguel Moreno, afectat no, per la presència d'amiant del moviment de jubilats i Macosa Alstom, afectats per l'amiant. Gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí. També a tu, Àlex Tisminetzi, advocat del col·lectiu Ronda. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Vols afegir alguna cosa?
0: Sí. Sí, muy importante lo que decía Alex. Un tema es el tema económico. Si no hay economía, si no hay dinero, no hay ley. No hay ninguna manera. Y la otra es de que de toda esta ley, que está compuesta en una serie de artículos, unos típicos artículos, hay unos 15 artículos que tienen que desarrollarse con normas y reglamentos. Sí, que eso se tiene que estar haciendo ya ahora. Si eso no se hace y se hace de una forma ágil, pasaría como la ley de compensación. Puedes tener ley, incluso puedes tener dinero y no se puede aplicar la ley. Y los temas que hay que desarrollar en esas normas y reglamentos de cara a la ley en su conjunto son temas muy importantes que puede bloquear la ley si se hace mal.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Veurem com evoluciona aquesta qüestió de l'amiant. Sens dubte encara feina per endavant que queda per fer. Gràcies a tots dos. Bon dia.
2: Moltes gràcies. Bon dia.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: I avui repassem els principals temes d'actualitat, com ara la convocatòria d'eleccions generals anticipades o la crisi de l'habitatge amb el grup municipal del Partit Popular. També mirarem cap a Badalona, després dels aiguats del cap de setmana, per saber quines afectacions ha deixat el temporal i com està treballant l'Ajuntament davant d'aquests episodis meteorològics, entre altres temes locals. En parlem amb la Cristina Güera, que és la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Badalona. Bon dia, Cristina.
4: Bon dia.
1: Com han rebut la notícia de la convocatòria anticipada d'eleccions generals per part de Pedro Sánchez? Pot afectar les prioritats de la política municipal?
4: Bé, l'hem rebut, doncs, crec que com molts i molts ciutadans del país, doncs, pensant que per fi es convoquen aquestes eleccions que fa molt de temps, moltíssim. Bueno, de fet, aquesta legislatura ha sigut una legislatura totalment perduda. Per tant, per fi s'han convocat i per fi doncs, es pot fer aquest canvi de rumb total de les polítiques que s'estan aplicant a Espanya i que evidentment tenen una incidència molt clara a Catalunya i evidentment també a la ciutat de Badalona, no? I per això doncs, és tan important, no? que puguin canviar aquestes polítiques. Un exemple clar, no? és la vivenda, no? Com ha afectat a la vivenda, que ha aprofitat, no? una no aprovació d'uns decrets que aplicaven més mesures intervencionistes d'aquest govern que ens han portat a la situació actual que tenim ara per convocar aquestes eleccions. I jo vull recordar, en l'àmbit de la vivenda, per exemple, en aquests 8 anys de govern del Pedro Sánchez s'han perdut, perquè ho veia avui en una notícia que també ho ressaltava, a 400.000 vivendes de lloguer a Espanya. O sigui, després de 8 anys de Sánchez s'ha provocat això. A la ciutat de Barcelona ha caigut un 83% al lloguer. Per tant, ostres, en un àmbit, per això tenim la situació que tenim, no? Una situació a la vivenda que no només afecta ja a aquest perfil doncs, més vulnerable, sinó que ha convertit en perfil vulnerable a gairebé tothom, no? Als joves que no poden accedir a una vivenda, a les famílies de rentes mitges que tampoc poden accedir, perquè ens ha complicat la vida de tothom. Una cosa tan important com és el projecte vital de qualsevol família, no? Tenir una vivenda, poder emancipar-se, poder viure amb tranquil·litat, amb un sou normal. Per tant, tenim aquesta oportunitat de votar i canviar per fer aquest rumb i poder també doncs, aprovar unes lleis a partir d'aquest nou govern que tindran molta incidència, no?, en totes les ciutats i, per tant, aquí també ho deia l'alcalde en un vídeo doncs, que era molt, molt, molt, molt, molt, molt explicatiu, no?, que al final que s'aprova al Congrés aquestes lleis tenen una gran afectació a les ciutats com la nostra, no?, a l'àrea metropolitana, on doncs, hi ha ocupacions il·legals, només a Badalona, però és veritat que nosaltres doncs, lluitem molt, molt, perquè creiem que és el que s'ha de fer contra l'ocupació il·legal. I, per exemple, o sigui, amb el nou govern és evident que ens donaran unes eines, una legislació, aprovarem unes lleis que ens permetran a desocupar les vivendes en 24-48 hores, i això no només donarà seguretat jurídica als propietaris, que això és importantíssim, sinó que també donarà una tranquil·litat als veïns de l'entorn de les ocupacions il·legals que s'estan produint, que millorarà moltíssim la convivència a la nostra ciutat i la seguretat. Serà més contundent, evidentment, contra la multireincidència. O sigui, les polítiques d'immigració ordenada, legal, vinculada a la feina que aplicarà el Partit Popular no són, evidentment, el que està aplicant el govern actual. Tenim l'exemple clar de Ceuta, no? O sigui, el que s'ha provocat. Per tant, o sigui, estem contents, per fi, torno a repetir, s'han ja convocat aquestes eleccions i és el moment doncs, que tothom doncs, pugui votar i per fi doncs, poder tenir un govern amb les ganes de poder canviar les coses i preocupar-se per l'interès general, per l'interès dels ciutadans i no per als interessos personals i partidistes que ha fet durant aquests 8 anys i especialment aquests últims 3 anys que ha sigut una legislatura totalment perduda.
1: Quines mesures concretes està impulsant l'Ajuntament per facilitar l'accés a l'habitatge, especialment a joves i famílies amb menys recursos?
4: Bé, mira, després de 20 anys, després de 20 anys, perquè això és molt significatiu, i de fet en el ple ordinari d'aquest mes, el segon tinent d'alcalde ho explicava d'una manera molt gràfica, no? O sigui, feia 20 anys que no s'havia construït o no s'havien adjudicat vivendes, no? I l'última vegada que van anunciar que anaven a construir 900 i només van construir 40 i van haver problemes, imagina't, no? Però després de 20 anys hem tornat a construir vivendes, ja s'han adjudicat les primeres, estem fent diferents perfils, no? Per tocar doncs, tots els perfils, tant aquella protecció oficial doncs, que pot anar doncs, al perfil més social, més vulnerable, però com he dit abans, o sigui, el problema de la vivenda ja afecta a tothom, afecta els joves, afecta les classes mitges i per tant nosaltres volem fer vivenda per tothom que pugui tenir aquest problema i per tant estem fent diferents promocions, hi ha algunes doncs, que ja estan adjudicades, altres doncs, estan en fase de licitació, altres estan ja s'estan projectant per començar el primer trimestre, ja sigui co-living, ja sigui lloguer assequible, ja sigui venda amb concessió del sol, o sigui, hi ha diferents tipologies, no?, per arribar a tothom i que farà que durant aquest mandat ja s'hagin començat la construcció o adjudicació de més de 300 vivendes i que és molt important. I em diràs, amb això podem resoldre tot? No, però és que en 20 anys no s'ha fet ni una vivenda. Per tant, ara ja estem, hem arrencat ja algo que és essencial i que també, doncs, per exemple, amb desencallar el projecte tan important per la ciutat com és Can Colomer, amb aquesta ordenació urbanística del planejament, s'aconseguirà començar a construir un privat en aquest cas, però és que al final els privats han de fer vivenda també, que són els que més saben, i la col·laboració público-privada és importantíssima, i hem de desencallar el sòl perquè es puguin construir més vivendes, però amb aquesta ordenació es construiran a la ciutat 772 vivendes el proper any, i d'aquestes 772 gairebé 350 són de protecció oficial, i d'aquestes 350, 120 són per l'Ajuntament. O sigui, vull dir, estem fent una política incidint molt en aquest tema perquè és importantíssim, i perquè, torno a repetir, perquè feia 20 anys que no es feia vivenda a la ciutat.
1: Cristina, li volia preguntar perquè ahir el president dels mercats municipals, Juan Carlos de Miguel, va visitar el programa Badalona 360 de Televisió Badalona i va explicar una sèrie de detalls que ens agradaria confirmar. Sobre el mercat de Llefià, ha comentat que la setmana passada el gerent d'Engestur, acompanyat d'arquitectes, va presentar el projecte del futur equipament, però que encara els manca informació respecte als terminis, licitació, execució. Ha dit que veu difícil que aquest projecte comenci durant aquest mandat i dona per fet que s'iniciarà en el proper. Això és així?
4: Bé, bueno, amb això el que també es desprèn és que, també va parlar d'altres mercats, però que aquest govern, per fi, està desencallant també les reformes dels tres mercats, que també es feia anys i anys i anys que es parlava. Si al final se li ha presentat un projecte, no només va anar a presentar-li el projecte la setmana passada, sinó han estat treballant, evidentment, amb els paradistes, doncs, aquesta reformulació, no? Aquesta reforma dels mercats, tant de Mainon, amb els paradistes de Mainon, tant de Llefià, com la part que estem realitzant de Torner. En quant als mercats, el de Llefià, és veritat, se li va presentar ja doncs, un projecte que és bastant definitiu. A partir d'aquí hem d'acabar de mirar, s'ha d'aprovar. El de Mainon també tenim el projecte executiu. Aquest és el que tenim des de fa unes setmanes, i per tant és el primer que aprovarem, el de Mainon, el projecte de Mainon, i la licitació del projecte de Mainon intentarem, i jo crec que ho aconseguirem, que sigui abans d'acabar l'any. Per tant, si licitem abans d'acabar l'any, les obres de Mainon començaran durant aquest mandat. Llavors, el de Llefià, el tenim, crec que ens ha arribat oficialment, perquè nosaltres vam fer un encàrrec a Engestur perquè ens fes els projectes, no? O sigui, llavors Engestur ens fa els projectes i oficialment arriba a l'Ajuntament, crec que ha arribat aquest matí, o sigui, però per això et dic que al final que va anar la setmana passada, però ha anat més vegades doncs, per poder, igual que amb els altres, igual que amb els altres paradistes, doncs per poder acabar d'acordar, mira, aquesta parada, anir aquí i allà, i ens ha arribat a avui, també els serveis tècnics de l'Ajuntament han d'acabar de repassar-los i es procedirà a la seva aprovació. La licitació, doncs intentarem també que sigui el més aviat possible, però sí que la primera que anirà, perquè ja s'ha revisat per part dels serveis tècnics, és el projecte de Mainon, i el primer que licitarem serà Mainon, i posteriorment doncs, farem el de Llefià. I la part provisional, que en el Torner estan fent, com sabeu, les obres que es van fer en col·laboració amb l'àrea metropolitana, amb aquestes obres van sorgir problemes, o sigui, en una de la part que dona el carrer de passatge Torner a la coberta, van trobar doncs, que l'estructura, o sigui, no només es podia impermeabilitzar la coberta, sinó que hi havia que fer feina a l'estructura, i per tant s'ha de modificar, estan modificant el projecte i s'ha endarrerit una mica, però estan treballant, i nosaltres també doncs, amb la part provisional i el projecte definitiu. Però sí que el que puc dir és que estem treballant amb aquests tres mercats. El mercat de Mainon tenim el projecte, aprovarem el projecte, intentarem licitar-lo abans d'acabar l'any, i Llefià doncs, també anirà després de Mainon, tenint en compte doncs, que això. Llavors, els tempos, doncs estem avançant. Ens agradaria poder començar les obres demà, però evidentment en una administració doncs, has de seguir unes passes i també has de fer un projecte, després l'altre, no podem fer-los tots de cop, no? I ens agradaria. No tenim 50 mans per poder fer-ho tot de cop, no? Però estem avançant i creiem doncs, que en els propers 2 anys hi haurà un gran canvi en aquests mercats i que serà molt significatiu tant per als paradistes com per al que comporta en l'entorn de tots els mercats.
1: El president dels mercats municipals, Juan Carlos de Miguel, també sobre el mercat Mainón, va avançar que aquest mercat inclouria únicament parades i que no comptaria amb un espai dedicat a la restauració com s'havia plantejat en el seu moment. Això és així?
4: És que això de que s'havia plantejat, jo crec que al final, quan vam veure els tipus de projectes, doncs vam mirar a veure que, com podíem fer o quina era la millor fórmula, no? Però és veritat que al final el projecte del Mainón l'hem treballat amb els paradistes del Mainón, sobretot, no? El Mainón té una dimensió d'uns 1.000 metres i al final, quan tu trasllades les parades que ja estan en la carpa provisional, ja t'agafa més o menys tot. Crec que són unes 21 parades i una parada de restauració, un bar, no? La que traslladem allà i després un despatx que també per la Junta, no? Quan ho trasllades tens l'espai que tens, no? Però quedarà un mercat espectacular. O sigui, el presentarem, per tant, veureu doncs, com queda aquest mercat, molt lluminós, i bueno, doncs, donar-li aquest espai doncs, la importància que té, no? Perquè rehabilita moltíssim la zona i serà un mercat doncs, preciós, meravellós, i que farà doncs, que estiguem molt orgullosos.
1: Ja que parlem de mercats, de consum...
4: I una cosa, perdona, sí. Que amb aquest projecte també entra doncs, l'enderroc de la part de la carpa provisional. O sigui, ja fem les dues coses. Amb el mateix projecte del Mainón fem la reforma integral del mercat i també doncs, ja retirem, o sigui, enderroquem la part
1: la carpa
4: de la carpa
1: provisional.
4: Sí,
1: eh?
4: Sí.
1: Parlem dels badabons, no?, de la tardor. Quan es podran començar a adquirir?
4: Bueno, els badabons, que és una campanya que és un èxit. Sí, la veritat és que estem molt contents, no?, perquè té una rebuda per als comerciants, que al final és una campanya que va dirigida a ells, però també per la ciutadania, que és espectacular, no? Doncs hem fet una altra campanya, ens van demanar que féssim dues edicions perquè va molt bé, perquè incentiva molt el consum i els ajuda, no?, en aquestes etapes en les que hi ha moltes compres per internet, és evident, i després ara doncs, estem fent moltes obres, no?, a la ciutat, i llavors també és un impuls per als comerciants que com a ajuntament ens enorgulleix molt poder fer. I es veu doncs, que és un èxit perquè cada cop se'ns adhereixen més comerços, o sigui, ara tenim més de 40, o sigui, a l'última edició es van adherir més de 40, de 470, o sigui, que és una barbaritat, i que volem que siguin més, o sigui, per nosaltres, i després per als ciutadans que, vamos, que en una hora doncs, ja exaureixen, o sigui, ja compren, ja agafen els vals i els exaureixen, o sigui, els compren i després van a comprar, o sigui, que això està molt bé i repercuteix, doncs, més d'un milió a la ciutat. Doncs l'hem fet i aquest cop entrarà, està previst que comenci la campanya el 27 d'octubre, la setmana anterior, que és l'última setmana d'octubre, la setmana anterior ja els comerços ja és quan es poden començar a adherir, em sembla que és el 19 d'octubre, o sigui que ja estem al mes de que comencin els badabons i serà fins el 26 d'octubre, perquè em sembla que és dilluns.
1: El 26,
4: el dilluns,
1: eh?
4: El dilluns és 26 d'octubre, doncs el 26 d'octubre comença la campanya de badabons i això, i amb ganes doncs, de que la ciutadania, els ciutadans de Badalona ho aprofitin. I que també els comerços doncs, tinguin aquest impuls tan important i després ja els hi arriba els hi arriba la part del Nadal, que ja doncs, també és un impuls que fem per les compres, també, per la visita a la nostra ciutat, perquè els veïns gaudeixin i perquè comprin molt.
1: Doncs precisament, ara que feia referència a la campanya de Nadal, que volem conèixer alguns detalls d'aquesta campanya, si ens pot avançar, Cristina. L'arbre de la plaça de la Vila està, clar, la plaça de la Vila està en obres, on s'ubicarà?
4: Bé, la campanya de Nadal, com cada any, l'estem mirant amb molt de carinyo, no? O sigui, és molt important per la ciutat. S'ha convertit en molt important per la ciutat perquè li hem posat doncs, molt, l'hem impulsat molt, no? des de inicis de mandat, perquè creiem que el Nadal doncs, tant afecta els ciutadans de Badalona, no? Els veïns de Badalona que la gaudeixen, els nens doncs, tenen molta il·lusió, però després és una fórmula de projecció a la nostra ciutat i això s'ha vist, no? O sigui, al final amb la amb aquesta campanya de Nadal, la ciutat de Badalona s'ha posicionat, no?, amb una de les ciutats doncs, que més fa pel Nadal, que volen, o sigui, que atrau a gent que vingui a visitar-la i que després doncs, incentiva que quan estiguin aquí doncs, comprin, i això els comerciants ens ho diuen. Doncs aquest any, com he dit abans, tenim moltes obres, no?, i una de les obres principals, no?, que tenim és Francesc Layret i que també toca a Plaça la Vila. Clar, hem hagut de fer doncs, una reformulació. No et puc explicar doncs, tot el Nadal perquè encara queda una mica.
1: No podem fer però, spoiler encara.
4: No, encara no, però sí que et puc dir doncs, que l'arbre de Plaça la Vila, aquest de 15 metres, no pot anar a Plaça la Vila, evidentment, perquè seria una mica estrany, no? I al final hem estat valorant diferents ubicacions i finalment la ubicació serà a la plana. O sigui, l'arbre de 15 metres anirà a la plana provisionalment aquest any, l'any que ve doncs, ja tornarà evidentment a plaça la Vila. I bueno, també doncs, creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn i li pot donar aquest any doncs una bona fórmula. Els pessebres, o sigui, la mostra de pessebres i també el pessebre de l'Ajuntament anirà a Pompeu Fabra. També vam arribar a un acord amb els pessebristes, no?, parlant amb ells, evidentment, no els podem traslladar així, no?, i vam valorar diferents ubicacions i la millor doncs, va ser en el local aquest que tenim, la mostra de pessebres, en el local que té l'Ajuntament allà a Pompeu Fabra, i el pessebre anirà fora, no?, i bueno, creiem de... Bueno, no deixa de ser doncs, el mateix entorn, no?, i per aquest any creiem que és la millor fórmula.
1: I a la plana també es farà l'espectacle de l'encesa, de l'enllumenat, com es feia a la plaça de la Vila?
4: Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums, doncs, el divendres, i el dissabte, doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
1: I alguna novetat? Aquest arbre serà encara més alt o...?
4: Tindrem més llums aquest any.
1: Més llums. També als carrers?
4: No, al carrer. Els carrers tindrem més llums, sí.
1: Molta més, eh?
4: Com a mínim un 20% més.
1: Un 20% més d'enllumenat de Nadal als carrers de Badalona, eh?
4: Sí.
1: I, esclar, també això, els Reis enguany arribaran a l'estadi?
4: Aquí ja, hasta aquí puedo leer. Ja t'he donat bastantes novetats del Nadal, ara ja estem a l'octubre encara.
1: Per tant, la cavalcada, sí. No sabem si...
4: Encara...
1: Si podria passar per Martí Pujol, per exemple, o...
4: Això... Espera, perdona, perquè...
1: Una notificació d'última hora.
4: No, tot bé. Però jo crec que t'he donat bastantes novetats.
1: Això de la cavalcada no, eh?
4: Cavalcada no entrem, encara no entrem.
1: Avui, Cristina, també un dia important, no?, perquè ha arribat aquest donut, aquesta plataforma circular que s'està ubicant aquí al Pont del Petroli. S'ha hagut d'endarrerir una mica, abans ho explicava la companya Susana Soldado en directe, per aquesta meteorologia, no?, que ha fet endarrerir, però ja recta final d'aquestes obres, que han trigat tant, no?, en arribar, estem parlant del 2020, que va resultar afectat pel Glòria, satisfacció. No sé si preveieu, un cop ja estigui ingestit, alguna manera de tornar a promocionar aquest símbol de la ciutat, de llamar a la tertúlia, potser també fer alguna campanya per donar a conèixer aquest patrimoni des del punt de vista històric, pel que servia abans aquest pont, atreure turisme, nous rodatges, no?, despots publicitaris, com ja s'havien fet molts.
4: Bé, estem molt, molt contents, no?, de recuperar per fi després, com deies, és després de 6 anys, no?, aquest símbol de la ciutat tan important. O sigui, des de Glòria, és veritat que és una obra complicada, no?, o sigui, tècnicament és complicada, però aquest govern només entrar doncs, va tenir com una de les prioritats doncs, poder recuperar-lo, no?, perquè és molt important. És molt important a nivell de símbol, a nivell de que tots els ciutadans de Badalona, o molts ciutadans de Badalona, ens sentim molt, molt, molt orgullosos i molt representats, no?, i és un dels espais doncs, on la gent, com deies, no?, passa i ho veu com a símbol, no? Llavors, sí, ara anem sobre el calendari, no? L'alcalde va dir doncs, que acabarien aquestes obres abans d'acabar l'any i anem bé, no? I ara ja està, com veiem, i crec que ho esteu retransmitent, no? Estan posant la part final, que és el que coneixem com el dònut, no? L'estan ja posant i ara doncs quedaran doncs les obres que puguin ja anar fent des d'allà. Anem sobre el calendari, tenint en compte més doncs que hem tingut doncs dies de pluja, com hem vist i tot, i estem molt contents i creiem doncs que serà important per molts ciutadans, no?, recuperar aquest símbol.
1: Hi ha alguna cosa previst, algun acte d'encesa, ens pot avançar alguna cosa, d'encesa no, d'inauguració d'aquest pont, volia dir?
4: No us puc avançar, o sigui, com no sabem encara la data, ja et dic, abans d'acabar l'any, doncs ja estarà feta, però evidentment doncs no és un dia normal, no?, que tinguem una obra tan important. Evidentment doncs segur que alguna cosa doncs perquè la ciutadania doncs ho conegui i ho pugui, es farà, i que evidentment s'impulsarà, no?, com deies, perquè és un dels símbols i jo crec que és un gran atractiu de la nostra ciutat, però ja et dic, primer hem d'acabar aquestes obres, que és lo important, tenir acabar-les i que de la manera més segura que ja tinguem el pont per sempre, encara que hi hagin temporals i passi el que passi, i per tant estem en això, estem en que s'acabi bé i a partir d'aquí doncs ja veurem tot l'horitzó d'oportunitats que tenim amb aquest nou símbol, bueno, nou símbol, la recuperació del nostre símbol.
1: La renovació, I aquest 20% d'increment de l'enllumenat nadalenc als carrers afectarà el pont del petroli, s'il·luminarà per Nadal?
4: Home, alguna cosa intentarem fer, però hem de mirar també les dates, saps? A les que pugui acabar el pont i tot. Però, evidentment, alguna cosa, doncs, inclourem.
1: Algun element, lluminós, molt bé.
4: Però ja té il·luminació, el pont també, sí? Té il·luminació, sí. És que s'ha pensat en tot.
1: En tot, oi? Doncs, Cristina Güera, primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Badalona, moltes gràcies per venir al Badalona Matí. Bon dia.
4: Bon dia a vosaltres.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: La salut bucodental és molt important, lluir unes bones dents per poder mastegar bé i també a nivell estètic, per tenir un bon somriure. I avui parlarem de prevenció, higiene i també salut bucodental, i ho farem amb el Xavier Pont, que és ortodoncista d'arrel Centre Dental. Què tal? Bon dia, Xavier.
5: Bon dia, què tal? Com esteu?
1: Doncs molt bé, contents de que estiguis aquí per començar aquesta secció nova aquí en aquesta temporada al Badalona Matí. A veure, Xavier, cada quan ens hauríem de fer una revisió dental encara que no ens faci mal res?
5: Doncs mínim un cop l'any. Al final és la manera de prevenir, detectar, des de petites coses a grans coses, de forma prematura, i per tant evitar que es desenvolupin a problemes molt més grans.
1: Mm-hmm. Anar fent revisions. Exacte. Almenys un cop al mes.
5: A l'any,
1: com la ITB.
5: Exacte, correcte.
1: Per què podem tenir un problema important a la boca sense notar cap dolor?
5: Bueno, a vegades el cos ens juga una mala passada, i és que, per exemple, ens trobem en moltes ocasions que hi ha pacients doncs, que tenen una càries bastant gran, que ha arribat a nervi, i la gent relaciona doncs, que si algú arriba a nervi ha de fer dolor. Doncs a vegades ens trobem la situació que això no passa així, i quan el pacient es presenta a la consulta simplement per fer una revisió, li trobes una sèrie de problemes que no sabia ell o ella que tenien. Aleshores, el tractament que hem de plantejar doncs, és complex. I és algo que és el que et deia, doncs, si aquesta persona fes revisions un cop l'any, doncs moltes d'aquestes coses les podríem evitar.
1: I què és el més important per prevenir problemes? Suposo que una bona higiene, oi, a casa. De quina manera ens hem de raspallar les dents, no? Perquè moltes vegades ho fem malament. Després del raspallat, ens hem de posar aigua o no? Perquè si ens posem aigua es diu que traiem el flúor, no? Ho fem bé, això?
5: A veure, si volem mantenir una bona higiene bucal, evidentment hem de fer un manteniment a casa, i el manteniment a casa és raspallar-nos 3 cops al dia, matí, migdia i nit, ideal sempre després dels àpats, amb raspall de dents, fil dental i irrigador. Crec que aquestes 3 coses són les eines bàsiques per mantenir una bona higiene. I això ho hem de complementar amb idealment dos higienes anuals a clínica dental.
1: L'irrigador?
5: L'irrigador. L'irrigador és com un... És un aparell, és un petit dipòsit d'aigua que té un com una... Perquè entenguem, com un mànec que treu aigua a pressió amb un xorret molt finet, i el que hem de fer és, un cop ens hem raspallat, i passat el fil dental, el que fem és tirar aquest xorret d'aigua enfocat a la geniva i anar recorrent tot el contorn de la geniva de totes les dents, tant de la part de fora com de la part de dins. Jo els dic als pacients, quan feu això, és a dir, vosaltres penseu que heu fet la higiene, us heu raspallat bé i heu passat el fil dental, doncs quan utilitzeu aquest irrigador us doneu compte que encara surten més coses. Llavors, si fem aquestes tres coses, raspallat, fil dental i irrigador, això és quasi immillorable.
1: A nivell interdental és més efectiu el fil o aquests mini raspalls que venen?
5: És que cada cosa té el seu ús. És a dir, el fil dental és el més òptim per a les persones que no tenen cap problema de geniva. Si nosaltres passem un raspall interproximal i tenim un estat de geniva correcte, el que farem serà traumatitzar la geniva, perquè passarem el raspall, encara que sigui el més petit, el micro o el nano, el passarem entre dents i per passar-lo haurem de fer certa força i això repetitivament el que fem és lesionar la geniva. Tenim gent que ha perdut geniva, que se'ls ha generat un petit espai entre dent i dent, i llavors aquí sí que els raspallets interproximals ens funcionen molt bé.
1: I és més efectiu un raspall manual de tota la vida o un elèctric?
5: Bueno, els estudis no determinen que sigui més o menys efectiu un que l'altre. El que determinen és que el raspall elèctric ens permet fer el mateix en menys temps. És a dir, a dia d'avui tots anem amb pressa, tots tenim ganes de fer les coses el més ràpid possible. I la gent, els hi costa estar 3 minuts raspallant-se les dents, que és el temps ideal.
1: Mitja, no?
5: Sí, 2 minuts i mig, 3 minuts. El que diem sempre als nens és que es posa una cançó al mòbil i tot el que duri la cançó, raspallant dents. La gent no ho fa amb el raspall manual. Per tant, el raspall elèctric el que fa és com minimitzar una miqueta aquest temps de raspallat i, per tant, és més eficient en quant a qualitat en temps. Però si els dos els utilitzem de forma correcta, l'eficiència és la mateixa.
1: Jo t'explico el meu cas. Jo a vegades, quan vaig al dentista, em diuen... És que és, jo ho faig en manual, i em diuen... Es nota que te raspalles molt fort. Passes moltes vegades i molt fort, se't desgasta. O sigui, la manera de raspallar és de dalt cap a baix o de baix cap a dalt, oi? No és així en
5: horitzontal,
1: oi? Com ens hem de raspallar bé i amb, no amb tanta força i amb un, potser un raspall d'aquestes que hi ha suau, mig i dur, no?
5: Sí, primer el raspall, jo no sé per què existeix el mig i el dur. Penso que només hauria d'existir el suau, perquè hem d'entendre que la geniva és un teixit molt tou i molt sensible. Mm. Aleshores, si nosaltres utilitzem un raspall mig i dur i a sobre en raspallem fort, el que estem fent és fer un mal a la geniva que amb el temps serà irreversible. Aleshores, la recomanació és raspall suau. La pressió que hem de fer nosaltres és molt suau i, com tu bé has dit, ho podem fer de dalt cap a baix, és a dir, de geniva a dent, o bé fent cercles. Que vagin, o sigui, el cercle l'has d'anar fent al voltant de la geniva per anar netejant el que es posa dins de la geniva, perquè la geniva no està enganxada a la dent. Tenim 3 mil·límetres de geniva, que es diu geniva lliure, que allà se'ns posa el menjar. Aleshores, si nosaltres no raspallem i no arribem a netejar la geniva i ens quedem a la part més baixa de la dent, no som capaços d'eliminar tota la brutícia que tenim, i al final això què deriva? Que el pacient et ve i et diu que quan es raspalla les dents li sagnen les genives.
1: Precisament que el sagnat de genives és força freqüent. No sé si és normal quan ens raspallem les dents, quan ens hem de preocupar?
5: Quan sagnes. És a dir, no és normal. És a dir, no és normal sagnar. Quan sagnem és perquè hi ha una inflamació a la geniva. I aquesta inflamació l'hem d'analitzar per què s'està produint, o bé perquè el pacient no s'està raspallant bé i hi ha placa acumulada o sarro acumulat, o bé perquè potser s'està començant a desenvolupar doncs alguna infecció pel motiu que sigui, o perquè el pacient pugui tenir una malaltia sistèmica que això li està repercutint a la boca, però diria que el 90% de vegades és per una mala higiene.
1: Sí que existeixen alguns col·lutoris, no?, per reduir aquesta gingivitis, es diu?
5: Sí, exacte. A l'estadi inicial és una gingivitis. Si això no ho tractem i ho mantenim, acabem derivant a una periodontitis.
1: Una malaltia periodontal, no?
5: Que aquí ja estem parlant de que perdem os.
1: Ostres, i es pot perdre dents, peces...
5: Clar, a mesura que... O sigui, la malaltia periodontal està classificada de diferents maneres, aleshores tu pots perdre un 25%, un 50%, un 75% d'os. Com menys os vas tenint, la dent tindrà més o menys mobilitat i arribarà un dia que si això no ho tractem, doncs, evidentment, perdràs dents.
1: Per tant, la higiene és molt important.
5: Bàsica.
1: I és recomanable utilitzar el col·lutori, un flúor, després de raspallar-nos?
5: Jo no l'utilitzo. Mm. Llavors, el col·lutori penso que està indicat quan hagi d'estar indicat. És a dir, quan un pacient tingui un problema periodontal, quan un pacient tingui una gingivitis, quan un pacient tingui una infecció, quan un pacient se li ha fet una extracció o una cirurgia, el col·lutori ens pot ajudar per prevenir infeccions, ens pot ajudar un col·lutori en pacients que tenen sensibilitat dental, ens ajudarà a controlar aquesta sensibilitat. Però aquest hàbit que té molta gent d'utilitzar col·lutoris, el típic de supermercat, de forma rutinària i constant, al final el que pot derivar no és a benefici, sinó a generar repercussions com tensions de dent, pots cremar la mucosa de la boca, inflamació de les papil·les de la llengua. Per què? Perquè els col·lutoris aquests, tot i que ara la majoria no porten alcohol, però tot i no porto alcohol, a l'ús repetitiu és irritatiu. Aleshores, col·lutori, sí, si tens un problema i el teu dentista te'l recomana per aquell problema, però col·lutori com a hàbit no és el correcte. De fet, et trobes gent que li dius, bueno, quin és el teu hàbit diari de netejar dents, no? I et diuen, bueno, me la raspallo un o dos cops al dia, però faig servir col·lutori. Jo els dic, mira, dic, al final, si fas servir col·lutori, és com si tu als plats, quan has acabat de dinar, els hi tires aigua. Nosaltres, quan acabem els plats, els hem de fregar, perquè si no hi ha una acció mecànica, en aquest cas seria el raspall, no netejarem bé. L'únic que farem és que, si fas servir col·lutori, molt bon gust a la boca, estupendo.
1: Sí, això sí, et queda fresc, no?
5: Exacte. Però no estàs fent una higiene correcta. Llavors, abusar del col·lutori no ho hauríem de fer.
1: Per tant, potser també hi ha molt màrqueting, no?, en tots aquests productes, perquè sobretot de que et queden les dents més blanques, no?, aconsegueix el blanc pur, aquest, veus la progressió, utilitza aquest dentrífric i aquest col·lutori et queda la boca totalment blanca, les dents, no?
5: El tema aquest és una mica controversial, diguem-ne, perquè crec que és publicitat enganyosa. Al final, les pastes de dents no blanquegen dents, el que fan és, tenen components erosius, que el que fan és abrasionar la superfície externa de la dent, i el que va fent és, a mesura que tu et vas raspallant, vas rascant aquesta part externa de l'esmalt, i evidentment va sortir l'esmalt nou, perquè t'has carregat l'esmalt que ha estat en contacte amb la teva dieta, amb la teva alimentació, amb el que prens. Si volem blanquejar dents, hem de fer utilitzar productes específics per blanquejar dents. Ni pastes de dents ni col·lutoris ens serviran per blanquejar.
1: Quins hi hauria?
5: De col·lutoris o de productes?
1: De productes per blanquejar les dents, ja hauríem d'anar a consulta.
5: Consulta dental, exacte. Uh-huh. Sí, perquè tot el que es veu, que queda molt fashion per Instagram, que la gent es posa aquestes llumetes a la boca de color blau, i tot això no serveix. És a dir, un blanquejat dental només es pot utilitzar amb les concentracions que està demostrat que blanqueja a clínica dental.
1: I, Xavier, si ens haguessis de donar tres consells senzills per arribar als 70, 80 anys conservant les nostres pròpies dents naturals, quins serien?
5: És que jo crec que tres són molts. És a dir, t'ho resumiria amb un.
1: Amb netejar-nos bé.
5: Netejar-nos bé i visites anuals al dentista per prevenció. Al final, la prevenció és el que et farà que no tinguis problemes i que, per tant, la gent que molts cops et ve diu, bueno, jo amb 70 anys, 80 anys, quan vagi perdent dents, doncs, bueno, ja ho assumiré. No, és que hem d'arribar als 70, als 80, als 90, als 100, els que arribi cadascú, amb totes les dents en boca. I això ho aconseguiràs amb higiene, molt bona higiene. I revisions anuals al dentista per arribar no a arribar a punts de perdre os, a tenir càries que se't puguin cada cop destruir més la dent i que requereixin tractaments que al final, en un temps determinat, aquest tractament doncs ja no serà viable, s'haurà de treure la dent, s'haurà de col·locar un implant. Aleshores, la prevenció és el millor truc que pots tenir per mantenir les dents fins al dia que et moris.
1: Igual que ens cuidem l'alimentació, doncs cuidar també la salut bucodental, que és molt important, eh? Exacte. Tenir una bona salut bucodental. Però no sé, Xavier, si encara hi ha gent que és reticent d'anar al dentista. Què ens passa? Ens fa por? Tenim por que ens faci mal? Per què creus? Perquè encara hi ha gent que diu, ai, és que ho passo malament, no?
5: Penso que hi ha una ve de base. És a dir, penso que a les escoles no se'ls ensenya als nens els mínims. Nosaltres hem proposat molts cops en alguna escola a fer instruccions d'això, no?, d'higiene, de manteniment, per ajudar els nens a que raspallin millor. Després tens els adults, doncs, que encara tenen aquesta psicosi de que el dentista fa mal, de que el dentista és car i que, per tant, doncs, prefereixen evitar anar al dentista per por o per butxaca. Però què passa? Que si tu fas prevenció, un cop l'any, dos cops l'any d'una higiene, probablement el dentista no serà car.
1: Clar.
5: Serà un manteniment anual que, doncs, una higiene mitja et pot costar a les clíniques dentals de 55 a 65 euros i no crec que això repercuteixi gaire a la butxaca de la gent un mínim un cop l'any. L'ideal serien dos higienes a l'any.
1: El que passa és que si no fem el manteniment, s'acumulen no les incidències, al final ens costa molt més,
5: molt
1: perquè
5: més.
1: Tenim la boca feta un desastre.
5: Exacte.
1: Aquest seria el resum, ens volem estalviar diners, però al final el que ens pensem que ens pensem que lo barat surt car, no?
5: Exacte.
1: Com diu el... I per acabar, doctor, quin és l'error que veus més sovint a la consulta relacionat amb el tema del qual hem parlat avui?
5: Doncs principalment aquest, doncs que la gent no té un hàbit d'higiene. La gent es pensa que raspallant-se les dents un cop al dia doncs és més que suficient i no ho és, no ho és. Mínim tres cops, sisplou, mínim tres cops, dos, tres minuts per raspallada, fil dental i irrigador.
1: I que no ens faci mandra, eh?
5: I que no ens faci
1: mandra. Ens posem la nostra cançó que més ens agradi.
5: La preferida.
1: La preferida i el ritme de la música. Vinga,
5: i anar fent,
1: amb
5: i ballant.
1: Raspall, i ballant i anar al ritme. Això doncs Xavier Pont, ortodontista d'Arrel Centre Dental, que us poden trobar al carrer de la Creu número 19 a Pompeu Fabra.
5: Això mateix.
1: Gràcies per ser amb nosaltres i ens anirem veient un cop al mes aquí al Badalona Matí.
5: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
3: El millor del Badalona Matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
7: Els millors moments.
8: Bona tarda, són les 7.
9: Notícies en xarxa vespre. Amb l'Ali Giné.
8: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Es tracta d'un dels desapareguts que s'ha localitzat a l'interior d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord de les Franqueses del Vallès. Jordi Fortià.
10: Les pròximes hores les tempestes encara no faran net. Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran torrencials. La subdirectora d'Emergències demana prudència per l'estat del terreny.
11: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
8: Nou capítol de caos a Rodalies per la plantada dels maquinistes que s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa.
10: Renfe i el govern afirmen que és un boicot motivat per un conflicte laboral. Al Parlament, el president Salvador Illa ha advertit que arribaran al fons de la qüestió.
12: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estat progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
8: Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre.
10: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
8: En cultura, el Ministeri ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
10: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora.
8: I en esports, Toni Castro, el Kids i el Kids As Manresa debut a casa a l'Eurocup de bàsquet.
13: A dos quarts de nou, el Nou Congost contra l'Ulm alemany. L'equip manresà arriba amb ganes de refer-se de la derrota contra el Breogán. Ahir, triomf històric del bàsquet Girona, que debutava a Fontejau contra el Dinamo de Bucarest. I també triomf del Joventut a la Champions contra el Benei Herzliya d'Israel. A la Lliga Europea d'handbol, primera victòria del Fraikim Balomano Granollers contra el Buzao romanès. I a la Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta comença a dos quarts de nou la defensa del títol europeu contra el Novi Belgrat i ahir debut amb triomf del Sabadell a Montenegro.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més Plana de Serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta alerta de noves pluges que ja van a menys. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui el temps no està tenint res a veure amb el que hi va haver el dimarts, tot i que alguns ruixats sí que s'han anat produint i continuen caient. Sobretot és el Prepirineu i en alguns racons del Pirineu en aquestes tempestes fins i tot es van produint, però d'una forma local. Immediatament on plourà més serà cap al Solsonès, al Port del Comte, sobretot també a l'Alt Berguedà i a l'Alt Ripollès i l'Alta Garrotxa. També algun ruixat al Vallès Oriental i Occidental, poca cosa, i algun que entrarà de cares al vespre per les comarques de Ponent. Aquesta propera nit s'intensificarà la tramuntana a l'Alt Empordà, al Mestral, a la Vall de l'Ebre, també molta boira interior, i demà despertarem amb aquesta mala visibilitat. També amb alguna pluja a la Costa Brava Sud, sobretot al Baix Empordà i la Selva. I durant la tarda del dijous també algun ruixat arribarà fins a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona. Atenció, demà a la nit, perquè esperem alguna tempesta forta entre el Llobregat i el Barcelonès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Tarda, Lali. La veritat és que parlem ara de força trànsit en tota aquesta àrea metropolitana i sobretot a les dues rondes de Barcelona. Hem de...

0: parlem de retencions importants en aquesta via de més de 4 quilòmetres entre Sant Joan Despí i l'Avinguda Diagonal. Acabo a l'extrem nord, de 58 carregada, com és habitual, ja des de Montcada i Reixac, però és que també hi ha aturades destacades a l'autopista C33 de més de 6 quilòmetres entre la Llagosta i l'enllaç amb les Rondes. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Mentrestant, nova jornada de caos a Rodalies amb plantada dels maquinistes pels efectes de les tormentes, que d'altra banda poden allargar-se fins demà, però ja amb menys intensitat.
2: Es tracta d'un dels desapareguts que s'ha localitzat a l'interior d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord de les Franqueses del Vallès. El cos l'han trobat una de les empreses que estava fent les tasques d'esgotament d'aigua a la zona. Els Mossos han confirmat que la víctima és un home de 43 anys, al qual aquest passat dimarts es va denunciar la seva desaparició. Les altres dues víctimes mortals confirmades fins ara van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda del mur d'un càmping.
1: I pel que fa a la meteorologia, com sentíem abans, a les properes hores les tempestes encara no faran net. Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran torrencials.
2: Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
3: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de, per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
1: I al marge de les afectacions personals i materials per culpa de les pluges, l'altra conseqüència dels aiguats, ho dèiem en portada, ha estat el nou capítol de caos a Rodalies per la plantada dels maquinistes, que s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa.
2: La plantada dels maquinistes ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb poques opcions per despassar-se. Renfe i el govern afirmen que és un boicot motivat per un conflicte laboral. Òscar Playà és el director de Rodalies.
4: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
2: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre el tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT a Renfe Catalunya.
5: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: I pel govern, la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa ha assegurat al Parlament que arribaran al fons de la qüestió.
6: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint la salut progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
2: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
1: El cas és que el servei es reprèn a poc amb la normalitat després de les incidències d'aquest dimecres a primera hora del matí. Es mantenen alguns trams de gran part de les línies que encara es fan amb autobús, i aquestes són les queixes de la gent aquest matí durant el caos a l'estació de Sants.
7: Estava per la línia i era l'últim tren que he pogut agafar, així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
8: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res, porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat, m'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
1: I a tot això encara cuegen les conseqüències de la nova tongada de tempestes d'ahir. Les Terres de l'Ebre han estat de nou les més castigades en les últimes hores i especialment

0: al poble de Xerta, al Baix Ebre.
1: Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions al municipi, amb barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat.
0: Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
2: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Vinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
3: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, inclús la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
2: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar, sobretot, a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
0: Ho sentíem ara, els serveis d'emergència també continuen treballant a Granollers, en aquest cas, per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a tornar a la normalitat.
1: L'operatiu coordinat pels bombers també treballa a la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i ha ampliat la zona.
0: I l'altra cara de la moneda són les poblacions que s'afanyen per netejar les seves infraestructures per evitar precisament inundacions. Al Prat s'intensifiquen ara les tasques de revisió dels col·lectors i embornals pels episodis de pluja. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
4: El Servei de Manteniment i Serveis Urbans estan intensificant durant aquests dies les tasques de revisió dels embornals i la xarxa de clavegueram per garantir l'absorció de molta quantitat d'aigua en poc temps. I és que aquesta ha estat una nova jornada de pluges intenses al territori i que el Prat ha deixat només durant el dia d'ahir 39,9 litres per metre quadrat. Escoltem el director tècnic d'Aigües del Prat, Jordi González.
5: Hi ha hagut unes pluges molt intenses, ha caigut molta aigua en molt poc temps i el municipi ha respost molt bé. Al final tenim una xarxa que en condicions habituals és invisible, però en el moment que ha de funcionar perquè si no hi ha molts problemes. Bueno, s'ha demostrat clarament que la xarxa ha funcionat. És evident que amb pluges molt i molt intenses, ja només pel propi disseny de la xarxa no és capaç d'absorbir tota l'aigua, però es demostra que en el moment que baixa una mica la intensitat, l'aigua s'absorbeix perfectament.
4: Durant els episodis d'aquests últims dies han arribat a caure 80 litres dimarts passat i 120 litres aquest dissabte o els 30 d'aquest mateix dilluns.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i el salari serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
1: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: La patronal rebutja aquesta protesta. El secretari general de la SECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
1: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
7: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral. I també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: I enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament han reclamat als jutjats suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer Llenguadoc 74 de Barcelona. Afecta especialment una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. I legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà. Carina Beibe.
8: El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a comitiva judicial. El que sí que hi ha és una gran mobilització per evitar-lo, ja que a les 12 de la nit entra en vigor el decret antidesnonaments del govern espanyol. Es volen desnonar una trentena de veïns on hi ha gent gran i menors d'edat. Generalitat i Ajuntament de Barcelona han demanat als jutjats que facin marxa enrere al desallotjament. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori i Miquel Bagudanc, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
9: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió.
10: Jo represento Generalitat de Catalunya, m'ha trucat la consellera Sílvia Paneque per fer acte de presència. Tenim molt clar que en aquest moment és inoportú, és una paraula suau. No s'hauria de produir, no s'ha de produir.
8: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari, amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
0: L'amnistia, l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal.
11: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
12: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
11: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
13: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
11: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: I el Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés. En concret, ha remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per la resta de líders de l'1 d'octubre.
1: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable a l'amnistia ni extingeix la responsabilitat penal ni resol la resta de qüestions pendents.
0: Doncs aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per l'amnistia, ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
14: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
1: Per cert, que l'organització d'ultradreta Hazte Oír ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. Manresa tornarà a reunir algunes de les pel·lícules més premiades de l'any en una nova edició del CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. Ha presentat avui la programació de la seva 22a edició. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
15: Del 23 d'octubre a l'1 de novembre, Manresa i Navarcles acolliran les projeccions de la darrera Palma d'Or de Cannes, el darrer Lleó d'Or de Venècia, l'Os d'Or de Berlín, la Conxa d'Or de Sant Sebastià i el millor film de Sundance. Tot plegat en una edició que programarà 12 pel·lícules preseleccionades als Premis Òscar. En parla el director artístic del CLAM, Esteve Soler.
16: Ens fa molta il·lusió aquest any en el festival poder d'alguna manera portar davant dels espectadors pel·lícules excepcionals, també, com per exemple aquestes 12 pel·lícules preseleccionades pels Oscars. També formen part d'aquestes 22 pel·lícules que són estrena catalana, 4 de les quals són, a més, pel·lícules que són estrenes internacionals, estrenes mundials.
15: L'edició d'aquest any atorgarà fins a 7 premis d'honor als cineastes Stephen Frears i Joaquim Oristrell, les actrius Maria de Madeiros i Vicky Peña i el compositor de bandes sonores Manel Camp, entre d'altres. Tots ells passaran pel CLAM a recollir el seu guardó a banda d'oferir una masterclass oberta al públic.
0: A En cultura, el Ministeri ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
1: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Silvia Pérez Cruz.
0: I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. David Navarro.
17: Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de fotocol·lectània.
18: En fet, on montre, je crois, peut-être 5%.
19: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
18: De la façon dont les photographes pratiquent la fotografia.
17: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: I marxem ara cap a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on avui el grup Oques Grassa celebra el primer de 4 concerts multitudinaris que farà la ciutat per acomiadar-se definitivament del seu públic. Allà hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Andrea Martínez, bona tarda.
20: Molt bona tarda. L'ambient a les portes de l'estadi és de nervis i moltes, moltes ganes d'aquest últim concert dels usonencs que aprofiten per dir adeu de manera definitiva als seus seguidors i seguidores. De fet, per acomiadar-se el grup ja ha avançat que farà un repàs dels grans temes d'una trajectòria de 14 anys que ha marcat diverses generacions. Nosaltres ens hem barrejat entre públic per escoltar i per conèixer quines són les cançons que més esperen d'aquesta nit.
21: Sort de tu, a la fan, sí, la gent que estimo.
22: No sé.
23: Sí, les més típiques, però les que més il·lusions fan.
22: Jo... La gent que estimo.
23: Sí. Jo crec que aquesta està molt esperada i després, pues, de ballaruques, d'estar guai, totes aquestes, i jo espero que hi hagi alguna
22: col·laboració
23: d'algú.
22: Una mica de barreja de tot, perquè al final saber que no tornaran a cantar...
24: Ja. Saber, no?
22: Sí. Però bueno, intentarem no pensar i disfrutar el concert, sí. I ja està, per això venim.
24: Moltes ganes, amb molta emoció, però també una mica trista.
22: I nervis.
24: Sí.
22: També amb una mica de... Què farem ara sense la música catalana més típica i més famosa de Catalunya?
20: En total es calcula que hi assistiran unes 220.000 persones en un concert que, recordem, que havia de tenir lloc aquest dilluns, però que a causa de les fortes pluges s'ha ajornat avui, però res no ha aturat els seguidors més fidels.
6: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
25: Bona tarda, Lali. El Kitzanas Manresa debuta al nou congrés a l'Eurocup de bàsquet. Serà a 8:45 contra l'Ulm d'Alemanya. L'equip manresà arriba amb ganes de refer-se de la derrota contra el Breogán. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
26: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitzanas Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
27: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal. En definitiva, siendo más equipo, es lo que queremos ser de cara al partit del miércoles.
26: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat.
25: El bàsquet Girona va sumar una victòria en la històrica estrena. La Europe Cup de bàsquet va superar el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. David Kessan amb 12 punts, Whitaker amb 11 i Martínez Gueben amb un 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que després del partit treia pit per aquest primer triomf continental.
2: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran darrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club.
25: I el Joventut també va començar amb bon peu a la Champions League de la FIBA. La penya va superar el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. I en futbol, Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina després de superar Benin en un partit amistós amb un gol i dues assistències del capità al Monumental de Buenos Aires. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
3: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
25: I l'Ali també s'acomiada Pedro Rodríguez, el canari que va jugar 7 temporades al Barça i que va guanyar 2 Champions, una amb Guardiola i l'altra amb Luis Enrique.
0: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilar, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: Que ara hem de reforçar amb el seu corresponent armat i formigonar-la.
3: S'ha de ser conscient de que si hi ha episodis de pluja, s'han d'aturar les feines.
4: L'arbre de 15 metres anirà a la plana provisionalment aquest any. L'any que ve, doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça la Vila.
5: No pot ser que mesos després de l'accident de Gelida tornem a tenir el mateix problema.
6: Cada vegada que plou, a la paret que separa la llauna amb la fàbrica Eines Canela, que està abandonada, ens entra aigua.
7: Penso que encara estem lluny del nostre nivell de to físic.
8: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. El pont del Petroli ja té plataforma final. Aquest dimecres s'ha col·locat i durant tot el dia els operaris han fet tasques per soldar-la a l'estructura. En 3 setmanes els treballs estructurals estaran finalitzats i començarà llavors la fase final de la rehabilitació per recuperar aquesta icona de la ciutat. N'ha parlat David Aguilar, que és enginyer civil de la Direcció de Serveis d'Espais Públics de l'AMB.
2: Que ara hem de reforçar amb el seu corresponent armat i formigonar-la. Aquestes tasques de formigonat duraran un parell, 3 setmanes, perquè és una tasca complicada. Col·locarem aquí en el passeig la bomba i a través de canonades portarem el formigó al final del pantalà. El formigó és un formigó que encara estem estudiant la fórmula perquè per distància i la resistència que ha de tenir pot arribar a fraguar-nos al mig de la canonada.
8: Des de l'Ajuntament esperen que les pluges no facin endarrerir el final de les obres. Així ho ha explicat el segon tinent d'alcalde i responsable de territori, Daniel Gràcia.
3: S'ha de ser conscient de que si hi ha episodis de pluja s'han d'aturar les feines de posar la fusta, la il·luminació. Tot i així, anem en planificació i jo crec que cap a final d'any tindrem el pont del Petroli acabat.
8: L'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la plana, un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila, una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet els darrers anys. Ho ha detallat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Cristina Güera, en una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat.
4: L'arbre de 15 metres anirà a la plana provisionalment aquest any. L'any que ve, doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça la Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn, és una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums, doncs, el divendres, i el dissabte, doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
8: En aquesta mateixa entrevista, Agüera ha explicat que les obres de remodelació integral del Mercat Mañón seran les primeres dels 3 mercats municipals en licitar-se. Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Badalona ja han revisat i aprovat el projecte executiu encarregat a Engestur, que es podria licitar abans que finalitzi l'any.
4: La licitació, doncs, intentarem també que sigui el més aviat possible, però sí que la primera que anirà, perquè ja s'ha revisat per part dels serveis tècnics, és el projecte de Mainon, i el primer que licitarem serà Mainon, i posteriorment, doncs, farem el de Llefià. En els propers 2 anys hi haurà un gran canvi en aquests mercats i que serà molt significatiu, tant per als paradistes com per al que comporta en l'entorn.
8: L'Associació per la Promoció del Transport Públic lamenta la situació que s'ha viscut a Rodalies aquest matí després que els maquinistes hagin aturat el servei per motius de seguretat. Des de la PTP veuen inacceptable que mesos després de l'accident de Gelida la circulació de trens es torni a veure afectada per un episodi de fortes pluges. Escoltem Carles García, president de la PTP.
5: No pot ser que mesos després de l'accident de Gelida tornem a tenir el mateix problema. Encara falta molta més feina per tal de garantir, doncs, que realment aquests episodis no es repeteixin. Necessitem infraestructures més resilients al canvi climàtic. Aquestes situacions que hem viscut aquests dies és molt probable que es vagin repetint durant els propers mesos, durant els propers anys.
8: A l'Institut La Llauna porten tota la setmana amb problemes de llum. La pluja del cap de setmana va malmetre 2 quadres elèctrics fins al punt que dilluns els alumnes van haver de marxar a casa, diu el centre, per perill de curtcircuit. Mentre l'Institut explica que el problema principal és la filtració en la paret compartida amb l'edifici municipal Eines Canela, l'Ajuntament diu que cada edifici té parets independents i que el problema és exclusiu del centre educatiu. Escoltem Assumpta Ràfols, que és professora i portaveu de l'Assemblea de Treballadors de l'Institut.
6: Cada vegada que plou, a la paret que separa la llauna amb la fàbrica Eines Canela, que està abandonada, ens entra aigua. alguna vegada han entrat bastanta, però aquest cop ha sigut alarmant i ha entrat tota l'aigua a través del quadre de llums principal de l'institut. I hi havia perill de que hi hagués un curtcircuit, de que saltés tot. Vam haver de demanar als pares que autoritzessin els alumnes a tornar a casa.
8: I en esports, ahir la sisa joventut va debutar a Europa amb victòria contra el Vinei israelià per 86-75 en un partit que no va passar a la història. El tècnic de la penya, Dani Miret, explicava que a l'equip encara li falta ritme.
7: Les rotacions que hem fet avui són, evidentment, buscant pics d'energia més alts. Penso que encara estem lluny del nostre nivell de ritme, de to físic, i el que hem de fer doncs, és sumar gent que ens reporti realment aquesta solidesa, dominar més el ritme del partit i dominar més i ser més agressius i més perillosos.
8: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
9: Badalona 94.4.
0: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Joc Interior.
1: Benvinguts a Joc Interior, el podcast que vol apropar-vos les millors històries relacionades amb el bàsquet català. Avui repassarem les lligues catalanes i el nivell de l'esport d'elit i el de la base de la mà del president de la Federació Catalana de Bàsquetbol, Ferran Adil. Parlarem de present i futur del bàsquet català, que viu un dels millors moments de la seva història. També coneixerem la Marisa Nolasco, la primera àrbitra dona de l'estat espanyol. Anirem fins a Lleida per visitar el Club Bàsquet Cap Pont, que compleix el seu 25è aniversari. I acabarem descobrint els motius que van portar a un jugador tarragoní a viatjar fins a Noruega, on està gaudint d'una carrera esportiva molt interessant. Us parla Montse López, això és Joc Interior. Comencem.
0: El podcast del bàsquet català.
1: El bàsquet català afronta una nova temporada amb molta activitat, tant a les pistes com als despatxos. Amb les lligues catalanes ja disputades i la Supercopa en marxa, la nova temporada torna a posar sobre la taula el creixement de la base i el gran moment que viu el bàsquet d'elit. Avui volem repassar l'actualitat i, sobretot, els reptes que vindran amb el president de la Federació Catalana de Bàsquetbol, Ferran Adil. Com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Quin balanç en fem de les lligues catalanes?
2: Bé, jo crec que és un balanç molt positiu. Cada cop tenim més equips en competicions estatals, el que representa que cada cop és més difícil poder encaixar amb gairebé menys d'un mes tota l'activitat dels 40 i tants equips catalans que juguen competicions estatals. La realitat és que tant la Lliga Catalana d'ACB com la Lliga Femenina, com la Challenge, com la Lliga Femenina 2 o com la tercera FEP i segona FEP han estat un èxit. La segona FEP no la vam poder acabar per un tema climatològic i l'haurem de celebrar amb algun parón de la competició de la seva Lliga Nacional, però en definitiva que ha estat un èxit tant de públic com de participació per part de tots els equips.
1: Per als equips catalans és l'arrencada de la temporada. En el cas de la Lliga Catalana ACB, Tarragona s'ha convertit en un escenari perfecte en aquestes quatre edicions en els últims cinc anys. Tornarà a repetir la seu?
2: Sí, com deies, és el tret de sortida de totes les competicions de bàsquet català. A Tarragona ens trobem molt còmodes, ens trobem molt a gust. En aquests moments estem parlant sobre una possibilitat de que continuem. L'avantatge que té Tarragona és diferent en dos aspectes. Per una banda, és una ciutat on no hi ha encara bàsquet d'elit i això també ens ajuda a expandir-ho, a que la gent pugui gaudir d'aquest nivell. I, per altra part, la facilitat que ens donen és per poder entrenar i per disposar d'una instal·lació que encaixa perfectament amb el nostre model de competició.
1: A Tarragona estaven molt contents amb la celebració de la Lliga Catalana, a Reus ho estaven també amb les lligues femenines. Això ajuda a aquest tipus de municipis?
2: Jo crec que sí, perquè en definitiva ells aposten per aquesta activitat i per part nostra ens va molt bé perquè trobar una seu no és fàcil, perquè la majoria d'equips estan ja en plena dinàmica d'entrenaments dels seus equips i tindre facilitats per poder ja no solament celebrar la competició, sinó, com bé deia, de poder realitzar entrenaments previs, doncs això ens ho fa més fàcil. Per l'aposta que té tant l'Ajuntament com la Diputació de Tarragona, com el suport de la Conselleria d'Esports, també ens ho facilita tot el tema organitzatiu i el tema de gestió després a nivell de pressupost.
1: Això és pel que fa a les activitats, els esdeveniments que organitzeu vosaltres. Jo ara es compro una mica cap a casa, perquè nosaltres a Badalona hem viscut la Supercopa CB, hem viscut la Final Four de la BCL. És important que Catalunya, que ciutats catalanes acullin aquest tipus d'esdeveniments també per promoure el bàsquet català?
2: Indubtablement, per mi és important i et diria gairebé que si es pot fer necessari, perquè és una manera de visualitzar el bàsquet d'elit, però a tot el territori. Nosaltres, qualsevol activitat d'aquests tipus ens ajuda, com també ens ajuda el tema de que ara hi hagi partits de que Televisió Catalana els doni obert, ens facilita la visualització i que, d'alguna manera, tota la gent que es mou a nivell del nostre esport, de tots els clubs, doncs tinguin també l'oportunitat de veure més bàsquet, que en altres situacions és més complicat.
1: Una de les novetats que heu incorporat a les lligues catalanes, també a la Supercopa, és aquesta estadística avançada. Aquesta manera, expliquem-ho, no?, d'aconseguir dades, anàlisi de partits que potser fins ara, no?, donen uns elements més concrets que fins ara no teníem. Què pot aportar això? I aquí, sobretot.
2: Sí, nosaltres, això és una prova pilot que va començar amb la Lliga Catalana d'ACB i Lliga Femenina, I ara ho fem amb totes les, amb la competició nostra de Supercopa, tant de masculí com de femení. Bueno, pretén sobretot que els clubs tinguin més informació, que puguin entrar més a fons amb la gestió dels partits, sobretot els tècnics i els entrenadors dels equips, però en definitiva crec que és un pas més en facilitar la tasca a nivell tècnic i d'informació, no? Que tinguin més dades per poder valorar realment tot el treball que estan fent. Això, en principi, la idea és començar per aquí i expandir-ho i arribar a d'altres competicions. De moment, com deia, és una prova pilot, però estem molt contents i la resposta que hem rebut per part dels clubs que ja ho estan utilitzant crec que és molt positiva.
1: La Federació Catalana va tancar la temporada 25-26 amb 86.233 llicències. En parlàvem ara abans de començar, que al cap de setmana s'organitzaven gairebé 2.400 partits a tot Catalunya. Això fàcil no ha de ser.
2: No, hi ha molta feina darrere, sobretot a nivell d'organització, perquè 2.400 partits representa 4.800 equips. Representa, doncs, al voltant d'entre 55 i 60.000 persones que es mouen al cap de setmana. I aquí només parlo d'esportistes. Deixem a part el que pot ser, doncs, pares, acompanyants i gent que d'alguna manera segueixen els seus respectius equips. Clar, això és un, sembla molt fàcil, però al final aquesta estructura és important i des de la federació, doncs, bueno, gestionar tot això, tot i que ja ho tenim molt, molt treballat, doncs, intentes que hi hagi el mínim, les mínimes errades possibles i que d'alguna manera es pugui tirar endavant. Estem contents perquè pràcticament, ja dic, aquesta és la primera setmana que ja gairebé jugué tothom, encara ens falten els més petits que començaran després de les festes del Pilar, però bueno, estem ja al 90% d'activitat de lo que serà tota la temporada i d'alguna manera podem estar contents de tal com s'està gestionant, perquè la problemàtica sempre n'hi pot haver alguna, evidentment, quan mous tanta gent, però normalment les incidències són bastant mínimes.
1: Ara que just parlaves dels més petits, per sota segueix creixent molt i les escoles de bàsquet suposo que és del més important perquè després continuï creixent aquest bàsquet català.
2: Sí, sí, és fonamental el treball des de baix. Cada cop més nosaltres la nostra idea és potenciar les escoles de bàsquet i a més a tot el territori. Jo sóc dels que està obsessionat en que el bàsquet pugui arribar a tot el territori, que el bàsquet sigui fàcil a tot arreu. Evidentment les situacions no són les mateixes a l'àrea metropolitana com a les comarques més llunyanes, no? Com pot ser les Terres de l'Ebre o el Pirineu, però d'alguna manera hi estem incidint molt perquè volem que a tot arreu hi hagi almenys la possibilitat de poder-ho tirar endavant. I aquí les escoles de bàsquet són clau.
1: Parlem de les seleccions catalanes, Ferran, perquè el partit de Manresa contra Gran Bretanya va ser un èxit. Hi ha previsió de selecció femenina absoluta?
2: Sí, sí. Aquest era un compromís que ja havíem parlat l'any passat per problemes de calendari, sobretot a l'haver-hi el campionat del món femení, doncs era complicat poder organitzar els dos partits, el de nois i el de noies, i la idea és que per aquesta temporada, un cop acabi abril, maig, la idea és que hi hagi un partit de selecció catalana amb noies, sí, sí. La idea és repetir el mateix que vam fer aquest darrer any, fer-ho amb noies, probablement jo diria que durant el mes de maig d'aquesta propera temporada.
1: Això es posa en valor als esportistes catalans, però també als equips catalans que hi ha actualment en competició, més equips que mai en competicions europees. Tenim un entrenador català a l'NBA, que n'hem parlat també molt, que a més és de Badalona. Quina és la salut del bàsquet català actualment?
2: Jo crec que estem en un moment molt bo, diria, potser, no vull ser massa esplèndid en aquest sentit, però jo crec que és el dels millors moments que estem vivint, tant a nivell de número de llicències com a nivell de situació dels equips, no? Tenim 6 equips de la Federació Catalana a la Lliga CB, 2 a Lliga Femenina i 41 o 42 a les competicions de bàsquet estatal. Evidentment som amb diferència la Federació Autonòmica que hi té més participació. Crec que arribem sobre el 24-25% del total. Per tant, això ens dona una força molt, molt important a nivell d'estructura, però també és cert tot el que ve darrere, no? Parlàvem de les 86.000 i escaig de llicències, que és, en definitiva, la força que té aquest bàsquet. Per tant, jo crec que estem en un moment molt bo. Hem sortit, després de 2 o 3 anys, hem sortit d'una pandèmia que va ser difícil amb tot el món de l'esport, però amb el bàsquet també ho vam patir, i crec que des de llavors cap aquí, una situació que semblava molt complicada, ha estat totalment al revés, ha crescut molt més del que ens esperàvem, i esperem seguir amb aquesta línia.
3: Hem parlat del passat, parlem de l'actualitat, però reptes de futur?
2: Bueno, reptes de futur jo crec que hem de viure el dia a dia. De moment estem amb molts projectes que estan tirant-se endavant, que estan començant, i la idea és mantenir aquesta línia de treball. El temps ens dirà si estem en una bona dinàmica o no. Nosaltres pensem que sí, però la idea és aquesta, és dir, anar pas a pas, intentar millorar les nostres estructures, això ho estem fent, i que els clubs cada cop tinguin més facilitat per accedir, ja sigui a les dades, als sistemes de competició, les estructures, perquè ho tinguin fàcil, dintre de que no és fàcil res avui dia, però tindre més fàcil el poder participar en les nostres competicions, i sobretot, i aquest és un dels reptes que ho tinc molt clar des del dia que vaig arribar en aquesta casa, és el fet de ser molt propers amb ells, conèixer les seves realitats i a partir d'aquí poder trobar, si podem, i entre tots, trobar solucions per fer-ho per tots més fàcil.
3: Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Bàsquet, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
3: I molta sort aquesta temporada.
2: Gràcies.
0: Joc interior.
1: Marisanola Escova va ser la primera àrbitra de bàsquet de Catalunya i d'Espanya. Va començar la seva carrera arbitral l'any 1974, en un món molt masculinitzat, on fer-se un espai i, sobretot, fer-se respectar la pista no sempre va ser fàcil. Avui recorda com va viure aquells primers anys i les barreres que va haver de superar. Ens ho explica el Manel Ferrer, de Premià Mèdia.
4: Avui veure una dona xiulant un partit de bàsquet és una imatge habitual, però fa més de 50 anys les coses eren molt diferents. L'any 1974, una premianenca es convertia en la primera dona àrbitra del Col·legi Català de Bàsquet. Era la Marisa Nolasco. Abans de posar-se el xiulet al coll, però, ja havia viscut el bàsquet des de dins. Havia jugat a Premià i també a Mataró, i la seva entrada al món de l'arbitratge va arribar gairebé per casualitat.
5: Bueno, el bàsquet ha sigut una cosa que a mi sempre m'ha encantat. Vaig jugar, i quan llavors ja fas una mica així grandeta, que ja ho soc, doncs llavors una amistat meva que m'estimava molt em ve un dia i diu: Marisa, jo t'he apuntat per ser àrbitre. I vaig dir: què m'has dit ara? Bueno, per no fer-te quedar malament ho faré. I la veritat és que vaig disfrutar molt. Va ser una època molt, molt maca, de veritat.
4: Però aquella nova etapa també significava entrar en un món on les dones encara no tenien el mateix espai que els homes. Nolasco va començar a arbitrar en partits femenins, però aviat va voler fer un pas més. Volia créixer com a àrbitre i sabia que, per aconseguir-ho, havia de dirigir també partits masculins.
5: Jo vaig agafar i va haver-hi un moment que el col·legi d'àrbits vaig dir que no volia, no pel Mataró, però equips de dones així de pobles com a Premià, amb molt de respecte, però protesten molt. I els homes protesten, però els domines més. I llavors vaig dir que volia homes per anar pujant, perquè si no et quedes molt parada. I com que era la primera, ho van consentir. I llavors vaig fer algun partit d'homes, el primer arbitratge mixte, que també es va fer aquí a Mataró, amb el senyor Mariner, l'àrbit internacional.
4: Ser la primera també volia dir haver de demostrar constantment que podia estar allà. La Marisa recorda especialment els consells del seu professor d'arbitratge, l'àrbitre internacional Vilagrassa. Una lliçó que encara avui resumeix la seva manera d'entendre l'arbitratge. L'àrbitre no és el protagonista, però quan ha de prendre una decisió, l'ha de prendre amb seguretat.
5: Que és el que a vegades els àrbits no fan, amb tots els esports. L'àrbit no s'ha de notar que està al mig del camp. Tu no tens que ser protagonista, són els jugadors. Tens que passar despercebuda. I això t'ensenya molt, de veritat. Vull dir, perquè no sé com dir-te. És com una manera de que et respectin, no? I quan pites una cosa, la tenies que pitar fort i segura. I ara, doncs, també el mateix. Vull dir, i donar explicacions. Jo em havia donat. També havia fet fora a homes que em feien 3 metres, perquè jo sóc baixeta, eh? No et pensis. I també venien en plan xuleta. Però xuleta per xuleta... Les petitones ho són més.
4: I en aquella època, la veritat és que les diferències no només eren a la pista, també ho eren coses tan bàsiques com la roba. Les àrbitres havien de portar faldilla, però per a la Marisa, aquella vestimenta no era compatible amb la feina que havia de fer. Córrer, ajupir-se, seguir les jugades i moure's per tota la pista no era fàcil amb una faldilla.
5: Bueno, van agafar i van dir: l'àrbitre amb faldes, i vaig dir: la punyeta fregida, jo no em poso faldilla, perquè si vols fer la teva feina bé, t'has d'ajupir, has de mirar bé... tens que anar donant voltes, vull dir, no, vaig posar pantalons, els mateixos que portaven els homes, que eren de color gris, perquè, a més, tenies que anar a comprar-ho en un lloc que els varien, que era el casco vell de Barcelona.
4: Els pantalons poden semblar avui una anècdota, però darrere d'aquell gest hi havia una idea molt més important, poder fer la seva feina en les mateixes condicions que els homes, i el respecte, explica, no es reclamava. Es guanyava a cada partit, decisió rere decisió.
5: Vaig anar a pitar un partit amistós, de primera, que hi havia un de la Cruz, i és que era una mica xulesco, no?, i va agafar i em volia intimidar. I vaig dir-li, escolta'm, o portes bé o fumo fora,
4: Aquella manera de plantar-se davant dels jugadors resumeix bona part de la trajectòria de Marisa Nolasco. Va arribar a l'arbitratge quan les dones encara eren una excepció a la pista. Va arbitrar partits femenins, masculins i mixtos i va haver d'obrir-se camí en un món que encara no estava acostumat a veure una dona amb el xiulet. Però ella ho tenia clar. No es tractava de ser protagonista, es tractava de fer bé la feina.
5: Perquè tu fas el concert de pito i allà no hi ha qui es bellugui. Sí, de clar, vull dir, però no es tracta d'això. Es tracta de fer les coses bé i ben fetes. Vull dir, aquí aquest diari posa que el senyor Vilagrassa em va dir, Marisa, quan pitis una cosa, pita-la forta i segura, ¿vale? Que es vegi que estàs segura del que fas. Segur que em vaig equivocar més d'una vegada. Però suposo que m'ho dispensaven. Suposo, no l'hauria fet tan malament, tampoc, ¿vale?
4: Més de 50 anys després, aquella dona que va començar a xiular partits l'any 1974 continua sent una referència d'una generació que va haver d'obrir camí perquè d'altres poguessin venir darrere. La història de Marisa Nolasco és també la història d'una època del bàsquet català. Una història de xiulets, pistes, pantalons grisos i, sobretot, de respecte guanyat a cop de decisió.
0: Joc interior.
1: Avui marxem fins a Lleida per conèixer el Club Bàsquet Capont, una entitat de barri que va néixer a través de l'escola Frederic Godàs, a la qual continua vinculada. La seva progressió és constant i no és casualitat que l'entrenador badaloní Jordi Fernández es formés en aquest club quan va viure a Lleida. Així ho recorda la presidenta del Capont, Marga Almirall.
6: Jordi Fernández va començar aquí al Club Bàsquet Capont, de jugador, després entrenador, i té molt vincle amb el Club Bàsquet Capont i concretament amb una família que el va acollir d'amistat i, bueno, sempre que el truquem o necessitem alguna cosa, clar, ell està molt lluny, però sempre ens dona un cop de mà, sempre que l'hem trucat, sempre ens contesta, i això és d'agrair, perquè, clar, comencen aquí, nosaltres som un club de barri, som un club petit, clar, que el Jordi Fernández truqui o vulgui parlar amb nosaltres, concretament amb el Raül, que és el que més coneix, doncs per nosaltres és un goig.
1: L'entitat ha celebrat aquest any el seu 25è aniversari, però n'han passat moltes persones que han estat vinculades al club. Una festa que els ha servit per recordar que són tota una referència al barri.
6: Quan 25 anys, molts jugadors i molts d'aquí al barri, que per nosaltres és un honor anar al barri, conèixer gent o jugadors d'avui en dia, no? Els nanos, que et saludin, i que jo, com a presidenta, que els saludi, que els conegui, les famílies... Som un club de barri, però som un referent del club aquí a Lleida.
1: Nascut en una escola, el club segueix sent com una família. El director tècnic, Marc Carnicer, destaca com han vist créixer tots aquells que han passat per l'entitat.
7: Per mi, personalment, és una família. És una petita família que ens ha vist créixer, ens veu créixer, i nosaltres hem vist créixer als nens petits, nens que hem tingut a primer, segon de primària, i a dia d'avui formen part del cos tècnic i de l'equip directiu.
1: Els valors sempre són el més important, però és que el Capont es reforcen encara més amb totes les activitats que organitzen que van més enllà del bàsquet. Com diu el Raül Nuño, director esportiu del club, la formació integral i la cohesió són elements bàsics.
8: Intentem anar una miqueta més enllà. Pues, per exemple, fem sobretot molta formació als entrenadors, perquè és l'alma mater, nosaltres ens estem fent grans i necessitem gent jove. Intentem fer formació als jugadors també, masterclass, intentem portar sempre algun jugador o entrenador important. També a nivell, pues, des de l'any passat vam començar a fer dinàmiques amb un psicòleg esportiu, perquè la veritat que, bueno, pues, el tema de la gestió d'equip ens preocupa perquè, clar, no arribem a tot. Al final també som formadors, som entrenadors, però a nivell psicològic, pues, a vegades necessitem ajuda i la veritat que ens ha anat força bé. Després tot el tema de cohesió, dinàmiques d'aquestes, de que sigui algú més que bàsquet, sinó també de temes de formatius i educatius. El bàsquet és l'excusa per fer una formació integral.
1: Els clubs petits han de batallar sempre per les instal·lacions i al Capont també tenen les seves dificultats.
7: estem limitats en l'espai, al ser instal·lacions esportives municipals, doncs tenim instal·lacions limitades. Dintre de la ciutat hi ha molts clubs, hi ha molta oferta, a nivell, ja no només a nivell de bàsquet, vòlei, futbol, futbol sala, hockey, hi ha molts esports, i clar, la ciutat és la que és. És la que és. Tot i així, doncs, ho intentem solventar de la millor manera possible.
1: Ara, hi ha un objectiu ben clar per a aquells que formen part del Club Bàsquet Cap Pont.
6: Nosaltres el que volem és que la canalla sempre gaudeixi. Quan fem les reunions amb pares, quan fem xerrades, el que volem que ells gaudeixin. Si guanyen, bé, i si no, això és el de menys. Nosaltres el que volem que s'ho passin bé, que agafin valors, reconeixement, companyerisme, no? Si guanyen, bé, però si no, la canalla, quan els veus que acaben un partit i han perdut i riuen, és que s'ho han passat bé. I per nosaltres com a junta, i jo com a presidenta, és el que vull. No vull res més, que disfrutin, que la vida ja els hi portarà obligacions.
0: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
1: Avui també volem posar el focus en un jugador de casa que fa anys que viu al bàsquet lluny de Tarragona. La de Pol Olivier és una història de canvis, decisions i molts quilòmetres que l'han portat fins a Noruega, on està vivint una etapa molt especial de la seva carrera. Ha parlat amb ell l'Adrià Duc, de Radio Ciutat de Tarragona.
9: Avui a Joc Interior marxem de Tarragona i posem rumb als Estats Units i a Noruega per conèixer la història de Pol Olivier. El jugador tarragoní ha passat per diferents categories del bàsquet estatal, des de l'EBA fins a l'Alebor, però també ha viscut una etapa universitària als Estats Units. Fa tres temporades va fer un nou pas a la seva carrera i va marxar a Noruega per jugar amb el Flyingen Lions, una decisió que li ha permès trobar estabilitat, jugar a competició europea i, sobretot, convertir-se en campió de Noruega en dues ocasions. Hem parlat amb ell sobre aquest camí, sobre les decisions que ha anat prenent i sobre què ha trobat a Noruega que no havia trobat abans.
10: Bueno, quan ets petit crec que ningú es pot arribar a imaginar, no?, el que pot un aconseguir, i menys pues, quan al final t'acabes dedicant a el que és un esport professional. Puc dir que he tingut la sort, doncs, de, ara amb 32 anys, doncs, estar encara disfrutant, no?, del meu somni, o podem viure d'ell.
9: I aquest somni va començar a Tarragona, però ben aviat el va portar a sortir de casa. Primer va marxar a la Canàries Basketball Academy i després d'un any de molta exigència va aconseguir una beca per continuar la seva formació als Estats Units. Allà hi va passar 4 anys jugant a bàsquet universitari. Una experiència que, segons explica, va marcar la seva trajectòria tant dins com fora de la pista.
10: Com tu has dit ara a la presentació, sempre he sigut, crec que, una persona, doncs, que mai m'ha fet por, no?, a canviar o a sortir de la meva zona de confort. En aquell moment no tenia del tot 100% decidit què és el que volia estudiar, i un cop ja embarcat en aquesta aventura, va ser un any molt, molt dur, de molts entrenaments. Jo sempre he dit que aquest va ser la meva mili personal del bàsquet.
9: Després dels Estats Units va tornar a Espanya i va continuar construint la seva carrera passant per diferents equips i categories. Però després d'anys de canvis, lesions i experiències en diferents clubs, va arribar una nova oportunitat. Un dels seus millors amics de la universitat, també jugador de bàsquet, li va parlar del Flyingen Lions. L'equip acabava de guanyar la Lliga Noruega i buscaven un base.
10: Però sincerament van ser un cúmul de coincidències. Estar en el moment adequat, quan vam tenir els primers contactes i realment, seré sincer, vam ficar el contracte sobre la taula i vaig veure, doncs, les condicions i tot, no m'ho vaig pensar. El factor de jugar a competició europea també va tindre un pes molt important, i la veritat és que, mira, després de 3 anys encara segueixo aquí.
9: I aquesta estabilitat també ha vingut acompanyada d'èxits esportius. Amb el Flyingen Lions, Pol ha guanyat 2 lligues noruegues i ha pogut disputar competició europea. Però ell explica que el que ha trobat a Bergen va molt més enllà del bàsquet.
10: Aquí, des del primer moment, doncs, em vaig sentir com molt estimat, i ja no és només les condicions, no, que et poden oferir a nivell de bàsquet, sinó també una mica els contactes que ara mateix estic guanyant a nivell de fora de bàsquet, que m'estic fins i tot plantejant si el meu futur passa per quedar-me per Noruega, perquè bueno, veig les condicions de vida que tenen aquí els noruecs, les feines com estan devalorades i ben pagades, llavors doncs bueno, és una mica el pa, que és trobar també el lloc i anar provant.
9: I així és com Pol Olivier ha tornat a Noruega, una nova etapa professional i també personal, després d'un camí que l'ha portat des de Tarragona fins als Estats Units i finalment a Bergen. Ara afronta la seva tercera temporada amb el Flyingen Lions, després d'haver aixecat dues vegades el campionat noruec. Pol Olivier, moltes gràcies per passar per Joc Interior i molta sort en aquesta nova temporada.
1: Fins aquí Joc Interior, el podcast del bàsquet català, amb la realització de Jordi Abril. Al proper programa us portarem més històries relacionades amb l'esport de cistella. Bona setmana i bon bàsquet.
0: Joc Interior, el podcast del bàsquet català de la xarxa.
11: Aquest mes d'octubre, el Cicle Gaudí ens presenta Balandrau, vent salvatge. Un grup d'amics es disposen a fer el cim de Balandrau. El sol i el bon temps acompanyen el grup durant l'ascensió fins que, en qüestió de segons, tot canvia de forma inesperada.
12: Balandrau, el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgo.
13: Torna Filmets.
14: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
13: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
15: Filmets Badalona Film Festival.
14: Totes les emocions.
15: Badalona, 94.4.
16: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 8 del vespre. Bon vespre, és el Palau Olímpic de Badalona.
1: Et caduca el carnet de conduir?
2: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
1: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
2: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
1: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
2: Al costat de Pompeu Fabra.
3: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
4: Segueix tota l'emoció del partit del Joventut Badalona. Connectem amb el nostre company Albert Guerra, desplaçat en aquest partit.
0: Molt bon vespre, benvinguts a una temporada més al millor bàsquet, a la millor penya, aquí al 94.4 Ràdio Ciutat de Badalona. Avui comença oficialment el retorn al Road to Lliga Femenina Endesa, perquè avui la penya jugarà la primera jornada de Lliga Challenge, el partit ajornat que es va haver de disputar i no es va poder fer el passat diumenge al migdia a causa de les fortes pluges i inundacions. I com dèiem, avui el Joventut, que posarà la primera pedra, com a mínim ho intentarà, en aquest dur i treballat camí que haurà de fer per tornar a la Lliga Femenina Endesa. Nosaltres, com sempre, refermem l'aposta pel bàsquet, per la penya i també pel bàsquet femení aquí a les vies de Sor Ràdio Ciutat, com sempre, amb el gran Jordi Abril a la sala de màquines. I avui tenim una convidada VIP que ja sap de què va tot això, perquè ja no és la primera vegada que la tenim per aquí. Tenim a la Laura Colell, la presidenta, perdó, futura presidenta del Roser. Molt bon vespre, Laura.
5: Què tal, Albert? Com estàs?
0: Doncs encantat de tenir-te per aquí, la veritat, perquè a més és un d'aquests partits que es van ajornar a causa de les pluges. Imagino també, com molts altres del Roser, no? Com va ser aquesta jornada?
5: Doncs caòtica. Equips arribant a lloc, partits suspesos, alertes als mòbils. Però bé, igualment, de totes maneres, el destí ha volgut que el partit es jugués avui i jo estic molt contenta de tornar a ser aquí amb vosaltres i fer-ho davant d'aquest partit, d'aquest redebut de la penya a Lliga Challenge, i fer-ho davant del filial del València amb jugadores joves, però jugadores interessants a veure jugar.
0: Molt interessants, tenim ganes de veure Amelia Alonso, per exemple, un dels futurs projectes, també a Irene Broncà, no?, que la veiem escalfant aquí. Ens deia, ostres, si ho sé, em quedo a dormir aquí a Montgat, ara ens saluda, ens fa el cor.
5: És la millor,
0: guai,
5: és la millor.
0: És guai, tenir...
5: Transmet molt bona energia a la Irene, a part de que veure-la jugar és un plaer. És una jugadora que et veu, que t'abraça, que es nota que avui està contenta de tornar a ser a casa. La sentirem dir-ho, no? Vaig tenir el plaer de poder-la entrevistar fa uns dies. Sí, pel diari L'Esportiu. I just vaig preguntar-li, no? Ei, aquesta temporada tornaràs a jugar contra la penya, contra el Lima, i de la penya em deia que per ella, que és un club al que li té molt de respecte i que per ella ho sent com tornar a casa, no? Ella va venir aquí a l'escola, ella, tots els seus amics són d'aquí a Badalona,
0: sí.
5: I té molt bon record i té molta estima i se la veu contenta, se la veu mirar a la graderia d'aquest Olímpic, i el que dèiem, és molt bona persona, és molt bona jugadora i transmet molt bona energia a la Irene.
0: L'escoltarem d'aquí uns minutets a parlar aquesta prèvia. Abans, però, tenim moltes coses per comentar i el partit és molt llarg i estem aquí encantats, Laura, de tenir-te. Abans, però, escoltem una de les protagonistes de la penya, que hem pogut parlar amb ella en la prèvia d'aquest partit, una jugadora més en passat al conjunt taronja, al València Bàsquet, com és Paula Sarabia.
6: Bueno, yo creo que el equipo seguimos rodándonos, ¿no? Estamos todavía en este inicio de temporada, que los primeros partidos siempre son raros, de acomodarte, de volver a jugar después de 5 meses sin competir. Pero yo veo muy bien al equipo, con ganas de competir y con mucho, mucho, mucho trabajo. Al final ha sido pretemporada larga y yo creo que lo haremos bien, competiremos bien.
7: Y yo a nivel personal me hace mucha ilusión. Al final jugar contra Valencia, empezar la liga contra ellas, ver a antiguas amigas, reencontrarme con gente, siempre, siempre bonito.
6: Sí, bueno, al final queremos devolver, ¿no?, a la peña a donde se merece, y bueno, yo creo que lo tenemos todas muy claro y queremos nadar todas en la misma dirección.
7: Sí, sobre todo, bueno, al final que todo quede en un susto y que todo quede en estar 2 semanas fuera, pero bueno, yo ya me,

0: Suárez i en Broncano. És un partit, no?, aquest Penya-València, que hi haurà retrobaments i vull veure, no?, com es converteixen aquestes amistats amb la competitivitat dins de pista, no?, perquè entenc que els dos equips volen començar amb victòria, són els dos únics equips de la Lliga que encara no han pogut jugar, sí, per aquestes pluges, i vull veure com són aquestes amistats barra competitivitat sana dins de pista.
1: Veurem, anirem repassant durant la transmit també els rivals, perquè clar, és el que acabes de comentar, és una lliga que ha començat aquesta setmana, hi ha molts equips que debuten, molts melons per obrir. Unicaja, per exemple, l'any passat va ser un dels referents, aquest any ha perdut, sí, moltes jugadores, i jo crec que Ardoy segurament apunta, com a mínim per la plantilla i sobretot Laura, en aquesta categoria que és baixar el fang, literalment.
0: Totalment.
1: Es valora molt també l'experiència, no?, el conèixer la categoria.
0: Sí, i parlant d'experiència, crec que avui hi ha una gran diferència, no? Tenim, sí, el primer equip de la penya que va baixar i en canvi tenim el filial del València, no?, que són jugadores amb molt talent individual, però són molt joves, ho parlàvem ara, no?, quantes jugadores nascudes el 2009, el 2010, n'hi ha una, ho comentarem després, el 2011, i crec que avui la penya juga amb aquest factor, amb aquest avantatge, que és el tema de l'experiència. Comentaves la Lliga Challenge, per mi és una lliga que hi ha molt nivell, hi ha molt talent, però és una lliga molt difícil, és baixar el fang, és llarga, un equip com la penya, que l'objectiu és clar, és tornar a la màxima categoria, però no serà fàcil, no serà fàcil. I tinc ganes de veure les plantilles dels equips, perquè t'emporta sorpreses, hi ha molts fitxatges, i tinc moltes ganes de veure la nova penya. És una nova penya.
1: Sí, sí, sí.
0: Només una jugadora renovada, la Rebeca, i la resta, tot jugadores noves, i crec que amb això jugarà el factor a favor del València, que no són tan jugadores noves, sí que tenen baixes, tenen jugadores joves, però hi ha jugadores que ja jugaven juntes al filial, el que era el Paterna, la temporada passada. En canvi, la penya, avui, moltes cares noves, i veurem com s'entenen a pista en el primer partit oficial, no? No ho sé, veurem. És un partit interessant, ja et dic. Crec que la penya ho té tot a favor per guanyar, però veurem. Només cal mirar com han estat els inicis dels equips de la Lliga Femenina Endesa.
1: Sí, sí.
0: Derrota del vigent campió, que és el València, derrota de l'Uni Girona. Avui tot pot passar.
1: Tothom et pot pintar la cara, i de fet, amb la línia del que deies ara, qui es pensi que la penya, perquè és la penya, Lliga Challenge,
0: total,
1: es passejarà i guanyarà, està molt equivocat, perquè la veritat que això serà duríssim. I és un equip nou, com molt bé dius, encara hi ha jugadores per arribar com Marina Asensio, ho repassarem, però el que està clar és que això serà molt llarg. Doncs mira, com que veig que t'agrada molt i et cau molt bé i ens cau molt bé Irene Broncano, hem volgut parlar amb ella a la prèvia també, justament del seu equip, del València Bàsquet, i ens explicava, doncs, que té molt bones sensacions. Això ens deia Broncano abans del partit.
2: La meva etapa a València la valoro de manera superpositiva. Jo sempre he sigut una persona que pensa que qualsevol cosa que et passi a la vida o qualsevol nova etapa que comencis, etcètera, pues, sempre t'aportarà un aprenentatge, i aquesta és un clar exemple per mi. A més, jo sento com que no només m'ha aportat moltes coses bones a nivell de bàsquet, sinó a nivell de la vida en general, m'ha ajudat a madurar molt. Al final, jo sempre he sigut una persona super, super familiar i ho tenia tot realment a Barcelona, la carrera, el bàsquet, la família, els amics. Llavors, doncs una mica el fet de sortir de la meva zona de confort a mi em feia bastant de pànic al principi, perquè per això jo soc una persona que sempre ha sigut molt de casa i doncs em costa bastant canviar d'ambient. Però en el moment que m'arriba, doncs, aquesta oportunitat, és com que no la puc refutar, no puc dir que no, i m'hi vaig llançar i no m'arrepenteixo en absolut per això, perquè crec que m'ha ajudat en molts aspectes de la vida, que no només és el bàsquet, i per això també és com que, bueno, crec que serà una de les coses que més em marcarà doncs, de tota la meva vida. La veritat és que es fa una mica dur que diguin que ets la veterana amb 22 anys, perquè jo encara em considero una nena massa jove i tinc molta carrera per davant, em queda molt per aprendre, però bueno, crec que sóc una persona que sempre s'ha sabut col·locar molt bé, ha sabut acceptar el seu rol en els diferents equips en el que he estat, tant si és X com Y, i crec que, doncs,

0: acceptaré aquest rol de la millor manera possible. Al final jo, jugant amb les tantes juniors que venen i que són tan bones, també he estat en la seva posició. Llavors, pues, jo és que intento actuar de la manera en què a mi m'hagués agradat que haguessin actuat amb mi quan jo era júnior, que per sort he tingut companyes que ho han sabut fer i jo, sent la petita, m'han integrat a l'equip superbé, sempre m'han tractat com una més i no considerant-me ni tractant-me com a la petita, és a dir, tractant-me per igual que elles. I crec que, al igual que nosaltres hem de ser un exemple i han d'aprendre de nosaltres, i nosaltres, evidentment, pues és una lliga nova, és pues un món bastant diferent al món sènior, pues les hem d'ajudar a integrar-se i a que estiguin el més còmodes possibles. Crec que també nosaltres hem d'aprendre molt d'elles. Llavors, crec que aquest balanç i aquest equilibri entre les dues parts pues pot fer que sigui una temporada xula i que tots sortim beneficiats i aprenguem totes de tots.
1: Una temporada xula, més avui, Laura, coses de tenir un desplaçament a prop de cases, que té tota la família aquí, pendent, tot aquest grupet d'aquí de fanàtics. Sí, sí, amb el seu pare no se'n perd ni una. I, si et sembla, anem a escoltar què ens deia precisament d'això, del retorn a la que és casa seva, en aquest cas ella és mongatina, però ha fet vida sempre a Badalona.
0: Bueno, el fet de que la penya estigui aquest any a Challenge, a mi personalment, pues per mi em fa bastanta il·lusió, perquè al final, jope, pues com avui, no? Jugar aquí a l'Olímpic, que és literalment el pavelló de... que jo he vingut a veure partits i partits i partits amb la meva família, amb els meus amics. Doncs jo també, a la penya, és un club en el que sempre he tingut molt de respecte i molta admiració, perquè al final és el club de la meva ciutat, tot i que jo sigui de Montgat. Tota la meva vida està a Badalona, és a dir, jo al col·le, als meus amics, on vaig jugar a bàsquet és aquí a Badalona. Llavors jo sento com que sóc de Badalona, és en part la meva ciutat i jo li tinc un carinyo molt especial, i al final crec que Badalona, pues, com es diu, no, és la ciutat del bàsquet, i crec que la penya en aquest cas com a club aposta molt pel femení, que això és una cosa, doncs, que s'agraeix, no? Que donin imatge, visibilitat, que apostin perquè per estar dalt. Crec que és un equip que no trigarà en tornar a assentar-se a la Lliga 1, i tant de bo ho pugui fer per molts anys i de manera, pues, permanent, perquè crec que és una aposta segura pel bàsquet femení, i que al final també tenen moltes facilitats, pel que he pogut parlar amb gent que ha jugat aquí, excompanyes que estaven aquí o el que sigui, doncs que sempre tenen tot a l'abast. Les instal·lacions, evidentment, són increïbles. De veritat que jo, quan he entrat per la porta de l'Olímpic, se m'ha posat la pell de gallina, de dir, ostres, és que jugo literalment al club on, de la meva ciutat. I la veritat que per mi és tot un orgull poder veure com la penya, això, aposta pel femení i pot estar a un bon nivell a les màximes competicions nacionals.
2: Segueix tota l'emoció del partit del Joventut Badalona.
1: Doncs l'aposta pel femení, que deia la Irene, està clar que és el club, s'ha treballat aquest estiu. Una de les coses que ens ha agradat amb el Jordi Montoliu al capdavant és que s'ha treballat per fer un equip per tornar, no? Laura, quan hi ha un descens, normalment es generen dos escenaris. Un és, d'acord, hem baixat, ens desentenem, ha estat un fracàs i ens oblidem del femení. L'altre és, no, volem fer un equip per tornar a pujar, i crec que és important tenir aquesta mentalitat, no? De dir, no, que hem baixat, però que en un any volem tornar a estar a Lliga 1.
3: És que un club com la penya no pot tenir una altra mentalitat. A mi m'hagués decepcionat si té una altra mentalitat. Sí. Ha d'estar a la màxima categoria la penya. Ho dèiem abans, ho tindrà molt difícil, però ho ha d'intentar des de la plantilla i competint tots els partits, començant per avui.
1: Avui a València Bàsquet, de moment el partit que hauria d'haver començat ara mateix, estan els àrbitres mirant la taula de notadors, i aquí, Laura, hi ha un problema, que és que ahir es va jugar partit de BSL, sí. Ja saps tu que els partits de BSL Hi ha moltes interrupcions, hi ha problemes amb el marcador, però
3: va ser
1: també...
3: llarg, no, de fet?
1: Sí, són molt llargs. Aquí els dimarts al vespre sempre ens demaneu un takeaway amb el Xavi i l'Ivan Corrales. Fem aquí un globo i ens el mengem aquí perquè sortim a les 11 del vespre. I a sobre amb la pluja es veu que també va tocar aquelles coses que passen, no? Que toca cables i es veuen... I clar, llavors això es veu reflectit. El que no es veurà, i això ho hem de dir, que no es veurà el videomarcador perquè no està encès. Això em sembla... Home, no sé, es veu estrany, per dir-ho així, no?
3: Sí, l'Olímpic... a mi personalment no m'agrada. Bé, no sé, de qui ha estat decisió ni el motiu, però, ostres, ja que jugues aquí, en, en aquesta gran pista, home, a tothom li agrada no jugar amb el marcador electrònic
1: sí, sí.
3: encès.
1: Mira, són aquelles coses que si estiguéssim a Lliga 1 no passarien, lògicament, no? Comporten una mica...
3: Perquè ens entengueu els que ens esteu sentint, parlem de l'electrònic gran que hi ha a dalt de la pista, al centre.
1: Ells diuen el cub, aquí a la penya. El cubo, deia el Santi Guillén. I clar, també és curiós aquestes coses, eh? Quan... baixes a Lliga Challenge, ja no és obligatori tampoc portar vestit, el cos tècnic traje en castellà, i per tant els entrenadors van tots amb polo negre
3: amb
1: corporatiu.
3: Amb el polo del club, sí.
1: Sí, sí. Es va oferir, portar també vestit com a cosa opcional, com a contracte de roba, però de moment el cos tècnic, doncs, que continua assenyit amb aquest vestit. A veure, la penya, què deia? Jugadores, aquí pràcticament nou. Vam veure ja una pista del que serà aquest equip a la Lliga Catalana Challenge amb la victòria contra el Lima Horta. Vam veure un partidàs de Xanaia. Apreneu-vos aquest nom. Tu saps portuguès? Saps parlar portuguès?
3: No, la veritat
1: pel
3: que no.
1: Pel postpartit no, eh? No t'atreveixes a...
3: No. Allò... Seria una falta de respecte totalment als portuguesos.
1: Home, però
3: és a dir...
1: pot intentar, no passa res, eh? No...
3: T'ho deixo a tu.
1: Vale, m'ho deixes a mi. Ja ho vam intentar, eh? S'ha de dir. Però fora conyes, Xanaia, que ve per ser una de les referents, també... en aquest cas Rose Michó, que no va jugar, és la pivot que va fitxar el Joventut i que estava lesionada, estava tocada, per tant no va poder estrenar-se. I ostres, moltes ganes de veure aquestes jugadores. A Rose sobretot prové de la Lliga Francesa i sincerament, Laura, tinc moltes ganes perquè ha deixat molt bones sensacions a França.
3: Sí, tinc ganes de veure-les a totes. És que ara mateix, sense tenir cap precedent, sí, podem fixar-nos en d'on venen, números, mitjanes de la temporada passada, però, ei, això és una lliga nova, hi ha moltes que s'estrenen en aquesta competició. Vull veure-les. O sigui, sí, a mi m'agraden molt les dades, m'agraden molt les estadístiques, però tinc moltes ganes de fixar-me en el que veuré avui i a partir d'aquí començar a valorar les jugadores. És que, a més, et seré sincera, vull dir, hi ha algunes que no les he vist jugar,
1: no, jo
3: ens
1: igual,
3: poden
1: estic
3: sorprendre.
1: Igual que tu.
3: Llavors, decepcionar no sé si ens decepcionaran, el que sí que poden fer és sorprendre'ns, no? És a dir, no ho sé.
1: Mayele, per exemple, és una altra de les que tinc ganes. Teder també va ser un descobriment, ha deixat bones sensacions en aquestes primeres setmanes. I a tot això, el partit encara no ha començat. Ara assenyala l'àrbitre 3 minuts i aquestes coses que passen...
3: Començarà amb 6 minuts de retard, no?
1: Més o menys, sí, sí. Laura, és perquè una de les tablets no funcionava. Jo crec que s'han deixat de carregar-la, no? És allò, ostres, que
3: això,
1: no sobra, no sobra.
3: Això passa als clubs, això passa, o sigui, això passa,
1: Això passa al Roser, digue-ho.
3: Sí, passa, no passa res, i ho diem amb orgull. Sí. Qui no ha carregat la tablet avui? Però mira, m'alegra veure que també passa a un club com el Joventut de Badalona.
1: Imagina't, amb la Núria Garí a la taula, que pobra, s'ha tornat boja. I ara ha canviat la tablet, aquí gràcies al Santi Guillén, que ens ha donat aquest cable. Han canviat la tableta pressa i corrents, l'estan configurant i ara tot sembla indicar que ja funcionarà. Per tant, com molt bé deies, 2 minuts per començar aquest partit.
3: Veig ara aquí a la Irene, que l'hem sentit molt, no?, en aquesta prèvia de partit, i volia destacar una de les coses que ha dit. Bueno, en general, m'ha sorprès que parla, una noia de 22 anys, parla com una de les veteranes d'aquest filial del València, no? Té lògica, és el mateix filial, jugadores joves, jugadores que s'han de formar per tenir opcions per jugar al primer equip, però m'ha fet molta gràcia veure la Irene, que fa res, era molt petita, parlar com una de les veteranes, no? Vull veure com s'exposen al partit avui aquesta diferència de mitjana d'edat que tindrem entre els dos equips, no? A la penya també hi ha jugadores joves, tenim a l'Orbeck, tenim a Hinojosa, però hòstia, el del València...
1: Literalment és un equip júnior. Perquè avui, a més, falten jugadores
3: quatre
1: importants.
3: Quatre baixes, no? Hi ha Lorena Segura, Cameron Williams, Alicia Flores i Marina Bleda. Quatre baixes al filial del València.
1: Isabel Hernández tampoc. Marina Bleda, que ni jugarà al primer equip. El primer equip juga a la pista a casa contra Perfumeries Avenida. Per tant, aquestes coses, dels filials, que toca pujar, baixar jugadores... I és allò, sou júniors, us toca doblar, doncs per això esteu.
3: Sí, sí, així va el filial, i és el que comentàvem abans, que avui, en canvi de la penya, no estem veient el filial a la penya. La penya estem veient el primer equip, i el primer equip que té com a objectiu, únic objectiu, retornar la penya a la màxima categoria. Veurem si aquesta diferència es veu o no a la pista.
1: No hi ha filial a la penya, sí que hi ha júnior, i avui, per tant, pujaran dues júniors. Aina Hinojosa, alias Aina Jordan Hinojosa, i Emma Lorbeck, júnior de primer any, ja va debutar amb molt bon paper, amb 4 punts de Lliga Catalana, i jo crec que avui la veurem, però amb menys pes, Laura, perquè, lògicament... hi ha tota la plantilla a disposició.
3: Sí, a més, l'Orbeck, aviam, té un avantatge, increïble avantatge física, que és que medeix 1,94.
1: Un tronxo, eh?
3: No, és un pinxo, o sigui...
1: Tu li dius pinxo, jo li dic tronxo.
3: Jo li dic pinxo.
1: Pinxo. Sí, sí.
3: Pot ser que surti titular,
1: surt titular, no? Correcte.
3: Doncs
1: sí, sí.
3: Mira,
1: el pinxo.
3: Doncs el pinxo surt titular.
1: El pinxo l'Orbeck.
3: Amb el dorsal 99.
1: Se t'han il·luminat els ulls,
3: Colell? Home, no m'ho esperava, la veritat.
1: No
3: m'ho esperava, perquè si la penya té disponible les seves interiors... Però bé, veurem aquesta jugadora, l'Orbeck, nascuda el 2010, 16 anys. Veurem, es va formar el Sant Feliuenc, veurem aquest debut de l'Orbeck.
1: Doncs amb ganes de veure l'Orbeck, farà el salt inicial, també surt Júlia Rueda, Rebeca Cotano, la valenciana, la capitana, també sortirà Xanaia i també sortirà Nahau Adiarra, anava a dir, pilota en l'aire, no, un altre problema, aviam, la tablet s'ha de configurar, nois, la tablet...
3: Ara donen l'okay, ja.
1: Ara donen l'okay, sí, dona l'okay. L'Eudald Safont, un dels àrbitres d'avui, també amb l'Abran Hormigo, pilota al cel de l'Olímpic. Comença el partit, Joventut Badalona, València Bàsquet.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
1: I la primera possessió és per València Bàsquet. Bona defensa de Júlia Rueda, una de les que ha arribat aquest any, aquest estiu, provinent del Lima Horta, en parella, juntament... amb Trawali, Emma Trawali.
3: I Amelia Alonso, titular, amb el València, la jugadora també de 16 anys, campiona i MVP de l'Eurobàsquet U16 aquest estiu. Molt talent jove a la pista.
1: Molt talent jove, també talent tubet, perquè ara se li ha escapat la pilota aquí a Dávila i va aprofitar la penya. Joan Rueda, primeres dues possessions del partit. Rueda perquè rebi Xanaia Pinto. Pinto per Rueda, està Rebeca a la cantonada, ara la veuen, finta. Rebeca demana el mà a mà. Rueda, que en 5 segons a mirar-ho. Rueda, excel·lent la penetració. Falla, li falta una mica de tacte. Toca la bola Rebeca, però serà possessió per València.
3: Demana ritme, València. Sí. Sembla ser que voldran portar el partit per aquí, per ritme, per córrer, amb aquestes jugadores que deien bona defensa del València en aquesta primera acció de la penya.
1: Sí, sí, ho té clar. De moment València Bàsquet defensa i corre. Recupera la bola Emma Lorbeck, tocava Camara... I finalment es llença a terra, Diarra, i serà la fletxa. És bola per la penya, recuperada per la penya. De moment, empat a 0. This is challenge. Novament, veiem el Juan Morales, no s'ha volgut perdre. Aquesta estrena juntarà amb el Rosendo Guevara. Tampoc Ana Cruz. La veiem ja que ha arribat amb el Raúl González al cap de premsa. I també la Lara, la responsable també del bàsquet de formació del planter verdinera. Excel·lent, ara la primera cistella és a Xanaia Pinto, qui, si no, inaugura aquest caseller de notació pel Joventut Badalona, 26-27. Atacant València. La vedada ara de Malorbeck, aquí li han fet la rookie, però clar, és que és rookie, però com deies, Laura, les jugadores de València també són rookies.
3: Partit de rookies.
1: Sí, sí.
3: Però a mi em sembla un bàsquet molt alegre, El bàsquet així ràpid, com el d'ara. Una transició, Alonso, assistència i bàsquet fàcil del València.
1: Digue-li alegre i digue-li, si no, precipitació també a vegades.
3: Sí, evidentment el bàsquet a córrer contraatacs comporta moltes pèrdues de pilotes, però a mi m'atrau molt més aquest bàsquet dinàmic, alegre, ràpid, contraatacs, que no pas un bàsquet estàtic, més avorrit.
1: El llançament a les esperades era de Najawa Diarra, la jugadora mataronina, falla, es desespera Fabián Tellez perquè no ha carregat el rebot. El conjunt verdinegre ara corre, consigna claríssima de València Bàsquet, ara el rebot ofensiu, passarell aquí la penya, perquè Emma Lorbeck aquí li han guanyat la posició, i clar, és que aquí es veu que és una júnior de primer any, quan es prepara per entrar la teva amiga Irene Broncano.
3: Molt fàcil aquest últim rebot de Camara per part del València, i ara tornarà... Ui, ha fallat ara Camara sota cistella, però la penya haurà de començar a lluitar el rebot, eh?
1: Aquí està la diferència, Laura, quan parlem de Lliga 1 i Lliga Challenge, en aquestes tres últimes accions s'ha vist, és la qualitat en les finalitzacions.
3: Dobles de l'Orbeck ara, eh?
1: El tacte, sí, sí. Dobles de Emma Lorbeck quan està son pare a la grada. Tu l'havies vist jugar a son pare, Erasem,
3: sí,
1: al Barça?
3: Sí, sí, l'he vist. Sí, sí.
1: Assegut.
3: Sempre a l'Emma també l'havia vist jugar en les categories inferiors al Sant Feliuenc, sempre hi és el seu pare.
1: Sí, sí. Pare i la mare. La mare, a més, és molt curiós perquè la ve a recollir els entrenaments i és a les que li agrada treure el cap també aquí a l'Olímpic.
3: Amb el València té la pilota ara Júlia Niebla, dorsal 96, jugadora del 2011, 15 mare anys, eh?
1: 2011. No havies ni nascut tu, el 2011.
3: Home, sí.
1: 9 anyets, recupera la bola Rueda, que llença el triple, falla el triple, 2-4, de moment molt espessa la penya, ha entrat Teder en aquesta base d'Estònia per defensar el nou atac de València. Broncano cantonada, ha trepitjat, havia clavat el triple, però la cantonada... Jo, és un tema que molts cops, Laura, ho parlem, ahir, per exemple, a la transmissió del masculí ho vam comentar, que és que les cantonades s'han quedat petites, perquè cada vegada hi ha més físic, els jugadors són més grans.
3: És veritat,
1: no sé
3: és, penses, és molt curta això. La distància per tirar el triple des de la cantonada, però...
1: Tens un 50 a peu, que és habitual amb nois, i no té cap al peu.
3: És veritat, saps? És veritat. També et dic que s'entrena, tirar des d'aquesta posició, per tant, no hi ha molta excusa. Dos punts sí, sí. Ara de l'Orbeck per empatar el partit.
1: Excel·lent, anem a l'Orbeck, la continuació, empat el partit a 4, primers 4 minuts, ara és Teder qui rep fora, recupera la bola, falla el triple Teder, estava ben tirat, es prepara un doble canvi... I Laura, rotacions de dos en dos, això ja et dic jo que serà una constant durant la temporada, perquè Fabián Tellez ho va dir durant els entrenaments, vol desgastar les rivals físicament, i per això veurem dos, tres o fins i tot quatre canvis alhora, ara són tres de fet. Mentre marxa Cotano, marxa l'Orbeck, bons minuts. I també marxa Xanaya Pinto, entra Mayel, entra Trawali... I entra Rose Mitjó, la nord-americana, que debuta avui. No va jugar a Lliga Catalana per una lesió. Unes molèsties, millor dit, al turmell. I qui no debuta avui tampoc, Laura, és el David Grau. David Grau, una temporada més.
3: Mític.
1: Fent les millors sessions de fotos. El Roser en feia, també.
3: Home. No sé si s'inicia el Roser o no, però gran passat al club de bàsquet del Fortpienc.
1: A tu t'ha fet fotos o no?
3: Sí, clar.
1: Sí?
3: I tant. Jugant no, eh?
1: No.
3: Jugant no, però a la presentació d'equips, al sopar del Roser, oi tant.
1: A sopar també?
3: Sí.
1: A sopar? Sí.
3: Oi tant, sopar final de temporada, un dels dies més especials de l'any per les del Roser.
1: Ostres.
3: Bé, tornant aquí al partit, estic veient errors per part dels dos conjunts, errors molt de... com dir-ho, dobles, pèrdues de pilota...
1: De pretemporada, una mica.
3: Sí, de pretemporada. Es nota que estem a l'inici.
1: Sí.
3: Bàsquet ara d'Amelia Alonso. S'ha fet molt fort aquí a la pintura, aprofitant el físic, el seu físic.
1: Amelia Alonso, primers punts per ella també. 4-6, de moment. I deies aquestes errades, també una de les... dels temes, els eixos que havia aquest estiu era la durada de la pretemporada. Finalment, la penya que ha jugat va jugar contra
3: la UEM, contra el Cadí,
1: Cadí
3: i Lliga Femenina, no?
1: I la Lliga Catalana, correcta, per tant, 3-3.
3: Perdona, sí.
1: Sí, sí, Lliga Catalana Femenina. Em semblen pocs partits de pretemporada, però també és veritat que les jugadores han arribat mica en mica. Ara falla l'Anna Rous. 4-6, primers 5 minuts, acabó del primer quart.
3: Poc encert fins ara.
1: Sí, sí. De moment no hem vist cap triple, 0 de 3 i no ha llançat cap a tir exterior tampoc València Bàsquet.
3: Entra dins de la normalitat, eh? Primer partit, com deies, pocs amistosos. Per mi guanyarà l'equip que millors sensacions pugui trobar dins d'aquest context de primer partit. I m'està donant la sensació de que el València està portant el ritme del partit. Les
1: totalment
3: veig més confiades, més motivades, quan la penya s'hauria de creure, encara que sigui... Mira, ara atac per part de la penya, bona defensa d'Irene Broncano, que celebra aquesta bona defensa. La penya s'ha de creure un equip més experimentat, encara que sigui un equip que ha de trobar, ha de connectar, sí, ha d'aprendre a jugar junt. Ostres, les jugadores tenen moltíssima més experiència que les del València.
1: És un meló per obrir aquest equip. De moment sí que a la Lliga Catalana Challenge la va guanyar de 10, 70-60 contra Lima Horta, però hi havia moltes errades de finalització i imprecisions, com deies, típiques, que de moment s'estan arrossegant aquí. 4-8, segona falta d'equip de la penya. De moment, Xanaia Pinto i Emma Lorbeck, la júnior de primer any, que són les anotadores. Atacarà en pista ofensiva València, que t'hem vist anotar Lagowski, jugadora polonesa, ex de Paterna, també ara mateix a pista, buscant-la dintre. No deixa rebre Trawali, la penetració esquerra-dreta, excel·lent, ara ho havia fet aquí Filor.
3: Quin físic Filor, eh?
1: Bo, Fatou Filor, la senegalesa. A 2004, atenció al triple que vol a Trawali, falla el triple, quart intent.
3: Mira com corre el València.
1: Mal balanç a la penya, encara sort, mira, aquestes coses...
3: Això és el que et deia jo,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Però s'ha de, per mi s'ha de córrer aquest contraatac, sí, del València,
1: perquè de
3: cada cinc passes potser en perds un i ha estat aquest, eh?
1: Aquí ho deia més, per demèrit a la penya, per no fer el balanç defensiu.
3: Balanç defensiu, totalment.
1: Molt nul, era un 5 contra 1 de València Bàsquet i encara sort d'aquests regalets en forma de falta, ara li cau a Niebla. És la primera, 4-8. 4 minuts per acabar el primer quart aquí a Ràdio Ciutat de Badalona amb la Laura Colell explicant-vos el debut de la penya Lliga Challenge. Avui sí, avui no plou, com a mínim que nosaltres sapiguem. Per això tenim també el nostre tècnic, el Jordi Abril, que Laura, per si no ho sabies, és meteoròleg.
3: Ah, sí?
1: Sí, de segona professió. Ahir ens anava informant amb més precisió que el Meteocat, o sigui, imagina't. El tio, des del seu... la seva torre, a l'estudi ens anava informant. Falla el triple València, Filor agafa el rebot ofensiu, no et poden agafar un rebot ofensiu, Teder posa les mans, serà bola per València. Teder, que et recorda físicament molt a Elis Ramet.
3: Ah,
1: no
3: t'ho
1: sembla?
3: Sí, ja t'entenc. Sí.
1: Una retirada.
3: Aquest cabell ros, sí, aquesta
1: monyo,
3: cara blanca.
1: Elis Ramet, que ha fitxat per Montenegro. És un cas curiós el de Ramet, perquè tant ella com el coses de Repres, no? També, que es pensa que pots trobar un equip top d'Espanya, d'Itàlia, de França, i al final acabes l'última setmana d'agost a Montenegro, no? I dius, ostres, potser ja. Això no és el que esperava. Però, clar, el temps al final... et posa allò, atacant València, falla el triple ara, el conjunt valencià, rebot ofensiu. No, a mi n'està tenint un problema molt seriós aquí la penya amb el rebot. No està tancant, ara era a Jaume Diarra. Continua el 4-8 i ens confirma la Montse López, sempre atenta, que no plou. Per tant, tenim dos meteoròlegs a la sala, què et sembla?
3: Bé, molt bé, és important, eh? Ara són molt importants els meteoròlegs en aquests dies.
1: Hem escoltat també el nou podcast d'aquesta casa, el Joc Interior, amb aquest tros d'entrevista, Jordi Fernández. Mira, Jordi Fernández d'un altre, un altre friki, que ens escolta també les transmis. Això és heavy, eh? Des
3: increïble.
1: De Brooklyn, en diferència horària.
3: Increïble.
1: En aquest cas, molt amic de Xavi Ballesteros. Teder penetra, mare meva, quin tap ara.
3: Quin tap de Broncano, mare meva. Mare meva, quin tap de Broncano. La penya ha estat...
1: Sí.
3: No està trobant encert. Cap dels dos equips estan trobant encert. Portem un 4-8. Ara la penya suma un 2-1. Ha estat... qui ha estat, Albert?
1: Doncs ara el 2-1 ha estat de Mixó.
3: Sí, de Mixó, correcte.
1: Anota el 2-1, per tant és un 2-1 de Mixó, la penya... que es posa a dos, ara mateix falten 3:30 per acabar el primer quart. Joventut 6, València 8.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
1: Mare meva, continua el marcador 6-8 perquè ha fet el tir lliure addicional. Ara penetra contra Cistella, ordres claríssimes, eh, Laura? 1-1, verticals cap a l'aro.
3: No, per mi és el més important, començar els atacs sempre a partir de l'1-1. Si ets capaç de superar l'1-1...
1: Sí, sí.
3: generes, trenques, després pots doblar si et salta l'ajuda, ja desequilibres el rival, és la base.
1: La famosa triple amenaça, ara ja també triple canvi.
3: Molts canvis, per part dels dos equips en aquest primer quart, moltes rotacions. Jo crec que els dos entrenadors estan volent veure diferents jugadores, també és el primer partit, la condició física encara no és la millor, no crec que vulguin sobrecarregar ningú, a més tornaran a jugar, no?, aquest sí. Pròxim cap de setmana. Rotacions curtes.
1: Aquest cap de setmana, a més, pensa que València, jugadores que fan estan dinàmica del primer equip, València jugarà contra el Càceres el dissabte a les 8 a les 6 de la tarda. La penya jugarà a la pista d'Unicaja diumenge migdia.
3: Dos quarts d'una.
1: Ajà. Unicaja Mijas, un al Càceres, també, per cert, amb aroma balonina, eh? Allà també tenim la Laura Salmerón, en aquest cas, jugadora catalana, més que balonina, que està en disciplina de l'Alcàceres del 2002, de la teva generació. Generació daurada, 2002.
3: No entren els triples,
1: No,
3: per part de cap dels dos conjunts.
1: Per estrenar, encara no hem cantat cap triple Subaru. Sí, sí, aquest any també tenim triple Subaru, refermant l'aposta per la penya. Ja sigui masculina o femenina. Queden 3 segons de possessió. Ha de tirar València Bàsquet, 7-10. El llançament de fora, doncs mira, mare meva. Abans parlo, el triple que és a Teixeira. Sí. Per tant, enfadíssim Fabián Telles, 7-13. I no m'està agradant gens com està començant això. Atacant ara mateix Iarra. Bola dintre per Xanaia. Aquí pot castigar el llançament de Rous. Sí, sí, estallot de Rous Michó. Crec que ha llegit bé aquí la penya. Bola dintre Ros Michó. Escarrana més tancadíssima.
3: Serà molt important el joc interior de la penya aquesta temporada. Crec que a nivell exterior potser li faltarà una mica de tir exterior, com estem podent veure ara, però de ritme i tal, a mi m'agraden molt les exteriors de la penya. Ara bé, vull veure les interiors, aquests nous fitxatges, com es defensen. A mi m'està agradant molt de moment el que estic veient de Michó. Està defensant molt dur aquí amb els colzes, ho veiem davant nostre, està també anant al rebot i ara s'ha fet forta la pintura per anotar aquests dos punts que acosten a la penya al marcador. Penya 9, València 13.
1: Se'n va a la banqueta justament Ros Michó i ara torna Xanaia Pinto, torna també a Culo, l'altre pivot. Ja ha arribat la jugadora ugandesa, va tenir problemes amb el transfer, es va incorporar un pèl més tard també. I el València, que no perdona la línia de tirs lliures, 9-15 ara mateix, 2 minuts per acabar el primer quart. Menys 6. Joan Júlia Rueda. Veurem també. Ha entrat Paula Saràbia, una jugadora que encara està amb molèsties al turmell. Pinto. Fan embolic. Pinto, lluina.
3: Molt tova amb la pilota, eh?
1: Sí, sí. Poca amenaça. Jo crec molt bot, però és allò...
3: Com que ha dubtat, no? O sigui, sí. no estava convençuda.
1: No. Ha dubtat molt. Jo crec que la sensació de dubte és generalitzada. Es posa la mà a la barbeta Anna Cruz com pensativa. Dient, de moment...
3: Veurem com respon l'equip a les indicacions del tècnic de la penya, perquè està clar que no s'està trobant còmode en aquest primer període. Veurem com respon a les indicacions i a les correccions.
1: Una alternativa, augment agafa el rebut ofensiu, ataca Xanaia Pinto, 10-15, la bola intra, excel·lent, molt bé ara, Xanaia per a Culo, hem vist per segona jugada consecutiva aquesta connexió, la passada interior des de la frontal i la penya que es posa a 3, últim minut i mig per acabar el primer quart, ataca València Bàsquet, el millor bàsquet aquí a Ràdio Ciutat, recupera Júlia Rueda, corre a Culo, el tràiler de Culo, contraataca, excel·lent, ara ha pogut córrer la penya. Demana temps mort València Bàsquet i Laura es posa un la penya, però crec que en aquesta situació hem vist una petita pinzellada del que vol ser aquesta penya. Ara mateix aquest olímpic hi ha temps mort. Marxem cap a Badagrés. Doncs el temps mort aquí a l'Olímpic, parlàvem 14-15 i parlàvem també de l'aposta del femení, veig també a les graderies, ja saps, Laura, que molts cops l'Olímpic amb aquests partits és un buscant de Wally, saps? És allò, a veure qui ha vingut avui a veure el partit. Doncs hi ha un que no supera mai, que és Pau Ribas, això m'encanta, el tècnic de la U22, que està ara mateix darrere la banqueta del Joventut i que precisament ve de guanyar contra Unicaja. Mare meva, quina tova, de 50, la U22 també,
3: sí, sí.
1: Un començament del conjunt verd i negre.
3: I jo estic veient a Ona Ballester,
1: també
3: jugadora que aquesta temporada ha fitxat pel segle XXI, exjugadora de Sant Adrià.
1: Ja, generació
3: acaba d'aurada, també. Acaba d'aparèixer.
1: Sí, sí, Ona Ballester. L'has patit, tu, en contra, Ona Ballester?
3: No. A...
1: No, no.
3: No, gràcies a Déu, no. L'he pogut gaudir des de la graderia. Una jugadora amb molt, molt, molt talent i molt futur per davant, l'Ona.
1: Molt talent. També veiem jugadors del Badalonès, de fet, el meu equip. Laura, ara es convidaré cap a casa perquè entrenem a les laterals. D'aquí una horeta he portat la bossa.
3: Ah, tens entrenament avui?
1: Sí, però avui vaig demanar festa perquè, clar, em solaparà amb la Transmi, s'ha de penjar també la crònica a la web perquè hem d'informar a la nostra audiència. I, per tant, avui hem demanar l'excedència. Ara s'ha posat la bola en joc i a canvi entra Rebeca Cotano. 14-15, sí, sí, Balones encara té pista. Els dimecres a les laterals de l'Olímpica de Camp València. Un minut per acabar el primer quart. Teixeiro vol rebre, vol a dintre. Quin meló, mare meva, aquí se la menja Saràbia. Se l'ha menjat amb patates fregides. El McDonald's ja anota Camara, dos punts. Crec que Saràbia ara mateix s'ha posat negre. Fabián Tellez amb aquesta jugada, perquè no pot ser que una passada pel mig de la zona arribi a la pivot. Castigant Rueda, postejant, aquí és molt forta Rueda, pot fer mal, es gira, falla el tir al pal, va Júlia Rueda, jugadora amb un tren inferior molt potent, últims 38 segons 14-17 atacant València Bàsquet. Dubtes, Rebeca Cotano ha entrat a pista per defensar ara la jugadora, ja falta Saràbia, ex de València, també com molt veies abans excompanya d'Irene Broncano a 3x3,
3: sí.
1: Déu-n'hi-do, això del 3x3, també està de moda.
3: M'agrada molt a mi.
1: T'agrada molt, eh?
3: Molt, el format. És un bàsquet totalment diferent, molt diferent, molt més cansat, molt més ràpid, possessions sí, sí. Molt més curtes, partits més curts. M'agrada molt veure'l i crec que encara està per explotar encara més, tot i que ja, com bé dius, està de moda, eh? I
1: molt, molt. És una mica...
3: Irene Broncano li encanta, eh? Quan la vaig entrevistar m'ho va dir, ella no vol parar els estius, és una manera de mantenir-se en forma, però alhora li encanta el 3x3. I bé, està seleccionada, està convocada, guany, sí, sí. Aconsegueix medalles.
1: Va anar a Xina aquest estiu, medallista, com molt vius, amb la selecció espanyola. Ara hi ha possessió per la penya, 22.5, 14-19. La penya que perd de 5, segurament no és l'inici més esperat. També està el CEO de la penya, Ferran Lavinya, cap cot. I ataca el Joventut, se li escapa Saràbia, mare meva. Aquí quin meló de passada de Cullo, se l'escapa a Paula Saràbia, per tant atacarà València. Última possessió del quart, jugarà llarg. Aquí l'equip de Joan Llull, atacant el conjunt valencià, Cullo, Saràbia, la castiguen claríssimament a Saràbia perquè és el costat més feble de la defensa balonina. Final del primer quart. S'acaba el primer període aquí a l'Olímpic, 14-19. És el marcador, 5 punts d'avantatge per València. I aviam, Laura, tu que no havies vist encara en directe aquest equip, el nou Joventut. Primeres sensacions, així, amb el cap fred. Què t'està semblant?
3: M'està semblant molt evident que és el primer partit de temporada i que és el primer partit oficial d'aquest nou equip. Estic veient cosetes que apunten a que aniran bé, però per exemple no m'està agradant que la penya està perdent una pilota o està fallant i no està pressionant a dalt, i de fet els 4 punts consecutius que ha aconseguit i que ha provocat que el València demanés un temps mort ha estat gràcies a una recuperació per haver pressionat la pilota i haver corregut. Crec que la penya ha d'anar per aquí, aquest és el camí. A partir d'aquí queda encara 3 quarts, necessito veure molt més de les
1: sí,
3: noves
1: clar.
3: Jugadores. Tampoc està venint en cert del tir de 3, com a jugadora et motiva molt, no? I com a equip també, com a en joc col·lectiu, quan els triples t'entren és una cosa que t'agrada molt, i això ho estic trobant a faltar, que no les veig encara amb aquesta bona vibra perquè necessiten aquest encert de triple.
1: Doncs encara no hem cantat cap triple Subaru, 0 de 5, 1 de 3 València Bàsquet. No hem vist a Aina Hinojosa, una de les jugadores destacades perquè aquest estiu... Tu que parlaves de 3x3, doncs es va proclamar campiona de disciplina 1x1 de Jordan, amb el ni més ni menys que amb Jason Tatum. A tu t'agraden els Celtics? T'agrada Tatum?
3: No el segueixo.
1: No el segueixes. Doncs és una de les
3: però
1: estrelles...
3: vaig seguir una mica a través de xarxes socials, eh?
1: Sí, mira, no sé si està ben parit el format i tal, però màrqueting... el que vulguis.
3: Moltíssima visibilitat d'aquesta competició d'un contra un, que es va proclamar campiona Hinojosa. Va ser bastant mediàtic, considero. Veurem com evoluciona, això i veurem si a 8 minuts Hinojosa.
1: Ha estat portada a la revista Slam, ni més ni menys. Una revista prestigiosa. Sí, sí. A veure si Eudald Safon un dia també és portada de la revista Slam. Home, el tio té talla, eh? Podria ser... Podríem fer un número especial dels àrbitres. Sempre són com els... els herois a l'ombra, no? Pobrets.
3: Deu estar rient o no, li veig l'esquena. Sí. Sí que riu.
1: Està rient.
3: L'àrbitre, un dels dos àrbitres del partit d'avui.
1: Clar que sí, Eudald Safon, sempre el nostre equip, igual que Miquel Ramisa, que avui el tenim també escoltant-nos, no el tenim en directe, quan hi haurà el triple Broncano que falla. Això vol dir que comença el segon quart a l'Olímpic, Joventut 14, València Bàsquet 19.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
1: Doncs ara hi ha hagut falta. Serà possessió per la penya. De fet, seran dos tirs lliures i encara sort d'aquests petits regals perquè li està costant molt a la penya treure jugades netes.
3: Sí,
1: netes.
3: Està defensant bé el València. Veurem ara des de la línia de tir lliure Rebeca Cotano. Com ho hem dit a la prèvia, única jugadora renovada d'aquesta penya, capitana de l'equip que anota aquest primer tir lliure. Penya 15 en València 19, perd la penya de 4. Aviam si anota aquest segon tir lliure. Doncs sí, així ho fa Cotano, veterana de l'equip, 31 anys, la valenciana.
1: La valenciana, que després ho explicarem, però està patint un d'aquests problemes que tenim la joventut, que és que no està trobant pis aquí a Badalona.
3: Ah, sí?
1: Sí. Ara hi ha triple.
3: Segon triple del València.
1: Segon triple, ara és a Martín, per tant... Isa Martín, la exjugadora també del Nou Bàsquet Paterna, exvinculat ara a València Bàsquet. Xanaia, era falta això, anant pes a Xanaia Pinto, demanar el 2-1, 16-22, bona cistella per tornar a posar l'equip a 4.
3: Ara intentava pressionar un 2 contra 1 la penya, se n'ha pogut en sortir bé el València, però m'agrada aquesta intenció del conjunt verd i negre de pressionar. Quin tap!
1: Molt bé, bona boina.
3: A culo.
1: Com li dius tu, boina, xapa o què li dius?
3: Mal dit xapa.
1: Xapa.
3: Però hem de dir tap.
1: Vinga, català, el bo és tap. Ara falla el triple Saràbia.
3: Quin bon recurs tècnic de Broncano, que anota ara un increïble 2-1.
1: No aplaudeixis, que et veig a venir. Que no, avui...
3: no, però a mi aquests recursos tècnics d'aquest talent individual, sí, sí, per superar, canvi de mà per davant, més una finta, per ser vertical ara a l'aro, imparable Broncano en aquesta acció.
1: Molt talent, Irene Broncano. Anota també... De fet, és la seva segona. Sí, primera, cistella al partit. En joc, 2 punts per ella, està Clara Txé amb 3. Déu-n'hi-do, Clara Txé també, quin historial, eh? Paterna, jugadora de Zamora, Piquen Claret, una altra de segle XXI, que va passar pel planter més exitós, més prolífic del bàsquet català. 18-25, torna a ser la màxima. 7 punts a diferència. Atacant la penya. Teller.
3: Necessita un triple la penya, eh?
1: Estic molt d'acord amb tu perquè està encallada, està ara mateix amb angoixa.
3: Ja no tant pel marcador, que també suma aquests 3 punts per acostar-s'hi, però sobretot per sensacions.
1: Sí, sí.
3: I per dir, puc ser una amenaça des de la línia exterior.
1: Doncs ara hi ha hagut falta. Continua traient faltes. És la segona d'equip de València Bàsquet, 18-25. Parla ara Ferran Lavinya amb l'Adrián Varela, responsable de màrqueting. Està dient, no, és que... Claro, cuando subamos a Liga 1, sí, sí.
3: Llarg camí.
1: Llarg camí i molt dur. Atacant Teder, 12 de possessió.
3: Teder defensada per la jugadora de 15 anys.
1: Sí, sí, Déu-n'hi-do. I no ho dius per enfotre tant, perquè és la veritat. Cistellot, ara Cistellot a la zona... De culo, primers punts per ella. Recupera la bola a culo. La pivot ugandesa, molt mòbil. Saràbia, Cotano, mira, serà el primer triple. Serà el primer! El primer triple de la penya. Arriba de la mà la capitana. És un triple, triple, triple, triple, triple, triple de la penya. Triple Subaru!
2: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
4: Subaru.
1: Que estrany, però que gratificant això de cantar triple Subaru també aquí a Lliga Challenge. Ara la resposta per posar el 23-27 pel conjunt valencià.
3: Segona cistella d'Amèlia Alonso pel València.
1: Està inspirada també Amèlia. Pinto, a punt de cometre passes. Pinto amb aquestes bambes a Caitlin Clark. Recent sortides del forn, mare meva, crec que van sortir ahir. Ja les porta avui, per tant, no ha tingut pràcticament ni temps a... d'estrenar-les a l'entrenament. Doble canvi, eh? Més dobles rotacions, Laura.
3: I bon triple de Cotano, ho dèiem, la penya ho necessitava. Perd de 4 encara, però sobretot pel que dèiem, i m'alegro que el triple l'hagi anotat Rebeca. Ah. Per mi tindrà un paper molt important aquesta temporada, eh? A part de... Ha de ser la líder dins, fora de pista, ha d'explicar a les noves jugadores què és ser jugadora de la penya. Crec que haurà de tenir també molta comunicació amb l'estaf tècnic. Serà, sí. Per mi, imprescindible Cotano.
1: Molt d'acord, el Rebe intentava llançar en falla pel rebot ofensiu. Excel·lent de Diarra, molt bé la continuació, la cistella. Ara jugant molt bé, anota Alan Rose Michó.
3: Molt bona assistència de qui parlàvem precisament, de Cotano, que ha simulat el triple però ha acabat fent una passada.
1: La resposta, intenta córrer moltíssim. Sembla que València, a vegades molt precipitat, això porta errades com aquesta a Filor, a llançament que no toca ni cèrcol. Michó corre i molt bé, treu la falta. Es desespera la Bronqui perquè és la quarta falta d'equip i tercera, important aquesta. Tercera falta d'equip, per tant seran tirs lliures per Ros Michó. També hi ha canvis a València.
3: Marxa Broncano, veurem si la penya és capaç d'empatar aquest partit amb aquests dos tirs lliures i el partit es posa encara més igualat, mai més ben dit. Anota el primer Michó des de la línia de tir lliure, penya 26, València 27. I anotarà el segon, partit empatat al minut 3 i mig del segon quart a 27 punts. Tindrà l'oportunitat de continuar avançant-se el marcador al València. Amèlia Alonso busca la porta enrere, ha rebut i quina assistència ha estat a punt de donar. Ha fallat però Camara sota cistella. Quina jugadora, quin tros de jugadora Amèlia Alonso. Hem parlat molt d'ella, però no em cansaria mai de parlar d'ella. Jugadora que també va tenir minuts l'altre dia en el primer partit a Lliga Femenina Endesa amb el primer equip del València, que és el vigent campió de tot, vigent campió de Lliga, vigent campió de Copa, de Supercopa, i va tenir minuts Amèlia Alonso. Ara la penya ha aconseguit un 2-1. Hauran d'entrar a assecar el terra, la pista, el parquet de l'Olímpic, i Pintó avança la penya al marcador. Joventut 29, València 27. Increïble 2-1 de la jugadora que llueix el dorsal 10 de la penya, jugadora nascuda a Moçambic, de 26 anys, Xanaia Pintó, que va ser, com hem comentat abans, l'MVP de la Lliga Catalana, 21 punts a la final. Ha notat aquest tir lliure a Pinto, que ara tindrà uns minuts de descans a la banqueta. Fabián Tellez ha decidit substituir-la i tindrà la pilota a València. Amèlia Alonso amb la pilota, a punt de perdre-la, però ara Camara sota cistella i ha fet passes. Ha fet passes, es queixa el tècnic del conjunt valencià. A mi m'ho han semblat, la veritat. I els àrbitres ho han tingut bastant clar. Serà ara Júlia Rueda qui puja la pilota. Oportunitat encara d'ampliar aquesta diferència que ara té la penya al marcador. La penya ha d'aprofitar aquests bons minuts per intentar, com dèiem, ampliar aquesta distància. Perd ara, però, la pilota. Torna a recuperar la Júlia Rueda, que marxa sola al contraatac amb l'esquerra cistella. Bàsquet fàcil que provoca el temps mort de l'entrenador del València, de Joan Llull. Joventut 32, València 27. Màxima diferència al marcador, amb avantatge pel conjunt verd i negre de 5 puntets. Temps mort. La penya ha de continuar per aquest camí. M'ha agradat molt l'actitud de Júlia Rueda de perdo una pilota, me la roba el València, però jo vaig a tornar a recuperar-la i així ho ha fet. Ha pogut marxar sola al contraatac després de recuperar aquesta pilota per anotar una cistella molt fàcil, finalitzant per l'esquerra, totalment sola. I el València veurem ara com surt després d'aquest temps mort. Queden encara 5 minuts i 20 segons d'aquest segon període. Aviam si la penya és capaç de marxar guanyant el descans. De moment ho fa de 5. Veiem ara aquí el nostre davant, Amèlia Alonso, parlant amb Joan Llull, que li dona instruccions. Broncano torna a sortir a pista, Broncano parlant amb les seves companyes, liderant aquest equip. Abans parlàvem de líders de la penya, doncs Broncano haurà de ser la líder d'aquest filial del València, perquè encara que tingui 22 anys només, és de les veteranes de l'equip. I és una jugadora que, també ho hem dit a la prèvia, molt alegre i que sempre, sempre, sempre està contenta. Albert, ja et tenim de tornada. La penya guanya de 5, ha provocat això un nou temps mort.
1: Showtime!
3: Show, show, show, Júlia Rueda. És el que dèiem, pujar la intensitat i pressionar. Aviam si ho fa ara la penya en aquesta primera jugada del València.
1: Doncs déu-n'hi-do. Et despistes un segon per Palleges i t'ho perdes. 32-27, recupera més la bola la penya. Compte que es pot posar 7 punts amunt. Falla el rebot de Trauali, que també lluita.
3: On anava Amèlia Alonso?
1: Mare meva, Amèlia Alonso a buscar bolets. Ara que ve la temporada, anota finalment Ros Michó. Això significa que la penya guanya de 7. A 5 per arribar al descans. Joventut 34, València 27.
3: I bon rebot d'Alonso.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
1: Doncs Alonso, que ha agafat un bon rebot.
3: Sí, però s'ha ficat entre tres. Són aquestes coses que encara es nota que és joveneta. Jo l'admiro, però veurem aviam com respon d'aquesta pèrdua de pilota. Traurà ara ella de banda.
1: Alonso, 34-27, mare meva, quin parcial. El Joventut que mica en mica va recuperant sensacions. Ara nota Reinal, la penetració, jugades individuals. Talent pur. I per tant es torna a posar 5. A més, l'afició de l'Olímpic m'ha agradat perquè està endollada,
3: Sí, està endollada. El triple de Cotano ha despertat una mica l'Olímpic, i a mi una de les coses que més m'agrada d'aquest club, i que també ho veiem en diferents, és veure el planter, és veure les jugadores. Les tenim aquí a la nostra esquerra, jugadores de categoria mini, animant, sentim les seves veus de nena petita, veus agudetes animant el seu equip. Jo crec que les jugadores, quan ho senten, això et motiva, i és una de les coses que m'agrada, veure les més petites veient les seves referents.
1: Molt d'acord. Aquest any per això tindran feina, per familiaritzar-se amb les jugadores, perquè plantilla nova. I això també és feina del club. Amb aquests petits detalls,
3: oh, i tant,
1: està l'equiparació i la igualtat, més que molts cops amb el fet de jugar a una pista o una altra.
3: Totalment.
1: I un d'aquests petits detalls és també el fet que no hi hagi videomarcador en dies com avui. En fi, bona cistella ara de l'Anna Ros Michó, que està fent un clínic. 13 punts per ella. 36-31, pressió tota la pista. I ara et diria 2 més 1 d'Emma Trawali. Et diria, Laura, que la penya s'està agradant, que la penya, amb el triple de Rede Cotano, ha obert la caixa de Pandora, la caixa dels trons, i és allò, està recuperant sensacions i s'està agradant, com es diu en aquests casos.
3: Sí, Michó molt forta, molt convincent de cara a cistella. M'està transmetent molta confiança aquesta jugadora, que ja, com bé has dit, 13 punts en aquest quart i mig, una mica més llarg que portem de partit. M'està agradant molt, molt Michó.
1: 39-31, ha anotat l'addicional. Michó continua fent un partidàs, està amb 14 punts, ataca ara Noem Broncano, buscant el primer triple. Tauler, falla Irene Broncano. El rebot ofensiu, també hi ha una errada. Torna a tercera opció, desesperat Fabián Tellez, que obre les mans. Avui Tellez va all black, polo negre i pantaló negre. I clar, obre les mans perquè no pot ser que la penya faci un equip físic amb tres jugadores com són Rose, com són Mayele i com són Diarra i Trawali. Quatre jugadores interiors de pista i t'agafin tres opcions consecutives.
3: Sí, sembla ser que ha pres mal ara Diarra. Es queixa, crec que, d'una topada a la cara. Ara ho veurem, s'ha parat el partit. entre un dels assistents de la penya.
1: Sí, també el metge, l'Albert Pérez, té feina amb Marina Asensio. Parlarem després de la recuperació de Marina Asensio.
3: Tornarà?
1: Sí, tornarà, i de moment no. Diarra que marxa la banqueta, eh? L'agafen entre l'Albert.
3: Potser s'ha marejat ara.
1: Una altra jugadora. Veurem si és un problema de recolzar el peu o no. Entra també Teder. Entra a Cullo, la holandesa. I, per tant, marxa on també pot aprofitar per marxar Diarra a donar un cop d'ull és a Badagrés, perquè ja saps que a Badagrés ho tens tot. Si necessites mobles de cuina, sanitaris o parquet, visita Badagrés, perquè a Badagrés ho tenen tot per arreglar la teva llar. Entrant a badagrés.com o trucant al 93-395-0311. Recorda, Laura, Badagrés.
2: Badagrés. Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
1: Llàstima que quan sortim d'aquí serà molt tard i estarà tancat Badagrés, perquè és un d'aquests llocs per perdre-t'hi, per fer una ullada. Atacant València, ha agafat el rebot ofensiu Broncano. Bola fora, queden 4 segons, 39-31, 3 minuts per acabar. El segon quart falla la desesperada. Molt bona defensa de la penya, que està asfixiant, ofegant l'ofensiva taronja. Demanar a Fabián Téllez que corri.
3: Està molt lluny, Che, amb aquest últim llançament de 3, però abans havia protagonitzat una acció individual que ha fallat el tir de mitja distància.
1: De highlight, eh?
3: Però de highlight, eh? Superant la seva defensora amb un doble canvi de mà per davant molt, molt ràpid. Però no està trobant l'encert ara el València, i això fa que estigui perdent de 8. La penya ha d'aprofitar aquest moment per ampliar aquesta distància en el marcador i marxar al descans amb encara millors sensacions. Però m'ha agradat, la penya aquest segon quart.
1: Ens està agradant Maculo, que suma 40-31. Una Ros Michó inspiradíssima. Perquè et facis la idea, tu que em preguntaves abans de venir, quan estàvem aquí. A veure, Albert, qui és la bona? A qui paguen per jugar-se l'últim tir? Doncs aquesta és Ros Michó, la jugadora per la qual han apostat, la nord-americana de 23 anys, procedent de la segona francesa. Hi ha molt talent a la segona lliga francesa. És un dels mercats que més treballa el joventut. Ara 41-31, la penya guanya de 10, falla el triple València. Teder diu que ràpid, que vol creuar la pista. 2 minuts i mig per arribar al descans. El partit que està agafant molt de ritme, tal i com li agrada a la coach Laura Colell. El tir de 3 i el triple de Mayele. Anota el triple la penya, és el segon triple del partit, és un triple. Subaru!
6: Subaru Eco Híbrid. Més Subaru que mai.
7: Subaru.
1: Atenció, perquè va Rueda, falla el triple, mare meva. El Subaru que ha arrencat, i de quina forma. Perquè 44-31, no demana temps mort València.
3: N'acabava de demanar fa uns minuts.
1: 40, però clar, a vegades aquestes coses, és llei de Murphy, no? Demanes temps mort perquè no passi això i et passa dues vegades. 44-31. Ros Michó espectacular. Ara creua la... es peta la pressió tota la pista, parlant malament amb dues passades, una cosa que fa molta ràbia als entrenadors. Ara treu la falta Bronqui. La penetració a Culo. Broncano, que havia estudiat a Maristes. Projecte d'infermera. També va marxar molt aviat de casa seva. És allò d'estudiar a distància, eh?
3: Sí, jugadora formada a Sant Adrià, després marxa a Buet, no? El primer any de sènior, després fa Barça-Lima i després ja marxa al que era el Paterna. I em sembla, si no m'equivoco, és la tercera temporada de Broncano.
1: Sí.
3: Sí, és la tercera temporada al filial del València. Jugadora que ja ha debutat, amb el primer equip.
1: Sí, sí. Molta experiència, nota Bronqui, 44-32, ja timeout, ara mateix, aquí a pista, 2 minuts per arribar al final del segon quart. Parlant de Marina Asensio, i Laura, Marina Asensio, jugadora que ha arribat lesionada als Estats Units, es va rebentar els creuats allà la temporada passada, quan jugava a Utah, a les muntanyes de Salt Lake. Molt bona zona per esquiar, per cert, si t'agrada l'esquí. No he tingut la sort d'anar-hi, però... molt bona zona,
3: diuen.
1: I per fer trekking, si vas a l'estiu. I Marina Asensio, que va arribar aquí graduada, i que s'espera que sigui el fitxatge, allò, fitxatge d'hivern. De tu quan et diuen, no, fitxem a l'hivern una jugadora al gener, doncs aquesta, a priori ha de ser Marina Asensio, és la jugadora que t'ha de donar el tir exterior de fora, que et falta, i és una jugadora que està fent d'augment, Laura, tecnificació cada matí, està...
3: Ah, sí?
1: Sí, amb el Xavi Duatis, amb el tècnic assistent.

0: i veure com pot aportar en aquest nou projecte de la penya.
1: Doncs veurem. També veurem a Paula Saràbia, que ara de moment traurà de fons perquè rebi Teder. 44-33. Recapitulem, 2 minuts per arribar al descans d'aquest partit, que la penya ha capgirat com un mitjó. Parcial de 30-14, 30 punts en aquest segon període. Postejant Pinto. Pinto per Saràbia, que ens ha mirat. Saràbia, que llences a la cantonada, falla. Saràbia a la cantonada, des d'aquesta posició a la roda, havia enviat un triple al canto, com es diuen aquests casos. I ha mirat allò, s'ha posat la mà a la boca com dient, quina vergonya, espero que no hagi vist ningú.
0: Se li escapa la pilota ara de les mans a Meli Alonso, el València ara incòmode.
1: Ara vol córrer la penya, excel·lent, Laura.
0: És això el que ha de fer la penya, bones defenses, incomodar el València, després córrer, donar aquest passe, primer passe curt i passe llarg del contraatac per trobar basquets fàcils.
1: 46-33.
0: Increïble, sí, sí. Està doblant la puntuació de l'anotació, perdona, del primer quart. Només havia aconseguit anotar 14 punts al primer període. Ho intentarà ara Broncano de 3 i sí.
1: No, del triple Bronqui, dedicatòria especial. Son pare, que es pica les mans contra el seient de davant, com dient, i ara, ara, anota el triple, 46-36. Doncs aquests rampells anotadors a Bronqui, que està amb 8 punts, primer triple parella, fan que continuï amb vida. De fet, el conjunt verdinera, quan hi ha temps mort, aquí a Olímpic, nosaltres marxem cap a Badagrés. I surten també, com deies, els equips de la base. M'agrada l'equip femení. I, Laura, és que si una cosa va passar la temporada passada, per la qual la penya, com molt bé deies, un club històric, pot treure pit, i en aquest cas és una veritat, és que la part femenina del club va guanyar més títols, va estar millor que la masculina. Això també és important destacar-ho. Ho dic per posar en valor el creixement del planter femení, sí, del Joventut.
0: Sí, ho veiem ara. Aquestes nenes que acabem de veure jugar aquí juguen a cistella petita, fan o cinquè o sisè de primària, i les veu jugar amb un ritme, una mecànica de tir.
1: Fitxa-les pel Roser.
0: No, home, no. Marxen del Roser aquí, marxen en tot cas.
1: Això és el peix més gran, que es menja el menys gran. Posa la bola a Teder, en joc. 46-36, atacant ja el Joventut. Paula Saràbia, teva meva, Pinto, Saràbia. Jugant per fora la penya, circulació exterior. Ara mateix bola cantonada per Rebe, Rebe dintre, Pinto. Ai, aquesta passada interior, aquí ha fet com de taco, com es diu en aquests casos al poste.
0: Sí, bona defensa del València per impedir que la penya encara noti abans del descans. Han rotat, han canviat els blocs directes, han tingut molt bona comunicació també amb les ajudes defensives i això ha provocat una pèrdua de la penya.
1: El contraatac i la cistella, excel·lent a la Paula Saràbia, es dedica mútuament passada i assistència. Maculo recupera i anota Teder. Molt intensa aquesta jugadora, vam dir a la Lliga Catalana que seria una de les sorpreses agradables. I de moment ho està confirmant perquè té moltíssima intensitat. 20 segons, 50-36, quin segon quart. Quina bacanal, quina borratxera de punts.
0: Havia perdut la pilota pujant la Júlia Niebla, jugadora del 2011 del València. I la penya és això el que ha de fer, apretar-lo contra un, ficar aquestes mans a pista ofensiva i poder marxar, com hem dit abans, com havia fet Júlia Rueda, doncs ara ha fet. I la penya guanya de 14.
1: Mare meva.
0: 10 segons.
1: 36 punts porta. Sembla això la WNBA. Déu-n'hi-do també amb plens play-off, per cert, tenim Atlanta Dream contra New York Liberty, Valkyries contra Aces, i abans però queden 8 segons per acabar el segon quart, atacant València, se la menjarà València, Broncano, boles a Bronqui perd la bola, està cansada Bronqui, normal, perquè les rookies diuen, quan s'acaba el temps, pilotes a la veterana i fes alguna cosa, allò, inventa.
0: Quedarà un segon i mig. Voldria destacar d'aquests 36 punts en aquest període de la penya, que només amb dos triples,
1: Dos
0: que
1: triples.
0: Podries pensar, vale, ha anotat 6 triples. No, serien masses en un període, però 3, 4... I només amb dos,
1: Dos de 11. Traurà pista ofensiva perquè hi ha hagut peus. 1.5. A veure què fa València Bàsquet. Un segon i 5 dècimes. Ara sí, una liup. Intenta la bola. Ui, a punt de sortir la liup. Aquí que intentaven culminar. Alonso acaba el segon quart. Immillorable.

0: Segon període per la penya, que ha asfixiat, ha ofegat Laura a València amb aquest 50-35.
1: Sí, s'han començat a sentir còmodes jugadores com Michó, 13 punts, jugadores com Pinto, 7 punts, jugadores com Aculo, 11 punts, i a nivell col·lectiu, doncs això, no? Han entrat els triples, la penya ha apretat i ha corregut molt bé el contraatac, ja et dic, molt mèrit, ha anotat 36 punts, davant un València que ha afluixat, no?, el ritme del primer quart, i per mi s'està veient aquesta joventut. Quan parlo de joventut, parlo de jugadores amb menys de 16 anys, 17 anys, doncs sí, aquestes sí. Pèrdues a l'hora de pujar la pilota com a base davant d'una tia molt més veterana que tu, i crec que la penya ha d'aprofitar aquestes debilitats, per dir-li d'alguna manera, entre cometes, i si fa una segona meitat com aquest segon període, la penya s'emportarà aquest primer partit. Compte que el València pot tornar a aparèixer al partit, eh?
0: Compte, molt bé, perquè això que dius, perquè el València és un equip molt jove i, per tant, té rampells anotadors que poden complicar les coses. Tot i això, de moment, però, bones notícies, perquè el Joventut guanya de 14-50-36. Nosaltres fem una petita pausa. Us deixem el més destacat de l'actualitat pel Nuny amb el Martí Villegas. I tornem a la segona part. Aquí és l'Olímpic amb més i millor. Fins ara.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
3: Notícies Badalona.
4: Bona nit. Aprofitem la mitja part d'aquest partit per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. El Pont del Petroli ja té plataforma final. Aquest dimecres s'ha col·locat i durant tot el dia els operaris han fet tasques per soldar-la a l'estructura. Una grua de grans dimensions l'ha traslladada fins a les pilones que la subjectaran al seu lloc definitiu i s'ha començat a soldar la unió de les dues estructures. La nova plataforma té un diàmetre exterior de 13 metres i s'haurà de reforçar amb formigó. En 3 setmanes els treballs estructurals estaran finalitzats i començarà la fase final de rehabilitació per recuperar aquesta icona de la ciutat. David Aguilar és enginyer civil de la Direcció de Serveis d'Espais Públics de l'AMB.
5: Que ara l'hem de reforçar amb el seu corresponent armat i formigonar-la. Aquestes tasques de formigonat duraran un parell, 3 de setmanes, perquè és una tasca complicada. Col·locarem aquí en el passeig la bomba i a través de canonades portarem el formigó al final del pantalà. El formigó ha de ser un formigó que encara estem estudiant la fórmula, perquè per distància i la resistència que ha de tenir poden arribar a fraguar-nos al mig de la canonada.
4: D'aquí a 2 o 3 setmanes, com dèiem, haurà acabat la rehabilitació estructural del Pont del Petroli i començarà la fase final. S'haurà de posar el terra de fusta, les baranes i l'enllumenat, uns elements que ja s'estan fabricant. Des de l'Ajuntament esperen que les pluges no facin endarrerir el final de les obres. L'Associació per la Promoció del Transport Públic lamenta la situació que s'ha viscut a Rodalies aquest matí després que els maquinistes hagin aturat el servei per motius de seguretat. Des de la PTP veuen inacceptable que mesos després de l'accident de Gelida la circulació de trens es torni a veure afectada per un episodi de fortes pluges. Creuen que des d'aleshores s'ha fet molta feina, però que encara en falta més per aconseguir que les infraestructures siguin resilients al canvi climàtic. Escoltem Carles García, president de la PTP.
6: No pot ser que mesos després de l'accident de Gelida tornem a tenir el mateix problema. Encara falta molta més feina per tal de garantir, doncs, que realment aquests episodis no es repeteixin. Necessitem infraestructures més resilients al canvi climàtic. Aquestes situacions que hem viscut aquests dies és molt probable que es vagin repetint durant els propers mesos, durant els propers anys.
4: La PTP defensa que la infraestructura ferroviària ha de poder respondre davant d'aquestes situacions. En aquesta línia demana que es reforcin els talussos, estalin arbres i s'asseguin els terraplens. També que es facin tasques vinculades a millorar la senyalització i el subministrament elèctric. I encara sobre aquest últim episodi de pluges, després de la crescuda del riu pel temporal, l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, ha demanat a Adif que revisi el pont de les vies del tren que passa per sobre del riu Besòs. A través d'una carta, l'alcaldessa insta a avaluar la infraestructura per millorar la seva resistència, perquè actualment no és prou segur. La riuada de diumenge, a banda de provocar l'acumulació de restes vegetals, podria haver malmès la línia d'alta tensió. Tot i que fa uns mesos Sant Adrià ja va presentar un projecte per revisar el pont, Adif no ha respost a les propostes. Els paradistes dels mercats municipals proposen canvis en el model de gestió per garantir-ne la seva continuïtat. El seu president, Juan Carlos de Miguel, aposta per fórmules com concessions més curtes o parades en règim de lloguer per facilitar el dia a dia dels comerciants. Així ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360. De Miguel també ha avançat que el projecte de reforma del mercat de Llefià no estaria enllestit durant aquest mandat. La normativa oficial de l'Ajuntament de Badalona estableix que les concessions s'adjudiquen per un termini de 25 anys. Segons Juan Carlos de Miguel, el sector es troba en una situació complicada, marcada per l'edat avançada dels paradistes, la manca de relleu generacional, la durada de les concessions i el seu cost. El seu parer actualment no és un negoci rendible i assegura que el futur dels mercats penja d'un fil. Per això planteja buscar alternatives com ara concessions de 5 anys o el lloguer de les parades, un model que ja s'aplica en altres municipis catalans. Escoltem.
7: No solo los mercados, sino el comercio en general, que no hay relevo generacional, entonces no nos es rentable. Les hemos propuesto al ayuntamiento adecuar una fórmula para que podamos seguir hacer concesiones a 5 años o incluso hacer paradas en alquiler, que en algunos sitios de Barcelona se están haciendo y en algunos municipios de Cataluña. Yo, que soy también miembro de la Junta de Mercados de Cataluña, en algunos municipios está funcionando.
4: Les obres de remodelació integral del Mercat Mainon seran les primeres dels 3 mercats municipals en licitar-se. Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Badalona ja han revisat i aprovat el projecte executiu encarregat a Engestur, que es podria licitar abans que finalitzi l'any. Així ho ha explicat en una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Cristina Güera.
8: La licitació, doncs, intentarem també que sigui el més aviat possible, però sí que la primera que anirà, perquè ja s'ha revisat per part dels serveis tècnics, és el projecte de Mainon, i el primer que licitarem serà Mainon, i posteriorment doncs farem el de Llefià. En els propers 2 anys hi haurà un gran canvi en aquests mercats i que serà molt significatiu, tant per als paradistes com per al que comporta en l'entorn.
4: En aquesta mateixa entrevista, Güera també ha explicat que l'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la Plana, un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila, una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet els darrers anys.
8: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any, l'any que ve doncs, ja tornarà evidentment a plaça la Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn, és una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums doncs el divendres, i ja el dissabte doncs serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
4: Agüera també ha avançat que enguany els carrers de Badalona s'il·luminaran un 20% més que en l'anterior campanya de Nadal. D'altra banda, ja amb l'objectiu d'incentivar el comerç local, la regidora de promoció econòmica ha anunciat la data de la nova edició dels Badabons, que s'iniciaran el 26 d'octubre. Això és tot. Us deixem amb la segona part del partit de la penya, que acaba de passar una molt bona nit.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
9: Ningú t'informa com nosaltres.
10: Temperatura a Badalona...
11: 20 graus.
12: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
13: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
12: Més clar, més ràpid, més Badalona.
13: bdncom.cat.
12: Badalona passa aquí.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: Vine a Driving i canvia't el cotxe.
2: Tria entre més de 600 vehicles nous, d'ocasió i quilòmetre zero amb entrega immediata a preus increïbles.
1: Si necessites revisar o reparar el teu cotxe, vine al nostre taller oficial del carrer Jaume Ribó 55 de Badalona.
2: Trobaràs els nostres concessionaris oficials Citroën, Opel, DS Automobiles, Subaru i Grup Piaggio.
1: El polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
2: Visita'ns a driving.com.
3: Torna Filmets.
4: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
3: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
5: Filmets Badalona Film Festival.
4: Totes les emocions.
6: Aquest mes d'octubre, el Cicle Gaudí ens presenta Balandrau, vent salvatge. Un grup d'amics es disposen a fer el cim de Balandrau. El sol i el bon temps acompanyen el grup durant l'ascensió fins que, en qüestió de segons, tot canvia de forma inesperada.
7: Balandrau, el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgo.
8: Badalona 94.4.
9: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
10: Et caduca el carnet de conduir?
11: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
10: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
11: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
10: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
11: Al costat de Pompeu Fabra.
12: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.

0: I tornem a l'Olímpic, temps de descans. Aquí a Badalona, 50-36, la penya que està capgirant el marcador i de quina forma. I ha estat un canvi tan bèstia al segon quart. Laura, que m'he trobat ara aquí, anant al lavabo, a un company d'equip que havia tret el cap a principis del segon quart. I em diu, què, com van? Encara van perdent de 7. Dic, però què dius? Tomàquets, si guanyen de 14. Com? De 14? El femení guanya de 14? Dic, sí, està guanyant de 14. Ha estat un canvi, vamos, a 180 graus, brutal, el que hem vist al segon quart.
1: Sí, ha capgirat totalment el partit i ho ha fet a base de defensar, d'apretar l'1 contra 1, de pressionar i d'aconseguir bàsquets sota cistella gairebé soles. I remarco, amb només dos triples,
0: sí, sí.
1: La València, de fet, n'ha notat 3, és a dir, ha estat més encertat de la línia de 3 el València, el rival, però un València que bé, ha notat 19 punts al primer quart i 17 al segon, però la diferència és tant que el Joventut només n'havia notat 14 al primer quart i 36, no sé si jo si tornarem a veure 36 punts en un període, almenys en el partit d'avui. Això, veurem, ara és molt important aquests primers minuts després del tercer quart, queden poc més de 2 minuts perquè comenci, veurem la penya com surt, si relaxada o amb ganes de voler ampliar aquesta diferència al marcador.
0: Hòstia, 36 punts, eh?
1: Són molts. Són els que porta el València en els dos quarts.
0: Sí, sí, és veritat. Tu, com a bona friqui de les estadístiques girades, que sé que t'agrada, 36 punts. I això que dius que falten triples, 2 de 11 només la penya. I, de fet, Laura, aprofito per treure un tema també important, que és que la penya li falta aquest perfil de tiradora, segurament, que era Jan Onoto, era nord-americana, l'ex Encino, que havia fitxat a l'estiu, però va haver-hi un problema amb el transfer, un problema amb
1: el... Amb el passaport ugandès,
0: sí, no? Amb el passaport. No van aconseguir tenir el Cotonou i va ser la mateixa jugadora i el representant que van dir al club, escolteu, nosaltres volem estar aquí, però també entenem que vosaltres, el club, heu de buscar una jugadora. Per tant, si us sembla, ho deixem estar, perquè és un procés que es veu que es demoraria moltes setmanes i inclús mesos.
1: Mm-hmm.
0: I per tant va ser com, busqueu un relleu, la Janon no hi podrà ser i ens busquem la vida. Per tant, crec que això parla bé també en aquest cas, perquè sempre hi ha com aquests tripijocs, no? Com de buscar... no, sí, la setmana que ve hi serà. No, escolti, que han passat un mes i mig i encara no té el Cotonou. Ah, no, vale, és veritat. Doncs aquí va estar bé la Repre, llavors es va fitxar Mayele, la jugadora francesa, un perfil que no té res a veure, però que té
1: un
0: només...
1: Un triple avui, 3
0: 20
1: punts.
0: Anys. Sí, sí, 20 anys, però és que té un físic privilegiat i ho parlàvem a la Lliga Catalana. A mi em va sorprendre moltíssim, cap a bé. O sigui, una de les jugadores també que, clar, el que comentàvem, com que són tants melons per obrir en aquest equip i en aquesta Lliga, doncs al final, clar, t'emportes això, sorpreses molt agradables.
1: Sí, potser sí que la penya trobarà a faltar aquest encert de triple, com bé comentaves, així tot avui ho està camuflant una mica, no? Perquè ha notat 17 cistelles de tirs de 2, tenim jugadores com a Kulu, 11 punts, 4 de 4 de tirs de 2, Michó amb 13 punts i cap triple aquestes jugadores, llavors de moment avui no l'està trobant a faltar. Ara bé, el València també només ha notat 3 triples, quan et trobis un rival que te n'anoti més de 8, sí, potser pateixes tu, no? De moment el València està portant el partit a 36 punts i tu a 50, avui no tens problema, veurem si ho troba a faltar davant un altre rival o en aquesta segona part, que tot pot passar en un partit de bàsquet, ja ho sabem.
0: Doncs tot pot passar, esperem que no sigui la remuntada valencianista. De moment, aquí a Badalona comença ara mateix el tercer quart. Joventut 50, València 36.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
0: I havia encetat el període amb un llançament de 2 fallat de Xanaia Pinto, 7 punts. Ara llançament de 3 a la rúquia València, falla Quiniebla. I el rebot és verd i negre, la penya que ha sortit amb Teder, amb Xanaia, amb Trawali, que és qui rep, amb Michó i també amb Júlia Rueda. Per tant, dues bases, un cap més control, Rueda i Teder, si és que es pot dir bases, perquè són més combos que una altra cosa. Aquí les dues jugadores. Ha fallat, per tant, primer minut de joc del tercer quart. Ataca Niebla, novament.
1: 16 rebots en total la penya i 23 al València, eh?
0: Sí, sí. Ara que estic aquí, el 2 més 1 de Niebla li ha fet aquí el que ha volgut a Teder. L'ha trencat, no et pot trencar així. Un 1 per 1, ara Teder fa la mítica de mirar cap a l'altra banda, es queda senyalant a l'altra jugadora, ara se'n va, mira a terra.
1: Joan Llull...
0: Això ho han fet tots, eh? Quan sí, talant...
1: sí. Joan Llull, entrenador del filial del València, que continua apostant per aquesta jove, superjove jugadora, Júlia Niebla, tot i que hagi perdut pilotes i tal, veiem que és, té un talent individual per superar l'1 contra 1, com acabem de veure ara, increïble.
0: Teder, no look, el pas s'ha de la cantonada, falla el triple Xanà, ja, rebot ofensiu de Trauali.
1: Bon rebot.
0: Sí, ara Teder novament intenta el triple, queda sola! I anota el triple Teder. És el tercer triple de la penya, el primer de la jugadora Estònia. És un triple de la penya, és un triple Suaru.
4: El polígon de les guixeres o a driving.com. Subaru.
0: Ara la resposta, intercanvi de cistelles a l'Olímpic de València Bàsquet, i ataca el Joventut. Teder per Rueda. Michó, a veure, jugant sistema Teder, rep frontal novament, havia clavat un triple, ara ha fallat el rebot ofensiu de Michó, excel·lent, poderosa, poderosíssima, Ros Michó.
1: Molt bon rebot.
0: Aquí ha tingut allò que es diu aura, eh? Ha agafat el rebot.
1: S'ha fet gran.
0: Sí, les defensores se l'han quedat mirant com dient, mare meva, quina força de naturalesa.
1: 15 punts ja, eh? De...
0: Imagina't.
1: Les 54 de la penya.
0: Passa una mica com el cas del masculí amb l'Apro, dies com ahir que dius, ostres, l'Apro no ha fet res, no? Mires, pum, 13 punts. Ah, vale, ah, doncs sí, ha notat 13 punts.
1: Va fent, mira, ara donarà descans Fabián Tellez. Va fent. M'està agradant molt a prop de cistella, la pintura m'està agradant molt, ho he dit abans, molt convincent, sense dubtar, s'aixeca forta i no està fallant.
0: Teder, recupera la bola, Teder. Teder, ui, quin maló ara li ha passat Teder, un 2 contra 1 a... Mabulo, mare meva, veus, aquí, aquí, Laura, perdona, és on es nota la diferència. Seré pesat, amb això, però... Entre Lliga 1 i Challenge, eh?
1: Amb aquest 2 contra 1 que no l'aprofites, no? Anava a dir, és molt important, eh? La penya aquestes superioritats les ha de castigar, les ha d'aprofitar i has de notar en un 2 contra 1 tan senzill com el que acabem de veure ara. Tornarà Broncano a la pista. Marxa Julián Niebla.
0: Doncs, com deies, importància per Niebla, molts minuts, porta les meves bambes, de fet, la Sabrina 2, amb aquest color blau.
1: O tu portes les seves.
0: O jo les... No sé.
1: No, per mi potser.
0: Molt còmodes, per cert, cantonada, atacant València, 55-41, més 14 per la penya, primers dos minuts i mig del tercer quart, bona defensa ara, mira fins on està defensant la penya, que porta la jugadora de València pràcticament al mig de la pista. Falla el triple, rebot de Trauali. Va, volem veure també Trauali, Laura. Ha d'aparèixer una mica més.
1: Amb el rebot ja està fent bona feina, però sí, l'hem de veure més contundent de cara a cistella. Ha agafat 3 rebots ja. En canvi, només ha sumat 3 punts. Un tir lliure i una cistella de 2. Un 2 més 1 ha estat, el de Trauali? Me'n recordo ara.
0: Un 2 més 1, correcte, sí. Està amb un 1 de 5 en tirs de camp. Teder. Rueda per parelles. Molt bé, paciència. Excel·lent, Trauali. Falla. S'havia endut un tap aquí de Flor.
1: Molt bona passada a la continuació del bloqueig directe, però li ha saltat l'ajuda i molt bona assistència. Mare meva, quin contraatac.
0: Com s'agrada, Teder.
1: Quin contraatac de la penya.
0: Això, Laura, és confiança, perquè Teder porta en les 3 últimes jugades...
1: Passades,
0: sí, per l'esquena.
1: No look, a punt... Mira, cam
0: no
1: enrere, ara.
0: No look, la remanguille. Ara, cam enrere, que força Júlia Rueda. Està volant la penya.
1: M'encanten aquests contraatacs amb aquest showtime,
0: molt.
1: Podríem dir.
0: Showtime, ara m'has agradat amb aquest concepte, Teder. Et deia a la prèvia que Teder apunta a ser una de les revelacions, perquè és allò, no ha arribat com a primera espasa, la que havia de ser la base... Per excel·lència, però s'adaptarà. I de quina forma? Ara cistella la penya. Recupera Trauali, mare meva. Quina pressió al Joventut. Rueda, que li diu...
1: Li regala el bàsquet.
0: Tu. Ara mateix a Diarra està volant la penya, que guanya. Ara mateix, atenció, de 20. De 20. Quina tova li estan dosant. 61-41 per al partit València. Jo crec que estem veient non-stop, pam-pam, desgast, anotes, vinga, pressa tota la pista. Aquestes cansades, canvi, és una constant. Laura volia això, Fabián Téllez, amb el Jordi Montoliu, també amb... A l'hora de confeccionar aquesta plantilla van dir, voleu una plantilla llarga que desgasti les rivals, que hagin d'acabar traient la llengua. I no, és que està sent així.
1: No em cansaré de dir-ho, la penya, la diferència al marcador l'està aconseguint gràcies a aquestes pilotes robades i contraatacs soles. Els últims 6 o 8 punts de la penya han estat completament soles, no han estat a través de sistemes llargs, de bloquejos, d'indirectes, de staggers. No. Ha estat robar la pilota, córrer, i m'està agradant molt, sincerament, estan, ho veiem amb les cares de les jugadores del València, cares llargues, cares sèries, perquè el València, la penya, perdona, sembla que les estava vacilant una mica i tot, vull dir, passant-se la pilota sota cistella, no la fiquis tu, te la deixo, te la regalo, ara l'anoto jo, vale. 20 punts de diferència, molt xulo aquest joc de la penya d'apretar. Veurem ara si, per exemple, després d'aquest temps mort fa alguna pressió i continua apretant a tota pista.
0: Jo crec que sí, perquè el que no vol Fabián Téllez és que l'equip es relaxi, és una de les consignes, va passar l'any passat i mira, presó tota la pista, Anna meva, Rueda, Diarra, Trawali...
1: I comentàvem abans, Teller, de moment és la jugadora millor valorada ara del partit, sí, té 13 punts de valoració, només 5 punts, però increïble, les assistències, els rebots, les pilotes robades, bon partit de Teller.
0: Bon partit de Teller en aquest debut a la cantonada, mare meva, per la bola, València, que està completament grogui, continua broncant a pista, que està jugant. Doncs pràcticament tot està en 14 minuts. I ataca ja Júlia Rueda. I aquí és a Lima Horta, on sí, va guanyar, per ser Lima Horta, a domicili la pista Esparc Gran Canària, en el seu debut. Lula Roig, espectacular.
1: Ramon Raigada al capdavant, també vaig poder entrevistar l'entrenador del Lima Horta, un entrenador molt interessant, que abans parlàvem d'atacar l'1 contra 1, de generar partida aquí, i quan vaig poder conversar amb ell, m'encanta perquè defensa aquest joc, no? Defensa el joc per conceptes bàsics, tot a partir de l'1x1, tot a partir de defensar i córrer. Va ser molt interessant la conversa que vaig tenir amb ell perquè em va recordar a bàsics de formació, a l'ABC de formació, i m'agrada molt que...
0: I te'n recordaves ja, eh? De...
1: Sí, i m'agrada molt que es continuï defensant a una lliga com és Lliga Challenge.
0: Ramon Raigada, efectivament, va debutar amb victòria de 14, Lula Roig, ja amb 24 punts, 5 assistències, 5 boles recuperades, la de Saint Joseph, de jugadora de la penya. Ara marxa Rueda a la banqueta, torna Téller, per tant, ja no jugarà amb dos bases, amb dues petites la penya, farà amb una. També està Rebeca Cotano, i de moment, Laura, no hem vist a Hinojosa. Jo crec que si això segueix així tindrà algun minut, i l'Orbeck l'hem vist els primers 4 minuts del cinc inicial.
1: De titular.
0: Sí, sí. Però bé, això ja ho té per ella. Dos puntets. Per l'Orbeck. Partit aturat. Silenci sepulcral.
1: A l'Olímpic.
0: L'Olímpic de Badalona. Quan feia que no hi venies tu, l'Olímpic, ara?
1: Des de la temporada passada amb vosaltres. Recordo que vaig venir al primer partit de Calderón després que marxés Vizcaíno contra l'IDK.
0: És veritat.
1: I no sé si vaig tornar a venir. Memòria no sóc gaire bona, jo, recordant, eh? Potser aquella va ser l'última vegada.
0: Doncs potser sí. Va ser l'última. Però per això estàs aquí, per tornar-hi.
1: Encantada sempre.
0: Els cops que calgui. Clar que sí, ara anota València, 61-43, a quadre del tercer quart. Téller, novament amb el nou look, mare meva, s'està agradant Téller. I m'està agradant que s'agradi, perquè és una jugadora que se li veu que en té confiança, es deixa anar. Que és el que li falta a la penya. Ara posa les mans Téller, comet la falta, però... És una... No és tan bona, perquè és la quarta falta d'equip. Entrarà en bonus, per tant...
1: Qui també m'està agradant a mi és a Culo, eh? No està fallant sota cistella, ja suma 15 punts, els mateixos que Michó. L'estic veient segura de si mateixa i, bé, 15 punts en dos quarts i mig.
0: Melissa Culo, la d'Uganda. I ara ataca València, 6-3-4-3, cantonada, aigua. Aquella cantonada entre el canto i l'aigua... No, s'ha notat cap triple des d'allà. Pilota a terra, llença Téller, se l'acaba emportant la més Murri i ataca la penya, que guanya de 20. Mare meva, quina estrena a casa de l'equip de Fabián Tellez, excel·lent ara. A cul ho deies que t'agradava, doncs mira, una jugada més a prop del cèrcol.
1: Sí, però encara no ha pogut amb ella.
0: És que són molt superiors aquí físicament. Jo crec que aquest equip, tal com està fet, que està fet expressament amb jugadores molt físiques i altes, amb una lliga com és Challenge, pot treure molt partit. Perquè aquí poden castigar molt a la zona.
1: Ho ha de fer.
0: I treure moltes superioritats, com ara deies amb Broncano, que sí que és alta, però...
1: Mira la penya saltant el 2 contra 1, a punt de perdre la pilota al València. Encara que no recuperi la pilota la penya, és el que ha de fer, incomodar el València. I compta amb la capacitat ofensiva de la penya, 65 punts en 25 minuts de partit. No sé a quants arribaran, però si continuen així, a la que li entri algun triplet més i continuïn anotant Michó a culo, mira'l!
0: Mira el triplet, aquí el tens, Laura Corell, el triple que li cau a Mayele. És el quart triple de la penya. És un triple. Subaru!
5: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorrecargable. Subaru.
0: 68-43 més 25. Mare meva, això t'ho diuen fa mitja horeta i no t'ho creus, eh? Tal com havia començat el primer quart.
1: No. M'esperava això, he de dir, no tan exagerat. El que no m'esperava era el del primer quart i la penya. Clar. Aquí ara tindrà un deute pendent, que és l'inici del partit, eh? Ah. Però, com te demanen antiesportiva les jugadores de la penya, volia comentar, segon triple de Mayele, 2-2, de triple.
0: Mira.
1: I
0: 2-2.
1: Quart triple de l'equip local.
0: 4-14. I hi ha una dada que m'agrada destacar sempre, que no vull dir que sigui un reflex el que es veu a pista, i no és el més menys que també, però sí que et pot donar una idea de com ha jugat un equip, que són les assistències. La penya ha repartit 17 assistències. Molta solidaritat, estan amb 3 Tether i també a culo. Ara a punt de recuperar. No, és que amb la bola Tether. Tether votant, mare de quins fonaments Tether. La continuació, llàstima, era molt bona. La falta, que li cau a Cruz, per tant. I aquestes coses, de juniors, no porta ni el nom a la samarreta.
1: Parlaves
0: més d'una.
1: Mira, parlant de juniors, júnior de primer any, tornarà a entrar a la pista l'Orbeck per donar descans a culo. Parlaves de les assistències, el València, en canvi, només 8 assistències.
0: Sí, sí.
1: Com m'agrada veure pista ara, Amelia Alonso, Emma Lorbeck, o sigui, és increïble.
0: Ja, molt potencial. En aquest planter verd i negre, Rebe Cotano, de moment avui Rebe està amb 5 punts. 1-4 en tirs de camp, falla pel rot ofensiu, torna a quedar-se el Rebe, ha fet la finta de tocar. Jo crec que si no... Ha fet allò d'anar a agafar la pilota, ha tret el braç a última hora, i clar, quan fas això, representa que tu és l'últim en tocar-la. Per tant, ha estat bola per València.
1: Està guanyant la penya de 25, crec que és la màxima diferència al marcador fins ara, no? Aquest
0: sí,
1: més 25.
0: Més 25, 3 minuts per acabar el tercer quart, i important també l'Averaix, clar, l'Averaix general, l'Averaix particular. Ara marxa Diarra, torna a Saràbia. Avui 6 minuts ha jugat Paula Saràbia, la més valorada, amb una està sent a culo, 28 de valoració. Mare meva, atenció al triple. Mayele, Aru, Cotano, rebot en atac, i ara crec que ja es para. A veure, s'haurà acabat la bateria de la tablet?
1: De moment, mare meva, espero que no.
0: Esperem que no, sí, com sigui. Es para el partit aquí a l'Olímpic, de moment, quan queden 3-0 per acabar el tercer quart. Joventut 68, València 43.
6: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
0: Ara parlava Fabián Tellez amb Rebe Cotano i li diu, ok, ja me n'encarrego. Parlant de Rebe Cotano, que està tenint dificultats per trobar pis, un problema molt freqüent entre tots nosaltres. Ella buscava pis amb la seva parella, Mariona Teixidor, i aquí a Badalona, clar, han vist que el tema està prohibitiu. I aquelles coses, a dir, ella l'any passat amb el club el contracte compartia pis, però al baixar Challenge no té pis, perquè també confiava en viure allà a Badalona, però com que no pot viure a Badalona perquè al final no pot trobar pis, es troba que no té on dormir. Bueno, dorm amb la Mariona, però vull dir... Què és una castanya? Trobar pis aquí. I Badalona també ha arribat al tema del lloguer. Mare meva, què haurem de fer, Laura?
1: Confiar que canviï la situació?
0: Sí, dona per un bon debat això també. Saràbia, vai, el triple Saràbia.
1: Guanya la penya de 27.
0: 27, ja costa fins i tot fer el càlcul mental. Peder, cantonada, otro, llença, Saràbia, ara sí. Ara sí, tanca el punt Saràbia, se li veia la cara i és el tir que havia d'agafar, clava el triple a la cantonada Saràbia. Ara no val canto, és un triple a la penya, és un triple Subaru.
4: Visita'ns a Subaru Badalona o a trivim.com. Subaru.
0: Doncs nota València, però déu-n'hi-do, de 30. Quina tova, tu. La penya li està endossant. Aquí, benvinguda a Lliga Challenge. Anem a l'Orbec. 1.39 per acabar el tercer quart. Teder, l'Orbec. Vinga, l'Orbec, has de fer-te forta.
1: S'ha de fer forta aquí a la pintura.
0: Erasem
1: ha
0: agafat
1: bé,
0: el seient. Erasem, l'Orbec 2-1. L'Orbec 2-1 s'aixeca, Erasem. Aplaudeix i mira al costat i diu: has visto? Esa es mi hija, qué bien lo hace. Ha dit que sí amb el cap i no és broma, perquè té un autèntic diamant aquí. Anem a l'Orbec, recordem, ho diré, perquè s'ha de tornar a dir. Júnior de primer any. Per tant, 16-17 anys. És 2010.
1: 16 anys, nascuda el 2010, ho dius bé, 1,94 m. Al rebre la pintura en aquest poste baix, s'ha de girar. Ho ha fet molt bé, ha fet el típic gest de pare, fintar, tornar-se a creuar, tornar-se a girar.
0: Això
1: i
0: és fonaments, Això,
1: fonaments.
0: Els que t'agraden a tu, que vas repassar amb Ramon Raigada.
1: Ha fallat ara, però, aquest tir lliure. Guanya la penya de 30.
0: 75-45, ara a punt de recuperar. És que, clar, la penya està potser amb un 5... Ara, donant descans a les titulars, està amb Teder, Cotano, Saràbia, Emma Lorbeck i també Xanaia Pinto, que recupera. Excel·lent, Xanaia, la defensa. Falla, li falta tacte aquí a Xanaia. Agafa el rebot ofensiu, Teder, falla el triple aquí. Se l'ha tirat, però, mare meva, tercera opció per la penya. Jugarà novament en camp ofensiu. Pinto, que té ganes, Pinto ha fallat una cistella molt fàcil, ara es vol redimir. Treu la falta personal, quin malson per València. La penya que s'està agradant moltíssim. I triple canvi, mira. Abans t'ho deia, Hinojosa debutarà a pista. Per tant, ara sí que han jugat tota jugació per Teder. Partidàs a Teder. I per tant, Aina Hinojosa, Aina Jordan Hinojosa. A veure quines ambas porta avui. Sí, clar, porta Jordan. Però no porta l'Statum, no sé quin model és aquest, no veig bé, és aquí.
1: Aviam com surt Hinojosa de la banqueta, dos quarts asseguda. Bé, tres, gairebé tres quarts asseguda. És una jugadora que té molt talent, base. Veurem, veurem, aviam, el marcador no hauria de tenir molta pressió. Veurem com, si hi ha igual el nivell defensiu de la penya i si aconsegueix sumar punts com gairebé totes les seves companyes. Mira, ara a punt de recuperar la pilota. De fet, acaba de fer un tap.
0: Una xapa, Aina, diga, una xapa.
1: Aina Hinojosa a Nerea Lagoski del València, que medeix 1,93. Bona actitud d'Hinojosa.
0: Sí.
1: Des que acaba de sortir.
0: Jugadora que apunta és Carn d'NCAA. Temporada que ve.
1: Sí.
0: La C del 2027 i ara ja mana jugada. Aina Hinojosa, punter. Perquè rebi Rueda, jugant amb dos bases ara la penya, molt diferents, això sí, Rueda és més control i Hinojosa més tir de fora, excel·lent.
1: Defensivament el València està molt fluix, no ha saltat ningú en aquesta ajuda defensiva per aturar Rueda i qui ha saltat s'ha menjat aquesta finta de passada.
0: Sí, ara demana...
1: Està semblant molt fàcil l'atac de la penya, la veritat. Sí, el València molt tou en defensa, està a punt d'encaixar 80 punts en tres quarts, podria arribar als 100 punts la penya.
0: I mira que
1: és un primer partit on pot haver-hi, ho hem dit al principi, no està trobant encert la penya. Primer partit, bé, sensacions, gairebé acabes la pretemporada.
0: Sí.
1: Però compte. Bon inici.
0: Hinojosa, jugant amb Rueda, jugant bloc directe a Hinojosa, cantonada, excel·lent. Pinto, aquí l'ajuda arriba tard, Pinto, cantonada, castiga el triple... Fa el número 3 amb la mà perquè clava el triple Xanaia. És un triple Subaru.
5: carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
4: Subaru.
0: Ara la resposta a l'últim segon, llàstima. Havia anotat Reinald, que està sent el més destacat de València. 12 punts per ella, però acaba el quart, 81-47. I ara m'ha agradat perquè he vist el gest de Fabián Tellez, que feia com de dir més.
1: Acaba de tornar a notar la penya més de 30 punts, 31 punts en aquest tercer quart, i estic molt d'acord amb el tècnic que demana més i més. La penya ha de començar, i ha de començar por todo lo alto,
0: m'han dit. Sí.
1: I demostrant aquest caràcter de no m'afluixo, no vull descansar, sinó més, i voler arribar als 100 punts i voler ampliar la diferència. De moment està guanyant de 34, si no em fallen les meves matemàtiques. I...
0: Ets de lletres, però no et fallen.
1: Sí, sóc de lletres. Sí. No sé, molt bona capacitat ofensiva de la penya. Té bastant de mèrit, però alhora el València, la defensa, està sent molt, molt fluixa. Ja et dic, la penya no és que estigui trobant aquests bàsquets a través de sistemes molt complexes. No li ha donat temps encara entrenar l'equip a trobar bàsquets, però el València molt fluix. Després de perdre la pilota, si et roben la pilota, li arrenques el braç, com et diuen els entrenadors, eh?
0: Tampoc vull sortir les notícies, però sí.
1: No, ja m'entens, és una manera de dir... I no, estan deixant-les passar, no estan saltant ajudes defensives, no estan comunicant, molt fluixes en defensa. I a més les veig ara, el València, amb cares de... Bé, estem perdent, potser ho podíem esperar, no? Ha sigut una mica la sorpresa el primer quart. Ho dèiem, són el filial d'un gran club com és el València Bàsquet, jugadores molt, molt joves, un equip que ve avui amb quatre baixes davant d'un equip que baixa de Lliga Femenina. Ho tenien, diguéssim, totes les de perdre, no? Però sí, les estic veient desinflades, les estic veient cansades, desmotivades, amb ganes de tornar cap a València a entrenar i ja per la segona jornada.
0: I demà tornarà a sortir el sol. Aquí a l'Olímpic, 81-47, molt bona dissertació de la Laura. Estan jugant per ser les laterals també l'equip de Roger Martí, tècnic, també bàsquet base, recuperant allò. Partits ajornats, del cap de setmana.
1: No, tots els clubs estem igual.
0: Sí.
1: Com està apretant ara Júlia Rueda la pilota?
0: Té molta... El tap a dues mans, no a una.
1: Ui.
0: A dues mans de Xanay a Pinto, que més surt amb el cost to coast. Rueda per Pinto, ara és el moment de provar coses, clar que sí. Però Wally, es fa un embolic cau, recupera la bola a València.
1: Vol córrer Broncano, però cap jugadora està desmarcada.
0: Jo crec que, com deies, ja algunes estan pensant... Més en la tornada. Aquí a Badalona, doncs, comença l'últim quart, l'hora de la no tan veritat. Joventut 81, València 47.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Jo crec que també hi ha un factor que, ostres, m'ho noto a l'hora de narrar, i hi ha jugadores també que s'ho noten a l'hora de jugar, que és que l'horari... El ser al vespre, la penya juga diumenges 12 al migdia. És com que estàs endormiscat, no encara? I ara estem més actius, més experts. Tu notes això també a l'hora de...
1: Sí, noto molt quan em canvien l'horari al qual estic acostumada a jugar, saps? És a dir, si m'ho invento... Si
0: és una tia de rutines, eh?
1: Sí, a mi els canvis no m'agraden. Torna a perdre la pilota ara al València. Com està apretant Júlia Rueda, m'està encantant com està defensant individualment, molt intensa de cames, està ficant moltes mans i està provocant moltes pèrdues del València.
0: Ara ens mirava el pare de la Bronqui, diu que no amb el cap. Com canvia la cosa, eh? Fa tres quarts. Està guanyant València de 7 i ara perd de 44. Rueda, absorbint contacte, falta, és que clar... Tu mires el tren inferior de Júlia Rueda, està fortíssima, és que és una jugadora baixeta, però està molt fibrada. I, clar, és que és una jugadora, vull dir, que pot absorbir molt el contacte amb les penetracions. De moment, Rueda...
1: Quatre puntets,
0: efectivament. Cinc amb aquest. Nosaltres intentarem parlar quan acabi el partit... A veure...
1: Amb qui ho intentarem?
0: Intentarem... Saràbia, et va bé?
1: Amic...
0: T'agradaria?
1: A mi, avui estaria encantada de parlar amb qualsevol d'elles. Crec que seria interessant tot. Però sí, evidentment, Saràbia, jugadora cedida pel València, club amb qui té contracte fins la temporada 2027-2028 i inclosa. Ara he vist una mica de pique entre Broncano i, uf, una jugadora que ara li anota un triple a la cara, que és Pinto. Sant com escridassat una mica, no? Broncano alçava les celles, deia com, què fas? I Pinto li ha anotat un triple a la cara. Veurem si ara respon Broncano anotant també.
0: Li ha pintat la cara a Pinto. Les coses com siguin, ens sap greu per la bona de la Irene. És un triple a Chanaya, és un triple a Moçambic, és un triple a Subaru.
5: Subaru Eco Híbrid. Més Subaru que mai.
4: Subaru.
0: I novament Rueda forçant cap a dintre, fent exactament la mateixa acció, traient la falta als dos tirs lliures perquè... És que, clar, aquí és imparable, és una base que pot trencar, pot treure molt avantatge, jugant doncs la penya amb dues bases, eh? Continua Hinojosa, també Malorbe, que ara Rueda, que ha anat el primer.
1: No està patint la penya, per pujar la pilota. Tampoc està apretant el València, en canvi el València sí que està patint per pujar aquesta pilota. Hem vist dos contra uns tant aquí a la primera pista com al mig del camp. Bones estratègies de Fabián.
0: Sí, sí. Ataca Rueda. Rueda novament, cap a Inca, doncs vinga. Rueda és una jugadora que quan olora la sang és mortal.
1: Quins minuts de Rueda.
0: S'ha de dir que a València li falten quatre jugadores molt importants, o com a mínim titulars.
1: I que tenim a jugadores com Amelia Alonso, que havia jugat minuts amb el primer equip.
0: Absolutament.
1: Dos moments molt diferents pels dos equips, dos contextos, dos objectius de temporada molt diferents. Així i tot, m'està sorprenent, 88 punts la penya en aquest primer partit, encara queden gairebé 8 minuts de partit. Jo crec que arribarà als 100 punts, ho penso de veritat.
0: Jo també ho penso.
1: Perquè està trobant bàsquets molt fàcils i està tenint molt encert, des de prop de Cistella. És veritat que triples n'ha notat, mira, n'ha notat 7 de 19 en triples.
0: Per cert, Bleda, ara mateix, jugarà que falta al conjunt valencià. Està jugant, perquè també hi ha jornada intersemanal. València Bàsquet està guanyant de 25 a Perfumeries. Bleda, a més, porta 3 punts, porta un triplet, porta 2 minuts de pista.
1: És important que pel València que assumi aquesta victòria després de la derrota a la pista del Mallorca, va ser, no? Aquí
0: sí,
1: recent ascendit de Lliga Challenge. I mira, ara Hinojosa anota aquest primer tir lliure, primer punt de la jugadora al partit d'avui.
0: Després repassarem perquè hi ha més partits també de Lliga Femenina. Endesa, que s'estan jugant. Saragossa està guanyant de 36 a la pista de Guernica, una setmana on sembla ser que Mariona Ortiz abandonarà Saragossa.
1: Sí, sí, Project
0: bomba.
1: B, no?
0: Sí. Bàsquet d'Estats Units, molts diners, eh? Això segur, ara assistia Hinojosa.
1: Doncs 4 puntets per Hinojosa en els últims 20 segons de partit. 2 tirs lliures, aquest bàsquet sota Cistella.
0: Mare meva, de 43. Atacant València, o intentant-ho, almenys.
1: I ara posaria la mà al foc de que arribem al cent, de que la penya arriba als 100 punts. Quina,
0: sí, clar, clar.
1: Ui, quina pilota recuperada d'Hinojosa. Ha recuperat la pilota, ha deixat Amelia Alonso al terra demanant que pari el partit.
0: Hinojosa,
1: de fet,
0: es pensava que estava l'1 per 1 encara. Ha fet aquí, ha trencat. I ara para el partit, doncs és també Amelia Alonso.
1: Demana el canvi,
0: no
1: Amelia Alonso. S'ha quedat tombada al terra. No sé si és frustració, no sé si és dolor.
0: Una mica tot,
1: de fet, demana temps mort ara al València, crec que molt necessari, perquè veig a les jugadores molt frustrades. De fet, una de les entrenadores del València ara havia agafat Paula Reinal per parlar amb ella. Són jugadores joves.
0: Home, i tant.
1: Que no estan acostumades potser a perdre, i menys perdre de 59... De quan guanya la penya, Albert?
0: A veure, de 43.
1: De 43, és que...
0: 42 a 49, una tova bastant considerable.
1: A més, et roba la pilota Hinojosa, et deixa al terra, et fa un canvi per sota les cames amb aquest vot de retrocés... Bé, frustració crec que és la paraula que descriu ara el filial del València, i no sé com descriuríem a la penya, però no vull dir il·lusionant, però caràcter guanyador completament.
0: Sí. Estem veient una idea del que vol ser aquest equip, que al final és molt de físic, corre molt i ofegar el rival. Pressió tota la pista. És un equip potser amb, com dèiem, no? Jugadores amb menys talent que poden llançar menys a fora, per així dir-ho, no hi ha un especialista. I ara, compte, a peu de pista, Laura, tu que estàs al costadet de la protagonista, perquè Alonso sembla que s'ha fet mal.
1: No la veig queixar-se de cap part del cos. Si la veig frustrada, com bé dèiem, posa les mans a la cara. És una jugadora molt jove, una jugadora que no deu estar contenta amb el partit d'avui, però no sé si s'ha fet mal, Albert, ho confirmarem després, perquè no s'està queixant ni ningú l'està mirant, ni el fisio ni ningú li està mirant cap part del cos.
0: Doncs ara hi ha pilota.
1: Crec que és un tema anímic, eh?
0: Sí, home, orgull. Això també està bé, eh? Al final,
1: sí.
0: Cada jugadora...
1: I que són molt joves, Albert.
0: Totalment d'acord. Molt, molt joves. I d'alguna forma ho han de treure. Ataca ja la penya, 92-51. Va, aquesta és fàcil. De quan guanya la penya, Laura?
1: 41.
0: Molt bé.
1: No veia el marcador, del Safon me'l tapava.
0: Clar, perquè no tenim el videomarcador, per tant, tens tota la raó. Aquí hem de mirar el marcador darrere l'aro. Ara compta... Paula Saroia, que ens volies muntar aquí la paradeta, eh? Paula, no tan ràpid, que hauràs de venir a parlar. Clara Che, traient, apretant, eh? Fixa-t'hi com pressiona el joventut tota la pista. Veiem a Diarra, no? Defensant a Che. Che, bones mans ara, anticipació de Michó, que està amb 15 punts. Saravia, cantonada per Diarra, falla el triple i el rebot és per Clara Che.
1: Bon rebot de Che, jugadora que l'estic veient emprenyada.
0: Molt.
1: Que li estic veient que no li està fent gràcia perdre de 41 punts.
0: Ah.
1: S'està queixant, obre els braços. Triple de Broncano ara.
0: Triple Broncano, vinga.
1: Entenc que el dedica algú de la seva família a jugar avui a casa. Demana ara el canvi, crec, Broncano, després d'aquest triple. Ara sí. Ho confirmarem, no sé si l'entrenador del València ho ha vist. No sé si es tocava l'isquiotibial dret. Veurem. En tot cas, triple de Broncano, que ho havia intentat abans dues vegades i ha notat aquest triple.
0: Aguari, llença a terra, recupera la bola. Ara s'havia fet mal. Mare meva, què ha passat aquí? No s'ha parat el partit? Però les jugadores es paren. Ara sí.
1: Això no ho tolerarem, diu l'entrenador del València, Joan no. Llull. No ho tolerarem. Estan molt enfadats.
0: És que s'havien caigut dues jugadores a terra, havia quedat la València estesa. No estesa, però...
1: I li ha caigut, no sé qui de la penya, li ha caigut al damunt del genoll.
0: Crec que era Rose, mare meva, Michó.
1: I ha avisat ara Joan Llull de tècnica per aquestes protestes. En qualsevol cas, són situacions que passen. Estàs perdent de molt el marcador, no s'ha aturat el joc quan jugadora del València estava al terra. Broncano ara diu que no cal el canvi, continua, no sé... No vull dir que va coixa, però crec que està tenint algunes molèsties, Broncano, eh?
0: Li preguntarem, a veure... La Bronqui marxa a la banqueta Camara, amb 6 puntets. L'exa CB Canàries, entrenat per César Aneas, que per cert, César Aneas va fitxar a la materuina Rojo Buc a l'estiu. I aquesta setmana passada es va conèixer que Rojo Buc ha rescindit el contracte amb Estepona i ha fitxat per Estudiantes. Per tant, alguna cosa també haurà passat allà. Ara ja falta en atac. Havia clavat el triple Bronqui per maquillar una mica. 92-57, a gol del quart. La penya que suma ara la primera victòria. De moment, Xanaia Pinto, 16 punts, Acullo, 17, Michó, 15. I això també, Laura, és una mica una declaració d'intencions. Les tres interiors cridades a ser referents,
1: sí,
0: estan sent les màximes anotadores.
1: Sí, sí, Pinto 25 de valoració, 16 punts, Aculo 17 punts i Michó 15 punts. Per cert que la penya serà líder després d'aquesta victòria d'avui, no?
0: Sí.
1: Fins ara ho era el Lima Horta, que va guanyar de 14, però la penya avui que guanyarà de mínim 30 punts. Ara ho atura Fabián Tellez, perquè el València ha notat uns 4-6 puntets fàcils i entenc que demanarà, serà exigent amb les seves jugadores, demanarà que no afluixin. Ara mateix penya 92, València 59, 4 minuts 40 segons pel final de partit i entenc que Tellez demanarà més i més i més a les seves jugadores. Aviam si no arribaran als 100 punts i em faran quedar malament, eh?
0: Home, llavors em deus un cafè. No, home, sí, en 5 minuts. 4:42 que queda per acabar el partit. Jo crec que sí, d'augment, això és el que resta aquí a l'Olímpic, quan hi ha, per cert, temps mort. A pista, anem cap a Badagrés. I a l'Olímpic de Badalona queda 4:42 per cantar la primera victòria del Joventut a Lliga Challenge.
6: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
0: Una Lliga Challenge que a mi, si em preguntes així a bote pronto, no?, com es diu en castellà, de primeres, quin creus que serà l'equip o equips per estelar l'home? Jo diria que Ardoi, que va guanyar contra la Laguna, Tenerife, 64-70. On hi juga, per cert, Clàudia Langarita, germà de Langarita, ex de Saragossa, Lucas.
1: La penya, també, no?
0: Penya, sí, traient la penya.
1: Ah, d'acord.
0: Vull dir, jo crec que Ardoi seria un...
1: El Lima Horta va sorprendre l'any passat quedant vuitena i jugant play-off, no?
0: Sí, va entrar play-off.
1: No sé si estarà entre el top 3, però és un... Han marxat moltes jugadores, és veritat. Veurem.
0: Melilla també ha fet una inversió molt forta i Sevilla també. Sevilla, Cajasol, per ser on ha fitxat a l'ex de Castelló, Aina Martín. Una jugadora també. Ex de Geiec de Girona, Baracaldo, Benvibre, on va estar Lliga 1.
1: Ha fallat ara Michó el primer tir lliure, Tor falla també el segon. La penya necessita, bueno, necessita, guanyarà, però fa uns minuts que no anota.
0: Sí, sí. I de fet el Joventut ha quedat clavat a... No, està amb 7 triples, 7 de 22. Ara intenta llançament de 3, València, cantonada, falla, rebot de Rebe...
1: Ha quedat clavat amb aquests 11 punts en aquest últim període. De fet, està guanyant el quart al València, Joventut 11, València 12 en aquest últim quart. Demostrar, està clar, que ara el València està fent un sobreesforç, que les jugadores volen intentar donar la cara, no?, i donar la millor imatge possible en aquest final de partit, que està perdent de 30 punts, però la penya, per mi, dirà bastant si aconsegueix guanyar també aquest últim quart.
0: 4 minuts ara mateix per acabar el partit. Castigant València, fora dintre, bona defensa de Sarabia, que crec que no li agrada molt això del contacte, eh? S'ha apartat aquí i ara és qui surt votant. Penetra Sarabia, es passa
1: de
0: rosca.
1: Bon rebot de Michó.
0: Rebot ofensiu de Rous, aixeca falta. Mare meva, era un enguant com una casa. Anota Rous, Michó, Cistellot.
1: 17 punts.
0: M'ha recordat a Dembélé amb aquesta jugada.
1: Sí.
0: Oi?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Una miqueta. Fet a cruzanet, allò, a la zona.
1: M'agrada ofensivament Michó i m'agrada defensivament, eh? Quan no, els àrbitres no la miren, està fotent el colze allà.
0: Sí.
1: Triple ara de Che, que té aquest orgull pel seu equip. He vist com abans de sortir, després d'aquest temps mort, ha animat a les jugadores, li ha dit va, bronqui, va. Ha tocat la mà a totes les seves companyes i vol acabar guanyant aquest últim quart. Michó, una altra cistella.
0: Un altre dos.
1: 19 punts.
0: Rous, Michó, 19 punts. Per cert, l'altre dia, parlant de Dembélé, va guanyar de 17 contra València. 88-71. El partit, per si no el vas veure, va ser un autèntic repàs d'Azul Marino. Sí que València anava amb 3 baixes.
1: Sí, sí.
0: Importants, però igualment, Dembélé 12, Clara Holm... Clar, estem parlant que fitxa la millor base de la Lliga.
1: És un equipàs. He pogut recuperar el partit, l'he vist sencer. No el vaig veure en... Sí, sí, no el vaig veure en directe, però el vaig veure després. Increïble l'equipàs d'Azul Marino Mallorca.
0: No.
1: O sigui...
0: Allà se'ls han gastat, eh?
1: No.
0: Ja l'any passat a Challenge ja va ser una forma de pujar, que és, d'acord, comprem... fem un equip de Lliga 1, sí, però a Challenge, i pujarem això, i clar, es van passejar literalment a la Lliga.
1: Sí, sí.
0: Va ser una autèntica barbaritat aquest equip. Per això dic que la gent no s'esperi que la penya farà un Azul Marino.

0: Aquí la penya, circulació exterior, penetració, excel·lent. Oh. Diarra es passa una mica de força, li ha faltat tacte a Diarra i per tant serà canvi per la penya.
1: La penya que continua perdent de 2 aquest últim quart, està guanyant el partit, ja ho diem, de 32. Repeteixo, per mi dirà molt si aconsegueix guanyar aquest últim període, igual que si l'aconsegueix guanyar València també dirà molt de l'equip, d'intentar donar una bona imatge, perquè el segon i tercer quart del València ha estat desastrós.
0: Estic bastant d'acord amb el que dius.
1: Hinojosa ara no troba cap passe, a punt de fer els 5 segons. Hinojosa, que ja ha notat 4 puntets
0: a la cantonada, 4 puntets per Hinojosa. Diarra en porta 2, ha fallat el tir, ataca novament València. Broncano, que continua jugant-ho tot, eh? Reba la frontal.
1: 25 minuts Broncano avui.
0: Ara Eva, ara nota, es posa 30. Per tant, ha retallat 11 punts de marge València Bàsquet. Últims 2 minuts de partit, Hinojosa rep la falta. És la sisena equip, per tant, regal i viatge a la línia tirs lliures. Doncs es pot posar amb 6 punts Aina i Jordan i Hinojosa.
1: Li diràs així ara sempre?
0: T'ha agradat, eh? Sí, li direm així. I si no, li direm que vagi a Badagrés, perquè ja saps que si necessites mobles de cuina, sanitaris o parquet, Aina Hinojosa ha de visitar Badagrés, perquè a Badagrés ho tenen tot per a la teva llar. Entrant a badagrés.com o trucant al 93-395-0311. Recorda, Badagrés.
2: Badagrés.
3: Badagrés.
2: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: Ara hi ha hagut falta Diarra a la pressió. Segona falta d'equip, per tant, sense problemes de faltes per la penya. I traurà de camp ofensiu València Bàsquet. Continua Juanan, jo crec que ha quedat petrificat amb aquesta pose, així braços creuats, la ganyota aquesta que fa, no sap si riu o vol plorar, i la cama creuada, igual que el Rosendo Guevara. Broncano.
1: Broncano, que ha notat 14 punts, eh?
0: Sí, sí. Mira, ella ha tret l'orgull i acabarà fent un bon partit a nivell de números. 96-66, més 30. La penya guanyarà, com diem, aquest partit. Hinojosa. Hinojosa, Cotano, és el seu triple, rebe. Clau, el triple, rebe, Cotano. És el segon triple de la penya, segon triple de Cotano. És un triple, rebe, Subaru. Doncs aquest triple Subaru de rebe. En queda 1:99.66. Mira, està a un punt la penya, arriba al 100, Laura.
1: Em farà quedar malament. Home, nerviosa, aviam, partit guanyat, però home, aquest últim quart, de fet, l'està guanyant el València d'un punt. La penya havia anotat 36 punts al segon quart, 31 al tercer quart, ara 18. M'agradaria que anotés un puntet més i que arribés al 100. Donaria de cara a la resta de rivals que no veuran aquest partit. Dius, ostres, la penya, 100 punts, no? Primer partit.
0: Sí, un tir lliure a Hinojosa, sisplau, no?
1: Broncano des de la línia de 3, yeah. Ha fallat ara el triple.
0: Broncano falla el triple, per tant, rebot per la penya. Ataca novament Rebe Cotano. El Joventut guanyarà, i de quina forma, Diarra. A continuació, perd la bola Diarra, millorarà sensacions València maquillant, però tot i així la tova és d'aquestes que s'estudiarà a la cistella. Bronqui continua fent números, s'ho mira Fabián Tellez en peus, no crec que estigui gaire content
1: amb aquest final de partit.
0: Hinojosa, queden 24 segons per acabar
1: quick,
0: el partit.
1: Quick.
0: 16, 15,
1: mira'l.
0: Llançament, cistella, mira, 101. Aplaudim perquè Laura Colell ja pot anar a dormir contenta.
1: Tranquil·la, tranquil·la, sobretot.
0: I les jugadores a la penya també s'aixequen. Crec que estan més contentes elles que tu, Laura. Imagina't.
1: Sí, sí. Home, sempre agrada, no, arribar als 100 punts, però fer-ho en aquest primer partit...
0: Mola, home, clar que sí.
1: Té mèrit.
0: Ara queda 1.5 per acabar el partit, per tant... La penya s'embutxacarà. Ara ja ho podem dir. Mare Eva, Laura, ens ho diuen al primer quart i jo...
1: No.
0: Et dic si estàs boja, eh? Mm.

0: m'ho diuen abans del partit i t'hagués dit, mira, sí, crec que... Ui, triple de... Amelia Alonso, que diu, joder, diu com i ara sí, no?
1: Ara
0: no
1: sí,
0: està contenta,
1: no?
0: Amb el partit, crec que és un tema individual, esbufega, anota el triple
1: i ja està.
0: I ja està.
1: I s'acaba el partit i al final la penya que guanya a 30, final de la jornada 1 de Lliga Challenge. La penya està un partit més a prop de tornar a Lliga Femenina Endesa. Joventut 101, València Bàsquet 71.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
4: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
3: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.

0: Doncs primera victòria a la penya i això també significa primer ball. A veure, avui tenim el Jesús, per ser o no, el Jesús Gómez. No l'hem vist, potser tenia entreno també.
1: No l'he vist jo.
0: Doncs veurem, si veus un tio amb el bombo cridant molt i començant el càntic és el Jesús. I ara la arenga de València, les jugadores aquí, Bronqui fent de líder, dient que això acaba de començar, és un equip molt jove, com deies, i per tant tot just acaba de d'encetar la lliga cap ben amunt, perquè València té un projecte molt xulo, les coses com són. I també, Laura, quina forma de treure jugadores. És una fàbrica, aquest club.
1: Sí, és una fàbrica. És molt divertit veure Amelia Alonso, Isa Hernández, que no sé si has pogut veure com juga aquesta jugadora, que l'altre dia també va jugar, va tenir minuts amb el primer equip. Aviam, és la diferència que comentàvem a l'inici de partit, no? Aquí tenim un primer equip que té l'objectiu de pujar a la màxima categoria davant un rival com a visitant,
0: sí, sí,
1: que és el filial del València Bàsquet, vigent campió de tot. He notat aquesta diferència, no? Així tot, mira, del València destacaria la capacitat de l'últim quart d'acabar el partit amb bona cara, 24 punts, període guanyat. Però bé, aquí d'aquí hem de destacar coses, sobretot és de la penya, que guanya avui en aquest debut a Lliga Femenina Challenge de 30, 101 punts, jugadores com Pinto 16 punts, Aculo 17, Michó 19, aquest joc interior que hem destacat durant el partit. I després, mira, també destacar que totes les jugadores, totes han anotat.
0: Bona dada, aquesta.
1: Totes les jugadores han anotat, l'Orbe, Quinojosa i la resta de jugadores. 8 triples, 8 de 24 en aquest primer partit. I m'ha agradat molt com s'ha... Em quedaria amb com s'ha refet, aixecat l'equip després del primer període, no? Un període que hem dit, ostres, què està passant aquí? 14 punts a 19, havia perdut de 5 al conjunt local, que era el favorit del partit d'avui, però mare meva, el segon i el tercer quart han estat de foto, 36
0: sí, sí,
1: punts, moltes recuperacions de pilota, moltes cistelles de contraatac fàcils, encert de 3. Ha estat molt divertit el segon i el tercer quart de la penya i no és fàcil fer-ho davant d'un inici com el que ha tingut avui.
0: No és gens fàcil i sobretot és la forma en què s'ha sobreposat, perquè com molt bé comentaves, Laura, el parcial ha estat de 36 i 7 i 31 a 11 en el segon i tercer quart. Tenim el Fabián Tellez, que ve corrent cap aquí. A veure, Fabián, no corris, que s'ha de gustar la victòria. Primer, sí, enhorabona, debut en victòria. No havia començat bé el partit, dubtes, però què ha canviat? Perquè és que el segon i el tercer quart, ho repassàvem ara, l'equip ha volat, un parcial de 36, 17 i 31, 11. Brutal.
2: Bueno, hem començat a estar una mica més sòlides darrere, primer, i intentar pressionar tota la pista, que ha de ser la nostra identitat, no? No només com a equip, sinó també com a club, no? Per tant, hem d'estar a l'alçada del que significa, pues, això, no? Vestir la samarreta de la penya. I això vol dir, pues, estar molt més intenses del que hem sortit, no?
0: Hi havia un moment que és que estàveu ofegant a València. Eren rotacions, pressió tota la pista. És aquest l'equip que estàs construint, que vols veure?
2: Sí, el que passa és que bueno, hi ha massa errors, perquè no hem fet una pretemporada normal, hem fet molts postpartits, i jo crec que hi ha 11 jugadores noves, el que no es pot fer és fer miracles. És un perfil d'equip molt jove, estem molt identificats amb això dins del club, però clar, també comporta que hem de construir mica en mica.
0: Doncs mica en mica, Fabián, et deixem que disfrutis.
2: Gràcies.
0: I diumenge a Barunicaja.
2: Merci, gràcies.
0: La segona paraula és a la Fabián Tellez, aquí. Felicitem des d'aquí. Quina bona forma immillorable d'estrenar la temporada en victòria. I també s'estrena és Paula Saràbia. Què tal, Paula?
3: Què tal?
0: Primer tot, enhorabona. Deia el Fabián, els miracles no existeixen. Decía Fabián, los milagros no existen, pero lo del segundo y tercer cuarto, ¿qué ha sido entonces? Porque vaya pasada.
3: Bueno, yo creo que ha sido una pretemporada muy larga en la que nos hemos preparado mucho, hemos entrenado mucho y bueno, yo pienso como Fabián, yo creo que los milagros no existen, todo es fruto del trabajo y del esfuerzo y bueno, es un primer paso.
0: Y hablando de trabajo, ¿cómo te sientes tú? Una pretemporada rara, ¿no? Corta para ti, no has podido jugar lo que querías, ¿cómo te sientes?
3: Bueno, ahora ya, por suerte, bien. Al final tuve esa lesión en el primer amistoso que, bueno, todo quedó en un susto. Uh-huh. Y bien, cogiendo forma poco a poco, aún no me encuentro al 100%. Llevo semana y media entrenando, pero bueno, preparada para ayudar al equipo lo que necesite.
0: Y Paula, equipo, vaya equipo, ¿eh? Una plantilla con tantas jugadoras, tantos cambios, rotaciones. Es que al final pasa lo que hemos visto hoy, que ahogáis a la rival, ¿no? A las rivales. ¿Es esa un poco la idea de equipo que quiere transmitiros Fabián?
3: Sí, bueno, yo en el banquillo estaba gastando bromas con las compañeras. Digo, es que somos una apisonadora. O sea, es que salimos, cada tres minutos hay una nueva y damos el 100%. Y bueno, al final es la idea que quiere Fabián. Al final, para jugar a este ritmo, tenemos que rotar todas mucho, porque si no vas con el agua al cuello a los tres minutos.
0: Pues gracias, Paula. Y el domingo a por Unicaja.
3: A por ellas.
0: A por elles, pues a les parles de Saràbia, moltes gràcies, a que agraïm també que hagi vingut fins aquí. I Laura, més clar impossible.
1: Bon inici de la penya avui, més 30, ho han destacat tant l'entrenador com Saràbia, no? Aquestes ganes de mossegar, d'apretar tota la pista, ho hem dit, el camí no serà fàcil. A mi l'inici no m'ha agradat, però m'ha agradat molt com han capgirat el partit al segon i tercer quart. M'ha agradat molt com s'ha entès l'equip avui, com ha tirat l'equip d'individualitats i de l'ABC del bàsquet, que és apretar l'1 contra 1. Un equip que, ho deia Fabián, no és fàcil amb 11 cares noves, doncs l'equip avui ha dit, encara tàcticament no ens entenem molt entre nosaltres, no que sigui com una cosa negativa, sinó no hem tingut temps de fer-ho, doncs tirem de l'ABC que deia, defenso contra 1, corro al contraatac, finalitzacions soles.
0: Merci, eh?
1: Perdona, i que... ja està, ara veiem marxar a Saràbia, que ha fet avui, ha anotat 5 puntets, ha jugat 13 minuts, ha anotat un triple, un dels 8 triples de la penya. Bon inici avui del conjunt verd i negre.
0: Bons triples, Subaru, bon inici també d'aquesta Lliga Challenge pel Joventut i també bon inici de la Laura Culell, aquí amb nosaltres, la dèiem futura presidenta del Roser. Doncs això és tot, Laura.
1: Gràcies, avui. Albert.
0: Primera jornada, espero que t'hagis passat bé. La veritat és que jo he gaudit moltíssim. I, per tant, ens tornem a escoltar 200% segur aquesta temporada. Nosaltres, sí, home, sí, ja veuràs. El Jordi Abril també m'ho comentava abans. Diu, ostres, la Laura? Dic, sí, home, Laura, tornar a estar aquí, no et preocupis. Així que amb això tanquem aquesta doble jornada intensiva d'Olímpic. Avui, per sort, sense pluja fora, però sí amb una pluja de punts espectacular al parquet. Ara, com sempre, el Jordi April a la sala de màquines per aquest currazo. I nosaltres tanquem vies, ho deixem aquí. Que tingueu una molt bona nit.

0: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
1: Et caduca el carnet de conduir?
2: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
1: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
2: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
1: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
2: Al costat de Pompeu Fabra.
3: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
4: Cosner Bascònia a Sisa Joventut.
3: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
4: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
3: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
5: La ràdio d'una gran ciutat.
6: Badalona 94.4.
7: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
8: Es como un hombre con los brazos muy largos. Caminaba sobre dos patas. Parecía un simio.
9: Lo describen como una criatura de 2.5 metros de altura y unos 360 kilos de peso, peluda y erguida, con los brazos largos, sin cuello y con unas facciones casi humanas.
10: No deberías acercarte, no deberías provocarlo. Solo aléjate de su camino. Solo vete de su camino. Solo corre.

0: la història continua.
1: Són les 11.
2: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

much of anything is no good for you, baby. But I don't know about

0: the dark.
1: Són les 12.
2: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
3: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
4: Els millors moments.
5: La llei 8/2026 d'erradicació de l'amiant a Catalunya va entrar en vigor amb caràcter general el passat 3 d'octubre. Una nova llei que introdueix canvis substancials respecte a com manipular i informar de la presència d'aquest residu, tot i que la seva retirada i manipulació està estrictament regulada des de fa anys. En parlem amb Miguel Moreno, del moviment de jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: I també via telefònica tenim a l'advocat del col·lectiu Ronda, Àlex Tisminezzi. Bon dia, Àlex.
7: Hola, bon dia.
5: Àlex, aquesta nova llei crea un nou marc legal, oi, que amplia la normativa en vigor fins ara. Explica'ns quines són les principals novetats que inclou aquesta llei.
7: Bueno, és una llei que és bastant interessant perquè el que intenta és, sobretot, localitzar tot l'amiant que encara queda a Catalunya i erradicar-lo. Llavors, és una llei que posa, en principi, un marc legal bastant interessant per, sobretot, localitzar l'amiant. I la segona part, que és erradicar-lo, també intenta la llei, però és veritat que la part més crítica, diguem, amb aquesta llei per part nostra és que pues, els recursos econòmics encara no estan del tot clars perquè seran importants per poder erradicar-lo tot. Però és un primer pas molt important.
5: Perquè, és clar, el mapa de l'amiant que tenim a Catalunya, hi ha algun mapa disponible? Estan tots els residus d'amiant censats al 100% o encara falta feina per fer?
7: El que podríem dir és que no. Desgraciadament, no està censat perquè hi ha moltíssims espais a Catalunya, centres de treball, centres d'estudi, que no, o habitatges o centres culturals que encara tenen amiant i no està localitzat. Per exemple, només per posar un exemple, el metro de Barcelona, tot i que el 2001 es va prohibir l'amiant i l'ús d'amiant, encara el 2019 estaven fent vagues per intentar els treballadors que es fes una localització, un inventari, totes les peces d'amiant, i encara avui en dia estan localitzant pues, peces amb amiant, centres de treball amb amiant, terrats, uralites amb amiant, i per tant hi ha molts centres de treball, molts centres d'estudi, molts habitatges que encara tenen amiant i que no ho saben o no s'ha inventariat o no s'ha localitzat.
5: Àlex, la nova normativa apela directament a les administracions, ja que estableix un termini màxim de 3 anys per a la retirada prioritària de l'amiant en equipaments públics. No sé si teniu més o menys calculat quantes tones d'amiant estem parlant només en equipaments públics.
7: Nosaltres no ho tenim, diguem, calculat, però no, jo crec que ningú més o menys ho sap avui en dia, desgraciadament. Per només dir l'exemple que estava dient abans del metro de Barcelona, que és només una empresa pública, em sembla que el comitè d'empresa estava calculant que s'havien retirat uns 40 tones d'amiant des del 2019 a ara. I encara queden pues, peces i materials amb amiant al metro de Barcelona. Per tant, entenem que seran moltes tones d'amiant que encara s'han de retirar a molts espais públics i centres de les administracions i també d'empreses privades i d'habitatges, clar.
5: Miguel, com a representant dels afectats, tu has estat un dels grans promotors socials que ha pressionat el Parlament de Catalunya per aconseguir l'aprovació de la llei. Què representa aquesta normativa per a tu?
6: El que el tema de l'amianto deje de ser un tema tabú. Que se ponga encima de la mesa la administración y que se plantee de una forma seria y responsable el que hay que erradicarlo y que hay que hacer frente como administración a todas las consecuencias que tiene el haber manipulado el amianto, sobre todo en centros de trabajo, durante muchísimos años, prácticamente un siglo, y hacer frente a las consecuencias que puede tener de no retirarse el amianto de donde está instalado en estos momentos. Porque no retirarlo representa el tener que hacer frente ya prácticamente, a partir de ya, a un problema de salud pública. Y el problema de salud pública quiere decir que mirando para atrás lo que ha representado esa contaminación de amianto en los centros de trabajo, que son miles y miles y miles de muertes, el que no se retire el amianto, por ejemplo, a nivel de Cataluña, pues representa que en un futuro no muy lejano, va a representar también el que haya miles de muertos a nivel de la ciudadanía, porque el amianto queda en el ambiente.
5: Miguel, tu vas treballar a la fàbrica metal·lúrgica Macosa Alstom, oi? Ara ja estàs jubilat i vas estar exposat de forma continuada, com molts dels teus companys, sí. Oi? A l'amiant. Explica'ns la teva història, de què treballaves tu i com, de quina manera estaves exposat a aquest amiant.
6: Vamos a ver. En primer lugar, para decir que resumiríamos rápido, sería decir que en Macosa tenía 13 secciones o 13 naves de trabajo grandiosas, y en todas y cada una de ellas, para diferentes procesos de producción, se utilizaba el amianto en polvo, en cordón, en placas, es decir, en distintos formatos. Y en cada uno de ellos provocaba dispersión de fibras. Había un trabajo en particular, en concreto, que se hacía en una nave, por ejemplo, de chorreado de coches, que era limpieza mediante mangueras con que expulsaban granalla o sílice, arena de sílice, para limpiar los coches viejos que se venían a transformar o se venían por reparación o para sacar el amianto que tenían dentro en los años 84, 85, y eso se hacía en una nave grande, y se chorreaba, era con mangueras de bombero, con esa arena a presión o granalla, y se daba toda la chapa para limpiarla bien de restos de amianto que quedaban. Esa nave era rectangular, grandiosa, rectangular, sin puertas, y una de salidas daba hacia la zona de comedor, de capacidad de más de 300 personas, que tenía distintos turnos. La distancia de la nave al comedor era 50 metros, lo que quiere decir que ese polvo de fibra de amianto salía hacia el comedor, salía a la calle. Hay documentado papeles oficiales donde dice que las fibras de amianto salían al exterior de las naves. Lo que quiere decir

0: como de la comisión de la FAP como de jubilados de Macosa, estamos trabajando en la comisión y participamos en la tábula de erradicación de la mina de Barcelona. La tábula la preside el alcalde de Barcelona y vicepresidencia, estamos desde la FAP y jubilados, el Marco Sarto. Entonces, la línea de trabajo es hacer seguimiento de que los desamiantados que se hacen, que se hagan en condiciones. Intentamos hacer un seguimiento de lo que, donde hay problemas que no se hacen en condiciones, hacer seguimiento de eso e intentar de que se corrijan, que es muy difícil, pues se trabaja en general en el desamiantado en la ciudad de Barcelona muy mal, muy mal, muy mal. Es decir, no se toman las medidas de seguridad apropiadas, sino se trabaja un poco a la ligera y pues se provocan muchos problemas de contaminación. Eso es un eje fundamental. Y el otro ahora es empezar con el tema de la ley de seguimiento, que la ley se ha aprobado y tiene validez de aplicación desde el día 3 de octubre, desde hace nada. Entonces, desde esta comisión se ha participado junto a la FAP con jubilado Marcos Aston en el proceso de negociación de la ley de erradicación de l'amianto.
1: I, Àlex, aquesta nova llei que dèiem, introdueix aquests canvis substancials respecte a com manipular informe de la presència d'aquest residu. Sou optimistes? Creieu que aquesta situació millorarà pel que fa també a la detecció, al cens?
2: Home, hem de ser optimistes perquè hi ha molta gent que està lluitant perquè això avanci i les administracions estan fent passos com aquesta llei, que és molt important i és una llei molt important. Però és veritat que encara falta molta feina per fer de localització, d'erradicació, i que moltes vegades el que falta també són recursos. Llavors, som optimistes, però perquè veiem que hi ha molta gent que està fent feina, que està fent, diguem, una lluita des dels comitès d'empresa afectats, des de les associacions de la FAP, de l'associació de veïns i des de diferents espais, però és veritat que les administracions els costa molt de fer passos i sobretot de donar els recursos necessaris. Només per posar un exemple, diguem, per el que ens podria passar amb aquesta llei, que amb el fons de compensació de l'amiant el van aprovar el 2022, va ser una llei molt important i nosaltres creiem que seria un pas molt important, i va ser un pas molt important perquè tots els treballadors que estaven afectats per l'amiant, que no hi havia empresa, l'empresa havia desaparegut, perquè desgraciadament moltes vegades la malaltia apareix 15, 20, 30 anys després, i llavors no se'ls compensava, que fos l'Estat els que els compensés. Però ara mateix ens trobem en que aquesta compensació només afecta a molt pocs treballadors, els que tenen la invalidesa, i a les viudetats, que són la gran majoria, no s'afecta fins que no s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat, que, com que ara ja hi ha eleccions, ja anirem al proper Parlament. I, per tant, moltes vegades es fan lleis que són molt interessants i que són avenços molt importants, però el que sempre s'ha de fer pressió després és perquè hi hagi un contingut econòmic per poder, diguem, fer realitats aquestes lleis de localització, d'erradicació i també de compensació a les persones afectades.
1: Doncs Miguel Moreno, afectat per la presència d'amiant del moviment de jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant, gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí. També a tu, Àlex Tisminetzi, advocat del col·lectiu Ronda, gràcies per ser avui amb nosaltres. Vols afegir alguna cosa?
0: Sí, pues muy importante lo que decía Àlex. Un tema es el tema económico. Si no hay economía, si no hay dinero, no hay ley. No hay ninguna manera. Y la otra es de que de toda esta ley, que está compuesta de una serie de artículos, unos típico artículos, hay unos 15 artículos que tienen que desarrollarse con normas y reglamentos. Sí, que esos se tienen que estar haciendo ya ahora. Si eso no se hace y se hace de una forma ágil, pasaría como la ley de compensación. Puedes tener ley, incluso puedes tener dinero y no se puede aplicar la ley. Y los temas que hay que desarrollar en esas normas y reglamentos de cara a la ley en su conjunto son temas muy importantes que puede bloquear la ley si se hace mal.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Veurem com evoluciona aquesta qüestió de l'amiant. Sens dubte encara feina per endavant que queda per fer. Gràcies a tots dos. Bon dia.
2: Moltes gràcies. Bon dia.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: I avui repassem els principals temes d'actualitat, com ara la convocatòria d'eleccions generals anticipades o la crisi de l'habitatge amb el grup municipal del Partit Popular. També mirarem cap a Badalona, després dels aiguats del cap de setmana, per saber quines afectacions ha deixat el temporal i com està treballant l'Ajuntament davant d'aquests episodis meteorològics, entre altres temes locals. En parlem amb la Cristina Güera, que és la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Badalona. Bon dia, Cristina.
4: Bon dia.
1: Com han rebut la notícia de la convocatòria anticipada d'eleccions generals per part de Pedro Sánchez? Pot afectar les prioritats de la política municipal?
4: Bé, l'hem rebut, doncs, crec que com molts i molts ciutadans del país, doncs, pensant que per fi es convoquen aquestes eleccions que fa molt de temps, moltíssim. Bueno, de fet, aquesta legislatura ha sigut una legislatura totalment perduda. Per tant, per fi s'han convocat i per fi doncs, es pot fer aquest canvi de rumb total de les polítiques que s'estan aplicant a Espanya i que, evidentment, tenen una incidència molt clara a Catalunya i, evidentment, també a la ciutat de Badalona, no? I per això doncs, és tan important, no? que puguin canviar aquestes polítiques. Un exemple clar, no? és la vivenda, no? Com ha afectat a la vivenda, que ha aprofitat, no? una no aprovació d'uns decrets que aplicaven més mesures intervencionistes d'aquest govern que ens han portat a la situació actual que tenim ara per convocar aquestes eleccions. I jo vull recordar, en l'àmbit de la vivenda, per exemple, en aquests 8 anys de govern del Pedro Sánchez s'han perdut, perquè ho veia avui en una notícia que també ho ressaltava, a 400.000 vivendes de lloguer a Espanya. O sigui, després de 8 anys de Sánchez s'ha provocat això. A la ciutat de Barcelona ha caigut un 83% al lloguer. Per tant, ostres, en un àmbit, per això tenim la situació que tenim, no? Una situació a la vivenda que no només afecta ja a aquest perfil doncs, més vulnerable, sinó que ha convertit en perfil vulnerable a gairebé tothom, no? Als joves que no poden accedir a una vivenda, a les famílies de rentes mitges que tampoc poden accedir, perquè ens ha complicat la vida de tothom. Una cosa tan important com és el projecte vital de qualsevol família, no? Tenir una vivenda, poder emancipar-se, poder viure amb tranquil·litat, amb un sou normal. Per tant, tenim aquesta oportunitat de votar i canviar per fer aquest rumb i poder també doncs, aprovar unes lleis a partir d'aquest nou govern que tindran molta incidència, no?, en totes les ciutats i, per tant, aquí també ho deia l'alcalde en un vídeo doncs, que era molt, molt, molt, molt, molt, molt explicatiu, no?, que al final el que s'aprova al Congrés, aquestes lleis, tenen una gran afectació a les ciutats com la nostra, no?, a l'àrea metropolitana, on doncs, hi ha ocupacions il·legals, només a Badalona, però és veritat que nosaltres doncs, lluitem molt, molt, perquè creiem que és el que s'ha de fer contra l'ocupació il·legal. I, per exemple, si amb el nou govern és evident que ens donaran unes eines, una legislació, aprovarem unes lleis que ens permetran a desocupar les vivendes en 24-48 hores. I això no només donarà seguretat jurídica als propietaris, que això és importantíssim, sinó que també donarà una tranquil·litat als veïns de l'entorn de les ocupacions il·legals que s'estan produint, que millorarà moltíssim la convivència a la nostra ciutat i la seguretat. Serà més contundent, evidentment, contra la multireincidència. O sigui, les polítiques d'immigració ordenada, legal, vinculada a la feina que aplicarà el Partit Popular no són, evidentment, el que està aplicant al govern actual. Tenim l'exemple clar de Ceuta, no? O sigui, el que s'ha provocat. Per tant, o sigui, estem contents, per fi, torno a repetir, s'han ja convocat aquestes eleccions i és el moment doncs, que tothom doncs, pugui votar i per fi doncs, poder tenir un govern amb les ganes de poder canviar les coses i preocupar-se per l'interès general, per l'interès dels ciutadans i no per als interessos personals i partidistes que ha fet durant aquests 8 anys i especialment aquests últims 3 anys que ha sigut una legislatura totalment perduda.
1: Quines mesures concretes està impulsant l'Ajuntament per facilitar l'accés a l'habitatge, especialment a joves i famílies amb menys recursos?
4: Bé, mira, després de 20 anys, després de 20 anys, perquè això és molt significatiu, i de fet en el ple ordinari d'aquest mes, el segon tinent d'alcalde ho explicava d'una manera molt gràfica, no? O sigui, feia 20 anys que no s'havia construït o no s'havien adjudicat vivendes, no? I l'última vegada que van anunciar que anaven a construir 900 i només van construir 40 i van haver problemes, imagina't, no? Però després de 20 anys hem tornat a construir vivendes. Ja s'han adjudicat les primeres. Hem fet estem fent diferents perfils, no? Per tocar doncs, tots els perfils, tant aquella protecció oficial doncs, que pot anar doncs, al perfil més social, més vulnerable, però com he dit abans, o sigui, el problema de la vivenda ja afecta a tothom, afecta els joves, afecta les classes mitges i per tant nosaltres volem fer vivenda per tothom que pugui tenir aquest problema i per tant estem fent diferents promocions, hi ha algunes doncs, que ja estan adjudicades, altres doncs, estan en fase de licitació, altres estan, ja s'estan projectant per començar el primer trimestre, ja sigui co-living, ja sigui lloguer assequible, ja sigui venda amb concessió del sol, o sigui, hi ha diferents tipologies, no?, per arribar a tothom i que farà que durant aquest mandat ja s'hagin començat la construcció o adjudicació de més de 300 vivendes i que és molt important i em diràs, amb això podem resoldre tot? No, però és que en 20 anys no s'ha fet ni una vivenda. Per tant, ara ja hem arrencat ja algo que és essencial i que també, doncs, per exemple, amb desencallar el projecte tan important per la ciutat com és Can Colomer, amb aquesta ordenació urbanística del planejament, s'aconseguirà començar a construir un privat, en aquest cas, però és que al final els privats han de fer vivenda també, que són els que més saben, i la col·laboració público-privada és importantíssima i hem de desencallar el sòl perquè es puguin construir més vivendes, però amb aquesta ordenació es construiran a la ciutat 772 vivendes en el proper any, i d'aquestes 772 gairebé 350 són de protecció oficial, i d'aquestes 350, 120 són per l'Ajuntament. O sigui, vull dir, estem fent una política incidint molt en aquest tema perquè és importantíssim i perquè, torno a repetir, perquè feia 20 anys que no es feia vivenda a la ciutat.
1: Cristina, li volia preguntar perquè ahir el president dels mercats municipals, Juan Carlos de Miguel, va visitar el programa Badalona 360 de Televisió Badalona i va explicar una sèrie de detalls que ens agradaria confirmar. Sobre el mercat de Llefià, ha comentat que la setmana passada el gerent d'Engestur, acompanyat d'arquitectes, va presentar el projecte del futur equipament, però que encara els manca informació respecte als terminis, licitació, execució. Ha dit que veu difícil que aquest projecte comenci durant aquest mandat i dona per fet que s'iniciarà en el proper. Això és així?
4: Bé, bueno, amb això el que també es desprèn és que, també va parlar d'altres mercats, però que aquest govern, per fi, està desencallant també les reformes dels tres mercats, que també es feia anys i anys i anys que es parlava. Si al final s'havia presentat un projecte, no només va anar a presentar-li el projecte la setmana passada, sinó han estat treballant, evidentment, amb els paradistes, doncs, aquesta reformulació, no? Aquesta reforma dels mercats, tant de Mainon, amb els paradistes de Mainon, tant de Llefià, com la part que estem realitzant de Torner. En quant als mercats, el de Llefià, és veritat, se li va presentar ja doncs, un projecte que és bastant definitiu. A partir d'aquí hem d'acabar de mirar, s'ha d'aprovar. El de Mainon també tenim el projecte executiu. Aquest és el que tenim des de fa unes setmanes, i per tant és el primer que aprovarem, el de Mainon, el projecte de Mainon, i la licitació del projecte de Mainon intentarem, i jo crec que ho aconseguirem, que sigui abans d'acabar l'any. Per tant, si licitem abans d'acabar l'any, les obres de Mainon començaran durant aquest mandat. Llavors, el de Llefià, el tenim, crec que ens ha arribat oficialment, perquè nosaltres vam fer un encàrrec a Engestur perquè ens fes els projectes, no? O sigui, llavors Engestur ens fa els projectes i oficialment arriba a l'Ajuntament, crec que ha arribat aquest matí, o sigui, però per això et dic que al final que va anar la setmana passada, però ha anat més vegades doncs, per poder, igual que amb els altres, igual que amb els altres paradistes, doncs per poder acabar d'acordar, mira, aquesta parada, anir aquí, allà, i ens ha arribat a avui, també els serveis tècnics de l'Ajuntament han d'acabar de repassar-los i es procedirà a la seva aprovació. La licitació, doncs, intentarem també que sigui el més aviat possible, però sí que la primera que anirà, perquè ja s'ha revisat per part dels serveis tècnics, és el projecte de Mainon, i el primer que licitarem serà Mainon, i posteriorment doncs, farem el de Llefià. I la part provisional que en el torner estan fent, com sabeu, les obres que es van fer en col·laboració amb l'àrea metropolitana. Amb aquestes obres van sorgir problemes, o sigui, en una a la part que dona el carrer de passatge torner a la coberta van trobar doncs, que l'estructura, o sigui, no només es podia impermeabilitzar la coberta, sinó que, que hi havia que fer feina a l'estructura i per tant s'ha de modificar, estan modificant el projecte i s'ha endarrerit una mica, però estan treballant i nosaltres també doncs, amb la part provisional i el projecte definitiu, però sí que el que puc dir és estem treballant amb aquests tres mercats. Al mercat de Mainon tenim el projecte, aprovarem el projecte, intentarem licitar-lo abans d'acabar l'any i Llefià doncs, també anirà després de Mainon, tenint en compte doncs, que això. Llavors, els tempos, doncs estem avançant. Ens agradaria poder començar les obres demà, però evidentment en una administració doncs, has de seguir unes passes i també has de fer un projecte, després l'altre, no podem fer-los tots de cop, no? I ens agradaria. No tenim 50 mans per poder fer-ho tot de cop, no? Però estem avançant i creiem doncs, que en els propers 2 anys... hi haurà un gran canvi en aquests mercats i que serà molt significatiu, tant per als paradistes com per al que comporta en l'entorn de tots els mercats.
1: El president dels mercats municipals, Juan Carlos de Miguel, també sobre el mercat Mainon, va avançar que aquest mercat inclouria únicament parades i que no comptaria amb un espai dedicat a la restauració com s'havia plantejat en el seu moment. Això és així?
4: És que això de que s'havia plantejat, jo crec que al final, quan vam veure els tipus de projectes, doncs vam mirar a veure com podíem fer o quina era la millor fórmula, no? Però és veritat que al final el projecte del Mainon l'hem treballat amb els paradistes del Mainon, sobretot, no? El Mainon té una dimensió d'uns 1.000 metres i al final, quan tu trasllades les parades que ja estan en la carpa provisional, ja t'agafa més o menys tot. Crec que són unes 21 parades i una parada de restauració, un bar, no? La que traslladem allà i després un despatx que també per la Junta, no? Quan ho traslladas tens l'espai que tens, no? Però quedarà un mercat espectacular. O sigui, el presentarem, per tant, veureu doncs, com queda aquest mercat, molt lluminós, i bueno, doncs, donar-li a aquest espai doncs, la importància que té, no? Perquè rehabilita moltíssim la zona i serà un mercat doncs, preciós, meravellós, i que farà doncs, que estiguem molt orgullosos.
1: Ja que parlem de mercats, de consum...
4: I una cosa, perdona, sí. Que amb aquest projecte també entra doncs, l'enderroc de la part de la carpa provisional. O sigui, ja fem les dues coses. Amb el mateix projecte del Mainon fem la reforma integral del mercat i també doncs, ja retirem, o sigui, enderroquem la part
1: la carpa
4: de la carpa
1: provisional.
4: Sí, sí,
1: eh?
4: Sí, sí.
1: Parlem dels badabons, no?, de la tardor. Quan es podran començar a adquirir?
4: Bueno, els badabons, que és una campanya que és un èxit. Sí, la veritat és que estem molt contents, no? Perquè té una rebuda per als comerciants, que al final és una campanya que va dirigida a ells, però també per la ciutadania, que és espectacular, no? Doncs hem fet una altra campanya, ens van demanar que féssim 2 edicions, perquè va molt bé, perquè incentiva molt el consum i els ajuda, no? En aquestes etapes en les que hi ha moltes compres per internet, és evident, i després ara doncs, estem fent moltes obres, no?, a la ciutat, i llavors també és un impuls per als comerciants, que com a ajuntament ens enorgulleix molt poder fer, i es veu doncs, que és un èxit perquè cada cop se'ns adhereixen més comerços, o sigui, ara tenim més de 40, o sigui, en l'última edició es van adherir més de 40, de 470, o sigui, que és una barbaritat, i que volem que siguin més, o sigui, per nosaltres, i després per als ciutadans que, vamos, que en una hora doncs, ja exaureix, o sigui, ja compren, ja agafen els vals i els exaureixen, o sigui, els compren i després van a comprar, o sigui, que això està molt bé i repercuteix, doncs, més d'un milió a la ciutat. Doncs l'hem fet i aquest cop entrarà, està previst que comenci la campanya el 27 d'octubre, la setmana anterior, que és l'última setmana d'octubre, la setmana anterior hi ha els comerços ja és quan es poden començar a adherir, em sembla que és el 19 d'octubre, o sigui que ja estem al mes de que comencin els badabons i serà fins el 26 d'octubre, perquè em sembla que és dilluns.
1: El 26,
4: El dilluns és 26 d'octubre, doncs el 26 d'octubre comença la campanya de badabons i això, i amb ganes doncs, de que la ciutadania, els ciutadans de Badalona ho aprofitin i que també els comerços doncs, tinguin aquest impuls tan important i després ja els hi arriba els hi arriba la part del Nadal, que ja doncs, també és un impuls que fem per les compres, també, per la visita a la nostra ciutat, perquè els veïns gaudeixin i perquè comprin molt.
1: Doncs precisament, ara que feia referència a la campanya de Nadal, que volem conèixer alguns detalls d'aquesta campanya, si ens pot avançar, Cristina. L'arbre de la plaça de la Vila està, clar, la plaça de la Vila està en obres, on s'ubicarà?
4: Bé, la campanya de Nadal, com cada any, l'estem mirant amb molt de carinyo, no? O sigui, és molt important per la ciutat. S'ha convertit en molt important per la ciutat perquè li hem posat doncs, molt, l'hem impulsat molt, no? Des d'inicis de mandat, perquè creiem que el Nadal doncs, tant afecta els ciutadans de Badalona, no? Els veïns de Badalona que la gaudeixen, els nens doncs, tenen molta il·lusió, però després és una fórmula de projecció a la nostra ciutat i això s'ha vist, no? O sigui, al final amb aquesta campanya de Nadal, la ciutat de Badalona s'ha posicionat, no?, en una de les ciutats doncs, que més fa pel Nadal, que volen, o sigui, que atrau a gent que vingui a visitar-la i que després doncs, incentiva que quan estiguin aquí doncs, comprin, i això els comerciants ens ho diuen. Doncs aquest any, com he dit abans, tenim moltes obres, no?, i una de les obres principals, no?, que tenim és Francesc Layret i que també toca a plaça La Vila. Clar, hem hagut de fer doncs, una reformulació. No et puc explicar doncs, tot el Nadal perquè encara queda una mica.
1: No podem fer però, spoiler encara.
4: No, encara no, però sí que et puc dir doncs, que l'arbre de plaça La Vila, aquest de 15 metres, no pot anar a plaça La Vila, evidentment, perquè seria una mica estrany, no? I al final hem estat valorant diferents ubicacions i finalment la ubicació serà a la plana. O sigui, l'arbre de 15 metres anirà a la plana provisionalment aquest any, l'any que ve doncs, ja tornarà evidentment a plaça La Vila i bueno, també doncs, creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn i li pot donar aquest any doncs una bona fórmula. Els pessebres, o sigui, la mostra de pessebres i també el pessebre de l'Ajuntament anirà a Pompeu Fabra. També vam arribar a un acord amb els pessebristes, no? Parlant amb ells, evidentment, no els podem traslladar així, no? I vam valorar diferents ubicacions i la millor doncs, va ser en el local aquest que tenim, la mostra de pessebres, en el local que té l'Ajuntament allà a Pompeu Fabra i el pessebre anirà fora, no? I bueno, creiem de... Bueno, no deixa de ser doncs, el mateix entorn, no? I per aquest any creiem que és la millor fórmula.
1: I a la plana també es farà l'espectacle de l'encesa, de l'enllumenat, com es feia a la plaça de la Vila?
4: Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums, doncs, el divendres, i el dissabte, doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
1: I alguna novetat? Aquest arbre serà encara més alt o...?
4: Tindrem més llums aquest any.
1: Més llums. També als carrers?
4: Al carrer. Els carrers tindrem més llums, sí.
1: Molta més,
4: Com a mínim un 20% més.
1: Un 20% més d'enllumenat de Nadal als carrers de Badalona,
4: Sí.
1: I, esclar, també això, els Reis enguany arribaran a l'estadi?
4: Aquí ja, hasta aquí puedo leer. Ja t'he donat bastantes novetats del Nadal, ara ja estem a l'octubre encara i molt d'hora.
1: Ens guardem, no? Per tant, la cavalcada, sí. No sabem si...
4: Encara...
1: Si podria passar per Martí Pujol, per exemple, o...
4: Això... Espera, perdona, perquè...
1: Una notificació d'última hora.
4: No, tot bé. Però jo crec que t'he donat bastantes novetats.
1: Això de la cavalcada no, ni
4: cavalcada no entrem.
1: Avui, Cristina, també un dia important, no?, perquè ha arribat aquest donut, aquesta plataforma circular que s'està ubicant aquí al Pont del Petroli. S'ha hagut d'endarrerir una mica, abans ho explicava la companya Susana Soldado en directe, per aquestes meteorologia, no?, que ha fet endarrerir, però ja recta final d'aquestes obres que han trigat tant, no?, en arribar, estem parlant del 2020, que va resultar afectat pel Glòria. Satisfacció. No sé si preveieu, un cop ja estigui ingestit, alguna manera de tornar a promocionar aquest símbol de la ciutat. Dèiem ara a la tertúlia, potser també fer alguna campanya per donar a conèixer aquest patrimoni des del punt de vista històric, pel que servia abans aquest pont, atreure turisme, nous rodatges, no?, despots publicitaris, com ja s'havien fet molts.
4: Bé, estem molt, molt contents, no?, de recuperar per fi després, com deies, des de després de 6 anys, no?, aquest símbol de la ciutat tan important. O sigui, des de Glòria, és veritat que és una obra complicada, no? O sigui, tècnicament és complicada, però aquest govern, només entrar, doncs, va tenir com a una de les prioritats, doncs, poder recuperar-lo, no?, perquè és molt important. És molt important a nivell de símbol, a nivell de que tots els ciutadans de Badalona, o molts ciutadans de Badalona, ens sentim molt, molt, molt orgullosos i molt representats, no?, i és un dels espais, doncs, on la gent, com deies, no?, passa i vaja, i ho veu com a símbol, no? Llavors, sí, ara anem sobre el calendari, no? L'alcalde va dir, doncs, que acabarien aquestes obres abans d'acabar l'any i anem bé, no? I ara ja està, com veiem, i crec que ho esteu retransmitent, no?, Estan posant la part final, que és el que coneixem com el dònut, no? L'estan ja posant i ara, doncs, quedaran, doncs, les obres que puguin ja anar fent des d'allà. Anem sobre el calendari, tenint en compte més, doncs, que hem tingut, doncs, dies de pluja, com hem vist, i tot, i estem molt contents i creiem, doncs, que serà important per molts ciutadans, no?, recuperar aquest símbol.
1: Hi ha alguna cosa prevista, algun acte d'encesa? Ens pot avançar alguna cosa? D'encesa, no, d'inauguració d'aquest pont, volia dir.
4: No us puc avançar, o sigui, com no sabem encara la data, ja et dic, abans d'acabar l'any, doncs ja estarà feta, però evidentment, doncs, no és un dia normal, no?, que tinguem una obra tan important. Evidentment, doncs, segur que alguna cosa, doncs, perquè la ciutadania, doncs, ho conegui i ho pugui, es farà, i que evidentment s'impulsarà, no?, com deies, perquè és un dels símbols i jo crec que és un gran atractiu de la nostra ciutat. Però ja et dic, primer hem d'acabar aquestes obres, que és l'important, tenir a acabar-les i que de la manera més segura, que ja tinguem el pont per sempre, encara que hi hagin temporals i passi el que passi. I per tant estem en això, estem en que s'acabi bé i a partir d'aquí, doncs, ja veurem tot l'horitzó d'oportunitats que tenim amb aquest nou símbol. Bueno, nou símbol, la recuperació del nostre símbol.
1: La renovació, eh? I aquest 20% d'increment de l'enllumenat nadalenc als carrers afectarà el pont del petroli i s'il·luminarà per Nadal?
4: Home, alguna cosa intentarem fer, però hem de mirar també les dates, saps? En les que pugui acabar el pont i tot. Però, evidentment, alguna cosa, doncs, inclourem.
1: Algun element,
4: alguna coseta,
1: lluminós, molt bé.
4: Però ja té il·luminació, el pont també, sí? Té il·luminació, sí. És que s'ha pensat en tot.
1: En tot, oi? Doncs, Cristina Güera, primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Badalona, moltes gràcies per venir al Badalona Matí. Bon dia.
4: Bon dia a vosaltres.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: La salut bucodental és molt important, eh? Lluir unes bones dents per poder mastegar bé, i també a nivell estètic, per tenir un bon somriure. I avui parlarem de prevenció, higiene i també salut bucodental, i ho farem amb el Xavier Pont, que és ortodoncista d'arrel Centre Dental. Què tal? Bon dia, Xavier.
5: Bon dia, què tal? Com esteu?
1: Doncs molt bé, contents de que estiguis aquí per començar aquesta secció nova aquí en aquesta temporada al Badalona Matí. A veure, Xavier, cada quan ens hauríem de fer una revisió dental encara que no ens faci mal res?
5: Doncs mínim un cop l'any. Al final és la manera de prevenir, detectar, des de petites coses a grans coses, de forma prematura, i per tant evitar que es desenvolupin a problemes molt més grans.
1: Mm-hmm. Anar fent revisions.
5: Exacte.
1: Almenys un cop al mes.
5: A l'any,
1: com la ITB.
5: Exacte, correcte.
1: Per què podem tenir un problema important a la boca sense notar cap dolor?
5: Bueno, a vegades el cos ens juga una mala passada, i és que, per exemple, ens trobem en moltes ocasions que hi ha pacients, doncs, que tenen una càries bastant gran, que ha arribat a nervi, i la gent relaciona, doncs, que si algú arriba a nervi ha de fer dolor. Doncs a vegades ens trobem la situació que això no passa així, i quan la pacient es presenta a la consulta simplement per fer una revisió, li trobes una sèrie de problemes que no sabia ell o ella que tenien. Aleshores, el tractament que hem de plantejar, doncs, és complex. I és algo que és el que et deia, doncs, si aquesta persona fes revisions un cop l'any, doncs moltes d'aquestes coses les podríem evitar.
1: I què és el més important per prevenir problemes? Suposo que una bona higiene, oi, a casa, de quina manera ens hem de raspallar les dents, no? Perquè moltes vegades ho fem malament, després del raspallat ens hem de posar aigua o no? Perquè si ens posem aigua es diu que traiem el flúor, no? Ho fem bé, això?
5: A veure, si volem mantenir una bona higiene bucal, evidentment hem de fer un manteniment a casa, i el manteniment a casa és raspallar-nos 3 cops al dia, matí, migdia i nit, ideal sempre després dels àpats, amb raspall de dents, fil dental i irrigador. Crec que aquestes 3 coses són les eines bàsiques per mantenir una bona higiene. I això ho hem de complementar amb idealment dos higienes anuals a clínica dental.
1: L'irrigador?
5: L'irrigador. L'irrigador és com un... És un aparell, és un petit dipòsit d'aigua que té un... Com una... Perquè entenguem, com un mànec que treu aigua a pressió amb un xorret molt finet, molt finet, i el que hem de fer és, un cop ens hem raspallat i passat el fil dental, el que fem és tirar aquest xorret d'aigua enfocat a la geniva i anar recorrent tot el contorn de la geniva de totes les dents, tant de la part de fora com de la part de dins. Jo els dic als pacients, quan feu això, és a dir, vosaltres penseu que heu fet la higiene, us heu raspallat bé i heu passat el fil dental, doncs quan utilitzeu aquest irrigador us doneu compte que encara surten més coses. Llavors, si fem aquestes 3 coses, raspallat, fil dental i irrigador, això és quasi immillorable.
1: A nivell interdental és més efectiu el fil o aquests mini raspalls que venen?
5: És que cada cosa té el seu ús. És a dir, el fil dental és el més òptim per a les persones que no tenen cap problema de geniva. Si nosaltres passem un raspall interproximal i tenim un estat de geniva correcte, el que farem serà traumatitzar la geniva, perquè passarem el raspall, encara que sigui el més petit, el micro o el nano, el passarem entre dents, i per passar-lo haurem de fer certa força, i això repetitivament el que fem és lesionar la geniva. Tenim gent que ha perdut geniva, que se'ls ha generat un petit espai entre dent i dent, i llavors aquí sí que els raspallets interproximals ens funcionen molt bé.
1: I és més efectiu un raspall manual de tota la vida o un elèctric?
5: Bueno, els estudis no determinen que sigui més o menys efectiu un que l'altre. El que determinen és que el raspall elèctric ens permet fer el mateix en menys temps. És a dir, a dia d'avui tots anem amb pressa, tots tenim ganes de fer les coses el més ràpid possible. I la gent, els hi costa estar 3 minuts raspallant-se les dents, que és el temps ideal.
1: Temps mitjà, no?
5: Sí, 2 minuts i mig, 3 minuts. El que diem sempre als nens és que es posa una cançó al mòbil i tot el que duri la cançó, raspallant dents. La gent no ho fa amb el raspall manual. Per tant, el raspall elèctric el que fa és com minimitzar una miqueta aquest temps de raspallat i, per tant, és més eficient en quant a qualitat en temps. Però si els dos els utilitzem de forma correcta, l'eficiència és la mateixa.
1: Jo t'explico el meu cas. Jo a vegades, quan vaig al dentista, em diuen... És que jo ho faig en manual, i em diuen... Es nota que te raspalles molt fort. Passes moltes vegades i molt fort se't desgasta. O sigui, la manera de raspallar és de dalt cap a baix o de baix cap a dalt, oi? No és així
5: en horitzontal,
1: oi? Com ens hem de raspallar bé i no amb tanta força i amb un potser un raspall d'aquestes que hi ha suau, mig i dur, no?
5: Sí, primer el raspall, jo no sé per què existeix el mig i el dur. Penso que només hauria d'existir el suau, perquè hem d'entendre que la geniva és un teixit molt tou i molt sensible. Aleshores, si nosaltres utilitzem un raspall mig i dur i a sobre ens raspallem fort, el que estem fent és fer un mal a la geniva que amb el temps serà irreversible. Aleshores, la recomanació és raspall suau, la pressió que hem de fer nosaltres és molt suau, i com tu bé has dit, ho podem fer de dalt cap a baix, és a dir, de geniva a dent, o bé fent cercles. Que vagin, o sigui, el cercle has d'anar fent al voltant de la geniva per anar netejant el que es posa dins de la geniva, perquè la geniva no està enganxada a la dent. Tenim 3 mil·límetres de geniva, que es diu geniva lliure, que allà se'ns posa el menjar. Aleshores, si nosaltres no raspallem i no arribem a netejar la geniva i ens quedem a la part més baixa de la dent, no som capaços d'eliminar tota la brutícia que tenim, i al final això què deriva? Que el pacient et ve i et diu que quan es raspalla les dents li sagnen les genives.
1: Precisament que el sagnat de genives és força freqüent. No sé si és normal quan ens raspallem les dents, quan ens hem de preocupar?
5: Quan sagnes. És a dir, no és normal. És a dir, no és normal sagnar. Quan sagnem és perquè hi ha una inflamació a la geniva. I aquesta inflamació l'hem d'analitzar per què s'està produint, o bé perquè el pacient no s'està raspallant bé i hi ha placa acumulada o sarro acumulat, o bé perquè potser s'està començant a desenvolupar doncs, alguna infecció pel motiu que sigui, o perquè el pacient pugui tenir una malaltia sistèmica que això li està repercutint a la boca, però et diria que el 90% de vegades és per una mala higiene.
1: Sí que existeixen alguns col·lutoris, no?, per reduir aquesta gingivitis, es diu?
5: Sí, exacte. A l'estadi inicial és una gingivitis. Si això no ho tractem i ho mantenim, acabem derivant a una periodontitis.
1: Una malaltia periodontal, no?
5: Que aquí ja estem parlant de que perdem os.
1: Ostres, i es pot perdre dents, peces.
5: Clar, a mesura que... O sigui, la malaltia periodontal està classificada de diferents maneres. Aleshores, tu pots perdre un 25%, un 50%, un 75% d'os. Com menys os vas tenint, la dent tindrà més o menys mobilitat i arribarà un dia que si això no ho tractem, doncs, evidentment, perdràs dents.
1: Per tant, la higiene és molt important.
5: Bàsica.
1: I és recomanable utilitzar el col·lutori, un flúor, després de raspallar-nos?
5: Jo no l'utilitzo. Mm. Llavors, el col·lutori penso que està indicat quan hagi d'estar indicat. És a dir, quan un pacient tingui un problema periodontal, quan un pacient tingui una gingivitis, quan un pacient tingui una infecció, quan un pacient se li ha fet una extracció o una cirurgia, el col·lutori ens pot ajudar per prevenir infeccions, ens pot ajudar un col·lutori en pacients que tenen sensibilitat dental, ens ajudarà a controlar aquesta sensibilitat. Però aquest hàbit que té molta gent d'utilitzar col·lutoris, el típic de supermercat, de forma rutinària i constant, al final el que pot derivar no és a benefici, sinó a generar repercussions com tensions de dent, pots cremar la mucosa de la boca, inflamació de les papil·les de la llengua. Per què? Perquè els col·lutoris aquests, tot i que ara la majoria no porten alcohol, però tot i no porto alcohol, a l'ús repetitiu és irritatiu. Aleshores, col·lutori, sí, si tens un problema i el teu dentista te'l recomana per aquell problema, però col·lutori com a hàbit no és el correcte. De fet, et troba gent que li dius, bueno, quin és el teu hàbit diari de netejar dents, no? I et diuen, bueno, me la raspallo un o dos cops al dia, però faig servir col·lutori. Jo els dic, mira, dic, al final, si fas servir col·lutori, és com si tu als plats, quan has acabat de dinar, els hi tires aigua. Quan acabem els plats, els hem de fregar, perquè si no hi ha una acció mecànica, que en aquest cas seria el raspall, no netejarem bé. L'únic que farem és que, si fas servir col·lutori, molt bon gust a la boca, estupendo.
1: Sí, això sí, et queda fresc, no?
5: Exacte. Però no estàs fent una higiene correcta. Llavors, abusar del col·lutori no ho hauríem de fer.
1: Per tant, potser també hi ha molt màrqueting, no?, en tots aquests productes, perquè sobretot de que et queden les dents més blanques, no aconsegueix el blanc pur, aquest, veus la progressió, utilitza aquest dentrífric i aquest col·lutori et quedarà la boca totalment blanca, les dents, no?
5: El tema aquest és una mica controversial, diguem-ne, perquè crec que és publicitat enganyosa. Al final, les pastes de dents no blanquegen dents, el que fan és... tenen components erosius, que el que fan és abrasionar la superfície externa de la dent, i el que va fent és, a mesura que tu et vas raspallant, vas rascant aquesta part externa de l'esmalt, i evidentment va sortir l'esmalt nou, perquè t'has carregat l'esmalt que ha estat en contacte amb la teva dieta, amb la teva alimentació, amb el que prens. Si volem blanquejar dents, hem de utilitzar productes específics per blanquejar dents. Ni pastes de dents ni col·lutoris ens serviran per blanquejar.
1: Quins hi hauria?
5: De col·lutoris o de productes?
1: De productes per blanquejar les dents, ja hauríem d'anar a consulta.
5: Consulta dental, exacte. Mm-hmm. Sí, perquè tot el que es veu, que queda molt fashion per Instagram, que la gent es posa aquestes llumetes a la boca de color blau, i tot això no serveix. És a dir, un blanquejat dental només es pot utilitzar amb les concentracions que està demostrat que blanqueja a clínica dental.
1: I, Xavier, si ens haguessis de donar tres consells senzills per arribar als 70, 80 anys conservant les nostres pròpies dents naturals, quins serien?
5: És que jo crec que tres són molts, t'ho resumiria amb un.
1: Amb netejar-nos bé.
5: Netejar-nos bé i visites anuals al dentista per prevenció. Al final, la prevenció és el que et farà que no tinguis problemes i que, per tant, la gent que molts cops et ve i diu, bueno, jo amb 70 anys, 80 anys, quan vagi perdent dents, doncs, bueno, ja ho assumiré. No, és que hem d'arribar als 70, als 80, als 90, als 100, als que arribi cadascú, amb totes les dents en boca. I això ho aconseguiràs amb higiene, molt bona higiene. I revisions anuals al dentista per arribar no a arribar a punts de perdre os, a tenir càries que se't puguin... cada cop destruir més la dent i que requereixin tractaments que al final, en un temps determinat aquest tractament, doncs ja no serà viable, s'haurà de treure la dent, s'haurà de col·locar un implant. Aleshores, la prevenció és la millor, el millor truc que pots tenir per mantenir les dents fins al dia que et moris.
1: Igual que ens cuidem l'alimentació, doncs cuidar també la salut bucodental, que és molt important, eh? Tenir una bona salut bucodental. Però no sé, Xavier, si encara hi ha gent que és reticent d'anar al dentista. Què ens passa? Ens fa por? Tenim por que ens faci mal? Per què creus? Perquè encara hi ha gent que diu, ai, és que ho passo malament, no?
5: Penso que hi ha una... ve de base. És a dir, penso que a les escoles no se'ls ensenya als nens els mínims. Nosaltres hem proposat molts cops en alguna escola a fer instruccions d'això, no? D'higiene, de manteniment, per ajudar els nens a que raspallin millor. Després tens els adults, doncs, que encara tenen aquesta psicosi de que el dentista fa mal, de que el dentista és car i que, per tant, doncs, prefereixen evitar anar al dentista per por o per butxaca. Però què passa? Que si tu fas prevenció, un cop l'any, dos cops l'any d'una higiene, probablement el dentista no serà car.
1: Clar.
5: Serà un manteniment anual, que doncs, una higiene mitja et pot costar a les clíniques dentals de 55 a 65 euros, i no crec que això repercuteixi gaire la butxaca de la gent, un mínim un cop l'any. L'ideal serien dos higienes a l'any.
1: El que passa és que si no fem el manteniment, s'acumulen no les incidències, al final ens costa molt més,
5: molt
1: perquè
5: més.
1: Tenim la boca feta un desastre.
5: Exacte.
1: Aquest seria el resum, eh? Ens volem estalviar diners, però al final el que ens pensem que ens pensem que lo barat surt car, no?
5: Exacte.
1: Com diu el... I per acabar, doctor, quin és l'error que veus més sovint a la consulta relacionat amb el tema del qual hem parlat avui?
5: Doncs principalment aquest, doncs que la gent no té un hàbit d'higiene. La gent es pensa que raspallant-se les dents un cop al dia, doncs és més que suficient, i no ho és, no ho és. Mínim tres cops, sisplau, mínim tres cops, dos, tres minuts per raspallada, fil dental i irrigador.
1: I que no ens faci mandra, eh?
5: I que no ens faci mandra. Minuts.
1: Ens posem la nostra cançó que més ens agradi.
5: La preferida.
1: Agradi, la preferida i el ritme de la música. Vinga,
5: i anar fent,
1: amb
5: i ballant.
1: I ballant i anar al ritme. Això doncs mateix. Xavier Pont, ortodontista d'Arrel Centre Dental, que us poden trobar al carrer de la Creu número 19 a Pompeu Fabra.
5: Això mateix.
1: Gràcies per ser amb nosaltres i ens anirem veient un cop al mes aquí al Badalona Matí.
5: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
3: El millor del Badalona Matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
7: Els millors moments.
8: Badalona 94.4.
9: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: Ens posem ràpidament amb la tertúlia d'actualitat. Donem la benvinguda a en Jorge Valenzuela, en Jordi Casas, en Carles Sagués i en Marc Alomà. Bon dia a tots quatre.
2: Bon dia, bona hora.
3: Bon dia.
1: Amb ganes de veure el pont del petroli ja amb la plataforma, el dònut, que es preveu que s'ubiqui aquest matí. S'ha endarrerit una mica per la pluja d'ahir. Ja amb ganes de tornar a passejar pel pont o no? Com ho veieu això, Carles?
2: Sí, home, és un símbol que més que el seu moment... la recuperació que es va fer fa ja no recordo quants anys va ser una cosa que va costar una mica perquè no tothom ho veia. Me recordo molt que hi va haver-hi una part, diguem-ne, social molt important que s'hi va posar, no? Que era el senyor Valls de la Morera, que hi va tenir un paper molt gran, i després també recordo a nivell de governs municipal o d'actuació que va haver-hi la regidora en aquell moment de la que era Iniciativa per Catalunya, la Montsenissa, que també s'hi va trencar les banyes amb això, i la resta de consistori o una bona part de consistori no ho veia. Me'n recordo jo haver escoltat debats i discussions bastant de dir-li que era una tonteria recuperar això i que no, i que no. Bueno, al final ha anat endavant, com sempre a Badalona tot tarda molt, i a més de tardar ha passat el que ha passat amb els temporals, i ara esperem doncs que es torni a recuperar i a gaudir-ne.
1: Marc?
4: No, coincideixo amb el Carles.
1: Ara, Marc, que tenim el micro tancat, ara.
5: No, coincideixo amb el Carles. Jo recordo el senyor Valls amb una pancarta d'un partit que era ell sol, que es deia Llei, Lloc Espai Independent, i que l'únic lema era Salvem el pont del petroli. I bé, doncs se'n va sortir, però per perseverança, perquè cada ple municipal estava amb la pancarta, i com diu el Carles, hi ha més sensible, gent menys, però amb el temps s'ha demostrat que s'ha convertit en un emblema de la ciutat, i tots ho estem esperant. I a veure si definitivament aquesta edificació que es fa, no?, aquesta forma, doncs aguanta els temporals que vindran, que segur que seran de la mateixa magnitud com a mínim dels que hi ha hagut fins ara.
6: Yo también recuerdo al señor Valls allá a primera hora de la mañana recogiendo firmas. Eran días duros, allí el hombre solo, y sí que costó socialmente que la propuesta llegara a buen fin, y ahora lo estamos disfrutando. Y esperemos pronto poder pasear por este icono de la ciudad que es muy importante.
1: Jordi, amb ganes, no?
3: És que jo no sé quants anys fa que es va fotre molt bé.
1: Del 2020, del temporal Glòria, ja fa uns 6 anys.
3: Quan fa, 6 anys?
1: 6 anys, sí.
3: I s'ha tardat 6 anys en refer-lo?
2: Bueno, encara no està.
3: Encara no està? És que és patètic, això és patètic. Escolta, perquè a més, tal com dieu, és que és un símbol de Badalona. I que entre uns i altres, els de més allà, no s'hagi arreglat fins ara, la veritat, dona poca qualitat als governs de Badalona, siguin qui siguin, Ara, el tema és, i què volem que sigui aquest pont d'aquí 10 anys? Per passejar, fer fotos i ja està? O volem que sigui un símbol que tingui més presència, que sigui algo més que un símbol de Badalona? Jo és la pregunta que em faig.
1: És un punt d'atracció turística, no? Molta gent es fa fotos al mono. També un atractiu per molts rodatges, no? S'han fet gravacions de publicitat. Anuncios. Sí, sí. I ara suposo que quan estigui ingestit tot això es dispararà, no? Totes aquestes demandes de permisos per fer gravacions, perquè és un indret molt, molt sol·licitat,
2: També es podria aprofitar per fer una mica d'interpretació històrica, de recordar el sentit que tenia... que hi havia a la costa de Badalona fa anys,
3: Badalona,
2: el tema industrial, perquè un pont del perquè en diem el pont del petroli, no? Què passava amb això, no?
3: Que hi havia barcos descargant petroli, clar, hi havia vist.
2: Exacte, doncs poder explicar una miqueta això i la transformació de la ciutat. Bueno, en fi, que hi ha a partir d'això, doncs ara m'has fet pensar, ja m'imagino visites escolars amb algú de grup d'història al museu explicant tot que... això i donant que sàpiga, coneixem el nostre passat.
3: Sí, que a part de ser un símbol de Badalona, perquè és un símbol, doncs que tingui una utilitat, com ara dius tu, vull dir, més àmplia, més... Sí, sí.
1: De fet, recordar que el Badalona Comunicació, juntament amb la xarxa Radio Televisió Espanyola i el 3CAT, estan en ple procés d'elaboració d'un documental sobre aquest fet. S'anomenarà El Quixot de Badalona, la història del pont del petroli, dirigit pels nostres companys Carles Tornero i Javi Martínez. Per tant, amb ganes ja de l'estrena i de veure materialitzat aquest documental de la casa. Bé, canviem de tema perquè avui és 7 d'octubre, Dia Mundial del Treball Digne, i el sector social està convocat a la primera vaga general del sector a Catalunya per reclamar millores salarials i laborals i també l'equiparació amb els serveis públics. Els professionals denuncien precarietat, sobrecàrrega de feina i sobretot dificultats per retenir els treballadors. A Badalona, els treballadors socials municipals també s'han organitzat per participar en la mobilització. La ciutat compta en concret amb 7 centres de serveis bàsics d'atenció social, amb més d'un centenar de professionals d'atenció primària, una setantena de programes i també 13 de l'equip de dependència. També alerten de situacions de risc, incloses agressions, i també reclamen més recursos perquè els serveis diuen que estan col·lapsats. De fet, el govern ha fixat un 85% de serveis mínims, una xifra que els sindicats consideren excessiva. Si us sembla, escoltem a la Julia Manzanares, que és delegada de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Badalona.
7: En un moment en què la població està envellint, en un moment en què cada cop hi ha més problemes relacionats amb la manca de capacitats de les persones, som un servei que si ens deixessin treballar transversalment i es coordinessin millor els recursos que hi ha d'educació, de sanitat, podrien crear molt més benestar del que ja estem creant. Aleshores, la nostra reivindicació també és que hem de treballar d'una altra forma, però a la burocràcia...
1: Per cert, no és Julia Manzanares, és Julia Palomares. Rectifiquem. A Badalona, on els serveis socials també alerten d'aquesta saturació. On és el problema? Falten professionals, recursos, una millor organització... Què en penseu? Comencem per tu, Marc.
5: Jo crec que, i ho hem comentat a la tertúlia altres vegades, i jo ho he reiterat, és un tema polític de manca de prioritat en aquest govern municipal. Jo diria que és el govern municipal amb menys sensibilitat social de la història de la democràcia a Badalona, i n'estic convençut que, i ho he dit moltes vegades, hi ha molta gent a l'Ajuntament que fa molt bona feina, però l'has de dotar de recursos, de lideratge, de mitjans. Ja és recurrent parlar en aquesta tertúlia de la manca de mitjans i de recursos de l'Ajuntament de Badalona en un govern que havia promès una transformació. I transformar no és asfaltar un carrer. Transformar són moltes coses que potser no pots fer ni un TikTok ni un vídeo, però és més de gruix, no? És més de dotar de recursos a la gent i confiar en els grans professionals que té l'Ajuntament. I una mostra més. I després m'ha sobtat el que deies, que 85% d'un servei mínim... O sigui, jo ja entenc que hi ha el dret a la vaga, no? però el dret a la vaga s'ha de ponderar, també. Però, home, 85% del servei mínim és gairebé... No sé, que es posin tres malalts per grip i ja tens ja el mateix que els serveis mínims. No crec que altres serveis públics que sí que s'han de regular serveis mínims, 85% em sembla una barbaritat. I no conec la normativa exactament, però em sembla que és bombardejar el dret a la vaga.
1: Carles?
2: Començo pel final. Jo també, quan ho vaig veure, vaig dir que es havien passat, no? Perquè 85% és que han de dir, escolta, que es quedi una casa i ja està, no? Per tant, jo crec que suposo al nivell sindical d'on haver fet algun recurs i tal sobre això. A part d'això, diguem, el tema dels treballadors socials en general, de tots els diversos àmbits, realment amb una... en els moments que vivim, doncs la seva tasca es multiplica i el nombre de treballadors i treballadores no s'ha multiplicat i les necessitats són molt grans, peticions de menjar, tot el temes d'atenció de qualsevol tipus de nivell familiar, de menors, etc. i l'habitatge, no? Amb el tema de l'habitatge, què està passant amb l'habitatge? Doncs que una bona part de la problemàtica, en vez d'anar a parar sobre el que serien les oficines d'habitatge o les regidories d'habitatge, etc., va a parar a serveis socials. I es troben, el personal de serveis socials es troba que la gran part, el percentatge més alt de la seva activitat és per atendre temes relacionats amb l'habitatge, els famosos informes de vulnerabilitat. A tot això els està fent que no puguin fer altres tasques, com és visites domiciliàries, seguiments, etc. Llavors, això és una sobrecàrrega important. i també he vist el manifest que corria per, entre els treballadors socials, i parlaven de que, per exemple, a Terrassa, que és la ciutat comparable amb Badalona, em sembla que hi ha el doble de personal, l'Ajuntament de Terrassa, de personal de serveis socials, que el que hi ha a Badalona. Només fem-nos una idea d'això, el que significa, no? La sobrecàrrega que hi ha aquí, a la ciutat.
1: Jorge.
6: Pues, bueno, tal y como dice Carlos, estamos en unos tiempos donde cada vez hay una clase más empobrecida, una clase social, donde pues necesitan estos, por ejemplo, los informes de vulnerabilidad ahora para el tema de acogerse a los contadores sociales. Pues es una carga de trabajo más que se le añade, como también estuvo la regularización del Estado central con las personas que estaban aquí antes de una fecha. Y es cierto que cada vez se va multiplicando la carga de trabajo, y por eso el Ayuntamiento de Badalona, en lo que es la partida de servicio social, la había aumentado en 800.000 euros.
1: Jordi.
3: Dic la meva.
1: Endavant.
3: D'això que deu del 85% és el tope que posen perquè s'ha de donar servei, són serveis essencials, i els sindicats o que sigui diuen que això és exagerat, possiblement, no dic pas que no. Però jo hi trobo una contradicció, perquè serveis socials, atenció a les persones que necessiten, etcètera, etcètera, s'han de poder mantenir. La vaga, topar-la amb un 85% que s'hi ha d'estar, potser sí que és exagerat, però la meva contradicció és, no són coses essencials els llocs de treball, el sou, els recursos, el personal, això també és essencial. En canvi, els governs aquí és com si això no existís. Per tant, per mi és com una contradicció. Vale que s'assisteixi, però després qui fa l'assistència ha de tenir recursos, les plantilles, el d'allò, i amb això no és essencial. Mare de Déu, senyor. No ho entenc. Algú m'ho ha d'explicar.
2: Sí, perquè el gran dilema és, a part de ser, de dir, el nombre de personal, no?, que això ja és un tema, no?, però després l'altre és els recursos que tens, que és el que estàs dient, no?, perquè si hi ha 10 persones treballant en un servei territorial de serveis socials on hi ha 20, si els recursos que poden donar a la gent que ho necessita són els mateixos, a vegades és igual que n'hi hagi 10 que 20. L'únic que pot servir és per atendre més bé la gent, per acompanyar-los una mica, però per donar solucions. Si la gent ve a demanar aliments, per dir una cosa, i no se n'hi pot

0: Escolta, que no és això. Que ella, si aquella senyora que t'atén tingués allà un calaix on pot dir, mira, podeu anar, esteu al carrer tots, podeu anar a una pensió una setmana, doncs us ho donaria. No, si no ho fa, no és perquè sigui dolenta i no ho vol fer. O si té un recurs de dir, us faig un informe perquè podeu anar a buscar aliments a no sé on. Si ho pogués fer, ho faria. Saps què? No, mira, suposo que miren el calaix de recursos i diuen, ho sento.
1: I escolta una pregunta, ja que esteu amb això, jo no hi entenc, eh? Els serveis que es presta la gent, etc, d'aquest tipus que dius, com se gestionen? Algú controla? Algú els gestiona? Sí. T'ho dic perquè després fora, quan sortim, ja t'ho explicaré. Sí. Però un dia venint i quan vaig tornar allà al Focus, que reparteixen aliments així, sí, vaig veure coses que no les entenia.
0: Sí.
1: Després ja t'ho comentaré, perquè vaig trobar que està molt bé, perquè és una feina, escolta, estupendo, poder ajudar la gent amb aliments, etcètera, molt bé. Però hi ha coses que dius, ostres, això no encaixen aquí. Per això et preguntava com se gestiona, sí, això.
0: Sempre hi ha, amb tot, sí, amb sempre tot, hi ha qui dius... Sí. Tothom té un exemple d'alguna, sí, cosa de dolenta, no? I, sí, i llavors això hi és i serà, jo crec, tota la vida. Ara, la tasca precisament dels serveis socials, i per això també es necessita gent, és poder valorar bé,
1: valorar
0: si
1: bé
0: aquest que... se li ha de donar, sí, això o allò, o no donar res, i a la vegada després poder fer el seguiment de si aquella, sí, gestió, sí, i aquell recurs invertit, de veritat, ha anat bé, i poder fer la comprovació al cap d'un temps, i si un cas, escolta, família tal, s'ha, sí, acabat.
1: Després,
0: O, però esclar, això és un argument més per dir, falta gent per poder-ho...
1: Després t'ho comentaré perquè, sí, ja, és espectacular. No.
2: Sobre aquest tema voleu afegir alguna cosa més?
3: No, només que jo, que l'alcalde d'aquesta ciutat, que li agrada fer grans discursos així en els mitjans, no he vist mai presentar un pla respecte a les necessitats socials de la ciutadania, tenint en compte la situació que hi ha a Badalona i gent que ho necessita, no? Amb la transformació aquesta que alguns reclamem que no s'ha fet en la base de la gestió municipal, doncs dins de les prioritats aquesta podria ser una de les primeres, i evidentment no ho ha estat, o hauria de ser una que no ha estat per aquest ajuntament.
4: Bueno, habría que añadir que el alcalde de esta ciudad para en los próximos meses se llevará a cabo el primer comedor social municipal, por lo menos es aquí tienes una prueba de que sí que se manifiesta en favor de intentar ir progresando y avanzando en este sentido.
2: ¿En los propios meses ya estará operativo?
4: Bueno, están finalizando las obras de reurbanización de Alfonso XIII, se está licitando el proyecto, pero es un tema que se pone en marcha.
3: Això, Jorge, és Medina Albiol. Ell fa la notícia abans d'haver ni començat a licitar res. Ell fa una roda de premsa, que tindrem la piscina Mireia Belmonte, que tindrem no sé què, que tindrem no sé quantos, i a més, jo recordo sempre una entrevista en aquesta casa de l'alcalde, tot just sortir escollit, que va fer una carta als Reis que a mi em va semblar... Jo la guardo, l'entrevista, perquè va dir tot una sèrie de coses que pensava fer i
0: recordo,
3: quan s'acabi el mandat farem una valoració, sí, perquè no podrà dir que suport polític no en té, perquè té majoria absoluta.
4: Si per tant... alguien se ha dejado la piel aquí por la ciudad es el alcalde Albiol, y te comentaré que nosotros como equipo de gobierno necesitamos continuar todos los proyectos que están pendientes, tal y como va hacer los depósitos pluviales, la piscina, y todo eso se llevará a cabo durante la siguiente legislatura.
3: O dues o tres més, no?
4: Vull dir que, ja te comento...
3: No, però
4: que...
3: saps què passa? Que l'alcalde Albiol a mi em fa... O sigui, jo el tinc molt de respecte com a alcalde de la ciutat, però ell sembla que aquí només hagi governat aquests 4
1: però
3: anys.
1: Però em permeteu una pregunta.
3: I que no
1: pregunta.
3: Tingui una trajectòria, i per tant sempre és... Ja ho farem, ja ho farem. Però, bueno, doncs fes-ho.
1: Em permeteu una pregunta? Jo en política no sóc un negat. Però com és que és alcalde l'Albiol? L'han votat, oi? I per què l'han votat tanta gent que abans no el votaven? Per què? Que és que els altres ho feien tan bé o tan malament? Per què és alcalde? Pels seus mèrits o pels demèrits dels altres que han estat abans? Cal fer-se aquesta pregunta. Ara, per lo menos, per molta gent que jo sento així, saben que hi ha una autoritat. Abans hi havia un maramàgum de discussions i coses, i ara m'anarà bé, m'anarà malament, no ho sé. Jo l'únic que sé, això sí, personalment, és que quan vinc aquí pujo per l'ascensor de Felip Barroges, que abans no hi podia pujar, i ara hi pujo tu. Però, bueno, no entro en política, però si és alcalde és perquè l'han votat. I si l'han votat el que abans no el votaven és per algú. És perquè els que hi havien abans no ho feien prou bé. Dic jo, no sé, no hi entenc, eh?
0: Sí, has dit una frase que és claríssima, que si una persona és alcalde o té un càrrec és perquè l'han votat. La democràcia, sí, té això, no? El que veiem En Donald Trump també l'han votat.
1: Sí, tant.

0: i que, en fi, que podem parlar de molts exemples i no hi ha problema. I, per tant, per què? Doncs aquí és un tema bastant important. Jo crec que Badalona és una ciutat que mereix també un estudi d'allò, perquè la compares a nivell de polític, per exemple, la compares amb les ciutats de l'entorn i és un fenomen raro. Sí. Vol dir que aquí hi ha molts elements que poden justificar. Jo crec que gent, els historiadors faran un... algú que es dediqui a cosetes petitones com és Badalona pot fer un bon estudi de dir què passa a Badalona socialment, quin tipus de ciutat Carles. És que passin aquestes coses que no passen a la ciutat del costat que
1: Carles,
0: hi ha un,
1: per Carles, exemple. El districte on t'estigui jo, el districte primer, sí? El dalt la vila, el centre, Progrés, etc, etc, normalment, majoritàriament, el vot era el Convergent o Esquerra Republicana i alguns dels també dels Iniciativa Catalunya Verds, etc, sí. etc. Aquestes últimes eleccions, si no estic equivocat, el PP ha guanyat.
0: Sí, sí.
1: Gent que votava en Convergència, Esquerra, Iniciativa, etc, i ha guanyat el PP en el districte 1.
2: Ja, Jordi, però...
0: Per això, què ha portat aquesta gent?
1: No ho entenc, no ho entenc.
2: No, jo sí que ho puc entendre. És a dir, pues a veure, és una realitat. No, home, sí.
0: Estan fent una d'allò de politòlogos aquí.
1: Jo sóc el primer que dic que no hi entenc, per això pregunto, per entendre.
2: La primera campanya del García Albiol, que jo, com a president de Junts a Badalona, el primer que vaig fer felicitar-lo, perquè havia guanyat en majoria absoluta i havia guanyat, com bé tu dius, tot arreu, per tant, la victòria és incontestable i evident. El lema de badalonisme, jo crec que es va, primer, que és un gran lema, i segon, que es va produir. És a dir, jo crec que hi ha molta gent que podia votar, inclús Junts o altres partits, el que vulguis, i a Badalona va votar García Albiol, que no vol dir votar el PP, perquè el García Albiol per mi és una marca ell com a tal, no? I jo crec que té... doncs ha tingut la confiança de la ciutadania brutalment i contundentment i això li ha permès governar 4 anys amb una solidesa, no? Perquè no té pràcticament ni oposició. Bé, veurem si aquest vot de fa 4 anys és un vot prestat o no és un vot prestat, és un vot que es consolida i ho veurem al maig del 27.
3: Pues no parlem. A mi cada vez los vecinos me dicen que la gente va a volver a salir, el alcalde, todo el mundo lo apoya, la gente considera que el liderazgo que sí que ejerce Albiol. Muchas veces has criticado que no lidera la ciudad y sí, la gente es un político cercano, próximo, es un político accesible, se ha recorrido los 34 barrios de la ciudad y la gente lo quiere y estoy convencido de que...
1: Pero parleu de futur i el futur no existeix.
2: Home, sí, el futur no existeix.
1: No, perdona, el futur no existeix. Tu sortint d'aquí pot atropellar un cotxe i anar-te'n al cementiri. No existeix el futur. Tot això són els pensaments que un té de futur, però el futur realment no existeix, igual que el passat no existeix. O sigui, quan parlem de futur, evidentment parlem d'una opinió, però no de que existeixi.
4: Que ja entraríem en temes més filosòfics,
0: sí, aquí.
4: Vinga, va, anem a introduir un altre tema, també vinculat amb Badalona. Perquè s'ha estancat les taxes de reciclatge dins de l'àrea metropolitana. En concret, és el 5è municipi de l'AMB que menys recicla. El 2025 s'hi va reciclar un 30% dels residus, no assolint l'objectiu europeu marcat, el Jordi ja riu, marcat del 55%. De fet, dels 36 municipis metropolitans, 28 no assoleixen aquesta xifra. Des de l'AMB asseguren que només s'hi arribarà si es dona un impuls als nous sistemes de recollida amb identificació. Dic que els municipis, només 8 dels 36 municipis que formen part de l'AMB van assolir els objectius de recollida selectiva durant l'any passat. El lideren el reciclatge Santa Coloma de Cervelló, el municipi veí de Tiana i Corbera de Llobregat. I precisament per això, perquè Badalona es troba en cinquena posició per la cua, en concret, arribant a reciclar poc més d'un 30% de residus que generen, per fer front a això, l'Ajuntament de Badalona va anunciar ahir que repartirà un kit per sensibilitzar i millorar la situació. Es tracta d'una de les mesures previstes arran de la implementació del nou servei de neteja. És un kit que inclou 3 bosses per al plàstic, el paper i el vidre i un cubell per a l'orgànica. Escoltem el que deia Xavier García Albiol perquè ho va anunciar a través d'un vídeo a les seves xarxes socials.
5: Badalona és una ciutat que té que millorar amb el que fa referència al reciclatge i nosaltres som conscients, però també creiem que per exigir hem de posar facilitats, perquè entre tots hem de cuidar el medi ambient.
4: No serà fins al desembre, que es començaran a repartir aquests kits. Com valoreu aquesta iniciativa? Contribuirà a millorar aquestes taxes de reciclatge? Comencem pel Jorge.
3: Pues es una medida muy positiva porque tenemos que hacer concienciación de que la gente tiene que reciclar en su casa. Es bastante complicado. Yo tengo discusiones en casa porque les digo, no, los envases de los yogures aquí, los Tetra Brick aquí, el cartón aquí, los plásticos. Al final, lo que es la resta debería de ser algo muy poca cosa, pero claro, por eso el ayuntamiento está intentando pues hacer este tipo de campañas y sobre todo concienciar a la gente de que no se ve el contenedor gris de la resta, no es el que donde hay que llevarlo todo. Entonces también hay ciertos barrios donde ha venido mucha gente extranjera y hay que hacer mucha pedagogía, explicarles, desconocen el idioma, no saben, lo tiran en cualquier contenedor y estamos trabajando para mejorar que este tanto porcentual de reciclaje podamos aumentar en la ciudad. Ahora, como bien dices, estamos a un 28-30% y la directiva europea exige que estemos cerca del 50% y estamos ahí trabajando para mejorar.
4: Jordi, què volies dir? Jordi, li ha fet gràcia, aquesta notícia.
1: Sí, sí, em fa gràcia perquè, a veure, fot 60-70 anys, jo era una criatura, com aquell que diu, i reciclàvem a casa, com diu el Jorge, el paper per un costat, el ferro per un altre, les ampolles de cava, i de tant en tant passava el drapaire, cridant drapaire, la pell del conill, i tot allò s'ho enduia i et pagava. O sigui, cobraves.
4: Per reciclar, cobraves, per fer bé la
1: feina. Reciclaves a casa i cobraves quan passava el drapaire.
3: Les ampolles de cava, digue-li.
1: Sí, digue-li. I a més una pela, una ampolla de cava, una pela.
0: Mira,
1: la pell del conill...
0: Jo això de l'ampolla de cava sí que de petit ho feia.
1: La pell del conill també una pela. El paper amb aquelles bàscules romanes que les traginava molt bé... I reciclaves a casa, passava el drapaire i cobraves.
4: Una propineta, no?
1: I fixa't si hem evolucionat.
0: Sí, però... Bueno, ha passat molt de temps.
4: Oh, sí. 70 anys, no?
0: I ha canviat molt els hàbits de la gent, no? Ara imagina't la quantitat de plàstic que cadascú...
1: Sí, sí, sí.
0: No? Jo a casa tinc els cubells i el de plàstic, sempre em dono compte i dic, ja està ple, el plàstic o els derivados, diguem, no? De tot això, que te'n dones compte que gastem una quantitat de material que s'ha de reciclar i que s'ha de separar i que abans estava com anava, però no n'hi havia tant, tampoc. Ara ho fem molt més, per tant, es necessiten mesures.
2: Les tres R's de reduir, reciclar i reutilitzar, la primera, reduir, jo crec que cal aquí una legislació contundent en generar menys. I després, pedagogia, evidentment. El Jorge no sé què deia dels barris i així, no sé si hi ha una estadística per barris qui recicla més i menys, el que sí que és veritat i em consta, i fa molts anys que Tiana està al capdavant, ha estat de fa molts anys en aquest sentit, i aquí hi ha la dicotomia entre educar a la gent o sancionar, bé, doncs és una cosa per plantejar-se, si jo crec que la gent ha de saber el que suposa no reciclar, no? I potser això s'hauria de fer més a nivell als instituts, que no sé si es fa prou, a una sèrie d'educar els nanos, els que pugen, i dir-los, escolta, no fer això provoca tot això d'aquí. I quan vas i viatges pel món, i viatges per l'Àfrica, sobretot, veus la quantitat de plàstics a tot arreu, que és brutal, doncs clar, s'ha d'intentar generar menys. Jordi, quan tu deies això, quantes coses de plàstic hi havia?
1: No recordo, la memòria
2: em
1: falla.
2: No n'hi havia.
1: Però també diré una cosa. Fa anys es va dir les bosses que vulgui bossa en el súper pagarà un cèntim sola bossa de plàstic. Ara ja en fan que són ja reciclables. Si s'obligava, per què no s'obligava que fos de paper? Com als Estats Units. Als Estats Units vas al súper i t'ho posen en bosses de paper en vez de plàstic. Doncs per què? Ja que poses una norma que s'ha de pagar la bossa d'allò, que sigui bossa.
2: A lo millor els fabricants de plàstic són un lobby,
1: Hi ha lobbies per tot arreu.
2: No.
1: Sí,
3: hay que
1: sí.
3: Mejorar, sobre todo, en el tema del cartón, que estamos acostumbrados a dejar la caja allí y no doblarla, y esto hay que hacerlo y colaborar y meterlo dentro del contenedor, pero nos cuesta mucho a veces en una caja grande y no, pues hay que concienciarse de...
1: Sí, però també el contenidor del paper és una escletxa així que sembla una bústia de correus.
3: S'ha de doblegar.
1: Segons que les coses no hi caben.
4: És complicat, doblegar la caixa.
1: Sí,
4: de vegades també hi ha incivisme, persones que fins i tot els hi fa mandra anar al contenidor i posen la bossa d'escombraries en una paperera i s'omple de seguida. Això també de vegades es dona, situacions com aquestes. Bé, sigui com sigui, ens queda molt poc temps, però vull introduir un últim tema, així ja més en l'àmbit autonòmic, estatal, i és que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat aquest dimarts les ordres de detenció contra l'expresident Carles Puigdemont i també els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Així ho ha anunciat el Tribunal minuts després que el TC hagi ordenat l'aplicació de l'amnistia a la malversació dels líders dels procés. En aquesta interlocutòria, Llarena ha deixat sense efecte les ordres de detenció vigents contra els exiliats amb caràcter immediat i fins a nova resolució judicial expressa. Per la seva banda, Puigdemont ha defensat el sentit polític del seu retorn a Catalunya. Ha dit: no tornarem al servei del nostre partit, sinó del nostre país, ha promès en una declaració institucional que va fer des de la Casa de la República a Waterloo. El líder de Junts ha avisat que l'eventual aplicació de l'amnistia no resol el conflicte polític amb l'Estat.
6: L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució. Ho hem dit des del primer dia. Amb la mateixa claredat també en què subratllem l'enorme importància política que té la llei, l'enorme significat que té com a desautorització de la repressió i pel reconeixement implícit que aquest no era el camí.
4: Haurem de ser breus, perquè ens queden 5 minuts abans d'acabar aquesta tertúlia. Davant aquesta situació política, quin panorama preveieu de cara al futur davant un retorn de Puigdemont, Marc?
2: Dues coses. Una, Llarena, com diria Mourinho, teatro del bueno. Sí, perquè és una mesura cautelar de detenció que ara l'aixeca, però que diu que no és definitiu perquè depèn de quan es llegeixi la sentència. No vol que li fotin el clatellot, que li fotran en breu. Sé que aquest matí ja el Constitucional ja li ha notificat al Suprem la sentència, i la primera sentència, i ja veurem què passa. Segon, 11 de juny del 2024, dia d'entrada en vigor de la llei d'amnistia. Fa més de 2 anys i mig, pràcticament, i, per tant, és una vergonya que no s'hagi pogut aplicar una llei, ja que tothom, molta gent omple la paraula de compliment de les lleis, la legalitat vigent. Doncs aquí s'han de complir les lleis encara que no t'agradin. Alguns ja ho sabem, que complim les lleis encara que no ens agradin. Tercer, el paper del president Puigdemont, doncs, jo crec que no es precipitarà, és una opinió personal, no sé res, crec que no es precipitarà a tornar, tampoc no crec que pensi o que vulgui que se l'utilitzi en la campanya electoral que s'inicia ara mateix, i jo crec que ell ho farà quan consideri, i el paper que tindrà doncs també és el que ell considerarà, que no sé quin serà, però hi ha una cosa per mi del que va dir ahir, que és clar, el conflicte segueix existint i, malgrat algú ha volgut dir enterrat el procés i enterrat, hi ha molta gent que érem independentistes quan teníem 15 anys i ho seguim sent ara i no ho deixarem de ser, voldrà la independència de Catalunya, i crec que això és un sentiment que no ha desaparegut.
0: Carles.
7: Una molt bona notícia, perquè hem parlat des del primer dia una aberració tot el que ha fet la justícia espanyola amb el tracte cap a tot el que va ser això que n'hem anomenat procés, no? I amb altres temes, però bueno, ara estem amb aquest, i per tant això em sembla que ens hem de felicitar tots els demòcrates de que això es pugui normalitzar. També coincideixo en que això no significa que ja s'ha acabat, que Catalunya és una nació que està en aquests moments a l'Estat espanyol, que té unes reivindicacions i que això seguirà endavant i tal. Llavors, ara també arriba, es dona en un moment amb unes eleccions convocades, i això pot agafar amb un significat, li pot donar un paper que potser en un altre moment no tindria, però vaja, felicitar-nos pel clatellot que ha rebut la Llarena i companyia.
4: Jorge?
3: Bueno, pues se ha puesto de manifiesto de que ha habido una cierta tensión entre lo que es el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, donde el Tribunal Constitucional se ha, digamos, de alguna manera, 7 votos contra 5 sobre el tema que el de la malversación, si había beneficio o no, y poner de manifiesto de que los estados, los poderes del Estado tienen que tener una independencia totalmente y no podemos retroceder cuando el Tribunal Constitucional parece que sigue las directrices partidistas del Partido Socialista, está claro. Recordaros de que cuando decía... Mía,
7: cuando... Esto,
3: es
7: una opinión.
3: El órgano normal, superior, perdona. El sí, sí. Puede decir, el órgano sí, superior sí, sí, de la justicia sí. Ordinaria es el Tribunal Supremo. Aquí ha intervenido el Tribunal Constitucional sobre una sentencia que, en cierta manera, no, a partir de aquí es lo que dice él, esto no ha acabado, y por eso el presidente Puigdemont no vendrá. Està clar que no vendrà, perquè la situació no està clara.
4: Escoltem el Jordi, una opinió molt breu perquè se'ns acaba el temps,
1: Jordi. Poc temps?
4: Sí, molt poc temps. Menys d'un minut ens queda. Una frase. frase de resum.
1: Una frase de resum. M'alegra molt que en Puigdemont i companyia puguin tornar aquí. No és que s'hagi fet justícia, perquè justícia en aquest país, a opinió meva, no existeix. Tenim, per exemple, Montoro, amb 10 anys de procés, i encara a veure què passarà.
7: O sigui, passejant pel pont del petroli el
1: partit,
7: tenim. Sí.
1: El partit dels jutges és un partit molt fort a Espanya.
4: Molt bé, doncs, a veure, que parlàveu del pont del petroli. Ja he vist que el donut ja ha arribat, eh?
7: Hombre,
4: ja s'està... A veure,
7: està
4: si
7: ensucrat o no està ensucrat? Sí,
4: diuen que més que un donut és un donete, que ens pensàvem que era més gran i és més petit del que ens imaginàvem. Però bé, veurem com acaba. Gràcies, Jorge Valenzuela, Jordi Casas, Carles Sagués i Marc Alum.
8: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.

0: a les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Amb l'arribada de la dinastia Trastàmara, després del compromís de Casp, el nou rei, Alfons V, necessitava legitimar-se i demostrar que era un digne successor del casal de Barcelona. I per fer-ho, va posar la mirada en el vell somni mediterrani, el regne de Nàpols. Un territori ric i estratègic, però governat per una reina imprevisible i una noblesa molt poderosa. El que havia de ser una expansió natural es va convertir en una odissea de més de 20 anys, marcada per aliances fràgils, setges eterns i la lluita constant contra les potències de Gènova i França. Una aventura que portaria a la corona a patir l'any 1435 un dels desastres navals més greus de la seva història. Què buscava realment al fons el magnànim a Itàlia? Era només ambició personal i territorial? O hi havia una necessitat econòmica vital per als mercaders catalans i valencians? I com va acabar el rei d'Aragó presoner en una fortalesa de Milà? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge de dos programes per redescobrir la conquesta de Nàpols. Benvinguts a l'inici de l'aventura italiana d'Alfons el Magnànim. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a una nova edició de les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui inaugurem una nissaga de programes amb Alfons el Magnànim com a protagonista, però abans de continuar us hem de recordar que, atenció, 7 de febrer estarem Portes de Troia al Totencat de Figueres.
3: Estarem al Totencat, serem al Totencat de Figueres a les 12 del migdia, per tant, perfecte per fer un mini vermut, venir i de ser sortir a dinar por ahí, i serem l'Alberto, l'Albert, i aquest cop no ens podrà acompanyar en Sergio, com ja us vam avançar, però
2: atenció,
3: vindrà una persona a l'altura en Sergio.
2: Oh, molt millor, per favor.
3: No, home, no, no, home, no. Per a l'altura, favor, a l'altura.
2: Patrick Urbano.
3: Patrick Urbano amb nosaltres, a fer de conductor i a passar-nos-ho molt bé amb un tema també molt especial.
2: Doncs apunteu-vos-ho, 7 de febrer, Totencat de Figueres, esteu convidadíssims, convidadíssimes.
3: Entrada gratuïta, ens ho passarem molt bé.
2: Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Molt bé, avui portes un tema...
3: D'aquests que fa il·lusió.
2: Marca de la casa.
3: Fa il·lusió, fa il·lusió.
2: Sí. Albert Abril, un tema que fa il·lusió, però per què?
3: Fa il·lusió, o sigui, vaig explicar aquí una anècdota personal. Jo aquest cap d'any el vaig anar a passar a Nàpols i vam anar a viure durant 4 nits a una casa d'una família napolitana, perquè tenim un amic que viu, bueno, que és allà, i total, que el pare de l'amic és historiador, en Ludovico.
2: Ludovico, salutacions.
3: I té una biblioteca, bueno, un senyor retirat ja, no sé què, historiador, de molts i molts, molt, bueno, biblioteca d'historiador napolità molt vell, no?, i quan va saber